0: Modificació de les ordenances fiscals pel 2027 amb canvis en l'IBI i la taxa de residus. El govern proposa incrementar un 2,9% el tipus de l'IBI i preveu una reducció significativa de la taxa de residus que, segons explicat, s'ajustarà al cost real del servei després de la sobrerecaptació dels darrers exercicis. L'executiu defensa que, tenint en compte l'evolució de la inflació i del PIB, la pressió fiscal municipal continua baixant en termes reals. Farmacèutica, investigadora i, sobretot, una persona compromesa amb els altres. Montse Moral ha dedicat més de 25 anys a la farmàcia comunitària, primer a Mirasol i després al carrer de Santa Teresa, on va descobrir una manera d'entendre la professió basada en la proximitat i l'acompanyament. Jubilada des de fa dues dècades, continua vinculada a nombroses entitats i causes socials de Sant Cugat i d'arreu. Amb motiu del Dia Mundial del Farmacèutic, conversem amb ella sobre la seva trajectòria, els canvis que ha viscut la professió, la importància del tracte humà i també sobre les experiències personals que han marcat la seva vida. La periodista Mònica Terribas estrena aquest 25 de setembre a HBO Max El Buen Espíritu, la continuació de El Minuto Heroico. En aquesta nova docu-sèrie, Terribas critica la vulneració de drets fonamentals que hi ha a l'Opus Dei. I en clau esportiva, tret de sortida la temporada del primer equip masculí del rugbi Sant Cugat, que s'estrena aquest diumenge a les 12 del migdia a la nova divisió d'honor elit amb el duel català contra el Barça. Els santcugatencs visiten l'estadi de la Teixonera per enfrontar-se a un conjunt blaugrana que torna a la segona categoria estatal després de baixar el curs passat. L'equip de Martín García afronta el debut amb una plantilla renovada i rejuvenida amb protagonisme del planter. En una entrevista a Cugat Media, el tècnic reconeix que l'equip encara està en construcció, però assegura que arriba amb moltes ganes a aquest inici. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Escolteu la lliçó i fiqueu atenció, perquè així aprendreu a parlar-la millor. La que parla és així.
3: Jo escolto Rambles 54 a Ràdio Tortosa.
2: Ta mare és la llengua d'aquí.
4: David Benito, ben tornat a la Rambles 54.
5: Bona tarda, gràcies a tots.
4: David, avui parlem amb tu de parlar del català de les Terres de l'Ebre, que deixa'm explicar que és el territori de Catalunya que més fa servir la nostra llengua en el seu dia a dia, o sigui que d'entrada felicitats.
5: Moltes gràcies. Fa anys que ostentem este títol i la veritat és que és molt gratificant veure com aquí a les Terres de l'Ebre conservem este ús del català i que som encara el territori on més lo fem servir de forma habitual.
4: Doncs t'he felicitat i també t'he de dir moltes gràcies. Hi ha, a més d'aquest ús que feu per sobre de la resta de Catalunya, paraules ebrenques que coneixem més o menys com xiquet o xalà. T'he de dir que això de xalà a Vilanova i la Geltrú també ho fem anar força i nosaltres estem bastant més al nord.
5: Sí, bueno, hi ha paraules que les compartim, però crec que també les han fet molt nostres, ho dius, xiquet o xalà, però se coneixen també altres indrets de Catalunya i també això és bonic veure com se comparteixen algunes de les paraules.
4: Exacte, per exemple, nosaltres en tenim una a Vilanova, que és Moixó, que de fet som el darrer poble venint del sud, que la diu i designa qualsevol ocell petit. Em sembla que vosaltres aquesta també la teniu.
5: També la tenim. I a més, t'he de dir que Montllaio, de mal nom, era Rafael de Moixó, i que, per tant, esta paraula en concret la tinc molt i, de fet, porto un tatuatge d'un moixó aquí al braç i la veritat és que esta paraula sí que la conec bastant.
4: David, i moixó per vosaltres, perquè nosaltres ho fem anar com per qualsevol ocell petit. Hi ha zones en què un moixó és exactament un pardal. No sé vosaltres en quin equip esteu.
5: Nosaltres més ho diem per pardal, però sí que és veritat que es fa servir per qualsevol ocell. Però, en general, ho diem més per pardal.
4: Doncs, David, si et sembla, anem per les paraules ebrenques menys conegudes, que és pel que t'hem trucat avui. En aquesta cançó que ens has recomanat, La lliçó, de Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, he escoltat, per exemple, agranar i abadejo. Què vol dir agranar i què és un abadejo?
5: Mira, són uns grans ambaixadors, los Quicos, i en esta cançó expliquen molt bé algunes de les paraules que tenim aquí. Agranar vol dir, en concret, escombrar. O sigui, aquí, quan fa servir una escombra, diries una granera, i el fet d'escombrar li diem agranar. I abadejo, que ho diem així, abadejo, és un bacallà.
4: Ah, I clar, no té cap
5: quan
4: vincle.
5: Tu vas a comprar
4: abadejo
5: al mercat,
4: no té cap vincle amb bacallà, vull dir...
5: No, però és una paraula que fa molts d'anys que s'utilitza aquí. De fet, quan tu vas al mercat municipal, per exemple, a Tortosa, vas a comprar abadejo, no vas a comprar bacallà. I, de fet, aquí a Tortosa t'he de dir que, no sé per què, perquè tampoc és que això sigui tradició d'aquí, l'abadejo de Tortosa és bastant famós i bastant conegut.
4: Doncs mira, no, com traduint la dita castellana, no ens n'anem a dormir mai sense aprendre coses noves. I abadejo, a més t'he de dir que jo he fet una mica de recerca i tal, i ho he posat al cercador del DIEC, i és, tant abadejo com agranar són dues coses que he trobat a l'Institut, al diccionari, de l'Institut d'Estudis Catalans, o sigui que són legals.
5: I tant. Sí, moltes vegades ens diuen segur que aquesta paraula no està ben dita o és un castellanisme. No. Tenim paraules que són legals, com tu dius, i que encara es fan servir, que també és molt bonic veure com aquestes paraules una mica més tradicionals encara s'acaben dient i que les noves generacions també l'utilitzen i que és el que fem servir al dia a dia.
4: Mm-hmm. Els Quicos també mencionen xalera, que ve de xalar, que ja n'hem parlat, de passar-s'ho bé. En sabem molt, al Rambla 54, de passar-nos-ho bé. I també he escoltat a la cançó telefonar o faena. Jo faena sí que ho associo més al vostre parlar, a les Terres de l'Ebre, però això de telefonar em sona com antic, com d'àvies, no?
5: Sí, bueno, jo crec que també ara això s'ajunta que no sé si telefonem ja massa, però també t'he de dir que ho diem d'una altra manera, picar.
4: Sí.
5: Picar per telèfon també és telefonar.
4: I vosaltres
5: tenim
4: diéu
5: maneres
4: picar.
5: De dir-ho. Sí, cada vegada s'utilitza més el terme... Bueno, jo crec que habitualment utilitzem el terme de picar. Vaig a picar a ma mare, per exemple.
4: Mm-hmm. Que potser més al nord fem servir més el trucar.
5: Sí.
4: Curiós, també. David, més paraules i expressions que vulguis que descobrim?
5: Vinga, va, et vaig a posar una miqueta a prova. A veure si jo et dic una acció, que és gitar-se, me sabries dir què vol dir?
4: Uf, gitar-se, ni idea, digue'm.
5: Pues gitar-se vol dir anar-se'n a dormir. O sigui, quan estàs ja molt cansat i dius allò de me'n vaig a gitar, és que te'n vas a dormir, que et vas a ficar-te al llit. Ja preparat per el teu cafè o el teu te per anar a dormir, pues això, gitar-se.
4: Sembla just al revés, no? Sembla, ho associaria a agitar-se, com més a moure's.
5: Com
4: i
5: de moure's, no?
4: Anar a dormir.
5: Sí. De fet, jo recordo, per exemple, que el meu germà va viure un temps a Girona i esta paraula els hi sobtava com algo dolent. Gitar, com això, activar-se, no?
4: Mm-hmm. Vinga, doncs, una altra, va. No n'encertaré ni una, ja ho estic veient.
5: Seguim en accions. Per exemple, escurar.
4: Escurar, que no sigui escurar un iogurt, allò de menjar-se el tot, o no?
5: Vosaltres ho dieu així, però nosaltres escurar és netejar els plats. El fet de, després de menjar, i que el teu pare o la teva mare diu vés a escurar els plats. Doncs vol dir netejar-los, però en aigua i sabó. Neteja els plats.
4: I ho podríem adaptar a l'escuraplats, o no? O si està mecanitzat, ja anem de dir rentaplats.
5: Ja li diem rentaplats, en això, sí. I si no ho fas, pot ser que ton pare o ta mare te malde. Què vol dir maldar?
4: Deu voler dir, doncs, renyar-te o...
5: Molt bé, sí.
4: No? Per context, ho he tret.
5: Maldar, sí. I, prèviament, també et pot dir, mira, perquè no hagués d'escurar els plats, millor que anéssim a fer un mosset fora de casa.
4: Això deu voler dir sortir a menjar alguna cosa. Fer un mos, això sí que potser és una mica, està una mica
5: més estès. És una mica més estàndard, no?
4: Sí.
5: El mosset és anar a menjar alguna cosa fora de casa que no implique un gran àpat.
4: Vinga, doncs, va, l'última.
5: Vinga, va.
4: Ai, el desempat no serà un desempat perquè hauré perdut estrepitosament, però vinga.
5: Me fas dubtar molt. Mira, te diré una expressió que diem aquí, que és fer momos. És una expressió que utilitzem bastant.
4: Ostres,
5: sobretot els xiquets i les xiquetes a vegades mos fan momos.
4: Ai, no sabria què dir-te. Fer-se petons?
5: Vol dir fer ganyotes.
4: No. Fer ganyotes.
5: Fer ganyotes. Ah. Sí, el típic que un nen et treu la llengua.
4: La llengua.
5: Vol dir fer momos. Nosaltres li diem fer momos.
4: Ah, mira, curiós. Fer momos. David, va, jo te'n regalo una de paraula. A canvi de tot aquest coneixement que avui ens has portat al Rambla 54, te'n regalo una de vilanovina, que és un verb.
5: Vinga.
4: Esgangalar. Toma.
5: Ostres,
4: ja.
5: És complicat estar bé, eh?
4: Sí, però és bonica. Jo trobo que és bonica, que té sonoritat, esgangalar.
5: Mm,
4: és una d'aquelles coses que jo la dic freqüentment i la gent em mira com vulguem dir que diu aquesta boja, no?
5: És difícil, no sabria dir-te, doncs, perquè a més no hi ha cap pista aquí que pugui endevinar.
4: No, la veritat és que no. I és una paraula molt concreta que es fa servir quan tens uns pantalons d'aquests amb goma o roba interior, unes calces, uns calçotets,
5: sí,
4: que la goma s'ha donat. Doncs que estigui donada és estar esgangalada. És això.
5: Ostres. Molt bé, o sigui, és com
4: no
5: una
4: sé
5: cosa
4: per què
5: molt
4: els vilanovins hem desenvolupat aquest llenguatge, eh? però és així.
5: Mira, jo també he après una paraula nova que sempre està bé, això.
4: Doncs vinga, David Benito, encantada d'haver-te tornat a saludar i que hagis ampliat una mica el meu vocabulari i el de tota l'audiència. Fins aviat.
5: Gràcies. Me n'han quedat moltes, eh? Ja, si com
4: doncs
5: un altre
4: repetirem,
5: capítol per parlar-ne més.
4: Pues,
5: i tant.
4: Farem un segon concurs de paraules tortosines. Si ho convé, convidaré a l'Arnau i a la Gisela i a l'Ivan i a tothom aquí a participar. Que no
5: fem
4: sigui
5: un concurs,
4: jo, exacte,
5: bé,
4: que no sigui jo l'única que faci el ridícul. Vinga, moltes gràcies.
5: Vinga, una abraçada.
4: Una altra.
2: La que sempre ha sentit de ton pare i ta mare és la llengua d'aquí.
6: Hola, Anna, sóc Adrià Duc, de Baix Camp Ràdio. Sabies que els dofins, que són molt simpàtics, intel·ligents i molt macos, doncs sembla que amb els pescadors de Cambrils no s'hi porten tan bé. I és que els pescadors de la confraria estan patint els atacs d'aquests animals a les seves xarxes de pesca amb els desperfectes i els problemes que això comporta. Així que demà volem parlar amb tu per conèixer una mica millor aquesta problemàtica, saber com estan afectant aquests atacs al dia a dia dels pescadors, quines conseqüències tenen per al sector i si hi ha o no alguna manera de fer compatible l'activitat pesquera amb la presència d'aquests dofins, perquè una cosa és veure un dofí saltant al mar i penses, uau, és preciós, i una altra molt diferent és trobar-te que t'ha deixat la xarxa feta caldo. Així que demà en parlem amb tu per conèixer què està passant a Cambrils i com ho estan vivint els pescadors. Moltes gràcies, Anna, i ens veiem demà.
4: Ei, Adrià, és un tamasso, això de la cara fosca dels dofins, eh? Aquí estem expectants per veure què ens expliquen els pescadors de Cambrils, perquè doncs, ens ha caigut el mite del flipper. A veure què diuen. Demà t'esperem. Vinga, una abraçada.
7: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sió Agramunt.
4: Jo, futbolera, no en sóc massa. Però com que la seu de la xarxa està al costat del camp del Barça, doncs sí que tenim clar més o menys quina setmana juguen els blaugranes i quina setmana no. Més que res perquè a vegades sortim de les instal·lacions o de la ràdio i ens trobem tota aquella marabunta que ve cap aquí. Quan és que sí, com us deia, hi ha riuades de persones que passen per aquí al davant, direcció al camp, i tots porten samarretes dels seus ídols, que si Lamine Yamal, que si Pedri, que si Rafinha... Però entre els jugadors hi ha un corredor que posa ordre, que és molt necessari i que mai no té una samarreta de marxandatge, que és l'àrbitre. Txell Barnaus, benvinguda al Rambla 54.
8: Hola, molt bona tarda.
4: Txell, de seguida ens presentes qui t'acompanya, que ja ens queda més o menys clar que és un àrbitre de futbol. Però abans, com que és el primer dia que parlem, doncs et vull demanar que ens facis 5 cèntims de qui sou tu i Ràdio Sió. Què ha de saber l'oient de vosaltres?
8: Doncs mira, començo per dir-te que estem molt contents de poder participar al Rambla 54 perquè és la primera Rambla que tenim a Agramunt, ja que no en tenim cap Rambla, tot i que sí que tenim un riu i un raval. No sé si saps quina és la diferència entre un i l'altre.
4: Doncs ara mateix no massa, quina?
8: Doncs mira, la principal diferència rau en el fet que el Rambla neix d'un element natural, que és un riu sec, i que funciona com un passeig central, no? Mentre que el Raval neix d'una divisió històrica, que és un barri fora de muralles.
4: Ah, doncs amb el permís del Pol Rodríguez, avui en el vostre cas rabalejarem, potser, amb Ràdio Sió. Txell, per què Ràdio Sió i no Ràdio Agramunt?
8: Doncs mira, la ràdio es diu així pel nostre riu, que és el que es diu el riu Sió. Som una emissora amb 44 anys d'història impulsada pel grup escènic Agramuntí en motiu de la Festa Major i que a dia d'avui continua amb la vocació de ser la veu d'Agramunt i de tota la Ribera del Sió, que abarca des de la Segarra, passant per Urgell, fins a la Noguera, on desemboca el riu Sió, al Segre.
4: I de tu, Txell, què ens en vols explicar?
8: Doncs mira, dir-vos que sóc periodista de professió i que porto vinculada a Ràdio Sió més d'una dècada. Sóc una apassionada de la comunicació local perquè al llarg de la meva trajectòria en aquest mitjà he descobert que els mitjans de comunicació local són molt més que informació. Som territori i fem territori.
4: Efectivament.
8: I això em fa sentir vinculada a una terra, que és la meva, on també participo en la vida social en diferents entitats. Per exemple, sóc tabalera als Diables, participo a la Fe de l'Escola, entre altres. I a més, i això ens porta al tema de l'entrevista d'avui, al cap de setmana me'ls passo entre pavellons, perquè el meu fill juga a futbol sala.
4: Així tu sí que ho controles, això del futbol. Em quedo més tranquil·la, eh?
8: Bueno, diríem que sí per dir alguna cosa, però avui, com dèiem, no parlarem de partits, ni de resultats o jugadors. Avui parlarem d'una altra figura essencial en el joc, com són els àrbits. En tenim a un, en Gerard Creus, que és agramuntí, però que amb aquesta professió dels àrbits ha visitat els camps d'esports de mig Catalunya. Gerard, benvingut al Rambla 54.
9: Moltes gràcies, molt bona tarda.
4: Gerard, si et sembla, comencem pel principi. Tu com arribes a l'arbitratge? Ja entenc que un jove aficionat al futbol vulgui ser Lamine o Cobercí, però que vulgui ser àrbitre, el vostre paper és clarament més desagraït.
9: Sí, la veritat és que normalment el problema és aquest. És a dir, som la figura més que no agrada tant, però bueno, jo en el meu cas recordo que, pues, per exemple, al pati de l'escola moltes vegades sí que hosti, pues, ja havia fet d'àrbit amb les meves targetes, el meu xiulet i això. I bueno, és a dir, vaig estar molt temps arbitrant, pues, que si el torneig de futbol sala d'aquí a Gramunt, de la mateixa vila, o la canalla petita abans que fos federada. I arrel d'això, pues, una vegada parlant amb un company, pues, em va dir, hosti, per què no t'apuntes? I llavors bueno, em vaig ficar com a àrbit federat i aquí va ser, pues, on va començar, diguem, la meva trajectòria arbitral com a àrbit dins de la federació.
8: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Quants anys fa que arbitres i quines categories has passat?
9: Doncs arbitrant sempre em vaia un any o així, és a dir, no sé si aquesta serà la 16a o 15a temporada o 17a, però per allà està. Les categories per les que he passat ha sigut, bueno, des de tot el futbol base i llavors a nivell amateur, pues, des de quarta, tercera, segona catalana, primera catalana, lliga elit i fins i tot, pues, bueno, assistent de tercera divisió i fins i tot també havia anat, pues, al seu moment a segona divisió B com a assistent.
4: I actualment en quina estàs? Actualment què fas com a àrbitre?
9: Sí, actualment estic com a àrbitre de primera catalana i bueno, vaig d'assistent, pues, a això, tercera divisió, lliga elit, que són les categories superiors.
4: Gerard, una vegada la Maite Nieto, que és l'estilista d'aquí de la xarxa, em va renyar amb raó, he de dir-ho, perquè parlo de pintar i no de maquillar. No vull que això ens passi a la Meritxell i a mi amb tu. Un partit es pita, es xiula o s'arbitra? Hi ha alguna manera més respectuosa de dir el que feu? Aclareix-nos aquesta nomenclatura, si és que hi ha alguna diferència.
9: Sí, la diferència, sobretot per mi, i bueno, alguna vegada que ho hem parlat, és... arbitrar és tot el tema de gestió del partit, gestionar, pues, des de les emocions, tant des de l'àrbit com en aquest cas els jugadors i això, i mentre que pitar seria única i exclusivament aplicar el reglament, mentre que arbitrar abarca molt més que tot el que seria pitar les accions que es veuen o prendre decisions, sinó que prendre les decisions en funció d'un context.
4: Uh-huh. O sigui que arbitrar seria el que fas des de que surts de casa i vas al partit fins a que surts del camp, un cop acabat el partit, i pitar seria l'acció concreta. És això?
9: No. És a dir, pitar seria, jo entro al camp i el que veig és, pito, hi ha una falta, la pito, això és targeta, trec la targeta. Arbitrar seria, hi ha accions que són blanques o negres, és a dir, una vermella que és vermella, o una acció que és groga, és groga. Però després hi ha moltes accions amb matisos, val? O, per exemple, anem a una que és, a vegades, més fàcil. El fet de protestar és un motiu d'amonestació, és a dir, de treure targeta groga. totes les protestes es treu targeta groga? No. Depèn, doncs, de diversos factors, vale? Com per exemple aquests factors poden ser pues, el moment del partit, situacions aïllades, si és una acció molt recurrent, si és una persona que ja de per si pues, té la tendència a protestar, arbitrar, seria tot això, és a dir, pues, valorar tot aquest conjunt d'accions, resultat del partit, moment del partit, període del partit, situacions que potser han pogut haver-hi anteriorment, pues, per prendre una decisió segons el reglament, vale? Però el més acord possible a les regles de joc conforme el que determina el reglament.
4: O sigui que d'alguna manera tu vas estudiant el que fa cada jugador i llavors quan hi ha una acció d'aquestes decideixes en funció de l'històric d'aquell partit, no? Del que tu has vist que ha fet aquell jugador, que rondina molt o que no rondina o aquestes coses.
9: Correcte, amb això no vull dir que s'apliqui el reglament de manera diferent, sinó que el reglament és per tots igual, l'únic que els matisos aquests, aquestes accions que estan dins d'una zona gris, vale, poder prendre una decisió d'una manera o d'una altra en funció de la situació del partit.
8: Uh-huh. Tenim un altre dubte, que és al voltant d'un dels elements que porteu als àrbits, que és el xiulet, no? Ens preguntem si teniu algun codi tipus morse o algun codi secret amb el xiulet, no? Perquè sí que és veritat que és un element important dins del joc, que a vegades no hi parem atenció, però que realment té el seu protagonisme, també.
9: Correcte, és a dir, el xiulet, no tenim un xiulet estipulat estrictament que hagi de ser, però sí que més o menys ha de complir unes característiques. Normalment, el més utilitzat, i en aquest cas el que utilitzo jo sempre, és el Fox 40, i llavors, doncs, bueno, és a dir, s'utilitza aquest. Dins del xiulet que utilitzem aquest, la resta, és a dir, no hi ha un codi preestablert com a si hi ha aquesta acció, pitem d'aquesta manera o així, però sí que la idea del xiulet és donar una informació addicional a l'espectador, perquè ens fem una idea, seria, si jo tanco els ulls, a través de la sonoritat del xiulet, pugui predir una mica o pugui saber una mica si aquella acció ha sigut una acció important o ha sigut una acció més rellevant. Per exemple, una falteta al mig del camp que no té cap mena de transgressió ni res important, pues un xiulet curtet, pip. Mentre que una acció, pues a lo millor un possible penal, una acció a la frontal, una acció de vermella, per una acció ja sigui violenta o joc brusc greu, doncs aquí sí que utilitzaríem un xiulet més contundent, més fort, més explosiu, per diferenciar una mica aquestes accions, que si jo tanco els ulls pugui visualitzar una mica si són accions que s'han pitat més rellevants o menys rellevants.
4: I sempre és un sol xiulet, eh? No xiuleu mai dues o tres vegades allò, tit-tit-tit, no.
9: Normalment utilitzem un. Llavors hi ha algunes circumstàncies que a vegades sí que s'utilitzen dos, com per exemple, és a dir, pots haver pitat una falta, saquen ràpid, llavors hi ha un jugador a terra que potser s'ha lesionat i no vols que es fiqui la pilota en joc més que res perquè el jugador ha de ser atès o s'ha de confirmar si hi ha hagut alguna lesió o no, amb la qual llavors aquí a vegades sí que pip-pip, s'utilitza un xiulet curt, o quan hi ha una substitució per avisar, doncs a vegades es fa un, dos xiulets, però normalment és això, s'utilitza un, tot i que alguna vegada de manera aïllada doncs es poden utilitzar dos, o per exemple com a final d'un dels dos períodes, ja sigui de la primera o de la segona part, que també s'utilitzen els tres.
4: Mhm.
8: Al final tot això és una ciència, no? I avui ens agrada tenir-te aquí perquè veurem que l'arbitratge és un món en el qual també vosaltres com a persones, no? Ara dèiem, no, hospite o s'arbitre, bueno, doncs hi ha un reglament, també hi ha una gestió, no? I ens agradaria saber una mica aquesta gestió. Deixa'm dir-te una cosa, que jo sóc mare de porter de futbol sala, no? I com a mare de porter, i això considerem moltes mames de porters, que és que pensem que som les que més patim, no? Perquè sempre patim que no vagi una pilota a la cara. Però sí que és veritat que un dia em vaig trobar en el camp amb una mare d'un àrbit, no? I parlant amb ella, vam comentar que, clar, al final els jugadors, els porters, els entrenadors sempre tenen un suport perquè sempre hi ha una grada que diu, però realment de vegades sembla que els àrbits siguin una professió molt solitària, no?
9: Jo, per exemple, quan jugava a futbol, venia també una mica de la posició aquesta de porter, és a dir, en aquest cas els meus pares...
8: A tu t'agrada patir, pel que ve.
4: Sí, no?
9: Els meus pares, és a dir, quan vaig arbitrar, vaig decidir que volia ser àrbit, bueno, va ser una sorpresa, però tampoc va ser molt inesperada ni tampoc un canvi de patiment molt més gran, perquè és això. I no he trobat un canvi molt diferent de porter a jugador, i sempre ho explico d'aquesta manera, i és això, és a dir, un porter forma part d'un equip, però moltes vegades no et sents que pertanyis a l'equip. Què vull dir? un delanter falla un penal, hosti, bueno, va, venga, va, no ha passat res. Un porter té una errada i és un gol tonto i tothom automàticament carrega contra el porter. Tot i que pertanys amb un equip, moltes vegades te sent sol. A part de que moltes vegades mentre entrenaves i això, et deien, ves a la porteria i d'aquí mitja hora venim a xutar. I tu durant mitja hora, si estàs sol, amb el millor dels casos tenies un company o fins i tot dos, pues escalfaves una mica però estàs mitja hora sol. A nivell arbitral, sí que les categories més baixes o en futbol base o això que vas sol, sí que és cert que et sents molt sol, vas sol, però quan vas amb companys, amb assistents, o tu ets un assistent en aquest cas i vas amb un àrbitre, nosaltres sempre parlem d'equip arbitral, val? No parlem de l'àrbit, de l'assistent, això són les funcions dins, com podríem dir un porter, un defensa, un delanter, però nosaltres parlem d'equip arbitral. Per què? Perquè nosaltres, igual que la resta dels equips, busquem un objectiu. En aquest cas, els equips normalment l'objectiu és guanyar. Nosaltres no tenim un resultat com a tal, però sí que el nostre objectiu doncs, és equivocar-nos el menor número de vegades possibles. És inevitable equivocar-nos. Tots tenim clar de que ens equivoquem i quan entrem al camp tenim clar de que alguna vegada ens equivocarem. Però la qüestió està en intentar-nos col·locar de la millor manera possible, intentar estar el més a prop possible del joc per prendre la millor decisió possible en aquella situació.
4: Gerard, i equivocats o no, hi ha vegades que teniu la raó, però l'afició s'emprenya igual i es queixa per les vostres decisions. Això jo ho vinculo al patiment que deia la Txell. Com t'aïlles d'aquesta cridòria, de vegades, segons quines expressions, que penses, ostres, potser la gent es passa. Tens algun truc de concentració per abans de sortir del camp? Rotllo, no m'importa, no estic sentint res? O...
9: Primer de tot, el que m'agradaria comentar respecte al que has dit, és que jo sempre dic el mateix, a dir, el problema que té el futbol, personalment el que penso, és que s'uneix una mica el ser fanàtic d'un equip, vale? El veure les coses d'una perspectiva de darrere d'uns colors i moltes vegades juntament amb el desconeixement del reglament. La barreja d'aquestes dues coses fa, com tu molt bé dius, que moltes vegades es prenguin decisions de manera correcta però que per desconeixement d'una cosa o per fanatisme de l'altra no es vulguin veure d'aquella manera objectiva o no es vulguin. I llavors, també a vegades, jo sempre dic el mateix, quan m'equivoco jo en un partit intento analitzar amb què m'he equivocat, per què m'he equivocat, com ho puc fer la següent vegada per intentar evitar no equivocar, ¿vale? Perdó, equivocar i que no es torni a repetir. I a vegades, des del punt de vista dels equips, em dona la sensació de que és una mica al revés, de que bueno, nosaltres potser no ho hem fet de tot bé, però per culpa d'algú altre, en aquest cas l'àrbit, no m'ha aconseguit o hem perdut més o el que sigui. I llavors, pel tema que em comentaves a nivell de concentració i psicologia, t'haig de dir que moltes vegades, o la majoria, no te n'adones de tot el que t'envolta o de fora. És a dir, sí que sents crits, sents protestes, però com que estàs molt focalitzat amb tot el que passa dins el camp, perquè a dins del camp intentes veure el jugador que té la pilota, però el dels costat que passa, és a dir, tindre un focus d'on està produint-se l'acció, però si és una acció que s'està aproximant a l'àrea, intento doncs, girar el cap, veure possibles accions posteriors on puguin haver-hi doncs, agafades, empentes, subjeccions, que puguin derivar doncs, amb una falta d'atac o amb un penal, per intentar anticipar tot això. Llavors, com que estàs pendent de tal quantitat d'estímuls, moltes vegades, o la majoria de vegades, no te n'adones del que passa a fora del camp a la graderia. I on a vegades me n'adono més és potser als partits de la meva categoria, però per una senzilla raó. No perquè la gent cridi més, sinó perquè el anar amb assistents i portar l'intercomunicador, el fet de que l'assistent estigui proper a la graderia, o en aquest cas el de banquetes estigui prop de les banquetes, sents una mica més tota la informació de fora, però per l'auricular de l'assistent, no perquè tu a dins el camp sentis més o menys. Llavors això, és a dir, no és que t'inhibeixis com a tal, sinó que intentes focalitzar més en tot el que passa al camp, que al final és el que per nosaltres és important.
4: Gerard, doncs m'ha semblat superinteressant totes aquestes reflexions i conèixer des de dins la teva feina. Txell, moltíssimes gràcies per portar el Gerard de la mà fins aquí, fins al Rambla 54. Una abraçada per tots dos. Ha estat un plaer, de veritat.
8: Moltes gràcies.
9: Moltes gràcies.
10: Vale, la primera, aquesta.
11: Vale.
10: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
11: Per aquesta?
10: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
11: I ara l'última?
10: Quedem a la Rambla 54.

0: Bona tarda, Rambla 54. Permeteu-me explicar-vos. Dues figures de bronze, una llança, una falcata i unes cadenes. Són Indíbil i Mandoni, dues figures que formen part del paisatge de Lleida i que des de fa dècades donen la benvinguda a la ciutat des de la plaça Gelet i Garrigues sota l'arc del pont. Però qui eren realment aquests dos personatges? I sobretot, per què Lleida té una estàtua dedicada a ells? Per entendre-ho, primer hem de viatjar més de 2.000 anys enrere i ho fem de la mà del llicenciat en Història i Geografia, Jordi Curcó.
1: Són els primers lleidatans documentats històricament al segle, jo he dit, 200, l'any 200 abans de Crist, no? Cap d'ells del poble Ilergeta, poble ibèric, assentat des del segle VI abans de Crist, en la vall central de l'Ebre, les nostres terres, no? Amb la ciutat Iltirta com a capital d'aquest poble Ilergeta, no? Un poble avançat, diuen les cròniques, que vivia en pau i bastia la seva pròpia història. I tot s'acabaria quan l'arribada dels cartaginesos i els romans, que lluitant pel domini del món en aquell moment, convertiren aquestes terres en zona de guerra. I aleshores fou quan Indíbil i Mandoni entren a la història.
0: El territori que avui ocupa Lleida era aleshores Iltirta, sovint llegida com Ildirda, un important assentament ibèric i un dels principals centres dels ilergets. També va ser una de les seques més prolífiques de la península ibèrica, on s'encunyava moneda pròpia de plata i bronze amb inscripcions ibèriques. I per acabar de posar en context, el doctor en Història i Arqueologia, Joan Bernal, detalla així les diferències entre ilergets, Iltirta i Ilerda.
2: Ilergets i lacetans, és tots aquests pobles de la conca de l'Ebre i de la plana catalana o lleidatana, que és com se nombren des dels romans, diuen els ilergets. Iltirta és el nom que se li dona a la ciutat. Ells encunyen una moneda amb escrits, amb grafits ibèrics, que hi fica Iltirta. Nosaltres interpretem que se llegeix Iltirta i que probablement la T té una D, és Ildirda. I d'aquí els romans transformen Iltirda a Ilerda. I és simplement fonètica.

0: La història d'Indy Billy Mandoni no explica per si sola la història del monument que tenim davant i també del que estem parlant, perquè hi ha una dada que pot sorprendre. Aquesta escultura no va ser creada originalment per representar Indy Billy Mandoni. L'any 1884, l'escultor barceloní Medard Santmartí va crear una obra en guix titulada Crit d'Independència, i els protagonistes originals no eren els dos cabdills que avui coneixem. Eren Istolachi i Indortas. Així, escoltem la veu de l'historiador Joan Ramon González.
1: L'escultura principal, la que correspon al que està amb la falcata en l'aire, també té unes cadenes a la mà, que és com si les estigués trencant en la falcata. Llavors va buscar el Menardo a dos herois que també va lluitar contra l'arribada dels romans. Per tant, l'escultura original, feta en guix, era d'Istolacio i Indortes, i era Cana la Llibertat. Ellin va aconseguir fer una rèplica d'aquesta escultura per portar-la a un forjador, fer-la molt més gran, que és la mida que tenim actualment. I, evidentment, aquí a Lleida, Istolacio i Indortes i Camp de la Llibertat, en una època també de franquisme, no és el que tocava i les va batejar de seguida com Indy Billy Mandoni.
0: Més de 6 dècades després de la creació de l'obra original, arriba el moment decisiu que comenta el Joan Ramon. L'any 1946 es va fer la versió en bronze que coneixem actualment i l'escultura passa a estar dedicada als personatges d'Indy Billy Mandoni i el canvi el fa l'alcalde de Lleida que en aquell moment hi havia, que era el Víctor Ellín. A partir d'aquí, les dues figures deixen de ser només una representació artística d'uns guerrers ibers i passen a formar part de la imatge de Lleida.
2: Podríem dir que aquella estàtua representa els orígens de la nostra ciutat. Els elements que... aquella estàtua ens parla del més antic, que recordem històricament de Lleida, aquesta Il Tirta, no? Que després seria la Ilerda romana. Sense Indy Billy Mandoni no s'entén tots els capítols que vindrien posteriorment i que ens parlen de la història i del devenir històric de la nostra ciutat.
0: I no és casualitat que les dues figures siguin aquí. L'estàtua es troba a la plaça Gelet i Garriga, just davant de l'Arc del Pont, una de les antigues portes d'entrada a la ciutat. Al darrere hi tenim el Pont Vell i a l'altra banda el carrer Major. És, per tant, un espai de pas, un punt pel qual passen cada dia centenars de persones. I enmig d'aquest moviment quotidià, dues figures de més de 2.000 anys d'història continuen immòbils.
1: D'alguna manera, saludéssim, diríem, a la gent que entrava a la ciutat de Lleida, però també, al mateix temps, evitar que la gent ja entrés en vehicles per la porta del pont i convertir aquell accés, i després inclús tot el carrer Major, en peatonal. L'any 46, és fer aquesta actuació des del punt de vista urbanístic no deixa de ser interessant perquè es ja crea un espai peatonal, bàsicament, en la ciutat. Va ser el primer que es va fer, gràcies a l'escultura que es va col·locar, a més, d'una manera simbòlica. Que es va convertir per la seva centralitat en un lloc de trobada, de cites, de trobar-se per quedar, i s'ha convertit autènticament en un símbol de la ciutat.
0: Avui, la ciutat els ha fet seus. Ja no són només dos personatges de l'antiguitat ni només una escultura de bronze. Són una imatge de Lleida, un punt de trobada i un record viu del passat de la ciutat. I mentre Lleida continua canviant, Indy Billy Mandoni continuen dempeus, mirant passar la gent i recordant-nos que la història no queda tancada en el passat. També viu als carrers, als espais quotidians i en la manera com una ciutat es reconeix a si mateixa. Va començar l'any 1884 amb una obra que representava dos altres guerrers ibers i no va ser fins al 1946 que aquestes figures van passar a representar Indy Billy Mandoni. Avui els trobem aquí, a Lleida i també al Rambla 54.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: Jo escolto Rambla 54 a la Cala Ràdio.
5: Doncs el Rambla 54 ja fa unes setmanes que ha començat i suposo que has començat a notar que som, com diu l'Arnau, uns friquis del territori. Ens encanten les històries d'arrels i de gent que treballa per preservar-les i difondre-les, sobretot entre els més joves, que són el futur. Això és exactament el que fan a l'espai Cuina de Mar de l'Ametlla de Mar, que és una aula de cuina, però amb un plus. És a dir, que pots aprendre a cuinar peix mentre descobreixes productes locals i preserves el riquíssim patrimoni pescador de casa nostra, gastronòmic i no gastronòmic. Francesc Allau, benvingut al Rambla 54.
6: Hola, Anna, què tal? Bona tarda i encantat de ser amb vosaltres.
5: Francesc, com que avui us estreneu, t'estrenes al Rambla 54, abans d'entrar en matèria i posar-nos a cuinar, et vull demanar que ens diguis quatre coses que hem de saber de vosaltres. Qui sou, tu i la Cala Ràdio?
6: La Cala Ràdio és una emissora que va néixer el 1984, per tant, portem ja un bon grapat d'anys al servei dels ciutadans de l'Ametlla de Mar. Es diu La Cala Ràdio perquè el topònim de l'Ametlla de Mar és La Cala. I nosaltres, els habitants, els ciutadans de l'Ametlla de Mar, ens diem caleros. I, per tant, d'aquí La Cala Ràdio. I pel que fa a mi, doncs, porto gairebé 42 anys vinculat en aquesta emissora, primer com a col·laborador, després com a treballador, ara en sóc el responsable, i bé, ja estic encantat, i a més, encantat d'estrenar-me avui parlant de cuina, perquè m'encanta cuinar, i sobretot peix.
5: Doncs, fetes totes aquestes presentacions, t'agrada cuinar peix, algun dia et demanarem alguna recepta. De moment, avui parlarem d'això, de receptes de peix, de receptes marineres i de patrimoni mariner. Et sembla si entrem...

0: Hola, gràcies. Bona tarda.
1: Hola, Eva. Que cal preservar tot aquest patrimoni que parlàvem, aquest patrimoni pescador de l'Ametlla i d'arreu, en principi pot semblar una obvietat, però com i quan us plantegeu aquest projecte? D'on neix la idea d'aquest espai?
0: Bé, des de l'Ajuntament se va creure convenient disposar d'un punt de trobada de la cultura marinera i del sector gastronòmic que estigués al servei del poble. Una manera de conservar el nostre llegat, les nostres arrels i, sobretot, projectar-ho cap al futur.
2: I dius que l'Espai Cuina de Mar, ens has explicat moltes vegades que va molt més enllà de les escoles de cuina que tan de moda estan avui en dia, no? Per què?
0: Sí, bé, serà un espai de dinamització cultural, gastronòmica, educativa. Aquí s'han de fer tallers, demostracions culinàries, activitats divulgatives, molts de projectes vinculats al patrimoni marítim i pesquer de la cala. Serà un espai de recerca, és a dir, és molt més que una escola.
2: I està obert als veïns, a la gent de fora? Qui pot venir a fer un taller o una activitat a l'Espai Cuina de Mar, Eva?
0: Hi haurà activitats per a tots els públics, des de tallers familiars, intergeneracionals, iaios, nets, persones de diferents edats, show cookings, formacions, presentacions de productes, exposicions, jornades vinculades a la cultura de la mar i a la gastronomia local. És a dir, és un espai per poder investigar sobre el nostre patrimoni i ha d'estar obert a tothom que tingués interès.
1: Eva,
0: qui no tingui, li hem de crear.
1: Exacte, això és important. L'Ametlla de Mar és sinònim de peix fresc i de peix de qualitat. Jo també sóc de poble pesquer, de Vilanova i la Geltrú, i tinc família que s'hi dedica. I he crescut entre sardines, seitons i gambes de Vilanova, que les reivindico molt. I us he de dir que fins que no vaig trepitjar, per exemple, a la Costa Brava, doncs no vaig descobrir què eren ni els lloritos ni els sonsos. A la cala, quina mena de peix ens oferiu? De què traieu pit, vosaltres?
0: Bé, jo penso que el peix de llotja, en general, serà el gran protagonista. Ara, el que hem de donar valor és a totes les espècies, i en especial el que diem la morulla. Hi ha puestos que es diu el peix de rebuig, però és el peix que s'utilitzava per a fer el que serien els plats de casa.
1: Els que fem servir per la sopa, no? Serien
0: sí,
1: aquells que tenen moltes espines, però que estan boníssims.
0: Que només se fan servir per la sopa i tenen moltes altres maneres d'utilitzar-se i són molt bons. Uh-huh. Llavors, això els hem de posar en valor. Hem d'explicar també que hi ha detrás de cada captura l'ofici, l'esforç, la sostenibilitat del sector.
2: Anna, jo que mira, l'altre dia, per preparar una mica el programa, vaig visitar l'Espai Cuina de Mar, em va rebre la Eva, i et puc dir que hi ha un concepte que apareix sovint i que aquí li tenim molt, és a dir, li tenim moltes ganes, que és la cuina de bordo. Eva, què és la cuina de bordo i què s'explica sobre aquesta cuina i què aquesta cuina explica de nosaltres, de qui som?
0: Jo diria que la cuina de bordo és un gran exemple del que avui diem sostenibilitat i astúcia i aprofitament. En quatre ingredients, amb molt pocs ingredients que tenien a les mans i en les condicions difícils del que és en una barca, els pescadors fan uns plats extraordinaris. Això seria, per mi, la cuina de bordo. En els ingredients bàsics, poder fer els plats que fan.
1: I de tots aquests plats típics que cada pescador fa el seu i cadascú té la seva fórmula, Eva, si et dono a triar, quina recepta de tota aquesta cuina que la deus haver manegat molt per engegar aquest projecte seria la teva preferida?
0: A mi m'agrada molt el rancho de gatet. El rancho de gatet, no sé si és el que és el gatet,
1: suposo
0: que si ets de Vilanova podria ser no.
1: No.
0: És un tauronet, que anomenen els peixos bastinals, que són peixos que s'han de preparar. Este plat potser seria més de fer-lo a casa perquè s'ha d'escaldar. És el cassó, també és conegut. Generalment el cassó és un tauronet. Llavors s'han d'escaldar, s'ha de preparar, i a mi m'agrada molt el ranxo de gatet com s'ha fet a casa o fet a la barca encara seria millor. Però és un peix que porta molta preparació. Ara, una vegada fet, està deliciós.
1: Doncs, Eva, Francesc, ens apuntem que hem de venir a fer-vos una visita a l'Espai Cuina de Mar per enriquir-nos, contribuir a preservar aquest patrimoni, i si l'Eva en algun moment ens vol cuinar aquest gatet, doncs, escolta'm, ens el menjarem encantats de la vida. De moment, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat tot això al Rambla 54.

0: I una abraçada a tots dos.
1: Moltíssimes gràcies, Anna. Que vagi
2: gràcies.
1: Bé.
2: Gràcies.
3: Rambla 54 és que diguin el que se'ls acudeixi.
2: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
3: I que tothom es deixa anar. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
4: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
0: L'Arnau i servidora, ahir vam ser a Rubí a la presentació de la nova temporada de la ràdio. Albert Soler, gràcies per convidar-nos-hi a ramblejar-hi. I tornàvem en ferrocarrils bastant patats, perquè havíem començat la jornada força d'hora enregistrant una entrevista que us oferirem aviat, i eren ja les 9 tocades del vespre. I per què t'explico tot això? Doncs perquè entràvem a Barcelona pensant en arribar a casa i ens vam acomiadar a Gràcia, que és l'estació on jo doncs vaig baixar i efectivament me'n vaig anar cap a casa. I l'Arnau, doncs al cap d'una hora i mitja, Instagram me'l va situar a la plaça Sant Jaume envoltat de gegants ballant. Això és afició i la resta, tonteries. Aquest matí he pensat que fa molts dies que no en parlem, de gegants, que a l'Arnau li agraden molt. Jordi Givert, ben tornat al Rambla 54.
5: Hola, Anna, encantat de tornar a ramblejar.
0: Jordi, no cal que sigui a nivell premium, rotllo Arnau, però a tu t'agraden els gegants?
5: Sí, a mi m'agraden, no formo part de cap colla, però a mi em retornen a la infantesa, no?, cada cop que els veig. I de fet, amb els companys del 9-9, que també col·laboren aquí a la Rambla, he fet alguns articles pel diari explicant la història dels gegants del Moianès, així que quan vulguis t'explico alguns altres.
0: L'Arnau ja s'ho està apuntant. Avui, però, ens portes els teus, els de Santa Maria d'Oló.
5: Exacte, sí, per mi els d'Oló són els que animen més la trobada gegantera en una cercavila aquí a la Catalunya central.
0: Són el Florenci i l'Agneta, dos pagesos que van ser construïts als anys 80, m'has dit, oi?
5: Exacte, de fet, comencen concretament a l'any 83 i potser un dels fets més destacats és que són construïts no per un taller ni per un artesà, sinó per la pròpia gent del poble, concretament del casc antic, del nucli antic, que es coneix popularment com a dalt al poble. I de fet, el primer gegant que construeixen és el Mansuet, que ja el tenim jubilat, ara ja no surt a fer cap cercavila, i la qüestió és perquè pesa més de 100 quilos.
0: Ostres.
5: Llavors van construir la seva estructura de ferro en un primer moment i això va fer que el jubilessin ràpid perquè costava de pujar, a més en un poble com el nostre que, perquè us l'imagineu, està fet envoltat de turons i tot de pujades i baixades. Llavors era difícil fer-lo moure pels carrers del poble.
0: I com ho van resoldre, això?
5: Doncs la colla va començar amb molta empenta i el 84 es va crear allà la colla de grallers, també, i l'Agneta es va construir la geganta, aquest cop amb una estructura de fusta més lleugera, i fins i tot el 1985 creen una cercavila molt particular que es diu la Focaifa i que desencadenava amb una guerra de foc, aigua i farina, que era molt particular i se la van inventar això just al començar. De fet, l'aigua és un dels elements distintius de la colla. En Mansuet justament treia aigua però puro.
0: Això és el que ens comentaves que anima les cercaviles, no?
5: Sí, perquè van ruixant a la gent durant tota l'estona i de fet el 1986 es construeix el Florenci, que és l'actual gegant, el substitut del Mansuet, i de fet ell incorpora també un mecanisme que a part de treure aigua pel puro li permet pixar i ruixar a la gent. Llavors això a la canalla els encanta.
0: Sempre. Jordi, i sobre les festes més emblemàtiques de la colla, abans parlaves de la Focaifa, has dit? Tu continua sent?
5: Focaifa, que és foc, aigua i farina. I no ho és perquè als anys 2000 es va deixar de fer, perquè, clar, la barreja d'aigua i farina Anna, és una barreja que embruta molt i amb l'enrenou que es feia amb la festa es va decidir deixar de fer-la. Però igualment la festa més important per la colla sempre ha estat la festa major, que és a finals d'agost, i com a element particular té la pujada del carrer de Sant Antoni, que és un carrer que popularment se'l coneix com la Costa.
0: Entenc que és un carrer molt dependent.
5: Sí, només són 200 metres de distància per pujar de baix al poble, dalt al poble, però té un pendent que arriba a pendents de 20-22%, que això als aficionats del ciclisme els agrada i venen a fer-la, precisament, i fins i tot a l'aplicació d'Strava trobaràs un segment d'aquests que competeix la gent i es cronometren, que l'han batejat com el mur d'olor. Doncs per festa major no pugen en bicicleta, sinó que qui pugen són els gegants, tant els d'olor com els convidats, que normalment sempre n'hi ha algun que no coneix el que li espera, i els hi costa. És difícil de pujar-la i, a més, encara hi ha algun cable de corrent que obliga a fer maniobres per que puguin passar els gegants.
0: Doncs déu-n'hi-do la gincana. Jordi, moltíssimes gràcies per aquest retrat que ens has fet dels teus gegants, dels gegants d'olor, i per fer feliç l'Arnau, que ja s'ha apuntat que un altre dia tornes a parlar de més gegants. Una abraçada.
5: Endavant. Vinga, vagi bé.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Si us parlo d'una bruixa, segur que molts us ve al cap la típica imatge d'una senyora amb vestit negre, barret de punta i una berruga important al nas, oi? Però avui no volem parlar de contes. Sona Pardo, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Escolta'm, jo et deia, no volem parlar de contes, no ens considerem bruixes. Jo sóc fan d'aquelles samarretes de Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar, però avui tu ens parles precisament d'una d'aquestes dones, una veïna de Sallent que al segle XVII ha quedat immortalitzada com una gegantona del poble. Qui era una aquesta dona?
2: Doncs mira, era la Jerònima, coneguda com a Joana la Negra, una dona que era remeiera del Lluçanès, tenia coneixements de curandera i aquí al poble, a Sallent, es dedicava a escotir roba. L'any 1618, a Sallent, després que l'expulsessin del Lluçanès també per temes de bruixeria, aquí la van tornar a acusar de bruixa, la van torturar i, com moltes altres dones, la van acabar penjant. El seu cas, però, és excepcional perquè a dia d'avui sabem tot o pràcticament tot el que va passar durant el seu judici.
1: I per què la van penjar?
2: Doncs perquè les remeieres no encaixaven en el model de dona de l'època, no? Eren solteres o viudes que dominaven la medicina popular, feien xarxa entre elles i fins i tot oferien mètodes anticonceptius. La Joana la Negra, com deia, va ser una de les moltes dones que van acusar de bruixeria a principis del segle XVII, que era justament també un moment molt convuls per Catalunya. Vas imaginar que hi havia sequera, hi havia molts aiguats, malalties encomanadisses i, dient-ho així tal qual, li havien de carregar el mort a algú.
1: És a dir, eren dones avançades al seu temps que feien por al sistema i que aquest sistema les castigava injustament.
2: Sí, però per sort, en aquest cas, i molts d'altres també, però aquí Sallent, us parlo d'aquest, no, la memòria no s'ha perdut. Hi ha un altre sallentí, l'Albert Benet i Clarà, que va publicar un llibre sobre la Joana la Negra, com se la coneix. És una recerca molt completa de la declaració que la Jerònima Muntanyola va fer quan l'estaven torturant. De fet, ella, en aquest moment, ho escriu al llibre, va arribar a dir que era bruixa, però cal insistir que ho va fer durant la tortura. I el 2018, quan va fer justament 400 anys que l'havien penjat, l'associació feminista d'aquí de Sallent, que es diu Adona't, va decidir que calia reparar aquest deute històric que el poble tenia amb la Jerònima i van inaugurar, van estrenar, van construir aquesta gegantona que es diu Joana la Negra. Si vols, vaig parlar amb la directora de l'associació, la Maria González, que podem escoltar perquè ens ho expliqués ella millor.
3: La nostra jugantona ha fugit una miqueta dels estereotips de la bruixa dolenta dels contes i com que la majoria de dones que els hi passava, o sigui, que els hi feien aquesta acusació, no eren res més que remeieres que tenien els seus coneixements i coneixien les herbes medicinals i la manera doncs, de poder aturar malalties, doncs llavors per això la nostra geganta porta un farcell amb herbes.
1: Porta un farcell amb herbes, dèiem, perquè era una remeiera, oi o no?
2: Exacte, i el que és important d'exagerar és que es va poder pagar amb aportacions dels veïns del poble i ell també em va explicar, no, la Maria, que la van batejar amb el sobrenou per homenatjar-la a ella i a totes les dones que aquí van jutjar injustament a la comarca i, de fet, a tot Catalunya. I això, la geganta porta herbes medicinals, un pot d'ungüents i sempre balla Sallent quan és festa amb una cançó que es diu Embruixant.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, Ona, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquest personatge i esperem haver contribuït, ni que sigui en aquests minuts, a fer una mica de justícia per aquesta i per totes les dones que van passar el que ella va passar.
2: I tant.
1: Moltes gràcies i fins aviat.
2: Adéu.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: La xarxa de comunicació local.
2: 91.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El ple municipal de Sant Cugat d'aquest divendres té entre els principals punts de l'ordre del dia la modificació de les ordenances fiscals pel 2027 amb canvis en l'IBI i la taxa de residus. El govern proposa incrementar un 2,9% el tipus de l'IBI i preveu una reducció significativa de la taxa de residus que, segons explicat, s'ajustarà al cost real del servei després de la sobrerecaptació dels darrers exercicis. L'executiu de pensa que, tenint en compte l'evolució de la inflació i del PIB, la pressió fiscal municipal continua baixant en termes reals. Farmacèutica, investigadora i, sobretot, una persona compromesa amb els altres, Montse Moral, ha dedicat més de 25 anys a la farmàcia comunitària, primer a Mirasol i després al carrer de Santa Teresa, on va descobrir una manera d'entendre la professió basada en la proximitat i l'acompanyament. Jubilada des de fa dues dècades, continua vinculada a nombroses entitats i causes socials de Sant Cugat i d'arreu. Amb motiu del Dia Mundial del Farmacèutic, conversem amb ella sobre la seva trajectòria, els canvis que ha viscut la professió, la importància del tracte humà i també sobre les experiències personals que han marcat la seva vida. La periodista Mònica Terribas estrena aquest 25 de setembre a HBO Max El buen espíritu, la continuació de El minuto heroico. En aquesta nova docu-sèrie, Terribas critica la vulneració de drets fonamentals que hi ha a l'Opus Dei. I en clau esportiva, tret de sortida a la temporada del primer equip masculí del rugbi Sant Cugat, que s'estrena aquest diumenge a les 12 del migdia a la nova divisió d'honor elit amb el duel català contra el Barça. Els santcugatencs visiten l'estadi de la Teixonera per enfrontar-se a un conjunt blaugrana que torna a la segona categoria estatal després de baixar el curs passat. L'equip de Martín García afronta el debut amb una plantilla renovada i rejuvenida amb protagonisme del planter. En una entrevista a Cugat Media, el tècnic reconeix que l'equip encara està en construcció, però assegura que arriben moltes ganes a aquest inici. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 5 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres, 25 de setembre, i ens n'anem ràpidament fins al Servei Català de Transició Transit Eduard Sánchez. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs de moment tenim encara en general, globalment, una tarda més o menys tranquil·la, sense massa volum de trànsit. En aquest pont de la festivitat de la Mercè, doncs, que es nota pel que fa a la mobilitat amb força més tranquil·litat del que és habitual aquesta hora de la tarda d'un divendres. En tot cas, sí que tenim punts en intensitat, a zones de l'AP7, com és a Barberà del Vallès, en sentit sud, la C58 entre la Barcelona, aquest últim tram entre Torre Baró i el Nus de la Trinitat, i també els punts i trams afectats per obres on la circulació és més intensa, més lenta, com és el cas de l'autovia 2 a la zona de Jorba i en sentit Lleida. En tot cas, a la resta, de moment, com dèiem, amb circulació en general còmoda. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Eduard. Bona tarda.

0: Doncs avui al Connectats descobrirem la història, coneixerem la tasca que fa la ciutat i quins projectes de futur té el Club BMX de Terrassa. Conversarem amb el seu president, Ricky Urbina. Continuarem amb el repàs a les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i Sergi Estapé. I marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Bé, doncs aquesta hora de la tarda ens posem al dia de l'actualitat d'allò més destacat en els diferents municipis del Connectats i començarem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Raval de Montserrat va acollir ahir el col·lecte institucional de commemoració de les riuades de 1962, un fet que van passar fa 64 anys i encara es recorden aquí a Terrassa. Per primera vegada es va presentar el cens de víctimes mortals que s'han pogut documentar. Són 189 persones al cens com a víctimes i 69 desapareguts. Amb tot, tant l'Ajuntament com les entitats i institucions implicades demanen a les famílies de les víctimes que verifiquin les dades per resoldre qualsevol possible inexactitud. L'acte va comptar amb la declaració institucional per part de l'alcalde Jordi Ballart i un parlament de l'associació Niños Desaparecidos de la Riada 1962 a càrrec de la seva secretària, Susana Escalera. Noel Duque, el regidor de l'Ajuntament, i la presidenta de l'entitat, Anna Martínez, van llegir tots els noms de les víctimes que han quedat plasmats en uns llençols penjant de l'atri de l'Ajuntament. L'homenatge a les víctimes continuarà avui a les 7 de la tarda amb un acte organitzat per la Comissió de Rieres a la plaça de la Immaculada, al barri d'Ègara. Allà es farà una ofrena floral en record dels infants desapareguts i el proper 8 d'octubre l'Arxiu Comarcal acollirà una jornada per explicar tota la feina feta, els mecanismes emprats i la informació recollida en l'elaboració del cens.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: El director sabadellenc Fèlix Colomer ha estat nominat als Premis Emmy Internacional pel documental Temps Mort, una producció de 3CAT que reconstrueix la vida del jugador de bàsquet Charles Thomas. Colomer ha explicat que la nominació l'ha agafat per sorpresa, però que la rep amb molta il·lusió. També ha valorat que el documental que explica una història de caiguda i superació hagi aconseguit arribar al públic nord-americà.
3: És una història de fracàs, de caiguda, de superació, èxit posterior, com una americanada. Llavors està bé que arribi als americans. Jo ho volia que passés i finalment ha passat. Així que molt, molt content. Si no guanyem no passa res. Serà una experiència increïble anar a Nova York el 23 de novembre. Tinc moltes ganes de viure aquesta experiència i molt content pel que significa i pel treball de l'equip.
2: El documental competirà amb Baila Vini, The Fieldstone Weird Car Grand Prix i Tom Daley, 1,6 segons.
0: Gràcies, Pol. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Les obres d'adequació de la nova sala d'estudis del barri de Coll i Pujol s'iniciaran la setmana vinent. Uns treballs que s'allargaran almenys 6 mesos amb un pressupost de prop de 500.000 euros. Així ho ha anunciat l'alcalde de Badalona en una visita d'obres del local situat a la plaça de Júlia Minguell, entre els carrers de Santa Bàrbara i Vila Vall-llebrera. L'espai de prop de 400 metres quadrats disposarà d'una sala de treball i també d'una de polivalent adreçada als estudiants de la ciutat amb una capacitat d'una norantena de persones. Els usuaris hi podran accedir a través d'una aplicació des de les 9 del matí i fins a les 9 del vespre. I és que l'edifici, recordem, no tindrà personal de seguretat, sinó que disposarà d'un servei de videovigilància ininterromput connectat amb les dependències de la Guàrdia Urbana. A més, en períodes d'exàmens, la sala d'estudis estarà oberta a les 24 hores del dia.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Des del Prat de Llobregat, ara ens informa Rocío Santaeufemia. Bona tarda.
5: Bona tarda. La Festa Major del Prat comptarà enguany amb un nou sistema de càmeres de seguretat als espais que concentren aglomeracions. La seva instal·lació serà temporal, només mentre duri la festa, i en acabat es retiraran. El sotsinspector Toni Arenas, cap de la Divisió Tècnica de la Policia Local del Prat, detalla les zones on s'hi posaran.
6: Aquest any incorporem un sistema de càmeres de seguretat a tots els espais als quals es desenvolupen activitats massives de gent, és a dir, Fondo en Peixo, Jardins de la Noguera, Plaça de la Vila, la zona de l'estació, Jaume Balmes i el tema de la fira d'atraccions. En tots aquests espais hi haurà càmeres de seguretat.
5: A més, la policia local realitzarà controls d'alcoholèmia aleatoris a les colles de foc pretenques per garantir la seguretat dels seus membres i la ciutadania.
0: Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Després de dues temporades aconseguint la classificació per la promoció d'ascens, aquest curs 2026-2027, l'Hoquei Club Castellà vol aconseguir la fita d'ascendir a Hoquei Plata. En la tercera temporada del tècnic Joan Antoni Pérez en la banqueta grana, les mateixes que l'equip estat a Nacional Catalana, els granes s'han reforçat amb el porter Eloi Gasset i amb Ramon Carné, procedents del Sant Feliu, i han perdut a 3 jugadors. La pretemporada ha estat força irregular per l'equip, però després de mantenir el bloc principal, els de Fiti parteixen com uns dels favorits per aconseguir classificar-se entre els 4 primers equips i disputar novament la promoció d'ascens. Aquest dissabte l'equip debutarà contra el Club Hoquei Cadí al pavelló Dani Pedrosa de Castellà, un rival que la campanya passada va acabar en setena posició amb 21 punts menys que els castellarencs, que van acabar en tercera posició. L'equip de la Seu d'Urgell s'ha reforçat amb dos jugadors nous.
0: Gràcies, Albert. Seguim al Vallès. Ara ens n'anem fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Avui, a Rubí, fa 64 anys que la nostra ciutat va patir un dels seus episodis més tràgics de la seva història. Ens referim a la riarada del 25 de setembre de l'any 1962. Aquella fatídica nit van perdre la vida més de 600 rubinencs. Per aquest motiu, aquesta tarda, a partir de les 6 de la tarda, a la placeta del 25 de setembre, es farà l'acte commemoratiu institucional. Com cada any, la commemoració serà una ofrena floral feta per l'Ajuntament de Rubí, els partits polítics i la ciutadania que volen que no s'oblidi mai el que va passar ara fa 64 anys. Coincidint amb la data històrica, aquest cap de setmana el grup de teatre Esbarjo i la Càmera Teatre Rubí representaran l'espectacle Metamorfosis al casino de la plaça Catalunya del nostre poble. Hi haurà dues funcions, una a les 8 avui i l'altra demà també a les 8 del vespre. La idea és fer un homenatge a les víctimes de la riarada i també d'altres poblacions de la comarca, a més dels afectats de la Dana del País Valencià fa gairebé 2 anys.
0: Gràcies, Mariona. Abans de marxar, el repàs habitual també a la crònica de Sant Cugat. Xaravella.
9: Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un vehicle municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou 130.000 euros aproximadament per comprar una grua per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. La compra del vehicle es finançarà amb reduccions de diferents partides del pressupost. La nova grua permetrà recuperar un servei que en els darrers anys ha funcionat de manera irregular i que s'ha cobert amb solucions provisionals i encàrrecs puntuals. El servei de grua de Sant Cugat concretament arrossega problemes des de fa anys. Entre el 2022 i el 2023 només es disposava de grua per atendre emergències, mentre que el 2024 el municipi es va quedar sense servei regular. El 2025 l'Ajuntament va intentar recuperar un servei estable mitjançant una contractació externa, però el concurs provisional va quedar desert. Des d'aleshores, les retirades s'han anat resolent mitjançant encàrrecs extraordinaris.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: HD.
1: A la tarda no et desconnectis. Connectats.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: Divendres és moment per repassar les estrenes de la cartellera cinematogràfica, arribant una mica abans d'hora, però el Sergi Estapé i el Jordi Guillem doncs estan ja a punt i preparats per explicar-nos què podem trobar com a novetats en les cartelleres dels cinemes dels nostres municipis. Nois, Sergi, bona tarda.
1: Bona tarda. Torna al cinema aquí a la Connectats i, com sempre, ho fem repassant algunes de les estrenes i ho fem de la mà del periodista de Diari de Terrassa i el nostre cinèfil, no contractat, però sí que col·laborador, Jordi Guillem.
2: Bon dia.

0: Doncs comencem amb les estrenes d'una setmana. Jordi, em comentaves, no... Bé, poqueta cosa, no?
1: Home, d'entrada la pel·lícula que Espanya presentarà als Oscars.
0: Ja, però vull dir que
1: la resta fluixeta,
0: una mica
1: sí.
0: Tifa.
1: Sí, sí.
0: Val, doncs, com deies tu, hi ha una pel·lícula que representarà Espanya als Oscars que es diu La bola negra. Què em pots explicar d'aquesta pel·lícula de Los Javis?
1: Doncs és una introducció en el món oníric i poètic de Federico García Lorca. És una història d'històries connectades, valgui la redundància. Ens parla de les vides de tres homes homosexuals en tres èpoques diferents. Ens parla de desig, de dolor, d'herència... I també d'una obra inacabada de Federico García Lorca. La pel·lícula va aconseguir el premi a millor direcció al darrer Festival de Cannes i, com dèiem, competirà pels Oscars el mes de març, d'aquí mig any, la millor pel·lícula de parla no anglesa, millor pel·lícula internacional, que es diu ara, després de superar Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, i també de superar la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido. Aquesta va ser finalment la guanyadora. La bola negra, que està protagonitzada per Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernardó i Carlos González, amb aparicions puntuals i molt estimables de les actrius Penélope Cruz i Glenn Close.
0: Molt bé, doncs escoltarem una mica d'aquest La bola negra i al final recuperarem una mica doncs, una cosa relacionada amb, aquesta pel·lícula.
2: Este país... tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
3: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
4: Porque no le conocías.
3: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
4: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
5: El sueño va sobre el tiempo.
0: Doncs aquesta, La bola negra, aquesta pel·lícula doncs, que, com recordava el Jordi, representarà els Oscars al cinema espanyol, però que doncs, ara ja s'estrena i la podeu veure en els cinemes.
1: Una pel·lícula llarga, 2 hores 35 minuts.
0: Molt bé. Doncs ens anem als Estats Units per saber d'una pel·lícula d'animació que es diu La isla oblidada. És per oblidar o no?
1: Home, més o menys. És una pel·lícula dirigida per Joel Crawford i Januel Mercado. Explica la història de dues amigues que es queden atrapades en el místic món de Nakali, un món imaginari, i l'única manera d'escapar que tenen els hi costaria la seva vida compartida de records. És una pel·lícula amb veus de Lisa Soberano, Dave Franco, Jane Slate, i és una producció de DreamWorks distribuïda per Universal. Si teniu nens i als nens els agraden aquestes coses d'animació, doncs endavant, La isla oblidada.
0: Bé, nens i no tant nens, hi ha pel·lícules doncs, que...
1: Sí, però aquesta és més dirigida al públic infantil.
0: Molt bé, escolta'm una cosa, digue'm cosetes de la següent, que es diu En el corazón de la bestia, una pel·lícula d'aventures feta als Estats Units amb un gos com a també actor
1: protagonista. Sí, sí. És una de les pel·lícules que competeix al Festival de Sant Sebastià, que es clausurarà demà al vespre. Veurem quins són els guanyadors, finalment, al palmarès. Aquest Heart of the Beast és una pel·lícula dirigida per David Ayer, que el seu principal ganxo és que està protagonitzada pel actor nord-americà Brad Pitt,
0: home,
1: juntament amb el també guanyador d'un Òscar, J.K. Simons,
0: ah,
1: i Anna Lamb.
0: El gos no sabem
1: el nom. El gos no sabem el nom i no... sempre estan menys tinguts, els animals. Com deia Hitchcock, Hitchcock sempre recomanava que no rodessin mai els directors amb gossos ni amb nens.
0: Però ell va fer-ho amb ocells.
1: Ell va fer-ho amb ocells, sí, sí. Però gossos i nens quasi no en sortien.
0: No en volien.
1: Llavors, és la
0: home,
1: història...
0: L'home que sabia demasiado, precisament, és un nen el que és el...
1: Sí,
0: gran...
1: home, però ho feia el menys possible, només quan era imprescindible.
0: Ell les rosses li agradaven.
1: Exacte. És la història d'un... del Brad Pitt, diguéssim, que sobreviu a un brutal accident aeri, que ja ens l'ensenyen al tràiler, per si teníem algun dubte. Ell interpreta el paper de James Belmont, que és un oficial de les forces especials, i té l'accident amb el seu gos de combat, que es diu Odin. A conseqüència de l'accident queden atrapats al cor d'Alaska, en una zona deshabitada i feréstega, i hauran de fer front doncs, a una naturalesa impecable i hauran de lluitar portant la seva vida al límit per intentar sobreviure. És una pel·lícula menor, diguéssim, de Brad Pitt, que suposo que en fi, deu necessitar diners, això molts actors els hi passa, que no tots els seus projectes són perfectament escollits i desitjats, sinó que aquest és, mira, en fi, paguem això, doncs endavant. Veurem si ha anat al Festival de Sant Sebastià, alguna altra història deu tenir, però vamos, no estarà al palmarès ni de lluny.
0: Molt bé, doncs el que farem és escoltar un trosset de En el corazón de la bestia.
6: Tranquilo, ven aquí. Solo era una pesadilla. Ya no estamos allí.
7: Eres la primera persona que veo tan al norte. Dime, ¿en qué trabajas, James?
6: Fuerzas especiales, retirado.
7: He visto algo plateado en la boca de tu perro.
6: Odín era un perro de combate. Un enemigo le dio en la boca con un ladrillo.
7: ¿Y también le jodió la pata?
6: Sí.
7: Espero que le dijeses cuatro cosas.
6: Le pegué un tiro.
7: Joder.
0: Doncs aquesta pel·lícula En el corazón de la bestia, aquesta d'aventures dels Estats Units, i marxem a Argentina per saber quatre cosetes de La noche está marchándose ya, un drama fet, com dèiem, aquest país sud-americà.
1: Sí, és una pel·li que arriba de l'any passat, de l'any 2025, dura 105 minuts, una pel·li argentina dirigida per Ezequiel Salinas i Ramiro Soncini, que signen també el guió, protagonitzada per Octavio Bertone, Juana Oviedo, Rodrigo Fierro. Els actors no us diran gran cosa, són coneguts a l'Argentina, però no aquí. És una història sobre, és un drama, de fet, sobre la precarietat laboral, també sobre el cinema dins el cinema, perquè, de fet, ens explica la història d'un jove d'uns 30 anys que treballa de projeccionista en un cineclub municipal a l'Argentina, perd la seva feina, però el deixen quedar-se vigilant el local com a sereno, i acaba vivint...
0: Si no perd tant la seva feina, no?
1: Sí, la perd perquè, home, ell era el projeccionista, es dedicava a això, i ara el releguen, diguéssim, a fer només de sereno, no? I es dedica això, a passar pel cinema, aprofita la nit que no molesta ningú per revisar les seves pel·lícules, les que més li agraden, i a mesura que es va sentint més còmode en aquesta llar, perquè ell pràcticament viu allà, comença a formar-hi una petita comunitat. Hi ha un grup de nois, també hi ha una excompanya seva que grava vídeos pel canal d'OnlyFans allà mateix a la sala de projecció. En fi, és com un microcosmos, un món tancat que aprofita en Salinas i Soncini per explicar la precarietat de la crisi, que la crisi és un estat d'ànim gairebé en la societat argentina i el cinema argentí, que amenaça de tancar aquest cinema i que posa en risc tota aquesta comunitat. La pel·li es va veure al Festival de Valladolid, a la Seminci, i, en fi, interessant, projecte argentí interessant.
0: Acabem amb un thriller fet als Estats Units que es diu Fall 2, dos de número, el Dead Point, un thriller fet als Estats Units.
1: Sí,
0: pots contar.
1: És un remake d'una pel·lícula bastant interessant que es deia Fall, que és la història de dues noies que pugen a una torre de comunicacions a centenars de metres i, en fi, tenen un accident, una pel·li molt angoixant. Una pel·li d'aquelles que basen l'adrenalina tot el seu curs. Ha estat dirigida per Michael Spearing i Peter Spearing, que són dos germans, que igual que els Harris els diuen els germans Spearing, en aquest cas, dirigida a quatre mans. I això, la història no té massa més. És la supervivent de... Ara he fet un spoiler de la primera. La supervivent de la primera part està molt enfadada perquè ha perdut a la seva amiga, diguéssim, i torna, en aquest cas, a les muntanyes de Tailàndia per afrontar un nou repte, una nova ascensió. En aquest cas, pujarà a una muntanya de 1.500 metres i allà passarà una cosa, hi haurà un petit accident i es veuran atrapades, no? Dirigida per Harriet Sla... interpretada per Harriet Slater, Arsema Thomas i Tom Brittany. És una mica això, la història de què passa amb aquests
0: personatges. Escoltem un trosset de Fall 2.
8: Hola. ¿Me recibís? ¿Hay alguien ahí? Por favor, avísame si me oyes. Hola. Si me oís, responded.
0: Doncs aquesta angoixa també es veu una mica aquí, el que deia el Jordi, es veu una mica també en aquest tràiler de Fall 2 Dead Point. També s'estrena La família Dina, una pel·lícula d'animació feta a Rússia, Rise Up, una pel·lícula Rise Up, Levántate, un drama fet a Espanya, i es restrenen dues pel·lícules, Vengadores Endgame, de ciència-ficció dels Estats Units del 2019, i ja em diràs tu, restrenen la pel·lícula del 2019, i aquesta potser té més sentit, Chicho o Mientras el cuerpo aguante, un documental fet a Espanya el 1982. Doncs, com deia, dèiem, recuperem una mica, parlàvem de La Bola Negra, aquesta pel·lícula esperada, pel·lícula que serà la que representarà el cinema espanyol als Oscars, i volies parlar una mica de qui són els Javis, no? Igual que parlaves ara d'aquests dos, no sé, tenim els germans Coen, doncs tenim els Javis, no? Qui són?
1: Són dos cineastes, un és madrileny, Javier Ambrosi, nascut el 84, i l'altre és murcià, nascut el 91, per tant, 7 anys més jove, que és Javier Calvo. Se'ls coneix no com a Javier Calvo i Javier Ambrosi, sinó com los Javis.
0: Ells eren parella, eh?
1: Eren parella des de...
0: Tot i que continuen amb una bona relació i fent cosetes.
1: Van deixar-ho l'any passat, precisament, eren parella des del 2010, i l'any passat van anunciar la seva separació, tot i que mantenen una estreta amistat i, evidentment, una col·laboració professional que els ha dut a dirigir, per exemple, aquesta pel·lícula de La Bola Negra.
0: Tot i que no són molt... poca producció cinematogràfica, sí, més aviat sèries.
1: Sí,
0: no?
1: El que han fet bàsicament són sèries. De fet, Javier Calvo ja va començar com a actor, en aquest cas, com a actor quan era un nen, pràcticament, a la sèrie Física i Química.
0: Sí, era una sèrie que va impactar bastant, i en un moment que encara les sèries no acabaven de... I era una sèrie que et feien una a la setmana, ara.
1: Sí, no l'havia vista, jo, sí. Però... I, en fi, i també Javier Ambrosi també va fer fet d'actor, i ara tots dos són fonamentalment directors i guionistes. De fet, com tu deies, no és habitual que uns cineastes guanyin el premi a millor direcció a Cannes després d'haver fet dues pel·lícules, és a dir, la seva segona pel·lícula, perquè la primera va ser La Llamada, que és un fenomen que va començar com una obra de teatre underground a les sales de Madrid i finalment es va convertir en un fenomen musical i cinematogràfic bastant important. Recordo que es va estrenar un estiu ja fa més d'una dècada i va ser...
0: Sí, va tenir,
1: va ser una pel·li...
0: Va tenir molt impacte.
1: Sí, jo
0: crec que no l'he vist.
1: Jo l'he vist, però no és de les coses que més m'interessin d'ells. La Bola Negra crec que sí que m'agradarà, per tot
0: fa
1: el que estic sentint.
0: Té pinta de
1: que és una gran producció. I com deies, doncs s'han centrat en fer sèries de televisió, com Paquita Salas.
0: Aquesta va ser la primera.
1: Sí.
0: Bona, si no l'heu vist, és una...
1: Sí, està bé.
0: Una sèrie una mica... una comèdia, però com si fos un fals documental, i està fals... Jo crec que, bueno...
1: Sí, està explicada així en aquest format. Després van fer també, més recentment, ja Veneno, que és la sèrie biogràfica sobre la Veneno.
0: No sé si tu l'has vist.
1: Sí, la Cristina Ortiz, que és la popular Veneno dels programes aquests de matinada de televisió. La van fer el 2020.
0: Juguet trencat, no?
1: Sí, exacte. Una dona amb problemes, no? El moviment trans, també.
0: Una història molt...
1: Intenta visibilitzar-lo. És una sèrie que, en fi, està bé. I per mi la seva millor sèrie fins a la data és La Messias, que es va estrenar a Movistar Plus.
0: És més miniserie.
1: 2023. Més aviat, no? Sí, és miniserie. Crec que són, ara no sé, però són 7 o 8 capítols.
0: I de què va? Què tal?
1: És la història...
0: No facis spoiler, eh?
1: No, està inspirada en fets reals, perquè, de fet, ells, els Javis, s'inspiren en la història d'una família religiosa que es dedica a predicar l'Evangeli, diguéssim, a través de vídeos musicals. Jo coneixia la notícia, m'havia fet gràcia, fan uns vídeos, no?, com si fossin vídeos de YouTube, però en què canten totes les germanes, són una família amb moltes filles i totes canten, en fi. Doncs és una mica això, la història d'aquesta família, adaptada, diguéssim, i, en fi, ja no puc explicar més, perquè ja faria
0: espanyols. No.
1: Està rodada al Bruc, en gran part a Catalunya, surt l'Albert Pla fent de pare, que fa un paper extraordinari, i jo us la recomano, si no l'heu vist, la teniu a Movistar Plus, La Messias, ara tindrà més volada, segurament, amb l'estrena de La Bola Negra. No? També havien fet, el 2020 van estrenar Paca la Piranya, diguem-ne, 2021 Cardo...
0: I han fet una sèrie també de petits curtmetratges,
1: sí,
0: com una sèrie que es deia... Terroriferia. Escolta una cosa, però no marxarem amb res relacionat amb els Javis, sinó que marxarem recordant una pel·lícula que fa ara, al setembre, fa 20 anys de la seva estrena. Jo crec que és una pel·lícula que t'ha agradat a tu bastant. Es diu El viento que agita la cebada, de Gwyn That Shakes the Barley. Va guanyar la Palma d'Or de Cannes el 2006. És Ken Loach i Cillian Murphy, el de Peaky Blinders, el principal actor. I escoltem la cançó que diríem, no és que sigui de la banda sonora, però és una cançó que porta el mateix títol, de Gwyn That Shakes the Barley, és a dir, el vent que agita que sacseja la cebada. És una balada típica irlandesa, en aquest cas us la deixem interpretada per Dolores Kane. Gran pel·lícula, eh?
1: Si no l'heu vist, tot Ken Loach és molt
0: gran. Ken Loach és molt gran, però aquesta en concret és molt, molt bona. Per tant, si no l'heu vista, ràpidament busqueu-la i gaudiu-la. Jordi, ens veiem la setmana vinent.
1: Ens veiem divendres. Que vagi bé, bon cinema.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats. It's Friday then.

0: propostes que ens deixen les diferents emissores del Connectats per aprofitar aquest cap de setmana i comencem amb les que ens arriben de Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda, Terrassa. Dissabte, a partir de les 8 del vespre, el cantautor terrassà Miquel Pujadó presentarà el seu nou disc, Cicatrius i naufragis, a l'Auditori de Terrassa. I diumenge, a les 6 de la tarda, representació de Diner molt negre, comèdia de Rai Cuny, a la Sala Crespi, a càrrec del grup social Teatre.
0: Gràcies, Sergi. Anem amb les propostes de Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Aquí van algunes propostes culturals d'aquest cap de setmana a Sabadell. Comencem amb una proposta pels més petits. El Teatre Sant Vicenç de la Creu Alta porta a escena Jerónimo Stilton, el musical, una aventura fantàstica protagonitzada pel popular ratolí periodista. I continuem amb festes majors dels barris, perquè aquest cap de setmana coincideixen les de Can Llong, l'Eixample i Can Feu. Precisament aquesta última arriba després de que la comissió de festes hagi recuperat l'activitat després d'uns anys complicats i ja està pràcticament consolidada. I acabem amb la proposta per compartir en família, circ en família, una activitat pensada perquè infants i adults puguin experimentar plegats què significa ser artista de circ.
0: Gràcies, Pol. Què destaca en l'agenda de Badalona? Martí Villegas, bona tarda.
3: Hola de nou, Carme. Aquest cap de setmana comença la nova temporada als teatres municipals de Badalona amb l'obra L'últim àtom, de Jordi Oriol, que s'estrena avui mateix, divendres, al Teatre Zorrilla. També el Círcul dona el tret de sortida a la nova programació amb la presentació de la temporada i també la inauguració de l'espai renovat aquesta tarda. I a Can Miravitges també es podrà gaudir aquest cap de setmana d'una activitat teatralitzada que servirà per fer un viatge al passat de l'entorn rural de la Masia.
0: Gràcies, Martí. Anem ara amb les propostes del Prat. En Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
4: Bona tarda, tot a punt per la Festa Major del Prat, que arrencarà d'aquí a uns minuts a la plaça de la Vila amb el toc d'inici, la cercavila i l'esclat de cultura popular. Serà la prèvia al pregó i els focs d'inici de la Festa Major, que donaran la benvinguda a 4 dies d'activitats i concerts per a tots els gustos. Un inici de festa que es podrà seguir en directe a través del Prat Ràdio i el Prat Televisió a partir de les 6 de la tarda, amb veu de protagonistes i amb tots els detalls d'aquest esclat.
0: Gràcies, Rocío. Anem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Carme. Doncs teatre de nivell aquesta tarda a l'Auditori Miquel Pont de Castellà. I és que hi aterra l'obra de teatre Per Magel, inspirada en la novel·la d'Eva Baltasar, amb direcció de Victoria Spumberg i com a actriu en solitari Maria Rodríguez Soto.
0: Gràcies, Guillem Plans. I des de Rubí ara ens aporta les propostes Mariona Jerez. Bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Aquest cap de setmana, com tots sabem, hi ha molt moviment a Barcelona amb la Mercè. Però per qui vulgui escapar de tant rebombori, a Rubí tenim una proposta molt interessant, el Peacock Rubí Art Festival. El Peacock és un festival d'art multidisciplinari contemporani, emergent i transgressor. Avui, dia 25, a les 6 de la tarda, s'inaugura l'exposició col·lectiva al celler cooperatiu d'una vintena d'artistes de disciplines diferents i anirà acompanyada de músics i artistes com Alba Luz o Giselle Cornejo. A més, durant el cap de setmana hi haurà actuacions, concerts i art performatiu. Hi haurà grups com Camaleònica, Límite o Cid de Palma i el diumenge es podrà participar als tallers de maquillatge fantasia, escultura de fang o mural de collage col·laboratiu. I per qui vulgui alguna cosa encara més tranquil·la, aquest dissabte és l'últim dia que es podrà anar a veure l'exposició monogràfica d'obres de l'artista rubinenc Toni Grau a l'Espai Expositiu Municipal Aula Cultura. 2 plans alternatius a la Mercè que segur que gaudireu.
0: Gràcies, Mariona. I des de Sant Cugat us proposem participar, per exemple, en la 3ª edició del Festival de Música Quilòmetre Zero, demà dissabte a partir de les 11 del matí, durant tot el dia al Parc de Can Bernet, també per a les famílies, amb propostes per als més menuts. Diumenge, 51è aplec de la Sardana, a la plaça d'Octavià, des de 11:45, amb la participació de les Cobles Mediterrània Principal de Llobregat, Sant Jordi Ciutat de Barcelona i Juvenívola de Sabadell. Però més us recordem que aquest serà l'últim cap de setmana per gaudir del Sant Cugat Badà Tapes, on per 4,50 € es poden degustar elaboracions gourmet en forma de tapa dels diferents bars i restaurants de la ciutat que hi participen. És tot, ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Tornarem dilluns. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El ple municipal de Sant Cugat d'aquest divendres té entre els principals punts de l'ordre del dia la modificació de les ordenances fiscals pel 2027 amb canvis en l'IBI i la taxa de residus. El govern proposa incrementar un 2,9% el tipus de l'IBI i preveu una reducció significativa de la taxa de residus que, segons explicat, s'ajustarà al cost real del servei després de la sobrerecaptació dels darrers exercicis. L'executiu defensa que, tenint en compte l'evolució de la inflació i del PIB, la pressió fiscal municipal continua baixant en termes reals. Farmacèutica, investigadora i, sobretot, una persona compromesa amb els altres, Montse Moral, ha dedicat més de 25 anys a la farmàcia comunitària, primer a Mirasol i després al carrer de Santa Teresa, on va descobrir una manera d'entendre la professió basada en la proximitat i l'acompanyament. Jubilada des de fa dues dècades, continua vinculada a nombroses entitats i causes socials de Sant Cugat i d'arreu. Amb motiu del Dia Mundial del Farmacèutic, conversem amb ella sobre la seva trajectòria, els canvis que ha viscut la professió, la importància del tracte humà i també sobre les experiències personals que han marcat la seva vida. La periodista Mònica Terribas estrena aquest 25 de setembre a HBO Max El buen espíritu, la continuació de El minuto heroico. En aquesta nova docu-sèrie, Terribas critica la vulneració de drets fonamentals que hi ha a l'Opus Dei. I en clau esportiva, tret de sortida la temporada del primer equip masculí del rugbi Sant Cugat, que s'estrena aquest diumenge a les 12 del migdia a la nova divisió d'honor elit amb el duel català contra el Barça. Els santcugatencs visiten l'estadi de la Teixonera per enfrontar-se a un conjunt blaugrana que torna a la segona categoria estatal després de baixar el curs passat. L'equip de Martín García afronta el debut amb una plantilla renovada i rejuvenida amb protagonisme del planter. En una entrevista a Cugat Mèdia, el tècnic reconeix que l'equip encara està en construcció, però assegura que arriben moltes ganes a aquest inici. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Escolteu la lliçó i fiqueu atenció, perquè així aprendreu a parlar-la millor. La que parla és així.
3: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
2: Ta mare és la llengua d'aquí.
4: David Benito, ben tornat a la Rambla 54.
5: Bona tarda, gràcies a tots.
4: David, avui parlem amb tu de parlar del català de les Terres de l'Ebre, que deixa'm explicar que és el territori de Catalunya que més fa servir la nostra llengua en el seu dia a dia, o sigui que d'entrada, felicitats.
5: Moltes gràcies. Fa anys que ostentem este títol i la veritat és que és molt gratificant veure com aquí a les Terres de l'Ebre conservem este ús del català i que som encara el territori on més lo fem servir de forma habitual.
4: Doncs t'he felicitat i també t'he de dir moltes gràcies. Hi ha, a més d'aquest ús que feu per sobre de la resta de Catalunya, paraules abrenques que coneixem més o menys com xiquet o xalà. T'he de dir que això de xalà a Vilanova i la Geltrú també ho fem anar força i nosaltres estem bastant més al nord.
5: Sí, bueno, hi ha paraules que les compartim, però crec que també les han fet molt nostres, ho dius, xiquet o xalà, però se coneixen també altres indrets de Catalunya i també això és bonic veure com se comparteixen algunes de les paraules.
4: Exacte, per exemple, nosaltres en tenim una a Vilanova, que és Moixó, que de fet som el darrer poble venint del sud, que la diu i designa qualsevol ocell petit. Em sembla que vosaltres aquesta també la teniu.
5: També la tenim. I a més, t'he de dir que Montllaio, de mal nom, era Rafael de Moixó, i que, per tant, esta paraula en concret la tinc molt, i de fet porto un tatuatge d'un moixó aquí al braç, i la veritat és que esta paraula sí que la conec bastant.
4: David, i moixó per vosaltres, perquè nosaltres ho fem anar com per qualsevol ocell petit. Hi ha zones en què un moixó és exactament un pardal. No sé vosaltres en quin equip esteu.
5: Nosaltres més ho diem per pardal, però sí que és veritat que es fa servir per qualsevol ocell. Però, en general, ho diem més per pardal.
4: Doncs, David, si et sembla, anem per les paraules ebrenques menys conegudes, que és pel que t'hem trucat avui. En aquesta cançó que ens has recomanat, La lliçó, de Quico el cel i el noi i el mut de Ferreries, he escoltat, per exemple, agranar i abadejo. Què vol dir agranar i què és un abadejo?
5: Mira, són uns grans ambaixadors, los Quicos, i en esta cançó expliquen molt bé algunes de les paraules que tenim aquí. Agranar vol dir, en concret, escombrar. O sigui, aquí, quan fa servir una escombra, diries una granera, i el fet d'escombrar li diem agranar. I abadejo, que ho diem així, abadejo, és un bacallà.
4: Ah, I clar, no té cap
5: quan
4: vincle.
5: Tu vas a comprar
4: abadejo
5: al mercat,
4: no té cap vincle amb bacallà, vull dir...
5: No, però és una paraula que fa molts anys que s'utilitza aquí. De fet, quan tu vas al mercat municipal, per exemple, a Tortosa, vas a comprar abadejo, no vas a comprar bacallà. I, de fet, aquí a Tortosa t'he de dir que, no sé per què, perquè tampoc és que això sigui tradició d'aquí, l'abadejo de Tortosa és bastant famós i bastant conegut.
4: Doncs mira, no, com traduint la dita castellana, no ens n'anem a dormir mai sense aprendre coses noves. I abadejo, a més, t'he de dir que jo he fet una mica de recerca i tal, i ho he posat al cercador del DIEC, i és tant abadejo com agranar, són dues coses que he trobat a l'Institut, al diccionari, de l'Institut d'Estudis Catalans, o sigui que són legals.
5: I tant. Sí, moltes vegades ens diuen segur que aquesta paraula no està ben dita o és un castellanisme. No. Tenim paraules que són legals, com tu dius, i que encara es fan servir, que també és molt bonic veure com aquestes paraules una mica més tradicionals encara s'acaben dient, i que les noves generacions també l'utilitzen, i que és el que fem servir al dia a dia.
4: Els Quicos també mencionen xalera, que ve de xalar, que ja n'hem parlat, de passar-s'ho bé. En sabem molt, al Rambla 54, de passar-nos-ho bé. I també he escoltat a la cançó telefonar o faena. Jo faena sí que ho associo més al vostre parlar, a les Terres de l'Ebre, però això de telefonar em sona com antic, com d'àvies, no?
5: Sí, bueno, jo crec que també ara això s'ajunta que no sé si telefonem ja massa, però també t'he de dir que ho diem d'una altra manera, picar.
4: Sí.
5: Picar per telèfon també és telefonar.
4: I vosaltres dieu picar.
5: Tenim maneres de dir-ho. Sí, cada vegada s'utilitza més el terme... Bueno, jo crec que habitualment utilitzem el terme de picar. Vaig a picar a ma mare, per exemple.
4: Que potser més al nord fem servir més el trucar.
5: Sí.
4: Curiós, també. David, i més paraules i expressions que vulguis que descobrim?
5: Vinga, va, vaig a posar una miqueta a prova, a veure si jo et dic una acció, que és gitar-se, me sabries dir què vol dir?
4: Uf, gitar-se, ni idea, digue'm.
5: Pues gitar-se vol dir anar-se'n a dormir. O sigui, quan estàs ja molt cansat i dius allò de me'n vaig a gitar, és que te'n vas a dormir, que et vas a ficar-te al llit. Ja preparat per a el teu cafè o el teu té per anar a dormir, pues això, agitar-se.
4: Sembla just al revés, no? Sembla, ho associaria a agitar-se, com més a moure's.
5: Com
4: i
5: de moure's, no?
4: Anar a dormir.
5: Sí. De fet, jo recordo, per exemple, que el meu germà va viure un temps a Girona i esta paraula els hi sobtava com algo dolent. Agitar, com això, activar-se, no?
4: Vinga, doncs, una altra, va. No n'encertaré ni una, ja ho estic veient. Sí.
5: Seguim en accions. Per exemple, escurar.
4: Escurar, que no sigui escurar un iogurt, allò de menjar-se'l tot, o no?
5: Vosaltres ho dieu així, però nosaltres escurar és netejar els plats. El fet de, després de menjar, i que el teu pare o la teva mare diu vés a escurar els plats. Doncs vol dir netejar-los, però en aigua i sabó. Netejar els plats.
4: I ho podríem adaptar a l'escuraplats, o no? O si està mecanitzat, ja anem de dir rentaplats.
5: Ja li diem rentaplats, en això, sí. I si no ho fas, pot ser que ton pare o ta mare te malde. Què vol dir maldar?
4: Deu voler dir, doncs, renyar-te o...
5: Molt bé, sí.
4: No? Per context,
5: renyar
4: ho he tret.
5: Renyar és maldar, sí. I prèviament també et pot dir, mira, per a que no hagués d'escurar els plats, millor que anéssim a fer un mosset fora de casa.
4: Això deu voler dir sortir a menjar alguna cosa. Fer un mos, sí. Això sí que potser és una mica, està una mica
5: és
4: més
5: és una mica més estàndard, no?
4: Sí.
5: El mosset és anar a menjar algo fora de casa que no implique un gran àpat.
4: Vinga, doncs, va, l'última.
5: Vinga, va.
4: Ai, el desempat no serà un desempat perquè hauré perdut estrepitosament, però vinga.
5: Me fas dubtar molt. Mira, te diré una expressió que diem aquí, que és fer momos. És una expressió que utilitzem bastant.
4: Ostres,
5: sobretot els xiquets i les xiquetes a vegades mos fan momos.
4: Ai, no sabria què dir-te. Fer-se petons?
5: Vol dir fer ganyotes.
4: No. Fer ganyotes?
5: Fer ganyotes. Ah. Sí, el típic que un nen treu la llengua.
4: La llengua.
5: Vol dir fer momos. Nosaltres li diem fer momos.
4: Ah, mira, curiós. Fer momos. David, va, jo te'n regalo una de paraula. A canvi de tot aquest coneixement que avui ens has portat al Rambla 54, te'n regalo una de vilanovina, que és un verb.
5: Vinga.
4: Esgangalar. Toma.
5: Ostres,
4: ja.
5: És complicat estar a dir, eh?
4: Sí, però és bonica. Jo trobo que és bonica, que té sonoritat, esgangalar. És una d'aquelles coses que jo la dic freqüentment i la gent em mira com vulguem dir que diu aquesta boja, no?
5: És difícil, no sabria dir-te, doncs, perquè a més no hi ha cap pista aquí que pugui endevinar.
4: No, la veritat és que no. I és una paraula molt concreta que es fa servir quan tens uns pantalons d'aquests amb goma o roba interior, unes calces o uns calçotets,
5: sí.
4: que la goma s'ha donat, doncs que estigui donada és estar esgangalada. És això.
5: Ostres. Molt bé, o sigui, és com
4: no
5: una
4: sé
5: cosa
4: per què
5: molt
4: els vilanovins hem desenvolupat aquest llenguatge, però és així.
5: Mira, jo també he après una paraula nova que sempre està bé, això.
4: Doncs vinga, David Benito, encantada d'haver-te tornat a saludar i que hagis ampliat una mica el meu vocabulari i el de tota l'audiència. Fins aviat.
5: Gràcies. Me n'han quedat moltes, eh? Ja, si com
4: doncs
5: un altre
4: repetirem,
5: capítol
4: repetirem.
5: Per parlar-ne més.
4: Doncs,
5: i tant.
4: Farem un segon concurs de paraules tortosines. Si ho convé, convidaré a l'Arnau i a la Gisela i a l'Ivan i a tothom aquí a participar. Que no sigui jo l'única que faci el ridícul. Vinga, moltes gràcies.
5: Vinga, una abraçada.
4: Una altra.
2: La que sempre ha sentit de ton pare i ta mare és la llengua d'aquí.
6: Hola, Anna, sóc Adrià Duc de Baix Camp Ràdio. Sabies que els dofins, que són molt simpàtics, intel·ligents i molt macos, doncs sembla que amb els pescadors de Cambrils no s'hi porten tan bé. I és que els pescadors de la confraria estan patint els atacs d'aquests animals a les seves xarxes de pesca amb els desperfectes i els problemes que això comporta. Així que demà volem parlar amb tu per conèixer una mica millor aquesta problemàtica, saber com estan afectant aquests atacs al dia a dia dels pescadors, quines conseqüències tenen per al sector i si hi ha o no alguna manera de fer compatible l'activitat pesquera amb la presència d'aquests dofins, perquè una cosa és veure un dofí saltant al mar i penses, uau, és preciós, i una altra molt diferent és trobar-te que t'ha deixat la xarxa feta caldo. Així que demà en parlem amb tu per conèixer què està passant a Cambrils i com ho estan vivint els pescadors. Moltes gràcies, Anna, i ens veiem demà.
4: Ei, Adrià, és un tamasso, això de la cara fosca dels dofins, eh? Aquí estem expectants per veure què ens expliquen els pescadors de Cambrils, perquè doncs, ens ha caigut el mite del flipper. A veure què diuen. Demà t'esperem. Vinga, una abraçada.
7: Estàs escoltant Rambla 54. A Ràdio Sió, Agramunt.
4: Jo, futbolera, no en sóc massa. Però com que la seu de la xarxa està al costat del camp del Barça, doncs sí que tenim clar més o menys quina setmana juguen els blaugranes i quina setmana no. Més que res perquè a vegades sortim de les instal·lacions o de la ràdio i ens trobem tota aquella marabunta que ve cap aquí. Quan és que sí, com us deia, hi ha riuades de persones que passen per aquí al davant, direcció al camp, i tots porten samarretes dels seus ídols. Que si Lamine Yamal, que si Pedri, que si Rafinha... Però entre els jugadors hi ha un corredor que posa ordre, que és molt necessari i que mai no té una samarreta de marxandatge, que és l'àrbitre. Txell Barnaus, benvinguda al Rambla 54.
8: Hola, molt bona tarda.
4: Txell, de seguida ens presentes qui t'acompanya, que ja ens queda més o menys clar que és un àrbitre de futbol. Però abans, com que és el primer dia que parlem, doncs et vull demanar que ens facis 5 cèntims de qui sou tu i Ràdio Sió. Què ha de saber l'oient de vosaltres?
8: Doncs mira, començo per dir-te que estem molt contents de poder participar al Rambla 54 perquè és la primera Rambla que tenim a Agramunt, ja que no en tenim cap Rambla, tot i que sí que tenim un riu i un raval. No sé si saps quina és la diferència entre un i l'altre.
4: Doncs ara mateix no massa, quina?
8: Doncs mira, la principal diferència rau en el fet que el Rambla neix d'un element natural, que és un riu sec, i que funciona com un passeig central, no? Mentre que el Raval neix d'una divisió històrica, que és un barri fora de muralles.
4: Ah, doncs amb el permís del Pol Rodríguez, avui en el vostre cas rabalejarem, potser, amb Ràdio Sió. Txelli, per què Ràdio Sió i no Ràdio Agramunt?
8: Doncs mira, la ràdio es diu així pel nostre riu, que és el que es diu el riu Sió. Som una emissora amb 44 anys d'història, impulsada pel grup escènic agramuntí en motiu de la festa major, i que a dia d'avui continua amb la vocació de ser la veu d'Agramunt i de tota la ribera del Sió, que abarca des de la Segarra, passant per l'Urgell, fins a la Noguera, on desemboca el riu Sió, al Segre.
4: I de tu, Txell, què ens en vols explicar?
8: Doncs mira, dir-vos que sóc periodista de professió i que porto vinculada a Ràdio Sió més d'una dècada. Sóc una apassionada de la comunicació local perquè al llarg de la meva trajectòria en aquest mitjà he descobert que els mitjans de comunicació local són molt més que informació. Som territori i fem territori.
4: Efectivament.
8: I això em fa sentir vinculada a una terra, que és la meva, on també participo en la vida social en diferents entitats. Per exemple, sóc tabalera als Diables, participo a la Fe de l'Escola, entre altres. I a més, i això ens porta al tema de l'entrevista d'avui, al cap de setmana me'ls passo entre pavellons, perquè el meu fill juga a futbol sala.
4: Així tu sí que ho controles, això del futbol. Em quedo més tranquil·la, eh?
8: Bueno, diríem que sí per dir alguna cosa, però avui, com dèiem, no parlarem de partits, ni de resultats o jugadors. Avui parlarem d'una altra figura essencial en el joc, com són els àrbits. En tenim un, en Gerard Creus, que és agramuntí, però que amb aquesta professió dels àrbits ha visitat els camps d'esports de mig Catalunya. Gerard, benvingut al Rambla 54.
9: Moltes gràcies, molt bona tarda.
4: Gerard, si et sembla, comencem pel principi. Tu com arribes a l'arbitratge? Ja entenc que un jove aficionat al futbol vulgui ser Lamin o Cobercí, però que vulgui ser àrbitre, el vostre paper és clarament més desagraït.
9: Sí, la veritat és que normalment el problema és aquest. És a dir, som la figura més que no agrada tant, però bueno, jo en el meu cas recordo que, pues, per exemple, al pati de l'escola moltes vegades sí que ja havia fet d'àrbit amb les meves targetes, el meu xiulet i això. I bueno, és a dir, vaig estar molt temps arbitrant que si el torneig de futbol sala d'aquí a Gramunt de la mateixa vila o la canalla petita abans que fos federada. I arrel d'això, pues, una vegada parlant amb un company, pues, em va dir, hosti, per què no t'apuntes? I llavors bueno, em vaig ficar com a àrbit federat i aquí va ser on va començar, diguem, la meva trajectòria arbitral com a àrbit dins de la federació.
8: Déu-n'hi-do. Quants anys fa que arbitres i quines categories has passat?
9: Doncs arbitrant sempre em vaia un any o així, és a dir, no sé si aquesta serà la 16a o 15a temporada o 17a, però per allà està. Les categories per les que he passat ha sigut bueno, des de tot el futbol base i llavors a nivell amateur pues, des de quarta, tercera, segona catalana, primera catalana, Lliga Elit i fins i tot pues, bueno, assistent de tercera divisió i fins i tot també havia anat pues, al seu moment a segona divisió B com a assistent.
4: I actualment en quina estàs? Actualment què fas com a àrbitre?
9: Sí, actualment estic com a àrbitre de primera catalana i bueno, vaig d'assistent pues, a això, tercera divisió, Lliga Elit, que són les categories superiors.
4: Gerard, una vegada la Maite Nieto, que és l'estilista d'aquí de la xarxa, em va renyar amb raó, he de dir-ho, perquè parlo de pintar i no de maquillar. No vull que això ens passi a la Meritxell i a mi amb tu. Un partit es pita, es xiula o s'arbitra? Hi ha alguna manera més respectuosa de dir el que feu? Aclareix-nos aquesta nomenclatura, si és que hi ha alguna diferència.
9: Sí, la diferència, sobretot per mi, i bueno, alguna vegada que ho hem parlat, és arbitrar és tot el tema de gestió del partit, gestionar pues, des de les emocions, tant des de l'àrbit com en aquest cas els jugadors i això, i mentre que pitar seria única i exclusivament aplicar el reglament, mentre que arbitrar abarca molt més que tot el que seria pitar les accions que es veuen o prendre decisions, sinó que prendre les decisions en funció d'un context.
4: Uh-huh. O sigui que arbitrar seria el que fas des de que surts de casa i vas al partit fins a que surts del camp, un cop acabat el partit, i pitar seria l'acció concreta. És això?
9: No. És a dir, pitar seria jo entro al camp i el que veig és pito, hi ha una falta, la pito, això és targeta, trec la targeta. Arbitrar seria, hi ha accions que són blanques o negres, és a dir, una vermella que és vermella o una acció que és groga, és groga. Però després hi ha moltes accions amb matisos, val? O, per exemple, anem a una que a vegades és més fàcil. El fet de protestar és un motiu d'amonestació, és a dir, de treure targeta groga. Totes les protestes es treu targeta groga? No. Depèn, doncs, de diversos factors, vale? Com, per exemple, aquests factors poden ser pues, el moment del partit, situacions aïllades, si és una acció molt recurrent, si és una persona que ja de per si pues, té la tendència a protestar. Arbitrar seria tot això, és a dir, pues, valorar tot aquest conjunt d'accions, resultat del partit, moment del partit, període del partit, situacions que potser han pogut haver-hi anteriorment, pues, per prendre una decisió segons el reglament, vale, però el més acord possible a les regles de joc conforme el que determina el reglament.
4: O sigui que d'alguna manera tu vas estudiant el que fa cada jugador i llavors quan hi ha una acció d'aquestes decideixes en funció de l'històric d'aquell partit, no? Del que tu has vist que ha fet aquell jugador, que rondina molt o que no rondina o aquestes coses.
9: Correcte, amb això no vull dir que s'apliqui el reglament de manera diferent, sinó que el reglament és per tots igual, l'únic que els matisos aquests, aquestes accions que estan dins d'una zona gris, vale, poder prendre una decisió d'una manera o d'una altra en funció de la situació del partit.
8: Uh-huh. Tenim un altre dubte, que és al voltant d'un dels elements que porteu als àrbits, que és el xiulet, no? Ens preguntem si teniu algun codi tipus morse o algun codi secret amb el xiulet, no? Perquè sí que és veritat que és un element important dins del joc, que a vegades no hi parem atenció, però que realment té el seu protagonisme, també.
9: Correcte, és a dir, el xiulet, no tenim un xiulet estipulat estrictament que hagi de ser, però sí que més o menys ha de complir unes característiques. Normalment, el més utilitzat, i en aquest cas el que utilitzo jo sempre, és el Fox 40, i llavors, doncs, bueno, és a dir, s'utilitza aquest. Dins del xiulet que utilitzem aquest, la resta, és a dir, no hi ha un codi preestablert com a si hi ha aquesta acció, pitem d'aquesta manera o així, però sí que la idea del xiulet és donar una informació addicional a l'espectador, perquè ens fem una idea, seria, si jo tanco els ulls, a través de la sonoritat del xiulet, pugui predir una mica o pugui saber una mica si aquella acció ha sigut una acció important o ha sigut una acció més rellevant. Per exemple, una falteta al mig del camp que no té cap mena de transgressió ni res important, pues un xiulet curtet, pip. Mentre que una acció, pues a lo millor un possible penal, una acció a la frontal, una acció de vermella, per una acció ja sigui violenta o joc brusc greu, doncs aquí sí que utilitzaríem un xiulet més contundent, més fort, més explosiu, per diferenciar una mica aquestes accions, que si jo tanco els ulls pugui visualitzar una mica si són accions que s'han pitat més rellevants o menys rellevants.
4: I sempre és un sol xiulet, eh? No xiuleu mai dues o tres vegades allò, tit-tit-tit, no.
9: Normalment utilitzem un. Llavors hi ha algunes circumstàncies que a vegades sí que s'utilitzen dos, com per exemple, és a dir, pots haver pitat una falta, saquen ràpid, llavors hi ha un jugador terra que potser s'ha lesionat i no vols que es fiqui la pilota en joc més que res perquè el jugador ha de ser atès o s'ha de confirmar si hi ha hagut alguna lesió o no, amb la qual llavors aquí a vegades sí que pip-pip, s'utilitza un xiulet curt, o quan hi ha una substitució per avisar, doncs a vegades es fa un, dos xiulets, però normalment és això, s'utilitza un, tot i que alguna vegada de manera aïllada doncs es poden utilitzar dos, o per exemple com a final d'un dels dos períodes, ja sigui de la primera o de la segona part, que també s'utilitzen els tres.
4: Mhm.
8: al final tot això és una ciència, no? I avui ens agrada tenir-te aquí perquè veurem que l'arbitratge és un món en el qual també vosaltres com a persones, no? Ara dèiem, no, hospite o s'arbitre, bueno, doncs hi ha un reglament, també hi ha una gestió, no? I ens agradaria saber una mica aquesta gestió. Deixa'm dir-te una cosa, que jo sóc mare de porter de futbol sala, no? I com a mare de porter, i això considerem moltes mames de porters, que és que pensem que som les que més patim, no? Perquè sempre patim que no vagi una pilota a la cara. Però sí que és veritat que un dia em vaig trobar en el camp amb una mare d'un àrbit, no? I parlant amb ella, vam comentar que, clar, al final els jugadors, els porters, els entrenadors sempre tenen un suport perquè sempre hi ha una grada que diu, però realment de vegades sembla que els àrbits siguin una professió molt solitària, no?
9: Jo, per exemple, quan jugava a futbol, venia també una mica de la posició aquesta de porter, és a dir, en aquest cas els meus pares...
8: A tu t'agrada patir, pel que ve.
4: Sí, no?
9: Els meus pares, és a dir, quan vaig arbitrar, vaig decidir que volia ser àrbit, bueno, va ser una sorpresa, però tampoc va ser molt inesperada ni tampoc un canvi de patiment molt més gran, perquè és això. I no he trobat un canvi molt diferent de porter a jugador, i sempre ho explico d'aquesta manera, i és això, és a dir, un porter forma part d'un equip, però moltes vegades no et sents que pertanyis a l'equip. Què vull dir? Un delanter falla un penal, hosti, bueno, va, venga, va, no ha passat res. Un porter té una errada i és un gol tonto i tothom automàticament carrega contra el porter. Tot i que pertanys a un equip, moltes vegades te sents sol. A part de que moltes vegades mentre entrenaves i això, et deien, ves a la porteria i d'aquí mitja hora venim a xutar. I tu durant mitja hora, si estàs sol, amb el millor dels casos tenies un company o fins i tot dos, pues escalfaves una mica, però estaves mitja hora sol. A nivell arbitral, sí que les categories més baixes o en futbol base o això que vas sol, sí que és cert que et sents molt sol, vas sol, però quan vas amb companys, amb assistents, o tu ets un assistent en aquest cas i vas amb un àrbitre, nosaltres sempre parlem d'equip arbitral, val? No parlem de l'àrbit, de l'assistent, és a dir, això són les funcions dins, com podríem dir un porter, un defensa, un delanter, però nosaltres parlem d'equip arbitral. Per què? Perquè nosaltres, igual que la resta dels equips, busquem un objectiu. En aquest cas, els equips normalment l'objectiu és guanyar, nosaltres no tenim un resultat com a tal, però sí que el nostre objectiu, doncs, és equivocar-nos el menor número de vegades possibles. És inevitable equivocar-nos, tots tenim clar de que ens equivoquem, i quan entrem al camp tenim clar que alguna vegada ens equivocarem. Però la qüestió està en intentar-nos col·locar de la millor manera possible, intentar estar el més a prop possible del joc per prendre la millor decisió possible en aquella situació.
4: Gerard, i equivocats o no, hi ha vegades que teniu la raó, però l'afició s'emprenya igual i es queixa per les vostres decisions. Això jo ho vinculo al patiment que deia la Txell. Com t'aïlles d'aquesta cridòria, de vegades segons quines expressions, que penses, ostres, potser la gent es passa. Tens algun truc de concentració per abans de sortir del camp? Rotllo, no m'importa, no m'importa, no estic sentint res? O...
9: Primer de tot, el que m'agradaria comentar respecte al que has dit és que jo sempre dic el mateix, a dir, el problema que té el futbol, personalment el que penso, és que s'uneix una mica el ser fanàtic d'un equip, vale? El veure les coses d'una perspectiva de darrere d'uns colors, i moltes vegades juntament amb el desconeixement del reglament. La barreja d'aquestes dues coses fa, com tu molt bé dius, que moltes vegades es prenguin decisions de manera correcta, però que per desconeixement d'una cosa o per fanatisme de l'altra no es vulguin veure d'aquella manera objectiva o no es vulguin ni bons. També a vegades, jo sempre dic el mateix, quan m'equivoco jo en un partit intento analitzar amb què m'he equivocat, per què m'he equivocat, com ho puc fer la següent vegada per intentar evitar no equivocar, vale? Perdó, equivocar i que no es torni a repetir. I a vegades, des del punt de vista dels equips, em dona la sensació de que és una mica al revés, de que, bueno, nosaltres potser no ho hem fet de tot bé, però per culpa d'algú altre, en aquest cas l'àrbit, no m'ha aconseguit o hem perdut més o el que sigui. I llavors, pel tema que em comentaves a nivell de concentració i psicologia, t'he de dir que moltes vegades, o la majoria, no te n'adones de tot el que t'envolta o de fora. És a dir, sí que sents crits, sents protestes, però com que estàs molt focalitzat amb tot el que passa dins el camp, perquè a dins del camp intentes veure el jugador que té la pilota, però el dels costat que passa, és a dir, tindre un focus d'on està produint-se l'acció, però si és una acció que s'està aproximant a l'àrea, intento doncs girar el cap, veure possibles accions posteriors on puguin haver-hi doncs, agafades, empentes, subjeccions que puguin derivar doncs, amb una falta matac o amb un penal, per intentar anticipar tot això. Llavors, com que estàs pendent de tal quantitat d'estímuls, moltes vegades o la majoria de vegades no te n'adones del que passa a fora del camp a la graderia. I on a vegades me n'adono més és potser als partits de la meva categoria, però per una senzilla raó. No perquè la gent cridi més, no perquè, sinó perquè el anar assistents i portar l'intercomunicador, el fet de que l'assistent estigui proper a la graderia, o en aquest cas el de banquetes, estigui prop de les banquetes, sents una mica més tota la informació de fora, però per l'auricular de l'assistent, no perquè tu a dins el camp sentis més o menys. Llavors és això, és a dir, no és que t'inhibeixis com a tal, sinó que intentes focalitzar més amb tot el que passa al camp, que al final és el que per nosaltres és important.
4: Gerard, doncs m'ha semblat superinteressant totes aquestes reflexions i conèixer des de dins la teva feina. Txell, moltíssimes gràcies per portar el Gerard de la mà fins aquí, fins al Rambla 54. Una abraçada per tots dos. Ha estat un plaer, de veritat.
8: Moltes gràcies.
9: Moltes gràcies.
10: Vale, la primera, aquesta.
11: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
10: Ara aquesta.
11: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
10: I ara l'última.
11: Quedem a la Rambla 54.

0: Bona tarda, Rambla 54. Permeteu-me explicar-vos. Dues figures de bronze, una llança, una falcata i unes cadenes. Són Indíbil i Mandoni, dues figures que formen part del paisatge de Lleida i que des de fa dècades donen la benvinguda a la ciutat des de la plaça Gelet i Garriga sota l'Arc del Pont. Però qui eren realment aquests dos personatges? I sobretot, per què Lleida té una estàtua dedicada a ells? Per entendre-ho, primer hem de viatjar més de 2.000 anys enrere i ho fem de la mà del llicenciat en Història i Geografia, Jordi Corcó.
1: Són els primers lleidatans documentats històricament al segle, jo he dit, 200, l'any 200 abans de Crist, no? Cap d'ells del poble Ilergeta, poble ibèric, assentat des del segle VI abans de Crist, en la vall central de l'Ebre, les nostres terres, no? Amb la ciutat Iltirta com a capital d'aquest poble Ilergeta, no? Un poble avançat, diuen les cròniques, que vivia en pau i vestia la seva pròpia història. I tot s'acabaria quan l'arribada dels cartaginesos i els romans, que lluitant pel domini del món en aquell moment, convertiren aquestes terres en zona de guerra. I aleshores fou quan Indíbil i Mandoni entren a la història.
0: El territori que avui ocupa Lleida era aleshores Iltirta, sovint llegida com Ildirda, un important assentament ibèric i un dels principals centres dels ilergets. També va ser una de les seques més prolífiques de la península ibèrica, on s'encunyava moneda pròpia de plata i bronze amb inscripcions ibèriques. I per acabar de posar en context, el doctor en Història i Arqueologia, Joan Bernal, detalla així les diferències entre Ilergets, Iltirta i Ilerda.
2: Ilergets i lacetans, és tots aquests pobles de la conca de l'Ebre i de la plana catalana o lleidatana, que és com se nombren des dels romans, diuen els ilergets. Iltirta és el nom que se li dona a la ciutat. Ells encunyen una moneda amb escrits, amb grafits ibèrics, que hi fica Iltirta. Nosaltres interpretem que se llegeix Iltirta i que probablement la T té una D, és Ildirda. I d'aquí els romans transformen Iltirda a Ilerda. I és simplement fonètica.

0: La història d'Indy Billy Mandoni no explica per si sola la història del monument que tenim davant i també del que estem parlant, perquè hi ha una dada que pot sorprendre. Aquesta escultura no va ser creada originalment per representar Indy Billy Mandoni. L'any 1884, l'escultor barceloní Medard Santmartí va crear una obra en guix titulada Crit d'Independència, i els protagonistes originals no eren els dos cabdills que avui coneixem. Eren Istolachi i Indortas. Així, escoltem la veu de l'historiador Joan Ramon González.
1: L'escultura principal, la que correspon al que està amb la falcata en l'aire, també té unes cadenes a la mà, que és com si les estigués trencant en la falcata. Llavors va buscar el Menardo a dos herois que també va lluitar contra l'arribada dels romans. Per tant, l'escultura original, feta en guix, era d'Istolacio i Indortes, i era Cana la Llibertat. Ellin va aconseguir fer una rèplica d'aquesta escultura per portar-la a un forjador, fer-la molt més gran, que és la mida que tenim actualment. I, evidentment, aquí a Lleida, Istolacio i Indortes i Camp de la Llibertat, en una època també de franquisme, no és el que tocava i les va batejar de seguida com Indy Billy i Mandoni.
0: Més de 6 dècades després de la creació de l'obra original, arriba el moment decisiu que comenta el Joan Ramon. L'any 1946 es va fer la versió en bronze que coneixem actualment i l'escultura passa a estar dedicada als personatges d'Indy Billy Mandoni i el canvi el fa l'alcalde de Lleida, que en aquell moment hi havia, que era el Víctor Ellín. A partir d'aquí, les dues figures deixen de ser només una representació artística d'uns guerrers ibers i passen a formar part de la imatge de Lleida.
2: Podríem dir que aquella estàtua representa els orígens de la nostra ciutat. Els elements que... Aquella estàtua ens parla del més antic, que recordem històricament de Lleida, aquesta Iltirta, no?, que després seria la Ilerda romana. Sense Indy Billy Mandoni no s'entén tots els capítols que vindrien posteriorment i que ens parlen de la història i del devenir històric de la nostra ciutat.
0: I no és casualitat que les dues figures siguin aquí. L'estàtua es troba a la plaça Gelet i Garriga, just davant de l'Arc del Pont, una de les antigues portes d'entrada a la ciutat. Al darrere hi tenim el Pont Vell i a l'altra banda el carrer Major. És, per tant, un espai de pas, un punt pel qual passen cada dia centenars de persones. I enmig d'aquest moviment quotidià, dues figures de més de 2.000 anys d'història continuen immòbils.
1: D'alguna manera saludéssim, diríem, a la gent que entrava a la ciutat de Lleida, però també al mateix temps evitar que la gent ja entrés en vehicles per la porta del pont i convertir aquell accés i després inclús tot el carrer Major en peatonal. L'any 46 és fer aquesta actuació des del punt de vista urbanístic, no deixa de ser interessant perquè es va crear un espai peatonal bàsicament en la ciutat, va ser el primer que es va fer, gràcies a l'escultura que es va col·locar, a més d'una manera simbòlica. Perquè es va convertir per la seva centralitat en un lloc de trobada, de cites, de trobar-se per quedar, i s'ha convertit autènticament en un símbol de la ciutat.
0: Avui, la ciutat els ha fet seus. Ja no són només dos personatges de l'antiguitat ni només una escultura de bronze. Són una imatge de Lleida, un punt de trobada i un record viu del passat de la ciutat. I mentre Lleida continua canviant, Indy Billy Mandoni continuen dempeus, mirant passar la gent i recordant-nos que la història no queda tancada en el passat. També viu als carrers, als espais quotidians i en la manera com una ciutat es reconeix a si mateixa. Va començar l'any 1884 amb una obra que representava dos altres guerrers ibers i no va ser fins al 1946 que aquestes figures van passar a representar Indy Billy Mandoni. Avui els trobem aquí, a Lleida i també al Rambla 54.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: Jo escolto Rambla 54 a la Cala Ràdio.
5: Doncs el Rambla 54 ja fa unes setmanes que ha començat i suposo que has començat a notar que som, com diu l'Arnau, uns friquis del territori. Ens encanten les històries d'arrels i de gent que treballa per preservar-les i difondre-les, sobretot entre els més joves, que són el futur. Això és exactament el que fan a l'espai Cuina de Mar de l'Ametlla de Mar, que és una aula de cuina, però amb un plus. És a dir, que pots aprendre-hi a cuinar peix mentre descobreixes productes locals i preserves el riquíssim patrimoni pescador de casa nostra, gastronòmic i no gastronòmic. Francesc Allau, benvingut al Rambla 54.
6: Hola, Anna, què tal? Bona tarda i encantat de ser amb vosaltres.
5: Francesc, com que avui us estreneu, t'estrenes al Rambla 54, abans d'entrar en matèria i posar-nos a cuinar, et vull demanar que ens diguis quatre coses que hem de saber de vosaltres. Qui sou, tu i la Cala Ràdio?
6: La Cala Ràdio és una emissora que va néixer el 1984, per tant, portem ja un bon grapat d'anys al servei dels ciutadans de l'Ametlla de Mar. Es diu La Cala Ràdio perquè el topònim de l'Ametlla de Mar és La Cala. I nosaltres, els habitants, els ciutadans de l'Ametlla de Mar, ens diem caleros. I, per tant, d'aquí La Cala Ràdio. I pel que fa a mi, doncs, porto gairebé 42 anys vinculat en aquesta emissora, primer com a col·laborador, després com a treballador, ara en sóc el responsable, i bé, ja estic encantat, i a més, encantat d'estrenar-me avui parlant de cuina, perquè m'encanta cuinar, i sobretot peix.
5: Doncs, fetes totes aquestes presentacions, t'agrada cuinar peix, algun dia et demanarem alguna recepta. De moment, avui parlarem d'això, de receptes de peix, de receptes marineres i de patrimoni mariner. Et sembla si entrem a la cuina?
6: Entrem, i tant, Anna, perquè, com te dia, aquí a l'Ametlla de Mar, a la Cala, als caleros ens agrada menjar, i si parlem de peix, encara més que més, perquè com que el tenim tan a la vora, pues diguéssim que això fa que una part important de la nostra cuina més tradicional sigui la que està relacionada amb el peix. I per això et vaig proposar parlar de l'espai Cuina de Mar, i per això hem convidat a la Eva Llambrí, que n'és una de les impulsores del projecte. Eva, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, gràcies. Bona tarda.
5: Hola, Eva. Que cal preservar tot aquest patrimoni que parlàvem, aquest patrimoni pescador de l'Ametlla i d'arreu, en principi pot semblar una obvietat, però com i quan us plantegeu aquest projecte? D'on neix la idea d'aquest espai?
7: Bé, des de l'Ajuntament se va creure convenient disposar d'un punt de trobada de la cultura marinera i del sector gastronòmic que estigués al servei del poble. Una manera de conservar el nostre llegat, les nostres arrels i, sobretot, projectar-ho cap al futur.
6: I dius que l'Espai Cuina de Mar, ens has explicat moltes vegades que va molt més enllà de les escoles de cuina que tan de moda estan avui en dia, no? Per què?
7: Sí, bé, serà

0: presentacions de productes, exposicions, jornades vinculades a la cultura de la mar i a la gastronomia local. És a dir, és un espai per poder investigar sobre el nostre patrimoni i ha d'estar obert a tothom que tingués interès.
1: Eva,
0: qui el tingui, li hem de crear.
1: Exacte, exacte, això és important. L'Ametlla de Mar és sinònim de peix fresc i de peix de qualitat. Jo també sóc de poble pesquer, de Vilanova i la Geltrú, i tinc família que s'hi dedica. I he crescut entre sardines, seitons i gambes de Vilanova, que la reivindico molt. I us he de dir que fins que no vaig trepitjar, per exemple, la Costa Brava, doncs no vaig descobrir què eren ni els lloritos ni els sonsos. A la cala, quina mena de peix ens oferiu? De què traieu pit, vosaltres?
0: Bé, jo penso que el peix de llotja, en general, serà el gran protagonista. Ara, el que hem de donar valor és a totes les espècies, i en especial el que diem la morulla. Hi ha puestos que es diu el peix de rebuig, però és el peix que s'utilitzava per a fer el que serien els plats de casa.
1: Els que fem servir per la sopa, no? Serien aquells que tenen moltes espines, però que estan boníssims.
0: Que només se fan servir per la sopa i tenen moltes altres maneres d'utilitzar-se i són molt bons. Uh-huh. Llavors, això els hem de posar en valor. Hem d'explicar també què hi ha detrás de cada captura, l'ofici, l'esforç, la sostenibilitat del sector.
2: Anna, jo que mira, l'altre dia, per preparar una mica el programa, vaig visitar l'Espai Cuina de Mar, em va rebre la Eva, i et puc dir que hi ha un concepte que apareix sovint i que aquí li tenim molt, és a dir, li tenim moltes ganes, que és la cuina de bordo. Eva, què és la cuina de bordo i què s'explica sobre aquesta cuina i què aquesta cuina explica de nosaltres, de qui som?
0: Jo diria que la cuina de bordo és un gran exemple del que avui diem sostenibilitat i astúcia i aprofitament. En quatre ingredients, amb molt pocs ingredients que tenien a les mans i en les condicions difícils del que és en la barca, els pescadors fan uns plats extraordinaris. Això seria, per mi, la cuina de bordo. En els ingredients bàsics, poder fer els plats que fan.
1: I de tots aquests plats típics que cada pescador fa el seu i cadascú té la seva fórmula, Eva, si et dono a triar, quina recepta de tota aquesta cuina que la deus haver manegat molt per engegar aquest projecte seria la teva preferida?
0: A mi m'agrada molt el rancho de gatet. El rancho de gatet, no sé si és el que és el gatet, suposo
1: no.
0: Que si ets de Vilanova podria ser no.
1: No.
0: És un tauronet. Que anomenen els peixos bastinals, que són peixos que s'han de preparar. Este plat potser seria més de fer-lo a casa perquè s'ha d'escaldar. És el cassó, també. És conegut. Generalment el cassó és un tauronet. Llavors s'han d'escaldar, s'ha de preparar, i a mi m'agrada molt el ranxo de gatet com s'ha fet a casa o fet a la barca, encara seria millor. Però és un peix que porta molta preparació. Ara, una vegada fet, està deliciós.
1: Doncs, Eva, Francesc, ens apuntem que hem de venir a fer-vos una visita a l'Espai Cuina de Mar per enriquir-nos, contribuir a preservar aquest patrimoni, i si l'Eva en algun moment ens vol cuinar aquest gatet, doncs, escolta'm, ens el menjarem encantats de la vida. De moment, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat tot això al Rambla 54 i una abraçada a tots dos.
2: Moltíssimes gràcies, Anna. Que vagi
0: gràcies.
2: Bé.
0: Gràcies.
3: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
4: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
3: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això, perquè... Vinga.
5: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: L'Arnau i servidora, ahir vam ser a Rubí a la presentació de la nova temporada de la ràdio. Albert Soler, gràcies per convidar-nos-hi a ramblejar-hi. I tornàvem en ferrocarrils bastant patats, perquè havíem començat la jornada força d'hora enregistrant una entrevista que us oferirem aviat, i eren ja les 9 tocades del vespre. I per què t'explico tot això? Doncs perquè entràvem a Barcelona pensant en arribar a casa, i ens vam acomiadar a Gràcia, que és l'estació on jo vaig baixar

0: I efectivament me'n vaig anar cap a casa i l'Arnau, doncs, al cap d'una hora i mitja, Instagram me'l va situar a la plaça Sant Jaume envoltat de gegants ballant. Això és afició i la resta, tonteries. Aquest matí he pensat que fa molts dies que no en parlem, de gegants, que a l'Arnau li agraden molt. Jordi Givert, ben tornat al Rambla 54.
1: Hola, Anna, encantat de tornar a ramblejar.
0: Jordi, no cal que sigui a nivell premium, rotllo Arnau, però a tu t'agraden els gegants?
1: Sí, a mi m'agraden, no formo part de cap colla, però a mi em retornen a la infantesa, no?, cada cop que els veig. I de fet, amb els companys del 9-9, que també col·laboren aquí a la Rambla, he fet alguns articles pel diari explicant la història dels gegants del Moianès, així que quan vulguis t'explico alguns altres.
0: L'Arnau ja s'ho està apuntant. Avui, però, ens portes els teus, els de Santa Maria d'Oló.
1: Exacte, sí, per mi els Dolors són els que animen més la trobada gegantera en una cercavila aquí a la Catalunya Central.
0: Són el Florenci i l'Agneta, dos pagesos que van ser construïts als anys 80, m'has dit, oi?
1: Exacte, de fet, comencen concretament a l'any 83 i potser un dels fets més destacats és que són construïts no per un taller ni per un artesà, sinó per la pròpia gent del poble, concretament del casc antic, del nucli antic, que es coneix popularment com a dalt al poble. I de fet, el primer gegant que construeixen és el Mansuet, que ja el tenim jubilat, ara ja no surt a fer cap cercavila. I la qüestió és perquè pesa més de 100 quilos.
0: Ostres.
1: Llavors van construir la seva estructura de ferro en un primer moment i això va fer que el jubilessin ràpid perquè costava de pujar, a més en un poble com el nostre que, perquè us l'imagineu, està fet envoltat de turons i tot de pujades i baixades. Llavors era difícil fer-lo moure pels carrers del poble.
0: I com ho van resoldre, això?
1: Doncs la colla va començar amb molta empenta i el 84 es va crear allà la colla de grallers també i l'Agneta es va construir la geganta, aquest cop amb una estructura de fusta més lleugera, i fins i tot el 1985 creen una cercavila molt particular que es diu la Focaifa i que desencadenava amb una guerra de foc, aigua i farina que era molt particular i se la van inventar això just al començar. De fet, l'aigua és un dels elements distintius de la colla. En Mansuet justament treia aigua per al puro.
0: Això és el que ens comentaves que anima les cercaviles, no?
1: Sí, perquè van ruixant a la gent durant tota l'estona i de fet el 1986 es construeix el Florenci, que és l'actual gegant, el substitut del Mansuet, i de fet ell incorpora també un mecanisme que a part de treure aigua pel puro li permet pixar i ruixar a la gent. Llavors això a la canalla els encanta.
0: Sempre. Jordi, i sobre les festes més emblemàtiques de la colla, abans parlaves de la Focaifa, has dit? Tu continua sent?
1: Focaifa, que és foc, aigua i farina. I no ho és perquè als anys 2000 es va deixar de fer perquè, clar, la barreja d'aigua i farina, Anna, és una barreja que embruta molt i amb l'enrenou que es feia amb la festa es va decidir deixar de fer-la. Però igualment la festa més important per la colla sempre ha estat la festa major, que és a finals d'agost, i com a element particular té la pujada del carrer de Sant Antoni, que és un carrer que popularment se'l coneix com la Costa.
0: Entenc que és un carrer molt dependent.
1: Sí, només són 200 metres de distància per pujar de baix al poble, dalt al poble, però té un pendent que arriba a pendents de 20-22%, que això als aficionats del ciclisme els agrada i venen a fer-la precisament, i fins i tot a l'aplicació d'Strava trobaràs un segment d'aquests que competeix la gent i es cronometren, que l'han batejat com el Mur d'Olor. Doncs per festa major no pugen en bicicleta, sinó que qui pugen són els gegants, tant els d'Olor com els convidats, que normalment sempre n'hi ha algun que no coneix el que li espera i els hi costa. És difícil de pujar-la i, a més, encara hi ha algun cable de corrent que obliga a fer maniobres perquè puguin passar els gegants.
0: Doncs déu-n'hi-do la gincana. Jordi, moltíssimes gràcies per aquest retrat que ens has fet dels teus gegants, dels gegants d'Olor, i per fer feliç l'Arnau, que ja s'ha apuntat que un altre dia tornes a parlar de més gegants. Una abraçada.
1: Endavant. Vinga, vagi bé.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Si us parlo d'una bruixa, segur que molts us ve al cap la típica imatge d'una senyora amb vestit negre, barret de punta i una berruga important al nas, oi? Però avui no volem parlar de contes. Sona Pardo, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Escolta'm, jo et deia, no volem parlar de contes, no ens considerem bruixes. Jo sóc fan d'aquelles samarretes de Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar, però avui tu ens parles precisament d'una d'aquestes dones, una veïna de Sallent que al segle XVII ha quedat immortalitzada com una gegantona del poble. Qui era una aquesta dona?
2: Doncs mira, era la Jerònima, coneguda com a Joana la Negra, una dona que era remeiera del Lluçanès, tenia coneixements de curandera i aquí al poble, a Sallent, es dedicava a escotir roba. L'any 1618, a Sallent, després que l'expulsessin del Lluçanès també per temes de bruixeria, aquí la van tornar a acusar de bruixa, la van torturar i, com moltes altres dones, la van acabar penjant. El seu cas, però, és excepcional perquè a dia d'avui sabem tot o pràcticament tot el que va passar durant el seu judici.
1: I per què la van penjar?
2: Doncs perquè les remeieres no encaixaven en el model de dona de l'època, no? Eren solteres o viudes que dominaven la medicina popular, feien xarxa entre elles i fins i tot oferien mètodes anticonceptius. La Joana la Negra, com deia, va ser una de les moltes dones que van acusar de bruixeria a principis del segle XVII, que era justament també un moment molt convuls per Catalunya. Vas imaginar que hi havia sequera, hi havia molts aiguats, malalties encomanadisses i, dient-ho així tal qual, li havien de carregar el mort a algú.
1: És a dir, eren dones avançades al seu temps que feien por al sistema i que aquest sistema les castigava injustament.
2: Sí, però per sort, en aquest cas, i molts d'altres també, però aquí Sallent, us parlo d'aquest, no, la memòria no s'ha perdut. Hi ha un altre sallentí, l'Albert Benet i Clarà, que va publicar un llibre sobre la Joana la Negra, com se la coneix. És una recerca molt completa de la declaració que la Jerònima Muntanyola va fer quan l'estaven torturant. De fet, ella, en aquest moment, ho escriu al llibre, va arribar a dir que era bruixa, però cal insistir que ho va fer durant la tortura. I el 2018, quan va fer justament 400 anys que l'havien penjat, l'associació feminista d'aquí de Sallent, que es diu Adona't, va decidir que calia reparar aquest deute històric que el poble tenia amb la Jerònima i van inaugurar, van estrenar, van construir aquesta gegantona que es diu Joana la Negra. Si vols, vaig parlar amb la directora de l'associació, la Maria González, que podem escoltar perquè ens ho expliqués ella millor.
3: La nostra jugantona ha fugit una miqueta dels estereotips de la bruixa dolenta dels contes i com que la majoria de dones que els hi passava, o sigui, que els hi feien aquesta acusació, no eren res més que remeieres que tenien els seus coneixements i coneixien les herbes medicinals i la manera doncs, de poder aturar malalties, doncs llavors per això la nostra geganta porta un farcell amb herbes.
1: Porta un farcell amb herbes, dèiem, perquè era una remeiera, oi o no?
2: Exacte, i el que és important d'exagerar és que es va poder pagar amb aportacions dels veïns del poble i ell també em va explicar, no, la Maria, que la van batejar amb el sobrenou per homenatjar-la a ella i a totes les dones que aquí van jutjar injustament a la comarca i, de fet, a tot Catalunya. I això, la geganta porta herbes medicinals, un pot d'ungüents i sempre balla Sallent quan és festa amb una cançó que es diu Embruixant.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, Ona, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquest personatge i esperem haver contribuït, ni que sigui en aquests minuts, a fer una mica de justícia per aquesta i per totes les dones que van passar el que ella va passar.
2: I tant.
1: Moltes gràcies i fins aviat.
2: Adéu.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: La xarxa de comunicació local.
2: 91. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El ple municipal de Sant Cugat d'aquest divendres té entre els principals punts de l'ordre del dia la modificació de les ordenances fiscals pel 2027 amb canvis en l'IBI i la taxa de residus. El govern proposa incrementar un 2,9% el tipus de l'IBI i preveu una reducció significativa de la taxa de residus que, segons ha explicat, s'ajustarà al cost real del servei després de la sobrerecaptació dels darrers exercicis. L'executiu defensa que, tenint en compte l'evolució de la inflació i del PIB, la pressió fiscal municipal continua baixant en termes reals. Farmacèutica, investigadora i, sobretot, una persona compromesa amb els altres, Montse Moral, ha dedicat més de 25 anys a la farmàcia comunitària, primer a Mirasol i després al carrer de Santa Teresa, on va descobrir una manera d'entendre la professió basada en la proximitat i l'acompanyament. Jubilada des de fa dues dècades, continua vinculada a nombroses entitats i causes socials de Sant Cugat i d'arreu. Amb motiu del Dia Mundial del Farmacèutic, conversem amb ella sobre la seva trajectòria, els canvis que ha viscut la professió, la importància del tracte humà i també sobre les experiències personals que han marcat la seva vida. La periodista Mònica Terribas estrena aquest 25 de setembre a HBO Max El buen espíritu, la continuació de El minuto heroico. En aquesta nova docu-sèrie, Terribas critica la vulneració de drets fonamentals que hi ha a l'Opus Dei. I en clau esportiva, tret de sortida la temporada del primer equip masculí del rugbi Sant Cugat, que s'estrena aquest diumenge a les 12 del migdia a la nova divisió d'honor elit amb el duel català contra el Barça. Els santcugatencs visiten l'estadi de la Teixonera per enfrontar-se a un conjunt blaugrana que torna a la segona categoria estatal després de baixar el curs passat. L'equip de Martín García afronta el debut amb una plantilla renovada i rejuvenida amb protagonisme del planter. En una entrevista a Cugat Mèdia, el tècnic reconeix que l'equip encara està en construcció, però assegura que arriben moltes ganes a aquest inici. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Faves comptades amb Alba Triador.

0: del 16 al 22 de setembre se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat, que enguany manté el lema de l'any passat, Mobilitat per a tothom. Però fins a quin punt les nostres ciutats estan pensades perquè tothom s'hi pugui moure amb autonomia? Avui volem mirar Sant Cugat des d'una altra perspectiva, la de les persones que conviuen cada dia amb barreres que sovint passen desapercebudes. Ho farem escoltant tres testimonis que ens ajudaran a entendre què significa de debò una ciutat accessible. Comencem amb Laura Tomàs, ella té 26 anys i conviu amb una paràlisi cerebral i es desplaça amb cadira de rodes. Bon dia, Laura.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Ens pots explicar qui ets i com condiciona la paràlisi cerebral a la teva mobilitat en el dia a dia?
1: Bueno, pues yo soy Laura. En tinc 26 anys i, com bé has dit, tinc paràlisi cerebral i justament fa poc hem descobert que ve d'un origen genètic.
0: Fem aquesta entrevista, en aquest cas, en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat i enguany el lema que han triat és Mobilitat per tothom i de justícia entre generacions. Jo crec que la resposta és òbvia, però jo t'he de preguntar si creus que les ciutats es dissenyen pensant en la diversitat funcional o només per un perfil d'usuari més estàndard.
1: No. Jo crec que no es dissenyen pensant en el tipus de mobilitat, sobretot reduïda, i o els tipus de mobilitat diferent. Perquè està molt pensat per gent normativa i gent que potser pues, pot arribar a tot arreu, però així, però la persona amb mobilitat és molt complicat, perquè una petita cosa et pot significar una cosa molt gran i hi ha barreres potser invisibles que potser ens les posem nosaltres mateixos o ens les posa la societat i que s'haurien de com, canviar i jo crec que es pot fer fàcilment adaptant més les ciutats i que estigui realment una ciutat per tothom.
0: Si tu quedes en un lloc nou on no has anat mai, necessites preparar-te el trajecte amb antelació per saber que hi podràs arribar?
1: Sí, el recurs que és més adient per mi és un assistent personal. Malauradament, aquí a Sant Cugat no existeix la figura i si existeix te l'has de pagar tu. I de moment jo és un recurs que no he pogut utilitzar molt i són recursos que haurien d'existir perquè tu puguis fer una vida autònoma i real participant en totes les coses de la ciutat.
0: Hem parlat de barreres, no? Tu parlaves de barreres físiques, de barreres invisibles fins i tot. Quan tu necessites moure't per fer la teva vida quotidiana per Sant Cugat, quines són aquestes barreres que potser als ulls d'una persona que no té diversitat no hi són, però que tu trobes en el teu dia a dia i que fins i tot serien de fàcil solució?
1: Hi ha una cosa molt, molt fàcil que podem canviar tots i és molt fàcil. És que quan, per exemple, tu et trobes amb mi, si jo vaig amb una altra persona, és molt probable que li parlarà abans a l'altra persona que a mi, perquè entenen que jo no entenc. Llavors, és, sobretot, pregunta'm, o sigui, no tinguis vergonya, no, pregunta'm, si jo no ho sé, et diré, pues mira, prefereixo que li comentis, però que el simple fet de veure'ns acompanyats o de veure'ns amb els nostres amics o amb qui vulguem, no significa que no us puguem entendre.
0: I a nivell de barreres físiques i arquitectòniques, Aura, a Sant Cugat, quines són les que per tu són més urgents de resoldre, que t'impedeixen moure't amb llibertat i amb independència?
1: Pues sobretot diria que els esglaons de les botigues i això, i també pensar que quan fem obres noves, per exemple, ara que estrenaran el Teatre de la Unió, jo l'obra que han fet no l'he vist. I llavors no sé si està adaptat. I, per exemple, a mi les arts escèniques és una cosa que em motiva molt, però jo no sé si podré pujar a l'escenari, per exemple. I llavors, què ha de fer? Esperar-me que em diguin, ah, sí, està adaptat. O de cop potser jo entro en aquell espai i de cop se n'adona que no està adaptat. Llavors, és com ho fem? Llavors, tot això desgasta.
0: I en els teus desplaçaments quotidians, per allò que has de fer en el dia a dia, des d'anar a comprar, anar al metge, a fer un passeig, a prendre un cafè, què és allò que cal solucionar i que tu t'impedeix i t'entorpeix?
1: Pues, sobretot, caldria que tot estigués més pla i sobretot que, com veiem aquí, hi ha un forat dels arbres, que a vegades són més grans o més petits. Això impedeix perquè potser les cadires, depèn de com poden passar o depèn de com se't queda enganxada. I si tu vas sola, pues ja depèn de trobar-te algú, per exemple, pel carrer. Però a mi em passa moltes vegades que si no conec la persona, potser em fa cosa demanar-li, perquè no sé com reaccionarà. I moltes vegades pues, em costa potser entendre les reaccions o demanar-li. i em poso nerviosa.
0: Has parlat de frustració i a mi m'agradaria saber si alguna vegada has deixat de fer algunes coses o anar a alguns llocs de la ciutat perquè no està prou adaptat per la teva mobilitat, que necessites la cadira.
1: Bastantes coses. Moltes vegades jo per anar a fer pràctiques o per moure'm per aquí Sant Cugat abans agafava el bus, ara ja no l'agafo per una qüestió pràctica i perquè em vaig trobar que moltes vegades les rampes no funcionaven, ja sigui perquè es donaven cops o el que sigui, i llavors estar la rampa bloquejada em gastava més temps esperant el bus i decidint si el podia agafar o no que baixant directament al centre del poble, per exemple.
0: Quins són els impediments i com es poden solucionar perquè tu puguis fer ús d'aquest servei públic de mobilitat? Parlem de l'autobús i, si vols, parlem després també de ferrocarrils i trens, si és que la situació és la mateixa.
1: Pues seria molt fàcil de solucionar amb rampes portàtils d'aquestes que es poden comprar a les ferreteries i així seria fàcilment solucionable. I és només tenir-la al bus i tenir previst que si no et funciona la rampa, pues utilitzes aquella per garantir l'accés. I després que tota la gent que hi ha dins del bus garanteixi que hi ha un espai que tu et puguis posar i el respecti. Perquè moltes vegades vas o moltes vegades ens hem trobat que si jo quedo amb les meves amigues ja som dos cadires i a lo millor l'altra persona no em pot pujar i jo vull anar amb ella a qualsevol lloc i s'ha d'esperar mitja hora més per poder agafar un altre bus, saps? Pues que això estigui més ben pensat i tot això. I sobretot els trens, pues, per exemple, les botoneres, a mi, depèn de quin tren, si és un dels trens antics, no em van bé perquè no puc fer pressió per sortir. Llavors pues, m'he quedat atrapada o coses així. O coses tan simples com avisar les parades que els hi funcionen els ascensors. Per què? Perquè és una putada molt gran que baixis a una parada i trobis que l'ascensor no funciona. Perquè tens que donar una volta més gran o solucionar-ho d'alguna forma. I en el cas de persones que poden caminar o que tenen un cert equilibri encara, però jo no em puc desplaçar-la per mi mateixa si no és amb la cadira. Llavors, que estigui garantit que tu puguis saber a quina estació baixaràs i si funciona els ascensors o si passa alguna cosa que et puguin avisar o que tu tinguis un servei directe en el qual tu puguis trucar i dir vale, vaig a agafar això. Funciona, no funciona, com ho fem? Pues això estaria bé.
0: Fins a quin punt una bona accessibilitat a tu et dona independència?
1: Ens dona molta independència. I a mi, sobretot, que sóc una persona pues, molt viva, que m'agrada molt la cultura, que m'agrada estar present, participar, a mi que els jocs estiguin adaptats em dona molta independència perquè em garanteix l'accés a qualsevol lloc. Que si no, i em garanteix sobretot que pugui anar de forma independent sense pretendre que els meus pares o una persona hagi de venir, que això és un altre tema.
0: Què li diries si tinguessis al davant l'alcalde, els tècnics de mobilitat i alguna persona que planifiqués, no?, aquestes millores a la ciutat?
1: Pues que es plantegin sobretot això del tema dels assistents personals i les figures de suport, perquè realment és molt important i molt necessari, perquè si no, molts joves es queden sense recursos i es veuen tancats a casa seva per no tenir recursos d'accés a la feina, de visibilitat, d'estar amb els amics, de tenir una vida plena, que al final és el que volem, és ens movem diferent, però som persones, al cap i a la fi tenim les nostres necessitats, però volem que estiguin cobertes per poder accedir, com tothom, a qualsevol espai. No pot ser que per una barrera física, que jo no he triat en aquest cas, no pugui accedir a un espai.
0: Aura Tomàs, moltes gràcies per compartir amb nosaltres el teu dia a dia i tots els reptes de la mobilitat que té la ciutat, perquè efectivament sigui una mobilitat per a tothom, que de moment veiem que de deures n'hi ha molts per fer.
1: Gràcies.
0: Laura ens explicava com una rampa que no funciona, un esglaó o la manca de suports poden acabar condicionant tota una jornada. Canviem ara de mirada i ho fem per conèixer una altra realitat de la mobilitat. Parlarem amb la Montserrat Trias i en Llorenç Sabater, dues persones amb ceguesa, que ens expliquen quins obstacles es troben cada dia caminant pels carrers de Sant Cugat o simplement intentant agafar l'autobús. Montserrat i Llorenç, explica-nos una mica la vostra situació visual i com això condiciona els desplaçaments en el vostre dia a dia.
2: Bé, la nostra situació visual és que no hi veiem, o sigui, ceguesa total, i això condiciona, depèn dels espais que per desplaçar-nos per la ciutat, depèn dels espais, ens és molt més fàcil o molt més complicat. Sovint ens trobem que els espais oberts, que són els que tothom percep com més fàcils i per nosaltres són més complicats. També ens trobem en una ciutat que és molt, molt gran i llavors el transport públic de vegades ens ajuda, però de vegades no tant, perquè o no funciona prou com hauria de funcionar, perquè no està prou ben mantingut, per diferents qüestions, no?
3: Jo tampoc hi veig gens, en principi. No, al principi veia la meta de llums, ara només veig si és de dia o de nit, amb miqueta, però l'única, la meva part de moure'm és, pues, seria poder un plat diferent a la Montserrat, perquè jo vaig amb el gos guia. Llavors, en els llocs així més o menys que el gos s'ho coneix, no tindríem problema si és més espai, més ample o així. L'únic que sí que depèn molt de que el gos vulgui anar on jo vull anar.
2: Sovint hem d'estar molt a sobre de que es compleixi. Ara hi ha un codi d'accessibilitat, que hi ha unes normatives, però que no sempre agrada complir-les, o per estètica, o perquè poden molestar una mica a vegades el comerç, o per altres raons, eh? I de vegades no s'aplica, o perquè encara no hi ha prou coneixement ni difusió, o perquè no sempre està compartit per les persones que prenen decisions com s'han de fer les coses, no? Llavors sí que intentem les entitats pressionar perquè es faci bé, però això hauria de sortir més com de sèrie, no? I no sempre ho aconseguim.
4: A Sant Cugat, quina és la principal dificultat que us trobeu a l'hora de desplaçar-vos? Heu esmentat els espais oberts, per exemple?
3: En principi, la part més complicada a vegades és, sobretot, orientar-nos, perquè la part aquesta més antiga, la part del centre, la cosa que hi ha és molt peatonal, i llavors han perdut les referències d'una vorera tradicional. Orientar-te per dintre és més complicat, perquè pots creuar-te un carrer i no te'n dones compte, perquè com que no s'acaba la vorera, acabes perdent. Aquí faltaria molt aplicar el codi d'accessibilitat per tal de ficar encaminaments i franques de seguretat per tal de que ens puguem orientar molt més fàcilment. A part, també trobem que, com que és una zona que hi ha molta restauració o molt de comerç, llavors hi ha molts obstacles al carrer, a la vorera, al costat de la vorera, de la façana, cosa que fa que haguem de fer ziga-zagues i una persona que va amb bastó, al final, fins que no toca l'obstacle, no pot separar-se de l'obstacle i vas així tot el rato donant cops, com si fos una rumba.
4: Hi ha algun lloc o algun camí que eviteu fer perquè precisament és més complicat o us posa en risc?
2: Sí, evitem bastant anar des del carrer de la Torre, anar cap a l'Avinguda Cerdanyola, perquè hem de travessar Francesc Macià. I s'ha fet una plataforma única en un espai que és immens, que s'haurien pogut fer voreres perfectament ben fetes, amb rampes perfectament ben fetes, i s'ha optat per una plataforma única, que l'únic que fa és augmentar molt la inseguretat. S'ha mirat de minimitzar el problema posant els botons de seguretat i les franges d'encaminament de la façana fins als llocs de pas de vianants, però no dona la mateixa seguretat que la vorera, perquè sovint no es detecten a temps, sovint estan plens d'obstacles que t'ho tapen, dona fins i tot un punt d'angoixa. I per tant, ara que hi ha un bon eix comercial a el que seria l'Avinguda de Cerdanyola, nosaltres tendim a evitar-lo.
4: Clar, justament, a vegades hi ha barreres d'accessibilitat i de mobilitat, que moltes vegades la població que no tenim problemes per desplaçar-nos, les que veiem més evidents són aquelles que afecten les persones amb mobilitat reduïda perquè van en cadira de rodes.
2: Sí.
4: Però hi ha molts altres tipus de restriccions de la mobilitat, com pot ser les persones que teniu ceguesa. Hi ha alguna d'aquestes problemàtiques que potser no són evidents per la majoria, però per una persona que no hi veu, són greus?
3: Un dels problemes que tindríem seria agafar un bus de Sant Cugat, per exemple. Primer de tot, ja tenim un problema per localitzar la parada del bus. Hi ha parades que hi ha marquesina, altres que hi ha un pal. Això és un problema, ja trobar-la, perquè a vegades costa localitzar-la. Després, quan pares, estàs allà, saber si el bus que t'arriba és l'L1 o l'A4. Perquè, clar, fins que no para el bus, li preguntes al conductor, tu no saps si allò et porta cap un cantó o l'altre. Després, una vegada estàs dintre, has aconseguit pujar al bus, és saber on t'has de baixar. Perquè, clar, hi ha parades que para, altres que no, o sigui, no pots anar fent com vas... quan vas amb el ferrocarril, saps que com a Mali, si no parlés, tu agafaries i contaries tant, les parades s'abriron des de baixar. Un bus se'n pot saltar quatre, si no hi ha ningú que demana la parada. Llavors has d'anar tot el rato pendent de que si el conductor se'n recordarà de dir-te on has de baixar o anar preguntant tot el rato.
4: Fem una radiografia per aquest sistema d'autobusos. Com hauria de ser una parada d'autobús perquè fos accessible?
2: D'entrada, és que les d'aquí Sant Cugat ja trobem que tenen mancances fins i tot per la gent que hi veu, perquè hi ha pantalles informatives que no funcionen sistemàticament. Llavors, sí que hi ha els números de la parada, però només hi són amb escriptura visual. Aquí també caldria, hi hauria d'haver-hi la informació en braille, de quines línies paren allà, en quin sentit. Tampoc funciona el sistema que et digui l'autobús quin número és des de l'exterior, per tant el mando que ens activa els semàfors.
4: Quines sí. mesures concretes millorarien la vostra autonomia?
3: Bueno, en primer de tot, faltaria que per poder trobar la parada que hi haguessin els encaminadors correctes per poder anar des d'un punt de la paret, per exemple, del peu de façana fins a la parada de bus. Que a les parades hi hagués en braille o en veu, d'alguna forma, digués el número de parada, els bus que paren allà i el recorregut que fan. Després faltaria que el bus, quan t'arriba, s'anunciés quin és, com el mateix que fa, al final, quan si agafeu ferrocarrils, quan arriba un tren i mira que aquí a Sant Cugat tots van cap a... Bueno, un pot anar cap a Terrassa o Sabadell, si no estigués anunciat, podies anar un cantó a l'altre. El bus hauria de ser igual. I a dintre la megafonia. Encara que sigui amb una app que tu poguessis avisar al conductor d'aquella línia, dient, estic a aquesta parada, vull agafar el L2, quan parem, sobretot perquè estic aquí. I llavors també seria molt més fàcil, no dependria tant de que... Perquè també a Basta és molt empipador que pari un bus, és el L3, no, és que agafo l'altre, i para a l'A4, no. També és un rotllo fer parar tots els busos i anar dient que no, fins a que toca el teu, no? Llavors, igual una forma de que tu poguessis avisar al conductor, estic aquí una persona cega, per favor, para'm, ja seria molt més àgil i menys estressant per nosaltres pensar, ai, és això el bus o no? I ara quan siguin elèctrics, que ara els nous seran elèctrics, que a més a més no els sentirem, pot ser que passin tres busos i no ens haguem enterat si el conductor no ha sigut prou amable de dir, ui, hi ha una persona cega, preguntem-li.
4: Què els diríeu als responsables polítics i tècnics de mobilitat de Sant Cugat? Quines demandes els hi faríeu concretes?
2: Exactament aquestes. Que apliquin el Codi d'Accessibilitat del 2023, que ara ja està plenament en vigor. Ara que han fet licitació per autobusos, confiem que això ho hagin tingut en compte.
3: Clar, l'avantatge que tenim ara en aquest moment, o en teoria l'avantatge, és que teòricament quan fan obres públiques o facin licitacions, hi ha un codi d'accessibilitat aprovat que està molt ben fet, i si l'apliquen, en teoria, moltes que és problema, de tot el que anem dient ara aquí, no hauria d'haver aquest problema, perquè ja està contemplat en el codi de que el bus ha de tenir un avisador intern, que ha de tenir un avisador extern, que la marquesina ha d'haver encaminaments, tot això està recollit en el codi. El problema aquí és que és fàcil poder que ho apliquin en coses noves, però és més complicat arrencar tots els carrers i ficar encaminaments o plans de seguretat a tots els carrers, és més complicat que no pas quan es fas cosa nova.
2: I també ens trobem que a vegades encara no està com el que et deia, no? El codi no està incorporat en el cap dels que prenen decisions, en els que ofereixen els serveis, i encara ens trobem amb alguna licitació nova que, clar, no acaba d'incorporar-ho.
4: I a la ciutadania, hi ha alguna cosa que us agradaria dir-los que us pugui ajudar a millorar la vostra manera de desplaçar-vos per la ciutat?
3: Sí, que respectin els encaminaments i les franges aquestes de seguretat que hi ha al costat dels carrers. Que no deixin els cotxes aparcats sobre a la zona protegida, doncs que no aparquin el cotxe allà dintre, no deixin les coses allà, perquè llavors quan nosaltres passem, teòricament pensem que allò és segur, que és molt segur, i pataplam contra el cotxe, amb la porta oberta.
2: Bueno, cotxes o altres obstacles, paquets, contenidors d'alguna cosa, d'obres o del que sigui, plantes per fer bonic...
3: O les escombraries de la recollida selectiva dels comerços.
4: Montserrat Llorenç, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres els reptes que encara tenim en clau de mobilitat a la ciutat. Moltes gràcies.

0: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
5: ...1948... Lleida. La Maria torna a casa. Troba la reixa oberta, rovellada, i el jardí cobert de males herbes. La porta principal, només ajustada, amb el pany destrossat. No queda ni un moble. Tots els sostres han cremat i les habitacions han estat saquejades. La Maria fuig corrents. Allò ja no és casa seva. Però no pensa donar-se per vençuda, sobretot per la memòria del seu pare. De l'avi.
6: Acabem d'escoltar un fragment del 7è episodi del podcast Sentir l'Arxiu, dedicat a Maria Macià, la filla del president de la Generalitat, Francesc Macià. Per explicar-nos la història, ens acompanya, com cada mes, en Miquel Pérez Latre, el cap de l'àrea del Fons Històrics de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Ben tornat, Miquel.
7: Gràcies.
6: A l'últim capítol, abans de... amb el que vam acabar la temporada del programa l'any passat, vam descobrir la història d'en Ramon Calix, un soldat barceloní que va lluitar i també morir a la Guerra d'Independència de Cuba, però avancem.
7: Sí, avui avancem en el temps i per conèixer la figura de Macià, però des d'una altra perspectiva, a través dels ulls de la seva filla, al fons de la qual es conserva, com també el del seu pare, a l'Arxiu Nacional.
8: El pare s'asseia a la vora del meu llit i m'explicava històries i em cantava cançons per fer-me dormir. Sovint entrava a la meva cambra i començava a donar voltes tot gesticulant per divertir-me mentre cantava.
6: Miquel, aquest record ens presenta un Francesc Macià una mica allunyat del mite polític que probablement tots tenim al cap, no?, pel que ens ha arribat. Qui era la Maria i quina relació tenia amb el seu pare?
7: Bé, la Maria Macià Lamarca va néixer a Barcelona el 1897, en el si d'una família burgesa. Tenien propietats a Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Lleida, Alcarràs, els diversos orígens de la família. Els seus germans eren bastant més grans que ella, de manera que els van enviar a estudiar en sengles internats, mentre que la Maria, que era la petita, la van acabar criant a casa. Per tant, la relació que ella tenia amb els seus progenitors era d'alguna manera especial, més estreta, i sobretot i principalment amb el seu pare.
6: Era l'única nena?
7: Sí, sí.
6: Ara sí, m'explico sí. Això també de casa, eh?
7: Sí, sí, sí.
6: En aquella època.
7: El pare de la Maria era militar, com és sabut, del cos d'enginyers de l'exèrcit espanyol, especialitzat en ponts, ferrocarrils i telègrafs. I des de que havia entrat amb només 16 anys a l'acadèmia, havia passat per diversos destins, Barcelona, Sevilla, Madrid, fins que el van destinar a Lleida. I va arribar amb el rang de capità, i és allà on va conèixer l'Eugènia Lamarca, i amb ella doncs, va formar la seva família. Però aquesta vida tranquil·la de militar a províncies es va començar a capgirar amb l'avenç del catalanisme polític. I un dia Macià torna inesperadament del casino de Lleida, entra a casa molt exaltat i li fa a la seva dona una petició ben estranya.
9: Eugènia, de seguida roba de paisà. No puc tolerar que el general parli així de Catalunya estant davant de tothom. Al meu entendre, són paraules molt despectives absolutament equivocades, i vull que se sàpiga el meu desacord, la meva repulsa, la meva indignació. Però vestit de militar no li puc contestar.
6: Clar, per entendre una mica aquesta reacció que tu ens deies, no? una petició estranya del de Porta'm roba de paisà, ens hem de situar en un dels episodis més tensos que hi va haver en aquell moment en el catalanisme, a principis de segle XX. Són els fets del Cucut. Recorda'ns, Miquel, què va passar exactament?
7: Doncs aquell 25 de novembre de 1905, una colla d'oficials de l'exèrcit van destrossar la impremta del setmanari Cucut, perquè havia publicat un acudit en què es mofava de l'exèrcit. La mateixa nit van assaltar la redacció de La Veu de Catalunya, que era el diari que recollia la línia ideològica de la Lliga Regionalista d'Enric Prat de la Riba, de manera que van agafar llibres, diaris i senyeres i les van llançar per la finestra i les van cremar al carrer al crit de Viva Espanya. Això va provocar un important rebuig popular, aquests actes vandàlics, i com a contrapartida va enardir també el govern, de manera que es va prohibir formalment el Cucut, es va empresonar fins i tot el director del diari, de La Veu de Catalunya, i fins i tot es va arribar a suspendre les garanties constitucionals.
6: Mira, sona fets històrics de no tan lluny, també, oi?
7: Correcte. Els militars es van encoratjar i van començar a fer circular uns plecs de signatures per totes les guarnicions, d'alguna manera per solidaritzar-se amb aquests oficials de Barcelona als quals se li havia discutit doncs, la seva actuació. A tot arreu, doncs, aquestes guarnicions es van anar posant del costat d'aquests militars, però quan la comissió va presentar el plec de signatures a la comandància de Lleida és quan es va trobar amb el refús del coronel Macià.
6: Amb aquesta indignació. I és aquí on la Maria diu que neix, de fet, aquest personatge que és el que tots coneixerem després com l'avi, no? Aquesta imatge del bigoti i dels cabells blancs de Macià.
8: I així, de cop i volta, amb aquell refús contundent, el meu pare, que fins aleshores s'havia mantingut completament al marge de la política, emergia de sobte amb una força impensada i sorprenent a la llum pública, entrant abruptament en un nou tombant de la seva vida. Aquella actitud honesta que, en tot moment i en les circumstàncies més adverses, el portà sempre a manifestar-se obertament contra les causes injustes, li valgueren de seguida la simpatia de la gran majoria dels catalans que, afectuosament, l'anomenaven l'avi.
6: Clar, i a partir d'aquí la història d'alguna manera s'accelera. Arribem a la República, a la recuperació de la Generalitat i a la presidència de Francesc Macià. Però la Maria també haurà d'afrontar molt aviat la guerra i l'exili. De fet, aquesta és la seva història.
7: Sí, ho expliquem una mica, amb una mica més de detall. El 12 d'abril de 1931, Francesc Macià va guanyar les eleccions municipals, que s'havien plantejat com un plebiscit a la monarquia, i va proclamar l'estat català dins d'una federació ibèrica. De fet, pocs minuts després que el Lluís Companys hagués proclamat la República Espanyola des del balcó de l'Ajuntament de Barcelona. En només 3 dies, però, aquestes aspiracions de Macià es van veure frustrades pel pacte amb les autoritats espanyoles, que no van acceptar aquesta denominació de Catalunya com a república ni la concepció, d'alguna manera, confederal de l'Estat que hauria suposat acceptar-ho. Així, entre el pragmatisme i la resignació, es va acabar recuperant aquesta denominació històrica de Generalitat de Catalunya per designar aquest govern autònom que naixia. Després de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia, Macià va ser elegit president, un càrrec que, de fet, va ocupar poc més d'un any.
6: Mira que és un dels presidents més recordats,
7: I tant, sí,
6: tot doncs, i està breument a l'exercici de la presidència.
7: Perquè va morir sobtadament el dia de Nadal de 1933 a causa d'un apendicitis. 4 anys més tard, ja en plena Guerra Civil, moria també la seva dona, la mare de la Maria, l'Eugènia Lamarca, i un any després, ja empesa per les tropes franquistes, la Maria va haver de fugir, d'exiliar-se a Perpinyà, i des d'allà no va trigar doncs, a passar a Amèrica després que els alemanys ocupessin França.
6: Com molts altres catalans en aquella època, eh?
7: Sí, la retirada i l'exili que va afectar doncs, a tants centenars de milers de catalans. La Maria Macià, per tant, viu a Mèxic, però el 1948 decideix abandonar l'exili i enfrontar-se a qui sigui per recuperar aquestes propietats familiars confiscades. L'empresa, evidentment, no és fàcil. El país es troba en plena dictadura, una dictadura que castiga durament la dissidència. I, a més, les penes que se li han imposat a ella personalment, com a filla del president Macià, encara que els seus pares ja havien desaparegut, és una bona mostra d'aquesta política franquista de repressió.
6: Evidentment, no tornava sent qualsevol, tornava amb un cognom que, d'alguna manera, per al franquisme l'estigmatitzava, no? Ella decideix tornar de l'exili, però la Maria no només ha de recuperar casa seva, també ha de plantar cara directament a aquestes institucions del règim. Ella mateixa ho explicava així.
10: El règim del general Franco m'havia condemnat a pagar una multa d'un milió de pessetes i a un exili de 17 anys a Pamplona. I no podia sortir de Madrid sense passar abans pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques, presidit aleshores per González Oliveros, un home que es recordava amb terror a Catalunya.
6: I malgrat tot això que sentim en paraules, no, de la mateixa Maria, ella no es rendeix. Com aconsegueix recuperar les propietats i anys més tard també la documentació del seu pare, que de fet avui és la que es custodia a l'Arxiu Nacional de Catalunya?
7: Doncs la Maria viatja a Madrid, s'hi confronta directament amb el president d'aquest Tribunal de Responsabilitats, en González Oliveros, i valenta aconsegueix fins i tot, amb el pas del temps, que li tornin fins i tot els diners d'aquesta multa. Aquesta multa a la qual se l'havia condemnat. I és en aquest moment que, acompanyada del fill de l'antic administrador, torna a Lleida amb l'objectiu de recuperar totes aquestes propietats, com hem vist en aquell tall inicial, no? Unes propietats que, justament en el cas de Lleida, els falangistes acabaven d'abandonar després d'anys que n'haguessin fet ús. La casa de Lleida estava totalment destrossada, però no així la de Vallmanya, aquesta casa familiar d'estiueig al municipi d'Alcarràs, de manera que la Maria demana un crèdit bancari i, posant grans esforços, any rere any, amb l'ajut d'aquests administradors, va aconseguint tornar a posar en explotació tot aquell patrimoni i recuperar plenament les terres on havia viscut. Uh-huh. El 1977, ja mort el dictador, és quan ella decideix fer, a més, la reclamació oficial per recuperar la documentació, l'arxiu del seu pare, el qual inicialment s'havia perdut la pista. Són unes conegudes com caixes verdes de Vallmanya, que van ser localitzades, de fet, per l'arxivera de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb documentació de l'època del seu pare com a president de la Generalitat. Finalment, aquest fons va acabar ingressant a l'Arxiu Nacional ja el 1990.
6: Déu-n'hi-do, ja van passar anys, del 77 al 90.
7: Sí, sí, sí, sí. I, bé, la Maria Macià va viure, de fet, a Vallmanya fins ben entrada la seva vellesa, i va morir, doncs, l'estiu de 1997, justament quan tenia 100 anys.
6: Déu-n'hi-do, amb la vida que havia passat, amb una guerra, amb un exili, arribar als 100 anys. Vull dir, generacions de gent
7: forta. Sí,
6: al final, una vida sencera, dedicada a preservar una memòria familiar, que avui és també la nostra memòria, la memòria col·lectiva. I precisament parlant de dones i de memòria, aquesta setmana l'Arxiu també posa el focus en una altra figura imprescindible, la Clementina Arderiu. Què teniu preparat, Miquel?
7: Sí, anem de dona a dona.
6: Sí, jo estic molt contenta avui, ja ho saps.
7: I enguany justament celebrem l'any Clementina Arderiu, poeta insigne, amb motiu dels 50 anys de la seva mort. I justament dimecres vinent, el 30 de setembre, se n'obren els actes de manera oficial per part del govern. L'Arxiu Nacional també, des de poc després d'ingressar al fons Macià, l'any 92, va ingressar també el fons personal de la Clementina Arderiu, de manera que vol contribuir també intensament a aquesta celebració. I també és un element estratègic per nosaltres, perquè volem fer tan visibles com puguem els fons documentals produïts per dones, que per desgràcia en tenim pocs, i d'alguna manera reparem, doncs, històric, aquesta injustícia històrica. No? Uh-huh. Per tant, a partir d'aquesta setmana, l'Arxiu Nacional acollirà fins al 12 de novembre l'exposició que ha preparat la Institució de les Lletres Catalanes amb motiu de l'any de la poeta. Tindrà més, en el cas de aquesta exposició es podrà veure després a altres indrets, però l'Arxiu Nacional tindrà el bonus de que també s'hi podrà veure una selecció de documents originals.
6: Per tant, és una oportunitat única. Fins al 12 de novembre, no? Des del 30 de setembre al 12 de novembre, per veure l'exposició amb aquest afegitó de tenir al fons de Clementina Arderiu.
7: Correcte. I aleshores, el 15 d'octubre és quan farem formalment la inauguració de l'exposició i ho farem coincidir a 6:45 de la tarda i a 7:00 ho farem coincidir amb la participació de l'Arxiu al 26è Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat.
6: Sí, senyor.
7: On la comissària de l'any Clementina Arderiu, que és la professora Maria Callís, i la poeta Blanca Llum Vidal faran un diàleg i també llegiran poesies de Clementina Arderiu per conèixer doncs, millor la seva vida i la seva obra.
6: Home, jo no m'ho perdria. No? És un trio aquest de Maria Callís i la Blanca Llum Vidal amb textos de Clementina Arderiu que té pintassa, per dir-ho col·loquialment.
7: Jo no m'ho perdria, veniu a l'arxiu.
6: Vinga,
7: ja
6: recordem.
7: Sabeu que podeu fer reserva enviant un correu a l'adreça anc.cultura@gencat.cat.
6: Agafeu l'agenda, preneu nota dijous 15 d'octubre a les 7 de la tarda i a partir del 30 de setembre també aquesta exposició amb aquest bonus del fons de Clementina Arderiu. Miquel, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
6: Restem a l'espera de tornar-nos a retrobar d'aquí 4 setmanetes amb una nova història per recuperar del podcast de Sentim l'Arxiu.
7: Fantàstic, un plaer.
6: Moltes gràcies.
11: Braseria La Bolera.
12: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
11: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
12: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
11: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
12: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
11: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
13: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
13: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
13: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
14: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
0: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot.

0: on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Un règim autoritari, militarista, jerarquitzat.
3: Les dones eren les tenien pitjor.
4: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
5: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
6: Españoles. Franco ha muerto.
7: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
8: Bona tarda, són les 7.
9: Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
10: els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà. Facin
11: els germans Cries i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
12: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: programa dels divendres fent-vos una mica de propostes per activitats per gaudir al cap de la setmana a la ciutat. Potser a vegades fora, ja ho veurem, però que hi hagi activitats per a tots els gustos i colors, perquè no ens haguem de quedar a casa, ni al sofà, ni mirant el telèfon mòbil, sinó que sortim, socialitzem, gaudim de la cultura i ens ho passem bé. Ho farem amb la Sara Vella i l'Eduard Gené. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia, Alba.
0: Tenim la Sara, que ens farà les propostes més generalistes, i l'Eduard, evidentment, es centrarà en aquelles que formen part del que diríem el títol Arts Escèniques. Sara, comencem amb les activitats que tu ens destacaries, perquè clar, d'activitats n'hi ha moltes.
2: N'hi ha moltíssimes. Si mireu l'agenda de Cugat Media, veureu que cada cap de setmana està replet d'activitats. Les que he seleccionat jo avui, bé, començaré per una que és una mica musical, Eduard, perdona'm, però crec que no l'havies inclòs tu.
1: Ai.
2: Es tracta del Festival Quilòmetre Zero.
1: No.
0: Els vam tenir aquest dimarts al Faves amb el Pau Sans que ens explicava. Sara, recorda'ns en què consisteix.
2: Doncs mira, durant el dissabte...
1: És un mixte.
2: Hi ha una mica de tot, sí.
1: Una mica de tot.
2: Sí, hi ha un pupurri aquí. El parc de Can Bernet, des de les 11 del matí fins a la 1 de la matinada, estarà ple d'activitats, música i menjar, també. Per exemple, tindrem les actuacions musicals d'Ainara Bassa, Una casa en el árbol, Marta Romaní Vidal, la santcugatenca Marina Bibi Face i La Cara B, entre molts altres. Si teniu gana, hi hauran diversos food trucks per poder menjar una miqueta per allà. I per les famílies, pel públic familiar, a partir de les 12 del migdia hi haurà un karaoke kids, que sempre que ho he vist té molt èxit. Les criatures pugen a l'escenari i, bueno, es converteixen aquí en
0: les estrelles.
2: Sí. I, a més, també hi haurà jocs, pintacares i un fotocall per això, pels més petits i petites.
0: Activitats pel gust de tothom, ens ho deia el Pau Sans. No cal que aneu tot el dia, però si teniu un moment, passeu-hi. I, a més, aprofiteu i doneu suport als artistes, que són tots quilòmetre zero, com diu el festival, són de casa i necessiten també de l'escalf. I si és dels seus veïns i veïnes, doncs, què millor.
2: Després tenim, ja deixant de banda la música, tenim l'exposició del Paco Minuesa, que va inaugurar aquesta setmana passada, que es diu La ciutat que m'habita. Doncs aquest dissabte hi haurà una primera sessió gratuïta que farà ell mateix, la guia. Parlarà de les seves obres des de les 12 del migdia. Està a la sala capitular del claustre, al Museu de Sant Cugat, i no necessita inscripció prèvia i és gratuïta.
0: Perfecte, i després pots anar a fer un vermut.
2: Sí.
0: Per exemple,
2: és un bon pla. L'exposició La ciutat que m'habita, que és com es titula, plega una selecció de 13 pintures que posen de manifest elements singulars de Sant Cugat, entre ells el monestir. Per l'artista, segons ha explicat, pintar la ciutat vol dir expressar les seves emocions, els llocs on ha viscut, amb la seva família, i mostrar la relació entre la metàfora i el que és real.
0: Molt rebé. I el diumenge em sembla que toquen sardanes.
2: Sí, el diumenge és el dia de les sardanes, que de fet arriben a... fan aquest cap de setmana el 51è aplec de la sardana. Se

0: celebrarà a la plaça d'Octavià al matí i a la tarda. Al matí podeu anar-hi a partir de 12:45 del migdia i a la tarda a 4:45 de la tarda. Hi haurà un acurat programa de sardanes amb diverses cobles i, a més, hi haurà un concurs de colles improvisades. Per poder-hi participar, cal apuntar-se el mateix dia a la taula de l'entitat sardanista i s'ha de ser entre 8 i 10 persones. Així que, si us animeu...
1: Ja us anem colla. Mira, els de la tertúlia del JAP ja us podeu anar a inscriure.
2: Seria bastant complicat. No, jo us parlaré de dues coses que es fan el divendres, dues coses que es fan el dissabte i dues coses que es fan el diumenge.
1: Corre, corre.
2: Diferents, eh? Diferents.
1: A veure, propostes per tothom.
2: Comencem pel divendres, evidentment. A les 20 hores, al Casino de la Floresta, la Filoxera Forestana presenta la següent obra de convocatòria d'aquest any d'altre teatre, amb La taverna de los perros, de Miguel Peña Novo, que està dirigida per Andrea Montero Sánchez i Montse Escolano. La música i els espais sonors de Mario Llanes, amb el mateix autor com a actor, acompanyat de diferents actors i diferents actors actius. També expliquen que és un retrat agradós, tendre i ple d'humor sobre la vida del barri, la lluita social i allò que passa quan la política truca a la porta d'un bar.
1: Doncs actualitat, no? Actualitat...
2: Idioma castellà i català, barreja. I durada de 80 minuts i el preu 3 euros.
1: Ben assequible.
2: Està molt bé. El mateix divendres, al Teatre Auditori Emma Vilassau, tenim Gospel. I diu un programa que es diu Gospel per Guinea. O sigui, que serà un concert doncs, filantròpic. I aleshores hi ha quatre conjunts de gospel, un d'ells aquí de Sant Cugat, de l'associació Batec Sant Cugat. I el dissabte passem a les 20 hores al Teatre Auditori Emma Vilassau, que continua els monòlegs. En aquest cas, Leonora, d'Alberto Conejero, que ell mateix dirigeix, i que interpreta una actriu mexicana, Natalia Huarte. L'espectacle diu que evoca l'univers de la pintora Leonora Carrington, amb una mirada especial als seus anys de joventut a Espanya després de la Guerra Civil, i que proposa celebrar la llibertat creativa, la rebel·lia i el poder de la imaginació. Idiomes al castellà, durada 70 minuts, preu 28 euros, bueno, això ja està una mica... I acabada la funció, hi ha un col·loqui amb la companyia. I el dissabte també, a les 21 hores, a la sala capitular del claustre del monestir, el concert del 8è Festival Contratemps amb Escaramuzas de Plata, València 1700, que és un grup valencià, música trobada, que ha creat una soprano, la Pilar Moral, que és molt bona, jo la recomano molt, acompanyada per Enric Llorenç i Fernando Pascual als violins i Francesc Vall de Cabres al clavecí. Hi ha tientos, cantates, danses, àries, villancets i un repertori de música antiga recuperades pel grup. Idiomes? Moltíssims, diversos. Durada 80 minuts, preu 12,90. Això està
1: Vinga.
2: Millor.
1: Assequible, també.
2: Fins aquí, està, això sí. Està bé. I el diumenge... A les 19 hores, al Teatre Auditori amb la Vilassau, el monòleg L'Invencible Verano de Liliana, d'Amaranta Osorio, a partir de la novel·la del mateix títol de Cristina Rivera Garza, dirigit per Juan Carlos Fischer, interpretat per Cecilia Suárez, que és una gran actriuassa. Gran actriuassa. Un colpidor monòleg sobre la memòria, violència i justícia que transforma el dolor en paraula i dona veu a una història silenciada. Durada 75 minuts, preu... 28 euros.
1: Puja una mica més el pressupost.
2: Sí.
1: Cadascú sap la seva butxaca.
2: Exactament.
1: I, I per a la família no
2: oblidem,
1: tenim coses?
2: Exactament. No oblidem que hi ha espectacles en família, en aquest cas el diumenge a les 12, recomanat per majors de 4 anys. Això és difícil, eh? Jo tenc moltes famílies, perquè si tenen 3 nens, un té 2, un té 4 i un té 6, doncs llavors van amb el de 4 i el de 6 i el de 2 què fan amb ell? Ens el porten.
1: No passa sí. res.
2: Bueno, per això t'ho dic.
0: Som que... més espavilats els petits.
2: Sí. I això és el Teatre de Mirasol, es diu Espumae, amb la companyia Malabufa, m'agrada el títol, Malabufa, que ens presenta un molt teixit d'aire i aigua. Un personatge atrapat en un univers de sabor. La direcció és d'Agustí Sanlleí Bertran i Eva Maria Jiménez. Ell mateix és l'intèrpret, durada 55 minuts, preu 6.
1: Bueno, 55 minuts per nens, tampoc és poca estona, eh?
2: Això està bé.
1: Escolta'm, de tot això que hem dit avui, per acabar breument, Eduard, la teva recomanació.
2: És difícil. Jo tinc dues coses que em semblen molt, molt, molt interessants. L'una és el concert de Contratemps, pel tipus de música i perquè jo he escoltat diferents versions de música trobada, m'ha semblat boníssima. La Pilar, sobretot, la Piamolà, la soprano, molt, molt bona. I una altra és aquest la Manta Sorio,
1: El monòleg.
2: El llibre de Liviana, amb la Cristina Suárez, Cecília Suárez, que a mi també em sembla molt bo, molt bo. Jo, clar, llavors penso, un és un preu una mica més car, què farem?
1: La cultura es paga, veurem en què,
2: sí,
1: no? S'ha de triar en què invertim.
2: Tens la possibilitat, com que són dues coses de dos dies diferents... pot fer
1: també pots fer algunes de les altres propostes que ens deia la Sara, que moltes
2: també,
1: són gratuïtes,
2: també.
1: Eh? Sí, que a vegades...
2: Home, jo l'exposició que has parlat
1: del Paco Minuesa...
2: Del Paco Minuesa, aquesta no s'ha de perdre. No s'ha de perdre perquè és extraordinària.
1: Doncs ja ho sabeu, teniu l'agenda farcida d'activitats, només falta que trieu la que més us agrada de les recomanacions que ens porten la Sara i l'Eduard, i encara en trobareu moltes més a l'agenda de Cugat Media. Moltes gràcies. Nosaltres ja marxem. Que passeu un molt bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
3: Els hits de tots els temps.
4: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El ple municipal de Sant Cugat d'aquest divendres té entre els principals punts de l'ordre del dia la modificació de les ordenances fiscals pel 2027 amb canvis en l'IBI i la taxa de residus. El govern proposa incrementar un 2,9% el tipus de l'IBI i preveu una reducció significativa de la taxa de residus que, segons ha explicat, s'ajustarà al cost real del servei després de la sobrerecaptació dels darrers exercicis. L'executiu defensa que, tenint en compte l'evolució de la inflació i del PIB, la pressió fiscal municipal continua baixant en termes reals. Farmacèutica, investigadora i, sobretot, una persona compromesa amb els altres, Montse Moral, ha dedicat més de 25 anys a la farmàcia comunitària, primer a Mirasol i després al carrer de Santa Teresa, on va descobrir una manera d'entendre la professió basada en la proximitat i l'acompanyament. Jubilada des de fa dues dècades, continua vinculada a nombroses entitats i causes socials de Sant Cugat i d'arreu. Amb motiu del Dia Mundial del Farmacèutic, conversem amb ella sobre la seva trajectòria, els canvis que ha viscut la professió, la importància del tracte humà i també sobre les experiències personals que han marcat la seva vida. La periodista Mònica Terribas estrena aquest 25 de setembre a HBO Max El Buen Espíritu, la continuació de El Minuto Heroico. En aquesta nova docu-sèrie, Terribas critica la vulneració de drets fonamentals que hi ha a l'Opus Dei. I en clau esportiva, tret de sortida la temporada del primer equip masculí del rugbi Sant Cugat, que s'estrena aquest diumenge a les 12 del migdia a la nova divisió d'honor elit amb el duel català contra el Barça. Els santcugatencs visiten l'estadi de la Teixonera per enfrontar-se a un conjunt blaugrana que torna a la segona categoria estatal després de baixar el curs passat. L'equip de Martín García afronta el debut amb una plantilla renovada i rejuvenida amb protagonisme del planter. En una entrevista a Cugat Media, el tècnic reconeix que l'equip encara està en construcció, però assegura que arriben moltes ganes a aquest inici. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Escolteu-me amb la 54 a Ràdio Sant Cugat.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Les tardes de molts infants estan plenes d'activitats. Futbol, dansa, música, anglès, robòtica. Les activitats extraescolars formen part del dia a dia de moltes famílies, però sovint generen dubtes. Qui les escull realment? Responen als interessos dels infants o a les necessitats d'organització dels adults? I què passa quan, al cap de poques setmanes, un nen o una nena diu que ja no hi vol anar? Avui estrenem una nova secció de pedagogia per ajudar-nos a entendre millor aquestes situacions quotidianes de la criança i de l'educació. I ho fem amb la pedagoga Cindy Peñalver. Molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: Ben tornada.
1: Gràcies.
0: De fet, ja teníem amb el podcast d'Anima Mani Momo i per aquí el faves contades també amb algunes entrevistes més puntuals i ara podrem gaudir de la teva companyia, la teva expertesa, un cop al mes en el programa. Escolta, comencem pel principi. Quan arriba el moment de triar les extraescolars, quins són els errors més habituals a l'hora de prendre aquesta decisió de a quina apuntem o quina no apuntem els nens i les nenes?
1: Mira, un error habitual és considerar les activitats de forma aïllada i no veure el conjunt, no? Podem pensar en anglès, en esport, en ball, i de manera individual pot ser una gran idea i pot ser que tingui una funcionalitat important, però a nivell global, si les anem sumant totes, pot ser que deixem carregada l'agenda de l'infant. Per això jo miraria sobretot quatre coses a l'hora de poder escollir-les totes i veure si en el global doncs, són adients. Una seria l'interès de l'infant, no? Quin interès té l'infant sobre aquell extraescolar que li aportarà a nivell motivacional. L'altra seria la necessitat real. Doncs, per exemple, doncs hem anat al pediatre i ens han dit que ha de fer una miqueta més d'esport o que nosaltres considerem que és una necessitat fer esport amb el dia a dia. La tercera seria la càrrega global, com dèiem, no? No només individualment aquesta assignatura pot ser aquesta extraescolar pot ser interessant, sinó globalment quina càrrega, quin pes té amb l'agenda de l'infant. I per últim, que no ho hem de deixar de banda, és la realitat familiar. Existeix, no?, la conciliació, o no sé si existeix, però l'hem de fer d'alguna manera, i aquesta realitat familiar amb horaris, amb qui es queda l'infant, doncs a vegades això també pues, té un impacte a l'hora d'escollir.
0: Tenim aquestes quatre grans potes a l'hora de tenir en compte per escollir, però jo no sé fins a quin punt s'han de tenir en compte els interessos i les motivacions dels infants, o a vegades des de l'adultesa pensem... L'anglès l'ha de parlar, l'esport s'ha de practicar, ostres, i que bé que toqui el piano i que dibuixi molt bé. No? Qui ha d'escollir aquestes activitats? Com va aquesta negociació?
1: Doncs hi ha d'haver una balança. És a dir, l'infant ha de tenir veu, evidentment. Tenir veu és molt important. De fet, és un aprenentatge important, el sentir que tinc alguna cosa a dir sobre la meva vida. Però també no ens hem d'oblidar que carregar tota la decisió a l'infant no ho hem de fer, seria negligent, no? Els infants no poden decidir sobre moltes coses o molts aspectes, com per exemple la logística familiar, l'economia... Bueno, nosaltres hem de posar criteri, però sí que els hem d'escoltar.
0: És a dir, preguntar, però... en aquest marc de la responsabilitat adulta.
1: Clar, sí, diguéssim. Sí, per suposat.
0: Hi ha pares i mares, ho dèiem ara, que apunten els seus fills a les activitats pensant en el seu futur o també en aquelles oportunitats que nosaltres no vam tenir. És legítim o això acaba generant frustració perquè estem reflectint en els nostres fills allò que no vam fer i si no va tal com nosaltres hem projectat, després això no acabarà bé ni per l'infant ni per nosaltres.
1: Total. És legítim, és humà, és comprensible que els adults vulguem oferir oportunitats que nosaltres no vam tenir, però aquí jo llançaria una pregunta, no? Diria, puc oferir-li això i alhora acceptar que no li agradi? Acceptar una resposta que no m'esperava de part del meu infant? Per això que jo crec que la idea és poder oferir oportunitats sense convertir-les en una experiència que l'infant hagi de complir.
0: Mm-hmm. No carregar-li les espatlles a aquestes expectatives nostres, perquè això és un pes addicional a la seva feina.
1: Exactament.
0: De vegades també, Cindy, tenim la sensació que els infants han de fer moltes coses, que s'ha d'aprofitar el temps, però jo no sé si hi ha alguna manera per detectar si aquesta criatura té massa activitats. Allò que arriben a casa molt tard i que estan rendits, no ho sé.
1: Clar, no hi ha una xifra exacta, tant de bo, no? En la criança tinguem fórmules màgiques que diguem, ah, vale, doncs si A és B, tal. No existeix això. Jo el que faria és no tant preguntar-me si són o quantes activitats fa, sinó què deixa de fer, què ha desaparegut perquè càpiguen aquestes activitats extraescolars, no? Jo em fixaria sobretot en uns aspectes concrets, com són, per exemple, si aquestes activitats o la quantitat d'activitats desplacen la son, el descans, el temps familiar, el joc i les amistats. I una cosa molt important que com a adults no tenim tan present perquè ens costa molt, aquestes estones sense objectiu.
0: L'avorriment.
1: L'avorriment i, bueno, i l'espai de descans, no? No tinc res a fer i no tinc un objectiu concret. No sé a tu, però a mi em costa moltíssim. O sigui, em sento com inútil a vegades, a dir, ai, no estic productiva, no?
0: No, de fet, si tenim un buit a l'agenda, sembla que tinguem pressa per omplir-lo amb alguna cosa, clar, però després no pateixis, que ja ens queixarem que estem cansats.
1: Totalment.
0: I que no tenim temps per descansar.
1: Doncs donar-li aquest espai, aquesta oportunitat als nostres infants de què apareix quan no hi ha res.
0: I si fem aquest exercici i no ens en sortim, hi ha alguna senyal que ens pugui alertar que aquesta criatura té massa activitats? Evidentment dependrà de cada infant, eh? Però algunes senyals així en general.
1: Sí, clar, un dia dolent no defineix algú simptomàtic, no? Vull dir, un dia dolent el podem tenir tots i a mi em pot encantar anar a ballar i un dia surto i dic, estic morta, avui no m'ho he passat bé. Jo tindria més observació sobre una constància i sobre uns canvis sostinguts. Per exemple, una fatiga persistent, unes alteracions del son. Tindria també en compte una irritabilitat, no? Ostres, fa molts dies que està molt enfadat o què li passa, contesta més malament. I també una pèrdua d'interès sostinguda per aquella activitat. Menys entusiasme, bueno, tot això no vol dir que haguem de plantejar-nos deixar l'activitat, però sí, doncs, una mirada, doncs, ens enfoquem una miqueta a veure què està passant.
0: Ens hi fixem, hi posem la lupa i a veure com evoluciona, no? Tu reivindicaves ara aquest temps sense reprogramat, no? Com és d'important aquest temps, no sé si d'avorriment o com a mínim no de productivitat explícita en el desenvolupament de la infantesa?
1: És superimportant. Un temps no programat no és un temps buit. És a dir, és un temps on no hi ha res programat i aquí l'infant pot desenvolupar un munt d'actituds i d'aprenentatges. Mira, l'Acadèmia Americana de Pediatria evidencia, no, amb molts estudis que ha fet, que el joc està relacionat directament en el desenvolupament cognitiu, amb el llenguatge, amb les habilitats socials, amb l'autoregulació. Però, a més, el joc no dirigit el que fa és que l'infant prengui decisions. I si ens parem a pensar en quantes decisions pot prendre un infant durant el seu dia, són poquetes. Nosaltres decidim la majoria de coses, no? A quin col·le va, quines extraescolars, no? Està fent, amb qui està en cada moment, si has d'anar amb l'avi. El que ell pugui, això fomenta el desenvolupament del seu cervell prefrontal. Fa connexions neuronals, llavors aquí li estem regalant l'oportunitat de poder crear aquests espais de decisió pròpia.
0: Mira, fins i tot aquest espai és millor que algun extraescolar a vegades.
1: Totalment.
0: No? Que evidentment les fem per desenvolupar algunes parts de coneixement, doncs aquí també hi ha beneficis.
1: Total.
0: Per l'evolució de l'infant. Arriba també una situació molt habitual, i és que han passat les setmanes, no? Ara són finals de setembre, ja ha començat el curs, la rutina ja la comencem a tenir enganxada, les extraescolars ja fa unes setmanetes que les fem, i t'arriba un dia a casa o sortint i et diu, és que jo no hi vull anar més.
1: Sí, i això ens ha passat moltes vegades.
0: Quina és la primera reacció que hauria de tenir el pare, la mare o el tutor d'aquest infant quan ens diu és que jo no hi vull tornar?
1: Clar, el primer és que aquella reacció no es pot convertir en immediatament una decisió de trec. No? Pot significar moltes coses, un no hi vull anar. Pot significar un estic cansat, encara sento que no domino l'activitat, que ha tingut un conflicte, que no m'agrada el monitor. Bueno, poden significar moltes coses. Al final, primer entenem què vol dir aquest no hi vull anar i després decidim a veure què fem amb aquesta informació.
0: Clar, abans de prendre aquesta decisió, que tu dius, no la podem prendre en calent, no? No ens pot dir no hi vull anar, doncs d'acord, s'ha acabat l'activitat. Quines preguntes ens hauríem de fer per entendre nosaltres mateixos, i potser també a la mateixa criatura, què hi ha al darrere d'aquest rebuig? Saber si és puntual o si hi ha alguna cosa més.
1: Jo esbrinaria una miqueta què hi ha darrere, on és exactament el problema. Per exemple, alguna de les preguntes, com dius, que li podria, que ens podríem fer i li podríem fer, no, és si només li costa l'entrar i després s'ho passa bé. Si el malestar continua després de l'activitat. Podríem preguntar també si ha canviat alguna cosa en el grup o amb l'adult, no? Doncs a mi m'encanta fer futbol, ara penso amb els meus fills, no? Al meu fill li encanta fer futbol, però sí que és veritat que li costen els canvis i sentir que no hi ha un vincle segur. No? Quan coneixes algú, el vincle segur no, és una cosa que s'ha de construir. Pues això ja hi ha un punt de recel, doncs veure si és això. Jo faria de no preguntar-me només vols continuar, sinó preguntar què està fent ara que no vulguis continuar.
0: Perquè podria ser una qüestió d'interès o una qüestió de frustració, però aquí també podríem trobar una mala relació amb companys o fins i tot amb la persona adulta responsable de fer aquella activitat.
1: Totalment.
0: No? I suposo que aquí sí que hauríem de parar més atenció per o resoldre, per mediar o per dir, d'acord, no val la pena.
1: Clar, si el meu fill arriba a casa i em diu, mira, és que en el grup doncs em menyspreen o m'insulten, o fins i tot ens podríem trobar, doncs l'entrenador m'ha dit una mala paraula o passa qualsevol cosa. Doncs aquí, com a adult, hem de fer una acció, no? Allà, mediar i veure si es pot solucionar, o si té, a vegades no tot és blanc i negre, no? La fugida també dona una informació i un aprenentatge, que a vegades és la necessària i no hem d'estar allà persistint una situació molt negativa, però sí que preguntar-nos més enllà de vols o no vols continuar o t'agrada o no t'agrada en el primer moment, indagar dona molts fruits i molta informació.
0: Investigar, toca investigar.
1: Totalment.
0: Una mica. I té sentit animar-los i fer-los preservar, perseverar sempre, sigui el que sigui, o a vegades és millor acceptar que pleguin i en quins casos, no? No sé si hi ha algun criteri que ens pugui orientar.
1: Clar, a veure, no hi ha una evidència clara que una norma rígida de ho has d'acabar a final de curs o ja que ho has començat ho has d'acabar construeixi per si sola perseverança. Jo aquí definiria molt o indagaria si és una dificultat temporal, una dificultat que amb un procés amb el temps es pot anar solucionant, com el que dèiem, no? És que no em surt bé o jo no vaig tan bé com les meves companyes que ja porten 3 anys o és que no m'acabo de sentir confiada amb la monitora. Doncs això podem acompanyar els nostres infants a, mira, que parlàvem abans de l'esforç, no? Podem, no és evitar-li tot malestar, sinó veure si aquest malestar amb temps i amb acompanyament es pot transitar. Jo crec que és important que sí, que dir-los que el compromís té un valor, però convertir-lo en una norma cega fins al juny no té suport com a fórmula.
0: Per tant, ja que has començat, has d'acabar, depèn.
1: Clar, per suposat, com tot a la vida depèn.
0: No, perquè probablement hi ha activitats extraescolars que no són les nostres preferides, ni que ens encanten, però sí que ens fan un bé.
1: Totalment, clar. Jo utilitzaria per definir això una distinció que és molt pràctica, que és anomenar el malestar de procés o el malestar de desencaix. Mira, abans quan venia cap aquí, estava parlant amb una meva parella que estàvem esmorzant, no? I estava parlant d'això, del tema que parlàvem, i li deia, clar, un exemple podria ser si tu entres en una feina nova, no? Jo entro en una feina nova i, en aquest cas, jo aquest any he començat amb una feina nova, i és veritat que quan comences en un lloc on veus que tothom domina i tu no, perquè forma part del procés, pot haver un malestar. Ostres, no sé, no? I una incertesa, no sé si arribaré al nivell, si estaran contents amb mi, si no. I aquest malestar és una cosa que, com a adults, hem de poder veure com part de procés. Bueno, tothom quan comença algo no tindrà l'expertise que tindràs quan portes un temps. Però després pot ser que tu entris en una feina nova, amb molta il·lusió, i te n'adonis que està molt desajustada amb els teus valors. O que hi hagi un grup on hi hagi doncs, faltes de respecte molt fortes. O hi hagi, doncs, això, no? Com dèiem, un desajust a nivell de valors. No has de per què aguantar perquè sí. És molt humà i molt respectable el poder dir, doncs mira, jo m'esperava que això seria bo per mi, però me n'adono que no. Com a pares hem d'ajudar els nostres fills també a tenir criteri. Aguantar per aguantar no crec que sigui educatiu del tot. Transitar un malestar, sí, sempre i quan, doncs amb el temps, puguem tenir les habilitats per transitar-lo.
0: Quin missatge els transmetem als fills si els obliguem a continuar una activitat que rebutgen de manera persistent i perquè sí, i amb aquesta frase, l'has començat, l'acabaràs.
1: Clar. A veure, no hi ha un... No podem dir aquest missatge directament implica en els nostres fills això, no? Però sí que és veritat que, com a tot el que fem amb els nostres fills, és molt important tenir en compte no només la nostra necessitat de que, o la nostra voluntat o expectativa que facin alguna cosa, sinó tenir en compte també com se senten ells. O sigui, el missatge no és tant si comences o acabes, sinó des d'on ho diem i com ho fem, no? Jo crec que aquí, si el volem donar i tenim aquest valor educatiu en quant a la persistència, els nens han de sentir suport, han de sentir que hi ha una persona al costat que els ajuda a transitar-ho. No és tant el que dic, sinó, no, com he dit abans, des d'on ho dic.
0: Mm-hmm. Sentir-se escoltats, també, suposo, no? Que mm-hmm. no prenem la decisió perquè sí, sinó perquè hem meditat mm-hmm. i creiem que aquella opció és la millor per aquella persona, perquè serà possiblement un malestar puntual o transitori que forma part de l'aprenentatge. No sé si ens posem a l'altra banda i cada vegada aprenentatge. No sé si ens posem a l'altra banda i cada vegada que ens diuen ja no m'agrada, no? Ha insistit, és que jo aquest any vull canviar d'esport.

0: també dir que no o aprendre a marxar dels jocs, pues si puntualment passa això, tu estàs mirant també la necessitat d'aquell infant. Jo el que diria és que si podem fer és evitar decisions impulsives, acompanyar els nostres fills a reflexionar. Podem arribar a un pacte amb ells. Si nosaltres esbrinem, com hem dit abans, que forma part del procés o d'una inseguretat, podem pactar de dir, no cal que acabis el curs, però anem a provar-ho fins a aquest trimestre. No? Arribar a pactes amb ells perquè puguin experimentar. I si després no et sents a gust i segueix aquest malestar, no passa res i podem canviar. Però sí que hi hagi un marge, que no sigui un impuls d'anar canviant per un sentiment puntual, perquè llavors desapareix el que és la reflexió i l'aprenentatge de procés.
1: D'un espai.
0: D'un espai. D'un espai sempre també validant el que aquesta persona sent, no? El que quan el meu fill hi ha un malestar, per molt que jo ho vegi, que pot ser de procés, no dir, va, és una tonteria, no? I amb el temps et passarà. Clar, aquí estàs invalidant també una emoció que existeix, encara que tu sàpigues que això amb el temps pot canviar. Llavors, validar, veig que això t'està costant, estic aquí.
1: Acompanyar. I per acabar, Cindy, si haguessis de donar com un únic consell, allò, la píldora màgica, que sabem que no existeix, a les famílies que aquests dies estan gestionant aquestes extraescolars de les seves criatures, què els diries?
0: Jo diria que hem de mirar menys l'agenda ideal i més de l'infant real que tingui la situació de la família, no? Les extraescolars poden ser fantàstiques, poden aportar moltes oportunitats, relacions, aprenentatges i també, no ens hem d'enganyar, facilita molt la dinàmica familiar i la conciliació. El bon criteri jo crec que no és tant aconseguir que la gent hi quedi plena ni buida, sinó que és que continuï tenint un sentit per aquell infant i per aquella família. És a dir, una bona extraescolar no és la que queda bé a l'agenda, sinó que és la que encaixa prou bé en la vida real de l'infant i la família.
1: Doncs escolta, amb tots aquests aprenentatges i reflexions marxem i segur que moltes famílies tindran eines per gestionar aquesta situació que possiblement s'està produint en moltes cases de la ciutat. Cindy Peñalver, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs?
2: Doncs molt bé, Pili.
1: Ah, i nosaltres també, contents d'escoltar-te, perquè és que ens omples d'energia, Naila.
2: És que en tinc molta, eh? A mi la primavera he de dir que em dona molta energia. I també, doncs, fer canvis a la vida també te'n dona, no? Però sobretot he de dir que la primavera m'ha donat molta energia aquest any.
1: La rebem i la notem. Avui parlarem d'un tema, jo crec que realment important i que bé, també se n'ha de parlar, no? I és com detectem si tenim una bona o una mala relació amb el menjar.
2: Exacte, Pili, perquè me n'he adonat que portem moltes seccions parlant de tenir una bona relació, de menjar lliure, però no hem parlat realment d'identificar si tenim un problema amb l'alimentació, que no té per què ser un trastorn de conducta alimentària, sinó que comencem a tenir, doncs, això, una mala relació. I llavors, doncs, això, hem de saber, doncs, com pensem, com sentim i com actuem al voltant del menjar.
1: D'acord. Què és el que hauríem de tenir present? En què ens hauríem de fixar, Naila?
2: Ho he dividit com en tres blocs, val? Com a senyals d'alerta, val? Que no té per què ser que si identifiqueu que teniu almenys una senyal d'alerta de les que diré, no vol dir que directament tingueu un trastorn de conducta, com he dit, sinó que poden ser indicis de començar a tenir una mala relació o de tenir una mala relació amb l'alimentació. Llavors, ho he dividit en tres blocs, com et deia, Pili. Primer, què faig entorn a l'alimentació, després què penso entorn a l'alimentació i després què sento. Llavors, començarem pel primer, no? O sigui, què és el que faig? O sigui, sí, sou persones que us salteu àpats de forma conscient, no? O que mengeu de forma molt irregular. És a dir, avui menjo

0: o 5 cops al dia, però demà només n'hi menjo 2, passat demà n'hi menjo 3, no? O sigui, no hi ha horaris regulars. No vol dir això que si un dia per la feina, perquè doncs, no ens ha donat temps de fer-nos el dinar, aquell dia no tenim una estructura, no vol dir que això ja tinguem una mala relació amb el menjar, però si és algo habitual, que no hi ha una forma regular de menjar, doncs això podria ser una senyal. Un altre senyal són episodis de pèrdua de control. I moltes vegades venen per aquests saltàpats, no? És a dir, me salto àpats o no sopo i després, quan estic relaxat o relaxada, començo a menjar de forma ràpida, menjo d'amagades, per exemple. A vegades, Pili, no és d'amagades, és la sensació. És a dir, menjo de peu i ràpid perquè no em vegi ningú. Uh-huh. I no és algo que potser fem de forma conscient, però és perquè pensem que estem fent algo malament. I moltes vegades aquesta pèrdua de control doncs, comporta que arribi a un moment d'incomoditat. És a dir, he menjat tant i tan ràpid que ara ja estic massa tipa i me sento malament. Val? Això també seria una senyal. Tenir restriccions molt rígides, això no em menjo mai, això està prohibit, per tant, no em menjo. Val? Uh-huh. Sí, i aquí segurament moltes persones que ens estan escoltant se sentiran identificades. Això està prohibit, això no m'ho puc menjar, o això només ho puc menjar en moments en concret. Compensacions també, com que he menjat molt, ara el dia següent no menjo, o com que he dinat molt, avui no sopo, però de forma voluntària. Una altra cosa és, no sopo perquè no tinc gana. Això no passa res. Vull dir, si tu ets capaç d'entendre aquesta sensació de sacietat i dir no tinc gana i no sopo, cap problema. El problema és quan jo ho busco de forma conscient, no? Com que he menjat molt, ho vull compensar. O com que he menjat molt avui, demà he d'anar a fer molt exercici per cremar, ho poso així entre cometes, no? El que hem menjat. O sigui, moments o mesures compensatòries. Això també ens donaria un indici d'una mala relació amb el menjar. I també persones que eviteu situacions socials amb menjar, és a dir, evito d'anar amb un sopar, evito d'anar amb un dinar, amb un esmorzar, perquè no vull menjar el que hi ha allà, perquè estic fent una restricció. Per tant, aquestes senyals que serien de conductes que nosaltres fem, no?, per evitar menjar, doncs això ens donaria com aquesta senyal de que estic tenint una mala relació amb l'alimentació. Després, Pili, no sé si em vas preguntar alguna cosa.
1: No, estic escoltant-te superatentament. Vale. Què passa quan tens molts tips d'aquests?
0: Clar, què passa quan tens molts tips? Després anirem amb això. Acabo amb altres tips, val? Uh-huh. I quan acabi us diré què fer si en tenim un, dos o diversos, que seria doncs, un problema ja, no? Que seria potser l'inici a un trastorn de conducta alimentària. Si tenim pensaments constants sobre el menjar, les calories i el pes, no? Persones que us peseu cada matí. Feu una reflexió. Per a què us peseu? La bàscula, al final, ens dona una informació d'un número, que no ens dona informació del nostre estat de salut, que no ens dona informació de la nostra forma de ser. No ens dona informació, és un número i ja està. No ens condiciona, però si us peseu cada matí, us esteu condicionant les emocions, us esteu condicionant el vostre benestar. Val? Per tant, jo des d'aquí, ja saps que ho he dit moltes vegades, Pili, traieu les bàscules de casa.
1: Sí.
0: Segon, tenir regles molt rígides. No, això no ho podem menjar inclús amb la família. No, només podem menjar magdalenes el diumenge al matí. I si no ho fem només el diumenge al matí, sento culpa després. Val? Això també és una senyal. O el que la nostra autoestima estigui lligada també al nostre cos, això n'hem parlat moltes vegades, no? És a dir, sentir que jo estaré millor si el meu cos canvia de forma i sigui algo molt obsessiu, no? I després pensar que els aliments, o sigui, que hi ha aliments bons i aliments dolents. I que, a més, doncs, jo m'estic portant bé o no m'estic portant bé, no? Com aquestes associacions amb el menjar. Tot això, que és que, de veritat, jo crec, Pili, mira, vaig a fer una opinió, però me la vaig a jugar. Crec que moltes de les persones que ens estan escoltant, jo crec que me jugaria a dir més del 90% de persones que ens estan escoltant, és possible que algun d'aquests pensaments tingui, perquè la societat ens ha portat a pensar així.
1: Jo també
0: però si tens,
1: sí.
0: si en teniu més de dos o tres, no? Uh-huh. Si a més tot això ens genera ansietat, angoixa, abans i després de menjar, culpabilitat, sentim vergonya al menjar segons davant de qui o segons quins aliments, doncs dir-vos que no és necessari tenir un diagnòstic de trastorn de conducta alimentària, però que sí que podem tenir una mala relació amb el menjar. Llavors, què podem fer? Doncs el principal és detectar patrons, no? Quan em passa, com em passa, és a dir, si em passa un dia en concret, potser no tindré cap problema, no? I simplement, doncs, simplement, ho poso també entre cometes, no? Però simplement hauré de començar a pensar en forma positiva, no? Cap al menjar, però si és algo que es repeteix, que utilitzo un llenguatge discriminatori, no? O negatiu cap a mi mateixa, no? Com a persona, mira que malament ho has fet, ara hauràs de compensar, això no t'ho pots menjar. Doncs això és prendre consciència per poder actuar, recuperar horaris en els àpats, prioritzar l'energia i la varietat, no? O sigui, utilitzar el plat saludable, treballar la flexibilitat i la gestió emocional, però a vegades això de forma individual no ho podem fer i per tant, doncs, des d'aquí jo us diria que podeu acudir o bé a, bueno, o bé no, o sigui, amb una psicòloga a la clínica especialitzada, doncs, amb trastorns de conducta alimentària, tot i que no tingueu aquest diagnòstic, però sí per començar a treballar amb aquesta mala relació amb el menjar, i també amb una dietista nutricionista, perquè són qui ens poden desmitificar, no? Uh-huh. Tot allò que hem après a nivell social sobre els aliments i que siguem conscients, no? del que mengem, de com ho mengem, i tinguem una informació, doncs, actualitzada, verídica, i que ens ajudi, doncs, a crear o almenys a anar incorporant una bona relació amb l'alimentació.
1: Uh-huh. Ai, Déu-n'hi-do. I el desenllaç, no? Això és reversible?
0: És reversible, s'ha de treballar molt, però sí, és reversible el recuperar aquesta sensació de gana i saciedat i no menjar en funció del que pensem que hauríem de menjar, però tot això té un treball a darrere, també depèn de quantes d'aquestes senyals tinguem incorporades, no? o estiguem patint. Llavors, com menys senyals, doncs més fàcil és poder-ho revertir, com més senyals no vol dir que no ho puguem, però possiblement haguem de fer un treball, doncs, amb un esforç més gran.
1: Per tant, allò de menjar lliure és realment difícil.
0: Menjar lliure és realment difícil en la societat on vivim, i per això, Pili, avui estava pensant, és que hem de parlar d'aquestes senyals, no? De realment estem menjant lliure. Quan parlem de mengem lliure, doncs hem de pensar en totes aquestes senyals, si realment jo no les tinc. I si les tinc, doncs què puc fer per canviar-les, perquè desapareguin i realment poder menjar d'una forma lliure, sense pensar, perquè moltes vegades, Pili, pensem: Sí, menjar lliure, però si menjo lliure, jo pujaré de pes. Aquest missatge que em dono a mi mateixa, uh-huh, ja no és menjar lliure, no?
1: Clar.
0: Perquè menjar lliure no vol dir que pujaràs de pes. I si el puges, potser vol dir que tu necessites més pes, no? Però, bueno, això ho parlarem en un altre dia.
1: Em sembla bé.
0: En un altre dia.
1: Doncs, Naila, gràcies per ser-hi. Et necessitem moltíssim. Una abraçada i que passis bona setmana. Fins a vinent.
0: Igualment. Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Qui té un os de peluig? A què són tendres i bonics? En aquest poema tan bonic i dolç parlarem d'ells. El sentim?
2: Hola, sóc la Júlia Simón Aguilar. Soc de tercer B, de Mare de Déu del Carmen. El poema que he escollit es diu El os de peluig. La gent que l'ha escrit se diu a Mia Fatró Elena Vidal. He escollit aquest poema perquè m'agrada. El os de peluig. El meu pobre os de peluig és tan vell que tot és cruix. M'és igual, però jo me l'estimo. Nou o vell, és el meu nino.
1: Moltíssimes gràcies, Júlia, per recitar aquest poema. Un poema tendre i bonic com un os de peluix. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
3: FM. Ràdio Sant Cugat.
4: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El ple municipal de Sant Cugat d'aquest divendres té entre els principals punts de l'ordre del dia la modificació de les ordenances fiscals pel 2027 amb canvis en l'IBI i la taxa de residus. El govern proposa incrementar un 2,9% el tipus de l'IBI i preveu una reducció significativa de la taxa de residus que, segons explicat, s'ajustarà al cost real del servei després de la sobrerecaptació dels darrers exercicis. L'executiu defensa que, tenint en compte l'evolució de la inflació i del PIB, la pressió fiscal municipal continua baixant en termes reals. Farmacèutica, investigadora i, sobretot, una persona compromesa amb els altres, Montse Moral ha dedicat més de 25 anys a la farmàcia comunitària, primer a Mirasol i després al carrer de Santa Teresa, on va descobrir una manera d'entendre la professió basada en la proximitat i l'acompanyament. Jubilada des de fa dues dècades, continua vinculada a nombroses entitats i causes socials de Sant Cugat i d'arreu. Amb motiu del Dia Mundial del Farmacèutic, conversem amb ella sobre la seva trajectòria, els canvis que ha viscut la professió, la importància del tracte humà i també sobre les experiències personals que han marcat la seva vida. La periodista Mònica Terribas estrena aquest 25 de setembre a HBO Max El Buen Espíritu, la continuació de El Minuto Heroico. En aquesta nova docu-sèrie, Terribas critica la vulneració de drets fonamentals que hi ha a l'Opus Dei. I en clau esportiva, tret de sortida la temporada del primer equip masculí del rugbi Sant Cugat, que s'estrena aquest diumenge a les 12 del migdia a la nova divisió d'honor elit amb el duel català contra el Barça. Els santcugatencs visiten l'estadi de la Teixonera per enfrontar-se a un conjunt blaugrana que torna a la segona categoria estatal després de baixar el curs passat. L'equip de Martín García afronta el debut amb una plantilla renovada i rejuvenida amb protagonisme del planter. En una entrevista a Cugat Mèdia, el tècnic reconeix que l'equip encara està en construcció, però assegura que arriba amb moltes ganes a aquest inici. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Salutacions, som aquí una altra vegada amb Helena Minuesa. Durant totes aquestes setmanes hem estat parlant de diversos espais on la cultura i l'educació treballen de la mà. La literatura, el teatre, el patrimoni, però també l'esplai i el cau. Així hem vist que tots aquests espais ofereixen oportunitats que sovint depassen els murs de l'escola o de l'educació formal. Avui, que és l'últim programa d'aquest curs, l'Helena no sé de què ens ve a parlar. Hola, Helena.
3: Bon dia, Sara. Doncs mira, avui porto, i aprofitant l'avinentesa que hi ha s'olora a festa major pels carrers de Sant Cugat, m'agradaria posar el focus en la cultura popular com a escola de vida. És a dir, tot allò que aprenem, els valors que ens eduquen a través del que es considera cultura popular i tradicional.
2: Vols dir que a la festa major també podem aprendre?
3: I tant que s'aprèn, Sara. Sobretot s'aprèn d'educació en ciutadania, tots els valors que tenen a veure amb com ens comportem els uns amb els altres, les unes amb les altres, i també, sobretot, a la festa major hi ha quelcom més profund, que és el sentiment de pertinença, formar part d'una comunitat. Llavors, comencem així repassant, no? Què aprenem o què s'hi aprèn amb la cultura popular? Doncs fixa't, Sara, una cosa tan important com el treball en equip. Has format part alguna vegada d'alguna entitat de cultura popular o coneixes algú que hi hagi format part?
2: Conec gent, evidentment, però la veritat és que no n'he format part. Jo sento treball en equip i penso automàticament en els castellers, no?
3: Correcte.
2: Són com els més...
3: Així és el símbol perfecte per una metàfora que ens parli de la cultura popular com a com a eina de fer quelcom juntes, no? Un teixit, una torre que creix amb el treball en equip, la responsabilitat i el compromís, perquè al final totes hem de formar-hi part, totes hem de participar, totes anem a la una, l'organització i la participació democràtica. Tothom qui vulgui, en principi, hauria de poder formar part d'aquesta entitat o d'aquest teixit associatiu. Hi ha una part molt important que hem estat treballant també aquestes últimes setmanes, les competències socials, el saber desenvolupar-te en societat i també aquest punt d'expressió artística i de creativitat. Si ens imaginem doncs, l'esbart mediterrània o l'esbart de Sant Cugat, per exemple, no? Que vinculen més amb l'àmbit de la dansa, evidentment aquí hi ha un fort component artístic de moviment i de cos. Has parlat tu de la colla castellera, no? dels castells, i això ens va bé per treballar tots aquests valors que acabo de dir, perquè al final ens convida a confiar els uns amb els altres. Quan alguna persona forma part d'una entitat de cultura popular, se sent partícip d'alguna cosa. Els bastoners s'han de coordinar en una, no, en una sinfonia, en una melodia, han d'anar tots a la una, han de confiar uns amb els altres, perquè si no estarien patint perquè un, que pot passar, evidentment, que un li doni un cop de bastó a l'altre. Però hi ha aquest sentiment també de confiança, no? De tots anem a la una i aconseguirem fer quelcom plegats. I això és purament educatiu, Sara.
2: Molt maco. Què més ens pots explicar? D'on ve tot això?
3: Doncs, clar, si ens rematem al que és estrictament la cultura popular i tradicional, hi ha un fort component també de memòria col·lectiva, no? Tot això ve d'algun lloc, no ens ho hem inventat ara, el 2026, sinó que ens remeten a unes festes que expliquen la història del nostre poble, no? Fixa't, els geganters, doncs, representen una simbologia, tot el que seria la iconografia d'un poble que ens identifica. Les danses, les cançons, les tradicions transmeten memòria col·lectiva. Però no m'agradaria quedar-me només amb això, sinó que al final la memòria no té sentit, Sara, si no l'aterrem a dia d'avui. La memòria no té sentit si no la projectem més enllà de nosaltres, perquè seria simplement folklore, no? Doncs, ai, mira, que macos aquests gegants que venen del passat. No, la memòria col·lectiva per mi té sentit si a dia d'avui Sant Cugat, a la seva festa major, llueix els gegants en un Pagal i Joan com a símbol també de respecte, de companyonisme, de solidaritat. El que vinc a dir és que no es tracta de repetir de forma crítica la tradició, sinó que precisament, i hem estat parlant també del pensament crític aquestes setmanes, m'agrada pensar la tradició també com una manera de fer-nos millors. Què és allò que podem recuperar del nostre passat per fer-nos millors? Llavors, per exemple, val tot a la tradició, val tot a la cultura popular i tradicional?
2: Entenc que no.
3: Des del meu punt de vista, clar, hi ha pràctiques, clar, ens remetríem doncs, als correbous i coses que, per sort, aquí a Sant Cugat no passen, però que sí que hi ha un cert maltracte d'animals o hi ha, per exemple, tradicions que no permeten incorporar doncs, la dona en la seva pràctica quotidiana. Per mi, des d'un punt de vista ja educatiu, aquesta cultura popular i tradicional, d'acord, t'ho puc comprar, que és cultura popular, perquè s'ha fet durant molt de temps, però des d'un punt de vista educatiu, per mi no tindria uns valors suficientment sòlids com per incorporar-los en la nostra perspectiva del segle XXI. No sé si estàs d'acord amb mi.
2: Sí, és que més aviat és el contrari, no? Et transmet uns valors que potser són misògins, que potser són masclistes, que potser són antianimalistes...
3: Totalment d'acord, i si t'hi fixes, tots aquests discursos reaccionaris de l'extrema dreta que estan sortint, malauradament, a dia d'avui, amb molta virulència, en què s'emparen moltes vegades, Sara? En la tradició i en la cultura popular. És que els toros s'han fet tota la vida, per exemple, no? Com podem treure els toros de les places si és allò que ens fa ser... No? Ens vincula allò amb la nacionalitat, amb la identitat... Per tant, la cultura popular també pot ser molt perversa. He dit abans totes les coses bones en quant a educació, en quant a que facilita també la relació entre generacions, no? acull persones nouvingudes, ara això no ho hem dit abans, però hi ha molta gent que aprèn el català apuntant-se, per exemple, a una colla gegantera o a una colla de diables, doncs és l'excusa perfecta per aprendre una llengua i generar aquest sentiment de comunitat, no? Uh-huh. Però, clar, hi ha moltes coses bones que són les que a mi m'agrada parlar en aquest programa, però a la vegada hi ha aquest perill de convertir la cultura popular en un tòtem que ens digui no, això sempre ha sigut així i sempre serà així. Per tant, les dones no hi cabran en aquests espais. La festa, hi ha festes molt vinculades amb la tradició catòlica, no, la Setmana Santa, etc, que hi ha algunes cofradies que no deixen entrar dones, ha sortit als mitjans de comunicació. Per tant, aquest búnquer de cultura popular per sempre igual, a mi no, per mi no em serveix.
2: S'ha de revisar, no?
3: Correcte. El missatge que a mi m'agradaria, doncs, una mica transmetre és que si realment volem que la cultura vagi de la mà de l'educació, i que sigui realment transformadora pels ciutadans i ciutadanes del futur, que tingui un impacte positiu, que ens serveixi per cohesionar aquesta ciutat tan bonica que tenim, que és Sant Cugat, que ens serveixi perquè els carrers s'omplin de diversitat i de tota la gent que a dia d'avui és santcugatenca, hem de pensar que hem de revisar-nos, sempre hem d'estar revisar-nos per lluitar també per la fragmentació social. És a dir, per acabar, les tradicions no només són una herència del passat, Sara, sinó que són una eina per educar el present i construir un futur millor.
2: Doncs acabem així i bona festa major a tothom, esclar.
3: Moltes gràcies, Sara, igualment.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Cada 25 de setembre des del 2009 se celebra el Dia Mundial del Farmacèutic. La nostra convidada d'avui és doctora en farmàcia, investigadora i farmacèutica durant més de 25 anys. Va arribar a Sant Cugat el 1981 després d'adquirir la farmàcia del Passeig del Baixador 78 de Mirasol. Avui repassem la trajectòria professional i vital de la Montse Moral. Montse, benvinguda.
1: Ai, gràcies, Carme.
0: Escolta, d'on neix aquesta vocació teva per la farmàcia?
1: Bé, una mica dirigida per la meva mare, perquè eren molts germans en aquella època. El meu pare, que era funcionari, no tenia seguretat social. No hi havia, els funcionaris no tenien seguretat social. I la meva mare deia, sobretot no us poseu malalts i tu has d'estudiar farmàcia perquè així donaràs les medicines per tots. Ja de ben petita, Imagina't, no. I a més em feia molta gràcia quan anava a les farmàcies que els farmacèutics donaven aquelles bossetes de sucres, trobava una cosa que era molt simpàtica, i després, quan retallaven els cupons per cintes, me feia molta gràcia. I mira, aquí, després, la meva vocació d'ajudar la gent i tal em va portar, i voler salvar el món i curar el càncer, em va portar cap a la farmàcia.
0: Tu vas arribar fins al doctorat en farmàcia, sí. Després vas treballar 6 anys com a investigadora a la Facultat de Farmàcia. Tu recordes què és el que buscava aquella jove Montse en la investigació? Quin era el teu somni? Volies descobrir un medicament?
1: Sí, la veritat és que la meva tesi doctoral es va tractar amb canviar molècules per... jo estava orgànica, química orgànica, i el que volíem buscar modificacions moleculars de productes que fossin més eficients. Sobretot eren derivats de la morfina, perquè la gent no tingués dolor i no hi haguessin tants efectes secundaris. Aquest era el meu ideal, treure el dolor a la gent, no? Però, bueno, les coses, la vida... passen circumstàncies que fan canviar el rumb. I jo, la veritat és que quan vaig tindre que deixar la facultat per una necessitat econòmica familiar, el meu marit es va quedar sense feina, llavors, bueno, vaig dir, bueno, doncs aniré a veure si puc trobar feina en una farmàcia o buscar una farmàcia, no? I jo mai volia tindre una farmàcia, perquè a casa meva no teníem diners i, per tant, jo aspirava a seguir investigant i ja està, carrera investigadora. Però la meva sort ha sigut aquesta, anar a parar a Mirasol i viure de prop el que pots fer per ajudar la gent. I, sincerament, jo he sigut molt més feliç siguent farmacèutica comunitària, perquè és el que sento, ajudant a la gent, i ho he fet a Mirasol, després al barri de al voltant de Santa Teresa. I sí que és important investigar, però a vegades estàs tancat allà amb el laboratori, tan inconexa de la gent, dels problemes, que personalment jo he sigut una sort. Que
0: em va omplir.
1: Em va omplir i jo soc superfeliç encara. I dono gràcies de que passés allò, que no pogués seguir.
0: Això va passar, com dèiem, el 1981, tu vas comprar la farmàcia de Mirasol, i això és el que realment et porta fins a Sant Cugat. Què et va motivar a fer aquell pas i què és el que vas trobar quan vas obrir per primera vegada la porta d'aquella farmàcia?
1: Bueno, aquella farmàcia era una farmàcia en un barri que quasi tot era molt rural, perquè encara hi havia vaques, hi havia molts animals, o sigui, les cases, la gent que vivia venia a l'estiu, i els que s'hi quedaven, jo tenia, un veí tenia gallines, el meu altre veí tenia cavalls, el Manolo, i hi havia un hort, una gran horta, que ara és el casal de Mirasol, era molt rural, i a mi em va agradar vindre, sortir de Barcelona i anar a un lloc així, perquè, bueno, sempre he sigut com molt ecològica i volia tenir un fill i volia que creixessin en un entorn molt natural. I la veritat és que Mirasol, l'any 81, era el salvaje Mirasol, I no teníem ni senyalització, ningú ens trobava, i els camins eren de molt de terra, no? I veure el canvi que ha sofert, bueno, que no diguem sofert, que ha experimentat, és impressionant. Jo, la veritat, em sento afortunada de la meva trajectòria de vida, I d'haver triat Mirasol, que vaig vindre de la mà d'una persona, perquè la farmàcia aquella la vam comprar entre dos. I vam ser la primera escriptura que es va presentar al Col·legi de Farmacèutics amb copropietat, perquè tant l'una com l'altra no veníem de famílies potentes, i vam poder comprar aquesta farmàcia, i la veritat, ens ha canviat la vida.
0: 12 anys vas estar a la farmàcia de
1: Mirasol. La de Mirasol.
0: I després, 14, la del carrer Santa Teresa.
1: Sí.
0: Fem una mica de memòria per recordar com era l'ofici en aquells primers anys. Què recordes d'aquests primers contactes que feies amb els...
1: Mira, si fem història de Mirasol, ara, mira, penso en el doctor Sàbat, el famós doctor Sàbat, el doctor Villalón, hi havia diversos, I era... que a vegades passaven els metges per la farmàcia també, perquè havien visitat a la gent. La gent es coneixia molt. A la gent també estava en aquella època polimedicada. Anècdotes, la gent fumava, es fumava a la farmàcia i es fumaven als despatxos del doctor Sàbat.
0: Mm.
1: Era el típic metge que fumava. I ara dius, ostres, com pot ser, no? La gent de Mirasol, doncs ja et dic, molt entranyable. Hi havia, quasi tot eren gent gran. A l'estiu venia gent que estiuejava. I mica en mica doncs anava quedant més gent, més gent, més gent. Mica en mica anaven naixent criatures petitones. I bueno, Mirasol era realment molt tranquil, en aquella època. Molt tranquil.
0: Però, clar, el temps passa, les coses canvien. Quina diries tu que ha estat la transformació més important que ha viscut aquesta professió?
1: Bufa, la professió, a veure, s'ha tecnificat molt, com tot, no? Avui dia tenim recepta electrònica i això ha canviat el paradigma de com atendre les persones. Per un cantó té la cosa bona que s'ha racionalitzat més la despesa de productes, perquè abans anaves al metge i me'n recordo que et receptava molta cosa i quan venien es donava poder massa medicació. Ara es pauta i es racionalitza perquè, a veure, la sanitat és pública i tothom... És un sistema que ha de ser sostenible. Tothom ha de tindre accés al medicament, però no tenim que malbaratar tampoc el medicament, ni fer un mal ús, ni deixar les coses. Llavors, ara, jo crec que s'ha evolucionat molt amb aquest tema, tecnològicament. Professionalment, la gent també, tant els professionals ara, sempre s'estan, el que és la formació continuada. Antigament, tenies el títol, estaves a la farmàcia i te quedaves. Ara no, ara s'exigeix una formació continuada, has d'estar molt al dia. Vull dir que ha millorat el que és la qualitat també professional i assistencial de moltes farmàcies.
0: I del que ha canviat o s'ha perdut pel camí en aquestes dècades, què és el que t'agradaria que recuperés?
1: Jo, sobretot, el tracte humà, la proximitat, l'esperit de servei. Mira, jo sóc una persona que m'encanten les noves tecnologies, estic enganxada al telèfon i tal, però sí que és important que no perdem el contacte humà. I a la farmàcia és un lloc encara, però cada vegada menys, perquè tot ha d'anar tan ràpid, on podies parlar amb la gent. I quan tu parles amb la gent, moltes vegades molts problemes se solucionen doncs, escoltant. Però sí que a vegades no tens temps, perquè tens una cua i has d'atendre, no? Però ara anem una mica massa...
0: Massa de bòlit.
1: Massa fred tot, sí.
0: Ara que feies referències a les tecnologies, avui dia tenim molta informació sobre salut. De fet, ho tenim a un clic de distància. També tenim la intel·ligència artificial. Quin paper creus tu que ha de tenir el farmacèutic en aquesta nova realitat, en aquesta nova etapa?
1: A veure, el farmacèutic, la carrera de farmàcia, quan es toquen moltes matèries i després hi ha moltes sortides. Hi ha el farmacèutic que està investigant, que és molt important que hi hagi noves investigacions, però després anem a centrar-nos en el farmacèutic comunitari, que és el que et deia, el que jo he desenvolupat i el que m'ha fet molt feliç, no? Crec que el farmacèutic té un paper molt important perquè és el sanitari que ara, a hores d'ara, no tens que demanar hora per veure'l. Pots entrar a qualsevol farmàcia comunitària i trobaràs, sí, auxiliars, però també trobaràs farmacèutics, que ara hi és a les farmàcies, sempre hi ha farmacèutics a les farmàcies. Per tant, tens un professional sanitari preparat, accessible, molt accessible. Que no et paga l'Estat, l'assumeix el titular. I llavors és una persona que li pots preguntar, que et pot assessorar i està a prop. I podria ser, jo som molt, penso que la farmàcia comunitària ha de ser com el metge de capçalera, d'haver la farmàcia de capçalera, perquè si ves no, cada un té el seu paper, no dic de posar-se a fer de metges, però sí que té uns coneixements que pot ajudar una persona a dir, mira, has d'anar cap aquí, o has d'anar a una treballadora social, o has d'anar a visitar-te el metge, o millor, i pots fer un paper molt, molt important. I no tot és vendre medicines o donar medicines.
0: Per tant, Montse, la tecnologia, diríem que mai pot substituir aquella relació de confiança que s'estableix amb el farmacèutic?
1: No, la complementa i és necessària, però no la pot substituir.
0: Ara que estàs jubilada, quan entres en una farmàcia, com te la mires? Amb ulls de clienta, amb ulls de farmacèutica? Quina és la teva mirada?
1: No, vaig com a usuària, vaig amb humilitat, em poso el servei dels altres perquè ja veig que han evolucionat. I aquí a Sant Cugat tenim molt bones farmàcies i molts bons farmacèutics. Acostumo a anar a vegades a diferents, perquè així tinc ocasió de saludar a antics o companys, no? I disfruto veient-los com fan la feina, però no, ja no em poso en el seu lloc. Em deixo guiar, també.
0: I després de tants anys atenent persones darrere el mostrador, què és el que has après sobre la manera en què vivim la salut, la malaltia, l'envelliment? Perquè, clar, ajudeu com a farmacèutics, assessoreu, doneu informació als vostres clients, però també observeu, no?, com ha canviat tot això i com actuem.
1: A mi, et diré una cosa. Estem en un món que tu has vist en aquests últims 20 anys. Jo ja fa 20 anys que vaig vendre la farmàcia. Jo he vist que ha canviat moltíssim. Ara tot, però tot en general, tot és màrqueting, tot és vendre, crear necessitats que a vegades no ho són, i tot és vendre, tot és diners, diners, diners, money, money. Jo sóc una persona diferent, sóc una persona que t'ha dit que m'agrada molt el medi ambient, o sigui que si sóc de les 3 R's, no?, si pots reduir, millor, i a vegades no cal tant, menja bé, fes exercici, escolta. Les persones, totes són diferents, i has de saber què necessita cada persona. Hi ha persones que es pensen que amb diners compren la salut. No, la salut la treballes tu amb com tu vius la vida i el teu entorn. Sí que és veritat que si ets diabètic, ets diabètic, i si ets, hauràs de prendre una medicina. Però a vegades, no sé, hi ha moltes coses que tenen que veure amb la salut i no tot és prendre una pastilla. És la teva manera com aprens a viure la vida. Però jo he après molt dels pacients, també. Vull dir que hi ha persones que jo he vist com afronten les situacions i he dit, buf, i de què te quejas, no? Llavors, aprens, ajudes, però també aprens.
0: Hi ha un retorn.
1: Sí, sí. L'important és que compartim, ajudem-nos, acompanyem-nos, no? I cada un té el seu moment vital. A vegades el que et serveix en un moment de la vida, quan estàs amb canalla petita, no et serveix quan estàs jubilat, no? Però si més no, la gent el que vol és estar acompanyat.
0: Entrem en el terreny una miqueta més personal. Tu abans has fet en referència, hem passat així una mica de puntetes, tu provens d'una família nombrosa.
1: Sí.
0: I com t'ha marcat això?
1: Moltíssim. I, a més, crec que en positiu. Quan era petita, a vegades me feia ràbia, perquè dic, ostres, jo no puc tenir això allà, perquè els que eren fills únics podien tindre unes coses que a casa meva era impensable. Per sort era de les grans i encara em compraven les coses. Com que era noia, la primera noia, diguéssim, encara em compraven coses. Els meus germans pobres havien de regalar el meu, no? Però havíem de compartir. I llavors ens havíem d'espavilar i havíem d'ajudar la mare. I això crec que m'ha marcat en positiu, perquè m'ha permès després ser una persona que m'agrada compartir, que tothom estigui bé, i no penso que jo tingui res... O sigui, jo no tinc cap privilegi respecte als altres. Mm-hmm. I això, bueno, ser família numerosa, això, que aprens a compartir i espavilar-te.
0: I el fet de viure experiències com quedar vídua, El teu marit va morir pel
1: molt
0: càncer.
1: Jove, molt jove.
0: Sí. T'has tornat a enamorar. Mm. Ets àvia de 4 nens. Com t'han marcat
1: molt
0: totes aquestes experiències?
1: M'ha marcat molt. A veure, la mort del Jordi va ser un punt... Bueno, jo sempre ho dic, és abans i després, no? Però la vida l'has de viure, si pots, en positiu. I com ara comentava abans d'entrar, vaig aprendre el meu fill petit, eh? Morir no costa, el que costa és viure feliç. I jo he decidit ser feliç, m'ho va dir un nano de 17 anys, no? I vaig aprendre el meu fill. S'ha de tirar endavant, hem d'acceptar el que ens passa. Sí que hi ha un període que no ho vols acceptar, la ràbia, el dol, però després has de ser feliç. I has de tirar endavant. I sí que em marca, però com em va marcar no poder seguir la meva carrera investigadora, en aquell moment jo plorava perquè tenia que deixar la facultat, però després he sigut molt feliç a la farmàcia comunitària, pues la mort del Jordi va ser molt dura, molt impactant per tots, per tota la família, però després m'ha portat a conèixer una persona meravellosa, que tothom coneix, el Manel, que em dona molta felicitat. I això, pues mira... ara disfrutem del que tenim.
0: Ajuda a continuar el camí.
1: Sí, exacte.
0: Tinc un parell de preguntes més, Montse. No ens queda massa temps. Tu ets una dona molt activa. No. Només cal repassar la relació d'entitats amb les quals estàs vinculada. Creu Roja, Càritas, Amnistia Internacional, UNESCO, Fundació Josep Carreras, Save the Children, Rotary, associacions de Sant Cugat i fins i tot una associació pròpia amb projectes per a la República Dominicana. D'on treus tota aquesta energia?
1: Dormo poc, tinc capacitat, però també tinc una persona al costat que no m'exigeix que estigui tot el dia. El cuido, el Manel, però ell em deixa fer. I tenir una persona al costat que et dona ales és fantàstic. Jo em sento molt agraïda.
0: L'última, perquè tu tens un somni personal que encara tens pendent. Sí?
1: Bueno, tinc molts. No sé què et vaig posar.
0: Està relacionat amb les arts.
1: Ah, bueno, mira, sí, aquest no crec que pugui, perquè ara ja la memòria em falla, perquè s'aprendrà a tocar un instrument musical. Envejo, admiro i valoro molt els músics i els artistes en general, però sobretot els músics, admiro. Per això col·laboro tant que puc amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, la nostra. Però ja la disfruto, la música. Mm. Ara no em facis repetir una nota, que no la sé.
0: Bueno, sempre hi ha instruments més fàcils que altres.
1: Sí.
0: No?
1: Mira.
0: O unes castanyoles.
1: Això.
0: Que és el que sembles tu quan arribes, no? Unes castanyoles.
1: Sí, jo aplaudeixo i voto.
0: Montse, moltíssimes gràcies per haver passat avui pel programa. Que vagi molt bé.
1: A tu i alegria per tothom.

0: va durar unes 100 hores. Les xifres oficials parlen de poc més de 200 morts. Altres fonts en compten 10 vegades més, i la majoria eren civils. Va començar el 14 de juliol de 1969, quan l'aviació d'un país va bombardejar un altre. Menys de 3 setmanes abans, les seleccions de futbol d'aquests dos països s'havien enfrontat en un partit de classificació per al Mundial. Aquell partit ha donat nom a la guerra, però realment no en va ser la causa. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la història d'una guerra molt curta entre Hondures i El Salvador, l'anomenada Guerra del Futbol. Hondures i El Salvador són veïns a Amèrica Central. En quant a terreny, Hondures és més de 5 vegades més gran que El Salvador. Però el 1969, El Salvador tenia més habitants, uns 3 milions i mig davant dels 2 milions i mig, 2.600.000 d'Hondures. Aquesta diferència en quant a proporció entre persones i terreny sembla que tenia conseqüències. A El Salvador, la terra era escassa i anava molt mal repartida. A Hondures n'hi havia més de disponible, tot i que també estava concentrada en poques mans, entre elles les de les grans empreses estrangeres, com la nord-americana United Fruit Company. A començaments del segle XX, molts salvadorencs van creuar la frontera per anar a treballar i conrear terra a Hondures. El 1969 hi vivien més de 300.000, més del 10% de la població hondurenya. La majoria eren camperols que ocupaven terres sense cap títol de propietat. Per tant, legalment, eren immigrants irregulars. Uns anys abans, el 1962, Hondures va aprovar una llei de reforma agrària. Una part de les terres que ocupaven irregularment els immigrants salvadorencs passava a mans de l'Estat i dels municipis per repartir-les entre els hondurenys. La mesura es va aplicar sense tenir en compte ni les reclamacions dels ocupants ni el seu estatus migratori. 4 anys més tard, el 1966, els grans propietaris hondurenys van crear una federació, la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, que va pressionar el president, el general Oswaldo López Arellano, perquè protegís les seves terres davant dels camperols, molts dels quals eren salvadorencs. Milers de treballadors salvadorencs que es guanyaven la vida com podien van ser expulsats d'Hondures. El 1969, la situació es va endurir encara més. A l'abril, el govern hondureny va anunciar que expulsaria els qui haguessin rebut terres amb la reforma i no poguessin demostrar que eren hondurenys de naixement. Aquell any mateix, a més, no va renovar el tractat migratori bilateral que els dos països havien signat i que feia que fos molt més fàcil emigrar d'un país a l'altre. Per El Salvador, tot això era un problema molt greu. Centenars de milers de persones podien haver de tornar a un país que ja estava sobrepoblat. Aquest era l'ambient quan van començar els partits de futbol. Estaven en joc la classificació per al Mundial de 1970, que s'havia de disputar a Mèxic. Cap de les dues seleccions no havia aconseguit mai classificar-se per un Mundial. El primer partit es va jugar el 8 de juny a Tegucigalpa, la capital d'Hondures. Segons diverses cròniques, la nit abans, aficionats hondurenys van llançar pedres i coets contra les finestres de l'hotel on s'allotjava la selecció salvadorenya. Hondures va guanyar 1-0, amb un gol als últims minuts. El segon partit es va jugar el 15 de juny a Sant Salvador. Segons les mateixes fonts, hi va haver aldarulls davant de l'hotel de la selecció hondurenya i a l'estadi es va hissar un drap brut en lloc de la bandera d'Hondures. El Salvador va guanyar 3-0. Cada selecció havia guanyat un partit, així que en calia un tercer, en camp neutral. Després del segon partit, van esclatar aldarulls contra salvadorencs a diversos punts d'Hondures. Diversos observadors de l'època van considerar que els mitjans de comunicació de cada país havien contribuït a crispar encara més la situació. El tercer partit es va jugar a Ciutat de Mèxic, a l'Estadi Azteca, a finals de juny. Al minut 90, el marcador marcava 2-2. Empat, així que es procedia a la pròrroga. I després de 101 minuts de joc, Mauricio Rodríguez, conegut com a Pipo, marcava el tercer gol a favor del Salvador, que guanyaria el partit 3-2. Aquells mateixos dies, el Salvador va trencar les relacions diplomàtiques amb Hondures. Va afirmar que unes 12.000 persones havien hagut de fugir d'Hondures després del segon partit, i va acusar el govern hondureny de no haver castigat els responsables de les agressions. En la seva declaració va qualificar aquests fets de genocidi. Al juliol, la frontera ja era un lloc perillós. El dia 3 d'aquest mateix mes hi va haver incidents amb avions i tropes dels dos països es van enfrontar a la localitat de El Poi. L'endemà, l'Organització d'Estats Americans, l'OEA, es va reunir d'urgència i va encarregar la mediació a Nicaragua, Costa Rica i Guatemala. Se'ls va demanar també als dos països que evitessin qualsevol acció que agreugés la situació. Però les escaramusses van continuar. El 13 de juliol, 6 civils hondurenys van resultar ferits durant un intercanvi de foc de morter a la mateixa localitat d'El Poi. El dia següent, el 14 de juliol, al vespre, va començar l'atac. Un avió de transport C-47 salvadorenc, escortat per dos Mustang, va llançar bombes de 100 lliures sobre l'aeroport de Toncontin, a Tegucigalpa. Alhora, l'exèrcit salvadorenc va entrar a Hondures per la carretera principal que uneix els dos països i també va atacar illes hondurenyes del Golf de Fonseca. L'exèrcit salvadorenc era més gran i estava més ben equipat. L'aviació hondurenya era més potent. Cap dels dos països tenia avions moderns, gairebé tots eren aparells de la Segona Guerra Mundial, com els Corsair i els Mustang, comprats als Estats Units. Els primers dies, els salvadorencs avançaven ràpidament. El 15 de juliol, el dia posterior a l'atac, l'aviació hondurenya va bombardejar dipòsits de petroli a diversos ports del Salvador. Segons una de les fonts, el Salvador va perdre una cinquantena part de les seves reserves de combustible. Aquell mateix dia, l'Organització d'Estats Americans, l'OEA, va demanar un alto al foc. El Salvador no el va acceptar. El dia següent, el 16 de juliol, es va lliurar l'única gran batalla de la guerra, a Nueva Ocotepeque, prop de la frontera. Després dels bombardejos d'artilleria, les forces hondurenques es van retirar juntament amb la població civil i la ciutat va caure. Aquell mateix dia, l'avanç salvadorenc es va aturar. Faltava munició i combustible i la resistència hondurenya augmentava cada cop més. Curiosament, aquell mateix 16 de juliol va ser quan l'Apollo 11 sortia cap a la Lluna i gran part de l'atenció mediàtica internacional es va dirigir cap allà en lloc de cap al conflicte. El 17 de juliol es van produir els últims combats aeris. El capità hondureny Fernando Soto va abatre dos Corsair i un Mustang salvadorencs. Són les tres úniques victòries aèries registrades d'aquesta guerra. Un dels pilots abatuts, el capità salvadorenc Guillermo Reinaldo Cortez, va morir. Aquells avions eren tan antics per l'època que es considera que van ser els últims combats aeris d'avions d'aquella classe de la història. L'Organització d'Estats Americans va crear un comitè de 7 països per negociar. Durant dies, El Salvador va resistir la pressió per acceptar l'alto al foc. La nit del 18 de juliol, finalment, se'n va aconseguir un. Aquest obligava les tropes salvadorenques a retirar-se en un termini de 96 hores i posava fi a les campanyes inflamatòries de premsa, ràdio i televisió. Però poc abans que acabés el termini, El Salvador va comunicar que no retiraria les tropes fins que es garantís la seguretat dels salvadorencs que continuaven vivint a Hondures, es paguessin reparacions i es castiguessin els responsables dels aldarulls. Hondures només va complir la primera condició. Quan l'Organització d'Estats Americans va amenaçar amb sancions, El Salvador va cedir. Les tropes es van retirar el 2 d'agost. El 20 de juliol, el dia de l'arribada a la Lluna, encara hi havia soldats salvadorencs a Hondures. El balanç de morts és molt discutit. El Salvador en va reconèixer 107, Hondures 99. El rector de Nueva Ocotepeque en va comptar unes 400 a la seva zona. Documents interns de la CIA en citen fins a 1.500. Altres autors parlen de 2.000 o més. La majoria, civils hondurenys. Entre 60.000 i 130.000 salvadorencs van ser expulsats d'Hondures o van fugir-ne segons les estimacions més citades. Molts van tornar a un país superpoblat i pobre, sense gaire ajuda. El comerç entre els dos països es va aturar. Hondures va abandonar el mercat comú centreamericà, que ja estava afeblit. La pau definitiva es va signar a Lima el 30 d'octubre de 1980, 11 anys després. Els dos països van acordar portar la disputa fronterera davant el Tribunal Internacional de Justícia. El 1992, el tribunal va adjudicar a Hondures la major part del territori en disputa, uns 374 quilòmetres quadrats. El Salvador no va acceptar la sentència fins al 1999. El Salvador es va classificar pel Mundial després d'un altre partit contra Haití i un cop classificat va perdre els tres partits que va jugar contra la Unió Soviètica, Mèxic i Bèlgica i no va marcar ni un sol gol. Hondures no va aconseguir classificar-se per un Mundial fins al 1982. El que sí que coincideixen els historiadors és que la guerra no va començar per un partit. Va començar per la terra, per les condicions infrahumanes que es vivien en un país i per no acceptar i castigar la migració de persones que, com sol ser sempre, només buscaven viure una miqueta millor. I fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Moltes gràcies per escoltar-me. Jo sóc l'Aniol Ribas i fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
4: Els poetes anònims són aquests que tots escoltem moltes vegades a casa o bé a l'escola, però no els hi podem posar cara. De vegades, sovint, sí que els hi podem posar més o menys l'època. Escoltarem aquest poema, El damunt de la tomba, és un poema anònim, on ja es pot veure que la poesia, encara que sigui antiga o fa temps o desconeixem el seu escriptor, ja demanda la pau, ja demanda la fi i que s'ha...

Aquest poema el va gravar l'Ovidi Montllor. Al damunt de la tomba. Al damunt de la tomba hi ha anat un taronger. I a la branca més alta hi canta l'esparver. Què diuen son llenguatge sempre de cara al vent? Maleïdes les guerres i aquell qui les va fer. L'enramada. Ja m'agafen i m'enlliguen i em porten a la presó. Senyor Batlle, senyor Batlle, per què em porta a presó? A la presó no t'hi porto, ni per lladre ni traïdor, sinó perquè vull que em diguis d'on has tretes tantes flors. Senyor Batlle, les he tretes de les penes del meu cor.

0: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: Pablo Neruda va néixer el 1904 i morí el 1973. Pseudònim de Ricardo Reyes, fou un gran i destacat poeta i diplomàtic xilè, guardonat amb el Premi Nobel de Literatura el 1971. Conegut, molt conegut i reconegut per la seva obra lírica amorosa, 20 poemes d'amor i una cançó desesperada. Va ser un poeta compromès, també va ser senador comunista i va viure a l'exili, deixant una obra fonamental en espanyol, marcada per la passió amorosa i també per la política. És un poeta que ha estat musicat per diversos cantautors catalans, espanyols o sud-americans. Escoltem el poema de Pablo Neruda, Torrissa, i després escoltarem la versió musicada per Olga Manzano.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El ple municipal de Sant Cugat d'aquest divendres té entre els principals punts de l'ordre del dia la modificació de les ordenances fiscals pel 2027 amb canvis en l'IBI i la taxa de residus. El govern proposa incrementar un 2,9% el tipus de l'IBI i preveu una reducció significativa de la taxa de residus que, segons ha explicat, s'ajustarà al cost real del servei després de la sobrerecaptació dels darrers exercicis. L'executiu defensa que, tenint en compte l'evolució de la inflació i del PIB, la pressió fiscal municipal continua baixant en termes reals. Farmacèutica, investigadora i, sobretot, una persona compromesa amb els altres, Montse Moral ha dedicat més de 25 anys a la farmàcia comunitària, primer a Mirasol i després al carrer de Santa Teresa, on va descobrir una manera d'entendre la professió basada en la proximitat i l'acompanyament. Jubilada des de fa dues dècades, continua vinculada a nombroses entitats i causes socials de Sant Cugat i d'arreu. Amb motiu del Dia Mundial del Farmacèutic, conversem amb ella sobre la seva trajectòria, els canvis que ha viscut la professió, la importància del tracte humà i també sobre les experiències personals que han marcat la seva vida. La periodista Mònica Terribas estrena aquest 25 de setembre a HBO Max El buen espíritu, la continuació de El minuto heroico. En aquesta nova docu-sèrie, Terribas critica la vulneració de drets fonamentals que hi ha a l'Opus Dei. I en clau esportiva, tret de sortida la temporada del primer equip masculí del rugbi Sant Cugat, que s'estrena aquest diumenge a les 12 del migdia a la nova divisió d'honor elit amb el duel català contra el Barça. Els santcugatencs visiten l'estadi de la Teixonera per enfrontar-se a un conjunt blaugrana que torna a la segona categoria estatal després de baixar el curs passat. L'equip de Martín García afronta el debut amb una plantilla renovada i rejuvenida amb protagonisme del planter. En una entrevista a Cugat Mèdia, el tècnic reconeix que l'equip encara està en construcció, però assegura que arriben moltes ganes a aquest inici. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: L'univers està format per estrelles, planetes i galàxies, però sorprenentment tot això només representa una petita part del cosmos. La majoria de l'univers continua sent invisible i desconeguda. Els científics l'anomenen matèria fosca i energia fosca, dos dels grans enigmes de la física moderna. En aquesta primera secció d'astronomia ens acompanya el divulgador i astrofísic Joan Anton Català per descobrir què són aquests components misteriosos i per conèixer el nou telescopi espacial Nancy Grace Roman, la gran aposta de la NASA per intentar entendre com funciona aquesta part de l'univers. Joan Anton, molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: A veure, comencem per el nom. Per el nom d'aquest telescopi, Nancy Grace Roman, qui és, o més ben dit, qui era?
1: Va ser una gran astrònoma nord-americana, Nancy Grace Roman, que va treballar a un dels centres de desenvolupament de la NASA, que és el Goddard, i se la coneix també amb el sobrenom de la mare del Hubble, del telescopi espacial Hubble, perquè ella va tenir un paper important amb el que és la defensa, el projecte i el disseny del que va ser el primer gran telescopi espacial de la història, i aquest nou telescopi, que ara en parlarem, que és el que ha acabat en l'era fa molt poquet la NASA, que va resoldre, a intentar resoldre aquests misteris, se li ha posat el nom d'aquesta astrònoma.
0: Tenim pocs noms a la ciència en general, i dic la ciència, però podíem parlar de la literatura i de moltes altres disciplines de dones.
1: Sí.
0: Qui conegués Nancy Grace Roman, tu ho deies, potser la coneixia d'alguna manera pel Hubble?
1: Sí.
0: Però quin paper hi va tenir en concret en aquest altre gran telescopi que tenim?
1: Amb el nou telescopi, ella ha vist, va començar a veure el projecte de desenvolupament, que ara explicarem que té una peculiaritat, que a mi em fa molt feliç, aquesta peculiaritat, que ara hi entrarem més en detall, si vols, que havia d'haver estat un satèl·lit militar, i finalment no ho és. I en lloc d'espiar l'enemic, espiarà l'univers, que això és molt més interessant per als efectes pacífics que volem donar-li a la ciència. Ella va veure el desenvolupament d'aquest projecte. El que ja no va veure és com van batejar aquest telescopi amb el seu nom. Quan el telescopi ja el tenia la NASA, que ara explicarem d'on el va treure, dels militars, no? Van dir, escolta, quin nom li posem? I el director científic de la NASA li va proposar a l'administració general de la NASA, el que mana més, escolta, per què no li posem en nom de Nancy Grace Roman, perquè quadraria molt, perquè això, ella va jugar un paper clau amb el que és, anem a fer un Hubble, anem a fer un telescopi espacial. No va ser l'única, però va formar part d'aquest equip, i per això se la coneix com la mare del Hubble. I l'administració de la NASA va dir, escolta, em sembla un nom molt encertat. I així va ser com van batejar aquest telescopi amb el seu honor. Ella això ja no ho va veure.
0: Celebrem que se'n recordessin de la Nancy Grace Roman. Quin és l'objectiu d'aquest nou telescopi i què diferència d'altres telescopis espacials que ja en tenim, com pot ser el James Webb o el mateix Hubble?
1: Mira, anem a estudiar l'univers fosc. Ara ho deies a l'entradeta. L'univers fosc, un podria dir, no? Tot l'univers és fosc. Sí, però anomenem univers fosc en això, que la matèria i l'energia fosca, que són components majoritaris de tot el que hi ha allà fora. Per una banda tenim l'energia fosca, que és la misteriosa força que està fent que l'univers s'expandeixi de manera accelerada, i no en tenim ni idea què és. I quan dic no en tenim ni idea, no en tenim ni idea què és l'energia fosca. I després tenim la matèria fosca. Tampoc no en tenim ni idea què és. I la matèria fosca sabem que és una matèria que no està feta per àtoms. Per tant, no són ni estels, ni galàxies, ni planetes, ni asteroides, ni papallones, ni persones, perquè tot això està fet d'àtoms. Sabem que no són àtoms, però no sabem què són. Segurament són partícules noves, fonamentals, que encara queden per descobrir, però tampoc no estem segurs. Aquests dos components, energia fosca i matèria fosca, jo sempre faig la broma que quan algú llegeix o escolta amb astronomia no sé què fosca, ho ha de traduir com no en tenim ni idea. És molt fàcil, molt fàcil. Llavors, l'energia fosca i la matèria fosca conjuntament representen el 96% de tot el que hi ha allà fora.
0: Clar, sempre... no sabem res.
1: Exacte, aquesta és la cosa. Sempre parlo d'un univers desconegut. I un pot pensar, bueno, és desconegut perquè encara no tenim telescopis. No té res a veure amb tenir o no telescopis. Podríem tenir els telescopis més potents, que continuaríem sense veure que és el 96% d'aquest univers, perquè és energia fosca, que no es veu, matèria fosca, que no es veu. I encara no sabem què són i, per tant, necessitem respostes. De la matèria fosca, potser som a uns anys de començar ja a tenir alguna cosa. Jo penso que de l'energia fosca estem encara força lluny. Aquest telescopi, Nancy Grace Roman, un dels dos grans objectius que té és ajudar-nos a entendre millor aquests dos components, l'energia fosca i la matèria fosca.
0: I com ho farà? Quines eines o quins dispositius té aquest telescopi espacial per investigar o per conèixer aquesta matèria i aquesta energia fosca?
1: D'entrada té una càmera que és especial, una càmera per poder fer fotografies. Diríem, en astronomia no ens interessen tant les postals, aquelles fotografies boniques que de tant en tant sí. es fan, no? per il·lusionar el públic. Ens interessen més les fotografies que no són postals, que no tenen colors, que no, però que tenen informació científica, que són la que necessitem. No? Doncs dur una càmera que és capaç de fer, en una única fotografia, capturar una regió del cel 100 cops més extensa que la càmera que porta el telescopi espacial Hubble. És a dir, en una única mirada, pum, et captura un tros immens del cel. Per què? Perquè de la manera com es farà aquest estudi és fent fotografies del cel, capturant milions, milers de milions de galàxies, petits punts que sortiran en aquestes fotos, que són milers de milions de galàxies, i fent talls 3D per temps. És a dir, analitzant la llum, nosaltres podem saber quant temps fa que aquella galàxia va emetre la llum. Si en rebem moltes de galàxies, les podem endreçar, ordenar com si fossin talls de temps. Mira, totes aquestes galàxies van existir fa, no, ara m'invento, doncs, 1.000 milions d'anys. Aquestes altres, 5.000 milions d'anys. Aquestes altres, 10.000 milions d'anys. I així, fent talls amb el temps, podem veure com ha anat canviant la distribució de galàxies a l'univers. I això, aquesta distribució de galàxies, ha estat marcada per com ha evolucionat l'energia i la matèria fosca. Aquestes dos components han fet que avui les galàxies, l'estructura de l'univers, sigui la que és. Si tirem enrere i rebobinem i veiem aquests talls de temps, podem veure com ha evolucionat aquesta energia i matèria fosca, i d'aquí potser deduirem moltes coses sobre què són i com es comporten.
0: Té feina per davant, aquest telescopi.
1: Moltíssima. A veure, fer això que acabo de dir sembla molt facilet, no? Però és supercomplicat. I ara tenim la tecnologia madura per començar-ho a fer. Això fa, no sé, 10 anys. Hauria estat impensable poder fer aquests talls de temps, no? I poder analitzar com és, com són els filaments. T'has d'imaginar l'univers.
0: És difícil, fer aquest exercici d'imaginació.
1: Jo la manera que recomano de fer-ho és... Imaginem una esponja. Una esponja d'entrada és buida. No? Per això captura l'aigua, perquè està feta d'espais buits. I per dins, entre els espais buits, té fibres. Molt bé, doncs això és l'univers. L'estructura de l'univers és com una esponja. És buit, completament buit, té enormes espais buits, i llavors té fibres que allà, per gravetat, la matèria s'ha anat acumulant i en aquestes fibres s'han format els milers de milions de galàxies que veiem. Tots els cúmuls de galàxies estan entre aquestes fibres. Aquestes fibres han estat fetes, o la forma que tenen, per la matèria fosca i per l'energia fosca. Llavors, clar, volem estudiar aquesta estructura d'esponja, però no només ara com la veiem, sinó com era fa 5.000 milions d'anys, com era fa 10.000 milions d'anys, com era fa 12.000 milions d'anys, acostant-nos al Big Bang tot el que puguem, acostant-nos, rebobinar el temps. I veure ara, quan ho tinguem, veure com ha evolucionat, fer com fotografies mentals, no? Mira, l'univers, les fibres eren així, després van ser així, després van ser així, com s'han anat modificant.
0: Un timelapse.
1: Correcte, és un timelapse de l'univers, exacte. I això és el que ens pot dur aquesta informació d'aquests dos components misteriosos.
0: Però li han posat més feina en aquest telescopi, exacte. No? Més enllà de la matèria i l'energia fosca. Mm-hmm. Que tant tenim per conèixer, sí. També li han dit, escolta, ja que marxes, dona'ns informació dels exoplanetes.
1: Exacte. De fet, això era una petició de la comunitat d'astronomia mundial, que deia, no, si ja envieu un telescopi com aquest, també poseu-li l'altre objectiu, que és anem a descobrir exoplanetes. Recordem, un exoplaneta és un planeta que gira al voltant d'estels que no siguin el Sol. D'entrada, en portem uns 6.000 descoberts, que sembla molt, però ridículament poc, perquè només a la nostra galàxia podria haver-ne un bilió amb B. En portem 6.000. És molt difícil. A més, no els veiem directament, sinó que deduïm que hi són per efectes a la llum del seu estel. El seu estel, el sol, el seu sol, apenas el veiem. És un puntet de llum que ens arriba i no veiem res més. El planeta deduïm que hi és. No l'arribem a veure pràcticament mai. En portem 6.000. Aquest telescopi, amb les capacitats que té d'observació, s'espera que en pugui descobrir 100.000. És dir, el salt, fixa-t'hi, 6.000 en no sé quants anys que portem, ara a 100.000 en pocs anys més. Vull dir, el salt és brutal, no? De manera que també aquest telescopi porta aquest objectiu i no només descobrir molts exoplanetes, sinó intentar trobar-ne de tipus Terra, que és el Sant Grial, no? Com planetes de la mida del planeta Terra, que encara són molt més complicats de descobrir, perquè els grossos, els més grossos que Júpiter, són relativament senzills, si puc dir senzills. Pensem que el primer exoplaneta es va descobrir l'any 1995,
0: fa res.
1: Això es fa res. Ara en portem 6.000, ens ha costat molt arribar aquí. Ara ve aquest i diu, jo us en descobriré 100.000. I dins d'aquests 100.000 intentaré descobrir-nos molts de la mida de la Terra, que és el que ens interessa realment.
0: Per què la comunitat científica té aquest interès en descobrir exoplanetes? És per trobar altres terres o per altre tipus d'interès?
1: Sí, de fet, per moltes coses, per entendre com es creen i evolucionen els planetes, els primers exoplanetes que es van descobrir, que vàrem descobrir, eren molt grossos. Però això era un viatge. És un viatge d'observació. És com si jo estic mirant per una finestra i no he sortit mai al carrer i dedueixo que tota la humanitat és molt alta i que no hi ha nens, perquè no veig passar els nens per sota la finestra, perquè són massa baixets com perquè jo des de la finestra els vegi passar pel carrer. És un viatge d'observació. Quan vàrem començar a tenir, a refinar més tecnologia, telescopis més potents, ens en vàrem adonar que, evidentment, hi ha planetes de la mida de la Terra i més petits, només que costen molt més de detectar. I pensem que aquests planetes han de ser més nombrosos que els grossos. Uh-huh. Va començar sent a l'inrevés perquè en descobríem més de grossos. Per tant, és molt important començar a fer un escandall, un inventari de tot el que hi ha allà fora per veure quina mena de planetes són els més abundants per entendre millor com es formen els planetes. Primera cosa. Segona, estem buscant vida. Recordem que la gran pregunta és... I ens interessen planetes que puguin tenir les condicions que nosaltres entenem que són necessàries, que podríem estar equivocats, uh-huh. perquè allà hi pogués haver vida. I aquestes condicions les reuneixen els planetes que són de roca, que podrien tenir aigua en superfície, que tindrien atmosferes... I aquest és l'estudi, aquest és el Sant Grial, bàsicament.
0: Hi ha algun indici que indiqui que hi podria haver altres exoplanetes amb aquest tipus de condicions semblant a la Terra?
1: Sí, bueno, hi ha un indici, el sentit comú, que és que quan fas inventari, no, quan fas les xifres, si fas càlculs, dius, home, només un bilió de planetes a la nostra galàxia i coneixem milers de milions de galàxies, dius, a veure, és molt probable, no? Però, clar, la ciència no viu de desig, ni d'il·lusió, ni de sentit comú, viu de proves, i aquí som, no? Intentant trobar-les, encara no les tenim.
0: I aquest telescopi, per què no l'havien fet fins ara? Era una qüestió econòmica, perquè costen, evidentment, molts diners, i, per tant, hi havia manca de pressupost, o és perquè encara no teníem la tecnologia per fer-lo?
1: Les dues coses, però, bàsicament, era de diners, pressupostària. Pensem que l'ull que du aquest telescopi és com el Hubble. És un altre telescopi espacial Hubble que només es dedicarà a això. Clar, això era complicat. Però aquí és on ve la cosa interessant, que és que els militars, després de l'11S, dels atemptats, varen decidir col·locar grans telescopis en òrbita, militars, per espiar, i per poder espiar un rival o potser prevenir atacs terroristes. No? I van començar a construir-los, que són molt cars, aquests telescopis, que l'estem parlant d'un ull, d'un mirall que té 2,4 metres, i això és molt. I van aturar el projecte. No sé ben bé per què, aquest projecte va quedar abandonat, i també ho van quedar dos telescopis que ja havien construït amb instruments militars d'espia, que els tenien en un magatzem i els van abandonar en allà. Passat un temps, algú li va dir a la NASA, escolta'm, no t'interessaria un telescopi? Tens un telescopi? De quina mida és? De la mida del Hubble. Imagina't, els ulls de la NASA van dir, home, pues sí. Varen anar en aquest magatzem, en van veure dos, i en van veure un que estava no en molt bon estat, però l'altre estava en perfecte estat, i van dir, vull aquest. I els hi van cedir, de manera que, clar, això va permetre que es desenvolupés un projecte amb menys diners, menys pressupost i més de pressa, que això no passa mai, menys diners i més de pressa no passa mai, això, no? Si no és que és un nyap, allò que faig.
0: Els hi va tocar la loteria sense jugar-hi.
1: Absolutament. Llavors el que van haver de fer és desmuntar de manera secreta, sense divulgar quins instruments duia, perquè són militars i estan classificats, aquest telescopi, i canviar aquestes peces, conservant el telescopi, però canviant les peces d'espionatge per les peces científiques, desenvolupant aquesta càmera que abans hem explicat, però, clar, això va permetre que es tirés endavant un projecte que semblava molt complicat.
0: Clar, has dit que és informació classificada, evidentment, perquè és secreta militar, però quin tipus d'instrument pot col·locar l'exèrcit en un telescopi per espiar? No sé si tu et pots fer alguna idea.
1: Sí, de fet són sensors i càmeres molt més potents que aquestes, d'infrarrojos, també d'infrarrojos, amb capacitats, amb tecnologia molt avançada, tecnologia d'aquestes que... Pues és capaç, això que veiem a les pel·lícules, que és capaç de veure una matrícula d'un cotxe des de 400 quilòmetres d'altura, coses d'aquestes que ja existeixen, però que evidentment estan classificats. En aquest cas, són instruments que no es poden ensenyar perquè bueno, segur que hi ha tecnologia doncs, aquesta que no es pot divulgar, que està classificada militarment. Uh-huh. No és ciència-ficció, són coses que ja existeixen, però que estaven col·locades en aquest telescopi que els militars dels Estats Units, jo entenc que no volen ensenyar quins instruments són.
0: Haurem d'esperar que es desclassifiqui, no sé
1: exactament,
0: si serem.
1: Exactament, sí.
0: I en aquests moments on el tenim, el Nancy Grace Roman, uh-huh. i cap on va?
1: Doncs mira, ja es va enlairar fa unes setmanes, és viatjant cap al seu destí. El seu destí és a 1,5 milions de quilòmetres de distància de la Terra, que és el lloc on es trobarà el James Webb. Mira per on. Sí, home,
0: tindrà companyia.
1: Sí, que es trobin, no es trobaran ja, perquè ja ens imaginem que l'espai és molt gros. Però és el mateix punt orbital on es troba el James Webb, es coneix com el punt de Lagrange L2, és un punt orbital molt estable. Si tu aconsegueixes situar una nau allà, la nau és molt estable. Només requereix petites correccions a la seva òrbita durant anys per mantenir-se quietó en aquell punt. A tu t'interessa que l'òrbita sigui molt estable, perquè has d'apuntar amb molta precisió. Tu vols fer una fotografia d'aquella regió de l'univers. Doncs
0: que no ens quedi moguda.
1: Clar, exacte, i que no diguis, que difícil, com me'l mouré. I a més, aquesta regió és molt interessant, aquest punt, perquè ens hem d'imaginar que l'alineació és la següent. Sol, Terra, i amb aquesta direcció, telescopi a 1,5 milions de quilòmetres de distància. Què vol dir? Que la Terra tapa la llum del Sol, que la nau no rep mai la llum del Sol perquè la Terra tapa totalment. I això és molt interessant per poder permetre que els instruments del telescopi funcionin molt freds. Ens interessa que funcionin molt, molt, molt, molt, molt freds perquè siguin el màxim sensibles possibles.
0: Si quan hi arriba va tot bé, quina vida s'espera que tingui aquest telescopi? Perquè, esclar, ells necessiten, ara deies, necessitarà molt poca energia per anar-se resituant, però necessiten energia durant la seva vida.
1: Sí, perquè han de fer petites correccions. De fet, el que li marcarà la vida útil en aquest telescopi serà el combustible que du per fer petites correccions, perquè tot i aquest punt és molt estable, res és immutable en aquest univers, i, per tant, es cal fer correccions. I això marcarà. D'entrada, hi ha diversos plans, hi ha 5 anys, hi ha 10 anys, que serien com els primers estadis en què se suposa. Però jo crec que això tirarà més enllà. Jo crec que, perquè ens ha passat molt sovint, que amb una bona gestió, i s'estan fent molt bones gestions, de fet, les prediccions es fan molt conservadores. No sé, els robots de Mart duraran 3 mesos. Un ha durat 10 anys i l'altre 14. Vull dir, saps? Si no hi ha una cosa molt greu, aquest telescopi ens pot durar bastant més que 10 anys.
0: Quan se li acabi aquesta vida útil, aquest combustible, aquest telescopi es quedarà a l'espai,
1: sí,
0: o tornarà?
1: No, es quedarà. Prou feina tenim en enlairar-ne com per anar-lo a recollir. Aquest és el preu que ara estem pagant per l'exploració de l'espai. Estem abandonant ferralla a l'espai, l'estem abandonant a la superfície de Mart quan es mor un robot. És el preu, és com és el peatge que hem de pagar. Apenes tenim diners per fer aquests projectes, no en tenim gens per anar a recollir aquests telescopis.
0: Tot i que des de la Universitat de Tarragona van fer un projecte per recuperar deixalles espacials, suposo que era en òrbita de la Terra.
1: Correcte, i això ho estem provant. De fet, tenim ja satèl·lits escombriaires, hi ha companyies que estan desenvolupant i que ens cobraran per netejar l'òrbita de la Terra, ho pagarem tots a base d'impostos, clar, perquè els grans clients seran els governs, que pagaran, no? Escolti'm, netegim l'òrbita de la Terra, les Nacions Unides, és igual, al final som tots que amb els nostres diners públics pagarem la neteja de l'òrbita baixa. Però, efectivament, com deia Salva, això és l'òrbita baixa de la Terra. Però dur una nau a 1,5 milions de quilòmetres de distància per recollir un telescopi inoperatiu i tornar-lo a dur aquí és inviable.
0: Doncs estarem molt presents, molt atents,
1: i
0: més
1: tant.
0: Ben dit, eh? A veure què ens pot explicar el Nancy Grace Roman. Quan podria arribar la primera informació?
1: Mira, jo a final d'aquest any haurà assolit, final d'aquest any, començant de l'any vinent, haurà assolit l'òrbita a 1,5 milions de quilòmetres i farà el que s'anomena la primera llum, faran proves i farà el primer retrat de l'univers amb la seva supercàmera, i això segur que sortirà a les notícies, veurem una foto espectacularíssima, però els estudis científics trigaran molt de temps. Jo m'imagino que fins passat un any o un any i mig no hi haurà encara dades.
0: Doncs estarem pendents, de moment, d'aquesta primera fotografia
1: Exacte.
0: Que ens enviï aquest telescopi. Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
1: A tu, com sempre.

0: Professionals i amants de l'art participen en la 41a Mostra d'Art de l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix, que es fa motiu de la Festa Major. Volem saber com es presenta aquesta nova edició i per això avui hem convidat la Neus José, que és presidenta de l'associació. Neus, què tal? Benvinguda.
1: Benvinguda, gràcies. Bona tarda.
0: Divendres 18 és el dia de la inauguració, a 6:45 de la tarda, a la seu de l'entitat, oi?
1: Això mateix.
0: Sí? Uh-huh. A la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, número 18, uh-huh. O sigui, el rovell de l'ou de Valldoreix. Ho teniu tot a punt ja o què?
1: Tot a punt. Avui és l'últim dia ja de recollida d'obres, que acaba a les 7. Tenim ja uns 60 expositors i bueno, tot el vermut ja comprat a punt, tot a punt, una mica de música en directe i a fer veïnatge.
0: Així ja tot resolt, no? Només esperant tot que arribi el dia de la inauguració.
1: Que arribi i que passi.
0: I que passi, però... I us posareu a pensar a la següent?
1: Això mateix, no? sempre ens solapem, és el que té les associacions.
0: Escolta'm una cosa, expliquem en què consisteix exactament aquesta mostra, una mostra que inclou pintura i escultura. Uh-huh. Com va?
1: Doncs això és una mostra... Mira, al principi fa anys hi havia dues mostres, una que era professional i una que era amateur, i llavors, clar... Si fas dos mostres, tens que tenir molt delimitat qui és qui és professional i qui no. I per això has de tenir un jurat professional que decideixi qui és qui. Llavors, al final, vam fer una i hem com barrejat tot, no? Al final, la idea és que és fer veïnatge. Llavors, tu siguis professional o siguis no professional, la idea és que portis la teva obra i participis. O sigui, al final és fer com una mica de poble, més que l'obra en si.
0: O sigui que us trobàveu amb un dilema, no?, a l'hora de decidir a veure qui és professional, no?
1: Sí, i després hi ha aquests piques d'una...
0: I que ningú no s'enfadi.
1: Exacte, i és complicat.
0: Clar, perquè ser professional del món de l'art és complicat, no? Coneixem grans noms,
1: sí.
0: Però i el que s'hi dedica des de fa anys per afició, potser també comercialitza alguna de les seves obres, però no pot viure d'això.
1: Clar, hi ha com un limbo allà enmig que dius on col·loco aquest, on col·loco aquell. Sí que hi ha persones professionals que s'han ofert a dir fem un jurat i fem-ho bé, fem dues obres, però clar, això crea una logística i un d'allò important. I nosaltres al final el que volem fer és això, és veïnatge, els professionals o no professionals s'ajunten tots, és un moment en què fem un vermut relacional, llavors ve tothom allà, es saluden, es veuen una vegada l'any i parlen de tot i bueno, és el que ens interessa, tradició i convivència.
0: I són veïns de Valldoreix o està oberta a qualsevol persona que s'hi dediqui i que vulgui formar part i participar d'aquesta mostra?
1: Majoritàriament són veïns de Valldoreix, però tenim algú que és de Sant Cugat, de Sant Cugat o Mirasol o així Rodalies, perquè també estem bastant relacionats amb tot aquest entorn i ens ho han proposat i bueno, està bé. Sí, al final ells ho veuen com una oportunitat de poder exposar a gent o que té poca obra o que no pot participar, no pot entrar dins del cercle professional. I bueno, els agrada, ens ho han preguntat i els hem dit que sí, no hi ha cap problema.
0: I des que s'inaugura aquesta mostra, quant de temps la teniu oberta per al públic?
1: La tenim oberta dos dissabtes, o sigui, el dissabte 19 i el dissabte 26 de setembre, de 10:30 a 1, l'entrada és lliure, poden venir. Abans la teníem oberta tota la setmana, però realment no venia ningú. O sigui, realment quan venen és dissabte, suposo que la gent treballa o no l'és operatiu. I llavors ja hem decidit directament el dia de l'inauguració, que és el divendres 18, i dissabte 19 i dissabte 26, de 10:30 a 1, doncs poden venir a veure.
0: I a part d'aquest canvi, que deixa de banda, diríem, els dies laborables, no? Uh-huh. Perquè el públic tampoc no uh-huh. disposa de temps, heu presentat alguna novetat en aquesta 41a edició?
1: En aquesta 41a edició la novetat que hem portat era una que ja teníem. O sigui, abans de la pandèmia nosaltres fèiem pintura i escultura, va venir la pandèmia i ens vam limitar només a pintura i ara hem recuperat l'escultura, perquè nosaltres fem un taller d'escultura i a l'Associació de Propietaris els dilluns al matí i llavors pues, les noies d'allà volien participar i llavors pues, participen elles amb les seves obres.
0: Uh-huh. 60 participants?
1: 60 participants de moment a hores d'ara i bueno, avui és l'últim dia, no crec que hi hagi gaires més, 65 o 70, no crec que hi hagi gaires més.
0: Quines condicions poseu als participants per poder
1: doncs,
0: fer-ho?
1: Tenen que ser de Valldoreix o de l'entorn, han de portar una obra que no excedeixi una mida, que són 60 per 80, que quan diem no, que no la superi no vol dir que sigui 60 per 80, perquè tothom ens porta unes obres que necessitem tres cases com la que tenim. De fet, ens estem plantejant obrir la sala de dalt l'any vinent per poder repartir millor tot el que són les obres, perquè ens porten obres grans. I ja està, qualsevol tècnica, no posem cap mena de però.
0: Mm-hmm. I hi ha qui repeteix d'un any a l'altre? És a dir, hi ha participants fidels a cada cita amb aquesta mostra?
1: Afortunadament hi ha participants fidels, que són els veïns de Valldoreix de sempre, tota la vida, i sempre el que sí que els diem que portin una obra diferent, perquè clar, així cada any doncs, la gent va veient coses diferents. I sí, ja tenim de fidels. Majoritàriament.
0: Com a mínim tenen un any, no?
1: Majoritàriament.
0: Per fer una obra nova.
1: Sí, però sempre es desperta en l'últim minut, eh? Quan abans de vacances diem, recordeu que el setembre és la mostra d'art, sempre ens diu, ai, ens ho podíeu haver dit abans, que ara tenim el temps molt just per fer-la. I bueno, no cal que la feu, podeu tenir el quadre fet, no? Molta gent es pensa que l'ha de fer exclusivament. L'únic quadre que vam fer exclusivament va ser el de la 40 mostra d'art l'any anterior, que sí que vam fer un format concret i una obra concreta, però la resta poden portar el que vulguin.
0: Vaja, que pràcticament et pots trobar amb alguna obra que estigui fresca encara, no?
1: Exactament.
0: quines temàtiques acostumen a utilitzar o són més recurrents en aquesta mostra per part dels artistes?
1: De temàtica, sobretot, flors i paisatges i coses d'aquestes hi ha moltes. És el que més...
0: El que més es troba a Valldoreix, també,
1: el que més es troba, no? Sí, deu ser el que més deu agradar pintar, no sé. Avui, però nosaltres tenim tècniques diferents, eh? Hi ha una noia, per exemple, que ha fet un ganxet, una altra que ha fet un collage, i tècniques d'aquarela i d'oli, així, doncs, bueno, la de sempre, no? Això és el més tradicional.
0: Mhm. Hem parlat de totes aquestes edicions que heu fet enrere, podríem dir que és un clàssic de la Festa Major de Valldoreix.
1: Uh-huh.
0: Digue'ns una mica de quina manera us ho feu perquè això continuï un any i un altre, conservant aquest esperit, no?
1: Mira, nosaltres anem fins i tot abans del pregó de la Festa Major. És a dir, en teoria les activitats comencen després del pregó de la Festa Major. Nosaltres anem abans del pregó de la Festa Major. Som pioners en tot, fins i tot en això. doncs ho fem... o sigui, és el mateix veïnat el que ja ve quan s'apropa la data i et diu ja tinc el quadre preparat, o sigui, et força el mateix veïnat a fer-ho. Vull dir, és una cosa que ja surt natural d'ells, com els Reis o com... Com aquestes coses que fem tradicionalment, és una cosa...
0: Podem interpretar, Neus, que els habitants de Valldoreix, mm-hmm, o els veïns de Valldoreix tenen un esperit molt artístic,
1: molt,
0: no?
1: Molt, és que hi ha una d'artista a Valldoreix que és una cosa exagerada. A Valldoreix a Floresta, també, per exemple, però hi ha molta gent. I ningú és profeta a la seva terra, eh? Hi ha gent que els admiren molt més fora o que els reconeixen molt més fora que fins i tot aquí. Però sí, sí, sí. I nosaltres també en tenim uns quants, eh? Tenim el Lluís Pérez, per exemple, la Neus Colet, tenim gent coneguda dins de la nostra associació que fan activitats.
0: Uh-huh. I el perfil és de gent de mitjana edat o gent gran? T'ho pregunto perquè no sé si teniu joves que hi participin.
1: A l'associacionisme i als joves és complicat. No tenim. Tenim pocs joves que hi participin. Sí que és veritat que una vegada ens van proposar fer una exclusiva de joves, però és molt complicat que el jove participi. Fins i tot fèiem una mostra literària i la vam deixar de fer perquè és com tu has d'anar darrere. O sigui, si una cosa ja no surt natural, no?, de la pròpia gent, ja no cal forçar-la. És a dir, la mostra l'espera tothom, els Reis ho esperen tothom, però hi ha activitats que no pots forçar-les, o sota el meu punt de vista no s'ha de fer, llavors.
0: Uh-huh. Anem un altre cop a la jornada inaugural. Tornem a recordar que uh-huh, serà el divendres 18 a 15:45 de 7 de la tarda.
1: Uh-huh.
0: Comentaves que feu una miqueta de pica-pica. Hi ha un grup de música, no?, que hi participa?
1: Bueno, hi ha un noi que no és un grup, es diu Jaume Fàbregas, que ve a tocar la guitarra perquè ens ve... Bueno, a fer una miqueta...
0: Veí de Valldoreix?
1: Veí de Sant Cugat.
0: Veí de Sant Cugat. No passa res,
1: molt implicat a l'associació, però veí de Sant Cugat. Bueno, estem molt relacionats nosaltres amb Sant Cugat, eh? Forçosament.
0: No us tireu els trastos, no?
1: No, en Sant Cugat no tant. Ens ho tirem més amb Vall d'Oreig. Sí.
0: Bé, doncs, no sé, per què la gent que estigui interessada en el món de l'art o tingui curiositat, convidaries a que visiti la vostra mostra?
1: Sí, i tant. Ja saben quan poden venir, o el divendres 18 de setembre a les 6:30. A més, és entrada lliure, és a dir, que pot entrar tothom, de Vall d'Oreig, de Sant Cugat, o d'on sigui. I els dissabtes 19 i 26, si volen, doncs, també poden venir, de 10:30 a 1.
0: Doncs aquí queda feta aquesta invitació. Amb aquesta proposta acabarem el programa d'avui. Li agraïm a la Neus José, que és la presidenta de l'Associació de Propietaris i Veïns de Vall d'Oreix, desitjant que tingueu una molt bona festa major.
1: Moltes gràcies, estàs convidada, ja ho saps.
0: Gràcies. I a vostès els emplacem a demà, edició de dimarts del Connectats, que arribarà puntualment quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Benvinguts i benvingudes un dia més a Drets de Butxaca. Aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
3: Molt bon dia, Ona.
2: A veure, quin dret descobrirem avui?
3: Avui parlarem d'una qüestió que cada dia està més sobre la taula, perquè com que cada dia hi ha més divorcis, cada dia hi ha més litigis per les custòdies dels fills, per qui s'ocupa de què, i per com hem de regular o com està regulat tot això.
2: Doncs som-hi, anem a parlar de les custòdies i de què passa quan ens divorciem i tenim fills.
3: Exacte. Normalment va al revés. Primer tenim els fills i després ens divorciem.
2: Bé, sí, és veritat.
3: Però, clar, posem-nos en un supòsit que podria ser el de moltes famílies. Molts parents porten 10 anys casats i tenen dos fills, menors, segurament. És on opera, sobretot, no?, la custòdia, en l'àmbit dels menors.
2: Clar, perquè en el moment en què són majors d'edat ja poden decidir què volen fer, no?
3: Sí, i depèn de certa edat. Si són menors, també poden tenir via de decisió. Generalment, els propis jutges doncs, també valoren la capacitat, ho veurem, dels fills per decidir, per opinar, per veure quina visió i quin camí volen prendre. Però, clar, quan es produeix un divorci, dèiem, no?, una parella, un matrimoni que porta 10 anys casada, té dos criatures, ella diu, no, jo me n'he ocupat tota la vida. I ell diu, bueno, però també són els meus fills, jo també tinc dret a veure'ls.
2: Clar.
3: Què opera aquí? A què hem de fer cas? Quin element té pes per determinar, no?, què passa aquí? I tots dos poden pensar, no, la llei em donarà raó a mi, ella perquè, ostres, com que ho he fet sempre, he adquirit algun tipus de dret, veurem. O ell, no?, el fet de ser pare, és inherent que jo tingui també aquest dret. Però a Catalunya, a la llei no ens pregunta qui guanya aquesta discussió.
2: Ah, no?
3: No.
2: I què ens pregunta la llei aquí a
3: Catalunya? La llei el que ens diu, més que iniciar un debat de la custòdia és per qui, la llei el que ens planteja és qui exercirà millor la responsabilitat parental.
2: O sigui, qui podrà cuidar millor aquests infants.
3: Sí, i això canvia una mica el paradigma perquè la normativa catalana, i ara hi entrarem, que al final és la normativa aplicable, el Codi Civil de Catalunya, el llibre segon de família, té un principi bàsic que la gent ha d'entendre i ha de tenir clar, que és el principi on l'interès general del menor preval per sobre de tot.
2: Sí, aquí estem vetllant per la protecció de l'infant i no pels interessos del pare o la mare o el qui sigui el progenitor.
3: Rotundament. Tal com ho acabes de dir, és d'aquesta manera. Perquè l'objectiu no és acontentar un o altre o donar més drets a un o altre perquè o l'he cuidat més o... No, no. És a dir, de quina manera protegeixo millor el menor en aquest cas, no? Com dèiem, a Catalunya tenim competència en dret civil, per tant, tot allò relatiu amb família, amb successions, que n'hem parlat també en altres casos, doncs aplica el Codi Civil de Catalunya. En aquest cas, el concepte que ens ha de quedar clar és el de la responsabilitat parental. Aquest concepte no incorpora només parlar de la custòdia o de la guarda, és a dir, qui el té, el nen físicament i durant quan, sinó que és un concepte molt més ampli, que engloba molts més fets i molts més elements, on s'inclou el tenir cura dels fills, el vetllar pel seu benestar, evidentment, qui s'ocupa del què. El que és important és la presa de decisions sobre la realitat d'aquells fills també entrarà en joc en aquesta responsabilitat. I el que busca també la normativa és que hi hagi el màxim de complicitat, el màxim de bon savoir-faire entre els pares, no? Perquè això és important també pel desenvolupament.
2: Home, això facilita molt més les coses i pels infants també és molt més agraït, no? Si no hi ha discussions i baralles constants entre els dos progenitors.
3: De totes. Ara, aviat, us donaré alguna xifra sobre els divorcis a Catalunya i veurem que no estem tan malament.
2: No estem tan malament. Què vols dir, que es divorcia poca gent o que la gent que es divorcia acaba bé?
3: Ara ho veurem. No te m'avancis.
2: Doncs som-hi.
3: Per tant, que dèiem, no? La responsabilitat parental és compartida. Uh-huh. Aquesta responsabilitat és compartida encara que els progenitors es divorciïn. Per tant, en aquells fets elementals de la vida de l'infant, de la vida del menor, hi ha d'haver un acord entre els pares, encara que hi hagi una custòdia d'una tipologia o d'una altra. Uh-huh. Perquè la pàtria potestat, el fet de ser el pare i la mare, i per tant la responsabilitat que això té inherent, això no desapareix. No desapareix, i per tant, no és que la setmana que estic amb tu decideixo a quina escola et porto, no.
2: Hi ha decisions que han de ser conjuntes.
3: Han de ser compartides. Per tant, què és el que varia? El que diem la guarda, mm-hmm. que diem aquesta cura ordinària de dia, no? Amb qui conviuen, com distribuïm el temps, i per això, generalment, en els divorcis es fan plans de parentalitat, que el que requereix és que estigui també bastant ben explicat i detallat qui fa què i quan a nivell temporal. Uh-huh. Quan el té un, quan el té l'altre, en quines condicions, què passa a les vacances, què passa amb els familiars propers d'un cantó i de l'altre. Això és un tema també que regula el pla de parentalitat.
2: És molt complex, tot plegat.
3: És complex, però forma part tant de l'ordre del dia que jo crec que s'hi ha treballat tant i hi ha tant de coneixement al darrere que forma part d'una normalitat extrema. Uh-huh. Podríem entrar a valorar si això és l'idoni per a una societat, però en tot cas forma part i ens estem acostumant a conviure amb famílies de pares separats, divorciats, i que per tant han d'afrontar aquesta situació. Però com deia, el que regeix qualsevol guarda, qualsevol custòdia, és el principi de l'interès superior del menor. Uh-huh. Per tant, les preguntes dels pares de l'inici. He estat més temps? Qui ho demana? Qui té més raó? Això sempre s'ha fet així.
2: No té cap valor, això.
3: M'interessa una unitat de zero. Uh-huh. A mi m'interessa el menor. I com que a mi m'interessa el menor, el jutge pensarà amb aquesta visió. Per tant, el que importa és aquest, el que és millor pel nen o per la nena.
2: Tenim tipus de custòdies diferents en el nostre dret civil català?
3: Sí, tenim diversos tipus de guarda. Parlem uh-huh. de guarda. No és tan comú sentir-ho, la paraula mainstream és parlar de la custòdia, però la custòdia té un element molt d'objecte, no? Uh-huh. En canvi, la guarda té un element més humà, i el Codi Civil de Catalunya, bueno, té aquesta aproximació potser més humana. Per tant, sota aquesta responsabilitat parental tenim diverses tipologies. La primera, i que és la majoritària, per sort, i aquí em permeto dir aquest per sort, perquè és la guarda compartida. I aquí, en una situació de normalitat, evidentment, doncs estableix que són el pare i la mare, que no tenen per què ser una divisió 50-50 estricta, però que hi ha un equilibri entre els progenitors. Per tant, és una opció que és la prevista i és la més habitual a Catalunya, si no m'equivoco, per sobre del 40 i vorejant el 50%, estem al voltant d'aquí i a l'alça. Per tant, aquí els fills conviuen, no?, de manera alterna amb els progenitors. I fins i tot aquí, i això conec casos personals que ho apliquen i que em sembla una bona pràctica, que són els pares els que es canvien de domicili. És a dir, hi havia un domicili conjugal.
2: Ho he sentit a dir, això també.
3: Hi havia un domicili conjugal abans de la ruptura, i allà el fill s'hi queda de manera permanent, o els fills, en el cas que parlàvem, i són els pares els qui cada dues setmanes o cada setmana i mitja doncs canvien i van allà. I són ells els qui, diguem, es busquen la vida informalment per tenir un sostre la resta de setmanes on no estan en aquest pis, no? Com deia, el temps també dependrà molt de l'edat del fill, de l'escolarització, de la logística, de la ciutat on viuen, de les necessitats d'aquest menor. Per tant, aquí és on es moldejarà, i això generalment, quan hi ha un divorci, que si hi ha un divorci i hi ha fills, obligatòriament has d'anar a judici. Uh-huh. Si no, no. Si no, et pots divorciar al notari, si vols. Això que també els nostres oients ho tinguin clar.
2: O sigui, si hi ha fills, hem de passar per un judici obligatòriament.
3: Sí, uh-huh. Sí, perquè aquí hi ha doncs una sèrie d'elements que s'han de discutir.

0: però és allò que coneixem, no? No, el fill està tota la setmana amb la mare, el pare hi va dues tardes i se'l queda un cap de setmana. Bueno, això ha anat anant a la baixa. Ha anat anant a la baixa. És un règim de visites diferent, també es pacten, evidentment, les comunicacions, les estades, etc. I generalment no sol ser actualment la primera opció, i ho és, doncs, en situacions majoritàriament, doncs, o conflictives, o de manca de disponibilitat, o perquè li convé un dels dos progenitors. És, és cruel sentir-ho, però pot haver-hi gent que digui, no, no, és que jo ja em va bé. Bueno, escolti'm. És a dir, pot ser per múltiples raons, no? O per qüestions geogràfiques, dèiem. Per tant, el que és important de tenir aquests dos elements principals, la guarda compartida i la guarda exclusiva, és que en l'exclusiva, això no implica pèrdua de la responsabilitat parental, que era allò que dèiem a l'inici. És a dir, aquell poder de prendre decisions sobre temes elementals de la vida, de la criança i del funcionament del meu fill, no? Això no ho perdem. Per tant, les decisions rellevants, transcendents, continuen sent compartides.
1: Continuen sent, o sigui, encara que jo no passi al mateix temps que la que era la meva parella amb la fi, amb els infants, no m'exclou de prendre decisions.
0: Correcte, és a dir, tu no perds la pàtria potestat, no perds la responsabilitat d'actuar com a pare, com a representant legal del teu fill. No ho perds, això en cap cas. En cap cas. I finalment, hi ha règims també que són híbrids. Això són mecanismes que el dret civil català permet, són mecanismes, doncs, això, no? Setmanes alternes, repartiments més asimètrics, o períodes progressius, no? De més temps d'estada, si els fills són més petits i es considera, doncs, que el més idoni és això, o fins i tot, no? Pues, fas una adaptació per un cas concret i especial. En el cas, evidentment, d'haver de procedir això perquè hi ha els fills, doncs, com arribem a determinar quina tipologia de custòdia? Home, doncs, si hi ha un acord, que és el que és desitjable, els progenitors poden pactar-ho. Poden dir, escolta'm, nosaltres fem compartida. Nosaltres, el dia del jutge, diuen, escolta, nosaltres volem fer custòdia compartida, ens ho hem parlat, ens ho podem muntar, temps, espai, el nen estarà aquí, vacances, i per tant això ho incloem en el pla de parentalitat que deia. Incloem tota aquesta, tot aquest reguitzell, doncs, de condicions en allà. I és un element que és propi del dret civil català i que és molt, molt d'aquí, molt nostre. I el jutge aquí el que fa és comprovar que aquest acord garanteix aquest interès superior del menor. Per tant, que aquest acord organitzatiu vetlla realment pel menor, que és l'objectiu final de la norma.
1: Per tant, si hi ha acord i es fa d'acord amb la protecció del menor, ho poden decidir els pares.
0: Sí, de fet, jo el que diria és que és el desitjable, perquè això implica un grau de maduresa també entre els progenitors, que no farà res més que beneficiar el menor. Exacte.
1: Però i si no hi ha acord, què passa aquí?
0: Si no hi ha acord, que a vegades passa, decideix el jutge. És a dir, en el judici decideix el jutge i es valora quina relació hi ha amb els fills. I aquí és quan hi entra el que dèiem a l'inici. Hi ha vegades que els fills, depèn de l'edat que tenen, depèn del que han viscut, doncs si el jutge considera que és rellevant el seu testimoni, els pot cridar per tal de que expressin quina situació. Hem de tenir en compte que estem en una edat on hi pot haver alteracions, on la visió cognitiva del que un viu... No hi ha el grau de maduresa suficient com per prendre decisions, doncs, amb la raonabilitat que correspondria, no? Però, evidentment, no és una qüestió de tutela exclusiva. S'escolta el menor, es té en compte el menor. I, per tant, amb això es poden determinar moltes coses, també.
1: Això és important, també, no?
0: És important perquè, ostres, encara que tu siguis menor d'edat, no vol dir que no tinguis capacitat de raonar. S'ha de valorar. Per tant, normalment també hi ha psicòlegs o hi ha especialistes que en aquest tràmit, doncs, en formen part i acompanyen el menor en aquest procés. També per veure exactament, no? Allò que diu, ho diu perquè ho ha vist, ho diu perquè li han dit, ho diu... És a dir, hi ha mecanismes i, per tant, està bé tenir en compte l'opinió si és que és possible.
1: Al principi em deies que tenies algunes dades sobre divorcis a Catalunya. A veure quines són aquestes dades.
0: Sí, mira, l'altre dia vaig entrar a l'IDESCAT perquè, ostres, jo crec que l'IDESCAT és la nostra font fiable de dades a Catalunya, i ens deia que el 2024 els divorcis no arribaven a 14.000 en nombres absoluts. I m'hi vaig estar fixant. Vam arribar a màxims fa 10 anys a més de 23.000. I tenint en compte que la població de Catalunya creix,

0: Home, és una disminució del nombre de divorcis, per una banda. Em va sorprendre, no?, aquesta dada.
1: Pot ser que vagi una mica relacionada amb que han disminuït els casaments?
0: Hòstia, no havia fet aquesta reflexió. Podria ser, però estem parlant d'aquest pic que et dic, no fa tants anys, I en tot cas aquesta tendència ja hi era també. Però el que em sorprèn i que em sembla extremadament positiu per la societat en la que vivim és que el 85% acaba en acord.
1: Home, això està molt bé.
0: És una xifra molt alta. Mm-hmm. És una xifra molt alta, no? Que passa que, com tota la vida, jo crec que ens acabem quedant només amb la part negativa. Llavors, clar, de quins divorcis parlem? Dels que han anat fatal, dels que han acabat amb els plats trencats, que han acabat a judici, em parteixo la propietat, et compro la meitat, ara et poso recurs i allargo el procediment per putejar-te. Això passa també. Però és un 15. L'any passat va ser un 15.
1: És una part molt petita.
0: És una part molt més menor i que, per això dic, crec que és un element positiu.
1: Home, i tant, sempre és positiu, no?, que hi hagi acords i que no hàgim de tirar-nos els plats pel cap a l'hora de decidir sobre els nostres fills, perquè crec que és una decisió molt important, no? Aquesta... És el benestar d'aquests menors.
0: Exacte. Aquesta decisió i totes a la vida. Jo crec que, en general, seure en una taula i parlar-ne ens fa millors i t'implicarà renunciar a algunes coses, però en favor d'un bé comú. Comú, que potser només és de dues persones, però que al final, ostres, jo crec que és molt més perdurable en el temps, quan s'arriba a acords, que no quan un vens per sobre de l'altre. No?
1: Uh-huh.
0: Bueno, i finalment, també ho deia, no, abans, aquesta guarda compartida, per sort, perquè això implica una actuació, una implicació dels progenitors a unes parts molt iguals, ha crescut. Ha anat creixent de manera sostinguda en el temps i, per defecte, generalment, si no hi ha res que impliqui el contrari, és la pràctica habitual, cosa que no passava anys enrere, no? Que hi havia el mite aquell de la mare és l'única que està amb el fill i el pare no. Això a vegades doncs, també ha portat conflictes. I això, bueno, segurament també és degut a aquesta singularitat del nostre dret civil, que implica aquest pla de parentalitat, que implica aquestes singularitats, no?
1: Doncs anem a uns consells finals així molt ràpids, Jan, que se'ns acaba una mica el temps avui.
0: Se'ns acaba el temps, però és que el tema dona molt de sí, Anna. I com que dona de sí, jo m'engresco i la cosa va tirant. Idees claus perquè els nostres oients s'enduïn. Escolteu, a Catalunya la llei no atorga guanyadors i perdedors, sinó que hi ha un element que és la responsabilitat parental, que incorpora les guardes, generalment compartides, com dèiem, a l'alça. La custòdia s'organitza sobretot pensant en l'interès superior del menor. Aquesta idea és clau, és fonamental. No guanya el pare, no guanya la mare, ha de guanyar el menor. Mm-hmm. Això és el més important. I el pla de parentalitat és l'eina que ens permet vehicular aquest tema. I que els divorcis estan baixant, escolta.
1: Això t'ha agradat, Jan?
0: em sembla interessant. Hauríem d'analitzar-ho més profundament per veure si realment els elements són aquests o hi ha elements externs que se'ns escapen.
1: Doncs mira, en prenem nota per fer algun reportatge algun dia sobre aquest descens dels divorcis que comentes. I ens quedem amb aquesta idea, no?, que la llei a Catalunya no parla de guanyar o de perdre la custòdia, sinó que busca el millor benestar pel menor i la seva protecció.
0: Correcte.
1: I ens retrobem un altre dia, aquests drets de butxaca. Moltes gràcies, Jan.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Grans poetes, musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
3: Quants cops hem parlat ja del nostre poeta, del nostre amic Miquel Martí Pol, del programa Poemes i Cançons, poeta que jo vaig tenir la sort de conèixer personalment. Avui escoltarem recitat aquest poema seu, Mare, si fos mariner, que ha musicat Paco Muñoz. Què ens diu en aquest poema? Doncs ens diu la metàfora del mariner que se'n va mar endins tot sol, amb la seva barca, per expressar un desig de llibertat profund, per explorar el món i defugir de la rutina de la terra erma, buscant el seu amor, però sense oblidar també el paper de la mar. Escoltem, doncs, primer recitat i després, com he dit abans, interpretat el poema per el cantant valencià Paco Muñoz. Mare, si fos mariner, mariner de bona traça, m'aniria mar endins, tot sol, amb la meua barca, El vent farà un crit de goig. La vela, coloma blanca. El cor d'un blau com d'encís. I els ulls d'un verd d'esperança. Mare, si fos mariner, mariner de bona traça, m'aniria mar amb dins, tot sol, amb la meua barca. Us faria adeu al port, m'enduria el goig de l'aire, la verdor fina dels pins, la llum de les vinyes clares. Mare, si fos mariner, tot sol amb la meua barca, iria a cercar l'amor per ports, illes llunyanes. Doncs on aneu, mariner, tot sol amb la vostra barca? Cerco l'amor, rai companys, però m'empeny l'esperança. Mare, si fos mariner, iria amb la meva barca, cercant amb delit l'amor per mars de somni i rondalla. La vela de lluny a lluny cridaria l'arribada i el vent desfaria en llum les trenes d'or de la tarda. Amor, li diria jo, guaita la mar, àmplia i clara. Ella m'ha dut el teu port. Ella em farà de companya. Tu tindràs el cabell pur, jo la pell un xic colrada, i el nostre retorn al gust d'una música llunyana. Mare, si fos mariner, mariner de bona traça, m'aniria mar endins, tot sol, amb la meva barca.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè el partit de Puigdemont voti a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin, tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Urtasun, s'ha mostrat disposat que la formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris afectats per la pròrroga als lloguers davant la urgència d'aprovar al Congrés el decret d'habitatge. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació de què disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. I més successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Badalona el presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet. Els fets van passar a l'Avinguda de la Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant, segons fonts del cos. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari. I en cultura, Roda de Barà tanca avui la primera setmana de la memòria històrica. Carme Claramunt i Barot, filla d'aquest municipi del Tarragonès, va ser la primera dona afusellada al camp de la Bota. L'Associació Republicana També hi Som ha volgut retre-li homenatge. Tota la informació des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
2: Roda de Barà tanca aquest dissabte la primera setmana de la memòria històrica Carme Claramunt i Barot, una iniciativa de l'Associació Republicana També hi Som, que ha estat un èxit de participació. Durant tota la setmana s'han fet exposicions, taules rodones, documentals, una lectura dramatitzada i una gala de reconeixements per recuperar la memòria de les víctimes de la repressió franquista. Avui a les 12 del migdia al carrer Montjuïc s'inauguraran les llambordes del record en homenatge a dos represaliats. Ho explica Francisco Moya, president de l'associació.
3: Hacemos la conmemoració con dos llambordes, a la Carme Claramunt i al Josep Mercader i Llagostera.
2: L'organització té previst que la Setmana de la Memòria tingui continuïtat.
1: I en els esports, en futbol, a la segona divisió, victòria ahir del Girona a Montilivi per obrir la jornada davant l'Albacete per 2-0, gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. I pel que fa a la selecció espanyola, avui s'estrena a la Nations League amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol, aquesta nit a partir de 8:45 davant Anglaterra. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina alegria començar amb tanta energia, Aran. Benvinguts tots i totes. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
2: Hola a tots dos. I hola a tots els nostres estimats oients.
0: Quina satisfacció tornar a ser aquí una setmana més, a punt per compartir amb xics i grans un grapat d'històries màgiques que ens faran somiar.
2: I tant que sí, Lluís. Avui tenim a punt un bon farcell de relats que ens duran a viure aventures inoblidables i a conèixer personatges que ens robaran el cor.
0: I com no pot ser d'una altra manera, no ens oblidem de la nostra secció d'arqueologia lingüística, oi, Mercè?
2: Sí, m'agrada això d'arqueologia, Lluís. Aquestes paraules que diuen que estan en desús, però com que nosaltres rescatem per tornar-les a la vida. Avui descobrirem tot el que amaga la paraula aviam, que és un encreuament entre a veure i vejam.
0: Tampoc no deixarem de banda la lectura. Farem un bon cop d'ull als prestatges de la nostra biblioteca per triar una recomanació ben especial. Ideal per fugejar a casa, abans d'anar a l'escola, al migdia, després de berenar, o bé a l'hora d'anar a dormir.
2: I com a traca final, tancarem el programa amb ritme i bona música per fer una bona ballaruca. Recordeu que ens podeu escoltar cada setmana a més de 30 emissores de Catalunya i Andorra gràcies a la xarxa de comunicació local. Gràcies a totes per confiar en nosaltres.
0: Així doncs, no esperem més, Mercè. Obrim el gran llibre de l'Hora del Conte per la pàgina 592.
2: Uh-huh.
0: I el primer que ens surt és...
2: Doncs el primer que surt és El fil invisible de l'aire. És un conte delicat i profund, escrit per acompanyar els més petits quan tenen preguntes grans sobre la pèrdua i el record.
0: Aquest conte ens explica la història de la Mia, una nena que té un buit molt gran al pit perquè la seva mare ja no hi és.
2: La Mia busca respostes per tot arreu, fins que la seva àvia, amb l'ajuda d'un senzill globus de colors, li ensenya una lliçó preciosa. Hi ha coses que no es veuen, però que sents quan respires i amb la brisa que ens toca la galta.
0: Una història plena de tendresa per entendre que l'amor de les persones que estimem no desapareix mai, sinó que es torna immens. Escoltem, doncs, El fil invisible de l'aire.

0: Hi havia una vegada una nena que es deia Mia. La Mia vivia en una casa que, de cop i volta, s'havia tornat massa silenciosa. La seva mare havia estat malalta durant un temps i un matí de primavera el seu llit es va quedar buit. La Mia sentia un buit enorme al pit, com si li haguessin pres un trosset de cor. No entenia per què la mare ja no hi era, ni per què no podia sentir el seu riure. Així que, amb els ulls plens de preguntes, va començar a demanar a tothom.
1: On anant la mare? Què passa quan algú mor?
0: La Roser, la veïna del replà, li va dir que era com un viatge llarg. El mestre li va dir que era com un somni profund. Però cap d'aquestes respostes feia que la Mia es sentís millor. Ella volia saber on era allò que feia que la mare fos la mare. Un dia, asseguda al jardí amb la seva àvia, la Mia va veure un globus de color vermell que s'havia quedat atrapat entre les branques d'un petit arbust. El globus estava una mica desinflat. L'àvia, amb veu suau, la va agafar de la mà i li va dir:
2: «Mira, Mia, nosaltres som una mica com aquest globus».
0: La Mia la va mirar amb curiositat i l'àvia va continuar:
2: «El globus és el recipient. És la forma que veiem. Però el que fa ser bonic, el que fa flotar i el que li dona vida és l'aire que té dins. Sense l'aire, el globus només és un tros de goma trista».
1: «Però, àvia, quan el globus es trenca o es desinfla, l'aire marxa. I on va? Desapareix?»
0: L'àvia, somrient i tancant els ulls, li va dir a la petita Mia:
2: «No, petita, l'aire no desapareix mai. Simplement deixa d'estar tancat en un lloc petit per passar a formar part de tot. L'aire que hi havia dins del globus de la mare ara és el vent que mou les fulles, és l'aire que respires tu, és l'escalfor que ens envolta quan surt el sol. L'aire del globus deixa de tenir una forma concreta per continuar estant amb tots nosaltres. No el veiem, però ens manté vius».
0: La Mia es va quedar una estona en silenci. Va agafar una glopada d'aire ben forta, omplint els seus pulmons, i va sentir un pessigolleig càlid. Llavors va entendre que la mare no se n'havia anat a un lloc llunyà i desconegut. La mare s'havia tornat immensa. Ara, cada vegada que el vent li feia una carícia a la galta o que sentia la flaire de les flors, la Mia somreia. Sabia que la forma de la mare ja no hi era, però que la seva essència, com a l'aire, estaria sempre amb ella, formant part de cada alenada que fes durant tota la seva vida.

0: I després d'un viatge per l'aire i el record, el nostre llibre de contes ens porta directament a una altra gran aventura del dia a dia dels més petits.
1: El segon conte d'avui es diu El petó de la bona nit. És una història molt dolça sobre el moment de fer-se gran i deixar la teta.
0: És la història de la petita Blau, una nena de 3 anys que descobreix que, quan una etapa es tanca, s'obren noves maneres de rebre amor, amb carícies, amb el coixí dels somnis i amb la màgia dels petons de la seva mare.
1: És un relat ple de tendresa, ideal per a tota la família i especialment per als qui estan vivint aquest procés a casa. Som-hi, el petó de la bona nit.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a llogar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó, sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir...
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare...
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons. Un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella...
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però la mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir...
1: Bona nit, Blau estimadíssima. El meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La Blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou coixí. Al principi li va costar. El son no arribava tan ràpidament com abans, però a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un sol dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la Blau encara deia amb veu fluixeta...
2: Només una mica de teta.
1: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la Blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història. Però no el petó de bona nit. Aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: I arribem ja al tercer i darrer conte d'avui, una història de l'Almudena Martín que ens fa reflexionar sobre la responsabilitat, la empatia i l'amor cap als animals.
1: El conte es diu La millor joguina del món i comença amb tres germans que descobreixen a la vitrina d'una botiga un personatge que sembla tenir superpoders. És en Tim.
0: Ai, però en Tim no és cap nino de plàstic ni un robot amb piles. En Tim és un gos de carn i ossos. Aquest relat ens mostra el seu viatge des de que el veuen com una joguina passatgera fins que troba la veritable estimació i demostra quin és el seu gran superpoder.
1: És una història molt especial que ens recorda que els animals no es compren ni es llencen, s'adopten i es cuiden com el que són, part de la nostra família. Uh-huh. Obrim bé les orelles perquè comença La millor joguina del món.

No gaire lluny d'aquí vivien tres germans amb la seva mare i el seu pare. En Jan, el germà mitjà, era divertit i molt curiós. Sempre ho mirava i ho remenava tot. Tenia 8 anys. En Nil, el més gran, feia 2 pams i mig més que en Jan, malgrat que només es portaven 3 anys de diferència. I en Max, el petit, era el més rosset dels tres. En Jan feia vàries extraescolars, una d'elles, handball. Li encantava. Un dia, quan tornava del pavelló amb bici, va descobrir una botiga nova. S'hi va acostar i va quedar meravellat. Només tenia ganes d'arribar a casa per explicar-ho a en Nil i en Max. Quan ho va fer, ells també van al·lucinar. Havien descobert la millor joguina del món. Els tres germans esperaven impacients l'hora de sortida de l'escola per anar a veure. Dia rere dia, s'aturaven al mateix lloc per contemplar, bocabadats, la joguina més al·lucinant de totes les que havien vist mai. Es tractava d'en Tim, un superheroi amb uns poders extraordinaris. Podia fer coses increïbles. En Tim sempre era allà mateix, com si els esperés, amb un somriure d'orella a orella. Tot i que encara faltaven algunes setmanes perquè arribessin els Reis, aquest cop els germans tenien clar què els demanarien. Per primer cop, els tres coincidien. Volien en Tim, res més. I així va ser com, després de dies i dies d'espera, els tres germans van rebre el regal més desitjat, la millor joguina del món. Els primers dies van ser de bojos. Tots tres volien estar amb en Tim en tot moment. Les setmanes següents van jugar amb ell a totes hores. Estaven molt contents. Però al cap de molt temps van començar a cansar-se'n. Tenien ganes de tenir joguines noves. A més, en Tim ocupava molt espai. Per això el van donar a una companya de classe d'en Jan. Havia sentit parlar molt d'en Tim i dels seus superpoders. Sense entendre què passava, en Tim es va trobar d'un dia per l'altre amb unes altres mans, les mans d'una nena que no coneixia de res i que eren molt diferents de les dels germans. Al principi estava molt trist, els trobava moltíssim a faltar. Malgrat tot, va esforçar-se molt per tornar a ser la millor joguina del món. Va utilitzar els seus superpoders una i una altra vegada. Quan començava a acostumar-se a la seva nova família, l'història va tornar a repetir-se. Van decidir donar-lo a algú altre. Però aquest cop no va ser tan fàcil. No trobaven ningú que el volgués. Era massa gran i no estava tan nou com al principi. Per això van decidir deixar-lo al carrer. Segur que algú li agradaria i el recolliria. Per cert, per si no us havíeu donat compte, en Tim és un gos molt bonic i l'havien deixat lligat a un fanal del carrer. Sí, és així. En Tim és un gos de carn i ossos. I no entenia què hi feia allà lligat. Havia passat el diumenge sense menjar res, espantat, i ara tenia una mica de fred. Portava tot el dia pensant que la seva família tornaria a buscar-lo. Quan se'n va adonar, ja s'havia fet fosc. Es va arraulir a terra i va deixar caure totes les llàgrimes que feia hores que s'aguantava. L'endemà al matí va aparèixer en Tomàs. Sempre s'aixecava molt d'hora, comprava el pa i el diari i anava cap a l'hort amb el seu cotxe blau fosc. En Tomàs estava una mica coix des de feia anys, caminava a poc a poc. Es va preguntar què hi feia un gos allà fora, lligat i tremolant de fred. Va pensar a trucar a la protectora perquè se l'emportessin, però li va fer tanta pena que finalment va ser ell qui se'l va quedar. Es van estimar des del primer dia. En Tim estava supercontent. En Tomàs sempre li llançava la pilota i li preparava uns menjars deliciosos. El duia cada dia a l'hort i el deixava córrer amunt i avall sense parar. El millor de tot era quan s'estiraven plegats al sofà i la caronava. El que més li agradava era posar-se panxa amunt i que el gratés. I en Tim li donava les gràcies llepant-lo sempre que podia. En Tomàs se l'estimava molt. En Tim s'havia convertit en el seu millor amic. Es passaven el dia junts. Tot sovint també hi havia la Carlota, la filla d'en Tomàs, i els dos bessons d'ella, en Biel i l'Isaac. Sempre tenien moltes ganes de veure l'avi i en Tim. Podien passar-se hores i hores jugant plegats, i així van passar els anys. Fins que va arribar un dia en què en Tomàs, que ja era molt gran, no es trobava massa bé i no es podia aixecar del llit. La Carlota el va cuidar i en Tim va estar al seu costat en tot moment.
En Tim no es movia d'allà, ni tan sols menjava. Havia perdut la gana. En Tim va acompanyar en Tomàs en els últims mesos de la vida de l'avi. Tots els dies no se'n va saltar ni un. Quan en Tomàs va morir, en Tim continuava sense moure's dels peus del llit. Nit i dia s'arraulia la catifa, al costat de les espardenyes d'en Tomàs, esperant que en qualsevol moment pogués tornar al seu costat i llepar-lo de nou. Finalment, la Carlota es va endur en Tim a casa seva. Els seus fills i ella van cuidar-lo i estimar-lo com ell havia fet amb en Tomàs. En Tim va ser molt feliç amb la seva família, amb en Tomàs, amb la Carlota i amb els bessons. Tots ells van entendre que en Tim no era cap joguina i van descobrir finalment quins eren els seus superpoders i els de tots els animals. Sempre estan al teu costat, des del principi fins al final. Mai t'abandonen, passi el que passi.

0: Lluís, avui porto una paraula que crec que t'agradarà molt. És una paraula que utilitzes força vegades i, de manera fàcil, et transporta cap a una de les persones que més estimes del món. Estic parlant de la paraula aviam.
1: I tant.
0: Et sents identificat amb el que he dit?
1: Doncs sí, moltíssim. La dic gairebé sense adonar-me'n quan em poso a fer qualsevol feina o quan estic a punt de començar una activitat. I és perquè s'ha convertit en un mot imprescindible en el meu dia a dia amb la meva neta Clara de 2 anys. Sempre que ens asseguem a terra per jugar o quan iniciem una nova aventura junts, ella mira fixament les joguines, somriu i diu amb molta decisió: aviam.
0: Ai, que bonica aquesta història, Lluís. Doncs mira, la paraula aviam és el resultat de dues paraules, que són veure i vejam. Diríem gramaticalment que és una interjecció amb què s'expressa la curiositat de veure el que passarà. La temença que una cosa desitjada no tindrà lloc, que una cosa temuda s'esdevindrà. Aquesta interjecció, però, aviam, cal utilitzar-la només en llenguatge oral i col·loquial. Bé, la propera setmana portem més paraules perdudes. Ara, Lluís, ens endinsem a la biblioteca?
1: I tant, Mercè, anem-hi.

0: El conte que porto avui crec que a tu també et va com en ell el dit. Estic parlant del llibre Benvingut, senyor Malestar. No t'ho prenguis malament, eh? Això no té res a veure.
1: Ni molt més.
0: Aquest és un conte sobre la criança conscient i respectuosa. Aquest conte tracta de la gelosia quan apareix un germà o una germana i la relació mare-fill o filla. Aquest conte inclou una doble pàgina final amb consells per a les famílies. Ens l'expliques una miqueta, Lluís?
1: I tant, amb molt de gust. Mira, el Max estava estrany des de que havia tingut la seva germana. No sabia què li passava i s'enfadava molt sovint amb els seus pares. Però la seva mare també se sentia confosa. Això de tenir dos fills era nou per ella. Cada dia que passava la situació es complicava més. Però llavors, pum, va aparèixer un fullet amb barret i maletí que es presenta a la família com el senyor Malestar i els ajuda a detectar què els passa i com connectar de nou.
0: A veure si aquest senyor Malestar pot ajudar el Max i a la seva família. Esperem que sí. Bé, per tal d'esbrinar-ho, us recomanem que descobriu el conte Benvingut, senyor Malestar, de la Miriam Tirado, amb unes magnífiques il·lustracions d'en Joan Turú, i és editat pel CEP i la Nansa i recomanat per a nens i nenes a partir de 2 anys.

0: I així, pàgina a pàgina, història a història, tanquem per avui l'hora del conte.
1: I esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'aquest viatge ple d'emocions. Des del fil invisible de l'aire fins als superpoders del nostre amic Tim.
0: I com sempre, fa falta una bona dosi de ritme per acabar amb un gran somriure. És el moment de fer la nostra ballaruca. Avui us deixem en la millor companyia musical, amb la festa i la rumba d'en Pot Petit i l'Andril Rumbero, amb la cançó Avis i Àvies.
1: Doncs vinga, a moure el cos i a cantar molt fort. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més i fins la propera. Per avui us deixem, però, amb moltes ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.
2: A ballar! Un peu aquí, un peu allà.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina alegria començar amb tanta energia, Aran. Benvinguts tots i totes. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
2: Hola a tots dos. I hola a tots els nostres estimats oients.
0: Quina satisfacció tornar a ser aquí una setmana més, a punt per compartir amb xics i grans un grapat d'històries màgiques que ens faran somiar.
2: I tant que sí, Lluís. Avui tenim a punt un bon farcell de relats que ens duran a viure aventures inoblidables i a conèixer personatges que ens robaran el cor.
0: I com no pot ser d'una altra manera, no ens oblidem de la nostra secció d'arqueologia lingüística, oi, Mercè?
2: Sí, m'agrada això d'arqueologia, Lluís.
0: T'ha agradat, eh?
2: Aquestes paraules que diuen que estan en desús, però com que nosaltres rescatem per tornar-les a la vida. Avui descobrirem tot el que amaga la paraula aviam, que és un encreuament entre a veure i vejam.
0: Tampoc no deixarem de banda la lectura. Farem un bon cop d'ull als prestatges de la nostra biblioteca per triar una recomanació ben especial. Ideal per fugejar a casa, abans d'anar a l'escola, al migdia, després de berenar, o bé a l'hora d'anar a dormir.
2: I com a traca final, tancarem el programa amb ritme i bona música per fer una bona ballaruca. Recordeu que ens podeu escoltar cada setmana a més de 30 emissores de Catalunya i Andorra gràcies a la xarxa de comunicació local. Gràcies a totes per confiar en nosaltres.
0: Així doncs, no esperem més, Mercè. Obrim el gran llibre de l'Hora del Conte per la pàgina 592.
2: Uh-huh.
0: I el primer que ens surt és...
2: Doncs el primer que surt és El fil invisible de l'aire. És un conte delicat i profund, escrit per acompanyar els més petits quan tenen preguntes grans sobre la pèrdua i el record.
0: Aquest conte ens explica la història de la Mia, una nena que té un buit molt gran al pit perquè la seva mare ja no hi és.
2: La Mia busca respostes per tot arreu, fins que la seva àvia, amb l'ajuda d'un senzill globus de colors, li ensenya una lliçó preciosa. Hi ha coses que no es veuen, però que sents quan respires i amb la brisa que ens toca la galta.
0: Una història plena de tendresa per entendre que l'amor de les persones que estimem no desapareix mai, sinó que es torna immens. Escoltem, doncs, El fil invisible de l'aire.

0: Hi havia una vegada una nena que es deia Mia. La Mia vivia en una casa que, de cop i volta, s'havia tornat massa silenciosa. La seva mare havia estat malalta durant un temps i un matí de primavera el seu llit es va quedar buit. La Mia sentia un buit enorme al pit, com si li haguessin pres un trosset de cor. No entenia per què la mare ja no hi era, ni per què no podia sentir el seu riure. Així que, amb els ulls plens de preguntes, va començar a demanar a tothom.
1: On anant la mare? Què passa quan algú mor?
0: La Roser, la veïna del replà, li va dir que era com un viatge llarg. El mestre li va dir que era com un somni profund. Però cap d'aquestes respostes feia que la Mia es sentís millor. Ella volia saber on era allò que feia que la mare fos la mare. Un dia, asseguda al jardí amb la seva àvia, la Mia va veure un globus de color vermell que s'havia quedat atrapat entre les branques d'un petit arbust. El globus estava una mica desinflat. L'àvia, amb veu suau, la va agafar de la mà i li va dir:
2: Mira, Mia, nosaltres som una mica com aquest globus.
0: La Mia la va mirar amb curiositat i l'àvia va continuar:
2: El globus és el recipient. És la forma que veiem. Però el que fa ser bonic, el que fa flotar i el que li dona vida és l'aire que té dins. Sense l'aire, el globus només és un tros de goma trista.
1: Però, àvia, quan el globus es trenca o es desinfla, l'aire marxa. I on va? Desapareix?
0: L'àvia, somrient i tancant els ulls, li va dir a la petita Mia:
2: No, petita, l'aire no desapareix mai. Simplement deixa d'estar tancat en un lloc petit per passar a formar part de tot. L'aire que hi havia dins del globus de la mare ara és el vent que mou les fulles, és l'aire que respires tu, és l'escalfor que ens envolta quan surt el sol. L'aire del globus deixa de tenir una forma concreta per continuar estant amb tots nosaltres. No el veiem, però ens manté vius.
0: La Mia es va quedar una estona en silenci. Va agafar una glopada d'aire ben forta, omplint els seus pulmons, i va sentir un pessigolleig càlid. Llavors va entendre que la mare no se n'havia anat a un lloc llunyà i desconegut. La mare s'havia tornat immensa. Ara, cada vegada que el vent li feia una carícia a la galta o que sentia la flaire de les flors, la Mia somreia. Sabia que la forma de la mare ja no hi era, però que la seva essència, com a l'aire, estaria sempre amb ella, formant part de cada alenada que fes durant tota la seva vida.

0: I després d'un viatge per l'aire i el record, el nostre llibre de contes ens porta directament a una altra gran aventura del dia a dia dels més petits.
1: El segon conte d'avui es diu El petó de la bona nit. És una història molt dolça sobre el moment de fer-se gran i deixar la teta.
0: És la història de la petita Blau, una nena de 3 anys que descobreix que, quan una etapa es tanca, s'obren noves maneres de rebre amor, amb carícies, amb el coixí dels somnis i amb la màgia dels petons de la seva mare.
1: És un relat ple de tendresa, ideal per a tota la família i especialment per als qui estan vivint aquest procés a casa. Som-hi, el petó de la bona nit.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a llogar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó, sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir...
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare...
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons. Un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella...
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però la mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir...
1: Bona nit, Blau estimadíssima. El meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La Blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou coixí. Al principi li va costar. El son no arribava tan ràpidament com abans, però a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un son dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la Blau encara deia amb veu fluixeta...
2: Només una mica de teta.
1: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la Blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història. Però no el petó de bona nit. Aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: I arribem ja al tercer i darrer conte d'avui, una història de l'Almudena Martín que ens fa reflexionar sobre la responsabilitat, la empatia i l'amor cap als animals.
1: El conte es diu La millor joguina del món i comença amb tres germans que descobreixen a la vitrina d'una botiga un personatge que sembla tenir superpoders. És en Tim.
0: Ai, però en Tim no és cap nino de plàstic ni un robot amb piles. En Tim és un gos de carn i ossos. Aquest relat ens mostra el seu viatge des de que el veuen com una joguina passatgera fins que troba la veritable estimació i demostra quin és el seu gran superpoder.
1: És una història molt especial que ens recorda que els animals no es compren ni es llencen, s'adopten i es cuiden com el que són, part de la nostra família. Obrim bé les orelles perquè comença La millor joguina del món.

No gaire lluny d'aquí vivien tres germans amb la seva mare i el seu pare. En Jan, el germà mitjà, era divertit i molt curiós. Sempre ho mirava i ho remenava tot. Tenia 8 anys. En Nil, el més gran, feia 2 pams i mig més que en Jan, malgrat que només es portaven 3 anys de diferència. I en Max, el petit, era el més rosset dels tres. En Jan feia vàries extraescolars, una d'elles, handball. Li encantava. Un dia, quan tornava del pavelló amb bici, va descobrir una botiga nova. S'hi va acostar i va quedar meravellat. Només tenia ganes d'arribar a casa per explicar-ho a en Nil i en Max. Quan ho va fer, ells també van al·lucinar. Havien descobert la millor joguina del món. Els tres germans esperaven impacients l'hora de sortida de l'escola per anar a veure. Dia rere dia, s'aturaven al mateix lloc per contemplar, bocabadats, la joguina més al·lucinant de totes les que havien vist mai. Es tractava d'en Tim, un superheroi amb uns poders extraordinaris. Podia fer coses increïbles. En Tim sempre era allà mateix, com si els esperés, amb un somriure d'orella a orella. Tot i que encara faltaven algunes setmanes perquè arribessin els Reis, aquest cop els germans tenien clar què els demanarien. Per primer cop, els tres coincidien. Volien en Tim, res més. I així va ser com, després de dies i dies d'espera, els tres germans van rebre el regal més desitjat, la millor joguina del món. Els primers dies van ser de bojos. Tots tres volien estar amb en Tim en tot moment. Les setmanes següents van jugar amb ell a totes hores. Estaven molt contents. Però al cap de molt temps van començar a cansar-se'n. Tenien ganes de tenir joguines noves. A més, en Tim ocupava molt espai. Per això el van donar a una companya de classe d'en Jan. Havia sentit parlar molt d'en Tim i dels seus superpoders. Sense entendre què passava, en Tim es va trobar d'un dia per l'altre amb unes altres mans, les mans d'una nena que no coneixia de res i que eren molt diferents de les dels germans. Al principi estava molt trist, els trobava moltíssim a faltar. Malgrat tot, va esforçar-se molt per tornar a ser la millor joguina del món. Va utilitzar els

cossos i no entenia què hi feia allà lligat. Havia passat el diumenge sense menjar res, espantat, i ara tenia una mica de fred. Portava tot el dia pensant que la seva família tornaria a buscar-lo. Quan se'n va adonar, ja s'havia fet fosc. Es va arraulir a terra i va deixar caure totes les llàgrimes que feia hores que s'aguantava. L'endemà al matí va aparèixer en Tomàs. Sempre s'aixecava molt d'hora, comprava el pa i el diari i anava cap a l'hort amb el seu cotxe blau fosc. En Tomàs estava una mica coix des de feia anys. Caminava a poc a poc. Es va preguntar què hi feia un gos allà fora, lligat i tremolant de fred. Va pensar a trucar a la protectora perquè se l'emportessin, però li va fer tanta pena que finalment va ser ell qui se'l va quedar. Es van estimar des del primer dia. En Tim estava supercontent. En Tomàs sempre li llançava la pilota i li preparava uns menjars deliciosos. El duia cada dia a l'hort i el deixava córrer amunt i avall sense parar. El millor de tot era quan s'estiraven plegats al sofà i la caronava. El que més li agradava era posar-se panxa amunt i que el gratés. I en Tim li donava les gràcies llepant-lo sempre que podia. En Tomàs se l'estimava molt. En Tim s'havia convertit en el seu millor amic. Es passaven el dia junts. Tot sovint també hi havia la Carlota, la filla d'en Tomàs, i els dos bessons d'ella, en Biel i l'Isaac. Sempre tenien moltes ganes de veure l'avi i en Tim. Podien passar-se hores i hores jugant plegats, i així van passar els anys. Fins que va arribar un dia en què en Tomàs, que ja era molt gran, no es trobava massa bé i no es podia aixecar del llit. La Carlota el va cuidar i en Tim va estar al seu costat en tot moment. En Tim no es movia d'allà, ni tan sols menjava. Havia perdut la gana. En Tim va acompanyar en Tomàs en els últims mesos de la vida de l'avi. Tots els dies no se'n va saltar ni un. Quan en Tomàs va morir, en Tim continuava sense moure's dels peus del llit. Nit i dia s'arraulia la catifa, al costat de les espardenyes d'en Tomàs, esperant que en qualsevol moment pogués tornar al seu costat i llepar-lo de nou. Finalment, la Carlota es va endur en Tim a casa seva. Els seus fills i ella van cuidar-lo i estimar-lo com ell havia fet amb en Tomàs. En Tim va ser molt feliç amb la seva família, amb en Tomàs, amb la Carlota i amb els bessons. Tots ells van entendre que en Tim no era cap joguina i van descobrir finalment quins eren els seus superpoders i els de tots els animals. Sempre estan al teu costat, des del principi fins al final. Mai t'abandonen, passi el que passi.

0: Lluís, avui porto una paraula que crec que t'agradarà molt. És una paraula que utilitzes força vegades i, de manera fàcil, et transporta cap a una de les persones que més estimes del món. Estic parlant de la paraula aviam.
1: I tant.
0: Et sents identificat amb el que he dit?
1: Doncs sí, moltíssim. La dic gairebé sense adonar-me'n quan em poso a fer qualsevol feina o quan estic a punt de començar una activitat. I és perquè s'ha convertit en un mot imprescindible en el meu dia a dia amb la meva neta Clara de 2 anys. Sempre que ens asseguem a terra per jugar o quan iniciem una nova aventura junts, ella mira fixament les joguines, somriu i diu amb molta decisió: aviam.
0: Ai, que bonica aquesta història, Lluís. Doncs mira, la paraula aviam és el resultat de dues paraules, que són veure i vejam. Diríem gramaticalment que és una interjecció amb què s'expressa la curiositat de veure el que passarà. La temença que una cosa desitjada no tindrà lloc, que una cosa temuda s'esdevindrà. Aquesta interjecció, però, aviam, cal utilitzar-la només en llenguatge oral i col·loquial. Bé, la propera setmana portem més paraules perdudes. Ara, Lluís, ens endinsem a la biblioteca?
1: I tant, Mercè, anem-hi.

0: no t'ho prenguis malament, eh? Això no té res a veure.
1: Ni molt menys, ni molt menys.
0: Aquest és un conte sobre la criança conscient i respectuosa. Aquest conte tracta de la gelosia quan apareix un germà o una germana i la relació mare-fill o filla. Aquest conte inclou una doble pàgina final amb consells per a les famílies. Ens l'expliques una miqueta, Lluís?
1: I tant, amb molt de gust. Mira, el Max estava estrany des de que havia tingut la seva germana. No sabia què li passava i s'enfadava molt sovint amb els seus pares. Però la seva mare també se sentia confosa. Això de tenir dos fills era nou per ella. Cada dia que passava la situació es complicava més. Però llavors, pum, va aparèixer un fullet amb barret i maletí que es presenta a la família com el senyor Malestar i els ajuda a detectar què els passa i com connectar de nou.
0: A veure si aquest senyor Malestar pot ajudar el Max i a la seva família. Esperem que sí. Bé, per tal d'esbrinar-ho, us recomanem que descobriu el conte Benvingut, senyor Malestar, de la Miriam Tirado, amb unes magnífiques il·lustracions d'en Joan Turú, i és editat pel CEP i la Nansa i recomanat per a nens i nenes a partir de 2 anys.

0: I així, pàgina a pàgina, història a història, tanquem per avui l'hora del conte.
1: I esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'aquest viatge ple d'emocions. Des del fil invisible de l'aire fins als superpoders del nostre amic Tim.
0: I com sempre, fa falta una bona dosi de ritme per acabar amb un gran somriure. És el moment de fer la nostra ballaruca. Avui us deixem en la millor companyia musical, amb la festa i la rumba d'en Pot Petit i l'Andril Rumbero, amb la cançó Avis i Àvies.
1: Doncs vinga, a moure el cos i a cantar molt fort. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més i fins la propera. Per avui us deixem, però, amb moltes ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.
2: A ballar!
3: Un peu aquí, un peu...

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El ple municipal de Sant Cugat d'aquest divendres té entre els principals punts de l'ordre del dia la modificació de les ordenances fiscals pel 2027 amb canvis en l'IBI i la taxa de residus. El govern proposa incrementar un 2,9% el tipus de l'IBI i preveu una reducció significativa de la taxa de residus que, segons ha explicat, s'ajustarà al cost real del servei després de la sobrerecaptació dels darrers exercicis. L'executiu defensa que, tenint en compte l'evolució de la inflació i del PIB, la pressió fiscal municipal continua baixant en termes reals. Farmacèutica, investigadora i, sobretot, una persona compromesa amb els altres, Montse Moral, ha dedicat més de 25 anys a la farmàcia comunitària, primer a Mirasol i després al carrer de Santa Teresa, on va descobrir una manera d'entendre la professió basada en la proximitat i l'acompanyament. Jubilada des de fa dues dècades, continua vinculada a nombroses entitats i causes socials de Sant Cugat i d'arreu. Amb motiu del Dia Mundial del Farmacèutic, conversem amb ella sobre la seva trajectòria, els canvis que ha viscut la professió, la importància del tracte humà i també sobre les experiències personals que han marcat la seva vida. La periodista Mònica Terribas estrena aquest 25 de setembre a HBO Max El buen espíritu, la continuació de El minuto heroico. En aquesta nova docu-sèrie, Terribas critica la vulneració de drets fonamentals que hi ha a l'Opus Dei. I en clau esportiva, tret de sortida la temporada del primer equip masculí del rugbi Sant Cugat, que s'estrena aquest diumenge a les 12 del migdia a la nova divisió d'honor elit amb el duel català contra el Barça. Els santcugatencs visiten l'estadi de la Teixonera per enfrontar-se a un conjunt blaugrana que torna a la segona categoria estatal després de baixar el curs passat. L'equip de Martín García afronta el debut amb una plantilla renovada i rejuvenida amb protagonisme del planter. En una entrevista a Cugat Mèdia, el tècnic reconeix que l'equip encara està en construcció, però assegura que arriben moltes ganes a aquest inici. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Acostumen a ser un moment per descansar, descobrir llocs nous i gaudir de la gastronomia, però hi ha una part del nostre cos que sovint nota tots aquests canvis abans que nosaltres, i aquest és l'intestí. Inflor abdominal, restrenyiment, diarrea, gasos i digestions més pesades són situacions molt habituals durant els viatges, però és només culpa del que mengem o també hi ha alguna cosa més? Avui descobrirem què passa al nostre intestí quan viatgem, com afecten les vacances a la microbiota i per què cuidar-la també és una manera de gaudir més del viatge. I per fer-ho ens acompanya la Berta Martínez Bertran, nutricionista, col·legiada i PNI. Berta, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Bé, segur que una situació com la que acabem de descriure l'hem passat tots, sobretot en aquesta època de vacances. Marxem fora uns dies i al cap de poc apareixen símptomes digestius i normalment pensem que alguna cosa m'ha sentat malament, però avui volem anar una mica més enllà, Berta. Què és el que passa realment al nostre intestí quan viatgem?
1: Doncs quan viatgem, moltes vegades culpem aquell àpat concret, aquell gelat o aquell sopar abundant. Però en realitat l'intestí és probablement un dels òrgans que més es nota i que més canvis rep quan marxem de viatge. Llavors, per què? Perquè no només canvia el que mengem, sinó que també canvien els horaris, el son, la hidratació i l'activitat física, l'exposició a nous microorganismes, els nostres ritmes, i tot això té un impacte directament sobre la digestió i la microbiota intestinal.
0: Per tant, el problema no és només el menjar, estem parlant d'un òrgan molt sensible, hipersensible, no?
1: Molt sensible. És un òrgan que realment canvia amb qualsevol canvi que li fem amb el nostre entorn. Quan viatgem no només canviem el paisatge, sinó que també canvia l'ecosistema que viu dins nostre.
0: Mm-hmm. Parlem, doncs, de la microbiota, perquè sembla que últimament està a tot arreu, no? Ho trobem a tot arreu.
1: Avui sabem que la microbiota és molt més que un conjunt de bacteris que viuen dins el nostre intestí. És realment un autèntic òrgan metabòlic i immunitari que actua constantment amb el nostre sistema digestiu, el nostre sistema nerviós, el nostre sistema immunitari. Per això qualsevol canvi en els nostres hàbits, en l'alimentació o en l'entorn pot tenir un impacte directe en aquest ecosistema, perquè entre moltes altres funcions que té el nostre intestí participa en la digestió d'aliments, que això és el que potser podem ja conèixer, però també produeix metabòlics amb efectes antiinflamatoris, contribueix al manteniment de la barrera intestinal, modula l'activitat del sistema immunitari, participa en produccions de neurotransmissors i en la comunicació intestí-cervell. Per això, quan estem bé de la panxa, estem bé de... estem contents, estem emocionalment molt millor. Jo sempre dic en consulta que quan arreglem la panxa, arreglem tota la part emocional, una gran part de la part emocional.
0: I per tant, fins a quin punt un viatge pot modificar tot això?
1: Doncs molt, perquè sabem que en qüestió de dies es pot produir canvis molt, molt potents en el nostre intestí, canvis temporals en la composició de la nostra microbiota. I amb això, quan viatgem, doncs canviem aliments, canviem horaris, canviem el clima, canviem exposició ambiental, canviem la qualitat de la son també, i la microbiota respon a tots aquests canvis. I això no és necessàriament dolent, és simplement una adaptació. La microbiota és un ecosistema viu i qualsevol ecosistema respon quan canvia el nostre entorn, és el que hem dit. Llavors, com millor tinguem la microbiota intestinal abans, millor ens podrem adaptar a tots aquests canvis.
0: Sí, sí, no, ja només amb totes les funcions que fa s'entén perfectament per què és tan important, no? Tenir bé la microbiota. Una de les coses que fem quan viatgem és menjar diferent, no? També fora d'horaris, és un despropòsit, podríem dir, el tema de les vacances. Això és bo o és dolent?
1: Pot ser molt positiu, perquè realment el que vol la microbiota és la diversitat alimentària. Vol diferents tipus d'aliments i conèixer nous aliments, espècies, vegetals diferents o receptes de diferents tradicions la pot enriquir. El problema de les vacances és quan es converteix en que aquesta alimentació té menys fibra, que quasi no mengem vegetals, que bevem més alcohol, que mengem més sucre o que mengem més ultraprocessats, processats, tot el que siguin galatetes, pacatets i tot això.
0: I tot això es nota ràpid?
1: Molt ràpid. En pocs dies podem notar doncs, més inflor, més gasos, digestió pesada o alteracions al ritme intestinal. I no perquè un aliment en concret sigui dolent, sinó perquè desapareixen tots aquests aliments que realment ens estan alimentant la nostra microbiota intestinal.
0: Com per exemple?
1: La fibra. I hi ha una idea molt comú o molt normal que quasi tothom pensa que la fibra només ens ajuda, o sigui, només serveix per ajudar-nos en el bany. Però la fibra és molt més que un aliment per nutrir-nos o per ajudar-nos a anar al bany, sinó que, a part, és l'aliment principal de moltes espècies bacterianes beneficioses pel nostre intestí. I quan aquestes fibres fermenten, produeix substàncies molt importants per a la nostra salut intestinal.
0: Sempre ens han dit que la fibra serveix per evitar el restrenyiment, que és una de les coses que comprovarem segur quan marxem de viatge, no? Que ens costa. Aquests canvis és una de les alarmes que ens salten. Però estàs dient que fa molt més que això.
1: Sí, serveix per ajudar, evidentment, a millorar el ritme intestinal, però també serveix en moltes més coses. Molt més que això. Quan la microbiota fermenta de determinades fibres, produeixen un tipus d'àcids grassos de cadena curta que es diu butirat. I aquest butirat ens ajuda moltíssim, són un tipus de substàncies que ens ajuden moltíssim a alimentar aquestes cèl·lules intestinals, ajudar a mantenir la barrera intestinal, a regular la inflamació i participen a la funció del sistema immunitari, que tant estem parlant. Per això una dieta pobra en fibra afecta molt més que tenir un trànsit intestinal inadequat.
0: Recordem on trobem aquestes fibres.
1: Doncs es trobem amb els vegetals, ara és fantàstic, és un moment d'estiu, tenim molts vegetals i tipus de fruita diferents, es trobem als vegetals, a les fruites, als tubercles, patata, moniato, els llegums també, la fruita seca i fruits secs. Fruita seca, que la fruita seca és orellanes, figues, dàtils, tot això, i els fruits secs també.
0: Tot això que mengem per Nadal, doncs es pot menjar ara, no?
1: També.
0: Dic que per Nadal perquè és més típic, no?
1: Sí.
0: Com a postres.
1: Sí, per Nadal és molt típic, però per què no berenar una mica d'unes orellanes, unes figues... i un grapat de fruits secs. També ens ajuda molt els fermentats. El xucrut, en altres llocs de... Per allà a Corea tot això es menja molt el kimchi, però també aquí la kombucha, tot el que són aliments fermentats també ens ajuda molt.
0: I d'aquests ja n'hem parlat, no?
1: Sí, el que n'hem parlat...
0: Els tubercles.
1: Els tubercles. Sí. L'aliment que realment ens dona molt joc és el midó resistent, que vam parlar ja l'última vegada. Per què? Perquè arriba al colon i serveix d'aliment, aquesta fibra no digerida, serveix d'aliment a la microbiota intestinal. I on ho podem trobar? Doncs en els aliments que ja vam parlar, que és a la patata, a l'arròs, a la xirivia, al moniato, les llegums, si es cuinen i es deixen refredar 24 hores a la nevera.
0: Clar, per tant, és perfecte preparar una ensaladilla, una amanida de patata
1: Fantàstic.
0: Freda, però deixar-la preparada a la nevera per menjar l'endemà.
1: Fantàstic.
0: Oi que sí?
1: Exacte.
0: Per tant, ja ho dèiem, l'amanida, una recepta perfecta, o l'ensaladilla russa. És una bona opció, oi que sí?
1: També una amanida d'arròs, una amanida de llenties, tot això és
0: llegums,
1: fantàstic.
0: Per suposat. Parlem ara del sistema immune. Quina és la relació que té amb tot això que ara parlàvem?
1: Doncs l'intestí és l'òrgan immunitari més gran del cos. Aproximadament el 80% de tota l'activitat immunitària està relacionada amb el teixit immunitari intestinal. Per tant, quan la microbiota està desequilibrada, doncs ens afecta tot això. I si tenim una microbiota equilibrada quan anem de viatge, doncs hi ha més tolerància a tots els àpats diferents, hi ha menys inflamació i una resposta immunitària molt més alta i molt més adaptativa.
0: I quan es desequilibra?
1: Doncs pot augmentar, quan es desequilibra, aquesta microbiota pot augmentar la sensibilitat d'infeccions digestives, inflamacions o alteracions del sistema digestiu. Per tant, no és casualitat quan moltes gastroenteritis apareixen precisament quan anem a viatge. Tenim clar que la salut digestiva i la salut immunitària parlen constantment entre elles. Per tant, hem de cuidar aquesta microbiota intestinal per tenir una preparació molt més alta, que estiguem molt més preparats per qualsevol bacteri que puguem agafar en viatges. Si tenim una bona microbiota intestinal, anem de viatge i no ens posem malalts.
0: Et sembla que abans d'acabar ens deixis alguns consells pràctics?
1: Perfecte, mira, primer, us en compartiré alguns. El primer, no entris amb unes vacances directament al bufet i et comencis a descontrolar. Per què? Perquè el teu intestí acaba de sortir d'un viatge, està cansat i sovint deshidratat, i potser no és el millor moment per menjar-ho tot alhora. O sigui que calma, no cal anar a atiborrar-se al bufet els primers dies. Segon, mantingues algun aliment familiar en la teva alimentació, per exemple, un iogurt, una fruita, uns fruits secs. La microbiota agraeix moltíssim totes aquelles referències ja conegudes.
0: Clar, diu, home, no m'han deixat abandonat.
1: No és tot diferent de cop.
0: Sí, sí.
1: Tercer, el midó resistent, que hem parlat abans. Una amanida de patata, una amanida d'arròs, un moniato cuinat i refredat. Tot això ho agrairà molt la microbiota si ho trobes en l'àpat. Bueno, si vas a un restaurant és fàcil de trobar. Potser l'àpat com a acompanyament és fàcil. Quart, camina una estona després de l'àpat, però no per cremar calories, sinó perquè caminar després de l'àpat... Per baixar, estimula la digestió, el nervi vaga i el moviment intestinal. Per tant, ens ajuda a que pugui haver una millor digestió. Cinquè, afegeix algun aliment fermentat. Cada dia, si pot ser, iogurt, kèfir, olives fermentades, pickles, els pepinillos, per exemple, els cogombrets, això.
0: Els encurtits.
1: Els encurtits, tot això. Xucrut, si tens l'opció de menjar kimchi, estàs viatjant, fantàstic. I sisè, exposa't a la llum natural del matí. La microbiota, encara que no ho tinguem gaire en compte, agraeix moltíssim els ritmes circadians. Per tant, la llum ens ajuda moltíssim a sincronitzar el cervell, les hormones, la son, la digestió. Així que podríem dir que potser les vacances ideals no són les que no el tenen l'intestí, sinó que són aquelles en què l'intestí té recursos per adaptar-se.
0: Que bé. Tanquem amb alguna cosa també important avui?
1: Sí.
0: O amb algun missatge que puguem oferir als clients, no? Als oients.
1: M'agradaria afegir que quan pensem de vacances moltes vegades pensem en posar-nos morenos, en el pes, en els excessos. Hi ha com molta preocupació aquí. I potser hauríem de pensar una mica més en l'intestí, perquè és realment una llar on és la nostra llar, la microbiota, i és el nostre principi òrgan immunitari del cos i és una peça clau perquè puguem estar bé. Per tant, quan cuidem l'intestí durant un viatge, no només cuidem per poder digerir millor tot el que mengem, sinó que també tenim més energia, més descans i una millor capacitat d'adaptació. I gaudeixes molt més de la natura, no ens enganyem. Per tant, podríem acabar dient que quan viatges no només alimentes els teus records, sinó que també alimentes els bilions de 20 microorganismes que viuen dins teu.
0: Déu-n'hi-do. Com és important, eh? I quina poca consciència que tenim moltes vegades amb el nostre propi organisme, no? I ens fixem en coses potser més superficials, no? Com ara deies, el pes, en comptes de...
1: Sí, hi ha molta preocupació i, de fet, el pes també, si hi ha una bona... una activitat física a l'estiu...
0: Un equilibri.
1: Clar, a l'estiu ens movem molt més, també. Si vas de viatge, te'n vas a la platja, potser, o vas a la muntanya, fas excursions, a la platja també, nedes o camines, també realment el pes és relativament fàcil si podem fer un equilibri amb el que, mengem, que no tot sigui extras, que pugui també haver-hi aquesta part saludable i, a més, estarem cuidant el nostre microbiota intestinal.
0: Molt bé, Berta Martínez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i espero que tinguis un bon estiu. Tu segur que et cuides.
1: Moltes gràcies.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: del 16 al 22 de setembre se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat, que enguany manté el lema de l'any passat, Mobilitat per a tothom. Però fins a quin punt les nostres ciutats estan pensades perquè tothom s'hi pugui moure amb autonomia? Avui volem mirar Sant Cugat des d'una altra perspectiva, la de les persones que conviuen cada dia amb barreres que sovint passen desapercebudes. Ho farem escoltant tres testimonis que ens ajudaran a entendre què significa de debò una ciutat accessible. Comencem amb Laura Tomàs, ella té 26 anys i conviu amb una paràlisi cerebral i es desplaça amb cadira de rodes. Bon dia, Laura.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Ens pots explicar qui ets i com condiciona la paràlisi cerebral a la teva mobilitat en el dia a dia?
1: Bueno, pues jo sóc Laura. Tinc 26 anys i, com bé has dit, tinc paràlisi cerebral i justament fa poc hem descobert que ve d'un origen genètic.
0: Fem aquesta entrevista, en aquest cas, en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat i enguany el lema que han triat és Mobilitat per tothom i de justícia entre generacions. Jo crec que la resposta és òbvia, però jo t'he de preguntar si creus que les ciutats es dissenyen pensant en la diversitat funcional o només per un perfil d'usuari més estàndard.
1: No. Jo crec que no es dissenyen pensant en el tipus de mobilitat, sobretot reduïda, i o els tipus de mobilitat diferent. Perquè està molt pensat per gent normativa i gent que potser pues, pot arribar a tot arreu, però la persona amb mobilitat és molt complicat, perquè una petita cosa et pot significar una cosa molt gran i hi ha barreres potser invisibles i que potser ens les posem nosaltres mateixos o ens la posa la societat i que s'haurien de com, canviar i jo crec que es pot fer fàcilment adaptant més les ciutats i que estigui realment una ciutat per tothom.
0: Si tu quedes en un lloc nou on no has anat mai, necessites preparar-te el trajecte amb antelació per saber que hi podràs arribar?
1: Sí, el recurs que és més adient per mi és un assistent personal. Malauradament, aquí a Sant Cugat no existeix la figura i si existeix te l'has de pagar tu. I de moment jo és un recurs que no he pogut utilitzar molt i són recursos que haurien d'existir perquè tu puguis fer una vida autònoma i real participar en totes les coses de la ciutat.
0: Hem parlat de barreres, no? Tu parlaves de barreres físiques, de barreres invisibles fins i tot. Quan tu necessites moure't per fer la teva vida quotidiana per Sant Cugat, quines són aquestes barreres que potser als ulls d'una persona que no té diversitat no hi són, però que tu trobes en el teu dia a dia i que fins i tot serien de fàcil solució?
1: Hi ha una cosa molt, molt fàcil que podem canviar tots i és molt fàcil. És que quan, per exemple, tu et trobes amb mi, si jo vaig amb una altra persona, és molt probable que li parlarà abans a l'altra persona que a mi, perquè entenen que jo no entenc. Llavors, és, sobretot, pregunta'm, o sigui, no tinguis vergonya, pregunta'm, si jo no ho sé, et diré, pues mira, prefereixo que li comentis, però que el simple fet de veure'ns acompanyats o de veure'ns amb els nostres amics o amb qui vulguem, no significa que no us puguem entendre.
0: I a nivell de barreres físiques i arquitectòniques, Aura, a Sant Cugat, quines són les que per tu són més urgents de resoldre, que t'impedeixen moure't amb llibertat i amb independència?
1: Pues sobretot diria que els esglaons de les botigues i això, i també pensar que quan fem obres noves, per exemple, ara que estrenaran el Teatre de la Unió, jo l'obra que hem fet no l'he vist. I llavors no sé si està adaptat. I, per exemple, a mi les arts escèniques és una cosa que em motiva molt, però jo no sé si podré pujar a l'escenari, per exemple. I llavors, què ha de fer? Esperar-me que em diguin, ah, sí, està adaptat. O de cop potser jo entro en aquell espai i de cop se n'adona que no està adaptat. Llavors, és com ho fem? Llavors, tot això desgasta.
0: I en els teus desplaçaments quotidians, però allò que has de fer en el dia a dia, des d'anar a comprar, anar al metge, a fer un passeig, a prendre un cafè, què és allò que cal solucionar i que tu t'impedeix i t'entorpeix?
1: Pues, sobretot, caldria que tot estigués més pla i sobretot que, com veiem aquí, hi ha un forat dels arbres, que a vegades són més grans o més petits. Això impedeix perquè potser les cadires, depèn de com, poden passar o depèn de com se't queda enganxada. I si tu vas sola, pues ja depens de trobar-te algú, per exemple, pel carrer. Però a mi em passa moltes vegades que, si no conec la persona, potser em fa cosa demanar-li, perquè no sé com reaccionarà. I moltes vegades pues, em costa potser entendre les reaccions o demanar-li. I em poso nerviosa.
0: Has parlat de frustració i a mi m'agradaria saber si alguna vegada has deixat de fer algunes coses o anar a alguns llocs de la ciutat perquè no està prou adaptat per la teva mobilitat, que necessites la cadira.
1: Bastantes coses. Moltes vegades jo per anar a fer pràctiques o per moure'm per aquí Sant Cugat abans agafava el bus, ara ja no l'agafo per una qüestió pràctica i perquè em vaig trobar que moltes vegades les rampes no funcionaven, ja sigui perquè es donaven cops o el que sigui, i llavors estava la rampa bloquejada, em gastava més temps esperant el bus i decidint si el podia agafar o no, que baixant directament al centre del poble, per exemple.
0: Quins són els impediments i com es poden solucionar perquè tu puguis fer ús d'aquest servei públic de mobilitat? Parlem de l'autobús i, si vols, parlem després també de ferrocarrils i trens, si és que la situació és la mateixa.
1: Pues seria molt fàcil de solucionar amb rampes portàtils d'aquestes que es poden comprar a les ferreteries i així seria fàcilment solucionable. I és només tenir-la al bus i tenir previst que si no et funciona la rampa, pues utilitzes aquella per garantir l'accés. I després que tota la gent que hi ha dins del bus garanteixi que hi ha un espai que tu et puguis posar i el respecti. Perquè moltes vegades vas o moltes vegades ens hem trobat que si jo quedo amb les meves amigues ja som dos cadires i a lo millor l'altra persona no em pot pujar i jo vull anar amb ella a qualsevol lloc i s'ha d'esperar mitja hora més per poder agafar un altre bus, saps? Pues que això estigui més ben pensat i tot això, i sobretot els trens, pues, per exemple, les botoneres, a mi, depèn de quin tren, si és un dels trens antics, no em van bé perquè no puc fer pressió per sortir. Llavors pues, m'he quedat atrapada, o coses així, o coses tan simples com avisar les parades que els hi funcionen els ascensors. Per què? Perquè és una putada molt gran que baixis a una parada i trobis que l'ascensor no funciona, perquè tens que donar una volta més gran o solucionar-ho d'alguna forma. I en el cas de persones que poden caminar o que tenen un cert equilibri encara, però jo no em puc desplaçar-la per mi mateixa si no és amb la cadira. Llavors, que estigui garantit que tu puguis saber a quina estació baixaràs i si funciona els ascensors o si passa alguna cosa que et puguin avisar o que tu tinguis un servei directe en el qual tu puguis trucar i dir vale, vaig a agafar això. Funciona, no funciona, com ho fem? Doncs pues això estaria bé.
0: Fins a quin punt una bona accessibilitat a tu et dona independència?
1: Ens dona molta independència. I a mi, sobretot, que sóc una persona pues, molt viva, que m'agrada molt la cultura, que m'agrada estar present, participar, a mi que els jocs estiguin adaptats em dona molta independència perquè em garanteix l'accés a qualsevol lloc. Que si no, i em garanteix sobretot que pugui anar de forma independent sense pretendre que els meus pares o una persona hagi de venir, que això és un altre tema.
0: Què li diries si tinguessis al davant l'alcalde, els tècnics de mobilitat i alguna persona que planifiqués, no?, aquestes millores a la ciutat?
1: Pues que es plantegin sobretot això del tema dels assistents personals i les figures de suport, perquè realment és molt important i molt necessari, perquè si no, molts joves es queden sense recursos i es veuen tancats a casa seva per no tenir recursos d'accés a la feina, de visibilitat, d'estar amb els amics, de tenir una vida plena, que al final és el que volem, és ens movem diferent, però som persones, al cap i a la fi tenim les nostres necessitats, però volem que estiguin cobertes per poder accedir, com tothom, a qualsevol espai. No pot ser que per una barrera física, que jo no he triat en aquest cas, no pugui accedir a un espai.
0: Aura Tomàs, moltes gràcies per compartir amb nosaltres el teu dia a dia i tots els reptes de la mobilitat que té la ciutat, perquè efectivament sigui una mobilitat per a tothom, que de moment veiem que de deures n'hi ha molts per fer.
1: Gràcies.
0: Laura ens explicava com una rampa que no funciona, un esglaó o la manca de suports poden acabar condicionant tota una jornada. Canviem ara de mirada i ho fem per conèixer una altra realitat de la mobilitat. Parlarem amb la Montserrat Trias i en Llorenç Sabater, dues persones amb ceguesa, que ens expliquen quins obstacles es troben cada dia caminant pels carrers de Sant Cugat o simplement intentant agafar l'autobús. Montserrat i Llorenç, explica-nos una mica la vostra situació visual i com això condiciona els desplaçaments en el vostre dia a dia.
2: Bé, la nostra situació visual és que no hi veiem, o sigui, ceguesa total, i això condiciona, depèn dels espais que per desplaçar-nos per la ciutat, depèn dels espais, ens és molt més fàcil o molt més complicat. Sovint ens trobem que els espais oberts, que són els que tothom percep com més fàcils, per nosaltres són més complicats. També ens trobem en una ciutat que és molt, molt gran i llavors el transport públic de vegades ens ajuda, però de vegades no tant, perquè o no funciona prou com hauria de funcionar, perquè no està prou ben mantingut, per diferents qüestions, no?
3: Jo tampoc hi veig gens, en principi, no, al principi veia el metallums, ara només veig si és de dia o de nit, amb miqueta, però l'única, la meva part de moure'm és, pues, seria poder un plat diferent a la Montserrat, perquè jo vaig amb el gos guia, llavors en els llocs així més o menys que el gos ho coneix, no tindrem problema si és més espai, més ample o així, l'únic que sí que depèn molt de que el gos vulgui anar on jo vull anar.
2: Sovint hem d'estar molt a sobre de que es compleixi. Ara hi ha un codi d'accessibilitat, que hi ha unes normatives, però que no sempre agrada complir-les, o per estètica, o perquè poden molestar una mica a vegades el comerç, o per altres raons, eh? I de vegades no s'aplica, o perquè encara no hi ha prou coneixement ni difusió, o perquè no sempre està compartit per les persones que prenen decisions com s'han de fer les coses, no? Llavors sí que intentem les entitats pressionar perquè es faci bé, però això hauria de sortir més com de sèrie, no? I no sempre ho aconseguim.
4: A Sant Cugat, quina és la principal dificultat que us trobeu a l'hora de desplaçar-vos? Heu esmentat els espais oberts, per exemple?
3: En principi, la part més complicada a vegades és, sobretot, orientar-nos, perquè la part aquesta més antiga, la part del centre, la cosa que hi ha és molt peatonal, i llavors han perdut les referències d'una vorera tradicional. Orientar-te per dintre és més complicat, perquè pots creuar-te un carrer i no te'n dones compte, perquè com que no s'acaba la vorera, acabes perdent. Aquí faltaria molt aplicar el codi d'accessibilitat per tal de ficar encaminaments i franques de seguretat per tal de que ens puguem orientar molt més fàcilment. A part, també trobem que, com que és una zona que hi ha molta restauració o molt de comerç, llavors hi ha molts obstacles al carrer, a la vorera, al costat de la vorera, de la façana, cosa que fa que haguem de fer ziga-zagues, i una persona que va amb bastó, al final, fins que no toca l'obstacle, no pot separar-se de l'obstacle. I vas així tot el rato donant cops, com si fos una rumba.
4: Hi ha algun lloc o algun camí que eviteu fer perquè precisament és més complicat o us posa en risc?
2: Sí, evitem bastant anar des del carrer de la Torre, anar cap a l'Avinguda Cerdanyola, perquè hem de travessar Francesc Macià. I s'ha fet una plataforma única en un espai que és immens, que s'haurien pogut fer voreres perfectament ben fetes, amb rampes perfectament ben fetes, i s'ha optat per una plataforma única, que l'únic que fa és augmentar molt la inseguretat. S'ha mirat de minimitzar el problema posant els botons de seguretat i les franges d'encaminament de la façana fins als llocs de pas de vianants, però no dona la mateixa seguretat que la vorera, perquè sovint no es detecten a temps, sovint estan plens d'obstacles que t'ho tapen, dona fins i tot un punt d'angoixa. I per tant, ara que hi ha un bon eix comercial a el que seria l'Avinguda de Cerdanyola, nosaltres tendim a evitar-lo.
4: Clar, justament, a vegades hi ha barreres d'accessibilitat i de mobilitat, que moltes vegades la població que no tenim problemes per desplaçar-nos, les que veiem més evidents són aquelles que afecten les persones amb mobilitat reduïda perquè van amb cadira de rodes.
2: Sí.
4: Però hi ha molts altres tipus de restriccions de la mobilitat, com pot ser les persones que teniu ceguesa. Hi ha alguna d'aquestes problemàtiques que potser no són evidents per la majoria, però per una persona que no hi veu són greus?
3: Un dels problemes que tindríem seria agafar un bus de Sant Cugat, per exemple. Primer de tot, ja tenim un problema per localitzar la parada del bus. Hi ha parades que hi ha marquesina, altres que hi ha un pal. Això és un problema, ja trobar-la, perquè a vegades costa localitzar-la. Després, quan pares, estàs allà, saber si el bus que t'arriba és l'L1 o l'A4. Perquè, clar, fins que no para el bus, li preguntes al conductor, tu no saps si allò et porta cap un cantó o l'altre. Després, una vegada estàs dintre, has aconseguit pujar al bus, és saber on t'has de baixar. Perquè, clar, hi ha parades que para, altres que no, o sigui, no pots anar fent com vas... quan vas amb el ferrocarril, saps que, com a si no parlés, tu agafaries i, comptant les parades, sabries on t'has de baixar. Un bus se'n pot saltar quatre, si no hi ha ningú que demana la parada. Llavors has d'anar tot el rato pendent de que si el conductor se'n recordarà de dir-te on has de baixar o anar preguntant tot el rato.
4: Fem una radiografia per aquest sistema d'autobusos. Com hauria de ser una parada d'autobús perquè fos accessible?
2: D'entrada, és que les d'aquí Sant Cugat ja trobem que tenen mancances fins i tot per la gent que hi veu, perquè hi ha pantalles informatives que no funcionen sistemàticament. Llavors, sí que hi ha els números de la parada, però només hi són amb escriptura visual. Aquí també caldria, hi hauria d'haver-hi la informació en braille, de quines línies paren allà, en quin sentit. Tampoc funciona el sistema que et digui l'autobús quin número és des de l'exterior, apretant el mando que ens activa els semàfors.
4: Quines sí. mesures concretes millorarien la vostra autonomia?
3: Bueno, en primer de tot, faltaria el que... per poder trobar la parada que hi haguessin els encaminadors correctes per poder anar des d'un punt de la paret, per exemple, de façana fins a la parada de bus. Que a les parades hi hagués en braille o en veu, d'alguna forma, digués el número de parada, els bus que paren allà i el recorregut que fan. Després faltaria que el bus, quan t'arriba, s'anunciés quin és, com el mateix que fa al final, quan si agafeu ferrocarrils, quan arriba un tren i mira que aquí a Sant Cugat tots van cap a... Bueno, un pot anar cap a Terrassa o Sabadell, si no estigués anunciat, podries anar un cantó a l'altre. El bus hauria de ser igual, i a dintre la megafonia. Encara que sigui amb una app que tu poguessis avisar al conductor d'aquella línia, dient, estic a aquesta parada, vull agafar el L2, quan parem, sobretot perquè estic aquí. I llavors també seria molt més fàcil, no dependria tant de que... Perquè també abans també és molt empipador que pari un bus, és el L3, no, és que agafo l'altre, i para a l'A4, no. També és un rotllo fer parar tots els busos i anar dient que no, fins a que toca el teu, no? Llavors, igual una forma de que tu poguessis avisar al conductor, estic aquí una persona cega, per favor, para'm, ja seria molt més àgil i menys estressant per nosaltres pensar, ai, és això el bus o no? I ara quan siguin elèctrics, que ara els nous seran elèctrics, que a més a més no els sentirem, pot ser que passin tres busos i no ens haguem enterat si el conductor no ha sigut prou amable de dir, ui, hi ha una persona cega, preguntem-li.
4: Què els diríeu als responsables polítics i tècnics de mobilitat de Sant Cugat? Quines demandes els hi faríeu concretes?
2: Exactament aquestes. Que apliquin el codi d'accessibilitat del 2023, que ara ja està plenament en vigor. Ara que han fet licitació per autobusos, confiem que això ho hagin tingut en compte.
3: Clar, l'avantatge que tenim ara en aquest moment, o en teoria l'avantatge, és que teòricament quan fan obres públiques o facin licitacions, hi ha un codi d'accessibilitat aprovat que està molt ben fet, i si l'apliquen, en teoria, moltes que es problemes de tot el que anem dient ara aquí, no hauria d'haver aquest problema, perquè ja està contemplat en el codi de que el bus ha de tenir un avisador intern, que ha de tenir un avisador extern, que la marquesina ha d'haver encaminaments, tot això està recollit en un codi. El problema aquí és que és fàcil poder que ho apliquin en coses noves, però és més complicat arrencar tots els carrers i ficar encaminaments o prancs de seguretat a tots els carrers, és més complicat que no pas quan es fas cosa nova.
2: I també ens trobem que a vegades encara no està com el que et deia, no? El codi no està incorporat en el cap dels que prenen decisions, en els que ofereixen els serveis, i encara ens trobem amb alguna licitació nova que, clar, no acaba d'incorporar-ho.
4: I a la ciutadania, hi ha alguna cosa que us agradaria dir-los que us pugui ajudar a millorar la vostra manera de desplaçar-vos per la ciutat?
3: Sí, que respectin els encaminaments i les franges aquestes de seguretat que hi ha al costat dels carrers. Que no deixin els cotxes aparcats sobre a la zona protegida, doncs que no aparquin el cotxe allà dintre, no deixin les coses allà, perquè llavors quan nosaltres passem, teòricament pensem que allò és segur, que és molt segur, i pataplam contra el cotxe, amb la porta oberta.
2: Bueno, cotxes o altres obstacles, paquets, contenidors d'alguna cosa, d'obres o del que sigui, plantes per fer bonic...
3: O les escombraries de la cosa de la recollida selectiva dels comerços.
4: Montserrat Llorenç, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres els reptes que encara tenim en clau de mobilitat a la ciutat. Moltes gràcies.
5: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Cada 21 de setembre es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que continua sent la principal causa de demència. A Catalunya, les dades més recents del Departament de Salut indiquen que més de 50.700 persones conviuen amb un diagnòstic d'Alzheimer i que cada any se'n detecten prop de 9.000 nous casos. Darrere d'aquestes xifres, però, hi ha una realitat molt més àmplia, la de les famílies que aprenen a conviure amb una malaltia que no només esborra els records, sinó que transforma les relacions, els rols i el dia a dia de qui acompanya la persona afectada. Avui volem posar el focus precisament en els fills. I per això ens acompanyen el Joan Garcia, la Marta Claveria i la Mònica Blasco. Molt bon dia, benvinguts.
1: Molt bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos i per compartir les vostres històries en aquest dia. Per situar-nos, m'agradaria que cadascú de vosaltres pogués explicar breument com va entrar aquesta malaltia, com va entrar l'Alzheimer a la vostra família, quants anys tenia el vostre pare o la vostra mare i també en quin moment de la vida us va agafar a vosaltres com a fills. Marta.
2: Doncs, bueno, ma mare va començar amb l'enfermetat fa gairebé 11 anys i pico. Ella tenia 64 anys en el moment que li van diagnosticar. I a nosaltres ens va agafar amb etapa doncs, amb nens petits i bueno, començant una mica aquesta etapa adulta, no? Com així dir-ho. Llavors, bueno, ella ha fet la seva evolució, ara ja està en la residència i bueno, doncs és un dol complicat, la veritat.
0: Tot i que la incidència de l'Alzheimer és més alta en dones que en homes, Joan, en el teu cas va ser el teu pare qui va rebre el diagnòstic.
3: Doncs sí, el meu pare ja ara aquest mes de març de l'any vinent farà 10 anys que va morir. Li va agafar molt jove, amb 61 anys, i clar, a mi també m'agafava que tenia el meu fill petit, que va néixer el meu fill petit i als 6 mesos va morir el meu pare i el gran tenia 4 anys. I bé, no et prepares mai per assimilar una realitat que sembla que aquella persona que ha cuidat de tu tiri enrere i siguis tu el que has de cuidar d'ell. No xerra, les seves necessitats se les fa a sobre. A més, van ser 2 anys molt durs que va deixar de parlar i va ser molt i molt cruel.
0: Mònica, en el teu cas, el diagnòstic el va rebre la teva mare i era una mica més gran que els casos de la Marta i el Joan, oi? Com va ser?
1: Sí, tenía 72 años cuando le diagnosticaron la malaltía y, como ha dicho el campaña, mis hijos eran pequeños, tenían en esos momentos 13 años y 11. Y bueno, la verdad es que ha sido muy duro. Murió hace un año y medio que falleció mi madre y los últimos años pues es ver una degradación del ser humano en sí mismo, ves que es tu madre porque te mira y son esos ojos dulces, pero no es el ser que te cuidó y la verdad es que es una enfermedad extremadamente dura. A mí hay una frase que me quedó muy, ¿no? Que la mujer de uno de los alcaldes de Barcelona,
0: de Pascual
1: Maragall, dijo que una persona deja de ser persona cuando deja de tener recuerdos, y es así.
0: Recordeu, quin va ser el primer moment o la primera senyal que us va fer pensar que les vostres mares o el vostre pare li passava alguna cosa que no era només una cosa de l'edat? De fet, en el vostre cas, Marta i Joan eren encara més joves, 72 tampoc és tan gran, però clar, dir, aquí passa alguna cosa?
2: Bueno, doncs bàsicament perquè justament ens va agafar en una etapa de criança i ma mare i el meu pare eren les persones que cuidaven dels nens mentre estàvem treballant. Llavors sí que vam notar que començava a oblidar-se de coses que eren molt, molt evidents, o sigui, eren coses molt quotidianes, no? Com preguntar, no, potser no recordar si li havia donat el berenar als nens o si li havia de donar el dalsi perquè en aquell moment estaven amb febre, doncs donar-li 2 vegades. Bueno, aquestes coses que ja comences, no, a sospitar una mica que hi ha alguna cosa que no funciona, sobretot en persones que sempre han tingut la ment molt clara, no? I han sigut molt actives. Llavors és com ja es comença a evidenciar l'enfermetat, no?
3: En el meu cas, sí que és veritat que la meva mare em comentava que s'havia deixat les claus del cotxe posades o anàvem amb el cotxe i no sabia com tornar cap a casa. I llavors són evidències clares que alguna cosa passa, no? I al final també estava en actiu, va anar a un tribunal, li van donar ja aquesta llarga malaltia. I allà comença a fer la idea, però clar, el procés de degradació no t'imagines que és tan ràpid. Amb gent tan jove, doncs avança d'una manera caòtica, i a més a tu com a fill doncs encara et fa més mal, perquè sortia a vegades de casa, es perdia, i tot això et va creant a tu un mal per dins que el pots exterioritzar, però el vas patint. I després també la meva mare com a cuidadora habitual també és un paper, perquè al final has de cuidar del teu pare que està malament i de la teva mare que l'està cuidant, i a ella no la cuida ningú. I al final és el mal del cuidador o cuidadora.
1: Yo lo empecé a detectar muy rápido con la higiene. Mi madre era una mujer extremadamente limpia, tanto en casa como con su propia higiene, la ropa, el vestuario. Y yo cuando llegaba a su casa la veía no sucia, pero sí con manchas. La ropa olía. Le decía, mami, ¿hoy no has puesto lavadora? Sí, sí que la he puesto. No había nada tendido o había tendido cosas muy secas. Y bueno, pues claro, al final te empiezas a dar cuenta de que no coordinan bien según qué facetas de la vida cotidiana, ¿no? Ella cocinaba y como que empezó a dejar de cocinar y hacía cosas a la plancha, porque era como muy fácil para ella recordar cosas así, pero no, ya no cocinaba esas croquetas o esos cocidos, ¿no?, que requieren una elaboración, porque se olvidaba de los procesos. Entonces es cuando empiezas a sospechar que algo no está, algo ocurre, que no es lo normal, no es lo habitual.
0: Clar, des d'aquests primers indicis, no?, que et fan pensar que alguna cosa no va bé, pel cap ens acostuma a passar sempre de tot, fins i tot fem allò que diuen que no s'ha de fer, que és buscar internet, però arriba un moment que tu vas al metge, et deriven segurament a neurologia i arriba el diagnòstic i et diu

0: diagnòstic va ser un confirmar, no? I sí que és cert que ja quan tens un nom, doncs una mica ja pots encaminar-ho d'una altra manera, no? Sense tanta incertesa, tot i que, bueno, aquesta enfermedad és, bueno, molt dura.
1: En el meu cas, doncs bé, no t'imaginaves que el procés aniria tan ràpid des que diuen que té aquesta malaltia fins que arriba, doncs, ja els indicis més fatídics, no?
2: És que en el teu cas, el teu pare, van ser 2 anys des del diagnòstic fins que va morir. Va ser com molt ràpid el procés.
1: Sí, va avançar de manera molt forta i, a més, també amb operacions de pel mig perquè no podia menjar, li van posar una sonda gàstrica, també li van fer una operació al cervell perquè s'estava quedant molt envellit. I llavors, clar, va ser una sèrie d'operacions, entrar i sortir de l'hospital, perquè aquestes persones no moren de l'Alzheimer en si mateix, sinó que hi ha una afectació, per exemple, respiratòria, quan s'encostipen, no poden treure la mucositat. I, clar, sempre estan amb mascareta d'oxigen. I, clar, arriba un moment que, fins i tot en el cas del meu pare, doncs que no podia caminar, estava com una planta al llit. I bé, jo sempre dic que l'Alzheimer borra la memòria, però no pot esborrar els teus sentiments. I al final, doncs, l'has de recordar per tot el que ha sigut i el que ha fet, i no per aquest últim tram de vida, perquè ni s'ho mereix ell ni s'ho mereix ningú acabar d'aquesta manera tan cruel.
2: Mm-hmm. Tu recordes, Mònica, el moment del diagnòstic?
3: Mira, era un diagnòstic esperado. Porque
2: como el caso médico, de la Marta, ¿oí?
3: Sí, esperado, y en la médico de cabecera, que sigue siendo además la médico de cabecera mía, 4 pruebas, 4 cositas, y enseguida lo vio. Pero tuvo calidad de vida durante 12 años con sus, ¿no? Sus lagunas, pero se le pudo dar una calidad hasta que dejó de poderse dar esa calidad de vida y entró en Barrena. Mi madre murió con 33 kilos, o sea, había momias que creo que tendrían más carne que mi madre. Y eso es lo que tienes, ese recuerdo, pero piensas, hay que pensar en cómo era, ¿no? Y el legado, ¿no? que te dejó.
2: De fet, i crec que ho hem començat a palpar amb les vostres intervencions, no? Sovint es diu que l'Alzheimer, hi ha un dol que comença abans del que la persona no hagi mort. No sé si us hi sentiu identificats amb aquest dol que comença en algun moment determinat, i ens expliqueu vosaltres en el vostre cas quan comença, i quan vau ser conscients que la relació amb les vostres mares i el vostre pare ja no podria ser l'habitual, perquè ja no era aquella persona.
0: Bueno, doncs sí, és un dol que no té fi. Bueno, sí, té fi.
3: L'único fi que existe.
0: Exacte, m'emocionaré tot, eh?
3: Sí.
0: Hi ha una etapa de molt de patiment. Ma mare, en el seu cas, va patir molt perquè ella era conscient de que ja no podia, pues, no, lo de les receptes que deies, no? Ma mare cuinava i es ficava a la cuina i arribava un moment que ho tenia tot, però no sabia com fer. Llavors, no, en aquest procés de sentir que ja no saps fer, en mig segon, no? Que et disposes a fer alguna cosa i ja deixes de saber fer-ho, és un patiment molt, molt fort per la persona, no? I molt dur també per l'entorn, no? I de molta impotència, perquè no els pots ajudar, no? Llavors ma mare sí que va estar, fins que ja va perdre la consciència, que dic jo, va estar molt enfadada amb el món i ja va tenir molta ràbia i, bueno, no? Molta tristesa, i va ser molt dur.
2: Un patiment doble, pel que expliques, Marta, no? Un
0: sí.
2: Patiment pel patiment d'aquella persona que està vivint la malaltia, i el teu per veure el...
0: Exacte, i no poder fer res.
2: La impotència.
0: Llavors, bueno, pues és un dol finit, perquè al final, no, acaba amb la mort de la persona, però molt, molt dur, no? I veure, pues, com es degrada aquella persona, que ja no pots tenir converses, que l'única cosa que pots fer és, no, donar-li carinyo i ja està, de la millor manera possible, i intentar estar també amb el pare, perquè és la persona que s'endú la pitjor part, però la persona que porta 50 anys amb ma mare és el meu pare, i qui ha sentit realment aquell dol, doncs ha sigut ell, no? Sobretot. Llavors és molt dur.
1: Sí, en el meu cas, com va ser una marxa tan ràpida, en el sentit de que veies com s'anava apagant, ell no ni et parlava, únicament et mirava, el podies agafar de la mà. Sí que a vegades li queia alguna llàgrima, perquè era... No sé fins a quin punt, i m'hagués agradat preguntar-li si era conscient.

0: evidentment no era conscient perquè no parlava. Però bé, jo em quedava amb els petits gestos, amb acaronar-li la mà. L'últim dia abans de morir-se el vaig poder afaitar, que per mi va ser, i ho tinc allà gravat, i encara a vegades doncs, noto aquella mà gruixuda que tenia, i bé, al final és quedar-te amb el que aquella persona t'ha portat sempre, no? I bé, i quan els meus fills em pregunten sobre el seu avi, doncs també és un moment molt encoratjador perquè l'intentes explicar qui era i a tu també et fa molta alegria, no?
1: Uf! Para mí el duelo también fue el día que dijo, o sea, que no me conocía. O sea, yo le hablaba y me decía, ¿tú quién eres? Ahí es cuando realmente tomas conciencia de que ya no existe. Y además ya no hubo vuelta atrás, es lo que he dicho de la cinta. Ese día es cuando ya eres consciente de que tu ser querido ya deja de... que pasas a ser la madre de tu madre.
2: És molt difícil aquest canvi de rols, també, d'estar tan acostumats que tota la vida els pares ens han cuidat i a sentir-nos cuidats per ells, que arriba aquesta etapa o aquest moment en què tu t'has de convertir d'alguna manera en el cuidador i que necessiten que els cuidis?
1: Mira, sí, pero también te digo en positivo que mis hijos, como te digo, crecieron con la enfermedad, pero les enseñó la resiliencia, le enseñó el amor, le enseñó la dedicación, el tiempo. Al final de esta malaltía también hay que sacar esa parte buena, ¿no? Y enseña que la vida es efímera y que, bueno, que hay que encontrar esa parte preciosa que tiene la enfermedad. Siento que es una bestieza de enfermedad, pero la parte preciosa es esa parte de que se vuelven como niños, pero niños buenos. Sí, sí.
2: Aquesta part positiva d'una cosa que ningú voldria haver-hi passat. Sí, sí. Hi ha aquest moment, no?, que explicàveu ara del dol, però crec que hi ha un moment que també deu marcar un punt d'inflexió, que és quan ets conscient que el teu pare o la teva mare no pot viure sola a casa, en el vostre cas possiblement tenien el seu marit o la seva dona que els podien cuidar, però a vegades hi ha un punt que la necessitat assistencial és tan alta que requereix d'algun recurs. Com es viu aquest moment, aquesta decisió d'entendre, de ser conscient i de fer el pas a que la teva mare o el teu pare necessiti un recurs assistencial, necessiti d'una residència perquè necessita que algú el vetlli durant tot el dia?
3: Bueno, en el nostre cas, ma mare ens va fer prometre per sobre de tot que mai aniríem a una residència. Llavors, és evident que la vida va per una altra banda i que arriba un moment que a casa no poden estar. Llavors, bueno, va ser dur. Ma mare va ingressar el 4 de novembre de l'any passat i bueno, pues, per una banda, no?, aquesta doble... Per una banda bé, perquè és un descans, per així dir-ho, no?, sobretot pel meu pare, i estar més tranquil a casa i de més, però per una altra banda un sentit de culpabilitat, no? Al final és com que li estàs fallant, eh? Que no, però el sentiment al final va per una altra via. Llavors, bueno, és el que tocava, és el que havíem de fer per la seva pròpia qualitat de vida i pel meu pare també. Per tots. Realment era una decisió que s'havia de prendre. Llavors, bueno, va ser difícil per això, no? Perquè ma mare expressament ens va fer prometre que no aniria. Però no queda una altra de vegades.
2: Jo no sé si vosaltres poguéssiu parlar amb el vostre jo del passat, amb aquell jo en el moment que començava a veure aquests indicis, si li donaríeu algun consell. O potser a vegades en perspectiva hi ha alguns aprenentatges que l'experiència et donen. No sé si us ha ensenyat aquesta experiència sobre la cura, sobre estimar, o potser fins i tot d'acomiadar-se.
1: Todo lo que has dicho, Alba. Todo. Consejos, pues aceptación, buscar soluciones, que el cuidador que se explique bien a la familia, que se organice la familia. La enfermedad nunca se va a curar, pero que busque ayuda. Es súper importante buscar ayuda psicológica, contarlo al entorno, para que el entorno entienda que a veces tus momentos, los de máxima desesperación, cuando te ha repetido 15 veces por qué y por qué como los niños, a la 16 la chillas, y es verdad, no hay que chillar, pero es que te desespera, por mucho que lo intentes, somos humanos y tenemos nuestras cargas emocionales.
2: No pueden cuidar si no estén bé, ¿no?
1: Exacto.
3: Penso que és clau, sobretot el que ha dit en el moment del diagnòstic o bueno, en el moment que sigui, parlar-ne de la malaltia. Parlar amb les persones que et rodegen, amb els veïns, amb les amistats, que la gent també sigui conscient. És una malaltia de la qual no es parla fins que no es té a casa. La gent no és conscient del que és un Alzheimer. I jo crec que una de les coses claus que ha dit, a banda de parlar-ne, és el tema de buscar ajuda. Buscar ajuda no només per la persona amb la malaltia, sinó per l'entorn. Fer molta feina, fer molta teràpia d'acceptació, perquè al final pues, tots tenim els nostres moments. Jo personalment he viscut també enfadada durant un temps. M'he treballat molt, evidentment, però per poder no, tenir aquesta, la resiliència que s'aprèn amb l'malaltia i la paciència, l'estima, la dedicació, no? Al final són coses que ens hem de treballar.
0: Sí, jo parlaria com de dues fases, la primera l'acceptació i la segona l'adaptació, perquè al final has d'entendre que el que era abans ja no és ara i també buscar i cercar noves motivacions per tu, perquè al final és molt dur, d'una crueltat màxima, i bé, tens uns fills que també han de tirar endavant, que necessiten el teu suport, i bé, això, fer un exercici teu d'acceptació, d'adaptació, i després també intentar tirar cap endavant, però el que dic, no, l'Alzheimer és tan cruel, no té rival.
1: No té rival.
0: O sigui, sempre
1: social,
0: guanya.
1: Ni no. Classe social.
2: Per acomiadar-nos abans de tancar, quin missatge li donaríeu a les vostres mares i al vostre pare si li poguéssiu dir alguna cosa que us agradaria transmetre'ls?
1: Yo, gracias por quererme tanto hasta el final. Mi madre murió en mis brazos.
0: Un exemple de vida, i el que a mi m'ha ensenyat, intento portar-lo cap als meus fills, i sobretot que quan em parlen d'ell tenen un molt bon record. I bé, sobretot, molts dies, ja farà 10 anys, cada dia penso en ell, quan veig fotografies, records, i això em queda a mi per tota la vida. I és el meu record amb ell, que l'Alzheimer, per molt que ho hagi volgut esborrar, no ha pogut, ni podrà.
2: Marta.
3: Bueno, jo li diria que estem aquí, que l'estimem molt i que no la deixarem anar.
2: Doncs moltes gràcies a tots tres per haver compartit la vostra història amb nosaltres.
1: Gràcies a tu.
3: Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us imagineu un pèsol juganer, atrevit i aventurer? Doncs aquest poema parla d'ell, un pèsol diferent.
3: Hola, sóc el Flavio Arias Delgado. Vaig a quart de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit és...
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Govern central i Junts mantenen converses perquè el partit de Carles Puigdemont voti a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris i també el de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Néstor Tassun, es mostra disposat que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris afectats per la pròrroga als lloguers davant l'urgència d'aprovar al Congrés aquest nou decret d'habitatge. I en successos, un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic. La investigació s'ha saldat amb la detenció a Barcelona de dos homes de 41 i 45 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. I en plana cultural, Palamós s'obre durant tot aquest cap de setmana a una nova edició de la Festa de Cultura Digital Tecnofan Party. Es fa a la nau dels 50 metres del municipi empordanès i l'entrada és gratuïta. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Carles Ribas.
6: Entre les principals novetats d'aquesta edició de la Tecnofan Party hi ha una zona de VR Laser Tag, la Retroland, simuladors i consoles d'última generació. També la Karaoke Band, que incorporarà un ampli catàleg de cançons amb temes de sèries d'anime tan populars com Bola de Drac, Harare o Shinshan. Pep Martorell és president de Palamós Tecnofan.
7: La gent que composa l'associació són friquis. Són friquis de la tecnologia i trobem que ens agraden un ventall de coses molt gran. Des del cosplay i recuperació de màquines antigues, informàtica de lo més actual amb realitat virtual, virtual, i com ens agrada tot és el que portem aquí a la nau, perquè així pot agradar a qualsevol, de qualsevol edat.
6: El públic que s'acosti a la nau dels 50 metres de Palamós també podrà reviure els salons recreatius amb màquines arcade i pinballs, provar consoles de diferents generacions i descobrir alguns dels grans clàssics dels videojocs de PC a la zona retro.
5: I acabem amb els esports en futbol. Ahir, victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. A la primera meitat, els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
8: 5 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Connectats amb Carme Reversa.
1: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres, 25 de setembre, i ens n'anem ràpidament fins al Servei Català de Transició Transit Eduard Sánchez. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs de moment tenim encara, en general, globalment una tarda més o menys tranquil·la, sense massa volum de trànsit. En aquest pont de la festivitat de la Mercè, doncs, que es nota pel que fa a la mobilitat, amb força més tranquil·litat del que és habitual aquesta hora de la tarda d'un divendres. En tot cas, així que tenim punts en intensitat, a zones de l'AP7, com és a Barberà del Vallès, en sentit sud, la C58, entrada a Barcelona, aquest últim tram entre Torrebaró i el nus de la Trinitat, i també els punts i trams afectats per obres on la circulació és més intensa, més lenta, com és el cas de l'autovia 2 a la zona de Jorba i en sentit Lleida. En tot cas, a la resta, de moment, com dèiem, amb circulació en general còmoda. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Eduard. Bona tarda.

0: Doncs avui al Connectats descobrirem la història, coneixerem la tasca que fa la ciutat i quins projectes de futur té el Club BMX de Terrassa. Conversarem amb el seu president, Ricky Urbina. Continuarem amb el repàs a les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i Sergi Estapé. I marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Bé, doncs aquesta hora de la tarda ens posem al dia de l'actualitat d'allò més destacat en els diferents municipis del Connectats i començarem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Raval de Montserrat va acollir ahir el col·lecte institucional de commemoració de les riuades de 1962, un fet que van passar fa 64 anys i encara es recorden aquí a Terrassa. Per primera vegada es va presentar el cens de víctimes mortals que s'han pogut documentar. Són 189 persones al cens com a víctimes i 69 desapareguts. Amb tot, tant l'Ajuntament com les entitats i institucions implicades demanen a les famílies de les víctimes que verifiquin les dades per resoldre qualsevol possible inexactitud. L'acte va comptar amb la declaració institucional per part de l'alcalde Jordi Ballart i un parlament de l'associació Niños Desaparecidos de la Riada 1962 a càrrec de la seva secretària, Susana Escalera. Noel Duque, el regidor de l'Ajuntament, i la presidenta de l'entitat, Anna Martínez, van llegir tots els noms de les víctimes que han quedat plasmats en uns llençols penjant de l'atri de l'Ajuntament. L'homenatge a les víctimes continuarà avui a les 7 de la tarda amb un acte organitzat per la Comissió de Rieres a la plaça de la Immaculada, al barri d'Ègara. Allà es farà una ofrena floral en record dels infants desapareguts i el proper 8 d'octubre l'Arxiu Comarcal acollirà una jornada per explicar tota la feina feta, els mecanismes emprats i la informació recollida en l'elaboració del cens.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: El director sabadellenc Fèlix Colomer ha estat nominat als Premis Emmy Internacional pel documental Temps Mort, una producció de 3CAT que reconstrueix la vida del jugador de bàsquet Charles Thomas. Colomer ha explicat que la nominació l'ha agafat per sorpresa, però que la rep amb molta il·lusió. També ha valorat que el documental, que explica una història de caiguda i superació, hagi aconseguit arribar al públic nord-americà.
3: És una història de fracàs, de caiguda, de superació, èxit posterior, com una americanada. Llavors està bé que arribi als americans. Jo ho volia que passés i finalment ha passat. Així que molt, molt content. Si no guanyem no passa res. Serà una experiència increïble anar a Nova York el 23 de novembre. Tinc moltes ganes de viure aquesta experiència i molt content pel que significa i pel treball de l'equip.
2: El documental competirà amb Baila Vini, The Fieldstone Weird Car Grand Prix i Tom Daley, 1,6 segons.
0: Gràcies, Pol. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Les obres d'adequació de la nova sala d'estudis del barri de Coll i Pujol s'iniciaran la setmana vinent. Uns treballs que s'allargaran almenys 6 mesos amb un pressupost de prop de 500.000 euros. Així ho ha anunciat l'alcalde de Badalona en una visita d'obres del local situat a la plaça de Júlia Minguell, entre els carrers de Santa Bàrbara i Vila Vall-llebrera. L'espai de prop de 400 metres quadrats disposarà d'una sala de treball i també d'una de polivalent adreçada als estudiants de la ciutat amb una capacitat d'una norantena de persones. Els usuaris hi podran accedir a través d'una aplicació des de les 9 del matí i fins a les 9 del vespre. I és que l'edifici, recordem, no tindrà personal de seguretat, sinó que disposarà d'un servei de videovigilància ininterromput connectat amb les dependències de la Guàrdia Urbana. A més, en períodes d'exàmens, la sala d'estudis estarà oberta a les 24 hores del dia.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Des del Prat de Llobregat, ara ens informa Rocío Santaeufemia. Bona tarda.
5: Bona tarda. La Festa Major del Prat comptarà enguany amb un nou sistema de càmeres de seguretat als espais que concentren aglomeracions. La seva instal·lació serà temporal, només mentre duri la festa, i en acabat es retiraran. El sotsinspector Toni Arenas, cap de la Divisió Tècnica de la Policia Local del Prat, detalla les zones on s'hi posaran.
6: Aquest any incorporem un sistema de càmeres de seguretat a tots els espais als quals es desenvolupen activitats massives de gent. És a dir, Fondo en Peixo, Jardins de la Noguera, Plaça de la Vila, la zona de l'estació, Jaume Balmes i el tema de la fira d'atraccions. En tots aquests espais hi haurà càmeres de seguretat.
5: A més, la policia local realitzarà controls d'alcoholèmia aleatoris a les colles de foc pretenques per garantir la seguretat dels seus membres i la ciutadania.
0: Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Després de dues temporades aconseguint la classificació per la promoció d'ascens, aquest curs 2026-2027, l'Hoquei Club Castellà vol aconseguir la fita d'ascendir a Hoquei Plata. En la tercera temporada del tècnic Joan Antoni Pérez en la banqueta grana, les mateixes que l'equip estat nacional catalana, els granes s'han reforçat amb el porter Eloi Gasset i amb Ramon Carné, procedents del Sant Feliu, i han perdut a 3 jugadors. La pretemporada ha estat força irregular per l'equip, però després de mantenir el bloc principal, els de Fiti parteixen com uns dels favorits per aconseguir classificar-se entre els quatre primers equips i disputar novament la promoció d'ascens. Aquest dissabte l'equip debutarà contra el Club Hoquei Cadí al pavelló Dani Pedrosa de Castellà, un rival que la campanya passada va acabar en setena posició amb 21 punts menys que els castellarencs, que van acabar en tercera posició. L'equip de la Seu d'Urgell s'ha reforçat amb dos jugadors nous.
0: Gràcies, Albert. Seguim al Vallès. Ara ens n'anem fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Avui, a Rubí, fa 64 anys que la nostra ciutat va patir un dels seus episodis més tràgics de la seva història. Ens referim a la Rierada del 25 de setembre de l'any 1962. Aquella fatídica nit van perdre la vida més de 600 rubinencs. Per aquest motiu, aquesta tarda, a partir de les 6 de la tarda, a la placeta del 25 de setembre, es farà l'acte commemoratiu institucional. Com cada any, la commemoració serà una ofrena floral feta per l'Ajuntament de Rubí, els partits polítics i la ciutadania que volen que no s'oblidi mai el que va passar ara fa 64 anys. Coincidint amb la data històrica, aquest cap de setmana el grup de teatre Esbarjo i la Càmera Teatre Rubí representaran l'espectacle Metamorfosis al casino de la plaça Catalunya del nostre poble. Hi haurà dues funcions, una a les 8 avui i l'altra demà també a les 8 del vespre. La idea és fer un homenatge a les víctimes de la Rierada i també d'altres poblacions de la comarca, a més dels afectats de la Dana del País Valencià fa gairebé 2 anys.
0: Gràcies, Mariona. Abans de marxar, el repàs habitual també a la crònica de Sant Cugat. Sara Bella.
9: Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un vehicle municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou 130.000 euros aproximadament per comprar una grua per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. La compra del vehicle es finançarà amb reduccions de diferents partides del pressupost. La nova grua permetrà recuperar un servei que en els darrers anys ha funcionat de manera irregular i que s'ha cobert amb solucions provisionals i encàrrecs puntuals. El servei de grua de Sant Cugat concretament arrossega problemes des de fa anys. Entre el 2022 i el 2023 només es disposava de grua per atendre emergències, mentre que el 2024 el municipi es va quedar sense servei regular. El 2025 l'Ajuntament va intentar recuperar un servei estable mitjançant una contractació externa, però el concurs provisional va quedar desert. Des d'aleshores, les retirades s'han anat resolent mitjançant encàrrecs extraordinaris.

les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: Rushdie.
1: A la tarda no et desconnectis. Connectats.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: Divendres és moment per repassar les estrenes de la cartellera cinematogràfica, arribant una mica abans d'hora, però el Sergi Estapé i el Jordi Guillem doncs estan ja a punt i preparats per explicar-nos què podem trobar com a novetats en les cartelleres dels cinemes dels nostres municipis. Nois, Sergi, bona tarda.
1: Bona tarda, torna al cinema aquí a la Connectats i com sempre ho fem repassant algunes de les estrenes i ho fem de la mà del periodista de Diari de Terrassa i el nostre cinèfil no contractat però sí que col·laborador, Jordi Guillem.
2: Bon dia.

0: Doncs comencem amb les estrenes d'una setmana, Jordi. Em comentaves, no... Va, poqueta cosa, no?
1: Home, d'entrada la pel·lícula que Espanya presentarà als Oscars...
0: Ja, però vull dir que
1: la resta
0: fluixeta, una mica
1: sí.
0: Tifa.
1: Sí, sí.
0: Val, doncs, com deies tu, hi ha una pel·lícula que representarà Espanya als Oscars que es diu La bola negra. Què em pots explicar d'aquesta pel·lícula de Los Javis?
1: Doncs és una introducció en el món d'oníric i poètic de Federico García Lorca. És una història d'històries connectades, valgui la redundància. Ens parla de les vides de tres homes homosexuals en tres èpoques diferents.
0: Uh-huh.
1: Ens parla de desig, de dolor, d'herència... I també d'una obra inacabada de Federico García Lorca. La pel·lícula va aconseguir el premi a millor direcció al darrer Festival de Cannes.
0: Uh-huh.
1: I, com dèiem, competirà pels Oscars el mes de març, d'aquí mig any, la millor pel·lícula de parla no anglesa, millor pel·lícula internacional, que es diu ara, després de superar Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, i també de superar la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido. Aquesta va ser finalment la guanyadora. La bola negra, que està protagonitzada per Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernardó i Carlos González, amb aparicions puntuals i molt estimables de les actrius Penélope Cruz i Glenn Close.
0: Molt bé, doncs escoltarem una mica d'aquest La bola negra, i al final recuperarem una mica, doncs, una cosa relacionada amb aquesta pel·lícula.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
3: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
4: ¿Por qué no le conocías?
3: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
4: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
5: El sueño va sobre el tiempo.
0: Doncs aquesta, La bola negra, aquesta pel·lícula, doncs, que, com recordava el Jordi, representarà els Oscars al cinema espanyol, però que, doncs, ara ja s'estrena i la podeu veure en els cinemes.
1: Una pel·lícula llarga, 2 hores 35 minuts.
0: Molt bé. Doncs ens anem als Estats Units per saber d'una pel·lícula d'animació que es diu La isla olvidada. És per oblidar o no?
1: Home, més o menys. És una pel·lícula dirigida per Joel Crawford i Januel Mercado. Explica la història de dues amigues que es queden atrapades en el místic món de Nakali, un món imaginari, i l'única manera d'escapar que tenen els hi costaria la seva vida compartida de records. És una pel·lícula amb veus de Liz de Soberano, Dave Franco, Jane Slate, i és una producció de DreamWorks distribuïda per Universal. Si teniu nens i als nens els agraden aquestes coses d'animació, doncs endavant, La isla olvidada.
0: Bé, nens i no tant nens. Hi ha pel·lícules, doncs, que...
1: Sí, però històries... aquesta és més dirigida, sí, al públic infantil.
0: Més,
1: eh?
0: Més sí. Molt bé, escolta'm una cosa. Digue'm cosetes de la següent, que es diu En el corazón de la bestia, una pel·lícula d'aventures feta als Estats Units amb un gos com a, bueno, com a també
1: protagonista. Sí,
0: no?
1: Sí. És una de les pel·lícules que competeix al Festival de Sant Sebastià, que es clausurarà demà al vespre. Veurem quins són els guanyadors, finalment, al palmarès. Aquest Heart of the Beast és una pel·lícula dirigida per David Ayer, que el seu principal ganxo és que està protagonitzada pel actor nord-americà Brad Pitt.
0: Home.
1: Juntament amb el també guanyador d'un Oscar, J.K. Simons.
0: Ah.
1: I Anna Lamb.
0: El gos no sabem el nom.
1: El gos no sabem el nom i no... Sempre estan menys tinguts, els animals. Com deia,
0: sí,
1: Hitchcock, Hitchcock sempre recomanava que no rodessin mai els directors amb gossos ni amb nens.
0: Però ell va fer un ocells.
1: Ell va fer un ocells, sí, sí. Però gossos i nens quasi no en sortien.
0: No en volien.
1: Llavors, és la
0: home,
1: història...
0: L'home que sabia demasiado, precisament, és un nen el que és el...
1: Sí,
0: gran...
1: home, però ho feia el menys possible, només quan era imprescindible.
0: Ell les rosses li agradaven.
1: Exacte. És la història del Brad Pitt, diguéssim, que sobreviu a un brutal accident aeri, que ja ens l'ensenya en el tràiler, per si teníem algun dubte. Ell interpreta el paper de James Belmont, que és un oficial de les forces especials, i té l'accident amb el seu gos de combat, que es diu Odin. A conseqüència de l'accident queden atrapats al cor d'Alaska, en una zona deshabitada i feréstega, i hauran de fer front, doncs, a una naturalesa impecable, i hauran de lluitar portant la seva vida al límit per intentar sobreviure. És una pel·lícula menor, diguéssim, de Brad Pitt, que suposo que en fi, deu necessitar diners, això molts actors els hi passa, que no tots els seus projectes són perfectament escollits i desitjats, sinó que aquest és, mira, en fi, paguem això, doncs endavant. Veurem si ha anat al Festival de Sant Sebastià alguna altra història deu tenir, però vamos, no estarà al palmarès ni de lluny.
0: Molt bé, doncs el que farem és escoltar un trosset de En el corazón de la bestia.
6: Tranquilo, ven aquí. Solo era una pesadilla. Ya no estamos allí.
7: Eres la primera persona que veo tan al norte. Dime, ¿en qué trabajas, James?
6: Fuerzas especiales, retirado.
7: He visto algo plateado en la boca de tu perro.
6: Odín era un perro de combate. Un enemigo le dio en la boca con un ladrillo.
7: ¿Y también le jodió la pata?
6: Sí.
7: Espero que le dijeses cuatro cosas.
6: Le pegué un tiro.
7: Joder.
0: Doncs aquesta pel·lícula En el corazón de la bestia, aquesta d'aventures dels Estats Units, i marxem a Argentina per saber quatre cosetes de La noche está marchándose ya, un drama fet, com dèiem, en aquest país sud-americà.
1: Sí, és una pel·li que arriba de l'any passat, de l'any 2025, dura 105 minuts, una pel·li argentina dirigida per Ezequiel Salinas i Ramiro Soncini, que signen també el guió, protagonitzada per Octavio Bertone, Juana Oviedo, Rodrigo Fierro. Els actors no us diran gran cosa, són coneguts a l'Argentina, però no aquí. És una història sobre, és un drama, de fet, sobre la precarietat laboral, també sobre el cinema dins el cinema, perquè, de fet, ens explica la història d'un jove d'uns 30 anys que treballa de projeccionista en un cineclub municipal a l'Argentina, perd la seva feina, però el deixen quedar-se vigilant el local com a sereno, i acaba vivint...
0: Si no perd tant la seva feina, no?
1: Sí, la perd perquè, home, ell era el projeccionista, es dedicava a això, i ara el releguen, diguéssim, a fer només de sereno, no? I es dedica això, a passar pel cinema, aprofita la nit que no molesta ningú per revisar les seves pel·lícules, les que més li agraden, i a mesura que es va sentint més còmode en aquesta llar, perquè ell pràcticament viu allà, comença a formar-hi una petita comunitat. Hi ha un grup de nois, també hi ha una excompanya seva que grava vídeos pel canal d'OnlyFans allà mateix a la sala de projecció. En fi, és com un microcosmos, un món tancat que aprofita en Salinas i Soncini per explicar la precarietat de la crisi, que la crisi és un estat d'ànim gairebé en la societat argentina i en el cinema argentí, que amenaça de tancar aquest cinema i que posa en risc tota aquesta comunitat. La pel·li es va veure al Festival de Valladolid, a la Seminci, i, en fi, interessant, projecte argentí interessant.
0: Acabem amb un thriller fet als Estats Units que es diu Fall 2, 2 de número, el Dead Point, un thriller fet als Estats Units.
1: Sí,
0: pots contar.
1: És un remake d'una pel·lícula bastant interessant que es deia Fall, que és la història de dues noies que pugen a una torre de comunicacions a centenars de metres i, en fi, tenen un accident, una pel·li molt angoixant. Una pel·li d'aquelles que basen l'adrenalina tot el seu curs. Ha estat dirigida per Michael Spiering i Peter Spiering, que són dos germans, que igual que els Harris els diuen els germans Spiering, en aquest cas, dirigida a quatre mans, i això, la història no té massa més, és la supervivent de... Ara he fet un spoiler de la primera. La supervivent de la primera part està molt enfadada perquè ha perdut a la seva amiga, diguéssim, i torna, en aquest cas, a les muntanyes de Tailàndia per afrontar un nou repte, una nova ascensió. En aquest cas, pujarà a una muntanya de 1.500 metres i allà passarà una cosa, hi haurà un petit accident i es veuran atrapades, no? Dirigida per Harriet interpretada per Harriet Slater, Arsema Thomas i Tom Brittany. És una mica això, la història de què passa amb aquestes... Amb aquests
0: personatges. Escoltem un trosset de Fall 2.
8: Hola. ¿Me recibís? ¿Hay alguien ahí? Por favor, avísame si me oyes. Hola. Si me oís, responded.
0: Doncs aquesta angoixa també es veu una mica aquí, el que deia el Jordi, es veu una mica també en aquest tràiler de Fall 2 Dead Point. També s'estrena La família Dina, una pel·lícula d'animació feta a Rússia, Rise Up, una pel·lícula Rise Up, Levántate, un drama fet a Espanya, i es restrenen dues pel·lícules, Vengadores Endgame, de ciència-ficció dels Estats Units del 2019, ja em diràs tu, restrenen una pel·lícula del 2019, i aquesta potser té més sentit, Chicho o Mientras el cuerpo aguante, un documental fet a Espanya el 1982. Doncs, com deia, veiem, recuperem una mica, parlant de La Bola Negra, aquesta pel·lícula esperada, pel·lícula que serà la que representarà el cinema espanyol als Oscars, i volies parlar una mica de qui són els Javis, no? Igual que parlaves ara d'aquests dos, no sé, tenim els germans Coen i tenim això, doncs tenim els Javis, no? Qui són?
1: Són dos cineastes, un és madrileny, Javier Ambrosi, nascut el 84, i l'altre és murcià, nascut el 91, per tant, 7 anys més jove, que és Javier Calvo. Se'ls coneix no com a Javier Calvo i Javier Ambrosi, sinó com los Javis.
0: Ells eren parella, eh?
1: Eren parella des de...
0: Tot i que continuen amb una bona relació
1: Van,
0: i fent cosetes.
1: Van deixar-ho l'any passat, precisament, eren parella des del 2010, i l'any passat van anunciar la seva separació, tot i que mantenen una estreta amistat i, evidentment, una col·laboració professional que els ha dut a dirigir, per exemple, aquesta pel·lícula de La Bola Negra.
0: Tot i que no són molt... poca producció cinematogràfica, sí, més aviat sèries.
1: Sí,
0: no?
1: El que han fet bàsicament són sèries. De fet, Javier Calvo ja va començar com a actor, en aquest cas, com a actor quan era un nen, pràcticament, a la sèrie Física i Química.
0: Sí, era una sèrie que va impactar bastant, i en un moment que encara les sèries no acabaven de... Mm. I era una sèrie que feien una a la setmana, ara.
1: Sí, no l'havia vist, jo, però... I, en fi, i també Javier Ambrosi també es va fer de fet d'actor, banda de, i ara tots dos són fonamentalment directors i guionistes. De fet, com tu deies, no és habitual que uns cineastes guanyin el premi a millor direcció a Cannes, després d'haver fet dues pel·lícules, és a dir, la seva segona pel·lícula, perquè la primera va ser La Llamada, que és un fenomen que va començar com una obra de teatre underground a les sales de Madrid, i finalment es va convertir en un fenomen musical i cinematogràfic bastant important. Recordo que es va estrenar un estiu, ja fa més d'una dècada, i va ser...
0: Va ser
1: una pel·li...
0: Va tenir molt impacte.
1: Sí, jo
0: crec que no l'he vist.
1: Jo l'he vist, però no és de les coses que més m'interessin d'ells. La Bola Negra crec que sí que m'agradarà, per tot el que estic sentint, té pinta de que és una gran producció. I com deies, doncs s'han centrat en fer sèries de televisió, com Paquita Salas.
0: Aquesta va ser la primera.
1: Sí.
0: Bona, si no l'heu vista, és una...
1: Sí, està bé.
0: Una sèrie una mica... una comèdia, però com si fos un fals documental i està fals... Jo crec que, bueno...
1: Sí, està explicada així en aquest format. Després van fer també, més recentment, ja Veneno, que és la sèrie biogràfica sobre la Veneno.
0: No sé si tu l'has vist.
1: Sí, la Cristina Ortiz, que és la popular Veneno dels programes aquests de matinada de televisió. La van fer el 2020.
0: Juguet trencat, no?
1: Sí, exacte. Una dona amb problemes, no? El moviment trans, també.
0: Una història molt...
1: Intenta visibilitzar-lo. És una sèrie que, en fi, està bé. I per mi la seva millor sèrie fins a la data és La Messias, que es va estrenar a Movistar Plus.
0: És més minissèrie.
1: 2023. Més aviat, no? Sí, és minissèrie. Crec que són, ara no sé, però són 7 o 8 capítols.
0: I de què va? Què tal?
1: És la història...
0: No facis spoiler, eh?
1: No, està inspirada en fets reals, perquè, de fet, ells, els Javis, s'inspiren en la història d'una família religiosa que es dedica a predicar l'Evangeli, diguéssim, a través de vídeos musicals. Jo coneixia la notícia, m'havia fet gràcia, fan uns vídeos, no?, com si fossin vídeos de YouTube, però en què canten totes les germanes, una família amb moltes filles i totes canten, en fi. Doncs és una mica això, la història d'aquesta família, adaptada, diguéssim, i, en fi, ja no puc explicar més, però ja faria
0: espanyols. No.
1: Està rodada al Bruc, en gran part a Catalunya, surt l'Albert Pla fent de pare, que fa un paper extraordinari, i jo us la recomano, si no l'heu vist, la teniu a Movistar Plus, La Messias, ara tindrà més volada, segurament, amb l'estrena de La Bola Negra, no? També havien fet, el 2020 van estrenar Paca la Piranya, digue-me, 2021 Cardo...
0: I han fet una sèrie també de petits curtmetratges,
1: sí,
0: com una sèrie que es deia Terror i Feria. Escolta una cosa, però no marxarem amb res relacionat amb els Javis, sinó que marxarem recordant una pel·lícula que fa ara al setembre, fa 20 anys, a la seva estrena. Jo crec que és una pel·lícula que t'ha agradat a tu bastant. Es diu Viento que agita la cebada, de Wind That Shakes the Barley. Va guanyar la Palma d'Or de Cannes el 2006. És Ken Loach i Cillian Murphy, el de Peaky Blinders, el principal actor. I escoltem la cançó que diríem, no és que sigui de la banda sonora, però és una cançó que porta el mateix títol, de Wind That Shakes the Barley, és a dir, el vent que agita que sacseja la cebada. És una balada típica irlandesa, en aquest cas us la deixem interpretada per Dolores Kane. Gran pel·lícula, eh?
1: Si no l'heu vist, tot Ken Loach és molt
0: gran. Ken Loach és molt gran, però aquesta en concret és molt, molt bona. Per tant, si no l'heu vista, ràpidament busqueu-la i gaudiu-la. Jordi, ens veiem la setmana vinent.
1: Ens veiem divendres. Que vagi bé, bon cinema.

les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats. It's Friday.

0: Passar les propostes que ens deixen les diferents emissores del Connectats per aprofitar aquest cap de setmana i comencem amb les que ens arriben de Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda, Terrassa. Dissabte, a partir de les 8 del vespre, el cantautor terrassà Miquel Pujadó presentarà el seu nou disc, Cicatrius i naufragis, a l'Auditori de Terrassa. I diumenge, a les 6 de la tarda, representació de Diner molt negre, comèdia de Rai Cuny, a la Sala Crespi, a càrrec del grup social Teatre.
0: Gràcies, Sergi. Anem amb les propostes de Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Aquí van algunes propostes culturals d'aquest cap de setmana a Sabadell. Comencem amb una proposta pels més petits. El Teatre Sant Vicenç de la Creu Alta porta a escena Jerónimo Stilton, el musical, una aventura fantàstica protagonitzada pel popular ratolí periodista. I continuem amb festes majors dels barris, perquè aquest cap de setmana coincideixen les de Can Llong, l'Eixample i Can Feu. Precisament aquesta última arriba després de que la Comissió de Festes hagi recuperat l'activitat després d'uns anys complicats i ja està pràcticament consolidada. I acabem amb la proposta per compartir en família, circ en família, una activitat pensada perquè infants i adults puguin experimentar plegats què significa ser artista de circ.
0: Gràcies, Pol. Què destaca en l'agenda de Badalona? Martí Villegas, bona tarda.
3: Hola de nou, Carme. Aquest cap de setmana comença la nova temporada als teatres municipals de Badalona amb l'obra L'últim àtom, de Jordi Oriol, que s'estrena avui mateix divendres al Teatre Zorrilla. També el Círcul dona el tret de sortida a la nova programació amb la presentació de la temporada i també la inauguració de l'espai renovat aquesta tarda. I a Can Miravitges també es podrà gaudir aquest cap de setmana d'una activitat teatralitzada que servirà per fer un viatge al passat de l'entorn rural de la Masia.
0: Gràcies, Martí. Anem ara amb les propostes del Prat. En Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
4: Bona tarda, tot a punt per la Festa Major del Prat, que arrencarà d'aquí a uns minuts a la plaça de la Vila, amb el toc d'inici, la cercavila i l'esclat de cultura popular. Serà la prèvia al pregó i els focs d'inici de la Festa Major, que donaran la benvinguda a 4 dies d'activitats i concerts per a tots els gustos. Un inici de festa que es podrà seguir en directe a través del Prat Ràdio i el Prat Televisió a partir de les 6 de la tarda, amb veu de protagonistes i amb tots els detalls d'aquest esclat.
0: Gràcies, Rocío. Anem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Carme. Doncs teatre de nivell aquesta tarda a l'Auditori Miquel Pont de Castellà. I és que hi aterra l'obra de teatre Per Magel, inspirada en la novel·la d'Eva Baltasar, amb direcció de Victoria Spumberg i com a actriu en solitari Maria Rodríguez Soto.
0: Gràcies, Guillem Plans. I des de Rubí ara ens aporta les propostes Mariona Jerez. Bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Aquest cap de setmana, com tots sabem, hi ha molt moviment a Barcelona amb la Mercè. Però per qui vulgui escapar de tant rebombori, a Rubí tenim una proposta molt interessant, el Peacock Rubí Art Festival. El Peacock és un festival d'art multidisciplinari contemporani emergent i transgressor. Avui dia 25 a les 6 de la tarda s'inaugura l'exposició col·lectiva al celler cooperatiu d'una 20ena d'artistes de disciplines diferents i anirà acompanyada de músics i artistes com Alba Luz o Giselle Cornejo. A més, durant el cap de setmana hi haurà actuacions, concerts i art performatiu. Hi haurà grups com Camaleònica, Límite o Cid de Palma i el diumenge es podrà participar als tallers de maquillatge fantasia, escultura de fang o mural de collage col·laboratiu. I per qui vulgui alguna cosa encara més tranquil·la, aquest dissabte és l'últim dia que es podrà anar a veure l'exposició monogràfica d'obres de l'artista rubinenc Toni Grau a l'Espai Expositiu Municipal Aula Cultura. 2 plans alternatius a la Mercè que segur que gaudireu.
0: Gràcies, Mariona. I des de Sant Cugat us proposem participar, per exemple, en la 3ª edició del Festival de Música Quilòmetre Zero, demà dissabte a partir de les 11 del matí, durant tot el dia al Parc de Can Bernet, també per a les famílies, amb propostes per als més menuts. Diumenge, 51è aplec de la Sardana, a la plaça d'Octavià, des de 11:45, amb la participació de les Cobles Mediterrània Principal de Llobregat, Sant Jordi Ciutat de Barcelona i Juvenívola de Sabadell. Però a més us recordem que aquest serà l'últim cap de setmana per gaudir del Sant Cugat Badetapes, on per 4,50 € es poden degustar elaboracions gourmet en forma de tapa dels diferents bars i restaurants de la ciutat que hi participen. És tot, ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Tornarem dilluns. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El ple municipal de Sant Cugat d'aquest divendres té entre els principals punts de l'ordre del dia la modificació de les ordenances fiscals pel 2027 amb canvis en l'IBI i la taxa de residus. El govern proposa incrementar un 2,9% el tipus de l'IBI i preveu una reducció significativa de la taxa de residus que, segons explicat, s'ajustarà al cost real del servei després de la sobrerecaptació dels darrers exercicis. L'executiu de pensa que, tenint en compte l'evolució de la inflació i del PIB, la pressió fiscal municipal continua baixant en termes reals. Farmacèutica, investigadora i, sobretot, una persona compromesa amb els altres, Montse Moral, ha dedicat més de 25 anys a la farmàcia comunitària, primer a Mirasol i després al carrer de Santa Teresa, on va descobrir una manera d'entendre la professió basada en la proximitat i l'acompanyament. Jubilada des de fa dues dècades, continua vinculada a nombroses entitats i causes socials de Sant Cugat i d'arreu. Amb motiu del Dia Mundial del Farmacèutic, conversem amb ella sobre la seva trajectòria, els canvis que ha viscut la professió, la importància del tracte humà i també sobre les experiències personals que han marcat la seva vida. La periodista Mònica Terribas estrena aquest 25 de setembre a HBO Max El Buen Espíritu, la continuació de El Minuto Heroico. En aquesta nova docu-sèrie, Terribas critica la vulneració de drets fonamentals que hi ha a l'Opus Dei. I en clau esportiva, tret de sortida a la temporada del primer equip masculí del rugbi Sant Cugat, que s'estrena aquest diumenge a les 12 del migdia a la nova divisió d'honor elit amb el duel català contra el Barça. Els santcugatencs visiten l'estadi de la Teixonera per enfrontar-se a un conjunt blaugrana que torna a la segona categoria estatal després de baixar el curs passat. L'equip de Martín García afronta el debut amb una plantilla renovada i rejuvenida amb protagonisme del planter. En una entrevista a Cugat Media, el tècnic reconeix que l'equip encara està en construcció, però assegura que arriben moltes ganes a aquest inici. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
3: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa on fem propostes d'excursionisme, de senderisme i de viatges. D'ara endavant compartirem 25 minuts de trajecte amb 3 parades. Són les que composen el capítol número 577 i que presentem, abans que res, en el nostre sumari. Vinyes i oliveres, fonts i forns de calç s'escampen en ondulats paisatges sota la majestuosa cinglera del Montsant. La Meritxell Omella, guia de l'empresa El Brugit, proposa una ruta circular pels voltants de la mística cartoixa d'Escaladei. Descobrirem el paisatge que ha modelat durant segles el vi i l'oli, les dues grans joies gastronòmiques del Priorat. Seguim fent senderisme. El seu responsable, ja ho sabeu, és el Xavi Tió, president de l'agrupació excursionista de Martorell. Avui torn per descriure minuciosament una ruta clàssica, la Mola, des del Coll d'Estanalles. I la secció de viatges l'hem refet una mica. En lloc de parlar d'itineraris al voltant d'un país, els viatgers explicaran indrets concrets, llocs que deixen petja a visitar almenys un cop a la vida. Ens estrenem amb el Parc Nacional de les Torres del Paine, a Xile. En Francesc Masó, guia de l'empresa A Caminar Travel, és qui ens ho explica. Presentats els continguts, comencem. Veniu? Doncs va, que marxem.
2: sendes.
3: L'heu vista segurament un munt de vegades, no ens en cansaríem pas. Aquella imatge dels arcs i la façana neoclàssica de la Cartoixa d'Escaladei, envoltada de fileres de xiprers i les cingleres de fons. Potser podríem dir una de les estampes més icòniques del país. Una instantània que traspua la serenitat que devia portar fins allà els monjos cartoixans. I també té un punt romàntic, amb l'amenaçador mur de pedra del Montsant. De la Cartoixa d'Escaladei ja n'hem parlat en aquest programa, així que avui no la veurem per dins, la contemplarem des de fora. Ho farem acompanyats de la Meritxell Omella, responsable de l'empresa de guiatges El Brugit. La Meritxell proposa la ruta que porta per nom Racons Cartoixans al peu del Montsant, i és ella mateixa qui ens la defineix.
4: Caminar pels entorns de la Cartoixa d'Escaladei fins a una de les seves fonts d'abastament d'aigua, que és la Font Pregona, passant per la Pietat, amb la qual anem caminant cap als peus del parc natural de la Serra de Montsant, però guanyant alçada, i per tant anem guanyant doncs, unes vistes aèries sobre el monestir i sobre el priorat i el seu entorn bastant espectaculars i bastant xules. I la sortida en si, el que havia de ficar sent una circular d'un màxim d'un parell d'hores. I això ho combinem amb un tast d'olis i amb un tast de vins, perquè al mateix poble tenim dos cellers i un molí d'oli. Per tant, és una combinació de senderisme, cultura, enoturisme i oleoturisme, tot en un.
3: Es tracta d'una ruta que es pot fer sota demanda. El punt de trobada és l'aparcament exterior de la Cartoixa d'Escaladei, on cal deixar-hi el cotxe.
4: Comencem primer a fer la sortida, a fer l'excursió. Voregem el monestir per la seva banda esquerra i pugem cap a la zona de la Pietat, per un antic camp d'oliveres, un antic camí de ferradura. I és un lloc on gaudim d'aquesta descoberta tranquil·la a peu i d'un entorn natural privilegiat. Això sí, el recorregut pla no és, perquè en prioritat és moltes coses, però no és pla. I per tant sí que anem guanyant alçada, però anem fent un ritme tranquil, amb molts balcons per gaudir de les vistes. Per tant, és un recorregut que és molt panoràmic i que l'hem fet amb gent de tot tipus, de procedència, edat i condició física.
3: Mentre el visitant va ascendint cap a la Pietat i la Font Pregona, comprova com, malgrat ser el Priorat una comarca de vinya i d'olivera, l'orografia regnant no ho ha posat gens fàcil als pagesos.
4: No en podem dir en cap cas una plana conreada. És tot un conjunt de turonets, de valls i costers que s'han treballat, en alguns casos amb terrasses, per poder treballar-ho i conrear-ho amb una mica més de facilitat, però que moltes vegades continuen sent costers. I que, mira, que anem pujant, el que ens permet és veure aquest paisatge ondulat, no? Aquest paisatge rocós d'aquesta part central del Priorat, que tots són turons, valls i crestes. I aquesta és la part xula de veure com els humans, amb els anys, doncs hi ha molt, molt d'esforç, hem anat conreant un territori pedregós i que no és agraït. Per això, també, dels nostres pagesos i viticultors et diem els viticultors heroics i la viticultura heroica, no? Perquè l'esforç que requereix el conreu i viure en aquest territori és bastant important.
3: Bé, hem de dir que un esforç exemplificat en el fet que només els tractors més petits i estrets poden circular per aquests terrenys costeruts i amb prou feines arriben al capdamunt dels costers. Un treball que, com diu la Meritxell, s'ha fet colze a colze amb l'entorn natural i sabent que el rendiment que se'n traurà és força inferior al d'altres zones agrícoles. I encara sort de l'aigua, sense la qual, evidentment, no hi ha vida. Aigua que va fer possible l'assentament d'una cartoixa en aquest solitari i amagat indret, i que l'ha extret històricament d'un lloc en concret, de la Font Pregona.
4: La Font Pregona naix allí a peu del Montsant, i és una zona molt xula d'arribar a nivell de l'excursió, que quasi sempre raja i és molt cabalosa, amb aquests anys de sequera ha patit, però anava fent. I Pregona ens ve, no?, d'aquest català antic que volia dir profunda, no?, i per tant és un lloc xulo, i és un lloc que ens explica el perquè del monestir, també. El monestir es basteix allí perquè està a peu de la muntanya sagrada i perquè té una font d'abastament d'aigua generosa i important, no?, sense això no s'entendria.
3: Seguim avançant, i abans de tornar cap a la Cartoixa, el següent punt on la ruta s'atura és el Forn de Calç.
4: El que ens explica el Forn de Calç és un dels tants aprofitaments que es feia, no?, en aquestes zones de muntanya. En aquest cas es troba en una part on tenim terreny calcari i en aquest cas el bonic és que es manté l'arcada d'accés al forn, que està a peu de pista, i per tant podem veure, no?, una mica una estructura que normalment no veiem. Normalment veiem només el forat rodó al subsol i ja està. I en canvi aquí encara veiem aquesta arcada de pedra molt bonica. I ens explica, no?, doncs aquesta part en què es posava un forn allí, s'encenia el foc, es pujava la temperatura ben bé, quasi 1.000 graus per coure la pedra calcària i fer la calç, que la feien servir per tantíssimes coses, no?, per desinfectar, per arrebossar les parets, per la construcció.
3: De tornada, la cartoixa d'Escaladeïja serà oberta. Erigida a finals del segle XII, és el primer monestir cartoixà de Catalunya i de tota la península Ibèrica. És ben recomanable fer la visita dins l'itinerari proposat per la Meritxell, traspassar les arcades i la gran façana neoclàssica i endinsar-se en les dependències, algunes d'elles reconstruïdes, on els monjos hi feien una vida humil i practicaven el vot de silenci. Visitat el recinte, arriba a la part final, el tast. Cal baixar per carretera un quilòmetre aproximadament fins a arribar al petit i apinyat poble de la Conreria d'Escaladei.
4: Comptem amb la gran riquesa, no, d'aquest petit poble de la Conreria, que té dos cellers, el celler d'Escaladei, que és l'històric del priorat i que és un dels primers llocs on s'embotera el segle XX, el 1974-75, i de la Conreria d'Escaladei, que és, agafa el nom del poble i que és un celler més nou, però que també és molt conegut pel seu vi blanc, per la seva garnatxa blanca. I després tenim el molí d'oli Miró Cubells, que el que és a poble d'Escaladei tenen un antic molí on podem veure les antigues moles i com era l'estructura antiga del molí i que ens permet fer aquestes de les diverses varietats d'oli d'oliva.
3: Anem a pams. Tot i que el rellançament del priorat com a terra productora arribi a la segona meitat del segle XX, cal dir que la tradició vitivinícola d'aquestes terres, com de gran part de Catalunya, va molt més enllà, és mil·lenària. La Meritxell explica que els vins que es feien al priorat ja tenien unes característiques ben especials que van fer prosperar aquesta terra a l'edat contemporània.
4: El que és amb l'arribada dels monjos cartoixans del segle XII, que això es comença a promoure molt més. I, de fet, el vi del priorat és molt reconegut a nivell internacional, fins al punt que als segles XVII, XVIII, XIX tenim una gran expansió del comerç vitivinícola que es deu no només al que és la producció i l'exportació de vi, sinó també a la destil·lació del vi i a la producció d'aiguardent. Llavors, aquest vi del priorat, que era un vi molt alt en grau, perquè el territori i el clima ens ho dona, no?, amb aquests estius tan secs i càlids que tenim, és un vi que es concentra molt sucre, tot això és alcohol. En el passat encara tenia nivells d'alcohol molt més elevats i permetia que aquest vi no es piqués, no es fes malbé en viatges llargs, de manera que el vi del priorat i el seu aiguardent, perquè tenia un rendiment també molt alt, feia que s'exportés al nord d'Europa i hagués viatjat a Amèrica sense cap tipus de problema.
3: Però va arribar la filoxera i per culpa seva el priorat va viure un segle XX dramàtic. En poc més de 4 anys passa de ser una comarca pròspera a convertir-se en una regió econòmicament molt deprimida, potser la que més arreu de Catalunya, i que perd 2/3 parts de la seva població. I parlem, això sí, de l'altre element líquid característic, perquè aquesta ruta no només parla de vi, la sang del priorat, sinó també de l'or líquid, és a dir, l'oli.
4: El conreu de l'olivera és també de tota la vida, durant segles, aquí al priorat. I hi ha una part de conreu ecològic també molt important, potser perquè el clima també ens ho permet una mica més, no? La qualitat de l'oli d'aquí, de molts camps d'oliveres, que també molts d'ells estan com a les vinyes, no?, en muntanyes, en terrasses, en llocs, en entorns naturals, i amb un mosaic agroforestal d'un alt valor ecològic, ens acaba proporcionant un oli fantàstic i sensacional. I amb una diversitat de varietats, perquè si bé l'arbequina és la més plantada, sobretot des dels temps moderns, encara conservem varietats antigues com la rojal, l'arbossant, el negret, que ens aporten una riquesa i una diversitat aromàtica molt interessant.
3: Racons cartoixans al peu del Montsant és una proposta, com dèiem, de l'empresa de guiatges El Brugit. Allà hi trobareu un munt de propostes pel Priorat, pel camp i les muntanyes de Tarragona i també per les Terres de l'Ebre, calendaritzades o bé a la carta. Descobriu-les totes elles al web www.elbrugit.com.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Doncs amb aquesta energia que ens dona la sintonia de senderisme, comencem aquesta secció del programa, la secció central amb el Xavi Tió. Ben tornat, Xavi, què tal, com estem?
5: Ah, Maria! Déu, guard, com anem?
3: Trobàvem a faltar a Maria, ja, eh? Ja el trobàvem a faltar. I trobàvem a faltar també les rutes a peu, les caminades. Avui, cap on anem?
5: Doncs mira, anem a fer una clàssica del món de l'excursionisme. Prop de la gran conurbació urbana de Barcelona, tenim un petit massís, cosí de Montserrat, que ens permet una multitud de caminades de diversa dificultat. Estem parlant del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, un espai gestionat per la Diputació de Barcelona des del 1972, quan va ser declarat primer parc natural de tot l'estat espanyol.
3: Doncs un clàssic de l'excursionisme, sobretot la gent del Vallès que ens escolta, doncs segur que el tenen, vaja, és com la referència, podríem dir, la muntanya sagrada dels vallesans i les vallesanes. Anem al punt de sortida, que ens deies que és el Coll d'Estanalles.
5: Això mateix, anem a començar a caminar al Coll d'Estanalles, prop del quilòmetre 15 de la carretera de Terrassa a Mura i Talamanca. Hi trobem un gran aparcament condicionat i des de l'antic edifici dels peons caminers, que antigament feien el manteniment de la carretera i que actualment acull el centre d'informació del parc, iniciem l'itinerari del SL-C54. Sembla que estiguem parlant en codi, però ens referim al sender local Catalunya 54, SL-C54. Comencem a caminar cap a llevant, seguint els senyals blanc i verd dels senders locals, pujant per una forta rampa asfaltada que, al cap d'uns 500 metres, ens du al Coll d'Estella. Aquí deixem el sender local i, per un camí senyalitzat, remuntem suau per un llom sobre codines de conglomerat obert fins a sota del Montcau. Fem el darrer tram força més dret, amb algun punt on potser haurem de fer servir les mans, i acabem d'assolir el cim. 1.056 metres d'alçada, 200 metres més amunt del cotxe i segon cim més alt del massís. Hi trobem un antic vèrtex geodèsic i una gran taula d'orientació metàl·lica del Centre Excursionista de Terrassa. És una talaia magnífica, els quatre punts cardinals, i des d'on veiem cap a sud la llarga carena que ens durà a la Mola amb el monestir de Sant Llorenç del Munt, el punt més alt. Sortim del cim cap a sud, desfent el darrer tram costerut, i per un altre llom suau arribem al Coll d'Eres, on retrobem el sender local que havíem deixat. És una gran placeta entre arbres, amb un monòlit dedicat a Joan Maragall, i aquí, com dèiem, reprenem l'itinerari del sender local cap a sud per un tram entre bosc selvàtic, bàsicament d'alzines, amb algun pi i algun roure, i un sotobosc de marfull, boix, bruc, estepes i galzeran.
3: Mediterrani pur, bàsicament.
5: Totalment. Combinem trams de túnel de vegetació força foscos amb trams oberts sobre la roca nua i força planers comencem la carena del Pagès. Passem al roure del Palau, un magnífic exemplar de quasi 30 metres d'alt. Als trams oberts veiem Castellsapera, a la veïna Serra de l'Obac, que és una gran formació rocosa emergint sobre el bosc. Anem per un camí molt ample, planer i completament llis, que ens du al Collet dels Tres Termes, amb el Pla de les Pinasses, on se'ns acaba la bona vida. La quasi pista que portàvem esdevé camí pedregós, trencat i irregular, amb arrels i petites pujades i baixades on hem d'anar amb compte entrepitjar per no caure.
3: O sigui, no va a la badà, allò de mirar a terra.
5: No va a la badà, just. Passarem també el Coll de Ròssec, el Serrat Roig i el Turó del Boc i arribem al Morral del Drac, una altra gran formació rocosa, molt fotogènica, amb dues grans esquerdes al bell mig, i aquí deixem novament el sender local i agafem a llevant la Canal de Santa Agnès, avall, per perdre un centenar de metres, fins a trobar per l'esquerra indicat el camí que ens mena a l'ermita cova de Santa Agnès, un dels pocs vestigis arquitectònics que ha perdurat al parc. És una capella gòtica encaixonada en una gran bauma amb uns gurs destacables a l'interior. Els gurs són una mena de piques naturals escalonades formades per la precipitació de la calcita a les coves càrstiques. Un cop vist, desfem el camí per pujar de nou al Morral del Drac, on reprenem el sender local, que es torna a orientar a sud, i al poc trobem un trencall indicat. Si seguíssim el sender local per l'esquerra, aniríem per bon camí fins a la Mola I, si volem emocions per la dreta, tornem a deixar el sender local i agafem el camí del Malpàs de Can Poble. No aconsellable pels qui tinguin vertigen o no estiguin acostumats a passos difícils, perquè hi ha un tram realment molt exposat al buit i molt estret. I aquest camí, continuant-lo, ens du fins a enllaçar amb el Camí dels Monjos, on un PR ens acaba de pujar fins al capdamunt de la Mola. Trobem el santuari romànic, amb uns absis preciosos, i al costat una altra taula d'orientació. Si el dia és clar, veiem una panoràmica excepcional, des del proper Montserrat fins al Montsec, tot el Prepirineu, el Coll Sa Cabra, les Guilleries, el Montseny, els Cingles de Bertí, Gallifa, el Puig Graciós, els Cingles de Sant Miquel del Fai, tota la serralada litoral, Collserola, Garraf, Lordal, tota la depressió del Penedès, també veiem el Montmell, tenim els Vallesos sota nostra, amb Terrassa i Sabadell, veiem el Farell, també proper,
3: quin muntanyam, mare meva,
5: etcètera. Senzillament, com diu aquell, brutal. I de la Mola ja només ens queda sortir-ne cap a nord, seguint el sender local, baixar al Morral del Drac, resseguir tota la carena del Pagès i retornar al Coll d'Estanalles a retrobar el cotxe.
3: Mare meva, quantes muntanyes que hem fet, o més ben dit que hem vist, eh? Anem amb la fitxa tècnica, i comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
5: Doncs estem parlant d'uns aproximadament 14 quilòmetres.
3: Desnivell.
5: 560 metres de desnivell positiu acumulat.
3: Temps.
5: Posem-hi unes 5 horetes, perquè és bastant entretinguda per tots aquests llocs interessants per on passarem.
3: Grau de dificultat de l'1 al 5.
5: Doncs aviam, 1,5 sobre 5 si anem i tornem exclusivament pel sender local. 3 sobre 5, si volem passar pel Malpàs de Can Poble, perquè realment és molt exposat.
3: Cartografia.
5: Tenim un mapa editat pel Centre Excursionista de Terrassa, un mapa que es diu Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Ubac, escala 20.000, que és molt acurat realment cartogràficament parlant.
3: I a internet.
5: I a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom SLC54 a la Mola, des del Coll d'Estanalles, de l'autor Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac.
3: Doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
5: Salut i República.
3: I els darrers minuts de programa descobrim món, però hem variat una mica la fórmula. Els col·laboradors ens descriuran indrets que per la seva bellesa, singularitat, espectacularitat i personalitat són part d'aquell gran viatge que mai s'oblida. Comencem al Parc Nacional Torres del Paine, a la Patagònia, un dels espais naturals més importants de Xile, situat a 51 graus de latitud sud, als Andes, i dominat per la serralada Paine. És parc nacional des del 1959 i una enquesta del National Geographic el va considerar la vuitena meravella del món. Verticalíssimes agulles granítiques de fins a 2.600 metres d'alçada en són l'element estel·lar, però no menys importants són el Cerro Grande o els punxeguts Cuernos del Paine. Avui, en Francesc Masó, guia de l'agència Caminar Travel, ens en parla tot fent la ruta coneguda com la W baixa.

0: A mi m'agrada molt, eh? Hi ha muntanyes i hi ha llacs. De muntanyes hi ha les famoses torres del Paine, hi ha els cuernos del Paine i hi ha el Paine Grande. I llacs, hi ha uns llacs que tenen un color molt especial. Hi ha el llac Nordenfjall, que té un color turquesa maragda impressionant. Per poder visitar, la millor forma és caminant. Allà s'han establert un parell de circuits. Hi ha el circuit que dona tota la volta a tot el parc. Generalment es comença per l'est, va pel nord, tornes per l'oest i passes pel sud. Però això són molts de dies. Nosaltres hem optat per fer el circuit de la W perquè hi ha una bona infraestructura de refugis i això et permet portar res, amb el que portes del dia i pràcticament una muda i poca cosa més, ja fem. Nosaltres vam començar el circuit al Refugio Torre Norte i d'aquí puges cap al Refugio Chileno. Això són 2-3 hores. I del Refugio Chileno pots anar fins a la base de les torres, que és un altre lloc d'aquests màgics, semblant a la Laguna de los Tres en el Fitzroy. Aquí, quan arribes a la base de les torres, hi ha el Lago de les Torres, i allà veus les tres torres del Paine, que també, si tens sort amb el temps, és una vista impressionant. Del refugi chileno ja vam continuar el dia següent, ens en vam anar cap al refugi Cuernos. Aquest, com que estava ple, vam estar just al costat, pràcticament allà res, a 10 metres, i hi ha uns domos que són unes carpes molt ben acondicionades. Pràcticament tota la carpa era per nosaltres. Estàs molt bé. Vas a menjar en els refugis i has de patir la cua del menjar del refugi, perquè com que en aquests llocs la temporada és des de la primavera fins a finals d'estiu, que seria mitjans novembre fins a finals de març, s'acumula la gent de tot l'any en aquells mesos. Troba gent i aquests refugis estan plens a diari. El dia següent del Refugio Cuernos vas anant pel costat del llac, pel llac Nordenfjell, i aquí van passar pels domos del francès, que són uns domos que han fet nous, deu fer un parell d'anys. Allà vam deixar les coses i després vam poder continuar per tot el Valle del Francès. Aquesta vall vam poder arribar fins al campament, un mirador britànic, que allà et quedes enmig del Paine Grande, el Cerro Catedral, el Cola del Fin. Tu estàs allà al mig i és un altre dels punts impressionants d'aquestes caminades, un dels punts que val la pena arribar. Però vaja, si només arribes al mirador del Francès, també és bonic, perquè veus allà la gelera del francès que baixa de Paine Grande, que és impressionant. Quan arribes al mirador britànic, van fer panorames de 360 graus perquè no saps on mirar. Tot el teu voltant és impressionant. Tot prets de pedra, d'aquest granit tan bo que hi ha per allà que els escaladors queden fascinats. El dia següent continues cap a Paine Grande, al Lodge Paine Grande, i allà tiraríem cap al Refugio Grey. Però nosaltres optem per arribar fins al mirador del Glaciar Grey, que és un altre lloc que també és impressionant. Arribes amb una espècie de turó que queda al llac Grey a mà esquerra, i allà al fons veus les dues llengues que cauen, que són potser les més australs del camp de gel patagònic, que allò és el que forma el Glacier Grey. Hem de tornar cap a Paine Grande per poder agafar el catamarà que ens portarà a l'altre costat del llac Poe. El catamarà, si tens un dia que sigui clar, és un viatge que el recordes. Jo crec que el recordaré tota la vida, amb aquell blau d'aquell llac Poe i les muntanyes al fons. Principalment allà el que destaca més, potser per mi, són els Cuernos del Paine, aquestes muntanyes que tenen diferents tons, tenen un color granatós fort, entremig tenen un color més clar i a les puntes tornen a ser aquest granatós fosc. Vas veient el que has caminat tu per sota. Des del catamarà pots veure Paine Grande, que és la muntanya més alta de totes les d'allà, que potser no l'has valorat tant quan hi has passat per sota, però després, com des de lluny, des del catamarà, com veus aquella mole de roca i de gel, i també quedes impressionat.
1: I el nostre temps s'ha acabat, però no patiu, que la setmana vinent tornem amb més propostes de senderisme, d'excursionisme i de viatges. L'Andreu Ortega ha estat als botons, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, a l'edició i presentació. Recupereu-nos aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut, i com sempre us dic, que tingueu una molt bona ruta.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Continguts en xarxa.

0: benvinguts i benvingudes a un nou Inspira't a Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Us saludem un dimarts més, la meva companya, la Carmen Moreno, i jo mateixa, Cuca Fernández.
1: Més enllà del que fem en el nostre dia a dia, del que produïm o de la velocitat a la qual hi anem, hi ha un espai on les coses prenen sentit i que en la nostra capacitat de transformar-nos, que també és important.
0: Mudar de pell, canviar de perspectiva o atrevir-nos a fer aquell primer pas cap a on realment volem ser pot fer vertigen, però és precisament en aquesta incertesa on neix la millor versió de nosaltres mateixos.
1: Avui us convidem un dia més a l'Inspira't a aturar-vos, a respirar fons i a mirar endins, perquè qualsevol gran canvi no comença amb un daltabaix, sinó amb una petita decisió, la de permetre'ns evolucionar. Benvinguts a l'Inspira't. Comencem!

0: Hi ha moments en la història d'un poble que no s'esborren mai, perquè queden gravats a la pell dels seus carrers i a la memòria col·lectiva de la seva gent. A Rubí ho sabem bé. Aquest proper 25 de setembre recordem 64 anys de la tràgica riuada del 62. Una nit en què l'aigua s'ho va endur tot, deixant un dolor profund, però també demostrant la força immensa d'un poble que va saber renéixer de la rierada, ajudar-se i reconstruir-se dia a dia. En aquests darrers temps, veient les imatges devastadores que la Dana ha deixat en altres punts del nostre país, el cor de Rubí ha tornat a bategar amb la mateixa empatia i el mateix dolor. Coneixem la sensació de veure-ho tot capgirat en un instant, però també sabem que fins i tot enmig del fang i de la tragèdia més fosca, l'ésser humà té una capacitat extraordinària per transformar el dolor en memòria, solidaritat i vida. Aquest cap de setmana, el Teatre del Casino de Rubí acollirà de nou l'obra Metamorfosi, una peça teatral que ens convida a mirar endins i a reconstruir-nos. Parlem amb la seva autora, Montse Flores. Benvinguda a l'Inspira't.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda. En què consisteix aquesta metamorfosi que descobrirem en l'obra i què et va portar a escriure-la?
1: Doncs mira, Metamorfosi és una obra de teatre que està constituïda per diversos monòlegs, i aquests monòlegs representen la veu de persones que van viure la rierada. A Rubí es farà una lectura dramatitzada i els actors que faran aquesta obra de teatre són actors de la Càmera de Teatre i Esbarjo. Mm-hmm.
0: L'estrena ja va tenir lloc el 2012, sí. Impulsada des de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica Neus Català, formada aleshores per integrants dels grups de teatre Esbarjo i La Càmera. Sí. Què us ha portat a la seva reestrena 14 anys més tard?
1: Doncs una mica pensem que el full de la història no pot passar en blanc, i tenint en compte que és l'aniversari de la rierada Rubí i també perquè tenim el fenomen de la Dana molt present i no s'han depurat responsabilitats, vam pensar doncs, que era un bon moment per tornar-la a representar.
2: A mi m'agradaria recordar que en el moment, com m'has dit, has recordat el moment de la Dana, tan tràgic, en aquell moment es va parlar de que el pueblo salva el pueblo.
1: Sí.
2: També remarqueu dins de l'obra aquest protagonisme del poble?
1: Sí, sí, sí. Sí. A veure, jo no vaig viure la rierada, evidentment. Jo vaig néixer al 68, però el meu pare sí. I la meva família vivia a l'Escardívol. Aleshores, el meu pare treballava de nit, era forner, va marxar de l'Escardívol quan plovia molt, i ell seguia la història de tota la moguda de la rierada per la ràdio. La ràdio va ser molt important aquella nit. I l'endemà, quan va arribar a Rubí, no hi havia res a l'Escardívol. Nosaltres vam perdre molta família. Van morir uns tiets del meu pare i dues cosines molt estimades pel meu pare, la Montse i la Marta, i per això la meva germana i jo ens diem Montse i Marta. El cos de la Montse no el van trobar mai i la Marta la van trobar a l'Ametlla de Mar. I el meu pare mai volia parlar de la rierada. Ell només ens explicava que si tenia filles havia pactat amb la mama que volia que es diguessin com les seves cosines estimades. I només ens havia explicat que quan sortia de treballar, el meu pare treballava a Sarrià, els primers dies després de la rierada anava al clínic per identificar cadàvers, perquè la seva dèria era trobar la seva família i ajudar a reconèixer les víctimes. El meu pare... Ara m'emocionaré.
0: Estem nosaltres aquí, aguantant aquí, estoicament.
1: El meu pare era un home de silencis. Tot el que li havia fet mal no ho volia compartir. I me'n recordo el 2012 que la Mariona Checa em va demanar si jo podia escriure alguna obra de teatre per commemorar doncs, el 50è aniversari de la rierada. I jo mai havia escrit una obra de teatre. En aquell moment el meu pare estava molt malalt, jo l'estava cuidant i clar, passava moltes hores amb ell. I vaig pensar, doncs mira, potser és una manera, ara que estic cuidant el papa, que fem memòria, no? El que passa que, clar, és que el meu pare es va haver de morir per fer memòria, no? I jo me'n recordo que tenia una llibreteta on anava apuntant totes les coses que m'explicava. I li vaig dir, mira, papa, que m'han demanat que faci aquesta obra de teatre. I mica en mica, doncs, el meu pare es va anar animant i em va explicar coses que no m'havia explicat mai. Doncs jo no sabia, per exemple, que els seus tiets no els van voler enterrar junts, la família de la meva tia, aquells secrets de família que totes les famílies tenim secrets i que quan menys te'ls esperes surten, no? I llavors, parlant amb el meu pare, jo vaig pensar, doncs potser, no m'atreveixo a fer una obra de teatre, però escriure monòlegs amb experiències particulars, doncs potser em serà més fàcil. Aleshores, el meu pare em va explicar com va viure ell aquella nit i sobretot em va explicar moltes emocions. I a través de les seves emocions i de detalls molt concrets, detalls del tipus. A mi m'agradava una noia que vivia al carrer Unió, al costat de la presó, i jo sempre li deia coses i la noia passava de mi, i quan hi va haver la rierada va caure la façana d'aquesta casa. Diu, i vaig poder veure l'interior de l'habitació de la noia que m'agradava i tenia un pòster del Duo Dinámico. I clar, a mi aquests detalls em van ajudar molt a construir els personatges. Aleshores, el primer monòleg és el meu pare, però en tots els monòlegs hi ha una miqueta del meu pare. Vaig parlar amb d'altres persones, la pròpia Mariona Checa que em va doncs, demanar que fes aquests textos, i ella em va explicar com era la seva experiència quan va viure la rierada, que tenia 7 anys i anava a l'escola a Montserrat, i em va explicar com va ser la tornada a classe amb les seves mestres, que havien de dir a les nenes que moltes nenes no eren a classe perquè havien mort. Després vaig parlar també amb el Llàtzer Cañizar, que va participar com a actor quan ho vam estrenar, i em va explicar la seva història de la rierada com a adolescent. També em va explicar un detall que a mi em va sobtar, no? I em deia que el Franco havia anat a l'escola i els havia tocat el cap, i ell, els nens, i ell va arribar a casa molt content, dient que el Franco m'ha tocat el cap, i clar, el seu pare es va enfadar molt. Llavors, a través de parlar amb gent de Rubí i amb el meu pare, em van explicar que hi havia un noi que era molt reivindicatiu, que va fer molts grafitis, doncs una mica denunciant la situació d'haver deixat edificar en zones inundables. Em van explicar una història que és la que em va costar més d'escriure. Una mare que havia de salvar els seus fills, i no us desvetllaré al final, però van pujar tots a dalt de la teulada amb els nens i el nadó el van deixar al bressol, era l'últim que havien de pujar i no el van poder, no se'l van poder endur a la teulada. Això també m'ho havia explicat el meu pare, i quan vaig escriure aquest monòleg vaig patir molt, perquè jo sóc mare de 3 fills, també. I pensava, que fort haver de decidir què fas en una situació límit, no? Que et falten mans. I aquest monòleg és el que em va costar més d'escriure. Me'n recordo que jo en aquella època escrivia de nit, a la cuina de casa, i havia de parar perquè m'emocionava. O sigui, jo em posava a plorar. I així, doncs, va ser aquesta història, no? Anava parlant amb diferents persones i a través de detalls, perquè la història la sabem tots sabem com va ocórrer, doncs jo vaig fer aquests monòlegs a través de detalls, no? Doncs el pòster del Duo Dinámico, el grafiti, els ulls d'un cavall que va morir penjat, que el meu pare em deia no oblidaré mai aquells ulls. A partir doncs, de tots aquests elements que a mi em van corprendre molt, i sobretot que vaig descobrir també que el meu avi patern havia format part de la Brigada de la Mort, jo tampoc això no ho sabia, a casa no s'havia dit mai. Doncs a partir d'aquests petits elements vaig intentar fer uns monòlegs molt vivencials i sobretot molt a flor de pell, no? De com persones molt diferents, doncs el meu pare que anava a treballar i que seguia la història a través de la ràdio, i ell m'explicava, és que jo escoltava el Joaquín Soler Serrano, que feia una crida i deia, és que l'aigua se lo ha llevado todo, i tothom es va volcar, o sigui, no només la gent de Rubí, sinó Espanya sencera es va volcar, enviar mantes, enviar menjar. Doncs a través d'aquestes petites històries jo vaig construir els personatges.
2: Montse, has parlat de silencis del teu pare.
1: Sí.
2: Però tu creus que estàs recuperant aquest silenci també de la ciutat de Rubí a través de, o mitjançant aquesta obra?
1: Sí, de fet aquesta és la intenció, no? Quan us deia doncs, que el full de la història no es pot passar en blanc, una mica és per evidenciar aquestes persones que van perdre la vida, aquestes persones que van creure que podien edificar en zones on aparentment no hi havia perill i sí que n'hi havia, i sobretot persones que ho van perdre tot, fins i tot la vida, i d'altres que es van aprofitar d'aquesta situació, perquè, o sigui, l'any passat, imagineu-vos, eh? L'any passat, amb una cosina meva, vam trobar, buidant un garatge, uns documents de la meva pròpia família, en la qual, doncs, un parent nostre es va quedar tots els diners de la indemnització quan ell no havia estat víctima. O sigui, això ha passat a la meva família. I en situacions com aquesta, no? Es cometen moltes irregularitats. I a Rubí, doncs, també va passar. Hi va haver moments de pillatge, de persones doncs, que es van intentar lucrar, entre cometes, de la desgràcia dels altres. I en algun text doncs, es fa evident això, no? El poder del poble. Vull dir, la frase típica de només el poble salva el poble, doncs és veritat. I sort d'aquesta solidaritat, perquè la Rierada va afectar a moltes persones de Rubí, de Terrassa, però la ciutadania es va entregar en cos i ànima. Aquella nit es van obrir molts cors, però també es van obrir moltes cases. I això és molt important, perquè quan ho has perdut tot, fins i tot família, o sigui, el meu pare m'explicava, diu, és que Fulanito tenia el fill agafat en braços i es va quedar amb la jaqueta del fill i el fill va marxar aigua avall. Doncs en situacions així, que ho perds tot, és molt important
2: doncs
1: la solidaritat.
2: Aquesta obra tan meravellosa que ens recordarà, bueno, un petit homenatge, no?, a totes aquelles
1: sí.
2: persones que, com la teva cosina, no es va poder trobar el cos i és una mica pues, donar-los el seu lloc, no?
1: Sí, sí, sí. Jo aquests dies he pensat molt amb el meu pare i pensava, estarà content, no?, que es pugui tornar a explicar aquesta història, sobretot perquè no torni a passar.
2: Sí, sí.
1: Que tenim la història de València molt recent. Encara.
3: Molt recent. Jo vas parlant i recordo quan va passar a tot lo de la Dana, que parlàvem d'això i també jo crec que aquell programa se'ns notava molt emprenyades també pel fet de que haguéssim de repetir aquesta frase, no?, de només el poble salva el
1: sí.
3: poble, però que realment hem de també depurar responsabilitats
1: polítiques.
3: I això no pot ser que només el poble salvi el poble, perquè vull dir, el poble, no? Els polítics han estat escollits pel poble. Llavors,
1: exacte.
3: Davant també d'aquesta situació, no?, de canvi climàtic constant en què ens trobem cada vegada, no sé si us ha passat a vosaltres, no?, aquest estiu amb les pluges, ja no plou com abans o com jo recordo, no?
2: Jo he patit el terratrèmol a Granada, em va agafar allà al mig, o sigui que
3: hauríem,
2: això ja us ho explicaré un altre dia.
3: De prendre consciència.
2: Sí, sí. I de fet, el que més sorprèn és que les coses no canvin, no?, que no s'estigui fent res, perquè clar, estem parlant de l'any 62, va ser, no?
1: 62, sí.
2: L'any 62, estem a l'any 2026 i continuen passant aquestes coses.
1: Sí, i

0: quedi exclòs ni el dret de llegir ni el dret de ser informat. Aleshores, la lectura fàcil, cada línia expressa un concepte, una idea. Sí que és cert que en aquests monòlegs hi ha, en algun fragment, hi ha paraules molt poètiques, expressions d'una sensibilitat molt extrema que potser no lligarien del tot amb el concepte de la claredat lèxica, però el context sí. I per mi, doncs, també era important escriure-ho així, perquè tant de bo la lectura fàcil no existís. Si la lectura fàcil no existís, és que tothom, doncs, podria llegir amb facilitat i comprendre el que llegeix. I per això, doncs, també era, doncs, com una picada d'ullet a l'accessibilitat lectora.
1: Avui no ha pogut estar amb nosaltres el director de l'obra, Àngel Miguel. Com sí. ha sigut el procés de portar un text a l'escenari? Imagino que estan als assajos, tu.
0: Sí.
1: Ho has viscut sí, d'una manera especial.
0: L'altre dia vaig anar a l'assaig i em vaig emocionar molt perquè no sé, és que vaig pensar, uau, que fort, no? La forma com guiava els actors, l'emoció que es va generar, va ser molt... Jo ho vaig viure, jo vaig plorar. Per mi va ser veure les meves paraules a dalt de l'escenari, va ser molt especial. I em va agradar molt la interpretació de l'Àngel. Em deia, és que aquí vol dir tal cosa. Deia, sí, sí, és que realment això és el que jo volia dir, no? O si tu fossis, o si tu trobessis, o si fem paral·lelismes amb el dia a dia, amb la realitat... No sé, es va establir com una connexió molt, molt potent.
2: Ja toca connectar amb el públic.
0: A veure.
2: Què vols que es trobi la gent? Aquest divendres, no? O aquest dissabte, que és el casino, no?
1: Sí.
2: Casinet, no es diu? Ara, com es diu?
0: El casino.
2: El casino. Sí. Ai, jo no és sí. perquè dic la sala al casinet. Ara estava jo aquí...
1: És més amigable. Sí.
0: Jo voldria que el públic s'emocionés. Perquè jo crec que els records són la nostra segona pell. I penso que si el públic es pot commoure i es pot posar en la pell de les víctimes i en la pell dels qui van ajudar, doncs potser també això ens ajuda a fer més lligams entre tots, no? I a fer xarxa, que en definitiva la vida hauria de ser això, no? Fer xarxa.
2: Montse, moltes gràcies. Et sorprendrem ara amb una cançó. Que el nostre tècnic ens ha preparat i aquesta te la dediquem per tu. Moltes gràcies i t'esperem que ens expliquis una mica la tornada un altre dia com ha anat l'obra.
0: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Moltes gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El ple municipal de Sant Cugat d'aquest divendres té entre els principals punts de l'ordre del dia la modificació de les ordenances fiscals pel 2027 amb canvis en l'IBI i la taxa de residus. El govern proposa incrementar un 2,9% el tipus de l'IBI i preveu una reducció significativa de la taxa de residus que, segons explicat, s'ajustarà al cost real del servei després de la sobrerecaptació dels darrers exercicis. L'executiu defensa que, tenint en compte l'evolució de la inflació i del PIB, la pressió fiscal municipal continua baixant en termes reals. Farmacèutica, investigadora i, sobretot, una persona compromesa amb els altres, Montse Moral, ha dedicat més de 25 anys a la farmàcia comunitària, primer a Mirasol i després al carrer de Santa Teresa, on va descobrir una manera d'entendre la professió basada en la proximitat i l'acompanyament. Jubilada des de fa dues dècades, continua vinculada a nombroses entitats i causes socials de Sant Cugat i d'arreu. Amb motiu del Dia Mundial del Farmacèutic, conversem amb ella sobre la seva trajectòria, els canvis que ha viscut la professió, la importància del tracte humà i també sobre les experiències personals que han marcat la seva vida. La periodista Mònica Terribas estrena aquest 25 de setembre a HBO Max El Buen Espíritu, la continuació de El Minuto Heroico. En aquesta nova docu-sèrie, Terribas critica la vulneració de drets fonamentals que hi ha a l'Opus Dei. I en clau esportiva, tret de sortida la temporada del primer equip masculí del rugbi Sant Cugat, que s'estrena aquest diumenge a les 12 del migdia a la nova divisió d'honor elit amb el duel català contra el Barça. Els santcugatencs visiten l'estadi de la Teixonera per enfrontar-se a un conjunt blaugrana que torna a la segona categoria estatal després de baixar el curs passat. L'equip de Martín García afronta el debut amb una plantilla renovada i rejuvenida amb protagonisme del planter. En una entrevista a Cugat Media, el tècnic reconeix que l'equip encara està en construcció, però assegura que arriba amb moltes ganes a aquest inici. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els sindicats de llogateres tornaran avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat.
2: Exigeixen al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Seguim amb més política. El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha assistit avui a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran de la crisi migratòria.
2: En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, des de Vic.
0: I avui se celebra també el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal.
2: S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb la presència abundant de molts núvols baixos a moltes viles costaneres de la Costa Daurada, com és el cas de Cambrils o també de les Terres de l'Ebre, Amposta i Tortosa. El cel era molt més ennuvolat. Però a mesura que ha anat avançant al matí, aquests núvols s'han anat trencant, deixant un matí doncs molt més assolellat, tot i que teníem això sí la presència de més núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada, les temperatures no són tan elevades com ahir divendres, on recordeu, hem arribat fins als 37 graus. Avui quedaran una miqueta més frenada, tot i que l'ambient és molt suau a aquestes hores de la jornada. De cara a la tarda tindrem el pas de més núvols als íprims, alguna nuvolada sobretot al Pirineu, però això sí, sense precipitacions.
0: I d'altra banda, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'ADIF.
2: Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs.
0: I en Cultura, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat.
2: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars, i aquesta tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè.
0: I en els esports, en futbol, victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies als gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
2: Aquesta tarda torn pel Sabadell que visita el cel de Fortuna.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els sindicats de llogateres tornaran avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts vinent el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys aquesta mateixa setmana que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
1: La principal mobilització és precisament a Madrid, amb una manifestació convocada aquesta tarda a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. També hi ha concentracions en altres punts de l'Estat. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Alicia del Río i Carmen Carazo, portaveus dels sindicats de llogateres de Madrid i Catalunya, respectivament.
2: Ante esta oleada de indignación y rabia, ¿van a estar a la altura los actores políticos de este país? ¿Van a estar a la altura? Exigimos medidas estructurales inmediatas. Exigimos que se apruebe este mismo martes el decreto Mari Carmen en el Consejo de Ministros. Que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No aceptamos más vivir bajo estas leyes rentistas que destrozan la vida, ni las de Ayuso ni las de Sánchez. Y no aceptamos más que se utilice este dolor de forma arrojadiza, como un arma arrojadiza para las campañas partidistas de los diferentes partidos.
3: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental. Y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
0: Per la seva banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge precisament pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris, en al·lusió precisament a Junts per Catalunya.
1: Aquests dies el govern central i Junts estan negociant per intentar arribar a un consens sobre el decret d'habitatge. En els últims mesos, Junts ha tombat 3 mesures que havien arribat al Congrés per fer un escut social per l'habitatge, alineant-se amb PP i Vox. Al febrer van votar contra el decret de l'escut social que implicava allargar la suspensió de determinats desnonaments. A l'abril també van votar contra el decret de pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer. I, per últim, van votar contra una proposició de llei del Partit Popular que reduïa els terminis de suspensió dels desnonaments per vulnerabilitat.
0: Parlem ara precisament del Partit Popular i és que el seu secretari general, Miguel Tellado, ha assistit aquest matí a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran de la crisi migratòria. D'aquesta manera, els populars continuen fent de la migració l'eix del seu discurs per desacreditar el govern del PSOE.
1: Tellado ha dit que Espanya és molt millor que el govern irresponsable que avui té i per això assegura que exigeixen que Sánchez dissolgui les càmeres, convoqui eleccions i se sotmeti al dictat de la societat espanyola. En canvi, ha evitat parlar de traïció i donar suport a l'activació de l'article 102 de la Constitució, com reclama Vox, que també ha estat present a la concentració a través del seu president, Santiago Abascal.
0: I per la seva banda, el Partit Popular Català, seguint la línia del PP espanyol, ha posat també la immigració al centre del seu discurs avui a Vic.
1: El president del partit a la ciutat i diputat del Parlament, Pau Ferran, ha defensat que cal acollir i integrar les persones que venen a treballar, però reclama més control sobre qui delinqueix.
4: I, evidentment, nosaltres donem la benvinguda a tots aquells que han vingut a la nostra ciutat i a la nostra comarca a treballar, a fer-la créixer i a integrar-se. Però tot aquell que vingui a delinquir, a aprofitar-se del sistema o a imposar una cultura incompatible amb els nostres valors democràtics, no el volem aquí. Ho diem molt clarament. No el volem aquí. Perquè integrar no és substituir.
0: Ferran ha criticat el que considera una política d'immigració massa permissiva i ha advertit que, segons ell, no es pot permetre que determinades situacions que es viuen en altres punts de l'Estat es reprodueixin també a Vic.
4: Correm el risc de que les imatges que estem veient últimament a Ceuta es repliquin a la nostra ciutat. No volem un Vic convertit en un califat islàmic on els vigatans ens sentim estrangers. No ho volem.
1: Un discurs que també ha defensat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, qui ha reclamat prioritzar l'arribada de persones procedents de països amb lligams culturals amb Catalunya i Espanya.
5: El tiempo nos da la razón y nos la volverá a dar. La solución a este problema está en la mesura. Recordar a nuestros compatriotas de Ceuta. Acordarnos de ellos porque Ceuta es tan española como Vic, como Toledo o como Madrid. Que cuando en Cataluña vivimos un procés en el que se intentó convertir en extranjeros a más de la mitad de población, nuestros compatriotas ceutíes estuvieron a la altura. Y ahora nos piden que no nos olvidemos de ellos.
1: Fernández també ha situat la immigració entre els problemes que, assegura, el Partit Popular ja fa temps que advertia que calia abordar.
0: I encara en plana política i també a casa nostra, Joan Tardà recupera en un llibre les anotacions dels 15 anys al Congrés i repassa també alguns dels episodis clau de la política tant catalana com espanyola.
1: L'exdiputat d'Esquerra Republicana l'ha presentat aquest mateix matí a l'Alt Urgell. Des de Ràdio Seu, Pep Graell.
6: La Seu d'Urgell ha acollit aquest dissabte la presentació d'una crònica republicana des de Madrid, el llibre de Joan Tardà, que recupera les anotacions del seu dietari durant els 15 anys que va ser diputat al Congrés entre el 2004 i el 2019. L'obra ofereix una mirada personal sobre la política catalana i espanyola des de dins de la Cambra Baixa i repassa moments especialment intensos d'aquest període.
7: Hem viscut uns anys tan vertiginosos que s'han viscut amb tanta velocitat que de vegades no solament ens vam veure obligats a improvisar, sinó que, a més, encara avui no hem metabolitzat, diguem, les conseqüències dels encerts i dels errors.
6: La presentació a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell ha comptat amb la presència de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, i amb la conducció de Saúl Garreta, vinculat també a l'Alt Urgell pel projecte de recuperació del poble de Solanell. Tardà ha compartit amb el públic les idees principals de la seva obra i ha reflexionat sobre el moment actual en un col·loqui amb la participació dels assistents.
0: I avui se celebra també el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal i és que s'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
1: La proposta xoca des de fa 3 anys amb la reticència de molts països que no veuen necessària aquesta inversió en una llengua que, d'altra banda, té molts més parlants que altres llengües oficials però minoritàries. Ens ho explica Norma Lebrero.
8: Aquesta setmana el català s'ha sentit a parlar a l'Assemblea General de l'ONU.
9: Senyor president, senyor secretari general, excel·lències. Hi ha una idea que acompanya Andorra des de fa més de 270 anys.
8: És Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, l'únic país del món que té el català com a llengua oficial. Però com que Andorra no forma part de la Unió Europea, el català encara no és oficial a Europa. Fa 3 anys que el govern espanyol de Pedro Sánchez, complint un dels acords d'investidura amb Junts, va sol·licitar formalment que el català, el basc i el gallec s'incorporessin al règim lingüístic de la Unió Europea. El debat es va allargar diversos mesos i la Comissió Europea va analitzar fins i tot què costaria 44 milions d'euros anuals. Per modificar el règim lingüístic de la Unió Europea cal la unanimitat del Consell i aviat molts dels estats membres van mostrar-se reticents a la proposta. L'any passat el debat es va reprendre, sense acord. Aquesta setmana encara s'han pronunciat alguns països com Alemanya, Suècia o Lituània que han criticat que el govern espanyol vegi impensable que reconeguin les llengües de països que han d'entrar a la Unió Europea, com Montenegro i Albània, sense abans haver reconegut el català.
0: Obrim plana de successos i ho fem parlant de Renfe, que ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs.
1: Amb la informació de què es disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. Alhora, subratllen que no hi ha constància d'accés a dades bancàries, financeres, mitjans de pagament, DNIs o altres informacions especialment sensibles. Segons Renfe, l'incident es produeix després de diverses setmanes d'intents continuats d'accedir als seus sistemes informàtics.
0: Seguim amb successos. Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic.
1: La víctima va viatjar al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i un cop al país li van retirar el passaport, restringir els moviments i imposar un matrimoni amb un cosí. La investigació s'ha saldat amb la detenció a Barcelona de dos homes de 41 i 45 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de sers humans amb finalitat de matrimoni forçat.
0: I una altra detenció en aquest cas a Badalona, la d'un presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet.
1: Els fets van passar a l'Avinguda de la Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant, segons fonts del mateix cos. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari.
0: Parlem avui també de salut perquè ja ha començat el compte enrere per iniciar una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Concretament, a partir del 5 d'octubre, els col·lectius més vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària.
1: Un fet que durant aquesta tardor sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Ara mateix el grau d'incidència és d'uns 400 afectats per cada 100.000 habitants.
0: Són encara a nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir-se de manera especial als grups de risc.
1: Tot i que el període ideal per vacunar-se és durant la tardor, les injeccions també es podran rebre fins al mes de març. Per tal de prevenir una situació d'epidèmia, el personal sanitari recalca la importància de les vacunes. En cas de tenir algun símptoma, es recomana mantenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
0: Obrim ara plana local i comencem a la Garrotxa, on es renovarà el servei de banca mòbil. Gairebé la meitat dels municipis d'aquesta comarca es beneficien d'aquest servei que la Generalitat va posar en marxa ara fa dos anys.
1: A Sant Jaume de Llierca, un dels municipis que més va lluitar per no quedar-se sense servei bancari, la darrera entitat que els quedava al poble va tancar l'any 2020. Des d'Olot FM, Gerard Puigdemont.
10: Sant Jaume de Llierca és un dels municipis catalans que més va lluitar per no quedar-se sense servei bancari després que el 2020 marxés del poble la darrera entitat bancària. Ara fa dos anys la Generalitat va posar en marxa el servei de banca mòbil i ara s'ha sabut que es renovarà. Jordi Cargol és l'alcalde de Sant Jaume de Llierca.
11: Pensem que és bona notícia perquè és necessari. Un cop cada mes que vingui l'entitat bancària aquí a través del vehicle, poder oferir aquest servei que tenim una mancança aquí al nostre municipi, evidentment és una excel·lent notícia i pensem que s'hauria d'anar renovant sempre el servei.
10: A Sant Jaume de Llierca valoren positivament l'ús que els veïns fan d'aquest servei, sobretot les persones grans.
11: Per part nostra es valora bé perquè tan sols hi hagi 4 o 5 famílies que d'una manera residual vagin sempre utilitzant aquest servei, ja és una excel·lent notícia. A nivell de l'entitat bancària suposo que és un servei que han de donar perquè van guanyant al seu moment el concurs.
10: Gairebé la meitat de municipis de la Garrotxa es beneficien d'aquest servei.
0: I hem de parlar també de la Bienal del Metall de Campdevànol, que es reinventa per connectar la indústria amb les noves generacions.
1: La 6a edició es farà d'aquí a 2 setmanes i vol posar en valor el teixit empresarial del municipi del Ripollès. Al mateix temps, vol mostrar als més joves les oportunitats laborals que ofereix un sector que avui dia continua sent clau per la comarca. Des de Ràdio Ripoll, Judit Espert.
12: Campdevànol prepara la 6a edició de la Bienal del Metall. La cita vol anar més enllà de la fira i convertir-se en un punt de trobada entre empreses, professionals i joves. L'objectiu, explica l'alcalde Oriol Lázaro, és posar en valor el pes de la indústria del metall al municipi i al conjunt del Ripollès.
13: Que tots els veïns i veïnes, ja no tan sols de Campdevànol, sinó fins i tot de la comarca, puguin veure quines empreses tenim, què s'arriba a fabricar.
12: Enguany, l'Ajuntament vol fer un pas més i orientar la Bienal cap al futur del sector.
13: Els petits, que entenguin i que aprenguin d'on venim, aquesta història del metall, l'altre enfoc, que coneguin el present, què s'està fent, quines peces surten de les indústries d'aquí de casa, que hi ha treballs que són espectaculars. I després mirar cap al futur, quines tecnologies s'estan incorporant per poder millorar aquestes produccions.
12: Un dels objectius és acostar a l'indústria als joves, que coneguin les empreses del territori, les oportunitats laborals que ofereixen i les sortides professionals del sector. Una manera també d'intentar retenir talent a la comarca.
13: Aquest talent jove pugui quedar-se a la comarca. Però els hem de donar les eines necessàries, tant d'habitatge com d'oportunitat laboral. Pensant en la indústria d'aquí de la nostra comarca, una indústria que ja va fer créixer les nostres viles a partir d'aquesta indústria del metall.
12: La sisena Bienal del Metall se celebrarà els dies 9, 10 i 11 d'octubre.
0: Obrim ja el bloc cultural i ens anem fins a la capital, Barcelona, que viu avui una de les jornades més intenses de les festes majors de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat.
1: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars. I aquesta tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè, amb diables, pólvora i foc pels carrers del centre de Barcelona. La gastronomia també tindrà un paper destacat amb la Fira Terra i Gust, un espai dedicat al producte de proximitat, l'alimentació sostenible i la cuina catalana. I per als amants de vi, el Wine Festival oferirà l'oportunitat de descobrir i tastar diferents propostes vitivinícoles. La jornada es completarà amb espectacles de circ i arts de carrer, concerts gratuïts i activitats musicals en diversos escenaris. I quan arribi la nit, el foc tornarà a ser protagonista amb les propostes pirotècniques de la festa.
0: De Barcelona ens n'anem fins a Tarragona, on aquest vespre l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya hi actuarà per primera vegada.
1: Ho farà amb la preestrena de Pau, un espectacle inspirat en el llegat de Pau Casals i que es presenta quan estan a punt de commemorar-se els 150 anys del naixement del músic del Vendrell. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
14: A través de música original, dramatúrgia contemporània i les músiques d'arrel dels territoris de parla catalana, l'espectacle proposa un viatge poètic que connecta el pensament de Pau Casals amb els grans reptes de present. Al capdavant de la direcció musical hi ha el tarragoní Magí Capdevila, que s'estrena en aquesta funció.
15: Realment, dur tot això a terme amb l'orquestra no és una feina fàcil, sobretot a l'hora de com fem arribar aquest missatge, però la música, que és de Dani López, el compositor, és una música excel·lent, és una música viva i plena de matisos i realment escrita des d'una profunditat i des d'un lloc d'amor molt, molt gran.
14: El concert tindrà lloc a les 8 del vespre al Teatre Tarragona.
0: Seguim parlant de cultura popular, en aquest cas uns 120 bastoners vinguts d'arreu de Catalunya en omplir, precisament com diem, de cultura popular i tradició, al centre de la ciutat de Lleida per commemorar els 325 anys del Ball de Bastons a la capital del Segrià.
1: La celebració s'emmarca en la trobada nacional infantil d'aquesta dansa popular i col·lectiva que enguany ha reunit 8 colles. Totes elles han desfilat amb ballades en una cercavila des de la plaça de la Catedral fins a la plaça Sant Joan, on han fet una ballada conjunta. L'esdeveniment ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida i ha representat un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte, la qual també preveu espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre moltes altres.
0: I fem una darrera aturada a l'Alt Penedès, on aquest cap de setmana se celebra la novena edició de l'Obrim Vilafranca. Aquesta activitat permet visitar fins a una vintena d'espais patrimonials de la ciutat. Des de Ràdio Vilafranca ens ho explica Enric Vidal.
16: Amb un 95% de les entrades venudes, enguany s'han incorporat tres novetats a la llista de visites. Els terrats inèdits de la Basílica de Santa Maria, la nova biblioteca que s'obrirà a finals d'aquest any, i el parquet, edifici ben peculiar, edificat per un artista local a principis del segle passat. El guia d'aquest espai, Pere Cervera, explicava les sensacions després de les primeres visites d'aquest matí.
17: Bé, ens fa molta il·lusió. Vam entrar en el projecte, ens semblava que era coherent amb la casa i ens semblava que podia resultar d'interès per persones que segurament l'han vist moltes vegades a Vilafranca, però no hi hem pogut entrar, i visitem com dos espais, un espai que és el de la cúpula i aquest que és el taller i el terrat, i aviam com va, si la gent li agrada.
16: Altres espais visitables són la Casa de la Vila, el Fòrum Verger Balaguer o el Palau Baltà, que està considerat com a bé cultural d'interès nacional. Des de l'Ajuntament de Vilafranca, remarca que enguany més de la meitat dels visitants debuten a l'activitat.
0: Són les 2:21. Anem a parlar d'esports.
18: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol i de la victòria del Girona a Montilivi ahir davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Ivan de Bec. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
1: Aquesta tarda torn pel Sabadell, que visita el Celta Fortuna. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
18: El centre d'esports Sabadell busca la seva primera victòria de la temporada fora de casa. De moment, a la nova Creu Alta, 3 de 3, 9 punts, però en canvi fora, malgrat el bon paper fet fins ara, un parell d'empats en places fotudes com el Molinón i Castalia i una derrota en l'última sortida a Son Moix. El partit d'avui serà el partit de les baixes, perquè el filial del Celta de Vigo té a diferents jugadors convocats amb les seleccions inferiors, és finestra FIFA de seleccions, i en canvi el centre d'esports Sabadell, la infermeria, s'ha anat omplint en les últimes setmanes, operat per tota la temporada ja Nico Joaquini, l'home gol de moment de l'inici de temporada pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret. S'ha sumat també a aquesta llista d'absències Xavi Moreno, amb un fort esquins de turmell aquesta setmana. Arbitrarà Gorka Etayo a partir de 6:45 del vespre a Banca Balaïdos, aquest Celta Fortuna, centre d'esports Sabadell, en l'únic precedent, ara fa 3 temporades, derrota 4-2 a Arlequinada, en aquell cas no a Balaïdos, sinó a Barreiro.
0: Ens n'anem ara al futbol femení, perquè el Badalona Women ha disputat aquest matí el partit corresponent a la cinquena jornada de la Lliga F davant del Granada, en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Pau Roche, bon dia.
19: Molt bon dia, amb una derrota molt cruel a l'última jugada del partit. Ha perdut el Badalona per 0-1 davant del Granada. El Badalona, que ha sigut millor durant tota la segona meitat, ha tingut ocasions de tots els colors per avançar-se al marcador. De fet, dos s'han estavellat contra els pals, però la poca contundència en àrea rival i també la poca contundència en àrea pròpia han acabat fent que el Granada s'endugués els 3 punts en això, com dèiem, en l'última jugada del partit, amb una acció penjada des del cercle central que no ha refusat bé la defensa i ha acabat quedant-se morta dins l'àrea. Ara mateix el Badalona segueix sense patir, segueix en una còmoda cinquena plaça a falta de que juguin encara 6 partits d'aquesta jornada número 5. El proper repte serà la setmana vinent a Sevilla, també dissabte a les 12.
0: Moltes gràcies, Pau, i una llàstima aquesta derrota del Badalona Women, i encara més si ha estat a la darrera jugada del partit.
1: D'altra banda, en la resta de la jornada, el Barça visita aquesta tarda el Logroño. El partit començarà a 4:45 a l'estadi de les Gaunes. Les blaugranes arriben a la cita amb l'objectiu de mantenir el pla de victòries i continuar al capdavant de la classificació. El conjunt de la Rioja, per la seva banda, ha guanyat 2 dels 4 partits disputats fins ara.
0: I recuperem el futbol masculí a la primera federació. Derbi aquesta tarda entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. La prèvia des de Tarragona Ràdio, com sempre, Jordi Blanc.
20: El Nàstic vol buscar aquesta tarda la tercera victòria de la Lliga a la primera federació i fer el ple de victòries com a local en aquest inici de temporada, sumar el 3 de 3. El partit davant la Unió Esportiva Sant Andreu és una nova oportunitat per guanyar a casa i de pas deixar la derrota del passat cap de setmana al Corcón en una anècdota. Una derrota contundent, la que van patir els jugadors de Xisco Campos, però a la que no se li vol posar dramatisme i amb naturalitat per intentar continuar treballant i ajustant conceptes per un equip nou i amb tot un període d'adaptació encara mig fer. El segon capità del Nàstic, Marc Montalvo, diu que la derrota no ha de preocupar més enllà de revisar on es pot millorar i aplicar-ho en el partit d'aquesta tarda.
21: No em preocupa, al final ho han demostrat els 3 primers partits, crec que s'ha vist, crec que ha sigut una senya d'identitat d'aquest equip. Llavors, un mal dia es pot tindre, està clar que no és excusa, però crec que per aquí no ens hem de preocupar.
20: El partit es juga a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, que s'espera una bona entrada, ja que també venen més de 500 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu en el primer derbi català de la categoria.
1: Pel que fa a l'altre representant català a la primera federació, l'Europa jugarà demà a la tarda a partir de 4:00 a casa davant el Rayo Majadahonda.
0: Amb aquest apunt acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
8: L'enjoc és...
9: futbol.
8: Bàsquet.
9: Hoquei.
8: Handbol.
9: Waterpolo.
8: Tenis, taula.
9: Rugbi.
8: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
6: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
2: Ràdio Sant Cugat.
10: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat.
2: Exigeixen al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha assistit avui a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran d'aquesta crisi migratòria.
2: En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, des de Vic.
0: I avui també se celebra el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal.
2: S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
0: En plana de successos, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de dels servidors informàtics d'ADIF.
2: Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admeten que l'anàlisi continua en curs.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui, Marc Jaureguizar.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb la presència abundant de molts núvols baixos a moltes viles costaneres de la Costa Daurada, com és estat el cas de Cambrils o també de les Terres de l'Ebre. En Amposta i Tortosa el cel era molt més ennuvolat. Però a mesura que ha anat avançant al matí, aquests núvols s'han anat trencant, deixant un matí doncs molt més assolellat, tot i que teníem, això sí, la presència de més núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada, les temperatures no són tan elevades com ahir divendres, on recordeu, hem arribat fins als 37 graus. Avui quedaran una miqueta més frenada, tot i que l'ambient és molt suau a aquestes hores de la jornada. De cara a la tarda tindrem el pas de més núvols alts i prims, alguna nuvolada sobretot al Pirineu, però això sí, sense precipitacions.
0: I en Cultura, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les Festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat.
2: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars, i aquesta tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè.
0: I en els esports, en futbol, a la segona divisió, victòria ahir del Girona Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Ivan de Bec. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
2: Aquesta tarda torn pel Sabadell, que visita el Celta Fortuna.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els diferents sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts vinent el que han batejat ja com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
2: La principal mobilització és precisament a Madrid, amb una manifestació convocada aquesta tarda a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. També hi ha concentracions en altres punts de l'Estat. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Alicia del Río i Carmen Carazo, portaveus dels sindicats de llogateres de Madrid i Catalunya, respectivament.
5: Ante esta oleada de indignación y rabia, ¿van a estar a la altura los actores políticos de este país? ¿Van a estar a la altura? Exigimos medidas estructurales inmediatas. Exigimos que se apruebe este mismo martes el decreto Mari Carmen en el Consejo de Ministros. Que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No aceptamos más vivir bajo estas leyes rentistas que destrozan la vida, ni las de Ayuso ni las de Sánchez. Y no aceptamos más que se utilice este dolor de forma arrojadiza, como un arma arrojadiza para las campañas partidistas de los diferentes partidos.
6: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está, a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
0: Per la seva banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris en al·lusió a Junts per Catalunya.
2: De fet, aquests dies el govern central i Junts estan negociant per intentar arribar a un consens sobre aquest decret d'habitatge. En els últims mesos, Junts ha tombat tres mesures que havien arribat al Congrés per fer un escut social per l'habitatge, alineant-se amb Partit Popular i Vox. Al febrer van votar contra el decret de l'escut social que implicava allargar la suspensió de determinats desnonaments. A l'abril també van votar contra el decret de pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer. I per últim van votar contra una proposició de llei del Partit Popular que reduïa els terminis de suspensió dels desnonaments per vulnerabilitat.
0: I precisament el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha assistit aquest matí a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran d'aquesta crisi migratòria. D'aquesta manera, els populars continuen fent de la immigració l'eix del seu discurs per desacreditar el govern del PSOE.
2: Tellado ha dit que Espanya és molt millor que el govern irresponsable que avui té i per això assegura que exigeixen que Sánchez dissolgui les càmeres, convoqui eleccions i se sotmeti al dictat de la societat espanyola. En canvi, ha evitat parlar de traïció i donar suport a l'activació de l'article 102 de la Constitució, com reclama Vox, que també ha estat present a la concentració a través del seu president Santiago Abascal.
0: I aquí a casa nostra, el Partit Popular Català, seguint la línia del PP espanyol, també ha posat la immigració al centre del seu discurs a Vic.
2: El president del partit a la ciutat i diputat al Parlament, Pau Ferran, ha defensat que cal acollir i integrar les persones que venen a treballar, però reclama més control sobre qui delinqueix.
3: I evidentment nosaltres donem la benvinguda a tots aquells que han vingut a la nostra ciutat i a la nostra comarca a treballar, a fer-la créixer i a integrar-se. Però tot aquell que vingui a delinquir, a aprofitar-se del sistema o a imposar una cultura incompatible amb els nostres valors democràtics, no el volem aquí. Ho diem molt clarament. No el volem aquí. Perquè integrar no és substituir.
0: Ferran ha criticat el que considera una política d'immigració massa permissiva i ha advertit que, segons ell, no es pot permetre que determinades situacions que es viuen en altres punts de l'Estat es reprodueixin també a Vic.
3: Correm el risc de que les imatges que estem veient últimament a Ceuta es repliquin a la nostra ciutat. No volem un Vic convertit en un califat islàmic on els vigatans ens sentim estrangers. No ho volem.
2: Un discurs que també ha defensat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, qui ha reclamat prioritzar l'arribada de persones procedents de països amb lligams culturals amb Catalunya i Espanya.
7: El tiempo nos da la razón y nos la volverá a dar. La solución a este problema está en la mesura. Recordar a nuestros compatriotas de Ceuta. Acordarnos de ellos porque Ceuta es tan española como Vic, como Toledo o como Madrid. Que cuando en Cataluña vivimos un procés en el que se intentó convertir en extranjeros a más de la mitad de población, nuestros compatriotas ceutíes estuvieron a la altura. Y ahora nos piden que no nos olvidemos de ellos.
2: Fernández també ha situat la immigració entre els problemes que assegura el Partit Popular ja fa temps que advertia que calia abordar.
0: I encara en plana política, Joan Tardà recupera en un llibre les anotacions dels 15 anys al Congrés i repassa alguns dels episodis clau de la política tant catalana com espanyola.
2: L'exdiputat d'Esquerra Republicana l'ha presentat aquest mateix matí a l'Alt Urgell, des de Ràdio Seu, Pep Graell.
8: La Seu d'Urgell ha acollit aquest dissabte la presentació d'una crònica republicana des de Madrid, el llibre de Joan Tardà, que recupera les anotacions del seu dietari durant els 15 anys que va ser diputat al Congrés entre el 2004 i el 2019. L'obra ofereix una mirada personal sobre la política catalana i espanyola des de dins de la Cambra Baixa i repassa moments especialment intensos d'aquest període.
9: Hem viscut uns anys tan vertiginosos que s'han viscut amb tanta velocitat que de vegades no solament ens vam veure obligats a improvisar, sinó que, a més, encara avui no hem metabolitzat, diguem, les conseqüències dels encerts i dels errors.
8: La presentació a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell ha comptat amb la presència de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, i amb la conducció de Saúl Garreta, vinculat també a l'Alt Urgell, pel projecte de recuperació del poble de Solanell. Tardà ha compartit amb el públic les idees principals de la seva obra i ha reflexionat sobre el moment actual en un col·loqui amb la participació dels assistents.
0: I avui també se celebra el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal i és que s'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
2: La proposta xoca des de fa 3 anys amb la reticència de molts països que no veuen necessària aquesta inversió en una llengua que, d'altra banda, té molts més parlants que altres llengües oficials però minoritàries. És una crònica de Norma Lebrero.
10: Aquesta setmana el català s'ha sentit a parlar a l'Assemblea General de l'ONU.
11: Senyor president, senyor secretari general, excel·lències. Hi ha una idea que acompanya Andorra des de fa més de 270 anys.
10: És Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, l'únic país del món que té el català com a llengua oficial. Però com que Andorra no forma part de la Unió Europea, el català encara no és oficial a Europa. Fa 3 anys que el govern espanyol de Pedro Sánchez, complint un dels acords d'investidura amb Junts, va sol·licitar formalment que el català, el basc i el gallec s'incorporessin al règim lingüístic de la Unió Europea. El debat es va allargar diversos mesos i la Comissió Europea va analitzar fins i tot què costaria 44 milions d'euros anuals. Per modificar el règim lingüístic de la Unió Europea cal la unanimitat del Consell i aviat molts dels estats membres van mostrar-se reticents a la proposta. L'any passat el debat es va reprendre sense acord. Aquesta setmana encara s'han pronunciat alguns països com Alemanya, Suècia o Lituània que han criticat que el govern espanyol vegi impensable que reconeguin les llengües de països que han d'entrar a la Unió Europea, com Montenegro i Albània, sense abans haver reconegut el català.
0: Parlem ara de successos. Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs.
2: Amb la informació de què disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. Alhora subratllen que no hi ha constància d'accés a dades bancàries, financeres, mitjans de pagament, DNIs o altres informacions especialment sensibles. Això sí, segons Renfe, l'incident es produeix després de diverses setmanes d'intents continuats d'accedir als seus sistemes informàtics.
0: I més successos, un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic.
2: La víctima va viatjar al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i un cop al país li van retirar el passaport, restringir els moviments i imposar un matrimoni amb un cosí. La investigació s'ha saldat amb la detenció a Barcelona de 2 homes de 41 i 45 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat.
0: I encara una altra detenció per part dels Mossos d'Esquadra, la del presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet.
2: Els fets van passar a l'Avinguda de la Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant, segons fonts del mateix cos policial. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari.
0: I en l'àmbit de l'automoció, expliquem avui que 67.000 vehicles de la marca SEAT dels models Ateca i Tarraco produïts entre el 2016 i aquest mateix 2026 han estat cridats a revisió a Espanya per evitar un problema en el seu sistema de direcció.
2: El grup Volkswagen ha fet la mateixa crida a 224.000 unitats d'aquests models arreu del món en una situació que, segons la premsa especialitzada alemanya, afecta també models de 2 marques més del grup, Volkswagen, com dèiem, i Audi. Fonts de SEAT puntualitzen que no s'ha registrat cap incident i que el problema s'ha detectat en inspeccions internes de qualitat. Aquestes inspeccions han determinat que en circumstàncies concretes i després d'un temps d'ús, un cargol de la direcció pot generar corrosió i pot comprometre el sistema.
0: I d'altra banda, comença el compte enrere per iniciar una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Concretament, a partir del 5 d'octubre, els col·lectius més vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària.
2: Un fet que, durant aquesta tardor, sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Ara mateix, el grau d'incidència és d'uns 400 afectats per cada 100.000 habitants.
0: Aquests són encara nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir de manera especial els grups de risc.
2: Tot i que el període ideal per vacunar-se és durant la tardor, les injeccions també es podran rebre fins al mes de març. Per tal de prevenir una situació d'epidèmia, el personal sanitari recalca la importància de les vacunes. En cas de tenir algun símptoma, recomana mantenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem a Barcelona, que viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per als diferents espais de la ciutat.
2: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars. I a la tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè, amb diables, pólvora i foc pels carrers del centre de Barcelona. La gastronomia també tindrà un paper destacat amb la Fira Terra i Gust, un espai dedicat al producte de proximitat, l'alimentació sostenible i la cuina catalana. I per als amants del vi, el Wine Festival oferirà l'oportunitat de descobrir i tastar diferents propostes vitivinícoles. La jornada es completarà amb espectacles de circ i arts de carrer, concerts gratuïts i activitats musicals en diversos escenaris. I quan arribi la nit, el foc tornarà a ser protagonista amb les propostes pirotècniques de la festa.
0: Seguim parlant de música, perquè aquest vespre l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya actuarà per primera vegada a Tarragona.
2: Ho farà amb la preestrena de Pau, un espectacle inspirat en el llegat de Pau Casals i que es presenta quan estan a punt de commemorar-se els 150 anys del naixement del músic del Vendrell. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
12: A través de música original, dramatúrgia contemporània i les músiques d'arrel dels territoris de parla catalana, l'espectacle proposa un viatge poètic que connecta el pensament de Pau Casals amb els grans reptes de present. Al capdavant de la direcció musical hi ha el tarragoní Magí Capdevila, que s'estrena en aquesta funció.
13: Realment, dur tot això a terme amb l'orquestra no és una feina fàcil, sobretot a l'hora de com fem arribar aquest missatge, però la música, que és de Dani López, el compositor, és una música excel·lent, és una música viva i plena de matisos i realment escrita des d'una profunditat i des d'un lloc d'amor molt, molt gran.
12: El concert tindrà lloc a les 8 del vespre al Teatre Tarragona.
0: Parlem ara de cinema, en aquest cas a Premià de Mar, que es converteix en punt de trobada del talent audiovisual jove durant aquest cap de setmana.
2: El Teatre Patronat d'aquest municipi

0: convertirà durant tot el cap de setmana al Teatre Patronat en un punt de trobada per als amants del curtmetratge i especialment per als joves creadors audiovisuals.
1: I seguim amb un altre festival, en aquest cas a Rubí, al Vallès Occidental, que arrenca la quarta edició del PICOC, d'art multidisciplinari emergent, transgressor i contemporani. Més detalls des de Ràdio Rubí, David Burillo.
2: Rubí viu en aquests moments l'equador del PICOC Festival, un espai de trobada d'art contemporani, emergent i alternatiu que recupera la seva quarta edició després d'una dècada sense celebrar-se. El festival és una gran trobada multidisciplinària on música, fotografia, performance i audiovisuals es barregen per mostrar la potència artística del Vallès Occidental. Ahir divendres van poder gaudir d'actuacions del Baludo Giselle Cornejo i aquest matí la literatura, la dansa i el videoart contemporani han estat els protagonistes. Escoltem Laia Uller, organitzadora del festival.
3: Està l'exposició connectiva, que ha quedat superbé, i després tenim tant concerts com performance, i audiovisuals, també dansa, els concerts que hi ha són de música i estils molt variats, o sigui, és com un poquito de todo.
2: Aquesta tarda i demà al matí encara hi haurà l'oportunitat de veure una quinzena d'expressions artístiques, a part de l'exposició col·lectiva d'una vintena d'artistes que es podrà visitar fins a l'11 d'octubre a la Sala de Tines del Celler de Rubí.
1: I encara un altre festival, l'Inspira de Ripoll, que ha obert aquest matí les portes amb una programació pensada per a tothom i amb l'accessibilitat i la inclusió com un dels seus eixos principals.
4: Una de les grans novetats d'enguany és la incorporació dels codis navilents, una eina que permet la mobilitat de les persones amb dificultat visual. Des de Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
5: Fa un parell d'hores ha començat la 7a edició del Festival Inspira, un esdeveniment que des de la seva posada en marxa acull centenars de persones vingudes d'arreu. Així ho explica Laura Caballero i Pat Soler, membres de la comunicació de la Fundació MAP.
6: Des de bon matí la veritat és que s'omple molt de famílies, però també estem plens d'entitats, vull dir que cada racó respira valors i inspira, que és el que més ens agrada aquest festival.
7: Ambientar-s'ho, vamos, aquest any, el que dèiem ahir, no?, que hem venut totes les entrades, estem en sold out, hi ha gent que se'ns ha quedat fora i, per altra banda, també estem molt contentes d'haver fet aquest sold out, no?
5: Un dels objectius de l'Inspira és apropar la cultura a tothom i garantir que el festival sigui un espai accessible i inclusiu. Precisament per aquest motiu, enguany s'ha posat en marxa el Codi Navilens, una eina pensada per facilitar la mobilitat de les persones amb discapacitat visual. Escolteu a Marta Gómez, membres de l'organització.
8: El que permeten és que les persones amb dificultat visual puguin tenir accés a la informació del festival a través d'àudio. Amb una aplicació que es descarreguen al mòbil, quan s'acosten aquests codis, els hi salta automàticament la informació. N'hem repartit uns 30 als diferents estands i punts més importants del festival perquè també puguin gaudir del festival d'una forma més autònoma.
5: L'Inspira preveu acollir unes 5.000 persones, una xifra que es manté des de fa un parell d'edicions i que consolida el festival com una de les cites més destacades del Ripollès.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, de la victòria del Girona ahir a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
4: Aquesta tarda torna el Sabadell, que visita el Celta Fortuna. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
10: El centre d'esports Sabadell busca la seva primera victòria de la temporada fora de casa. De moment, a la nova Creu Alta, 3-3, 9 punts, però en canvi fora, malgrat el bon paper fet fins ara, un parell d'empats en places fotudes com el Molinón i Castalia i una derrota en l'última sortida a Son Moix. El partit d'avui serà el partit de les baixes, perquè el filial del Celta de Vigo té a diferents jugadors convocats amb les seleccions inferiors, és finestra FIFA de seleccions, i en canvi el centre d'esports Sabadell, la infermeria, s'ha anat omplint en les últimes setmanes, operat per tota la temporada ja Nico Joaquini, l'home gol de moment de l'inici de temporada pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret, s'ha sumat també a aquesta llista d'absències Xavi Moreno, amb un fort esquinç de turmell aquesta setmana. Arbitrarà Gorka Etayo a partir de 6:45 del vespre a Banca Balaïdos, aquest Celta Fortuna, centre d'esport Sabadell, en l'únic precedent, ara fa 3 temporades, derrota 4-2 a Arlequinada, en aquell cas no a Balaïdos, sinó a Barreiro.
1: Passem ara a la primera federació, on avui hi ha derbi català, en aquest cas el primer de la temporada entre Nàstic de Tarragona i Sant Andreu. La prèvia del partit des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
11: El Nàstic vol buscar aquesta tarda la

0: tercera victòria de la Lliga a la primera federació i fer el ple de victòries com a local en aquest inici de temporada, sumar el 3 de 3. El partit davant la Unió Esportiva Sant Andreu és una nova oportunitat per guanyar a casa i de pas deixar la derrota del passat cap de setmana al Corcón en una anècdota. Una derrota contundent, la que van patir els jugadors de Xisco Campos, però a la que no se li vol posar dramatisme i amb naturalitat per intentar continuar treballant i ajustant conceptes per un equip nou i amb tot un període d'adaptació encara a mig fer. El segon capità del Nàstic, Dimar Montalvo, diu que la derrota no ha de preocupar més enllà de revisar on es pot millorar i aplicar-ho en el partit d'aquesta tarda.
1: No em preocupa, al final ho han demostrat els tres primers partits, crec que s'ha vist, crec que ha sigut una senya d'identitat d'aquest equip, llavors un mal dia es pot tindre, està clar que no és excusa, però crec que per aquí no ens hem de preocupar.
0: El partit es juga a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, que s'espera una bona entrada, ja que també venen més de 500 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu en el primer derbi català de la categoria.
2: I demà torn per l'Europa, que rebrà a Can Dragó el Rayo Majadahonda a partir de 4:00 de la tarda.
3: Parlem ara d'hoquei patins, i és que avui comença la Lliga Catalana i un dels duels serà el que enfrontarà el Noia amb el Vilafranca. La prèvia des de Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
4: Aquest dissabte a 8:15 de la tarda el Noia Freixenet inicia la Lliga Catalana a l'Ateneu amb un derbi comarcal contra el Patí Vilafranca. Els vilafranquins, recent ascendits a l'Hockey Lliga, arriben a Sant Sadurní després d'haver disputat la primera jornada ahir dijous amb derrota per 4-1 davant el Pons Lleida. Pel que fa al Noia, el de demà serà el primer test competitiu de la temporada després d'una pretemporada en què l'equip ha anat perfilant el nou projecte amb l'excapità Aleix Esteller com a nou entrenador després de retirar-se l'any passat. Escoltem-lo.
5: La veritat és que estic molt content amb el treball que està fent l'equip. Portem ja un mes entrenant, estem apretant molt i cada dia veig els jugadors més adaptats al que volem i sobretot més convençuts de la nostra manera de jugar. Evidentment, encara tenim molta feina per davant i coses per anar ajustant, però l'equip està fent passos endavant cada setmana. Tenim molta confiança en el treball que estem fent i sobretot en aquest grup. Veig les ganes i la intensitat i sobretot el compromís dels jugadors en cada entrenament. I penso que arribem al cap de setmana amb moltes ganes de competir, de fer un bon partit i traslladar a la pista tot el que estem treballant durant la setmana.
4: L'excapità del Noia passa ara de la pista a la banqueta en la seva primera temporada com a tècnic del primer equip i ho fa a més en una competició que el Noia ja ha guanyat en dues ocasions, l'any 1989 i més recentment, el 2023, quan Esteller era el capità de l'equip i l'encarregat d'aixecar el trofeu.
3: I acabem parlant de bàsquet perquè avui també arrenca la Lliga Endesa.
2: El primer equip català que entra en competició és el bàsquet Manresa, que visita aquesta tarda a les 6 al Bilbao Bàsquet. A les 9 del vespre serà el torn del Barça, que rebrà l'Eima Corunya al Palau Blaugrana. La resta d'equips catalans debutaran demà. A les 12 del migdia, el Joventut visitarà el Breogant. A les 5 de la tarda, el bàsquet Girona rebrà el Múrcia. I a les 6, el Lleida jugarà a la pista del València.
3: I amb això acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
6: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
8: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
10: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
9: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic I les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
10: Perquè la teva salut és el nostre futur.
9: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
11: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
12: T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
11: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
13: Ràdio Sant Cugat.
14: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui hem obert en Frank Sinatra perquè el 12 de desembre d'enguany és el 110 aniversari del seu naixement. Sinatra, fill d'immigrants italians, va néixer l'any 1915 a Hoboken, una petita ciutat de l'estat de Nova Jersey, on Elia Kazan, per cert, va rodar-hi La llei del silenci amb Marlon Brando i Eva Marie Saint. I de jove, doncs, el futur de Sinatra pintava molt malament, perquè era un noi de carrer sense ofici ni benefici. Però li agradava cantar i va començar a fer-ho en petits locals, plens de fum, fins que va aconseguir que Harry James l'incorporés a la seva orquestra. Quan tenia 27 anys, va passar cantant solitari i a les dones els encantava la seva veu. El seu públic, bàsicament, era femení. Aquell començament musical va coincidir amb el començament cinematogràfic de la que seria la seva doble personalitat artística, cantant i actor. El seu debut a la pantalla va ser discret, fent de cantant a l'orquestra de Tommy Dorsey en el film Nit a Las Vegas. Després, bé, com és lògic, van venir algunes intervencions petites, discretes, però quan tenia 30 anys ja va ser protagonista d'una de les grans pel·lícules musicals de George Sidney, Llevant àncores, molt bona, al costat de Gene Kelly. I després va rodar dos musicals més, Un dia a Nova York, molt bona, de Starley Donen, un altre al costat de Gene Kelly, i porta'm a veure El partit, de Busby Berkeley amb Esther Williams i de vell nou amb Gene Kelly. En aquella època, Sinatra encara no sabia que la seva veu i les seves cançons formarien part d'una muntanya de bandes sonores. La cançó que hem escoltat, Fly Me to the Moon, Porta'm a la Lluna, la trobem, per exemple, a films com El rei de la comèdia, de Martin Scorsese, Wall Street, d'Oliver Stone, o Space Cowboys, de Clint Eastwood. Aquesta és ara una de les més grans cançons de tota la història de la música lleugera. Chick to Chick.

Cheek to Cheek, una petita joia composta pel gran Irving Berlin l'any 1934 per al musical Barret de Copa, que van interpretar Fred Astaire i Ginger Rogers. Des d'aleshores se n'han fet doncs, unes 450 versions d'aquesta cançó, i una d'aquestes versions és la de Frank Sinatra. Però amb la particularitat que mentre moltes versions resten oblidades, la de Sinatra és immortal. De fet, hi ha un munt de cançons que Sinatra ha fet immortals. És una de les veus musicals més famoses del planeta, amb milions i milions de persones que estimen la seva obra. El seu estil sobri i la seva vocalització neta i clara van fer que moltes acadèmies d'idiomes del món fessin servir les seves cançons per aprendre anglès. Val a dir que Sinatra va viure un episodi d'angoixa relacionat amb la seva veu quan tenia uns 35 anys, perquè va patir una hemorràgia a les cordes vocals que va estar a punt de posar fi a la seva carrera. Es creia que no podria tornar a cantar mai més, però, miraculosament, no només es va refer, sinó que li va millorar la veu notablement. Aquella va ser l'època en què va rodar D'aquí a l'eternitat, una obra mestra de Fred Zinnemann, amb Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr i Sinatra. Sinatra en un dels millors papers dramàtics que va interpretar. Per aquest paper, el del soldat Angelo Maggio, Sinatra va guanyar l'Oscar al millor actor secundari. Una altra gran interpretació dramàtica de Sinatra va ser la que va fer al costat de Kim Novak a L'home del braç d'or, on en el personatge d'un addicte a l'heroïna. Escoltem-lo ara en una altra de les grans cançons estàndards de la història, Strangers in the Night, i parem atenció al final quan Sinatra improvisa dient dubi-dubi-du sobre la música. Al principi aquesta improvisació es va tallar, però en una reedició posterior del disc es va incloure i ara la sentirem sencera. Strangers in the Night.

Strangers in the Night va ser composta per Ben Kampfer el 1966 i es va convertir immediatament en una de les més emblemàtiques de la carrera de Frank Sinatra. Curiosament, tot i això, Sinatra en va arribar a dir pestes perquè es va empassar una broma que li va fer Dean Martin. Dean Martin li va dir que aquella cançó ja li havien ofert a ell abans i que l'havia rebutjada perquè parla de dos homosexuals en un bar. Sinatra s'ho va creure i va començar a dir que la cançó era una merda. El que no va dir mai que era una merda van ser els milions de dòlars que va guanyar amb aquesta cançó. A banda d'això, a la vida de Sinatra hi trobem moltes altres branques, branques que van més enllà de les cançons i de les pel·lícules. També tenia casinos, tenia vincles amb la màfia, explicats per a Xavier Cugat, negocis diversos, i va tenir un paper determinant a la victòria de John Kennedy a la presidència dels Estats Units. Pel que fa a la seva vida íntima, hi trobem quatre dones importants. Dic importants perquè de les altres n'hi va haver un munt. Les quatre aquestes van ser Nancy Barbato, Ava Gardner, Mia Farrow i Barbara Marx, la vídua de Zebo Marx, un dels germans Marx. Amb totes elles es va casar, però també va tenir una relació significativa amb Angie Dickinson, Lauren Bacall i Marilyn Monroe. Barbara Marx va dir d'ell: "En Frank atreia les dones. No ho podia evitar. Només mirar-lo, la manera com es movia i com es comportava, ja veies que era un gran amant i un veritable cavaller. Adorava la companyia de les dones i sabia com tractar-les." Frank Sinatra va morir quan tenia 82 anys d'un atac de cor mentre dormia.

Un fenomen fascinant de l'espai exterior és l'existència dels púlsars, estrelles de neutrons que giren ràpidament i emeten polsos regulars de radiació, com un far còsmic. Descoberts el 1967 per Jocelyn Bell Burnell, aquests objectes són restes d'estrelles massives que han explotat en supernoves. Les estrelles de neutrons, extremadament denses, poden tenir la massa del Sol comprimida en una esfera de només 20 km de diàmetre. Els púlsars generen polsos de radiació a causa dels seus camps magnètics intensos i la seva rotació vertiginosa, que pot arribar a centenars de girs per segon. Una curiositat intrigant és que els seus púlsars són tan precisos en els seus polsos que inicialment es va pensar que podrien ser senyals d'una civilització extraterrestre, fins que es va entendre la seva naturalesa estel·lar. A més, alguns púlsars formen sistemes binaris amb altres estrelles i la seva òrbita precisa ha permès testar la teoria de la relativitat general d'Einstein amb gran exactitud. Els púlsars també poden desaccelerar amb el temps, perdent energia, però alguns, anomenats magnetars,

0: tracció de magnetic stars tenen camps magnètics tan potents que produeixen esclats de raig gamma. Aquests fenòmens ens ajuden a entendre l'univers i les lleis que el governen.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Els sindicats de llogateres tornaran aquest dissabte als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen, arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. La principal mobilització serà precisament a la capital espanyola amb una manifestació convocada aquesta tarda a 6:45 a la Puerta del Sol, sota el lema Ni una Mari Carmen más. També hi ha concentracions en altres punts de l'Estat. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
2: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental. Y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
1: D'altra banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris, en al·lusió a Junts per Catalunya. En plana local, l'Ateneu Mojang de Mojol al Penedès torna avui a maridar gastronomia local, música en directe i jocs per tota la família en la 8a edició del Mojatast, la festa gastronòmica programada a la plaça de l'Església. Des de Canal Vinolar de la Raimon de Cara.
3: L'activitat es viu entre les 7 de la tarda i les 10 de la nit, amb la previsió de reunir a 300 persones. La música en directe la posa Crom Acústics i la zona de jocs està amenitzada per Aventiart. Elsa Vila és la presidenta de l'Ateneu Mojenc.
4: Sí que ja vam millorar o ampliar l'espai traslladant els jocs a la plaça Tadeu, que abans ho fèiem inicialment tot junt, no?, a la plaça de l'Església. Per nosaltres és emblemàtica aquesta plaça, el sofanar, la seva església, la llum que hi ha aquest mes de setembre, no?, que encara ens acompanya, per poder estar a la fresca i que, en principi, no ens plantegem un altre lloc.
3: Qui vulgui gaudir de la degustació podrà comprar el tiquet de degustació per 12 euros, que inclou un aperitiu, escollir entre 3 opcions, 2 tapes, a escollir-ne entre 7 opcions, una beguda i un postre, a escollir-ne entre 3 opcions. La novetat enguany és que s'incorpora a meitat de preu mig tiquet de degustació.
1: També en Cultura Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes majors de la Mercè. Avui, a 8:45 del vespre, tindrà lloc un dels moments més esperats, el Correfoc. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Sant Cugat.

L'any 1405, quan Enric el Navegant era només un nen i Cristòfol Colom encara no havia nascut, una flota de més de 300 vaixells va salpar de la Xina, en la més gran expedició naval que el món havia vist fins aleshores. La dirigia un home estrany i fascinant, Zheng He. Durant 28 anys va comandar 7 expedicions que van recórrer el sud-est asiàtic, l'Índia, el Golf Pèrsic, la península aràbiga i les costes orientals d'Àfrica fins a Moçambique. La seva flota, a part de portar riqueses i productes, també propagava la influència de l'imperi Ming. I llavors, l'any 1433, tot s'atura. Els viatges es cancel·laren per decret. Què va passar? 60 anys després, Colom creuava l'Atlàntic amb 3 vaixells minúsculs i Europa iniciava la conquesta del món. Avui, a les portes de Troia, parlarem de les flotes del tresor de la dinastia Ming i del seu gran comandant, Zheng He. Benvinguts a les expedicions marítimes del Ming, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts, una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Castellà, produït per la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana per parlar d'un tema fascinant i que ens porta, literalment, a l'altra punta del món. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril. Bones.
1: Com anem, Alberto?
0: Què tal?
1: Bé,
0: portes bé la reentrada del curs?
1: Millor que el món.
0: Sí? Molt bé, això m'encanta, sí. Perquè és un comentari atemporal.
1: És que va fantàstic.
0: Passi com passi. Orient Mitjà.
1: Ui.
0: Orient Mitjà.
1: I tu?
0: Jo, bé. Uf, la Lliga.
1: La Lliga.
0: No sé. Bé, com és possible que la majoria de nosaltres no haguem sentit mai a parlar d'aquest tal Sanha? Si va ser, com deia l'Alberto, o sigui jo mateix, a la intro, el gran navegant de la seva època.
1: Doncs una miqueta pel de sempre, no? Perquè la història que se'ns ha explicat, la història que consumim constantment durant segles, no només ara, és la història d'Europa, és la història del món occidental. Les llistes de Colom, Vasco de Gama, Magallanes, no? Han definit moltíssim el nostre imaginari de l'exploració marítima, sobretot dels segles XV i XVI. I crec que, per exemple, per entendre, no? Ja ho anirem desgranant al llarg del programa, però per entendre la magnitud, no? de tot això, és molt il·lustratiu veure que quan Vasco de Gama arriba a les costes de l'Índia, no? A Calicut, el 1498, amb 4 vaixells i 170 homes, es va trobar que els xinesos ja hi havien arribat abans, dècades abans, i hi havien anat amb 300 vaixells i 27.000 homes.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Molt bé, doncs, després d'aquesta música que no sé si vols comentar...
1: Vaig posar a YouTube a Zeng He i em va sortir això i em va semblar interessant.
0: Aquesta música de censor.
1: Sí. Molt bé. Ah, sí, de censor total.
0: Molt bé, parlarem d'aquests viatges del tresor, però primer hem de situar-nos una mica en el context històric on ens mourem. I això ens porta a parlar a la Xina, o parlar de la Xina de principis del segle XV. En quin moment es troba la dinastia Ming? Qui mana exactament a Xina? Què està passant?
1: A veure, la dinastia Ming, que ja ha ressonat en altres programes de les Portes de Troia, és la dinastia que governa la Xina entre el 1368 i el 1644. Bastant temps. Es troba en un moment de renaixement i orgull, no? És aquella dinastia que expulsa la dinastia estrangera, no? La dinastia d'origen mongol, els Yuan... Però la clau de la nostra història és qui s'asseu en el tron. En aquell moment, l'emperador serà l'emperador Yongle. Recordar, no, també, que precisament la dinastia Ming és la que dona la forma que nosaltres... és la forma apostal, no?, de la muralla xinesa, amb tota l'esplendor, etc. Yongle no havia de ser emperador. De fet, era el quart fill del fundador de la dinastia i va arribar al poder l'any 1402 després d'una sagnant guerra civil en la que ell mateix va enderrocar el seu propi nebot, que és qui va ser emperador durant uns mesos. Però clar, com tothom entendrà, començar a governar com a usurpador no et dona gaire bona propaganda i Yongle era plenament conscient. Llavors, com que tenia molts enemics interns, molts problemes de legitimitat, etc., el mandat del cel... va començar a fer el que fan aquesta gent per legitimar el seu poder, no? Que és començar a fer projectes faraònics. En fa moltíssims, en fa també de literaris, potencia projectes literaris, però nosaltres destacarem per anar ràpid, i és que és el que comença el projecte de la colossal ciutat prohibida a Pequín, i també impulsa les expedicions marítimes de Zheng He, que serà el personatge de qui anirem parlant al programa avui, i totes dues coses tenen el mateix objectiu, no? Per una banda, projectar la grandesa de la Xina a tot el món, i per altra banda, a nivell més intern, construir una nova legitimitat per al seu regne.
0: Molt bé, projectar la grandesa de Xina a la resta del món, no? Què volien exactament? Quina és la imatge de Xina que volen projectar al món?
1: Clar, ells mateixos s'entenien com la civilització més avançada del planeta. Va? En aquest sentit, els historiadors econòmics, això també és molt difícil, però si més no, hi ha els estudis, i ja segur que aquestes aproximacions són molt difícils, i més quan parlem d'èpoques anteriors a la il·lustre... Bueno, és igual, quan no hi havia gaires dades, és molt difícil, això. Ja ho sé. Però els historiadors econòmics estimen que al segle XV la Xina produïa pràcticament la meitat del PIB mundial.
0: Bueno,
1: sí? Com a indicador, doncs, ens dona bastantes dades. La seva indústria tèxtil i metal·lúrgia no tenien rival, dominaven la pólvora, la brúixola, la impremta. Recordem els programes que va venir la Natàlia parlant-nos de la impremta abans de Gutenberg, a la
0: sí,
1: Xina.
0: Això està molt bé, però mira'ls com estan ara.
1: Pobrets.
0: Estan igual.
1: Però que bàsicament el que anava a fer la Xina és ensenyar múscul, sí? Però a diferència del colonialisme europeu, i això també ho anirem desgranant al llarg del programa, a la Xina no anava a conquerir territoris, ni a fundar colònies, ni a imposar la seva religió, sinó que l'emperador el que volia fer era establir una mena de sistema tributari, que no vol dir que no sigui imperialisme, però anava a establir un altre tipus de xarxa jeràrquica.
0: Un imperi no implica imperialisme i pot haver-hi imperi sense colonialisme. Mm. És aquesta cosa que ens costa d'entendre des de la visió occidental. Com es concreta això a la pràctica?
1: A veure, buscaven que els altres estats estrangers reconeguessin formalment que l'emperador xinès estava a la cúspide de l'ordre mundial, no? que tenia el mandat del cel i que no hi havia res per sobre d'ell, òbviament llevat dels déus, en aquesta mena de jerarquia còsmica. A canvi d'enviar ambaixadors i regals, en forma de tributs a la cort xinesa, aquests petits regnes, perquè al costat de la Xina eren petits regnes i petits estats, rebien el reconeixement xinès com a estats legítims, rebien protecció militar, veurem que alguns més que altres, i accés a un dels mercats més rics del món en aquell, al segle XV. Tot i ser una forma d'imperialisme, el que dèiem, no era una dominació... Era una... Perdó, era... efectivament, una dominació més simbòlica i comercial, vale? Molt diferent a la dominació posterior europea, més militar, més extractiva, no?, que portarien els europeus cap a Amèrica, Àfrica i en moltes regions d'Àsia als segles següents.
0: Molt bé, feta aquesta reflexió inicial, anem ara a centrar-nos en el protagonista del programa d'avui, no? Aquest programa es va girafes a un nucli i vaixells gegants. No sé en quina de les tres categories entraria Zheng He, però... Bueno, però comencem per preguntar-nos qui era.
1: Ara, Zheng He serà el comandant dels viatges del tresor de la dinastia Ming. És a dir, el nostre protagonista avui. Ell va néixer el 1371, a la província de Yunnan, al sud-est de la Xina, amb el nom de Ma He. La seva família era Hui, no aprofundirem, però bàsicament era una minoria xinesa de religió musulmana. I tant el seu pare com... O sigui, sabem que tant el seu pare com el seu avi havien fet pelegrinatge a la Meca. De ben petit, per tant, ja va créixer escoltant relats de terres llunyanes, etc. De fet, el seu cognom Ma és una adaptació xinesa del nom Muhammad. El 1381, quan Ma He tenia uns 10 anys, més o menys, l'exèrcit Ming conquereix Yunnan, que era l'últim bastió de la dinastia Yuan, de la dinastia mongola, que els Mings estaven enderrocant en aquell moment, i el seu pare va morir en el conflicte. Llavors, el nen va ser capturat per les tropes imperials i va ser castrat.
0: Veus, sí, era eunuc, llavors.
1: Eunuc, exacte. Exacte. I tampoc un vaixell enorme.
0: Per això li van retallar el nom, no? Per això no va ser Mohammed.
1: Sí. Li van trobar el mà, no? Va ser castrat, que no és una cosa molt estranya, perquè, bueno...
0: Home, d'entrada... A veure, no normalitzem.
1: No normalitzem, perdó. No, però que vull dir que era una pràctica habitual. En certs presoners de certs estrats socials, per convertir-los en servents segurs, no?, i en aquesta mena de entre cometes, casta, no?, que eren els eunucs, que després en parlarem una miqueta més.
0: Es castra poc, últimament.
1: Es castra poc, sí?
0: Sí, i aquella gent que... Aquests defensors de la tradició, no? Diuen, és que ja no es perden les formes.
1: Doncs comenceu per aquí, no?
0: Comenceu. Molt bé. En fi,
1: serà castrat i serà enviat a servir a la casa del futur emperador Yongle, que, bueno, hi anirà servint amb ell.
0: I com seran aquests anys de servitud al futur emperador?
1: Durant aquests anys, Ma He, no? Encara li diem Ma He, encara no parlem de Zheng He, es va convertir en alguna cosa molt inusual per un eunuc, i és que es va convertir en un conseller militar de confiança. Va aprendre estratègia, diplomàcia, les arts de la guerra, va lluitar al costat de Zhu Di, Zhu Di és l'anterior nom de l'emperador Yongle, durant la guerra civil contra el seu propi nebot, i es va distingir en molts combats decisius.
0: Mai va dir la frase "aquí manda mi polla"?
1: No.
0: No? Pel que sigui.
1: No. En fi, quan Zhu Di pren el control imperial, esdevé l'emperador Yongle, va recompensar la seva fidelitat en el nostre protagonista d'avui i li dona el cognom de Zheng, el d'una família de l'aristocràcia militar. Llavors, en aquell moment també l'anomena gran director dels servidors del palau, que bàsicament, perquè ens fem una idea, era el rang més elevat al que podia aspirar un eunuc. Vamos, que en definitiva es diu que mesurava 2 metres d'alçada, que tenia una presència imponent i que en tots els sentits un home que, si us fixeu, no encaixava gaire enlloc, eh? És a dir, és un musulmà en una cort confuciana, un esclau convertit en almirall, perquè veurem que serà, bueno, ho hem dit, l'almirall d'aquestes flotes del tresor, i un eunuc que també comandava exèrcits, quan era una funció que no estava precisament reservada en els eunucs.
0: Molt bé, doncs la cosa promet.
1: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al segon nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
0: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
1: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
0: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Albert. Abans de continuar amb el programa, què estem escoltant?
1: És la música introductòria a la sèrie de Black Sails, que jo sempre penso que és una sèrie bastant infravalorada. Òbviament va de pirates, no? No pot anar d'una altra cosa si es diu Black Sails.
0: La vida pirata, la vida mejor.
1: Ah, sí. Jo sempre he pensat que és molt infravalorada. Sí que és cert que, bueno, com totes les sèries, no? Temporades amunt, temporades avall, però, bueno, em va agradar.
0: Tu la recomanes?
1: Jo la recomano.
0: Molt bé. Doncs molt bé, ja tenim la recomanació serièfila de la setmana, ja tenim també situada la Xina dels Ming, sabem qui era l'almirall d'aquesta encara no projectada flota del tresor, i ara comencem a donar-li forma. Com ens hem d'imaginar els vaixells, aquests 300 vaixells d'aquest estol? Com eren els vaixells xinesos de l'època?
1: A veure, aquí hi ha un debat historiogràfic molt interessant, com tants... Bueno,
0: un debat historiogràfic
1: exacte, que són superguais tots. Clar, les fonts xineses parlen dels Bochuan, que eren els vaixells del tresor. Els escriuen, ojo, com a naus de 120-140 metres d'eslora, és a dir, 120-140 metres del que seria de llargada, i 54 metres de màrrega, és a dir, 54 metres d'amplada.
0: Shenghe, aquí algú està tractant de compensar.
1: Exacte.
0: Aquí algú té un traumita, eh?
1: Sí, sí, sí. Clar, si això fos cert, serien els vaixells de fusta més grans que s'han construït mai. Eren més del doble que qualsevol vaixell que navegués en aquell moment de fusta.
0: I els hi van posar dos rodes al darrere, no? També.
1: Per acabar ja de...
0: Per acabar de
1: d'omplir els buits, no?
0: Exacte.
1: Per tenir una comparació, perquè ens fem una idea, la Santa Maria de Cristòfor Colom tenia més o menys uns 20 metres, 19-21 metres d'eslora, és a dir, de llargada. I, per tant, un vaixell del tresor Ming, si fessin cas estricte a aquestes fonts escrites, equivaldria a unes 6 caravel·les europees de llarg. Per tant, estem parlant d'unes bèsties molt grosses de fusta. Llavors, els historiadors moderns, òbviament, discuteixen molt aquestes xifres. Però, clar, és que l'arqueologia marina ha pogut demostrar que rarament hi havia vaixells xinesos d'entre els segles XIV i XV, rarament, superiors als 30 metres.
0: Llavors, hem d'entendre que les fonts exageraven? No s'ha trobat cap evidència arqueològica que ens pugui fer sospitar?
1: O sigui, sí, però ull, ojo, perquè sí que és cert que hi ha hagut algunes troballes arqueològiques i en alguns textos també remarca molt que eren molt grossos aquests vaixells. S'ha trobat un timó d'uns 11 metres de llarg. Un timó de l'època, no? De llarg en enginy, cosa que suggereix que alguns d'aquests vaixells sí que haurien de ser extraordinàriament grans. Potser no feien 140 metres, però si més no eren desproporcionadament més grans que els vaixells de fustes que estaríem acostumats a veure per aquí a l'Europa del 15. La veritat, probablement, és que hi havia vaixells de diferents mides. Sí que hi devia haver alguna nau enorme, que era més aviat un palau flotant, no? Poca utilitat, no? Però molt simbolisme, molt visual, etc. I naus de combat i càrrega més aviat petites. El que sí que és indubtable és l'escala global d'aquestes expedicions. O sigui, per fer-nos una idea, ja ho hem comentat abans, el 1405, la primera expedició de Zheng He comptava amb 317 vaixells i 27.800 homes. Anem a posar-ho en més perspectiva. L'expedició de Colom, com bé sabeu, comptava amb 3 vaixells i més o menys uns 90 tripulants. L'expedició de Magallanes i Elcano amb uns 5 vaixells i uns 200 homes, també. I l'armada invencible de Felip II, considerada una de les grans armades de la història de la humanitat, de 1588, és a dir, 160 anys després de les expedicions de Zheng He, tenia al voltant de 130 vaixells i uns 30.000 homes. I era una flota de conquesta, d'invasió, no era una d'exploració. Per tant, fixeu-vos, que Zheng He supera facilíssimament aquestes xifres 100 anys abans, 200 anys abans, etc.
0: Molt bé, això quant a la grandària, però a nivell tecnològic hem de pensar que eren vaixells com els que estaven acostumats els xinesos a l'època a fer servir, simplement que més grans, o hi havia algun avantatge, alguna novetat no només a Xina, sinó respecte a la tecnologia naval que per aquella època es feia a Europa?
1: Hi havia algunes coses, sí. Els vaixells xinesos del 15 començaven a tenir unes solucions a certs problemes que tu podies tenir navegant, com per exemple una inundació, que els europeus trigarien...
0: Que els europeus trigarien dècades
1: o segles, no?, a implementar-les en els seus vaixells. Com per exemple, jo crec que el més important és que els cascs, el casc del vaixell xinès, d'aquests vaixells del tresor, estava compartimentat i aïllat. És a dir, que si una part del vaixell s'inundava, tot el que podies fer era tancar, i simplement aquella part s'omplia d'aigua i la resta del vaixell no s'enfonsava. Sí que és cert que en els escrits de Marco Polo ell ja parla d'aquest tipus de vaixells i d'aquestes característiques. Això és del segle XIII. Però, bueno, passa desapercebut o tampoc s'entén el text de Marco Polo com recomanacions per fabricar vaixells. Això per mi seria el més important. Per altra banda, els vaixells de Zheng-He també usaven el timó axial de popa, que és el timó que ens imaginem tots i totes.
0: El típic timó
1: que es posa darrere. Vale? Que això era una innovació xinesa que permetia maniobrar molt millor que no pas amb els timons laterals més tradicionals. També eren impulsats amb veles de jonc, que són aquestes veles que quan ens imaginem els vaixells xinesos són aquelles veles més rectangulars, no?
0: Sí, com de bambú, no?
1: Sí, exacte. Que eren semirrígides, però també tenien un punt de flexible i això els permetia orientar-se amb molta més precisió per aprofitar el vent amb uns angles que les veles europees i els màstils més rígids europeus mai els haguessin permès. També cal tenir en compte que l'oceà Índic no és el mateix que l'oceà Atlàntic. Llavors això també...
0: Ah, és clar, si anem a lo fàcil.
1: Sí. També la flota del tresor navegava amb l'ajuda de la brúixola magnètica. Els europeus en aquella època ja navegaven també amb la brúixola magnètica, però simplement per destacar que a la Xina es va inventar més o menys al segle XI i a Europa no va arribar fins un segle, segle i mig més tard.
0: Molt bé, ja tenim els vaixells, tenim el perquè d'aquesta expedició del tresor, i ara ens queda una mica una pregunta que està a l'aire, no? 27.000 i pico navegants. Qui anava a bord d'aquesta expedició?
1: Molta gent, tio.
0: 25.000 persones és mitja Barcelona de l'època.
1: Sí, són gairebé 200... Bueno, no, 200 salonis, no? Però por ahí.
0: Dic de l'època de...
1: Ah, de l'època, però...
0: 1.400, sí. Barcelona té uns 50.000, 60.000 habitants.
1: Pues imagina't.
0: I zero turistes.
1: I zero turistes. Algun peregrí, potser, no?
0: Bueno, sí, algun... Ja, però no li deien turistes. Vale, li deien, no, els agradava dir-se viatgers.
1: Viatgers. Sí. La composició de la flota ja us podia imaginar que era molt diversa. Òbviament hi havia mariners experts, normalment de la província de Fujian, soldats imperials, molts soldats imperials hi anaven, això també és cert, però també, que això seria el que ens imaginaríem, no? Mariners i soldats, vale. Però també hi anaven metges, astrònoms, cartògrafs, molts intèrprets de moltes llengües, comerciants, funcionaris que exercien funcions més aviat diplomàtiques i centenars de persones que servien com a mà d'obra. En molts casos aquesta mà d'obra eren pròpiament presoners. I de fet era gairebé com una... Bueno, ja ho has dit tu, era com gairebé una ciutat en moviment. I s'explica en algunes fonts que en els vaixells més grans s'hi cultivava el propi menjar a bord. És a dir, feien com unes jardineres, com uns horts urbans...
0: Ai, mira... I cafè d'especialitat.
1: Això també.
0: Jo ara m'estic imaginant que no s'hagi fet encara. Jo llenço una... Cobert xinès. Jo llenço una proposta.
1: Escolteu.
0: Que no s'estigui fent una sèrie històrica, rotllo, sense ficció, un Battlestar Galàctica, un Babylon 5, no? Aquelles grans naus espacials, no? És tal que això, no? Tu agafes Star Trek i
1: és això. Cultiu...
0: Una gran ciutat, una gran civilització en moviment.
1: Doncs una miqueta...
0: Doneu-me un parell de milions de joents i ja...
1: Només amb un parell de milions t'ho fas, ja?
0: Bueno, jo què sé.
1: Uns quants.
0: L'alternativa. Alternativa zero, o sigui, tot el que vingui.
1: En fi, o sigui, era tota una ciutat en moviment, eh? Òbviament que això que cultivessin menjar a bord...
0: Bueno, no et mories d'escorbut.
1: No,
0: exacte. És una cosa que...
1: Exacte. De fet, a les cobertes hi tenien això, eh? Tines amb terra per fer créixer verdures fresques, brots de soja, portaven el bestiar viu... Clar, com que hi havia tant espai, es podien permetre portar ramats sencers i que reproduïssin, perquè les expedicions duraven 3 anys, no? Això evitava, com bé dius, el problema de l'escorbut, que era un dels grans malsons dels mariners europeus en les seves travessies.
0: I a les bodegues d'aquests grans vaixells que hi havia, ja a les cobertes hi havia
1: allà, ramat,
0: una mena, no?, de Corte Inglés, no, a la bodega.
1: Clar, a les bodegues, que no estaven ocupades per provisions, transportaven enormes quantitats de seda, or, plata i, sobretot, la porcellana, no?, per oferir com a regals diplomàtics. Llavors, la porcellana blava i blanca dels Ming, segur que us sona que era un dels béns més preuats del món conegut en aquella època, sí, als segles XV-XVI, i els pots i les gerres que Zheng He regalava als caps locals eren objectes de un luxe inigualable en aquell moment.
0: És una mica fenomen turista, no? O sigui, tu vas de viatge pel món i portes ceràmica i cendrers a la gent. O sigui, veig que hi ha coses que no han canviat.
1: No.
0: No pot parar-se a ensenyar-te fotos de les seves vacances,
1: però
0: sí que et porta un gerro únic.
1: De color blanc i amb dibuixets blaus.
0: Zheng He és, no?, la teva tieta que va de viatge a l'estiu.
1: Li estàs dient una persona que col·lecciona imants cutres, eh?
0: És veritat, tu col·lecciones, és veritat. No, vols que parlem d'aquest tema? Vols que parlem de la teva nevera?
1: Podem parlar-ne, si vols, al final del programa. Si em queda temps, parlem de la
0: nevera. Si queda temps, Adrià, anota, parlarem de la nevera de l'Albert, que és una digna hereva del segle XXI del que eren les bodegues dels 300 vaixells de Zheng He.
1: A part de portar tot això, de tornada, el viatge de tornar cap a la Xina, allò semblava literalment això, l'Arca de Noé, perquè veurem que això no és únic de la Xina. De fet, tu, Alberto, més un programa has parlat, no?, dels jardins, no?, dels boscos privats de molts reis medievals, etc., que els interessava col·leccionar animals exòtics, etc. Doncs no era diferent. Quan els vaixells de la flota de Zheng He tornaven cap a la cort imperial xinesa, doncs anaven carregats d'això, de zebres, estruços, girafes. Portaven un zoo sencer, òbviament.
0: Fica una girafa a un vaixell, té mèrit.
1: És que eren molt grossos.
0: Té mèrit.
1: Eren molt grossos.
0: Sí, però ser molt grossos no significa ser molt alt.
1: Ah, és veritat. Bueno, la portaven a sobre.
0: Clar. Està. I el vent, sí, no? Era com Raimon allà.
1: El carn fent així.
0: El vent.
1: Òbviament, a part, també portava ivori d'Àfrica, encens, fustes aromàtiques, espècies, etc.
0: Molt bé. I abans s'ha dit a la intro, i ho sé perquè l'he llegit jo, que Zheng He va realitzar 7 viatges. I on va anar? On va? Perquè un viatge, vale, però 7.
1: No, 7 i durant 30 anys. O sigui que déu-n'hi-do. Anem a dibuixar una miqueta la ruta.
0: Vinga.
1: A veure, l'Eunuc va realitzar, com acabes de dir un altre cop, 7 viatges entre el 1405 i el 1433. Llavors, el recorregut el podríem dividir clarament en dues grans etapes a mesura que la flota anava guanyant.
0: La d'anada i la de tornada.
1: Vale, diguem-ho d'una altra manera. Els destins dels 7 viatges els podem dividir en dues parts. Vale? A mesura que la flota anava guanyant confiança, doncs s'anaven allunyant cada cop més. Els tres primers viatges, que es fan entre el 1405 i el 1411, segueixen una ruta als comercials que ja estaven establertes al sud-est asiàtic. Al sud-est asiàtic, Índia, etc. Llavors eren camins que els mercaders àrabs, els malais, ja recorrien des de feia molts segles. Per tant, no estaven fent res de l'altre món, per dir-ho d'alguna manera. En aquestes primeres expedicions, a Zheng He passa per l'actual Vietnam, Java, Sumatra i Malacca, fins a arribar a Calicut. Sí, a Calicut, situat a la costa oest de l'Índia, això en 1405-1411.
0: I tot això sense pujar cap foto a Instagram.
1: Ni una.
0: O sigui, té mèrit, eh?
1: Sí. Arribar a Calicut molt temps abans que els portuguesos. O sigui, no és per dir això és millor, això és pitjor, òbviament, no estem fent judicis, no serveix per això, simplement perquè posem una miqueta en perspectiva, no?, els viatges, els descobriments entre moltes cometes, etc. De fet, com ja m'ha explicat, el primer viatge ja va ser una pròpia brutalitat, sí, 317 vaixells, prop de 28.000 homes, i no només anaven a fer diplomàcia, no només anaven a explorar i a dir, oh, mira, nosaltres som els Ming, adora'ns, no?, o firma conforme som els millors d'aquestes terres. També, en aquests viatges, intervenien políticament, vale? Com, per exemple, en el segon viatge, al regne de Khmer, o militarment, com en el tercer viatge, on Zheng He el que fa és capturar el rei de Sri Lanka i el porta presoner fins a Nanjing.
0: Lleig, això també.
1: Ah, sí, sí,
0: també,
1: sí.
0: També, ja. Ah, soc pobre, però...
1: Però no tant, eh?
0: Bueno, per sorpresa de ningú, també, no? No eren només... Ningú munta una expedició de 28.000 sí, sí, persones i 300 vaixells per quedar bé de cara a la galeria, no? No, només eren tímides exploracions diplomàtiques, però deies que hi havia una segona etapa a partir d'aquest quart viatge,
1: sí,
0: cap a on van, si ja han anat al lloc que coneixen.
1: Sí, bueno, ara allà agafen encara més embranzida, no? I a partir...
0: Fa baixada, clar, sí, mires el mapa, fa baixada.
1: A partir del 1413, la flota fa un salt i s'endinsa en ple Golf Pèrsic, a Hormuz i a la península aràbica.
0: I passen l'estret d'Hormuz?
1: No. No. Bueno, no, sí, segurament sí que el passen. L'únic que en aquell moment potser estava una miqueta...
0: Potser està més obert.
1: Més obert, no? I aquí hi ha un detall clau. Fixeu-vos que estem entrant de ple al món islàmic, i és que, clar, si recordem, el propi Zheng He és musulmà, i això li permetrà actuar com un mediador cultural i diplomàtic entre l'imperi Ming i el món islàmic. I és a partir d'aquí, especialment en el cinquè i el sisè viatge, quan la flota s'atreveix a baixar encara més per la costa oriental d'Àfrica, passant per l'actual Somàlia i Kènia, i s'especula, hi ha algunes cosetes, alguna llegenda d'algun mapa, algun escrit, que podrien haver arribat fins a Moçambique o fins i tot cap al Cap de Bona Esperança.
0: Oh, que bonic.
1: Que encara no es deia el Cap de Bona Esperança.
0: No, clar, sí, ah, simplement... Això d'aquí davant.
1: Això d'aquí, aquesta punta d'aquí, no?
0: M'hagués agradat molt que això, aquests viatges haguessin seguit i que en un moment determinat, no?, creuen el Cap de Bona Esperança i es troben portuguesos i xinesos allà com... què fas aquí?
1: Qui ets? En fi, que aquests viatges movien delegacions de 16 estats simultàniament, per exemple. Vale? O sigui, perquè ens fem una idea de la gran magnitud de tot això.
0: Que estem en una escala, no?, de dimensió que ens sembla mitològica, pràcticament. No?
1: Sí,
0: i
1: sí, moltes sí,
0: vegades, no sé si en parlarem, de qüestionar la veracitat o no d'aquests relats, no? Perquè des de l'Europa occidental semblen fantasia. I d'aquests viatges, ja fora de les rutes comercials conegudes, parlant a l'Àfrica llunyana, l'imperi Ming realment en treia algun benefici material de tot això? Anava a buscar alguna cosa o ens mantenim encara en aquesta intenció merament de prestigi?
1: Serà un problema que tindran més tard, perquè veurem que es deixaran de fer aquestes exploracions precisament.
0: On repostes?
1: Sí, clar. Bueno.
0: Passen 28.000 persones, al moment que has de parar...
1: A comprar quatre queviures al súper, no?
0: Uns quicos.
1: Sí, deixes el súper buit. A veure, per damunt de tot, era una qüestió de prestigi i diplomàcia imperial. En total... Digues, digues.
0: No.
1: Ah, vale, perdó, m'havia semblat que anaves... en total, 37 estats, o sigui, gràcies a aquests viatges, s'ha calculat que uns 37 estats van entrar en contacte formal amb la Xina gràcies a Zheng He i a aquestes expedicions. Llavors, per a la cort xinesa, l'impacte visual és molt gran, no? En el cinquè viatge es porten les girafes, lleons, zebres, s'expliquen històries, circulen llegendes... Vull dir que això és molt important a nivell visual, a nivell de prestigi, legitimitat, etc. Però el retorn econòmic veurem que no és tan clar, eh? Ja en parlarem després.
0: Però tens una girafa.
1: Ah, sí, sí, com una girafa que la portaves
0: moltíssim
1: allà.
0: El mateix com la peli de Madagascar, no? Mm-hmm. No us sembla? Que és com cada cop i volta que un d'aquests vaixells naufragui. I allà, enmig de Madagascar, acabin girafes, lleons... Es falta el pingüí, però fora d'això.
1: Podria ser-ho. I llavors que es converteixen en espècies invasores, no?
0: Sí,
1: i...
0: govern xinès, us regalem una altra...
1: 2 milions més.
0: Sí.
1: Finalment, el setè viatge, que ja és l'últim...
0: Bueno, ho fem pel comunisme, també.
1: Ho fem pel comunisme?
0: Pel comunisme, els comunisme,
1: sí.
0: Ens podran pagar.
1: Finalment, el setè viatge, entre el 1431 i el 1433, que ja va ser el darrer, torna a arribar a Hormuz, a l'Àfrica Oriental, però va marcar la fi d'una època perquè el mateix Zheng He, ja gran, uns 62, 63 anys, més o menys, va morir en altra mar durant el trajecte de tornada. O sigui, ell ja havia arribat fins allà. Amb la seva mort, tota aquesta xarxa diplomàtica que s'havia anat creant al llarg de 30 anys, de cop, desapareix.
0: O sigui, estàs dient que es munta una expedició de 300 i pico vaixells, desenes de milers de persones, i perquè es mori la persona que ho porta... Això, de cop i volta, fins a aquest punt era una missió personal.
1: Sí i no, Alberto.
0: Ah,
1: sí i no.
0: Molt bé.
1: Veurem després què passa.
0: Vale, molt bé, doncs, bé, però el que jo no vull tancar aquest bloc sense que anem al suquillo, a la salsa. I segur que hi ha anècdotes, episodis concrets, alguna cosa que ens puguis explicar que sigui...
1: Sucosilla, no?
0: Sucosilla.
1: Tres. Vinga. No he trobat anècdotes especialment divertides, a part de les girafes, òbviament, que és la segona. Però anem a veure un parell d'incidents, no? Un parell de cosetes que van passant per allà. La primera passa en el tercer viatge, entre el 1409 i el 1411.
0: Jo tinc una anècdota molt bona sobre l'escorbut, però que t'explicaré fora de micro, perquè és molt vergonyant.
1: És
0: personal.
1: Vale. No ho vols explicar?
0: No t'ho he explicat mai?
1: Fem un programa per mecenes per això. Per explicar
0: no t'ho he explicat mai quan jo de petit vaig creure que tenia escorbut?
1: Què?
0: No, pues ja t'ho explico després.
1: Vale.
0: Clickbait total, eh?
1: Saps qui no tenia escorbut?
0: La girafa?
1: Això segur que no. En fi, a Sri Lanka, el tercer viatge, el rei no va rebre la flota amb la deferència esperada. I les fonts diuen que se suposa que els va intentar atacar. Zenghe va respondre amb contundència, va capturar el rei i el va dur cap a la capital xinesa. És a dir, tu captures el rei, te l'emportes a casa, però fixeu-vos que no annexiona el territori, no hi deixa guarnicions, no imposa tributs abusius. De fet, quan el rei de Sri Lanka és capturat, és tractat amb respecte a la cort xinesa i finalment és tornat al país. Ara t'hem tingut aquí uns anyets, t'hem educat, t'hem donat totes les comunitats del món i et tornem al teu país, sí? Perquè estiguis convençut de que som l'homes de l'homes. Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu és això.
0: Una mica que va fer als Estats Units amb Bin Laden, no?
1: Sí, exacte, el mateix. Ho està fent amb Maduro?
0: Bueno, amb Maduro no sé si...
1: Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu era el reconeixement simbòlic, no la dominació directa del territori. El segon episodi és el de les girafes. Això
0: aquest,
1: molt divertit.
0: Volem saber més de les girafes.
1: Doncs hi ha molt poca cosa, però bueno, el que sí que val la pena destacar és que en aquest cinquè viatge la flota torna amb girafes de les costes africanes.
0: Les girafes tenen una pinta de marejar-se molt en un vaixell. Vull dir, no us dona la sensació de que no hi ha suficient biodramina i que una pota de girafa... Són herbívors, eh? Vull dir,
1: sí.
0: Devia ser això fantàstic? No, o sóc l'única persona perturbada mentalment que li dona voltes a aquest sí?
1: No, jo estic pensant constantment, o sigui, m'estic imaginant
0: aquests viatges... Girafes marejades, sí. Putant en un vaixell...
1: Però el coll et dona facilitat per vomitar fora...
0: Ah, tu saps? Penses que era com una mena de...
1: Jo crec que sí, o inclinant-se, saps?
0: Bueno... I tothom a la cobertura... Cuida, compte! Decidir... Seria com un joc, com aquells càmpings que tenen com jocs d'aigua,
1: sí.
0: No? Com cubells d'aigua que van com caient, sí, i la gent va allà, a veure si em mullo, però amb compte de girar.
1: Mm-hmm. Quina imatge més? Fantàstica.
0: És la fantasia? Truca'ns.
1: Hòstia, estem recaptant molts diners avui,
0: sí,
1: eh?
0: Bueno, escolta, no has fet promo de Patreon, però pues, d'alguna manera haurem de...
1: Sobreviure. En fi... Cinquè viatge, Zenghe torna amb girafes cap a la cort de Yongle. Llavors, els xinesos mai havien vist girafes i les identifiquen amb els Qilin, que són una criatura mítica de tradició xinesa, que se suposa que aquestes criatures només apareixen quan el govern de l'emperador és aquell just, és el bon govern, és l'emperador que ha de ser, no? Quan té el mandat del cel, quan l'emperador és perfecte. Llavors, per l'emperador Yongle, que recordem que havia usurpat el tron, això és perfecte. Sí, perquè de cop apareguin aquestes criatures que s'assimilen a uns éssers mitològics que només apareixen quan les coses van bé i l'emperador és bo, doncs és fantàstic, és un instrument perfecte de propaganda imperial. Llavors, el tercer episodi, molt resumidament, és que Zenghe estableix una aliança amb el sultanat de Malaca, cosa que va convertir aquest petit estat en un enclavament estratègic pel comerç. I això li va donar protecció contra veïns poderosos com Siam, un estat del qual vam parlar amb els programes de la història d'Indochina i tot,
0: sí,
1: amb en Jordi Sallarès.
0: Recomanem moltíssim tota la sèrie de programes del...
1: 5 o 6?
0: 5, no?
1: Alguna cosa així.
0: Gairebé tants com Heracli. per tota la història d'un subcontinent.
1: Espera't.
0: 5 o 6, no? Encara vols...
1: Alguna cosa podem
0: rascar. Hi ha una primícia, encara hi ha més Heracli. La gent,
1: alguna cosa rascarem.
0: No és una petició popular que això continuï, però bueno, tu sabràs. En parlaves abans, el fet que Zenghe fos musulmà tindrà alguna rellevància pràctica més enllà d'aquests contactes amb el món musulmà?
1: Sí, a veure, se'ns explica que sí. I és un aspecte que sovint també es passa per alt. L'oceà Índic del segle XV era un espai dominat comercialment pels musulmans. Comerciants àrabs, indis i malais de religió islàmica controlaven les principals rutes i ports de tota aquesta, de tota la costa, de Swahili, la costa Swahili fins a Malacca. Tenir un almirall musulmà al capdavant d'aquestes macroexpedicions xineses no és casualitat, o sigui, tampoc és casualitat que ell sigui. No n'hem parlat, no? Però per què el trien a ell, no? Pues també perquè és un tio que sabem que quadraran aquestes rutes marítimes, etc. Si no, no és casualitat, és una estratègia. És una estratègia clarament meditada. Zheng He podia comunicar-se en àrab, ell mateix no necessitava intèrprets, cosa que també li donava cert estatus, entenia les pràctiques religioses, les pràctiques comercials islàmiques, inspirava una confiança immediata, no?, en els ports musulmans, que molta més confiança que una delegació purament confuciana, no? De fet, les fonts àrabs de l'època el descriuen amb respecte, perquè després parlarem de les fonts, si tenim temps, i veurem que hi ha altres fonts que no són les xineses que parlen d'aquests viatges. Els seus antecessors, recordem que havien fet pelegrinatges a la Meca, i ell, no se sap si ell va anar directament quan visita el Golf Pèrsic, però el que sí que sabem és que s'insinua que en algun moment envia alguna delegació cap a la Meca per fer alguna mena de ofrena o visita o el que sigui.
0: Molt bé. El que sí que tenim clar és que el 1433 aquests viatges s'aturen de cop, Zheng He mor en aquesta darrera travessia,
1: sí.
0: I aquestes expedicions es cancel·len, no? I per què tot acaba tan ràpid? Perquè si hi ha aquest prestigi, aquest estatus, aquesta aposta per l'expansió de la dinastia Ming, de cop i volta no els interessa els Ming continuar aquests viatges.
1: O sigui, la mort és l'excusa. La mort de Zheng He és l'excusa perfecta. Al final dels viatges no és el resultat d'aquesta mort, sinó que és el resultat d'un conflicte polític que s'estava bullint des de feia dècades, des de l'inici de les expedicions. I és bàsicament la lluita entre dos grups que controlaven el poder fàctic de la Xina, que representaven dues visions oposades del que havia de ser la Xina. D'un costat hi havia els eunucs de la cort. Ells controlaven aquestes expedicions i s'enriquien moltíssim amb el comerç marítim. I recordem que Zheng He era el màxim representant d'aquests eunucs. De l'altra banda, hi ha els funcionaris confucians, que són els mandarins, que veien les expedicions com un malbaratament de recursos, una distorsió de l'ordre confucià i, sobretot, una font de poder perillosa per als eunucs, que els feien la competència una miqueta als seus rivals. Llavors, en aquest sentit, els mandarins tenien arguments de pes, el que dèiem abans. Les expedicions eren molt visuals, eren molt boniques, portaven molt prestigi, però eren extremadament costoses i el retorn econòmic era molt difós.
0: A veure si al final el truco està en colonitzar, eh?
1: Ah.
0: A veure si...
1: Un funcionari confucià de l'època ho resumeix molt bé, i en una frase diria alguna cosa com els viatges de Zheng He han produït molt de soroll, però cap benefici real per l'Estat. Llavors, el sistema tributari que havia estat teixint Zheng He portava molt prestigi, ja ho hem dit, però no portava més beneficis que el comerç ordinari. És a dir, estaven finançant unes expedicions enormes que donaven més prestigi, veien més imatge que no pas solucions econòmiques concretes.
0: Molt bé, anem al detall concret. Què fan per acabar amb aquestes expedicions?
1: Doncs són bastant impecables.
0: Implacables o impecables?
1: Són implacables.
0: Són impecablement implacables, no?
1: A un altre programa em va passar això, no recordo quin. Implacables.
0: Implacables.
1: Quan l'emperador Yongle mor el 1424, fixeu-vos, 9 anys abans que Zheng He acabi les seves expedicions, el seu successor, Hongxi, decreta immediatament la suspensió de tots els viatges. Però el segon emperador, Xuande, reprèn la setena expedició, el setè viatge de Zheng He el 1430. Però, com ja hem dit, 1430-1433, amb la mort de l'almirall, aquestes expedicions ja s'aturen. Els mandarins ja fan el cop definitiu. Es destrueixen els arxius de les expedicions, registres de navegació, mapes, diaris de bord, les llistes dels ports visitats. Es destrueix tot. De fet, fan desaparèixer de manera sistemàtica tot això. Inclús es modifiquen alguns registres imperials per restar importància en aquestes expedicions, etc. I, de fet, des d'aquest moment, des del 1433, la Xina dona l'esquena als oceans de manera conscient.
0: Vaja, quina llàstima. Ara hi ha un dubte que potser hem de respondre molt, molt, molt ràpid. Per
1: el respondrem ràpid,
0: temps,
1: sí.
0: Però aquí hi ha una incongruència, no? Si acabes de dir que es van destruir tots els arxius de l'expedició, com és que coneixem aquestes històries amb tant detall?
1: Bueno, és que, de fet, no les coneixem en gaire detall. Ah. Sabem, per molts llocs que va passar, perquè s'han trobat, sobretot, restes arqueològiques, no? Per exemple, el 2010, a l'illa de Manda, a Kènia, es troba una moneda de bronze del Ming, datada del 1400. En costes africanes es troben peces de ceràmica, es troben monedes que són d'aquella època i que seria molt difícil que hi haguessin arribat d'alguna altra manera. I també es troben quatre registres escrits. No entrarem en detall, però aquests registres escrits ens han arribat bàsicament perquè no són fonts oficials, sinó que és les descripcions que feia un dels traductors que anava amb Zheng He, els apunts que feia un comandant quan visitava un port i el descrivia, no? I també fonts escrites, com ja hem comentat abans, dels ports que visitava, que alguna cosa en àrab ens arriba.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Molt bé, doncs passem d'Orient a Ponent.
1: Oh, molt bé. Winds of Winter, perquè marca una miqueta un final, no? És el final d'aquestes expedicions i he pensat, per desconeixença total de la música Ming, dic, posa una cosa que
0: posa una cosa de Joc de Trons, que entra sempre com...
1: Exacte.
0: Molt bé. Doncs tornem, si et sembla,

0: xarxes comercials de l'Oceà Índic. Aquestes xarxes comercials es van construir, no?, a través també dels viatges de Zheng He. Però els xinesos, que pocs anys abans havien estat allà amb flotes monumentals, ja no hi eren. Llavors, tot aquest buit que havien deixat els xinesos, sobretot en aquesta regió de l'Oceà Índic, va ser omplert primer pels portuguesos, després pels espanyols, neerlandesos i els anglesos, finalment. Llavors, l'Oceà Índic, que havia estat un espai comercial obert, multicolor, on competien això, no?, àrabs, indis, malais, suahilis, xinesos, no?, a poc es va anar convertint en un llac europeu.
1: Molt bé. I arriba un moment molt interessant, no?, que crec que hem anat espigolant allà del programa. Si comparem l'expansió xinesa amb la que farà Europa pocs anys després, quines diferències fonamentals trobarem?
0: A veure, la diferència és estructural i profunda. I va molt més enllà de les dimensions dels vaixells o de la quantitat de mariners. A veure, l'expansió europea dels segles XV i XVI estava molt impulsada per una combinació de factors que la Xina no tenia. Primer de tot, la competència entre estats rivals. També la necessitat d'or i plata per finançar guerres. La pressió dels mercaders privats per obrir nous mercats arran del tancament de xarxes comercials, com la Ruta de la Seda, bla, bla, bla. Tot això ja ho coneixem d'altres programes. També donar sortida a uns guerrers que s'estaven avorrint, no? I també la legitimació religiosa, la conquesta, etc. Aquesta idea, no? Portugal, la monarquia hispànica, els Països Baixos, Anglaterra, competien entre ells. Si un no colonitzava, ja ho feia l'altre. Llavors, aquesta pressió competitiva no existia a la Xina Ming, que es veia a si mateixa com al centre del món i no tenia rivals a la seva escala, a la seva regió en aquell moment. A més, les expedicions europees eren empreses mixtes, no? Eren estats i mercaders privats, compartien risc, compartien benefici, compartien motivacions, etc. Llavors, fixeu-vos, Colom navega amb capital mig privat, mig públic, entre cometes, recolzat pels reis catòlics. Vasco da Gama obre unes rutes comercials d'aquí, de les que es beneficien els mercaders portuguesos. Els viatges de Zheng He eren empreses estatals pures. O sigui, la corona paga, la corona s'embutxaca el prestigi, etc. Però sí que hi ha una ideològica, hi ha una diferència ideològica fonamental. Els europeus sí que van a conquerir, a convertir, a explotar, i els xinesos anaven a entaular rutes comercials, a impressionar i a recollir reconeixement simbòlic. No van construir colònies, no van construir factories, com farien els portuguesos a les costes africanes, no van imposar la seva religió, no van destruir les cultures locals de manera sistemàtica, però, òbviament, i un altre disclaimer, no estem fent un judici de valor sobre quin tipus de colonialisme o quin tipus d'imperialisme...
1: Fem-lo. Has posat Joc de Trons.
0: He posat Joc de Trons.
1: Hi ha aquella frase que en el Joc de Trons o jugues...
0: O mors.
1: Xina no va jugar.
0: No va jugar. És imperialisme, per tant, l'imperialisme sempre és terrible, però la comparació, no?, entre Europa i Xina...
1: Però sempre és millor fer-lo tu que rebre.
0: Sí, això
1: és horrible, però... no sempre. Llavors, quin balanç fem de tot això? Quin balanç fem del nostre estimat Zheng He?
0: Indubtablement és un personatge molt interessant que, gràcies a les seves expedicions, es creen xarxes diplomàtiques i comercials que connecten la Xina amb més de 37 estats, que no són pocs, cartografia coses que els europeus no havien vist, no veuran fins a casa després, demostra que la Xina del segle XV té la capacitat, el que deies, no?, té la capacitat de dominar els oceans, però no ho fa. I, de fet, a regions del sud-est asiàtic, a Malàisia, a Indonèsia, a Tailàndia, hi ha temples dedicats a ell com a protector dels
1: navegants. És molt interessant perquè el gran expansionisme que portarà l'imperialisme europeu es fa amb invencions xineses, vull dir. La pólvora, que després els mongols arriba a Europa. Mira, amb això podem fer focs artificials. Una puta merda, fem canons. No? Ah. Mira, l'impremta, amb això podem fer paperets per... No, mira, fem opinió pública, fem persecució ideològica. Vull dir que al final... Escolta, la capacitat existia, no? I anem potser tancant no només amb quin balanç fem, sinó com es recorda aquest episodi espectacular, però la vegada tan silenciat a la Xina.
0: A veure, si ens centrem en la pròpia Xina, el govern ha promogut la figura de Zheng He de manera explícita, sobretot des del 2000, en paral·lel a l'ascens de la Xina com a potència global. De fet, la narrativa oficial és bastant clara. Zheng He demostra que la Xina ha estat sempre una potència benèvola que establia relacions de mutu benefici, no de conquesta.
1: Sempre quan tinguis girafes, no hi ha problema. No,
0: clar. Si no tens girafes, vigila.
1: Què podríem donar nosaltres? Un ruc català o...

0: burro català, com a molt.
1: Burro català, no...
0: El, capi, una... el capibara del Cosmo Caixa.
1: Clar, una oca de l'Empordà.
0: Una oca de l'Empordà.
1: Un ritó del Montseny.
0: Poca cosa més, eh?
1: Els falalà, els falalà, no? Directament.
0: Doncs això, no? Que la Xina es pinta com una potència que s'accent, però per un mutu benefici, no de conquesta. En contrast amb aquest colonialisme europeu, no? Els xinesos diuen que oferien comerç, oportunitats i reconeixement i no explotació. De fet, em sembla molt interessant que ara actualment la iniciativa, hi ha actualment la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, que seria una mica com una idea de la nova Ruta de la Seda, és presentada en alguns cercles com l'equivalent modern dels viatges aquests del tresor. Aquesta iniciativa, si no la coneixeu, la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, és un macroprojecte global d'infraestructures que es llença a la Xina des de l'any 2013. Llavors, aquest projecte consisteix en la creació d'una gran xarxa de rutes comercials terrestres, el Cinturó, i marítimes, la ruta, per connectar Àsia, Europa i Àfrica. I el seu objectiu, bàsicament, és facilitar l'intercanvi econòmic, impulsar el comerç internacional i, com no, expandir la influència geopolítica xinesa arreu del món. Llavors...
1: Tot això està molt bé.
0: Sí?
1: Que ens queda un minut de programa i jo crec que la nostra audiència està esperant la resposta a la pregunta que acabes flotant a l'aire, que són els imants de la teva nevera.
0: No! Deixa'm acabar amb una reflexió. Deixa'm acabar amb una reflexió.
1: Reflexiona.
0: Molt ràpid. Amb aquest objectiu, la Xina actualment està realitzant grandíssimes inversions en infraestructures, ports, carreteres i ferrocarrils, que això, que connecten la Xina amb Àfrica, Àsia Central i Europa. Però hem d'anar amb compte, no?, perquè sota la idea aquesta de estem portant les nostres coses, les nostres infraestructures per desenvolupar, al final també estàs creant unes dependències econòmiques. Ara em pots preguntar.
1: No, ara no preguntaré perquè ja no dona temps. Oh. Només dirà la nostra audiència una cosa. L'Albert Abril col·lecciona imants de nevera el més mamarratxos possible.
0: Efectivament.
1: Seria això, no?
0: Sí.
1: Llavors, en comptes de preguntar-te, perquè has allargat el programa per no haver de contestar la pregunta, obro una petició als nostres oients. Hòstia. Que si van de viatge i troben imants de nevera vergonyants, ens l'envien
0: a la
1: ràdio castellà,
0: sisplau.
1: I prometem que l'Albert Abril se'l posa a la seva nevera.
0: Així sí.
1: Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Albert Abril.
0: A tu, Alberto.
1: Moltes gràcies a l'Adrià Tirado, el contoc tècnic, que us ha parlat Alberto Reig. Us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El tipus general de l'IBI pujarà un 2,9% a Sant Cugat el 2027, mentre que les quotes anuals de la taxa de residus es reduiran un 47,7%. El ple municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres la modificació de les dues ordenances fiscals, amb els vots favorables del govern i el vot en contra de tots els grups de l'oposició. En el cas de l'IBI, el tipus general dels immobles urbans passarà del 0,555% al 0,571%. L'Ajuntament calcula que l'actualització dels tipus generarà 1,38 milions d'euros més que si es mantinguessin els actuals i situa la previsió final de recaptació en 51,4 milions, incorporant també el creixement del padró. Més notícies del ple. Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un servei municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou més de 130.000 euros per comprar dues grues per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. Hi ha acord gairebé unànime al ple municipal per reclamar la reobertura del Parc Natural de Collserola, tancat des del novembre passat pel brot de pesta porcina africana. Només el PSC ha votat en contra de la moció de la CUP i En Comú Podem, amb esmenes del govern, Junts i Esquerra, que reclama una reobertura progressiva d'aquesta zona. El PP i Vox també han fet suport a la proposta. I més política, però en aquest cas no parlem del ple de Sant Cugat, sinó de partits polítics que poden irrompre el panorama santcugatenc. Parlem d'Aliança Catalana, que ha aprovat el seu comitè executiu local de Sant Cugat. Ho ha fet en un acte celebrat aquest divendres a la tarda al Sant Cugat Trade Center, amb els vots dels militants santcugatencs que tenien un mínim de 6 mesos d'antiguitat. De moment, però, no han triat qui serà l'alcaldable. Sí que han triat el president del nou comitè executiu local, que és Ferran Pujol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Benvinguts, estimats parroquians i parroquianes, tortugos i tortugues. Benvinguts un cop més a la nostra cita setmanal amb la música. Amb la música d'ahir, amb la música de sempre, amb la meva música del segle XX. Som a punt d'obrir un cop més el nostre club, el vostre club, el Club Tortugues.

I seguim recordant la música d'ara fa ja 40 anys. 1986. Vam iniciar aquesta temporada la setmana passada parlant de balades, perquè ens venia gust de balades. Teníem aquell, Però ara, ben al contrari, anem a parlar del rock. Del rock de 1986. Que em va bé. Rock and roll més aviat poquet, però rock, Déu-n'hi-do el que hi havia. S'havia de buscar, això sí, però n'hi havia.

I començarem el nostre Tortuga d'avui, el repàs del rock de 1986, amb un àlbum. El single va aparèixer a finals de 1985 per la banda sonora d'una pel·lícula, una pel·lículeta que es deia Iron Eagle, però que es va incloure en l'àlbum de 1986. Estem parlant de Queen i estem parlant de One Vision.

0: Doncs del seu àlbum A Kind of Magic era aquest tema One Vision, tema rock. Déu-n'hi-do. I ara anem per un músic nord-americà que va treure petroli d'una cançó de Jerry Lee Lewis publicada el 1957, que era The Wild One. Estem parlant de Iggy Pop, del seu àlbum Bla Bla Bla. I aquí la teniu. The Wild One, Iggy Pop.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Un bel tema de Jerry Lee Lewis, aquest The Wild One, interpretat per Iggy Pop, el seu àlbum Bla Bla Bla de 1986, com tot el que escoltarem avui. I ara anem per uns altres clàssics, amb un tema també clàssic. Estem parlant de The Rolling Stones, 1986, publicant l'àlbum Dirty Work, amb cançons clàssiques com aquest, Harlem Shuffle.

un tema clàssic dels 60, era aquest Harlem Shuffle, reinterpretat pel The Rolling Stones a 1986. Déu-n'hi-do. I ara anem per un altre clàssic. El qui fou el llegendari guitarrista 10 Years After, Albin Lee, publicava àlbum el 1986, l'àlbum Detroit Diesel, amb cançons com aquesta, que donava nom a l'àlbum. Detroit Diesel, Albin Lee.

Bé, deixem els clàssics de banda per un moment. Bé, els clàssics en aquell moment, perquè aquests que anem a posar ara també, ara ja són uns clàssics. Però el 1986 feien l'àlbum d'inflexió de la seva carrera musical. Estem parlant d'un grup nord-americà, un grup californià, anomenat Metallica, que el 1986 publicaven Master of Puppets. Déu-n'hi-do quina cançó, són 8 minuts i poc, però 8 minuts i mig, però Déu-n'hi-do la màgia d'aquesta cançó. Metallica, Master of Puppets.

Bé, arribat a aquest punt, se'ns han encabritat totes les neurones. Ah, Déu-n'hi-do. Passo la tovallola. Bé, anem a tranquil·litzar jo una miqueta amb blues, perquè també va haver blues en 1986. Johnny Winter va treure el seu àlbum Third Degree, amb cançons com aquesta, Mojo Boogie, Johnny Winter.

Eren els Georgia Satellites. I ara anem per un clàssic també del country rock, com era John Fogerty sense els Creedence Clearwater Revival. El 1986 publicava Eye of Zombie amb cançons com aquesta, Headlines, titulars.

Era John Fogerty, amb el seu estil característic, la seva veu més característica encara, Headlines. Atenció, recordeu a Bonnie Tyler? Sí? Jo sí. Adivineu quina cançó va gravar el 1986, 3 anys abans que Tina Turner? Doncs aquesta.

Doncs era la versió original de Simply the Best, publicada el 86, 3 anys abans de Tina Turner, per Bonnie Tyler. Doncs ens anem per un àlbum nou, el 1986, de Huey Lewis and the News. Era l'àlbum 4, amb cançons com aquesta, Waller Loving. Well.

No se n'ha parlat prou d'aquesta banda Huey Lewis and the News. Era amb el seu tema Whole Lotta Loving. I ara anem per David Byrne, els seus Talking Heads. Nova proposta del 1986, Wild Wild Life.

Recordeu Pel·liculeta de 1986, sí? Bé, doncs sembla que no n'hi ha per més, perquè ha arribat el moment de tancar la paradeta per avui. Pep Alia, com sempre, un plaer, un immens plaer d'haver compartit un trosset de cap de setmana amb vosaltres, i us espero aquí dissabte vinent, perquè tornarem amb el darrer programa dedicat a 1986. Ho dedicarem al pop, aquelles cançons que segur que recordeu, encara que algunes possiblement vulgueu oblidar-les. Mil gràcies per la vostra companyia. Us deixo amb la Pel·liculeta del 86, us deixo amb Joe Cocker, i, per cert, podeu deixar el barret allà on es roti. Mil gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Els sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. De fet, la principal mobilització és a la capital espanyola amb una manifestació convocada d'aquí a 30 minuts a 6:45 de la tarda a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. Precisament la mateixa dona de 87 anys ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres. La Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts aquest decret per canviar el que considera lleis injustes en habitatge que han permès el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit. Afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. Escoltem a Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
2: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
1: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris en al·lusió a Junts per Catalunya. De fet, el moviment Sumar ha amenaçat de plantar el Consell de Ministres el pròxim dimarts si no s'aprova aquest decret d'habitatge. La Garriga viu l'inici de la programació per celebrar el centenari del Teatre al Patronat, un dissabte festiu amb activitats infantils i una xocolatada. Allà hi tenim el company de Ràdio Silenci, el Jordi Roig.
3: La Garriga viu una jornada molt especial amb el primer acte per commemorar el centenari del Teatre al Patronat. Tot plegat és justament una setmana després que es complís aquest aniversari, ja que el teatre es va inaugurar el 19 de setembre de 1926. Va començar sent un patronat de caràcter parroquial, depenent de la parròquia de Sant Esteve del municipi, i no va ser fins als anys 90 que l'Ajuntament va adquirir l'edifici, el va reformar i des de llavors hi fa programació estable per totes les edats. L'espectacle infantil Zoom de la companyia La Tresca i la Verdesca ha estat l'inici i tot just d'aquí uns minuts serà el torn d'una xocolatada i dels parlaments institucionals. I serà llavors a les 7 de la tarda quan comenci l'espectacle Sustrai de la companyia Circus dins del teatre que dona inici a la temporada tardo-hivern del patronat de la Garriga d'aquest any del centenari.
1: Gràcies, Jordi. També en cultura, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè i, de fet, aquest vespre a 8:45 al Passeig de Gràcia arribarà un dels moments més esperats amb el correfoc. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials i gràcies per escoltar-nos una setmana més en aquest espai del record de la música popular moderna de tots els temps. Aquí no ens tanquem a una data en concret, sinó que mirem enrere per a recuperar el bo i millor de la música popular. Aquest és l'avantatge de la bona música. Es pot escoltar quan es vulgui i es pot repetir una reproducció al llarg dels anys. I de vegades la sensació, com diem moltes vegades aquí, és que amb els anys la música bona encara millora més. Avui seguim amb el nostre periple de cançons d'amor, sisena entrega d'aquesta selecció eclèctica de temes dedicats a l'amor. I començarem amb una banda nord-americana efímera, només va treure un disc, aquest que us portem ara per començar aquest rock and clàssics, que es diu Bigger, Better, Faster, More. Més gran, millor, més ràpid i més. Un disc publicat el 1992 i que contenia aquesta balada que va ser un èxit entre aquells anys 92 i 93. Es deia What's Up?

Ens quedem als Estats Units, i mai millor dit, amb la banda Amèrica, que ens portava un tema als anys 70 que va ser un exitàs. També ho va ser als anys 90, quan es va fer una versió en clau dance d'aquesta cançó. Però anem a l'original, anem als Amèrica i aquesta cançó que es diu Sister Golden Hair.

0: Rock and Clàssics.
1: Amb Esteve Llop.
2: Cançons d'amor, avui al Rock and Clàssics, sisena entrega d'aquesta selecció eclèctica. Música d'aquí, música d'allà, de diferents estils. Ara anem amb un artista senegalès que va col·laborar amb la nord-americana Nene Cherry. Estem parlant de Youssou N'Dour. Els dos van fer un duet que als anys 90, concretament el 1994, sonava molt i molt bé. Una cançó molt bonica, molt dolça, que es diu Seven Seconds.

0: A principis de la dècada dels 80, una veu femenina va trencar estereotips, una veu molt potent, una mica trencada, per no dir bastant, i molt rockera, però que també era capaç de fer grans balades com aquesta. Estem parlant de Bonnie Tyler i aquest tema que es deia Total Eclipse of the Heart. Avui, més cançons d'amor al Rock and Classics.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llo.
0: I si parlem de cançons d'amor, no podia faltar aquesta. Quan un home estima a una dona, viatgem al 1956 per a recuperar aquesta perla del sud de Percy Sledge. When a man loves a woman.

0: de les grans cançons dels anys 80 de la mà dels irlandesos U2, un tema que formava part del seu flamant The Joshua Tree, un disc publicat el 1987 amb la producció de Daniel Lanois, que va ser l'exitàs a nivell mundial d'aquesta banda irlandesa U2. With or Without You, un dels seus temes imperdibles. Seguim amb més cançons d'amor aquí, al Rock and Classics.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Us punxem ara una cançó dels inicis del britànic Elton John, uns inicis que van ser bastant discrets, però aquest single probablement va ser un dels que va ajudar a popularitzar la música que feia el cantant i pianista britànic. Corria el 1970 quan sonava la teva cançó, Your Song. It's a little...

I ara anem cap a casa nostra per aportar-vos una cançó dels Sang Traït, una de les seves grans balades que formava part del seu tercer llarga durada anomenat L'últim segell. Des d'aquest disc recuperem aquest tema tan bonic. Les cançons dels Heavies són de les millors, com sempre diem, en format balada, com aquesta, Somnis entre boires.

Tornem als anys 80 i ho fem ara amb aquesta cançó de Lionel Richie que va sonar per totes les emissores de ràdio aquell 1986. Una cançó que es diu Say You, Say Me.

Continuem als anys 80 i anem amb un èxit que va sonar molt a principis d'aquella dècada, probablement l'únic èxit d'aquest artista anomenat F.R. David. Les paraules, Words.

Amigues i amics oients, enfilem ja la recta final d'aquest Rock and Clàssics d'avui, d'aquesta sisena entrega de Cançons d'Amor. Esperem que hagueu gaudit al nostre costat i ja sabeu que estem disponibles al llarg de 40 emissores de Catalunya, Andorra i Balears, i també teniu el nostre podcast a les principals plataformes com són iTunes, iBooks, Amazon Music, YouTube i d'altres. Marxarem primer anant a la Gran Bretanya amb una cançó de Queen des del seu A Night at the Opera, un dels seus discos més famosos, publicat el 1975, i aquest Amor de la meva vida, Love of My Life. Seguirem amb Sopa de Cabra des del seu disc nou i El Far del Sud. Gràcies per escoltar-nos. Fins ben aviat.

Els números 1 del rock de tots els temps. Just believe in me. Quina és la millor cançó de la història? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop. The dream.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El tipus general de l'IBI pujarà un 2,9% a Sant Cugat el 2027, mentre que les quotes anuals de la taxa de residus es reduiran un 47,7%. El ple municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres la modificació de les dues ordenances fiscals, amb els vots favorables del govern i el vot en contra de tots els grups de l'oposició. En el cas de l'IBI, el tipus general dels immobles urbans passarà del 0,555% al 0,571%. L'Ajuntament calcula que l'actualització dels tipus generarà 1,38 milions d'euros més que si es mantinguessin els actuals i situa la previsió final de recaptació en 51,4 milions, incorporant també el creixement del padró. Més notícies del ple. Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un servei municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou més de 130.000 euros per comprar dues grues per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. Hi ha acord gairebé unànime al ple municipal per reclamar la reobertura del Parc Natural de Collserola, tancat des del novembre passat pel brot de pesta porcina africana. Només el PSC ha votat en contra de la moció de la CUP i En Comú Podem, amb esmenes del govern, Junts i Esquerra, que reclama una reobertura progressiva d'aquesta zona. El PP i Vox també han fet suport a la proposta. I més política, però en aquest cas no parlem del ple de Sant Cugat, sinó de partits polítics que poden irrompre el panorama santcugatenc. Parlem d'Aliança Catalana, que ha aprovat el seu comitè executiu local de Sant Cugat. Ho ha fet en un acte celebrat aquest divendres a la tarda al Sant Cugat Trade Center, amb els vots dels militants santcugatencs que tenien un mínim de 6 mesos d'antiguitat. De moment, però, no han triat qui serà l'alcaldable. Sí que han triat el president del nou comitè executiu local, que és Ferran Pujol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Continguts en xarxa.

0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: Empatia i màgia són dues de les paraules que defineixen les dues lectures que ens comparteix la Misha a la seva secció.
3: Hola, hola. Aquest mes de setembre està carregat de novetats. Així que jo avui us en porto un parell que he llegit últimament.
2: Manaments, pecats i denúncia social s'uneixen en el recull Els 10 manaments publicat per Bolian Edicions. Ens acompanyen tres dels seus autors.
4: La veritat que en el moment d'escriure, d'unir el que havia de ser el manament, el no robaràs, també amb el negre i amb l'humor negre, llavors se'm va acudir aquesta idea. Què més sentiria més robada, més estafada i molta gent que m'envolta, no? Doncs amb els accents diacrítics. I a partir d'aquí ja es dispara la imaginació.
2: I el Festival Riu de Lletres va ser un punt de trobada i descobriments que compartim amb vosaltres.
5: La valoració del Riu de Lletres és positiva. Al final hem aconseguit allò que volíem, que era que la plaça s'omplís, la plaça de l'Església, que és on hi havia tota la fira, i que les xerrades tinguessin força públic i que, a més, la gent sortís contenta.
2: Acabem amb una proposta que no us podeu perdre. El Festival de Gènere Negre, Premià del Mal.
6: Bueno, això és el que tenen els festivals de novel·la negra, que després dius, ostres, ara sé més coses de les que calia.
0: Contents de retrobar-vos una setmana més, una edició més de El Calaix, que afegim amb una llarga llista de programes emesos fins al moment. Aquesta és l'edició número 360 de la recent estrenada temporada 8 amb el seu capítol 3. Us vull recordar que tots els programes els teniu disponibles a través de la pàgina web de Ona la Torre, ona-latorre.cat. ona-latorre.cat i dins del menú seleccioneu programes, localitzeu El Calaix i allà podreu triar, escoltar totes les edicions, les que vulgueu, del nostre programa. Ara sí, comença aquesta edició, la número 3, temporada 8 de El Calaix. Benvinguts! El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació. I Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
1: El Calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil. Amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
3: Hola, hola. Aquest mes de setembre està carregat de novetats. Així que jo avui us en porto un parell que he llegit últimament. Mireu, començarem per Si truques amb un plàtan telèfon, de Gideon Sterer i Emily Hughes, amb traducció de Pelolit, que publica Anima Llibres. Si truquessis amb un plàtan telèfon, qui s'hi posaria? De què parlaríeu? Us explicaríeu secrets o us faríeu preguntes? No se sap què passaria en realitat. Aquest àlbum il·lustrat, carregat d'humor absurd, també té perles de saviesa que m'han encantat. Ens parla sobre totes les vessants de l'amistat, com construir-la, com engegar-la, com mantenir-la. Crec que la meva part preferida és quan diu: si fas plans amb un goril·la quan li truques amb un plàtan telèfon, d'altres animals de la selva segurament li tindran enveja i voldran xerrar amb tu. Vés a saber de què. Però, de vegades, és bonic escoltar i prou. I llavors dir: sí, ja t'entenc. Sí, sé què vols dir. Si voleu saber-ne més, haureu d'agafar un plàtan telèfon i trucar. D'altra banda, he llegit Nettle, de Bex Hogan, el primer títol de la saga Terra de Fades que publica Bambú. Una iniciació a la fantasia fosca per a aquells lectors i lectores que volen fer el salt a la literatura juvenil. La Nettle no s'acaba d'adaptar al món dels humans. Un bon dia queda fascinada per la màgia del regne de les fades, que té dues llunes i els estels són vermells. Per intentar ajudar la seva àvia, que està molt malalta, la Nettle fa un pacte amb el rei de les fades. Ell guarirà la seva àvia i la neta, a canvi, haurà de complir 3 tasques. Ella accepta el repte, però no sap que, en aquest lloc encantat, l'engany s'amaga per tots els racons i l'acaben enredant. Aquesta història de fantasia és àgil de llegir i, a més, té tocs de novel·la romàntica. De fet, destaco que els interessos romàntics de la protagonista no siguin tòxics i que a la trama també es parli de la importància d'aprendre a estimar-se a un mateix. Si voleu descobrir més novetats, em podeu seguir a les xarxes com a misha-coela i trobar més ressenyes al web de paraulademisha.com. Fins a la propera. Adéu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
7: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació
0: del volum... Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
8: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
3: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir...
0: Literatura infantil i juvenil.
2: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: 10 manaments, 10 autors i 10 relats en negre. Alguns punyents o dramàtics, d'altres sarcàstics, metafòrics, futuristes, policíacs o intimistes. Però tots amb la tinta del gènere negre i la denúncia social. Un recull original publicat per Boliana Edicions. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs estem disposats a pecar i la millor manera és amb aquests 10 manaments, 10 relats en negre. No podem tenir tots els autors aquí, però sí tres autors coneguts. Coneguts, sí. Però que hagin passat per la casa, només tenim en Balcells, avui aniré amb cognoms, i en Company, en Joan Company i en Salvador Balcells. I ens estrenem amb Maria Rosa Nogués. Maria Rosa és la primera entrevista que fem i, escolta'm, ni tan mal, eh? Ja sé que no és molt normativa la frase, però, escolta, els accents diacrítics, tant que se'ls estimem...
2: I tant.
1: I quins atemptats que pateixen, pobrets meus, no?
2: Quina punyalada que vam patir amb els diacrítics.
1: Sí. I tant, i tant.
2: I això ha estat inspiració pel teu rap.
1: Sí, totalment, totalment. La veritat que en el moment d'escriure, d'unir el que havia de ser el manament, el no robaràs, també amb el negre i amb l'humor negre, llavors se'm va acudir aquesta idea, què més sentiria més robada, més estafada i molta gent que m'envolta, no? Doncs amb els accents diacrítics. I a partir d'aquí ja es dispara la imaginació.
3: Mireu, hi ha una frase que m'agrada molt, perquè a més trobo que és un relat actual. Diu, les amenaces contra el català no eren pas noves. La llengua catalana anava sobrevivint sota l'amenaça constant de la desaparició. Cosa que ha passat amb els accents diacrítics. Clar, ara ens trobem, i uns minutos tres, que són relats curts, i ara ho dèiem. És difícil parlar dels relats curts, perquè, clar, tenen consistència, tenen essència, i si expliques masses coses, això ho desbaratarem. Però ara sí que us faig una pregunta general a tots tres, i és agafar aquests 10 manaments, girar-los per trobar la part crítica, la part de denúncia social, la part que hi ha de corrupció, per exemple, en el cas de, per exemple, del Joan Company. O sigui, quan us van fer la proposta, ha estat difícil trobar per cada un d'aquests manaments, donar-li la volta, girar-ho, o realment, tal com estem vivint el món actual, us ha estat fàcil? Qui comença? Salvador, sí?
4: Mateix, sí. Bé, de fet, els 10 relats del llibre no tenen res a veure els uns amb els altres. O sigui, són completament diferents. N'hi ha de sarcàstics, n'hi ha de policíacs, n'hi ha de tots tipus. Per tant, l'única dificultat a l'hora d'escriure un relat, quan el limiten en el nombre de pàgines, perquè vam posar com a límit 20 pàgines, doncs és trobar la manera d'encaixar tot el que vols dir en aquestes 20 pàgines. Aquesta seria, diguéssim, la dificultat més gran. I després, a l'hora de fer anar la imaginació, doncs cadascú, segons el seu tarannà i segons la seva experiència literària, doncs ho fa a la seva manera.
3: Bé, teniu un pecat per cada dia, són 7 dies de la setmana, ens sobrepassem, però a veure, quan s'acaben els 10 dies, tornem a començar. Joan, com ha estat per tu la inspiració, en aquest cas?
5: Bé, quan vam començar, els pioners que vam fer aquesta primera proposta, jo vaig tenir clar que diria el 10, no em diguis per què, però vaig dir el 10. I no em va ser difícil trobar el què, em va ser difícil el com, perquè jo m'enrotllo i 20 pàgines se'm queden curtes. I més quan vaig decidir que faria un relat que seria una mica hereu dels llibreters de Vell de Corcoll que havia ja publicat dins de la col·lecció amb els mateixos personatges principals i hagués pogut dir, faré un mort perquè jo matava. D'entrada sí, sí. Ja matava, també feia el cinquè manament.
3: T'agrada, sí.
5: Matava, robava i feia molts pecats a la vegada. Però no en vaig fer un. Hi ha 4 morts, almenys. Llavors, clar, això en 20 pàgines és una mica de suïcidi, d'autosuïcidi. O sigui, a més de matar-ne 5, em matava jo. Em va costar, i sí que és veritat que si jo ara tornés a fer, em diguessin, fes aquest relat al teu aire, em sortiria una novel·leta de 80 pàgines. Ho esponjaria, no mataria més gent, els mateixos, però hi hauria més històries al voltant. I sobretot la última que passa al monestir, bueno, a l'església de Saurí, on jo no he estat, però el que la va restaurar és el Santi Moix, que sí que el conec, I vaig inspirar amb ell perquè conec amb ell i vaig dir, vull fer sortir un personatge conegut, real. I això doncs, potser donava perquè la història s'allargués més, eh? Però a part d'això, vaig anar fent, matant i robant sobre la marxa i no em va ser massa complicat. Em va ser complicat escurçar.
3: Va ser complicat escurçar, però ja veieu que el desè és no desitjaràs els béns del teu proisme i tu aquesta vegada t'has inspirat en aquestes col·leccions d'art, llibres, evidentment, parlaves de llibreters de vell, que va ser la novel·la que et vam entrevistar, però hi has posat tots els pecats. Deu ser difícil parlar només d'un pecat, no? Perquè ara escoltava el Joan i pensava, mare meva, vols dir que no els tens tots a dintre dels relats? Acotar, no?, tots els pecats a només un, de dir, faig un relat només d'un pecat, és complicat, Rosa.
2: Exacte, home, jo he de dir que amb el meu ja em vaig tenir prou, eh? Sí. Amb un pecat ja vam passar. Però sí, també em sembla que el tema no deixa de ser una mica un pretext i que després és fer volar la imaginació. Llavors, si en el meu cas, per exemple, si estàs com massa pensant, massa pendent, ha de ser aquest tema, ha de ser aquest manament, a mi se'm talla la inspiració.
3: T'has de deixar anar.
2: Sí, exacte. Sí. És el deixar-te anar i que surti el que sigui, i si surt bé, si no, una altra cosa.
3: Escolteu-me, després d'haver agafat... Jo sé que us heu llegit entre vosaltres, i és la pregunta que m'anava fent jo a mesura que també anava llegint, i és una pregunta que també me la faig a mi. L'església acabada de Vallada, que també té cert punt aquí dintre, però que no deixa de formar part de les nostres vides, perquè tots els que estem en aquesta taula, en major o menor mesura, hem crescut amb aquesta cultura eclesiàstica que es troba tot arreu, a l'art, a la literatura, i de tant en quant jo us convidaria a missa a escoltar certes homilies, perquè creieu-me que donen per una novel·la, eh? Nois, si voleu anar, us ho ben asseguro. Agafar aquests 10 manaments, donar-los la volta, reflexionar sobre el món actual, també deu haver estat una mica com tirar en el temps enrere, no? Perquè no sé si la gent és molt conscient encara d'aquests 10 manaments, si la joventut d'ara, si totes aquestes noves generacions, si ni deuen saber que hi ha 10 manaments.
4: Bé, jo puc parlar del meu, el segon, que és no diràs el nom de Déu en va. Eh?
2: A més que va molt bé per la pregunta.
4: Exacte. Jo l'he fet així, diguéssim, una mica sarcàstic, irònic, fins i tot còmic, si vols, una comicitat molt negra, això sí. Però el que he fet també és, d'alguna manera, enfrontar les diferents esglésies o les diferents religions que es troben cada vegada més en el nostre país. Des de les diferents variants del protestantisme, fins i tot el budisme, enfrontats amb l'Església Catòlica, però d'una manera que la gent s'ho passi bé llegint-ho. Per tant, he volgut tractar aquest tema irònicament. Es podia tractar de moltes altres maneres, però la meva ha sigut aquesta, perquè vaig sentir la necessitat, al tocar un tema religiós, fer-ho d'aquesta forma.
3: Bé, és que hi ha algunes escenes del relat del Salvador que creieu-me que són molt gràfiques, fins i tot he triat de fer un minifilm, un petit curtmetratge, perquè està molt divertit. La Rosa, tu que estàs més en contacte, no?, en tot el món educatiu, sí. Com veus també tot això del tema? Ara me'n vaig potser una mica de la literatura, però no deixa d'estar unit al recull de relats, no? Què saben i què no saben aquests joves?
2: Quan m'ho has preguntat he pensat tens tota la raó, perquè clar, per nosaltres els 10 manaments no, ningú ens ha d'explicar què són, els hem après, hem estudiat i vulgues o no ho tens bastant interioritzat, i en canvi hi ha molta joventut que no, que és una cosa que més aviat s'ha d'explicar. Sí que és veritat que saben més coses del que ens sembla, o sigui, clar, la gent jove estan en el món i han sentit parlar i saben, però sí que de vegades potser els remet més com al cinema, no? Hi havia una pel·lícula o alguna cosa, que també el cinema comença a quedar ja una mica caducat en aquest sentit de les pel·lícules històriques religioses. Per tant, és veritat que potser un recull fet, diguem, per joventut, difícilment potser tindria aquest leitmotiv. En aquest sentit sí que crec que hi ha una mica de viatge generacional.
3: Joan.
5: Sí, agafant una mica el que està dient la Maria Rosa, jo, una de les coses que m'ha marcat a la meva vida és quan vaig veure de bastant petit, no sé, igual tenia 8 o 10 anys, els 10 manaments. O sigui, és una pel·lícula que jo he crescut amb ella, amb el sentit de que et marca, et crea una visió del món i sobretot de lo que és la creativitat. Veure un personatge que amb una vara obre el mar i s'obre el mar i passa en un... Això, a la nostra època, i parlem dels que tenim més de 60 anys, que havíem après obligatòriament amb l'assignatura de doctrina los 10 mandamientos de la ley de Dios en castellà, perquè no hi havia el català, no. Doncs clar, això ve molt, et marca molt. Jo amb els meus fills, que ja tenen de 30 fins a 20 anys, estan en aquesta franja, els hi poso la pel·lícula dels 10 manaments del Charlton Heston i no l'aguanten ni dos minuts. Per més que jo els digui és una pel·lícula sagrada que l'heu de veure perquè té molts referents, no la miraran. Ja no et dic saber-se els 10 manaments de carretilla o llegir-los. També et diré que hi ha una pel·lícula, em sembla que és o polonesa o txeca, que es diu Els 10 manaments, i hi ha 10 relats cadascú d'un manament. No és ben clau negre, però és una pel·lícula truculenta. Però jo aquesta vaig veure algun capítol, però com que no entenia el que deien perquè no estava subtitulada, doncs vaig deixar-ho estar, vaig deixar-ho estar. Vull dir que quan vam fer això dels 10 manaments no ho sabíem que hi havia aquesta pel·lícula i, bueno, vam pensar que era un tema original i vam tirar endavant. Quan jo vaig dir, hi ha aquesta pel·lícula, ningú va fer cas perquè és, una... és com si no existís, eh?
2: S'ha d'enxafar la guitarra.
5: Sí, exactament.
3: No, bé, independentment de tot això, és cinema i aquest és... cinema sense subtitular, sense subtítols, i aquí tenim en català, que és la nostra llengua, que últimament s'ha de defensar molt, aquests 10 els 10 manaments, 10 relats en negre. Recordem Aritzeta, Balcells, Caraltó, Micó, Villalonga, Berneta, Noguer, Torres, Satxe i Company. Està la col·lecció del Falciot Negre de Bolian Edicions. No sé si voleu afegir alguna coseta més, perquè jo tenir tres persones així en directe, això m'encanta, perquè costa, costa. Aquesta. No hi sou tots, però tres pecats no està tan malament, eh?
5: Bé, representar els nostres relats, però també d'alguna forma els companys que avui no hi són, doncs també és una satisfacció, perquè no hem aconseguit fer cap presentació que hi fossin tots 10. És un manament que no es pot complir. Hem aconseguit ser 8, el dia de la ONU érem 8.
2: Escolta, oi, que només ens faltava
5: 2. I el dia que vam dir, va, anem a fer una foto promocional perquè siguem tots, tampoc. Llavors hem anat fent presentacions de 2, de 4, de... Jo vaig fer Organyà la setmana passada tot sol, anem fent com podem, però, bueno, és un goig compartir amb aquesta gent. Jo, per exemple, la meva pàgina inicial del llibre, de dir que jo cobejo escriure també com els nous, els que acompanyo.
3: Que estem patint un atemptat en directe, eh?
2: Sí, els oients no ho veuen, però ens caben coses.
3: Agafem el fil, Rosa.
2: I tant, doncs per mi està també una gran experiència i, a més, a mi m'agradaria repetir-la i poder... Bé, no, clar, ja hem de buscar una altra cosa, companys, Déu manament, ja està.
3: Hem d'anar pensant.
4: Bueno, no només dir que... De fet, quan se'ns va ocórrer, als que se'ls va ocórrer, perquè va ser idea inicial de dos o tres escriptors i després ens hi vam afegir la resta, va ser de voler celebrar de la millor manera possible el número 10 de la col·lecció Falciot Negre.
3: Molt bé.
4: I per això vam triar els 10 manaments.
3: Bé, jo parlava de manaments i parlava de pecats, perquè, clar, aquests manaments estan en relat negre. Jo ho deixo damunt de la taula. Vull el meu percentatge, Salvador, si passa. Si han escrit el que han escrit pels 10 manaments, si us hi poseu amb els pecats capitals, no vull saber el que sortirà d'aquí. I la idea ja està damunt de la taula, però m'encantaria llegir-vos si us animeu. Moltes gràcies.
5: Són els pecats capitals, només n'hi ha 7.
3: Us haureu de... Heu de matar 3 autors.
5: Però hi ha molts autors que no hi són, coneguts, amics, que també formen part alguns del Falciot, que s'haguessin afegit encantats. O sigui que
3: clar, no
5: podem fer Alibaba i los 40 relatos negros.
3: Veieu les idees que sorgeixen quan et reuneixes amb gent amb tanta creativitat. Moltes gràcies a tots tres per acompanyar-me avui.
2: Gràcies.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. No tanquis encara el Calaix. Tenim més entrevistes, converses, novetats, històries, propostes. Tenim més cultura. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. amb Mònica Socies.
1: Enguany hem viscut durant 2 dies al Festival Literari de Riudelletres, ubicat al barri vell de Sant Pere de Riudebitlles, a tocar del carrer Major, als Abeuradors, a la plaça de l'Església. I passegem per descobrir que l'any 2022 es van trobar les restes d'unes estances i uns cups que correspondrien a un celler d'entre els segles XVII i XIX. Però tornem al festival, on vam descobrir també el projecte de Cal Verdera, pins amb etiquetes unides a l'art, una forma de viure la terra des dels seus orígens. Ens ho explica quin està al capdavant, en David Martí. Doncs ara que s'ha fet una mica el silenci, que tenim tots els autors i tots els editors fora preparant ja les parades de llibres, jo m'he volgut quedar a taula, ara ja d'esperada, perquè em diran molt bé, amb en David Martí Reventós, de Cal Verdera. Mira, ha estat, parlem moltes vegades, bueno, moltes, potser no tantes com caldria, de la cultura del vi. I amb unes etiquetes, bé, però, escolta'm, David, explica'ns una mica aquest projecte de Cal Verdera, les etiquetes que tenim, el tipus de vins, perquè estan tan units a la terra. Ha estat una descoberta espectacular.
6: Bueno, bé, nosaltres ja, com que és un projecte que ja ve des del meu besavi, diguéssim, no?, que de la Masia és del 1850, Cal Verdera, Sant Pere de Riudebitlles, al Penedès Nord, i ja sempre ja me'n recordo, jo, el meu besavi no, però el meu avi, que sempre quan hi havia barema s'ajudaven entre ells i era feia molta xarxa, molta comunitat. Doncs nosaltres, quan també hem engegat aquest projecte, hem dit, ostres, per què no parlem amb els artistes del poble, que Sant Pere de Riudebitlles... La veritat és que hi ha molts bons artistes i fan una Bienal d'Art cada dos
2: però
6: anys.
2: Però moltes coses, sí.
6: I ells encantats, ens van dir, ostres, sí, i llavors van fer una mica, no?, aquest intercanvi d'art per vi, no? Nosaltres fem uns dissenys de les etiquetes i vosaltres ens proporcioneu vi quan fem alguna exposició o per nosaltres, o... I la veritat és que molt contents, i perquè aquí a Sant Pere de Riudebitlles, també ara que estem dins del Riu de Lletres, també, no?, que organitzem el dinar popular, maridat amb els nostres vins, no?, lligat també amb aquesta cultura que aquí a Sant Pere de Riudebitlles, doncs està molt, molt, molt, molt en boga, no?
2: La cultura del vi està molt arrelada, i aquí tenim... Bueno, nosaltres avui hem tastat un vermut amb aquest punt de farigola que a mi m'agrada. No hi ha res com la terra. Hem tastat el rosat, el garnatge 24, que és negre, i també hem tastat el blanc. Però escolta'm, tu parlaves de l'avi, del besavi i de recuperar. Recuperar també les masies, les terres, que això és forma part del patrimoni.
6: Sí, perquè cada vegada nosaltres ho veiem molt en primera mà, i suposo que també... Deu sortir els mitjans de comunicació, no?, que aquesta terra ja s'ha abandonat, ja s'ha deixat, perquè al final, l'altre també, perquè són normalment gent gran, no?, que ja al final doncs, ja no pot més, ja ho es jubila, i les noves generacions ens costa al final, no?, entrar a la terra. I nosaltres, almenys aquí, aquest territori, hem entrat un grup de masies, de gent jove, de que els nostres avis o besavis feien, també es dedicaven a la pagesia, i volem... tornar, no inventem res nou, és tornar a fer aquesta xarxa de comunitat, de suport mutu, d'ajudar-nos quan fem una barema. No contractem a ningú, sinó que ve tothom, ens ajuda, els amics, les altres masies, i al final és ajudar-nos entre nosaltres, també intercanviar les nostres inquietuds, com estem, com què ens ha passat, si ens va bé la barema, si no, i al final és una miqueta, no?, de fer xarxa, fer suport mutu, i al final ajudar-nos entre tots, que al final, si no ens ajudem entre nosaltres, els pagesos, que som poquets, diguéssim, no?, doncs qui ens ajudarà?
2: A més a més, que estem en un moment d'una rebel·lió absolutament innecessària, no?, a nivell de pagesia. Jo, clar, també haig de dir que no sóc massa imparcial, perquè també vinc de la terra, però la importància de recuperar, perquè som terra, no deixem de ser terra.
6: Som terra. Nosaltres, per exemple, els nostres vins, el que diem sempre és el vi es fa al terrer, no?, a la terra, i no al celler. El celler l'acompanyes, perquè a vegades avui en dia els vins més industrials pues, es modifiquen molt, es corregeixen molt, i nosaltres al final és treballar bé la terra, seguint la biodinàmica, l'agricultura regenerativa, segant, deixant cobertes naturals, fent una poda de respecte, collint el raïm quan toca, sense presses, quan... i al final el celler només l'has d'anar acompanyant i no l'has d'anar tunejant, no? I a nosaltres això ens agrada molt, no? Al final aquest acompanyament i que al final quan veus una copa de vi, no? En aquest cas de Calverdera, però d'altres companys i companyes, dius, hòstia, això el que, dius, el que comentes, no? És terra, això és mediterrani, això és natura, al final és el que volem amb una copa de vi.
3: I aquí aquest segell, no? de cada una de les zones, perquè clar, cada terra, no? Aquest terrer és diferent. Parla'ns una miqueta d'aquests vins i també de la teva valentia, eh? Perquè al tanto que va de cantó, com deien els nostres avis i besavis, que són vins recuperats, vins naturals, però vins molt, molt sorprenents.
6: Al final... Vull dir, jo sempre pregunto, quan amb els que en saben més que jo, aquí són molta gent, no?, d'enòlegs i de... Al final és anar preguntant i consultant una miqueta com poder fer aquest acompanyament que dèiem, no?, del vi. Al final és acompanyar-lo, no és modificar-lo. I al final és, doncs, si tu treballes molt bé la terra, està amb un... Si alguna vegada li poses algun fems de casa teva, de les gallines o d'algun animal, d'algun company, i està amb aquesta coberta que té un... En cas nosaltres tenim molta orenga, tenim molt romaní, tenim... No? I si fas aquest acompanyament, al final et surt uns vins que expressen aquesta terra, no? I nosaltres al final estem molt contents perquè al final no hem de fer un treball al celler, sinó que és un treball més de cuidar-lo, no? Sobretot al terrer.
3: Vins que encara que no us ho cregueu, ja estan caminant per taules de la high class, que dic jo, d'alt nivell del territori, i el vermut, i és que aquest vermut, jo me n'he enamorat, eh? Es poden dir les fórmules? No, les guardarem. S'han de tastar.
6: No, però...
3: Però les poden tastar directament, poden venir al celler.
6: Sí, no, el que sí que podem explicar, evidentment, i nosaltres no volem fer que sigui un secretisme del que fem, evidentment, però sí que el que podem dir que és un vermut que està fet macerat amb els mateixos botànics del voltant de Calverdera en verd. No és aroma de romaní, aroma de farigola. No, és la farigola del voltant de Calverdera, de la masia, el romaní del voltant de Calverdera... I llavors està macerat en verd, i això, clar, també té unes produccions més petites, evidentment, com que no poses aroma, no pots fer produccions molt, molt més llargues, però ja ens va bé, al final és... No estirar més el braç que la màniga, que deia el meu avi, al final és fer una cosa doncs, responsable, doncs que tu puguis administrar, que agradi, i que és que al final tots els vins i els vermuts, sempre diem el mateix, són els que ens veiem nosaltres i la família i els amics, hòstia, els hem de fer bé, intentar fer-los bé, no? I al final, no que sigui una cosa de vendre la moto, que això, no. Com que som els que consumim nosaltres, doncs també mirar que sigui el millor possible.
3: Bé, ja veieu, vas a una fira literària i et trobes sorpreses d'aquestes que, a més, van unides una miqueta en l'art i avui han acompanyat els llibres, autors i editors. Nosaltres repetirem, David, repetirem, perquè jo haig de venir a Calverdera a veure com ho feu tot això. Però, escolta'm, com us poden trobar, on us poden trobar, com us poden contactar?
6: De moment, a nivell una mica de xarxes, el que tenim és l'Instagram. No hem fet web, perquè no tenim community manager, ens ho fem tots nosaltres, i ho vehiculem de moment tot... Bueno, dos vessants. Un és la directa, no? Venir a la Masia, Calverdera, a Sant Pere de Riudebitlles... És la forma directa, però l'altra a través de les xarxes d'Instagram, Calverdera, tal com sona, Calverdera, amb B alta, i allà si ens volen enviar un missatge d'ell, que volem venir, llavors a partir d'aquí ja ens contactem, ens donem els telèfons, i allà també poden veure a l'Instagram una miqueta el que fem, els vins que tenim, i fem una mica aquesta vehiculació a partir d'aquesta pàgina.
3: Bé, nosaltres us deixem perquè ja sabem que no és hora del vermut precisament en aquest moment, però jo sí que faré un últim tastet. Moltes gràcies, David.
6: Moltes gràcies a tu, de veritat.
3: Entre les parades de les editorials hi trobem la llibreria Figaflor i ens retrobem amb la Rocío, gran activista cultural. Aquí demanem una recomanació literària.
7: Soc la Rocío de la Figaflor Llibreria, espai cultural i espai creatiu, aquest aquest curs. Començo amb la recomanació del llibre que hem portat aquí a la Riu de Lletres. És com un estany de vidre, de la Núria Ribas i Casals. És un llibre molt actiu, en el sentit de que sempre estan passant coses. És un arquitecte mexicà que arriba a Barcelona, convidat per la seva amiga, que té una casa al Penedès, justament a terres on estem ara. I ella li proposa de fer una reforma i resultarà que aquesta casa on fa la reforma és una casa encantada. Hi ha un fantasma i començaran a passar tot de coses espectaculars. Sí, espectaculars. I, a més, també hi ha alguna història d'amor i és molt, molt, molt recomanat.
8: És curiós, però se m'acaba de posar la pell de gallina, sí, evidentment.
7: Sí.
8: Jo no n'he llegit, que tu sí que estàs en la lectura.
7: És molt bonic, és molt bonic. Ella, el que ha aconseguit, crec jo, i crec que ha aconseguit molt bé ficar-nos en l'ambient de finals del segle XVIII i començaments a finals del segle XIX i començaments del XX, comença en aquí, perquè la història fa uns flashbacks, i crec que aconsegueix molt, quan estem en l'actualitat, aconsegueix molt captar aquesta actualitat, aquest segle XXI, tot esbojar, però quan estem al segle XIX i XX també aconsegueix aquesta atmosfera tota misteriosa.
8: Doncs ja ho sabeu, si voleu misteri, com un estany de vidre de la Núria Ribas i Casals. Però jo no només volia parlar de llibres, sinó també de les llibreteres, perquè és una feina que jo penso que tenim molt idealitzada, però té la seva cara i també té la seva creu, que no tot és bufar i fer ampolles. Què és el que més t'agrada de la llibreria?
7: El que més m'agrada és estar amb els llibres i poder-los comentar amb els clients i les clientes, poder-los compartir el que jo he llegit i llavors que ells vinguin i em diguin si els han agradat, si no, si què han trobat. O sigui, els clubs de lectura és el que jo gaudeixo més de la llibreria. I també l'espai cultural, totes les activitats que es fan entorn de la literatura. A la llibreria, programar-les, cuidar-les, llegir els llibres, parlar de llibres, això és el que més m'agrada. Però com tu bé dius, no tot és bufar i fer ampolles. Vull dir, hi ha una creu, tot això és la cara, de la creu també la tenim, que és que sovint també llegim doncs el balanç i la part de la gestió és feixuga i costa moltíssim. Jo dic sempre que porto 5 anys i que si haguessin sigut tomàquets jo ho hagués deixat ja fa molt temps, que són llibres i amb els llibres m'hi entenc molt bé i és el que m'agrada més del món i és la millor feina del món.
8: M'agrada molt això que has dit de llegir el Barans, és molt bona aquesta. És molt bona. Si m'haguessis d'explicar una anècdota que recordis de la llibreria, quina seria?
7: L'anècdota més bona que tinc potser és que nosaltres des de fa 3 anys som patrocinadores d'un equip de futbol femení de nenes i ens ha donat moltes alegries perquè va venir la tele, va venir TV3, ens va fer un reportatge per Sant Jordi, perquè és una experiència molt curiosa que una llibreria de poble on la intel·lectualitat, els llibres, la cultura es relacionin amb una experiència futbolística com que a vegades són com aigua i oli, no? Com que no es poden relacionar i al final nosaltres som una llibreria amb caire feminista i el que volem és que les nenes tinguin totes les oportunitats del món. I aquesta és l'anècdota potser més rellevant, no? Que et puc explicar, que vam sortir al Telenotícies, aquell dia vaig rebre com 600 missatges de WhatsApp, va ser impressionant i potser és la més rellevant. Alguna petita, doncs, que arran d'aquest reportatge, al cap de 3 o 4 mesos vaig anar a una casa de Sant Pol llogada per anar a passar un cap de setmana i em vaig sorprendre molt perquè la dona de la casa que em va rebre em va reconèixer. Em va reconèixer, tu no vas sortir? I havien passat com 3 o 4 mesos. Dic, mare meva! Sí,
8: la màgia
7: de la tele. I de la ràdio,
8: No, nosaltres les imatges ara les tenim una mica incorporades, però és més la imatge... la veu, que és la cara,
7: sí.
8: que ens fa a nosaltres més vius. Escolta'm una cosa, gràcies, primer, per tot el que feu, i realment també has dit, que això m'ha agradat molt, clar, per una llibreria de poble, jo sempre dic que la resistència cultural es fa des de l'espai més petit fins a l'espai més gran, i a vegades els espais més petits han de treballar potser més durament. Per tant,
7: gràcies.
8: Visca la figa.
7: Sí, moltes gràcies, moltes gràcies.
9: Des de l'editorial Onyx també ens arriba una proposta de lectura. Hola, mira, sóc l'Òscar de l'Editorial Onyx, us parlo del El camí de tornada, de Josep Saurí. El Josep és un periodista de Palafrugell, escriu molt i molt bé, ha treballat en premsa, i ara doncs, ens presenta aquest que és el seu tercer llibre, on el personatge, després de patir una pèrdua dolorosa a la seva vida, ha de buscar-se a ell mateix, retrobar-se en el seu passat. Això li porta a un camí que va buscar noves relacions, viatges i, bueno, a descobrir-se qui és. Us el recomano de tot cor perquè escriu molt bé i us agradarà ben segur.
8: No són les úniques propostes. La propera setmana us en portarem unes quantes més perquè també volem saber quina és la valoració que ens en fa Jordi Romeu del festival.
10: La valoració del Riu de Lletres és positiva. Al final hem aconseguit allò que volíem, que era que la plaça s'omplís, la plaça de l'Església, que és on hi havia tota la fira, i que les xerrades tinguessin força públic i que, a més, la gent sortís contenta. Tant dissabte com diumenge això s'ha complert. Sobretot els plats forts, com, per exemple, la Carlota Gurt i el Melcior Comas van tenir molt d'èxit, va agradar molt la xerrada, la gent va sortir entusiasmada i estava planíssim. I després, el diumenge al matí, el Club del Llibre amb el Rafael Nadal també va ser espectacular perquè la gent estava molt entregada. A part d'això, les activitats infantils, que les fèiem al Teatre Catequístic, van estar també planíssimes. Molts nens i nenes, molts pares i mares. A més, ho vam fer a la zona de l'escenari, que feia que tot fos molt proper, que els dinamitzadors, que els artistes estiguessin de tocar dels nens i nenes. I això penso que és un valor afegit també a aquest tipus d'activitats. De fet, un dels actius més importants que crec que ha de tenir el Riu de Lletres, i que ja el té, és aquesta proximitat. Proximitat entre lectors, escriptors i escriptores, les editorials, les llibreries, les biblioteques. Aquesta proximitat que fa que es generin nous projectes, que fa que es generin complicitats i que al final allò que necessitem realment a la nostra literatura és que estigui ben junta perquè junts som molt més forts i en aquest cas és evident que surten sempre coses bones d'aquesta proximitat. També sempre hem fet molt d'èmfasi en això de tenir en el territori una fira de llibres potent, seriosa, que atragui públic de tot arreu, però sobretot també del territori, perquè descentralitzar la cultura de la capital, de Barcelona, és una manera també de generalitzar-la, d'ajudar a que tingui més projecció i de que al final a tothom hi tingui accés. L'objectiu a partir d'ara és continuar consolidant la fira com un referent a nivell nacional, continuar fent que la gent del territori la conegui, que la gent de tot arreu la vulgui venir a passejar-se, que vulgui venir a conèixer-la, perquè és una manera també de consolidar no només la fira, sinó també aquesta aposta per la literatura de proximitat i per la literatura nacional. De cara a l'any que ve, volem continuar fent-ho en el mateix lloc, a la plaça de l'Església, perquè hem vist que tenir-ho tot concentrat en un mateix espai fa que aquesta proximitat que estem buscant, aquesta complicitat entre tots els actors possibles, sigui més forta i ens sembla que aquest espai és el que més compleix aquest requisit. Aquest any havíem reconfigurat una miqueta tot el sistema de parades, l'havíem concentrat a la plaça i havíem fet utilitzat un nou espai com a escenari, que era una prova, i la prova ens ha demostrat que és molt bona i, per tant, l'any que ve segurament repetirem espai i això crec que donarà aquesta mena de fira propera a la gent, que és el que ens diferencia una mica de la resta. Diferenciar-nos d'altres fires fa que la gent tingui ganes de venir i vulgui conèixer-la. Finalment, crec que és de rebut felicitar a tots els paradistes, donar-los les gràcies, agrair també tot el suport d'institucions, d'entitats, de la gent del carrer que ens ha ajudat. Ara mateix tenim un equip molt potent preparant la fira i això és el que també fa que la fira sigui més forta. I, evidentment, tots els mitjans de comunicació que ens han fet ressò, com vosaltres mateixos, que ens ajuden a arribar a més gent. Això és importantíssim perquè és l'única manera que tenim de poder continuar creixent.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Un any més, premiada al mal, a terra, al Maresme, amb un cartell on les presentacions i les taules rodones augmenten de nivell. Ficció i realitat s'acaren entre literatura i cinema. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: I el gènere negre torna a tenir espai dins del programa, perquè si tancàvem l'estiu amb el festival de Creixell Crims, com comencem l'hivern? En Premià del Mal. Ens agrada la novel·la negra, ens agrada el gènere negre, ens agrada passar al llindar d'aquesta part humana que és més fosca. I si en voleu saber més o molt més, la vostra cita és en Premià del Mal, 2, 3, 4 d'octubre. I ens acompanya Susana Hernández, un nom molt conegut també per tots vosaltres, una gran autora i, a més, que també està al capdavant del festival. Susana.
2: Hola, què tal? Com estem?
1: Bé, nosaltres estem, i després quan sortim del festival sempre estem una mica més acollonits, Susana.
2: Bueno, això és el que tenen els festivals de novel·la negra, que després dius, ostres, ara sé més coses de les que calia.
1: Sí, és que, esclar, no, el festival no es queda només amb presentacions de llibres que són absolutament interessants, sinó que va molt més enllà. Però això ens ho has d'explicar tu, perquè, a més, obrim amb el divendres, obriu amb els premis, que això també és molt interessant. Sí. Anem a fer una petita repassada, a veure...
2: Doncs sí, en efecte, el divendres per la tarda obrim doncs, amb això, amb el lliurament de premis del concurs de microcontes. Aquest any hem fet dues categories, juvenil i d'adults, i entre les dues categories s'han presentat 113 obres, que està força bé, estem força contents, i aquests dies doncs, justament estem llegint obres i bueno, ben aviat se sabrà ja qui són els guanyadors, tot i que ho sabran només, lògicament, les persones guanyadores i... Tindrem la intriga fins al mateix dia, doncs, el dia 2 a la tarda, a la sala de l'amistat.
1: La resta hem d'anar a la sala de l'amistat, eh? Perquè si no, no ho sabrem, això.
2: Exacte. Si no, no ho sabreu. I a més els podreu escoltar, perquè sempre fem una gravació amb els companys de Premià Mèdia i fem una mica, com que són relats molt, molt curtets, doncs fem una gravació de ràdio amb efectes i llavors posem tota la sala fosques i s'escolten els relats guanyadors. Llavors, bueno... Té la seva gràcia.
1: Sí, ja us ho dic jo. A més, és una tarda molt intensa perquè tenim la Sònia Cervantes, tota una institució, que ens parla de bullying, el crim perfecte.
2: Jo crec que serà una xerrada molt interessant. Sempre escoltar la Sònia ho és, perquè és una persona que en sap molt, que és psicòloga infantil, juvenil, que domina moltíssim i que comunica superbé. Però, a més, aquí farà una cosa molt interessant, que és presentar el bullying com un crim perfecte. És a dir, farà com un paral·lelisme entre el crim, l'oportunitat, l'assassí, les pistes, etc., i tot el procés que pateixen doncs, els joves el bullying. Llavors, penso que pot ser una manera molt interessant, molt lúdica, de que la gent doncs, entengui realment què és el bullying i el patiment que genera.
1: A més, de cara als joves, jo penso que també és integrar-los, no? Sí. És un festival, perquè encara que diguem de novel·la negra, però toca temes que són també importants pels joves. Per això sempre dic que va més enllà. Vull dir, veniu. Però continuem. Sí. El dissabte tenim una... Bueno, el dissabte està ple de coses. Què podem dir del dissabte?
2: El dissabte és el dia més farcit, lògicament, perquè tenim matí i tarda. A la matinal tenim presentacions de llibres, entre d'altres autors doncs, estarà l'Ampar Fernández amb el seu nou llibre, La vida clandestina, o el Xus González, la Nostra Senyora de l'Abisme, que també doncs, surt aquests dies. I després de les signatures, etc. Tindrem una xerrada que també crec que serà prou interessant, de la mà del Jordi Sierra i Fabra, que és un dels grans també de la literatura en general, però també de literatura negra i de literatura juvenil, que ens parlarà de crims i memòries, perquè, no ho hem dit, el leitmotiv d'enguany és els límits de la llibertat.
1: Sí, cert, no hem dit el leitmotiv i és això, els límits de la llibertat, que a més també té un espai no, de xerrada. Amb la Núria Cadenes.
2: Sí.
1: Sí, espera, perquè ara tinc aquí clar, és que teniu tantes coses que me les haig d'anar...
2: La Núria Cadenes, el Josep Elmaboni.
1: Exacte, Josep Elmaboni.
2: La taula que es diu Vida i llibertat, la frontera del mal, exacte.
1: Aquí estan aquestes taules rodones que les trobo tan interessants i entremig ve les presentacions de, de novetats editorials. Continuem, que jo ara t'he manenat.
2: Sí, aquesta jo crec que serà una taula realment interessant, perquè a més tots els protagonistes de la taula tenen molt a dir, lògicament la Núria Cadenes, que tots la coneixem, el Josep Elmadogani és un autor interessantíssim i una persona que també podrà aportar moltes coses interessants i

0: en aquesta taula tindrem, doncs, evidentment, policies, escriptors, la Mònica Bofill, el Pere Gené, que és cap de la policia local de Premià i que també ha publicat una novel·la, i la moderació d'un altre policia escriptor, que a més és el nostre heroi local, que és el Xavier Álvarez, i que farà també la moderació i que, evidentment, també es pot explicar la seva pròpia experiència.
1: Sí, sí, també és conegut per nosaltres. Molts d'aquests autors o moderadors han passat pel programa i també podreu comprar els llibres i cinema, el cinema que no falti.
0: Oh, no, tenim cinema, tant divendres com dissabte. El divendres tenim l'Anatomia d'un assassinat, tenim clàssics, i el dissabte tenim La jungla de l'asfalto. O sigui, dos superclàssics, gratuïtament, lògicament, es poden veure en una sala de cinema, com de les d'abans, ben grossa, i crec que és una bona oportunitat per veure clàssics que la majoria de gent no ha vist, o ha vist a la tele, o a la tablet, o que no és el mateix.
1: A més, és veure els clàssics en una sala de les de tota la vida, que penso que és tota una experiència, que ja cada vegada en queden menys, d'aquestes sales, és com... Però escolta'm, hi ha una taula que també m'agrada molt i aquí la modera en Rafael Vallbona, també conegut nostre, i tu hi participes, que és crims.cat, 100 títols de la millor novel·la negra en català, que és una editorial que nosaltres estimem molt, també.
0: Sí, és una editorial, jo crec, de capçalera de tots els que estimem la literatura negra en català. I a més, jo tinc la sort de publicar amb ells i, per tant, molt contenta de participar en aquesta taula per als 100 títols que es van complir amb la publicació de la trilogia del Rafael Tassis. I això serà ja diumenge al migdia, la matinal que fem a Premià de Dalt, i estarem en aquesta taula doncs, el Jordi Emanuel, Lília Perdigo, que és l'editor de Crims.cat, com tu dius, el Rafael Vallbona, i una servidora.
1: Sí, perquè tu ara parlaves de Rafael Tassis, que a mi va anar molt bé perquè em vaig comprar el llibre l'any passat, el vaig descobrir precisament al vostre festival. Vull dir que és una porta oberta.
0: Sí.
1: Està molt bé anar-hi perquè sempre sortireu amb alguna cosa que no sabeu, amb algun autor desconegut, amb llibres carregats de llibres. Això sí que passa. És el que té. Però escolta'm, jo a vegades penso, organitzar tot el festival, fer la tria de llibres, d'autors, amb tot el que s'arriba a escriure i publicar a la nostra terra ha de ser ben complicat, Susana.
0: Sí, sí, sí. Té la seva part de complicació. Lògicament, voldries convidar molta més gent que no et cap per motius obvis d'espai i d'horaris, però bueno, sempre mirem de fer doncs, la selecció més acurada, mirem de portar novetats, perquè ja que és el primer festival de novel·la negra és després de la Setmana del Llibre en Català, doncs, i tenim aquest avantatge que després, doncs, conforme el curs va avançant i es perd, doncs aprofitem per mirar de portar novetats escrites en català o d'autors catalans, com en el cas de l'Àmbar Fernández.
1: Sí.
0: I la veritat sí que és una feina, però és una feina maca, tampoc ens queixarem.
1: I després ja és la tercera edició. Que això també és per celebrar, perquè moltes vegades es comença, no sempre es té el suport de tothom, no sempre s'acaba de consolidar. Hi va haver moments molt, molt crítics en el tema dels festivals de gènere negre, però això s'ha superat i vosaltres, quan vau iniciar aquest Premià del Mal, en tancaven un i, afortunadament, vosaltres vau obrir aquest, que també és per donar-vos l'enhorabona.
0: Sí, moltes gràcies. Sembla que es tanca una porta sobre una finestra, diuen, no? I va ser així, no? Es va cloure malauradament el Vilassar de Noir i nosaltres vam mirar doncs, de prendre el relleu al poble del Cantó, que és Premià. Estic contents d'arribar a aquesta tercera edició perquè és això, quan t'embarques en aquests projectes mai no saps primer la resposta popular que hi haurà i després fins a quin punt doncs, tindràs el suport necessari per tirar endavant. En aquest aspecte estem molt contents perquè els dos ajuntaments, el de Premià de Mar i el de Premià de Dalt, ens han fet suport des del principi. Han cregut en el projecte i continuen creient i doncs, mentre la gent també vulgui que continuem, nosaltres seguirem intentant-ho.
1: I a mi m'encanta. A més, veig companys que formen part no, dels mitjans, com la Sílvia Cantos, que sí. Me l'estimo molt, el Pep Andreu, que està a Televisió de Mataró. Per tant, també molt de quilòmetre zero, i això també és molt d'agrair. També jo penso que heu fet una bona feina aquí, també amb les vostres
0: filles. Sí. També ho intentem, això. Intentem sempre buscar doncs, periodistes de quilòmetre zero, perquè tenim aquí doncs, una pedrera fantàstica de periodistes, i penso que també paga la pena per tots.
1: Doncs escolta'm, jo penso que hem fet un bon tastet, que els hem posat la mel del crim a la boca, la mel del crim. Jo sí que us aconsello

0: us recomano que veniu a descobrir tot aquest cartell, però el podeu trobar a la seva pàgina web, Susana.
1: Sí. Exactament, sí, podeu trobar tota la pàgina web, però mi a delmar.cat, no del mar, que si no creieu l'Ajuntament. Bueno, si trobo l'Ajuntament també la trobareu, però... I allà teniu doncs, el programa, com arribar si teniu algun dubte, on podeu deixar el cotxe, si veniu amb cotxe... En fi, teniu tota la informació i tots els autors que participen amb les seves biografies i tots els periodistes.
0: Doncs ja ho sabeu. Nosaltres cada setmana diem que feu les maletes, aquesta vegada cap a Premià del Mal, cap al Maresme i a gaudir-ho. Susana, nosaltres ens hi veiem.
1: I tant, sereu tots molt benvinguts. Un plaer, Mònica.
0: Igualment.
2: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

que el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Continguts en xarxa. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Milers de persones es manifesten pel centre de Madrid amb el lema Ni una Mari Carmen més. La marxa ha començat a la Puerta del Sol i acaba al Congrés dels Diputats. La protesta, impulsada pel sindicat de llogateres, reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, que garanteixi contractes estables i congeli els lloguers. Una manifestació que afegeix pressió política de cara al Consell de Ministres de la setmana que ve. Sumar ha amenaçat de plantar-lo, aquest Consell, si dimarts no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. Paral·lelament, el PSOE ha reobert converses amb Junts per intentar aconseguir els suports necessaris al Congrés. La mateixa dona de 87 anys ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres. La Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts el decret per canviar el que considera lleis injustes que han provocat el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit i afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat, en esfondrar-se aquest migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís s'ha rebut a la una del migdia al número 15 del carrer Pont, a la barriada Nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat. Són 4 les persones que han resultat afectades, un home ferit de gravetat, traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, 2 homes ferits lleus, evacuats a l'Hospital de Granollers, i un menor que ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos. D'altra banda, les pàgines web d'Adif i Adif Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està garantida. També ha recordat que cap sistema informàtic relacionat amb l'explotació ferroviària s'ha vist afectat i que la circulació de trens s'està desenvolupant amb total normalitat. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat aquest mateix dissabte que el govern espanyol treballarà incansablement fins a aconseguir l'oficialitat plena del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea. Ho ha dit i ho ha afirmat, afirmant que seran oficials aquests tres idiomes, reiterant-lo en el missatge de xarxes socials pel Dia Europeu de les Llengües. Justament aquesta setmana, recordem, s'ha produït un fet paradoxal. S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU. D'altra banda, en plana cultural, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat al llarg d'aquesta jornada. La cultura popular ha estat protagonista i aquest vespre, de fet d'aquí mitja hora, a partir de 8:45, al Passeig de Gràcia, arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè, amb diables, pólvora i foc pels carrers del centre de Barcelona. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. El programa de l'esport català.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Jordi Cervantes, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda, Anna.
2: Doncs vinga, comencem i repassem el més destacat de la jornada dels titulars. El Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
3: Les blaugranes s'han imposat 0-2 al camp del Logroño United amb dianes de Maissa i Patrick Guijarro. Aquest migdia el Badalona Women ha perdut el minut 96 de partit davant el Granada per 0-1. Demà serà el torn de l'Espanyol, que visitarà el camp del Deportivo a partir de les 6 de la tarda. Les blanquiblaves buscaran el segon triomf consecutiu del curs.
2: A segon, el Sabadell visita el camp del Celta des de 6:45.
3: Els arlequinats busquen una victòria que els deixi en zona de play-off després de 7 jornades. De moment, el partit es troba amb empat a 1 al marcador al minut 76 de partit. Qui també ocupa aquestes posicions de privilegi és el Girona, que ahir guanyava l'Albacete 2-0 amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek.
2: A Primera Federació marxa el primer duel català de la temporada.
3: Des de 6:45 s'enfronten el Nàstic i el Sant Andreu. De moment s'avança, guanyen els quadribarrats 0-1 amb gol de penal. Els tarragonins busquen tornar a la zona de play-off, mentre que els barcelonins volen sortir de la zona de descens. L'Europa amb nou entrenador a la banqueta, Luis Blanco, jugarà demà a Can Dragó, els escapulats. Buscaran el primer triomf del curs davant el Rayo Majadahonda a partir de 4:00 PM.
2: I el Barça prepara la segona jornada del Mundial de Clubs d'Handbol.
3: Els blaugranes s'enfrontaran demà al El Zamalek d'Egipte a partir de 2:45 del migdia. Els de Carlos Ortega, que van derrotar el Pinheiros a l'inici de la competició, jugaran el primer lloc del grup contra el conjunt egipci, que també van guanyar en el primer partit. Recordem que l'equip defensa el títol aconseguit l'any passat.
2: Les 8 i 5, marxem de ronda. I comencem amb segona divisió, Jordi.
3: Sí, amb el partit de la setena jornada entre el Celta Fortuna i el Sabadell. Ho explicàvem a titulars. Minut 77 cap al 78 de partit. Empat a un al marcador. S'avançava el filial del Celta. Només començar el partit, pràcticament. Però al minut 23... el jugador del Sabadell, Edgar González, empatava el partit. Com dèiem, 13 minuts pel final del partit, empat a un al marcador.
2: I a primera federació masculina, el grup 2, jornada 5, tenim en joc el duel català entre el Nàstic i el Sant Andreu. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, com va el partit?
4: Minut 60 de joc i els visitants, la Unió Esportiva Sant Andreu, que està per davant en el marcador gràcies a un gol de penal que ha transformat Àlex Bermejo. Això passava al minut 55 de joc. Tot just havia començat aquesta segona meitat en aquest primer derbi català de la temporada, la categoria amb més de 8.340 persones al nou estadi Costa Daurada. D'aquestes, més de 800 són aficionats a la Unió Esportiva Sant Andreu, que ocupen la preferent alta del nou estadi Costa Daurada. De moment, partit igualat, de màxim respecte sobre la gespa, però amb aquest avantatge de la Unió Esportiva Sant Andreu, que guanya des del minut 55 gràcies al gol de penal d'Àlex Bermejo.
2: Doncs moltes gràcies, Tere. Baixem una categoria. Segona federació masculina, el grup 2, jornada 4. S'està jugant des de la 7. El Manresa, el Logroñés B. Ràdio Sallent, Jordi Givert, com va?
5: Bona tarda. Doncs de moment som al minut 4 de la segona part i el Manresa perd per 0 gols a 1. Un gol que ha arribat després d'una errada d'Àlex Iglesias, que li ha permès recuperar la pilota a John Soraut, el delanter del Logroñés, sol davant la porteria de Pulido. I ha obert la llauna al començar el partit, tot plegat en un enfrontament on els manresans estan dominant, són l'equip que porta la iniciativa des d'aquest gol matiner del conjunt riojà, però que no...
2: Sembla que tenim problemes, després recuperarem la connexió amb el Jordi Givert, però Jordi, hi ha un altre partit que ha arrencat també a les 7 de la tarda en aquesta segona federació.
3: Sí, el partit del filial del Barça, el Barça Atlètic, ja la segona part. Barça Atlètic 1, Penya Esport 0, gol d'Ignasi Kerr des del punt de penal, 5 gols de moment al davanter blaugrana en 4 jornades.
2: I baixem una altra categoria, tercera federació masculina, grup 5, jornada 4, un partit en joc.
3: I s'acaba d'avançar l'equip visitant, s'acaba d'avançar el Tona al camp del Sant Joan Atlètic de Montcada, per tant, minut 8 de partit, Sant Joan Atlético de Montcada 0, Tona 1.
2: I avui arrenca la Lliga CB. A partir de les 9 del vespre tindrem el duel entre el Barça i el Leima Corunya. Més bàsquet, la Lliga Catalana, tercera FEB. Final a 4, Mollerussa, semifinal en joc.
3: Busquem el segon finalista. Fa una estona s'ha classificat l'Espanyol després d'imposar-se al Mollerussa i ara, de moment, el partit es troba doncs, en el tercer període, en el tercer quart, i guanya el Valls al Montgat. Montgat 30, Valls 40.
2: I estarem pendents també de l'handbol, la segona jornada de la Lliga Sobal a 9:15 a Alacant, que accepta l'Humano Granollers. En waterpolo, divisió d'honor masculina, jornada 2, un partit en marxa des d'un 7:45 de la tarda.
3: Sí, un partit que, com bé deies, ja es troba... Per cert, acaba d'empatar el Sant Juan Atlético Moncada, per tant, li ha durat poc l'alegria al Tona. Com deies, també s'està jugant aquest Sant Andreu Canoe de la divisió d'honor masculina, jornada 2, i el partit es troba a l'últim quart amb 14-7 favorable als andreuencs.
2: Doncs també parlem d'hoquei a patins, perquè ja ha arrencat l'hoquei Lliga Catalana Masculina, jornada 1. Anem cap a Sant Sadurní d'Anoia, perquè està en joc des de 7:45 el Noia Vilafranca. Ràdio Sant Sadurní, Jaume Boquera, com van les coses?
6: Pues les coses les tenim, que estem al descans d'aquest partit, entretingut, on el Noia ha portat més el pes, no hi havia manera d'obrir la porteria d'un Vilafranca ordenat, un Vilafranca que també ha tingut alguna ocasió per inaugurar el marcador, però no ha estat fins al darrer minut de partit. Al minut 23 hi ha hagut un penal que David Gelmà ha errat, aturada de Pol Castro al porter vilafranquí, i en el darrer minut David Gelmà feia l'1-0, i quan faltaven poc perquè sonés la botxina, Toni Salvador feia el 2-0, que llueix ara aquí en Lluminós a Sant Sadurní. De moment, a la mitja part, 2-0, domina el noi al marcador i també domina en el joc.
2: Doncs moltes gràcies, Jaume. Un altre partit també, Jordi, en marxa des de 7:45, i un que tindrem més tard.
3: I tampoc s'ha mogut el marcador. Queden 11 minuts per arribar al final del primer, de la primera part. Calafell 0, Xum 0. I el partit que comentaves és el partit que començarà a les 9 de la nit entre el Reus i el Caldes.
2: També tenim en marxa ja la Hockey Lliga Catalana Femenina. Aquesta, però, va una mica més avançada, perquè entre setmana es disputava la primera jornada. Avui, la segona, tenim un parell de partits en marxa.
3: Sí, el Sant Cugat Palau, que encara no ha donat el seu tret de sortida. Era un partit que començava a 7:45 del vespre i de moment no ha començat. I també ara a les 8 encetava l'enfrontament entre el Cerdanyola i el Mataró.
2: I un altre partit que està en joc des de les 8 a Sant Hipòlit de Voltregà, és el Voltregà Vigues. Ràdio Vic, Pep Portet, com va el partit?
7: Bona tarda. Doncs no està en joc perquè ja s'ha acabat el partit, que començava a 7:45, i finalment ha acabat amb un empat a 4, un partit amb dues parts molt diferents. A la primera meitat, al minut 7, Esther Vistós ha anotat l'1-0 pel conjunt local, i al minut 11, Berta Ferran, amb una contra, amb una gran assistència de la juvenil Carlota, feia el 2-0, i el dia més, Berta Ferran aconseguia encara ampliar més l'avantatge amb un 3-0 al minut 18. Ho tenien molt encarrilat les de Sant Hipòlit, però Judit Viedma, amb una jugada on havien quedat dues jugadores del conjunt de Sant Hipòlit esteses a terra, aprofitant aquesta superioritat, ha anotat el 3-1. Marta Borràs ha marcat el 3-2 en el darrer minut, i encara el conjunt de Sant Hipòlit ha tingut temps per fer el que podríem dir que ha estat el millor gol de la tarda. Un golaç, una gran jugada col·lectiva, que faltant 8 segons la capitana Esther Vistós ha posat el fons de la xarxa. La segona meitat ha començat amb un gol molt matiner. El primer minut ha marcat a Marta Borràs amb un gran xut llunyà que ha picat l'escaire i el pal i ha entrat. I al minut 34, Esther Rangles, amb una contra, ha marcat el 4-4 definitiu. Un partit amb constants alternatives, ocasions a les dues àrees, i tant el conjunt de Sant Hipòlit, el competitiu Voltregà, com el Vigues i Riells, que mantindran aquest primer lloc en aquest grup, a 4 punts, 3 a una victòria i un empat, esperant el resultat del partit, de l'altre partit d'aquest grup.
0: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
2: I comencem parlant d'handbol, d'aquest Mundial de Clubs que està jugant el Barça aquests dies a Egipte. Defensa el títol, l'ha aconseguit la passada temporada, ja ha jugat un partit, Jordi.
3: El va jugar ahir al migdia i el va guanyar per 11 gols de diferència. Piñeiros 33, Barça 44. Jugadors més destacats han anat Dicamem amb 11 gols i també Òscar Grau amb 8 dianes.
2: I demà tindran un altre partit, el Barça, en aquesta fase
3: sí,
2: de grups.
3: El de la segona jornada és un partit que ha de servir per decidir si el Barça acaba com a líder en solitari del grup. Partit a 3:15 de la tarda, Barça contra l'equip egipci del Zamalek. I a més, dimarts tancaran aquesta fase de grups, Anna, davant el Montada del Marroc. Qui guanyi o qui guanyi aquesta fase de grups, aquest grup A, passarà directament a la final, que es disputarà el dijous 1 d'octubre.
2: Doncs aquest partit de demà, 3:15 de la tarda, el Barça-Zamalek. En parlava Blas Jang, jugador del Barça. Escoltem-lo.
8: Sí, mañana jugamos contra un buen equipo. Seguro que va a ser un ambiente. Y nada, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Sabemos que es, puede ser que el partido más importante en el grupo, ¿no? Y más difícil, por eso queremos dar todo y ojalá que ganamos. Pues seguro que jugar en casa, ¿no? Jugar contra Barça, seguro que da una motivación extra y nada, tienen buenos jugadores y nada, nosotros tenemos que preparar el partido bien y dar todo mañana.
2: I a la Lliga F avui han jugat dos dels equips catalans. Com han anat les coses, Jordi?
3: Doncs una de freda i una de calenta. El Badalona al migdia ha perdut davant el Granada per 0-1, de la manera més cruel, podríem dir, amb un gol al minut 96, després d'unes quantes ocasions per les badalonines que no han pogut materialitzar i al final, com dèiem, en l'últim sospir de partit el Granada s'emportava els 3 punts. I a la tarda, qui s'hi ha guanyat és el Barça en la seva visita al camp del Logroño United, 0-2 amb gols de Maixa i una preciositat de gol com el que ha fet Patrick Jarro de vaselina.
2: Doncs el Barça, que segueix líder en solitari, en ple, 5 victòries en 5 jornades, 21 gols a favor, només en 2 en contra. Això deia Pere Romeu després de la victòria davant el Logroño United per 0-2.
9: Satisfet, sí, perquè al final hem pogut fer rotacions, guanyar sempre és algo important i positiu. Sabíem que teníem un partit complicat, sabíem que les nostres jugadores lliures en atac serien les d'inici per fora, així ha sigut, hem tingut poques continuïtats, el partit no ha sigut brillant, no ha sigut bo, la veritat, però ho hem tret endavant amb altres coses que crec que també ens identifiquen, que és un bon gent competitiu, gent intentant donar tot per l'equip, hem pogut moure la banqueta, hem pogut dosificar gent que aquests dos propers partits que ens venen penso que seran importantíssimes, i al final les jugadores del B, 3 de les 4 que han iniciat el partit han pogut fer 90 minuts, crec que això també pues, té mèrit.
2: Un Barça que encadena aquestes 5 victòries en 5 jornades i, a més, Jordi estrenava a la Champions també en victòria.
3: Sí, ho feia dimecres, debutava el Johan Cruyff, guanyava per 5-2 davant el París amb doplet de Payor, gols també de Serra Jordi, Caroline i Graham. Per tant, el Barça, que comença amb bon peu la defensa del títol europeu.
2: I el Badalona Women, com dèiem, ha perdut davant del Granada per 0-1. Buscaven el primer triomf a casa, però no ha estat possible. 7 punts dels últims 9. Ràdio Ciutat de Badalona, Mònica Martín.
10: El Badalona Women ha perdut per la mínima contra el Granada, la cinquena jornada de la Lliga F. Un gol de Raquel Gil a l'últim minut de partit ha decantat un maig amb molta superioritat de les locals. Les badalonines, tot i la insistència de cara a porteria, no han trobat el gol. Ens ho explica Marc Ballester, entrenador del Badalona Women.
11: Crec que l'equip ha estat molt bé la primera part a nivell de pilota i el moment de recuperació, sobretot. No hem deixat que corri el Granada, no hem deixat que es trobin a camp en cap moment. Segur que no he vist dades, però segur que la possessió doncs, és molt, molt alta, però això s'ha de reflexar també a nivell d'ocasions de gol, a nivell de golpejos a porta, i això que crec que és el que avui ens ha faltat més, perquè al final és reproduir molta, molta acció fins que la pilota acaba entrant a porteria rival.
10: Un partit que a priori el Badalona Women hauria d'haver guanyat ha acabat deixant a les badalonines sense sumar cap punt. El maig ha estat marcat per la superioritat de les de Marc Ballester des del xiulet inicial i les locals han portat la iniciativa amb més d'un 70% de possessió i han buscat generar perill a través de la mobilitat. D'aquesta manera, el Granada s'ha endut els 3 punts en un partit que semblava encaminat al repartiment de punts. Una derrota especialment dolorosa per al Badalona Women, que ha dominat el joc, ha generat ocasions i ha insistit fins al final. Però ha vist com tot l'esforç quedava sense recompensa en l'última acció del maig.
2: I escoltem a la jugadora del Badalona Women, Lucía Martínez.
12: Sí, creo que el equipo ha sido superior, ha tenido bastantes ocasiones, pero bueno, creo que lo que he comentado, esta liga es muy competitiva. Creo que tienes que tener ese acierto de cara a portería en las ocasiones que generas y si no lo tienes, pues en cualquier minuto te pueden generar una ocasión y marcar. Sí, bueno, yo creo que al final también el cansancio, el ir a contracorriente todos los últimos minutos, también ha generado cierta desesperación quizás dentro del equipo y bueno, pues al final intentas llegar a área con el máximo número de jugadoras, a lo mejor desproteges un poco más nuestra área y bueno, pues un balón largo al final es un cúmulo de desaciertos que bueno, pues al final se llevan ellas la victoria.
2: I anem cap a Tarragona, cap al nou estadi, perquè hi ha canvis al marcador entre el Nàstic i el Sant Andreu. Ràdio Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
13: Empat a 1 minut 72 de joc. Bona decisió de Xisco Campos, l'entrenador del Nàstic de Tarragona, que ha fet entrar de refresc a Diego Gómez i a Carlos Segura i han estat els protagonistes del gol de l'empat del Nàstic de Tarragona. Assistència de Diego cap a Carlos Segura. Al minut 70 ha fet pujar el primer gol del Nàstic. El marcador empat a 1 perquè s'havia avançat el Sant Andreu gràcies a un penal transformat per Àlex Bermejo. Transcorre el 73 al nou estadi Costa Daurada. Nàstic 1, Sant Andreu 1.
2: Doncs moltes gràcies a Tere. Empat al Nàstic en aquest duel català de Primera Federació. Estàvem repassant el que havien fet Barça i Badalona Women. Ens falta un altre català que juga demà a la Lliga F.
3: Ho farà a les 6 de la tarda i visitarà el camp del Deportivo i ho farà amb l'objectiu d'aconseguir una nova victòria. Seria la segona consecutiva i de guanyar posicions de la classificació.
2: Sí, seria la primera victòria a domicili si l'aconsegueix l'Espanyol, perquè recordem que va guanyar 5-1 al Madrid Club de Futbol la setmana passada. Serà a les 6 de la tarda, com deies, Jordi. Sara Monforte, entrenadora de l'Espanyol, diu això d'aquest partit de demà.
14: Sí, peus al terra sempre, està clar, no? Però aquestes coses n'hi ha que disfrutar-les quan tens una setmana bona, no? n'hi ha que disfrutar, n'hi ha que gaudir i bueno, una setmana d'entrenaments i a continuar una mica del procés. L'altre dia ho pensava jo també, que és un equip que, bueno, que sempre anem en paral·lel, no? Bueno, tenim els mateixos punts, també va guanyar el partit l'altre dia a Granada i em sembla un equip molt dur, sobretot a dalt, té molta dinamita, té molt de gol, amb 3-4 jugadores molt potents. Crec que a dalt és un equip molt perillós i bueno, nosaltres a fer el nostre joc, nosaltres una cosa que tenim és que el nostre model de dia d'avui el tenim molt clar i amb algun matís, però és un partit molt difícil, repeteix, perquè tenen gent a dalt molt top, però bueno, nosaltres té la nostra línia i intentar buscar el nostre objectiu, que és ser regulars a partir d'ara i intentar buscar aquest objectiu.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
2: No hi ha primera divisió masculina per partits de seleccions, però el combinat de Luis de la Fuente juga d'aquí uns minuts amb molta presència de catalans, Jordi.
3: Sí, fins a 5 jugadors catalans estan en l'11 inicial del partit que disputarà el combinat espanyol a Wembley davant Anglaterra. Són Eric García, Pau Cubarsí, Cucurella, també al mig del camp Dani Olmo i a l'extrem dret Lamin Yamal. També podríem dir que hi ha 5 jugadors del Barça, a més de Cubarsí, Eric García, Lamin Yamal i Dani Olmo, hi ha Rodri en aquest mig del camp i si busquem algun al·licient més a anar, doncs seria la disputa per la pilota d'or, com per exemple que poden enfrontar a Lamine Yamal i a Harry Kane, el davanter d'Anglaterra. Un partit que començarà a 3:15.
2: No serem pendents a veure què fan tots aquests catalans de la selecció espanyola. Sí que hi ha competició a segona divisió, tot i que alguns equips tenen nombroses baixes. Un dels més damnificats és el Girona, que ha perdut fins a 9 jugadors. Va rebre l'Albacete amb només 16. Repassem com ha anat aquesta jornada de segona divisió per als equips catalans.
3: Que a més recordem que aquesta aturada de seleccions és de 3 setmanes, no de 2 com és habitual, i per tant això també afecta i de quina manera els equips de la segona divisió. El Girona n'és un d'ells, com deies, Anna, però ahir li va sortir prou bé la cosa, va guanyar a Montilivi a l'Albacete per 2-0 amb gols d'Abel Ruiz i Dani van de Beek. Segon gol d'Abel Ruiz, primer de la temporada pel jugador holandès, que deixa el Girona ben a prop de les parts de les posicions capdavanteres de la classificació.
2: Doncs com estan aquests partits? Tenim en joc ara mateix al Sabadell.
3: Sí, ara t'ho dic, el teníem amb empat a un al marcador, encara en l'últim quart d'hora de partit. Doncs mira, ja ha finalitzat. Ha acabat el partit i, com dèiem, empat en el marcador, Celta B 1, Sabadell 1.
2: Per tant, doncs, el Sabadell que esgarrapa un puntet i ahir li van anar força bé les coses a la Girona, que es va importar la victòria davant de l'Albacete.
3: Sí, correcte. El Girona que va guanyar 2-0 a l'Albacete malgrat les baixes i que, el deixa molt a prop de les posicions capdavanteres que de moment comanda el Castelló.
2: Doncs un Girona que ha guanyat 4 dels últims 5 partits. Girona FM, Pau Vilafanyer.
15: Un Girona resolutiu guanya per 2-0 a l'Albacete i segueix en dinàmica ascendent, sumant una nova alegria per l'afició blanquivermella. Els gironins, molt efectius de cara a porteria, van treure els 3 punts gràcies als gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, tots dos anotats a la primera meitat en un tram de partit on l'equip de Quique Álvarez va saber aprofitar les seves ocasions. Davant seu, un Albacete que va tenir prou ocasions per no marxar de 8, però que va pecar d'efectivitat als metres finals i es va trobar amb un gran Gazzaniga sota pals, decisiu per evitar que el conjunt manxec entrés en el partit. L'entrenador del Girona, Quique Álvarez, reconeixia després del xiulet final que l'equip encara ha de millorar coses, però remarcava que la victòria era el més important per seguir creixent i consolidar-se en la part alta de la taula.
16: Jo crec que el meu equip, en general, hem de millorar, però torno a dir, hem de posar en valor d'on venim, on estem, on, com estàvem avui, i a partir d'aquí créixer. I no posar-nos una vena als ulls i dir, bueno, tot va perfecte, ja ho sé que no. Però també mirar les coses positives de l'equip, l'esforç que està fent, els punts que hem tret, i és un lloc perfecte per créixer.
15: Una victòria, la quarta del Girona en els últims 5 partits, que confirma el gran moment de forma de l'equip i que fa que escali fins a la tercera posició, a l'espera del que doni de si la resta de la jornada.
2: A banda de la victòria, ahir el Girona va viure una altra alegria, el retorn de Porto 10 mesos després per culpa d'una lesió.
17: Era un día que llevaba esperando muchísimo tiempo, era un objetivo marcado, ¿no? El volver a poder pisar el césped en competición, el volver a sentir pues, lo que es jugar al fútbol de verdad, ¿no? Y sobre todo súper agradecido del cariño de toda la gente que hoy ha estado de 10 conmigo. Sí, la verdad que para mí ha sido muy, muy emocionante. Creo que va a ser uno de los momentos más bonitos que voy a vivir en mi carrera. Lo llevaré siempre marcado por todo, ¿no? Por el recibimiento, por tantos meses, por ver felicidad en la gente por ti. Eso no pasa prácticamente en la vida, y ver tanta gente, ¿no? Alegrarse y darte la enhorabuena porque has vuelto, pues solo puedo decir que gracias.
2: Doncs un Girona i un Sabadell que dormiran en zona de play-off. Fem una petita pausa i tornem tot seguit amb més futbol.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
8: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
9: Escolta-la els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc.
1: En directe a l'En Joc són 8:45 i continuem parlant de futbol, en aquest cas de la Primera Federació Femenina, on tenim un únic representant català, jornada ja número 3, Jordi.
2: Sí, i que ha tornat a caure, ha tornat a perdre, és el Barça Atlètic, aquest cop ha caigut al camp de l'Osasuna, Osasuna 1, Barça Atlètic 0.
1: Un Barça Atlètic que, de fet, només ha sumat un punt de 6 possibles. Baixem una categoria, passem a segona federació, el grup 2, on ja s'arriba la quarta jornada. 3 dels catalans han jugat avui i demà un duel català.
2: De moment ple de victòries, aquest migdia el Barça C s'imposava al camp del Múrcia amb una maneta, Múrcia 0, Barça C 5, i aquesta tarda els altres dos equips catalans que jugaven també han guanyat. A les 4 de tarda ho ha fet l'AEM, Elx 0, AEM 1, i l'Europa s'ha imposat al Villaviciosa Deodon per 1-3.
1: Una jornada aquesta que arrencàvem, que començava amb tots els catalans a les primeres 5 posicions de la classificació, si no fos pels 3 punts que li van treure doncs, a l'Europa. Això voldria dir que els 5 catalans acabarien pujant directament. Després dels resultats de la jornada d'avui veurem com canvien les coses. Ara mateix l'AEM ocupa la primera posició, seguit de l'Espanyol a falta del seu partit. L'Europa és tercer, el Barça C és quart i l'Ona de Sant Adrià és setè, a l'espera doncs, de disputar el seu partit en el dia de demà, com deies.
2: Sí, demà a les 11 del matí, Ona Sant Adrià, Espanyol B.
1: Doncs aquest duel català que tancarà la jornada pel que fa als equips catalans.
0: En Joc, el programa de l'esport català.
1: I anem cap a la Primera Federació Masculina, el grup 2, jornada 5, on estem ben pendents del partit que està en joc a Tarragona, entre el Nàstic i el Sant Andreu. A Tere Ortega, Tarragona Ràdio, com estan les coses? Perquè ja l'hem estat arribant al tram final d'aquest partit.
3: 4 minuts més l'afegit, minut 86, i de moment el marcador continua en taules, el marcador del nou estadi Costa Daurada, perquè empaten a un el Nàstic i a la Unió Esportiva Sant Andreu. Recordem que els quadribarrats han avançat al minut 9 de la segona part amb un penal que ha transformat Àlex Bermejo, i al minut 70 arribava l'empat del Nàstic, gol de Carla Segura. Per tant, de moment empat a un. Quan s'enfila la recta final del partit, Nacho González i Xisco Campos, que han jugat les seves darreres cartes, ha entrat Albertito per Serrano i ha entrat per part del Nàstic Pere Marcos, substituint a Proens, i Eugeni substituint a Oriol Subirat. Minut 86, recta final del partit, el nou estadi Costa Daurada, Nàstic 1, Unió Esportiva Sant Andreu 1.
1: Doncs de moment aquest empat a un entre Nàstic i Sant Andreu. Veurem si en aquests 4 minuts arriba un gol o s'acaben repartint els punts als de dos catalans. L'altre català, l'Europa, juga demà, Jordi.
2: I ho farà a les 4 de la tarda, estrenant entrenador a la banqueta. És Luis Blanco, que arriba en el lloc de Joan Maria Jané, a qui acomiadaven durant la setmana. I, per tant, Luis Blanco, que s'estrenarà a la banqueta escapolada. Això a les 4 de la tarda, a Europa, Rayo Majadahonda, Can Dragó.
1: Doncs precisament, escoltem a Luis Blanco, que com bé deia s'estrena doncs, a la banqueta de l'Europa, feia la prèvia del que serà el seu primer partit a la banqueta doncs, de l'Europa.
4: El que volem és veure un equip valent, sobretot valent, que jugui el màxim possible cap al contrari. Això és una situació difícil perquè els rivals són molt bons també, però aquesta mentalitat de ser valent, de recuperar la pilota el més possible, de ser un equip molt ordenat, de ser un equip molt competitiu. Això és el que volem instaurar a l'equip. O sigui, té un treball, però crec que aquesta setmana ja es podrà veure alguna situació d'aquestes, de veure un equip més reconeixible i, sobretot, que connecti molt bé amb l'afició. Jo crec que això serà molt important. Treball i n'hi haurà moltíssim. O sigui que aquesta situació em posa content, estic tranquil per això. M'he trobat un grup humà molt bo, amb moltes ganes de créixer, i crec que aquesta és la base. No?
0: En Joc, el programa de l'esport català.
1: Doncs anem baixant categories. Ens aturem ara a segona federació, al grup dels catalans, que aquesta temporada és el grup 2, jornada 4 ja, Jordi. Tenim un partit en joc. Anem a repassar doncs, què han fet el Barça Atlètic i el Penyesport i també l'Ebro-Terrassa.
2: Doncs mira, el Terrassa ha perdut el seu partit després de veure com al minut 5 es quedava amb un jugador menys. Finalment ha perdut el camp de l'Ebre per un gol a 0. I el Barça Atlètic, en l'última actualització, dèiem que guanyava per un gol a 0, doncs acaba de fer el segon i, per tant, guanya el Penyesport per 2-0 quan queden encara 14 minuts per acabar el partit.
1: I anem a veure, doncs, un que està guanyant, l'altre que acaba perdent. Anem a veure què està fent el Manresa, l'altre català que juga aquesta tarda des de les 7 de la tarda davant del Logroñés B. Ràdio Sallent, Jordi Giberra, com van les coses?
5: Doncs el Manresa ho intenta empatar aquest partit, però no hi ha manera. La defensa del filial del Logroñés està defensant-se bé. El seu porter, Tejada, està fent actuacions de mèrit i el Manresa domina, de fet, les aproximacions hi són. Potser falta una mica de fluïdesa a l'últim quart de camp, amb l'última passada, però sobretot està generant molt perill des de centrades laterals i jugades a pilota parada. Però Tejada, de moment, ha parat les intervencions més destacades dels atacants manresans. De moment, minut 78, 0-1 de partit, domini absolut dels blancs i vermells, però de moment falta aquest gol que mereix el Manresa.
1: Doncs veurem, Jordi, si acaba arribant doncs, aquest gol que permetia al Manresa aconseguir l'empat. Com dèiem, el Terrassa acaba perdent davant de l'Ebro. Un Terrassa que arrencava la jornada en tercera posició. Doncs ara, de moment, amb la resta de marcadors de la jornada que ja s'han anat disputant, baixa fins la quarta posició al Terrassa. Un Terrassa que havia guanyat els dos partits com a visitant i havia perdut a l'Olímpic, però avui com a visitant doncs, no ha pogut sumar la victòria. Això deia Oriol Alsina, l'entrenador del Terrassa, després del partit.
6: No, mira, tinc molt de respecte pels àrbits, molt de respecte. Són una gent que fan una feina molt, molt complicada i per l'arbitratge d'avui no canviaré d'opinió. O sigui, no vull opinar de l'arbitratge d'avui i per res és responsable l'arbitratge de tot això que ha passat avui. O sigui, ja sé que és incomprensible, però ha passat i ja està. O sigui, jo sempre valoro molt la feina dels àrbits. Per tant, no vull valorar el que ha passat avui. Hem jugat tot el partit amb un jugador menys, a 34 graus, amb un camp molt difícil per nosaltres, i hem competit i hem anat a per la victòria. En tot moment hem sigut dominadors del partit i en tot moment hem apostat nosaltres per al futbol. La veritat és que estic molt orgullós dels meus futbolistes i estic molt orgullós de l'afició que ens ha animat fins al 95.
1: Doncs aquests tres catalans que jugaven avui, de fet el Manresa encara està jugant, la resta de catalans ho faran demà, Jordi.
2: Sí, habitualment tenim al migdia algun partit, doncs no, podrem esperar fins a la tarda, podrem fer el vermut tranquil·lament, perquè a les 5 de la tarda, Espanyol B, Arnedo, Girona B, Osasuna B, Logroñés, Olot, i a les 6, Utebo, Reus, Rebis.
1: Doncs anem a repassar aquests partits perquè l'Espanyol B ha arrencat la jornada en quarta posició. Ara els resultats d'aquesta tarda l'han fet baixar fins la cinquena. Dues victòries, una derrota, rebrà el penúltim classificat, l'Arnedo. Espanyol B, Arnedo, demà a les 5 de la tarda. I Sergio García, l'entrenador de l'Espanyol B, que deia això a la prèvia.
7: Bueno, va ser difícil. Yo creo que es más parecido también a Peñasport, el Calamocha, que también era un partido difícil, aunque parezca el resultado que ha sido fácil, pero no es así. Nosotros empezamos muy bien, empezamos con un buen ritmo los primeros minutos y este va a ser parecido. Yo creo que ellos tienen buenos jugadores, tienen un equipo veterano que saben hacer las cosas. Y nosotros, si no estamos al 100%, no hacemos las cosas como tenemos que hacer y contrarrestarles a su equipo de ellos, pues no va a ser un partido difícil, no, ellos se encierran bien, defienden bien, pues nosotros con nuestras armas intentar hacer daño y bueno, intentar conseguir otros tres puntos que aquí en casa pues nos tenemos que hacer fuertes y intentar siempre conseguir victorias.
1: I també a les 5 de la tarda el Girona B rebrà la visita del que fins fa una estoneta era líder de la categoria, l'Osasuna B. Veurem si el Barça Atlètic acaba aconseguint la victòria, per tant se situa líder, però a l'arrencada de la jornada l'Osasuna B era líder en ple de victòries. Per tant, el Girona B que no tindrà una visita fàcil. Biel Ferrés, capità del Girona B, en deia això.
8: Sí, és un equip que ha començat molt bé, de fet va líder, no ha perdut, doncs això es mostra un equip molt sòlid. Segur que serà un partit que ens costarà molt, però bé, com he dit, ens hem de fer forts a casa. Hem d'intentar que Vidreres doncs sigui un fortí i bé, entre tots doncs, treballar per aconseguir guanyar-los i això, que les bones sensacions doncs segueixin i no decaure.
1: També a les 5 de la tarda, el Logroñés Olot, un Olot que visita el camp del Logroñés buscant la segona victòria com a visitant. El Municipal encara no hi ha guanyat. El seu entrenador, Roger Vidal, deia això.
9: Un equip molt divertit de veure, és un equip jove, un equip molt vertical, un equip que és capaç de fer unes transicions superràpides, amb jugadors ofensius molt ràpids, de molta qualitat, i haurem d'estar molt alerta, perquè és un equip que et pot donar la pilota en molts moments, però que té unes transicions molt, molt perilloses, i que després també... ofensivament, quan a joc associatiu també s'associen bé i són molt, molt ofensius. És un dels errors, no? Si sempre has d'anar a contracorrent, ja des de venir del partit es fa tot complicat, a nivell emocional l'equip després no està preparat i crec que és important ser capaços d'entrar al partit millor o de no encaixar tan aviat.
1: I a tercera federació masculina, el grup 5, on juguen els catalans. Arribem ja a la quarta jornada. Jordi, un català, un enfrontament en presència de català, doncs ja s'ha disputat.
2: Encara està en joc el partit del Sant Joan Atlètic Montcada a Tona. Primera part, recta final d'aquest primer temps. I a guanyar el conjunt local. Havia començat el partit amb victòria momentània del conjunt usonenc, del Tona, per 0-1, però el Sant Joan Atlètic Montcada ha capgirat el marcador i, com dèiem, s'imposa de moment 2-1 quan ens trobem en la recta final de la primera part, 3 minuts i escats per arribar al descans d'aquest primer partit de la quarta jornada de la tercera federació.
1: Ara acabarem de repassar aquesta tercera federació amb tots els partits de demà, però hem d'anar ràpidament cap a Tarragona perquè estava a punt d'acabar el partit entre el Nàstic i el Sant Andreu, però hi han novetats a Tarragona Ràdio. Tere Ortega, es mou el marcador.
10: Ha marcat Àlex García en un contraatac en solitari. S'ha quedat sol davant de Gasca i és el porter del Nàstic de Tarragona. L'àrbitre ha donat per gol protestes al Nàstic de Tarragona que han tirat de la Challenge perquè revisés aquest gol explicant o demanant que hi havia fora de joc, però sembla que l'àrbitre, que Sergio Escriche, té la decisió presa que donarà per bo el gol de la Unió Esportiva Sant Andreu i veurem quina és la decisió final de l'àrbitre del partit que està ja al cercle central del mig del camp i ara ve a revisar doncs, de nou aquest gol després de la revisió primera que ha fet del gol, la petició del Nàstic que revisés la jugada que considerava que era fora de joc i ara és el que tornarà a mirar l'àrbitre del partit, Sergio Escriche Guzmán, i de moment impàs aquí al nou estadi Costa Daurada amb aquest 1-2. Queda per saber si l'àrbitre finalment decideix que el gol del Sant Andreu, d'Alexis García, puja al marcador i clar, acabaria així el partit perquè pràcticament ja estàvem en temps d'afegir punt clos.
1: Doncs esperem, Tere, a veure què acaba decidint l'àrbitre. Sembla, per les imatges, que no hi hauria fora de joc. Veurem què acaba decidint l'àrbitre. Aguantem aquí amb tu per veure la decisió final, perquè és el que deies, 6 minuts d'afegit i ja hem superat els 7 minuts. 7:36, per tant, xiularà l'àrbitre el que cregui definitiu després de revisar-ho al VAR i doncs, pràcticament ja acabarem el partit. Estem pendents, estem aguantant aquí amb tu a Tarragona a veure què diu l'àrbitre.
10: De moment l'àrbitre envoltat pels futbolistes del Nàstic de Tarragona, d'Eugeni, de Manel Royo, el capità del Nàstic de Tarragona, els futbolistes del Sant Andreu han celebrat amb la seva afició, que està la preferent alta del nou estadi Costa Daurada, aquest gol d'Alexis García, que ha arribat en temps de descompte, i ara tornen a esmairar al centre del camp, i gol, dona per vàlid aquest gol l'àrbitre del partit, gol d'Alexis García. Per tant, la cosa acabarà així. Minut 98, Nàstic 1, Unió Esportiva Sant Andreu 2.
1: Doncs moltes gràcies, Tere. Tornarem després per escoltar els protagonistes.
10: Fins ara.
1: I seguim doncs repassant la tercera federació masculina, els partits de demà, Jordi.
2: Ara t'has dit. Primer et dic que a la segona federació hi ha hagut novetats. S'ha tornat a marcar el Barça Atlètic, que fa el tercer i, per tant, segella la victòria davant el Penyesport. Minut 86 de partit, tercer gol del conjunt blaugrana. Barça Atlètic 3, Penyesport 0.
1: I això donaria al Barça el lideratge, perquè
2: sí,
1: recordem que
2: a més sense encaixar cap gol.
1: Exacte, amb 8 gols a favor, 0 en contra, un Barça Atlètic que se situaria líder, superant a l'Osasuna B, que és precisament el rival que demà doncs visitarà el Municipal d'Olot. Repassem doncs els partits de demà d'aquesta tercera federació.
2: A 3 quarts de 12, Fundació Esportiva Grama Vilassar de Mar. A les 12 del migdia, un grapat de partits. L'Hospitalet Cerdanyola, Mollerussa Cornellà, Poble de Mafumet Vilanova, Europa B Muntanyesa i l'Escala Martinenc. A 2:45 de la tarda, Peralada Atlètic Lleida, i a les 6 de la tarda, Badalona Sant Cristòbal.
1: Doncs comencem parlant d'aquest Grama Vilassar de Mar, un duel que començarà a 3:45. A les 12 hi haurà el duel entre l'Hospitalet i el Cerdanyola. Un Hospi que encara no coneix la derrota, busca la segona victòria com a local, rebrà un Cerdanyola que lluny de casa no ha pogut puntuar encara. Escoltem Raúl Page, entrenador de l'Hospitalet, que feia la prèvia d'aquest partit davant del Cerdanyola.
11: La verdad que estos tres partidos que hemos empezado la competición hemos estado a un buen nivel, de menos a más. Y sobre todo pues con rivales directos, dos de ellos fuera de casa, también con muy buena imagen aquí el partido local. Y bueno, hemos conseguido sacar un 5-9 que, bueno, no, nunca es fácil en un inicio, donde siempre, pues a veces el equipo no está del todo trabajado, viene de pretemporada, entonces bueno, hay que estar contento. Pero claro, todo esto pues hay que corroborarlo ahora con estos dos partidos que tenemos en casa, primero Cerdanyola, semana que viene Mollerussa, y de intentar hacer las cosas muy bien. En el momento que dejemos de hacer las cosas que nos han llevado hasta aquí, o en el momento que hagamos más cosas de las que debemos por ser un rival a priori algo inferior, nos vamos a equivocar. Pues bueno, estamos contentos, estamos trabajando muy bien, el día a día está siendo muy bueno, la plantilla está progresando claramente.
1: I demà a la tarda, 4:45, el duel entre el Peralada i l'Atlètic Lleida. El Peralada no ha guanyat, està en zona de descens, doncs rep l'Atlètic Lleida. El seu entrenador, Juan Carlos Beltrán, deia això a la prèvia del partit.
12: Creo que el equipo va creciendo en diferentes aspectos, a nivel ofensivo, a nivel defensivo, a nivel de modelo. Y bueno, y ya dijimos desde el principio que íbamos a ser un equipo que nos iba a costar arrancar, y está siendo así, está siendo un arranque difícil, ¿no? Porque hemos tenido rivales difíciles, porque hemos tenido situaciones difíciles, como debutar en el Camp de Sports el otro día sin haber entrenado prácticamente nada allí. Son situaciones que no te lo ponen fácil, pero son situaciones que en el fútbol ocurren y que hay que saber adaptarse a ellas. Pero ahora también hay otro reto por delante que tenemos, ¿no? Que es ir fuera de casa y traer una victoria fuera de casa en un campo complicado como es este. Peralada es un equipo que es un equipo joven, con jugadores con hambre y con ganas de mejorar, con un entrenador que ya lleva tiempo trabajando ahí y que además lo hace muy bien. Y a partir de ahí pues nos vamos a encontrar pues con un equipo que tiene bastantes seguridades en lo que hace en su casa. Y pues a diferencia de nosotros, por ejemplo, pues tiene a lo mejor seguramente algunos patrones ya bastante adquiridos, ¿no? Y nosotros todavía no.
1: I mitja horeta més tard, a les 6 de la tarda, començarà el partit entre el Badalona i el Sant Cristòbal. Dos equips que han començat la jornada en la zona mitja de la taula amb 3 punts, el Badalona, i amb 4 el Sant Cristòbal. Genís San Pietro és l'entrenador del Badalona i deia això parlant d'aquest partit de demà.
13: És un equip mític de la categoria, sempre està en zona tranquil·la i mai pateix excessivament per baixar, tot i que una mica, no?, l'any passat, però sempre s'acaben defensant bé. Crec que mantenen jugadors que són veterans i que coneixen molt bé la categoria i tenen nivell, i crec que s'han reforçat molt bé, com amb el Pime, amb el Christian a l'esquerra, amb més jugadors, i crec que tenen un bon equip i un bon entrenador.

0: I repassem ara la Lliga Elite, que arriba a la segona jornada. El Prat és el líder en aquesta categoria, en el grup català de la Lliga Elite. Doncs no juga fins al dia 14, el Prat, el seu partit davant del Castelldefels.
1: Sí, perquè el Prat té un bonic camí a començar a partir de demà, que és amb la Copa del Rei, amb aquesta fase prèvia, que jugarà doble partit davant el Sant Rafael. Doncs en aquesta Lliga Elite hem tingut un primer partit aquesta tarda i ha acabat amb victòria visitant. Després de remuntar el marcador, ha guanyat el Viladecans, Argentona 2, Viladecans 3.
0: I pel que fa a demà, doncs la resta de la jornada?
1: Sí, a partir de les 12, 3 partits, Singuerlín Atlètic Sant Just, Sabadell B, Manlleu i Valls Sant Mauro. A un quart d'una del migdia, Turó Peira, Can Vidalet, a les 4 i 5. Rubí Martorell, partit en directe per la xarxa Més, i a les 5 de la tarda Vic Horta, el partit del Prat, que ho comentàvem abans, i que jugarà el 14 d'octubre, com bé deies, serà contra el Castelldefels.

0: I estàvem molt pendents també del que fes el Sabadell. Jugava aquesta tarda al camp del Celta a Fortuna. Doncs l'Adri Arroyo ens explica què ha acabat passant en aquest partit.
1: El Sabadell ha sumat un nou punt a domicili fora de casa, tercer empat en quatre sortides en aquesta Lliga Hypermotion. És veritat que se li resisteix encara la victòria fora de casa, per contra a la Nova Creu Alta ho ha guanyat absolutament tot. Avui contra el Celta Fortuna, a Banca Balaídos, una acció ha marcat molt l'inici de partit, al minut 4 o 5, una pífia monumental de Miqui Codina, que de cap li ha servit a Marín perquè enfilés sol contra Diego Foli i el superés fent l'1-0 momentani. Malgrat tot, ha esgarrapat un punt al Sabadell.

0: naturalitzant la rada, que és evident que no podem donar-li aquesta facilitat als rivals, però més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
1: De manera momentània, i a l'espera que finalitzi demà i demà passat la jornada, el Sabadell recupera la seva posició de prestigi com a sisè classificat dins la zona play-off descens a primera divisió després d'aquest repartiment de punts avui a Vigo, un partit que segurament era més de 0-0 que no pas d'un a un, però que acaba igualment en taules.
2: Parlem ara de futbol sala. El torneig obertura arriba ja a la tercera jornada. Un català ja ha jugat, l'altre jugarà demà.
3: El que ha jugat ho va fer ahir, el que jugarà demà és el Catgas Santa Coloma. Ahir el Barça doncs es deixava escapar la victòria al Palau i empatava a 2. Barça 2, Cartagena 2, malgrat els gols d'Adolfo i Sergio González. Els 4 gols es van produir a la primera part i, per tant, a la segona no es va moure el marcador amb el qual s'havia arribat al descans amb aquest empat a 2. I demà, com dèiem, perdona, el Santa Coloma, que visitarà la pista del Manzanares a la 1 al migdia.
2: Doncs veurem què fa el Catgas demà. El Barça, com deies, empatava 2, venia de dues victòries seguides al Barça, i després doncs aquest empat en la jornada, en el dia d'ahir, de divendres. Invicta encara, això sí, el Barça, després de 3 jornades, ara mateix ocupa la tercera posició per darrere de Palma Futsal i de Jaén Paraíso. Escoltem Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça.
4: Sí, la verdad que ha sido una pena. Creo que un resumen global del partido, te puedo decir que en la primera parte creo que somos superiores a ellos y tenemos ocasiones bastante claras y que no las materializamos, y luego es cierto que con el 4-3 no lo aprovechamos, ellos hacen una buena defensa o nosotros más bien hacemos un mal ataque, y creo que luego con el 5-4 que hemos arriesgado para ganar el partido, pues ellos han tenido ocasiones claras para llevarse el partido. Creo que el partido ha sido un poquito espeso por parte de los dos equipos, en la segunda parte sobre todo. También quizá ellos, que venían con bajas igual que nosotros, bueno, ellos el hecho de defendernos todo el partido en media pista, han subido muy pocas veces arriba. Bueno, ellos han venido a hacer su partido, que era defenderse ahí bien y meter balones al pívot, lo han hecho bien, de eso se han beneficiado en el segundo gol, y ya está.
2: I després d'una derrota i un empat, el Catgas encara no coneix la victòria. La buscarà demà a la pista del Manzanares a partir de la 1 del migdia. Víctor Pérez, jugador del Catgas, deia això del partit de demà.
5: Bien, llegamos bien, hemos tenido una semana larga de trabajo, entonces hemos podido trabajar bien y estudiar bien a Manzanares. Entonces creo que llegamos bien con todas nuestras armas y preparados para sacar los 3 puntos. Sí, claro, sabemos sobre todo la dificultad, ¿no?, de aquella pista. Manzanares es el primer partido que juega en casa, entonces sabemos que allí nos apretarán mucho la grada. Manzanares es un gran rival también, pero vamos con muchas ganas y mucha ilusión de poder sumar los 3 puntos. Sí, exacto, los dos necesitamos los puntos, un punto para cada equipo, entonces creo que será un partido bonito sobre todo, pero bueno, llegamos bien trabajados, con los deberes hechos y preparados para traer aquí los 3 puntos.
2: Doncs demà serà aquest partit del Catgas Santa Coloma. No hi ha competició femenina perquè s'està preparant ja la fase de classificació de l'Europeu. Aquesta primera fase es disputa a Eslovènia i la Lliga Iberdrola, per tant, doncs queda aturada durant uns dies. De fet, no es reprendrà fins al dia 15 d'octubre. Anem a repassar alguns partits que teníem en joc en aquests moments, Jordi, perquè teníem alguns partits oberts a aquesta hora.
3: Doncs mira, te n'actualitzo 4. El Barça Atlètic acaba de finalitzar en aquests precisos moments, mentre parlàvem tu i jo, i ha guanyat per 4-0. Hi ha hagut un doblet final de Shane Kluivert, que, com dèiem, deixa el Barça Atlètic líder en solitari. El Manresa continua perdent 0-1, el partit encara està en joc. El descans a la tercera federació arriba al partit entre el Sant Joan Atlètic Moncada per 2-1, que guanya el Tona. I a la selecció espanyola guanya ja a Wembley, Anglaterra, ha marcat el català Lamine Yamal.
2: Doncs vinga, fem una petita pausa i tornem tot seguit amb tota l'actualitat. Encara ens queda repassar vàter, polo, hoquei i moltíssimes coses més. Fem una pausa i tornem ara mateix. Fins ara.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Cricket in Barcelona.
5: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
6: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: de la mà.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. Milers de persones s'han manifestat pel centre de Madrid amb el lema "Ni un americà més". La marxa ha començat a la Puerta del Sol i ha acabat al Congrés dels Diputats. La protesta, impulsada pel sindicat de llogateres, reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, que garanteixi contractes estables i congeli els lloguers. Una manifestació que afegeix pressió política de cara al Consell de Ministres de la setmana que ve. De fet, Sumar ha amenaçat de plantar aquest Consell si dimarts no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. Paral·lelament, el PSOE ha reobert converses amb Junts per intentar aconseguir els suports necessaris al Congrés. La mateixa dona, de 87 anys, ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres, la Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts aquest decret per canviar el que considera lleis injustes en l'habitatge que han permès el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit. Afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat, en esfondrar-se aquest migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís de l'enfonsament s'ha rebut a la una del migdia al número 15 del carrer Pont, a la barriada nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat. Són 4 les persones que han resultat afectades. Un home ferit de gravetat, traslladat a l'Hospital Sant Pau de Barcelona, 2 homes ferits lleus, evacuats a l'Hospital de Granollers, i un menor que ha resultat il·les. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos. D'altra banda, les pàgines web de DIF i de DIF Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està garantida. També ha recordat que cap sistema informàtic relacionat amb l'explotació ferroviària s'ha vist afectada i que la circulació de trens s'està desenvolupant amb normalitat. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat aquest dissabte que el govern espanyol treballarà incansablement fins a aconseguir l'oficialitat plena del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea. Ho ha reiterat així en un missatge en xarxes socials pel Dia Mundial Europeu de les Llengües. Justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal, i és que s'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU. A tot això, dia avui, parlant de cultura, en el que Barcelona viu una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè. Al llarg de tot el dia, activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de les ciutats. La cultura popular ha estat una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars. I aquest vespre, en marxa des de fa aproximadament mitja hora, un dels grans moments i més esperats de la Mercè, el seu correfoc pels carrers de Barcelona. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc, el programa de l'esport català.

Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la teva ràdio local. En els propers minuts repassarem tota l'actualitat esportiva del cap de setmana, el bàsquet, el waterpolo, l'hoquei patins i moltíssimes coses més. Amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és l'Enjoc.

0: amb Jordi Cervantes. Jordi, el Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
1: Què tal, Anna? Les blaugranes s'han imposat 0-2 al camp del Logroño United amb Dianas de Maisa i Patrick Guijarro. Aquest migdia el Badalona Women ha perdut el minut 96 de partit davant el Granada per 0-1. Demà serà el torn de l'Espanyol, que visitarà el camp del Deportivo a partir de les 6 de la tarda. Les blanquiblaves buscaran el segon triomf consecutiu del curs.
0: A segon, el Sabadell empata en la seva visita al camp del Celta.
1: Els arlequinats han empatat a un davant del filial del Celta i acaben la jornada en zona de play-off, o dormiran avui dissabte en zona de play-off, igual que el Girona, que ahir guanyava l'Albacete 2-0 amb gols d'Abel Ruiz i Van den Beek.
0: I a Primera Federació, taules, el primer duel català de la temporada.
1: Sí, també empat a un entre el Nàstic i el Sant Andreu. No, taules, no, perdona, m'he equivocat jo. T'he fet caure en el parany. Ha guanyat el Sant Andreu en el darrer instant per 1-2 gràcies a aquell gol al minut 96 d'Alexis. I sí que és cert que el Sant Andreu ha guanyat per 1-2 i s'emporta els 3 punts cap a Barcelona. Els tarragonins es mantenen fora de la zona play-off i el Sant Andreu surten de la zona de descens. L'Europa, amb nou entrenador a la banqueta, Luis Blanco, juga demà a Can Dragó. Els escapulats buscaran el primer triomf del curs davant el Rayo Majadahonda a partir de les 4 de la tarda.
0: I tret de sortida a la Lliga ACB.
1: Sí, ho fan amb novament 5 equips catalans que prendran part d'una competició que engega avui el curs 26-27. Aquesta tarda ja ha debutat el Manresa, ho ha fet amb derrota a la pista del Bilbao, i el Barça juga des d'ara, des de les 9, al Palau Blaugrana i rep el Leima Corunya. Demà diumenge s'estrenen el Joventut a la pista del Breogán, a les 12 el Bàsquet Girona a Fontejau contra l'UCAM Múrcia a les 5 de la tarda, i a les 6 el Força Lleida visita el València.
0: I dues competicions més engeguen la temporada 26-27.
1: A la divisió d'honor masculina de rugby, la Santboiana s'estrenarà demà contra el Salvador a partir de les 12 del migdia, un partit que es podrà seguir en directe per la plataforma digital La Xarxa Més. I aquest cap de setmana comença la divisió d'honor femenina amb dues jornades de waterpolo, amb la que es disputa, com dèiem, aquestes dues primeres jornades de la competició.
0: Són les 9 i 6. Marxem de ronda. Comencem amb segona divisió perquè estàvem pendents del partit amb el Sabadell, que havia començat a 6:45 de la tarda. Ja acabat, recordem què ha fet el Sabadell al camp del Certa Fortuna.
1: Ha empatat a un, s'havia avançat el conjunt gallec, però immediatament el Sabadell ha pogut empatar el partit i així s'ha arribat al descans. A la segona part no s'ha mogut el marcador i, per tant, el partit ha acabat amb 1-1 al marcador, i, com dèiem els titulars, d'anar al Sabadell dormirà aquesta nit en zona de play-off.
0: I baixem un parell de categories. Anem a segona federació masculina, grup 2, jornada 4. Estàvem pendent del partit entre el Manresa i el Logroñés B. Anem cap a Manresa, Ràdio Sallent, Jordi Givert, ja acabat?
2: Ha acabat el partit, un partit que s'ha allargat fins al minut 99 i que ha acabat amb derrota manresana per 0-1 en un partit que ha tingut de tot, polèmica per una expulsió del central del Manresa, Mateus, per protestar l'àrbitre quan tot just havia rebut ell una falta, una expulsió de ser molt primirat a l'àrbitre just quan s'estava acabant el partit, i aquí s'ha acabat la història. El Manresa ha tingut diverses ocasions. De fet, la defensa del Logroñés ha tret dues pilotes sobre la línia de gol en aquest partit per mantenir aquest 0-1 a favor, i tot i el bon joc del conjunt de la capital del Bages, la victòria se'n va cap a la Rioja.
0: Doncs Jordi, hi havia un altre partit a aquesta hora també, que començava a les 7, el Barça Atlètic Penya Esport.
1: Sí, que ha acabat guanyant, com dèiem, per 4-0. Això el farà dormir aquesta nit a líder en solitari, després de marcar 10 gols i no encaixar-ne cap, i a l'espera del que faci demà l'Osasuna B, que visita el camp del Girona B.
0: I un partit que encara deu estar en marxa perquè ha començat a les 8 del vespre és el duel de tercera federació masculina del grup 5, jornada 4, Sant Joan Atlètic Montcada Tona.
1: Partit que es troba a l'inici de la segona part amb victòria local, Sant Joan Atlètic Montcada 2, Tona 1.
0: I teníem ja, com dèiem, arrencada la Lliga ACB, i des de les 9 un duel amb presència catalana.
1: Minut 5 d'aquest primer període, guanya el Barça al Palau, Barça 12, Leima Corunya 9.
0: I tenim un partit en joc des de les 7 de la tarda de bàsquet, ja l'haver finalitzat, és la semifinal de la Lliga Catalana de tercera FEB entre el Montgat i el Valls. David Prats, a Ràdio Ciutat Valls.
3: Bona tarda des del pavelló esportiu 11 de setembre de Mollerussa, el Club Bàsquet Valls, que estarà a la final de la Lliga Catalana de Tercera FEB després de superar fa poca estona que ha acabat el partit per 70-74 al Montgat. Un partit que sobretot el Valls s'ha arribat a col·locar fins a 13 punts de diferència, que és el màxim avantatge, però una sèrie de triples consecutius del Montgat han posat emoció fins al final. Al final, però, s'ha pogut certificar aquesta victòria per 4 punts de diferència, un Valls que també ha acabat amb la lesió d'un dels seus jugadors, com és Jan Campeny. Caldrà veure l'evolució d'aquesta lesió, però el Club Bàsquet Valls caçarà aquesta final de demà a partir d'un quart de vuit del vespre i la jugarà davant l'Espanyol Bàsquet Cornellà, que a les 5 de la tarda ha aconseguit guanyar per 80-63 al Mollerussa. Recordem la final demà un quart de vuit, el vigent campió d'aquesta competició, que és el Vic, que l'any passat va superar el Mollet per 87-70. Demà Espanyol Bàsquet Cornellà, Club Bàsquet Valls Tallersa, Pablo Martínez, amb els jugadors ja desfilant. Això és tot el que us podem explicar.
0: Doncs moltes gràcies. Estàvem pendent també de l'handbol, Jordi, perquè el que accepta el Manu Granollers està jugant.
1: Ho fa des de 8:45 del vespre i de moment està guanyant a domicili. Està guanyant a la pista de l'Alacant, Alacant 17, Granollers 20, un partit que està a punt d'arribar al descans de l'enfrontament.
0: Doncs parlem de waterpolo, de la divisió d'honor masculina. Jornada 2, el Sant Andreu ja d'haver acabat el seu partit davant del Canoet.
1: Sí, ja ha guanyat per 4 gols de diferència. Sant Andreu 15, Real Canoe 11.
0: I anem cap a Sant Sadurní d'Anoia, perquè a l'Hockey Lliga Catalana Masculina ha arrencat ja la primera jornada. Noia i Vilafranca han començat el seu partit a 8:15 del vespre. Jaume Boquera, Ràdio Sant Sadurní, ja d'haver acabat aquest partit.
4: Sí, el partit ja s'ha acabat. El resultat definitiu és 5-0 favorable al Noia, un Vilafranca que al començar a un Noia que a la segona part ha començat marcant el tercer gol. El Vilafranca s'ha desinflat bastant i el Noia ha anat imposant la seva llei. El quart i el cinquè gol, bones accions del Noia amb atac, i aquest resultat contundent de 5-0, mantenir la porteria a 0, evidentment, és un punt d'inflexió amb aquest nou Noia, amb aquest nou staff, amb l'Aleix Esteller de cap de files, i que de moment, doncs, aquesta Lliga Catalana se li posa bé als homes de l'Aleix Esteller.
0: Doncs moltes gràcies, Jaume. Dos partits més, un que acaba d'arrencar i un altre que també ha d'haver finalitzat, Jordi, en aquesta Hockey Lliga Catalana Masculina.
1: Doncs de moment el Calafell i Xum es troben en la recta final, queden 3 minuts encara de partit, i guanya l'equip local per la mínima. Calafell 2, Xum 1. I el partit que ha començat és el partit del Reus a la seva pista, i de moment empat a 0 en els primers minuts de partit davant el Caldes.
0: I a l'Hockey Lliga Catalana Femenina, jornada 2, com tenim els partits que estaven en joc?
1: El Sant Cugat Palafrugell, Palau, perdó, es troba a la segona part i de moment guanya el Palau per 1-3. I també tenim el Cerdanyola 4, Mataró 0.

0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: Doncs arrenca la Lliga ACB amb una penya que fa una setmana celebrava un nou títol després de 18 anys sense aconseguir-ne cap, la Supercopa ACB, i un Barça que perdia aquesta final, però guanyava la de la Lliga Catalana ACB fa uns dies. Per tant, en dos equips que arriben amb un títol sota el braç. Arrenca la primera jornada i avui ja hem tingut presència catalana en aquests partits de dissabte. Jordi, com han anat les coses?
2: De moment ha començat malament la cosa, perquè el Manresa ha perdut en la seva visita estrena a la pista de el Bilbao, i ho ha fet per 107-92. Ha aguantat durant la primera part, però a la segona ha encaixat 63 punts, i això ha fet impossible intentar aconseguir la victòria en la seva visita a la pista basca. Des de les 9 de la nit, Anna, s'està jugant un altre partit en presència catalana. És el Barça, que juga al Palau, i rep el Leima Corunya. I de moment, a dos minuts pel final del primer període, guanya el Barça per la mínima. Barça 14, ara perd per la mínima. Barça 14, Leima Corunya 15.
1: Doncs el Quinzana a Manresa, que no ha pogut aconseguir la victòria en aquesta arrencada de temporada, i això deia Diego Ocampo, el tècnic manresà, després d'aquesta derrota.
3: Tercer i cuarto nos hemos venido abajo físicamente y moralmente. Está claro que puedo y se pueden encontrar muchas excusas, pero no hay ninguna excusa para seguir compitiendo y sobre todo ser autodisciplinados. Con autodisciplina quiero decir, si tenemos un plan, una serie de cosas a realizar, pues metas o no metas, vayas 10 abajo, 12 abajo, hay que seguir el plan. Y ahí es un poco lo que más me preocupa, porque hemos perdido el Oremus pues respetando los emparejamientos correctos en el balance defensivo, con falta de comunicación, haciendo faltas que no venían a cuento. Y bueno, es un Bilbao, pues un equipo experimentado, ha visto la sangre y se ha llevado el partido enseguida.
1: I demà serà el torn dels altres tres equips catalans d'aquesta Lliga ACB.
2: Un ho farà al migdia, a les 12. El Joventut visitarà la pista del Riu Breogán. A la tarda ja, a les 5, el Girona Fontejau rebrà l'UCAM Múrcia. I qui té potser el partit més complicat és el Força de Lleida, que a les 6 de la tarda visita la pista del campió de Lliga, el València.
1: Doncs la penya que visita la pista del Riu Breogán a partir de les 12 del migdia, una penya que ve després d'haver aconseguit aquesta Supercopa ACB, d'haver-la celebrat dilluns a Badalona. I això deia Àlex Reyes, jugador de la penya, sobre aquest partit que els espera demà en el debut de temporada.
4: Bueno, han sido unos días muy bonitos, muy, muy positivos y que nos permiten afrontar pues, este inicio de temporada con grandes sensaciones. Bueno, un título muy importante para todos, para el club, para jugadores, por supuesto a nivel personal muy feliz por lo conseguido. Y nada, aplicar todo lo que hemos hecho bien en este partido para lo que viene ahora en Liga.
1: A la tarda, a les 5, Girona, UCAM, Múrcia, un Girona que busca una primera victòria amb aquesta estrena a Fontejau. Moncho Fernández, l'entrenador del Girona, en deia això.
5: Totalment, UCAM Múrcia estarà molt bé, com sempre, no? És un equip que ha fet unes campanyes increïbles. Fa dos anys, com saps, ha jugat a la final de la Lliga ACB, sempre estan en competició europea, sempre són un equip molt complicat, molt agressiu, que juga con molt esforç i per suposat, amb talent, un equip complicat de la Lliga, com tots els equips de la Lliga. Bé, jugar a casa sempre és una bona notícia per a nosaltres i també suposo que els jugadors estaran, no sé com es diu, ansiosos, però con moltes guanyes de jugar a Fontejau, no? I davant de la seva gent. Doncs, bueno, ja tenim, jo crec que tots, ganes de que comenci la Lliga i comenci el bo, no?
1: I l'Ilern Lleida serà l'últim català en debutar. Ho farà a partir de les 6 de la tarda, com deia el Jordi, en una pista gens fàcil, a la Fonteta de Sant Lluís, a partir de les 6 de la tarda davant del València. Un duel complicat en aquesta estrena per als de Gerard Encuentra. Parla l'entrenador de Lleida.
6: Moltes coses bé, no? Quasi un partit perfecte, no? Estem parlant de, com bé dius, l'actual campió de Lliga, que l'any passat va jugar a la Final Four de l'Eurolliga, que sí que ha tingut alguns canvis, però també s'ha reforçat molt bé, han fitxat molt talent, no? Tenim molt bons jugadors, Estem parlant de jugadors, bueno, de jugadors top a nivell europeu. Que tots els clubs pugen pressupostos, tots els clubs creuen que han millorat la plantilla, tots, bueno, és una lliga molt, molt, molt difícil, molt igualada, on tothom pot guanyar tothom, on cada partit compta molt. Llavors, jo sempre ho dic, no? Crec que la primera etapa del Caprabollé va estar 4 anys, no? A l'ACB, doncs a mi em sembla un repte bonic intentar igualar-ho, no? I tant de bo ho puguem aconseguir.
0: En joc.
1: Encara no han començat moltes de les competicions. De fet, la Lliga Femenina Endesa ho farà la propera setmana, però sí que hi ha Copa Espanya. Tercera jornada, última, i com ha quedat tot plegat, Jordi?
2: Hi havia duel català i ha guanyat el Bisbal Bàsquet. Prat 71, Bisbal Bàsquet 79. T'explico més o menys com va la competició aquest any, perquè han fet tipus Champions masculina i femenina de futbol. Han fet una classificació llarga i en aquest sentit han fet grupets perquè s'enfrontessin als equips. Hi havia un total de 28 equips, hi havia 7 grups de 4 equips i, per tant, havien de jugar 3 jornades. El Bisbal ha guanyat els 3 partits i es classifica per la següent ronda. El Prat, malgrat perdre, acaba amb 2 victòries i una derrota i haurà d'esperar els resultats de demà per saber si classifica per la següent eliminatòria, que seria uns 16ens de final i on ja entrarien els equips de la primera FEP. A partir d'aquí, doncs seran 16ens de final, 8ens de final, quarts de final i una última fase final, que seria la Final Four, la final a 4, per decidir el campió de la Copa Espanya. En qualsevol cas, el resum ara és que el Bisbal Bàsquet es classifica per aquests 16ens de final i el Prat haurà d'esperar els resultats de demà i tindrem sorteig la setmana vinent per saber els aparellaments que molt probablement aquests dos equips, tant Bisbal Bàsquet i el Prat, si aconsegueix la classificació, que ho té tot de cara, doncs s'enfrontarà un equip de la primera FEP.
1: Doncs estarem pendents de cara a la setmana vinent. Ara ens centrem en Mollerussa, podríem dir que és on s'han centrat les altres categories del bàsquet que parlarem a continuació. La Lliga Catalana Tercera FEP ha arribat ja a la fase final. Ahir es van jugar els quarts, avui les semifinals i demà la final. Com ha quedat tot plegat?
2: Doncs que tindrem una final que la disputaran l'Espanyol i el Valls. L'Espanyol s'ha enfrontat al Mollerussa i l'ha guanyat Mollerussa, que feia d'equip anfitrió, doncs ha perdut per 17 punts de diferència. Espanyol 80, Mollerussa 63. Per cert, que l'Espanyol juga Xavi Rabasseda, un jugador mític del bàsquet català i que ha jugat molts partits a la Lliga CB, doncs ara està jugant a aquest Espanyol de tercera FEP. En l'altre partit, ens ho explicava el company de Valls, ha guanyat el conjunt visitant i, per tant, el Valls es classifica per la final, ha guanyat 70-74 al Montgat. Demà tindrem aquesta final a partir d'un quart de vuit del vespre, al partit entre l'Espanyol i el Valls.
1: I també hi haurà una altra final demà, la de la Lliga Catalana Femenina 2. Quins seran els equips que s'hi enfrontaran?
2: També a Mollerussa, serà un partit que es disputarà abans de la final de la tercera FEP, serà a les 5 de la tarda i la jugaran al Tarragona Bàsquet i al Manresa.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
1: Ha començat la divisió d'honor femenina de waterpolo i ho fa amb doble jornada. També la masculina ha tingut doble jornada aquest cap de setmana, un fet que veurem molt al llarg d'aquesta temporada, bàsicament per reduir despeses de desplaçaments. Com ha anat aquesta primera jornada a la divisió d'honor femenina, Jordi?
2: Sí, comencem amb aquesta estrena, perquè la setmana passada ho feia la masculina, i en aquesta primera jornada doncs tenim aquests resultats. Es va produir ja un primer ahir a la tarda, Catalunya 18, Echeide 13, i aquest dissabte s'ha disputat el gruix de la jornada d'aquesta primera data. Mataró 14, Mediterrani 8, Barceloneta 14, Canoe 6, Horta 6, Sabadell 25, Sant Feliu 16, Sant Andreu 10 i Rubí 4, Terrassa 12.
1: Doncs arrenca aquesta divisió d'honor femenina amb un Mataró que defensa el títol aconseguit l'any passat i que fa pocs dies aconseguia també la Copa Catalunya per quarta vegada, la segona de manera consecutiva, i ho fa amb victòria del Mataró per 14-8 a 8 davant del Mediterrani. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
7: Una setmana després de conquerir la Copa Catalunya, l'Assolín Centre Natació Mataró s'ha estrenat en victòria a la Divisió d'Honor d'enguany, un campionat que es preveu intens i dur per les exigències del calendari. Per començar, 3 partits en 5 dies. Aquest dissabte contra el Mediterrani, diumenge contra l'Atlètic Barceloneta i dimecres a la piscina del Club Natació Catalunya. El partit d'aquest dissabte contra el conjunt de Sants ha tingut un inici realment demolidor per part de les mataronines, com si davant d'un calendari tan exigent es tingués pressa per deixar enllestits els partits com més aviat millor. 4 gols en 4 minuts que feien pensar en una victòria fàcil, amb golejada inclosa, de les jugadores de Dani Ballar. Aquest 4-0 inicial, amb gols de Bertran, Claveria, Kearns i Rumer, ha estat oportunament llimat pel Mediterrani. Carlota Alonso i Anna Marie Pearson escurçaven diferències 4-2 abans del final del primer quart. En el segon, les locals han perdut aquella embranzida de la qual havien fet gala en el primer període, mentre que les de Sants començaven a tapar forats al darrere i a no despenjar-se en el marcador. Lineback feia pujar el 4-3 al marcador. Morell i Rumer, de penal, han salvat els mobles en 2 gols. El descans ja s'hi arribava amb un 6-3 per a l'Assolim. Avantatge clar, sí, però la sensació que el partit acabaria amb golejada s'esveia. A la represa, l'Assolim s'enfilava fins als 5 gols d'avantatge, 8-3, amb gols de l'hongaresa Camila Faragó i de Caral Anton, aquest de penal. Un marge que amb oscil·lacions s'ha mantingut fins al final del partit. El tercer quart acabava amb un 9-5 després que Sílvia Morell tanqués el període amb un altre gol per a les mataronines. En l'últim quart, el Mediterrani ha albirat l'esperança de poder retallar diferències arran del 9-6 marcat per Anna Marie Pearson, esperança que de seguida ha quedat en res. Martina Claveria i Caral Bertran, totes dues per partida doble, i Sílvia Morell s'han encarregat d'establir el que ha estat el resultat definitiu. Assolim Centre Natació Mataró 14, Club Esportiu Mediterrani 8.
1: I un altre dels grans aspirants està a la part alta de la classificació. El Terrassa també ha guanyat a la piscina del Rubí per 4-12. Ens ho explica el Siscol Ara de Ràdio Rubí.
8: El Terrassa ha estat l'equip que s'ha endut la victòria en la primera de les cites de la Divisió d'Honor de Waterpolo amb el retorn del Club Natació Rubí a l'elite, amb una victòria garenca marcada per la distància que hi ha de plantilles, en tots dos casos, amb un conjunt que competeix a Europa i l'altre que lluitarà per la permanència. Malgrat el resultat contundent final de 4-12, hi ha aspectes a destacar que li agraden a l'entrenador Carlos Ligero del Club Natació Rubí, pensant en el futur immediat, perquè demà també tenen una cita complicada per arrencar aquesta temporada.
9: Sí, tant avui com demà, sabem que avui el Terrassa equip de Champions, demà el Cata equip d'Eurocup, que la va guanyar la temporada passada, però encara així crec que avui hem estat a un gran nivell. Al final, que el Terrassa només ens faci 12 gols a casa, sí que és veritat que a nivell ofensiu ens ha costat una mica més, però ens hem d'acabar de trobar. Però a mi el partit em deixa molt bones sensacions. Venim d'una altra categoria, de la primera nacional, i bueno, crec que hem estat a un nivell, sobretot defensiu, força alt.
8: 2-6 en el primer quart, han rebut la meitat dels gols, i en els altres 3, doncs, 6 gols més per part del conjunt egarenc, amb doncs, aquest tram de 2 gols i 2 gols per part del Club Natació Rubí per tancar aquesta primera jornada. D'aquesta manera, en aquest doncs, nou calendari que inclou caps de setmana amb 2 cites. Demà, el Club Natació Rubí, que li toca al Catalunya, pel que fa al conjunt egarenc, la seva cita serà a casa i davant del Real Canoe.
1: Doncs ara bé, ho deia el Siscol Ara, hi haurà doble jornada aquest cap de setmana. Repassem la resta de partits d'aquesta jornada 2.
2: Gairebé tots els partits es disputaran demà al migdia. A 11:15, Rubí Catalunya. A les 12, Sant Andreu Txell. A 12:15, Mataró Barceloneta i Sabadell Sant Feliu. A 13:45, Terrassa Canoe. I tancarà la segona jornada a la tarda, a 17:45, al Mediterrani Horta.
1: Doncs sí que és una mica anecdòtic, però repassem la classificació. El Sabadell és líder, seguit de l'Atlètic Barceloneta, a la Terrassa, el Sant Feliu i el Mataró. Juntament aquests equips amb el Catalunya, doncs encapçalen la classificació. Doncs amb aquesta primera victòria veurem a la jornada de demà, doncs hi ha més moviments a la classificació, si es podrà tenir més en compte. Nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit amb moltíssimes coses més, amb hoquei patins, la resta del waterpolo i amb moltíssimes coses més. Fins ara.
0: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Braseria La Bolera.
12: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
11: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
12: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
11: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
12: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
11: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
13: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
14: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
15: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
14: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
15: Perquè la teva salut és el nostre futur.
14: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
16: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
17: Ah, no tens mans?
18: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
19: Red flag.
17: Oi que sí?
18: Sí. Sí.
20: Ja disponible a cugat.cat.
17: Mare meva.
21: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
22: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Som en directe a l'Enjoc, 9:45 del vespre. Seguim repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Ens havíem quedat en el waterpolo, en la divisió d'honor masculina, que arriba ja a la segona jornada. 15 partits s'han disputat ja, Jordi.
2: Aquest migdia, dos partits. El Barceloneta 23, Rubí 9, el Sabadell 22 i Cavalla 7. Més ja cap a la tarda, Mataró 13, Catalunya 10, Barcelona 14, Lleida 8. I ja ben entrada la tarda, Terrassa 13, Mediterrani 12 i Sant Andreu 15, Canoe 11.
1: Doncs ens centrem en aquesta golejada del Sabadell 22-7 endavant del Cavalla, la golejada de la jornada, sens dubte, encadena 3 victòries ja, perquè el Sabadell havia disputat un partit avançat de la jornada 3. Albert Espanyol, entrenador del Sabadell, valorava així aquesta victòria.
3: Molt bé, jo crec que avui hem fet un molt bon partit, hem guanyat amb molta solvència i crec que aquest ha de ser el camí, guanyar, ser superiors i demostrar-ho en l'aigua, no? Que potser el dimecres passat a casa del Medi doncs vam patir molt, vam estar a punt de perdre el partit amb una piscina que és molt difícil, però entenc que el camí que hem de seguir és aquest, el que hem fet avui. Guanyar així sempre dona motivació i et dona molta tranquil·litat, no? Llavors, que això sigui, esperem que això sigui un primer pas per seguir en aquest camí. Tenim dimarts Sant Andreu, que segurament és un partit difícil, i després ja encadenem a la setmana següent, tenim Rubí, després tenim ja competició europea, així que ens esperen ara reptes importants, partits difícils, i hem de seguir en aquesta línia.
1: Més igualat ha estat el partit entre el Mataró i el Catalunya. Se l'ha acabat emportant de 3 gols de diferència al Mataró, que suma la primera victòria de la temporada. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
4: Després de dues derrotes contra el Club Natación Cavalla de Ceuta i l'Atlètic Barceloneta, el Solar Tradex no podia perdre l'oportunitat de sumar els 3 primers punts de la temporada contra un rival com és el Club Natació Catalunya, relativament assequible per als jugadors que des d'aquesta temporada entrena Miquel Gasulla. El partit ha començat en domini dels locals, tot i que ha estat el Catalunya el que, gràcies a un gol d'un endolladíssim Pablo Xemir, ha encetat el marcador. D'ací, però, el Solar Tradex ha posat la directa, 4 dianes, dues Daniel Martí i dues més d'Uriel Hurtado i de Daniel Ibailov han permès als mataronins arribar amb un clar avantatge de 3 gols, 4-1, al final del primer quart. El domini del Mataró ha continuat en el segon, parcial de 4-3, que feia que els locals gaudissin en la mitja part del seu màxim avantatge, 8-4. Tot plegat canviat després del descans llarg. El que era, fins aleshores, una matinal relativament plàcida, s'ha complicat d'allò més. El Solar Tradex solament ha marcat un gol en el tercer quart, mentre que Pablo Xemir, 3 gols en aquest període, i Sebastián Susac s'encarregaven de col·locar el Catalunya a un sol gol de diferència del Mataró, 9-8, abans de l'últim parcial. El resultat suposava posar la por al cos i de quina manera dels mataronins quan faltaven 8 minuts de partit. La sort i l'encert del Solar Tradex ha estat el saber marcant els moments decisius de l'últim quart. Primer amb un doblet de Lluc Bertran en els dos primers minuts i que han servit per col·locar momentàniament l'11-8 a l'electrònic i després, en l'últim minut, amb sengles gols de Daniel Martí i de Daniel Ibailov que han allunyat definitivament el perill i que han possibilitat d'establir el definitiu 13-10 davant d'un Catalunya molt combatiu i que ha caigut amb el cap ben alt. Al final, doncs, Solar Tradex, Centre Natació Mataró 13, E+, Club Natació Catalunya 10.
1: Doncs precisament el Mataró i l'Atlètic Barceloneta, que és el líder, són els dos únics equips que ja han jugat a 3 partits. L'Atlètic Barceloneta, com dèiem, en ple de victòries, 3-3. De moment encara no coneixen la derrota ni el Barcelona, ni el Sabadell, ni el Terrassa. 2 victòries en 2 jornades i demà tindran l'oportunitat de sumar la tercera en la jornada 3. Quins seran els partits, Jordi?
2: A les 12, Barcelona-Cavalla. A 3:15, Rubí-Canoe. A les 4 de la tarda, Mediterrània-Cheide. I a la 5, Terrassa-Catalunya. L'Astralpul Sabadell-Sant Andreu es disputarà el 29 de setembre.

0: Parlem ara d'hoquei amb la disputa dels World Skate Games que es disputaran a Asunción, a Paraguai. Aquest any la temporada d'hoquei patins doncs arrenca més tard. Aquest cap de setmana ha començat l'hoquei Lliga Catalana masculina i femenina. La femenina ja havia començat entre setmana i ja s'està disputant la segona jornada. Anem a repassar els partits d'aquesta jornada número 1 de l'hoquei Lliga masculina.
1: De l'hoquei Lliga Catalana masculina, ahir es va disputar el Voltregà 5 Lloret 2. Dijous es va jugar també el Lleida 4 Vilafranca 1 i per aquesta tarda s'ha doncs, disputat el Noia 5 Vilafranca 0, el Calafell 2 Xum 1 i es troba en marxa a punt d'arribar, no, encara no, a la final de la primera part, el Reus 2 Caldes 1.
0: Doncs també hi haurà partits demà.
1: Sí, a partir de les 4 de la tarda, Barça-Alcoi. Tancarà aquesta primera jornada el partit entre l'Igualada i el Lleida, però no ho farà fins al 7 d'octubre.
0: Doncs amb els partits que ja s'han actualitzat i els marcadors finalitzats, el grup A, el líder de moment és el Noia, això sí, empatats a punts amb el Pons Lleida, que ocupa la segona posició. El Voltregà és el líder del grup B i el grup C, el líder de moment és el Calafell. Però, com dèiem, encara hi ha alguns partits doncs, en joc. Pel que fa a l'hoquei Lliga Catalana Femenina, s'arriba la segona jornada perquè, com dèiem, dimecres s'havia disputat la primera. Avui, doncs, aquesta segona jornada amb alguns partits que estan en marxa en aquests moments.
1: Ja han finalitzat el Sant Cugat 2, Palau 5 i el Voltregà 4, Vigues 4 i està en marxa des de les 8 del vespre, per tant, instants finals de partit, el Cerdanyola 5, Mataró 1.
0: Demà tindrem un partit també al migdia.
1: Sí, a les 12, Manlleu al Picat.
0: I també s'ha disputat el Voltregà Vigues, aquest duel que ens l'explica des de Ràdio Vic el Pep Portet.
2: Doncs ja estem aquí amb una de les protagonistes del partit que acaben d'enfrontar el Club Patí Voltregà i el Vigues i Riells, que ha acabat, com dèiem, un 4-4. Ha estat l'encarregada d'obrir el marcador i d'anotar el darrer gol del conjunt local. Ella és la capitana, l'Ester Vistós. Ester, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: 4-4, no sé què en podem dir del resultat. Una primera meitat que havíeu començat molt bé. Ha costat més de cara a gol la segona meitat.
3: Sí, sabíem que era un rival molt difícil, que sempre ens costa, i res, crec que hem fet una primera part espectacular, que anàvem a totes, que sabíem el que havíem de fer, i la segona part, doncs jo crec que amb tota la càrrega que portem durant totes les setmanes aquestes de pretemporada, doncs, tenim una mica aquest punt de físic que ens falta, que intentarem doncs, ajudar-nos totes entre cada una de nosaltres i tornar-lo a assolir, ja que bueno, som justetes a l'equip, que aquest any pujava la Julita Rovira que bueno, amb un partit amistós però se'ns va fer mal i estarà un temps de baixa i justament aquesta setmana també la Joana va tenir una petita rotura de l'adductor que també ens ha fet que siguessin més poques, però bueno, tot i així crec que les petites que ens venen a ajudar són un plus que ens donen, estan molt contentes i donen tot el que han de donar per nosaltres i ens ajuden moltíssim.
2: Ara t'ho anava a dir, les petites, però tenen 15 anys, molt menudes, però déu-n'hi-do l'hoquei que tenen a les mans.
3: Mare de Déu, crec que donen voltes a la meitat de nosaltres i parlo per mi, crec que tenen un joc espectacular que ens ajuden moltíssim i tenen aquella cosa que nosaltres no tenim i que ens ajuden a tots els partits.
2: Manlleu, proper partit, aquí sabem, se sap de sempre que aquesta Lliga Catalana és una mica una pretemporada, però com més lluny arribem, més partits juguem.
3: Sí, òbviament, tenim ganes d'anar a la final a 4, de ser-hi, de guanyar-la, però bueno, la setmana que ve ens centrem en el derbi, no deixa de ser un derbi per ser Lliga Catalana, intentarem anar a tope, sabem que són rivals fortes, que les coneixem molt bé, elles ens coneixen molt bé, però bueno, crec que serà un partit molt maco de veure.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies, Ester, i molta sort.
3: A vosaltres, merci.
0: I també ha començat aquest cap de setmana l'hoquei Lliga Plata. Comencem pel grup nord, on s'han disputat alguns partits.
1: Dos partits, concretament, aquest migdia, el Congrés 2, Lubians 2. Tot i així, al descans, els catalans guanyaven per 2-0, al final han vist com els hi empataven el partit. I a la tarda, el partit que heu pogut veure per la xarxa, empat també entre el GEC i el Vilaseca, GEC 3, Vilaseca 3.
0: Doncs ens centrem en aquest partit, en aquest GEC Vilaseca, aquest repartiment de punts en aquesta estrena de temporada, i escoltem el Narcís Pijuam i l'Albert Carol, els jugadors del GEC i el Vilaseca.
4: Bueno, s'ha de dir que aquest partit ha sigut un partit molt, molt complicat. Al principi sí que hem començat el partit perdent 0-2 i ho hem pogut remuntar. Al final, la feina que fem cada dia als entrenaments han sigut el resultat que ens ha donat aquest empat. Al principi, normalment, la calor d'aquest pavelló no ajuda molt. El parquet, que a tothom li costa, estem més acostumats, però Xavi que regisca bastant. Molt contents per haver remuntat aquest partit. I sí, la primera part ha sigut una mica difícil els primers 10 minuts. No ens hem vist molt còmodes, però bueno, a poc a poc, la segona part, gràcies als 25 minuts, gràcies al físic que fem pels entrenaments, hem pogut donar un empat. No es pot donar per bo perquè volíem els 3 punts, però bueno, al final, com he dit, que hem pogut remuntar el partit, sí. Un punt sempre s'agraeix i és el primer partit, així que s'ha de seguir.
5: Ens ha costat molt al principi, després ens hem posat per davant i tal, però bueno, al final un punt. Equip nou, moltes coses a millorar, però és més fàcil ara començar amb un punt. Penso que està prou bé, hem començat guanyant una pista molt difícil, a la mitja part anàvem guanyant amb un gol d'avantatge, i després aquí sempre costa molt, ells han jugat molt bé tant l'empat com el que és el 3 contra el 3-2, però bueno, m'agrada perquè no hem perdut la cara al partit, hem seguit fins al final, hem jugat intel·ligentment, era difícil també perquè estàvem amb les faltes molt justos, però bé, molt content, un punt i a seguir.
0: Doncs escoltàvem Narcís Pijaume del GEC i Albert Querol del Vilaseca. La resta de la jornada, aquesta primera jornada del grup nord, es disputarà ja al novembre. I el grup sud, com ha anat aquesta arrencada de temporada dels resultats?
1: De moment tenim 2 partits definitius, que són el Vilanova 1, el Covendas 3 i el Vendrell 4. Sporting Alcoi 3, i es troben en joc encara el Sant Just 2, Espanyol 1, el Palafrugell 2, Mataró 2, l'Igualada B 0. Cerdanyola 2 i també el Manlleu 0, Mollerussa 0.

0: estàvem molt pendents aquesta tarda del duel català de Primera Federació Masculina de Futbol, Nàstic Sant Andreu. Ha acabat amb victòria del Sant Andreu a l'últim instant. El conjunt quadriorrat doncs, ha acabat aconseguint la victòria. Ens ho ha estat explicant la Tere Ortega, de Tarragona Ràdio, que ara mateix doncs, està amb protagonistes, està amb l'Alexis del Sant Andreu.
1: Alexis García, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Enhorabona per la victòria, pel gol. Com ha estat aquest gol i com valores també com ha anat el partit i que al final, en temps de descompte, la Unió Esportiva Sant Andreu hagi aconseguit els 3 punts?
2: Bueno, molt content pel meu primer gol, per estrenar-me a la categoria. Bueno, al final m'he quedat allà despenjat, a Torices m'ha pogut veure i fer-me la passada. I una vegada doncs, ja he encarat de porter, he pogut definir bé i donar els 3 punts a l'equip.
1: Quin valor li dones a aquesta victòria al nou estadi a Tarragona i en una setmana amb doble partit veníeu d'empatar davant del filial del Real Madrid, avui victòria a Tarragona, això pot reforçar l'equip?
2: Sí, tant, crec que ningú de fora s'esperava que Sant Andreu avui guanyés al camp del Nàstic, ho hem aconseguit. Bueno, ara seguir en aquesta dinàmica a casa, fer-nos fort i continuar sumant també de 3.
1: Gràcies, Alexis.
2: De res.
3: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
0: Tercera jornada a la Lliga Asobal. Evidentment, el Barça està al Mundial de Clubs d'Egipte i no juga, però sí que ho està fent en aquests moments el CAC 7 Balomano Granollers. Juga a la pista de l'Alacant des de 2:15 del vespre. Com li van les coses, Jordi?
4: Doncs ha arribat al descans amb 4 gols de diferència i al minut 12 de la segona part manté aquesta diferència el conjunt ballesà i ho fa per 23-27. Recordem que el Granollers en les anteriors dues jornades havia començat amb victòria i, per tant, necessita el triomf per mantenir-se al capdavant d'aquesta classificació que, de moment, comanda el Bidasoa Irún amb 3 victòries en 3 jornades. El Barça porta 2 jornades només perquè està disputant aquest Mundial de Clubs i, per tant, una victòria del Granollers el deixaria segon o empatat amb el co-líder, amb el líder, que seria el Bidasoa.
0: Exacte, un Granollers que busca el 3-3. El Barça, com deies, doncs està al Mundial de Clubs. Aquesta jornada havia de jugar davant del Ciutat Real. No hi ha data, de moment, per aquest partit. Anem cap al handbol femení, cap a la divisió d'honor femenina, la segona màxima categoria estatal, on només hi tenim un representant català. Ha començat aquest cap de setmana, aquesta tarda, la competició. Jornada 1, què ha fet el Lleida?
4: Ho ha fet amb males notícies, ha començat amb derrota a la pista del Zuazo, Zuazo 25, Lleida 21, Lleida que, com igual que l'any passat, doncs buscarà assegurar la permanència el més aviat possible.
0: I anem cap a la divisió d'honor masculina, aquí sí que ja arribem a la tercera jornada, ja una mica més de rodatge. L'únic català que tenim en aquesta categoria, com li han anat les coses al Barça Atlètic?
4: Doncs ha guanyat per la mínima. Ho ha fet per un gol de diferència en la seva visita a la pista de l'Amenábar Zarautz. Amenábar Zarautz 32, Barça Atlètic 33 en aquesta tercera jornada.
0: I anem baixant categories, anem a primera estatal masculina. Els catalans es troben al grup D, jornada ja número 2.
4: Sí, i amb tots els partits disputats. Per exemple, tenim el partit que ja es va disputar el dimecres. Va ser el La Salle Montcada 26, Sarrià 32. Ahir divendres també es va jugar un altre partit amb empat al marcador, Garbí Palafrugell 25, Calella 25. I aquesta tarda s'han disputat els següents partits. La Roca 27, Sant Esteve Sant Rovira 28, Esplugues 28, Sant Vicenç 33, Sant Esteve Palautordera 29, Sant Joan Despí 34, Sant Quirze 28, Sant Cugat 32. El partit de la jornada el podríem catalogar d'aquesta manera. El Bordils 31, Sant Martí Adrianenc 29 i el Granollers B 35, Oar Gràcia 32.
0: I un partit que ens queda per demà, un partit que havíem disputat ja el divendres, no sé si l'hem repassat,
4: sí,
0: Jordi.
4: Sí, empat a 25 entre el Palafrugell i el Calella.
0: Doncs vinga, aquí deixem doncs, ja de repassar l'embol.

0: El duel català de Primera Federació Masculina de Futbol ha acabat amb victòria del Sant Andreu davant del Nàstic. I és moment de tornar cap al nou estadi de Tarragona, on la Tere Ortega de Tarragona Ràdio ara té protagonistes del Nàstic de Tarragona.
1: Saludem el capità del Nàstic, Manel Royo. Bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Quina explicació li dones a aquesta derrota amb aquest últim gol encaixat en temps de descompte i si consideres que ha estat injusta?
2: Bueno, és futbol. No crec massa en les injustícies. Crec que sí que hi ha situacions que com a equip hem de tractar de gestionar d'una manera diferent, millor. Però, com venia dient els teus companys, crec que és una derrota completament diferent de la que vam sofrir al Corcón. A casa ens sentim forts, venim empujats per la gent. Crec que es crea una molt bona comunió cada cop que juguem al nou estadi, fruit també d'una afició que mai decau i de dues victòries que ens van impulsar fortament aquí a casa a l'inici de temporada. Avui crec que bueno, l'equip estava convençut de sumar la tercera consecutiva a casa. Aquestes ganes de victòria ens han jugat una mala passada al final, perquè bueno, malauradament només sortir la segona part ens hem trobat amb un penal en contra, però l'equip, com et dic, hem pujat per un nou estadi que tornava a apretar, tornava a vibrar, ha aconseguit el gol de l'empat. I les sensacions al camp eren que ens podíem tornar a emportar els tres punts i l'equip volia més. Fruit d'aquesta ambició d'anar pel partit, una pilota parada a favor al final, que segur que hem de gestionar millor, no ho hem fet i ha caigut de l'altra banda.
1: Xisco Campos parla d'aprenentatge. No sé si tu tens aquesta mateixa sensació, que el Nàstic és un equip molt jove que s'està fent, buscant la seva essència, i que tu com a capità i més veterà tens aquesta missió de transmetre aquest missatge perquè segueixi aprenent.
2: Sí, està clar que bueno, com et vinc dient, crec que és una derrota completament diferent de la que hem patit al Corcón. Pretemporada parlàvem que hi hauria derrotes inevitablement durant l'any, però que volíem que aquestes derrotes tinguessin uns mínims que s'havien d'exigir pel club que és, per l'escut que representem. Crec que avui sí que s'han complert aquests mínims, crec que l'afició, tot i perdre, surt contenta del seu equip, no amb el resultat, òbviament, però sí amb l'esforç, i és un fet que, òbviament, el Corcón no era de la mateixa manera. No? Ens ha de servir, com tu dius, d'aprenentatge. Som una plantilla jove, però alhora hem de fer una passa endavant perquè la Lliga no s'atura i el futbol va molt ràpid, no? Cada setmana tenim una oportunitat nova i necessitem avançar processos per no caure.
1: Gràcies, Manel, capità.
2: Merci.
1: Doncs el capità del Nàstic, Manel Royo. Al final, el Nàstic ha perdut per 1-2 davant de la Unió Esportiva Sant Andreu. Els quadribarrats s'han avançat al minut 9 de la segona meitat, quan Àlex Bermejo ha transformat un penal. Empatava el Nàstic al minut 70 amb una passada de Diego Gómez, que ha sabut transformar en gol Carlos Segura, però en temps de descompte era Alexis García que feia pujar l'1-2 definitiu al marcador. Avui el primer derbi català de la categoria amb un estadi, nou estadi de gala, 8.344 persones, 800 d'aquestes eren aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu. És tot des de Tarragona, bona nit.
3: En joc.
0: I parlem de hoquei herba de la divisió d'honor masculina que arriba a la segona jornada.
4: Aquesta tarda s'ha disputat un partit a empat a 2 al marcador entre el Club de Campo i el Júnior.
0: I demà hi haurà 3 partits més a presència catalana.
4: A les 12 del migdia, Atlètic Terrassa-Apolo, Barça-Sanse Complutense i Agara-Terrassa.
0: I a la divisió d'honor femenina, jornada 2, Júnior, Polo, Atlètic, Terrassa van guanyar la primera jornada. Terrassa i Agara encara no han aconseguit guanyar la jornada demà.
4: A les 11, Sardinero, Atlètic, Terrassa. A les 12, Terrassa, Júnior. A 1:15, Polo, Sanse, Complutense. I a la 1 del migdia tancarà aquesta segona jornada de la divisió d'honor femenina el tenis Agara.
0: Parlem d'hoquei gel a la Lliga Loteries. La divisió d'honor masculina s'arriba a la jornada 2.
4: I ho fa en 2 partits que es troben en joc. El Barça, per cert, descansa a la Lliga Nacional Masculina. I en aquesta mateixa divisió, doncs, el Puigcerdà està jugant el seu partit a la pista de gel del Haka. i de moment en el primer període està perdent per 2-0. Haka 2, Puigcerdà 0. A la Lliga Nacional Femenina, en marxa també el partit del Puigcerdà, en aquest cas a casa, i de moment en el primer període no s'ha mogut el marcador. Puigcerdà 0, Txuri Urdin 0.

0: Doncs hem anat repassant tota l'actualitat esportiva del cap de setmana. Ens quedàvem pendents d'escoltar alguns protagonistes. Comencem amb la jugadora del Futbol Club Barcelona, Aitana. Bon matí. El Barça ha guanyat al camp del Logroño United per 0-2. Es manté líder en ple de victòries en aquesta arrencada 5-5.
1: Molt contenta d'haver pogut tornar a jugar a futbol, que és el que m'agrada i pel que he vist. Han estat uns mesos difícils, ja des del desembre l'any passat que em vaig lesionar. Doncs han estat mesos complicats, no? Però bé, també un aprenentatge dia a dia, conèixer el meu cos, de conèixer també les lesions greus, que no les coneixia ni les vull tornar, me les vull tornar a trobar. Però bé, molt contenta, després de tot aquest treball a l'ombra, dia a dia, tenim paciència, per tant, victòria positiva i també dia positiu, perquè al final tothom ha tingut minuts i ara venen partits xulos, partits complicats, que a totes ens agrada jugar i que volem guanyar també. No?
0: Doncs d'aquest 0-2, a participació de Mai s'aconseguia el 0-1, al minut 17. És una de les joves jugadores del planter blaugrana, una de les perles del futur del conjunt de Pere Romeu. Escoltem-la.
2: Para mí es un orgullo poder entrenar el día a día con todas las mejores jugadoras del mundo. Intento aprender de cada una de ellas y muy feliz y muy orgullosa de poder ser titular hoy y poder marcar mi primer gol. Agradezco a todo el staff, a todas mis compañeras de la base, las de ahora, y sobre todo a mi familia que siempre está conmigo y a mi hermano Ziad. Pues la verdad es que todas son referentes, son muy buenas y intento aprender de todas un poquito y para ser mejor el día a día.
0: I una altra protagonista femenina, segona divisió femenina de futbol. Avui l'Europa ha tornat a sumar la victòria. S'ha emportat aquest triomf per 1-3 del camp del Villaviciosa d'Odon. Suma un nou triomf, com dèiem. Està a la part alta de la classificació. Escoltem la seva entrenadora, Nani Aces.
3: Bueno, es diu aviat, és dur dir-ho en veu alta. Són molts dies que l'equip no guanyava fora del Sardenya o lluny de la nostra gent. I ostres, quin escenari més complicat avui per fer-ho. Se'ns ha posat tot al revés quan faltava poc temps de partit i em quedo amb aquesta capacitat de reacció de l'equip, de no voler marxar d'aquí avui sense els 3 punts i no només haver fet un gol, sinó haver fet el de la tranquil·litat, que era l'Utres, i poder marxar a casa amb aquesta festa que han fet ara de mestres.
0: I a segona divisió, el Sabadell està en zona de promoció d'ascens, tot i que avui ha acabat empatant el seu partit al camp del Celta Fortuna. Escoltem el seu tècnic, Ferran Costa.
4: Penso que l'equip ha entrat molt bé al partit, hem tingut aquesta situació aïllada, ens han penalitzat. Valoro doncs, que l'equip ha seguit en la seva línia, ha seguit anant endavant, s'ha entrat en el partit, naturalitzant l'errada, que és evident que no podem donar-li aquesta facilitat als rivals, però més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
0: Acabem amb dos resultats, Jordi.
5: Sí, en bàsquet a la Lliga CB, al descans, el Barça de guanya 52-47 a l'Eima Corunya i el Granollers està guanyant a 11 minuts pel final a la pista de l'Alacant, 25-32.
0: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb l'Albert García a la producció, el Roger Aliaga al control del so i els que us hem parlat, Jordi Cervantes i Anna Freixa. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. Recordeu que podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu a la nit de dissabte.
6: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera.

0: la braseria de referència de Sant Cugat.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.

0: Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més. La música i les seves històries cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El tipus general de l'IBI pujarà un 2,9% a Sant Cugat el 2027, mentre que les quotes anuals de la taxa de residus es reduiran un 47,7%. El ple municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres la modificació de les dues ordenances fiscals, amb els vots favorables del govern i el vot en contra de tots els grups de l'oposició. En el cas de l'IBI, el tipus general dels immobles urbans passarà del 0,555% al 0,571%. L'Ajuntament calcula que l'actualització dels tipus generarà 1,38 milions d'euros més que si es mantinguessin els actuals i situa la previsió final de recaptació en 51,4 milions, incorporant també el creixement del padró. Més notícies del ple. Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un servei municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou més de 130.000 euros per comprar dues grues per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. Hi ha acord gairebé unànime al ple municipal per reclamar la reobertura del Parc Natural de Collserola, tancat des del novembre passat pel brot de pesta porcina africana. Només el PSC ha votat en contra de la moció de la CUP i En Comú Podem, amb esmenes del govern, Junts i Esquerra, que reclama una reobertura progressiva d'aquesta zona. El PP i Vox també han fet suport a la proposta. I més política, però en aquest cas no parlem del ple de Sant Cugat, sinó de partits polítics que poden irrompre el panorama santcugatenc. Parlem de l'Aliança Catalana, que ha aprovat el seu comitè executiu local de Sant Cugat. Ho ha fet en un acte celebrat aquest divendres a la tarda al Sant Cugat Trade Center, amb els vots dels militants santcugatencs que tenien un mínim de 6 mesos d'antiguitat. De moment, però, no han triat qui serà l'alcaldable. Sí que han triat el president del nou comitè executiu local, que és Ferran Pujol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
3: Michel de Montaigne, aquell filòsof tan fi del Renaixement, va dir una frase que avui ens és particularment oportuna. L'home es turmenta no per les coses, sinó per la idea que en té de les coses. I escolteu, quan parlem d'astrologia, quantes idees, quants turments i quantes esperances hi aboquem i hi hem abocat. Perquè la veritat és que, des de fa més de 4.000 anys, la humanitat mira al cel buscant-hi respostes. Babilonis, grecs, romans, àrabs... Tots van contribuir a crear aquest gran mapa simbòlic que anomenem horòscop o zodíac. I encara avui, mentre enviem sondes a Mart, milions de persones consulten què diu el seu signe abans de prendre algunes decisions tot fent el tallat de bon matí, o bé fins i tot per saber si són compatibles amb la parella que el Tinder els hi suggereix. Plató estava convençut que els astres influïen en l'ànima del món. Kepler, sí, el de les lleis del moviment planetari, feia cartes astrals per encàrrec. I més endavant, Carl Jung va parlar de sincronicitats, aquestes coincidències que tanta gent associa a una mena d'harmonia còsmica. Però i avui, què és tot això? Tradició, psicologia, poesia disfressada de ciència o una manera elegant que tenim els humans d'omplir buits que la realitat, pobra, no sempre pot satisfer? Avui volem mirar el món dels horòscops amb ull crític, però sense perdre el respecte per la cultura que porten al darrere. Perquè sí, potser fallen, però per què ens sedueixen tant? Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri s'alineen, encara que això segur no ho trobareu en cap calendari astral.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: I per començar amb bon peu i amb rigor astronòmic, hem demanat a Josep Maria Trigo, astrònom i investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, que ens expliqui d'on surt tot això que anomenem astrologia. Cal dir que el doctor Trigo també ha participat en programes de l'Agència Espacial Europea i de la NASA. O sigui, que és tot un honor que avui el tinguem entre nosaltres.
4: Bon dia. L'astrologia es basa en una sèrie de premisses errònies. Els primers astrònoms sacerdots, no?, que van intentar interpretar el cel, es van trobar que els planetes, que vol dir estrella errant, es movien entre les estrelles. I avui dia, òbviament, sabem que aquests planetes que ells interpretaven com a déus, en realitat són els planetes del nostre sistema solar, són cossos com el nostre, més grans o més petits, i per tant la influència que exerceixen sobre les persones en tot cas seria la influència gravitatòria, que seria mínima comparativament amb el Sol, la Lluna, o potser de molts ordres de magnitud inferior el planeta Júpiter. Però, òbviament, no són déus i, per tant, les influències, aquestes interpretacions no serien vàlides. I el seu moviment entre les constel·lacions és una altra arbitrarietat, perquè pensem que les constel·lacions del zodíac, aquesta subdivisió en 12 seccions de la regió de la volta celest en la que es veuen els moviments dels planetes, en realitat és totalment arbitrària. Els astrònoms babilonis feien servir un sistema dodecadecimal i, per tant, d'ahí van fer 12 divisions i d'ahí van fer, sense que les estrelles representessin cúmuls concrets, no?, i definits d'estrelles juntes, de manera totalment arbitrària i heterogènia, van fer la subdivisió i, per tant, van interpretar, i avui dia la moderna astrologia té en compte aquestes divisions de la volta celeste en aquest zodíac, per precisament intentar vendre que això exerceix la posició dels planetes en aquestes constel·lacions arbitràries, té algun sentit i algun efecte per nosaltres, però no és així. Avui sabem que els planetes són absolutament meravellosos i no tenen res a veure amb déus ni tampoc amb mentides propagades per l'astrologia. Que tingueu molt bon dia.
3: Doncs moltes gràcies, doctor Trigo, per aquesta mirada històrica tan clara, tan ben fonamentada sobre aquests estels errants que alguns consideraven déus, les constel·lacions, signes zodiacals. Realment és fascinant veure com abans que existís l'astronomia moderna, els humans miràvem el cel intentant interpretar-lo i a la vegada intentant interpretar-nos a nosaltres mateixos. I en tot cas, ara sí, entrem en matèria, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor, astrònom aficionat i responsable de geòleg.cat. Jordi, què tal, com estàs? Què et trobem fent?
5: Segon, que no s'acaba d'alinear.
3: Què fas?
5: No, que saps... Ara. Ara. Perdó. És que tinc... Saps què passa? Que avui tinc a Venus a la meva casa i estava...
3: Ja t'hi cap, a casa?
5: No. És que no... És clar. Això, estic parlant d'altres coses, jo.
3: Estava
5: mirant de posar bé el trípode. El que passa és que aquest trípode està... Mira, té més mala llet que Marta a la posició.
3: Llavors sí que mal assumpto, eh?
5: Sí.
3: A veure com ens solucions això. Això haurem de consultar, no sé, algun astròleg que ens ho expliqui, de com es fa per solucionar això. I quines conseqüències tindrà.
5: M'ha agradat molt l'explicació que ha fet en el doctor Trigo.
3: Molt interessant.
5: He de dir que té un llibre meravellós que es diu Les raïces còsmiques de la vida. Uh-huh. Absolutament recomanable per tothom que tingui ganes de conèixer l'origen, el probable origen de la vida a la Terra. Sí, és preciós aquest llibre. Dit això...
3: Doncs prenem nota.
5: I tant. Dit això, l'astrologia és tan antiga com la pròpia humanitat, el propi coneixement, la pròpia consciència. Uh-huh. Ja saps que sempre els humans tenim ganes de conèixer el que esdevindrà, de conèixer el futur, perquè el futur no deixa de ser una incertesa que ens mosqueja una mica, no? Aleshores, sempre s'ha buscat aquest diàleg amb el cel, perquè el cel és una cosa on no s'hi arriba i sembla que hi ha senyals, aquests planetes errants que es mouen, aquests eclipsis que a vegades, imagina't el que deurien, com deurien espantar-se la gent en èpoques que no coneixien que era un eclipsi. Imagina't què deuria passar, no?
3: De cop un dia s'obscureix el sol, no? I l'astre rei desapareix, no?
5: Exacte.
3: Sense previ avís de cap tipus, oi?
5: Imagina't quin esglai.
3: Terrorífic.
5: Sí. El que hauríem de per això ara diferenciaré el que és l'astrologia moderna, diguem-ho així, del que es feia abans. És que ja abans, si coneixes, per exemple, les estructures de Stonehenge, que són de l'edat de pedra.
3: Sí, home.
5: Estructures antiquíssimes. Tenen un sentit astronòmic, de calendari. Abans els astres es feien servir per saber a l'època de l'any on estàvem, no?
3: De fet, ara que ho dius, perdó, sí que és veritat que el doctor Trigo, en l'àudio que ens ha enviat, ell sí que també diferenciava entre l'astrologia antiga i l'actual, no?
5: Exacte, s'ha de diferenciar, perquè és molt diferent. Fixa't que doncs, abans es feien estructures megalítiques com a calendaris. Els enterraments s'orientaven segons la posició de la sortida i la posta del sol. També ho fèiem amb les esglésies, eh? Això també estan totes orientades.
3: Segurament és a moltes cultures del món es va arribar a conclusions similars, no? Encara que no estiguessin connectades,
5: cosa
3: que també dona per investigar, tot plegat.
5: I tant, i fixa't que totes les cultures, qui més qui menys, ha fet dibuixos al cel amb les estrelles.
3: I tant, sí.
5: I si abans els grecs ho feien en el seu cel, doncs dibuixaven totes aquelles criatures mítiques de la seva cultura, doncs, per exemple, després van venir en el Renaixement i es van fer constel·lacions noves. I què es va fer amb les constel·lacions noves? Doncs s'hi va afegir el microscopi, s'hi va afegir la constel·lació del telescopi.
3: Associaven invents contemporanis a coses que ells associaven al cel, no? Que els veien i deien, això s'assembla a no sé què, no? Vols dir això?
5: Exacte. Sí. I agafaven els buits entre constel·lacions, que a vegades aquestes constel·lacions helèniques costen una mica de veure, vulguis o no.
3: I tant. Ostres, qui veu una ossa a la ossa,
5: mare,
3: no?
5: Diu. Ah, exacte.
3: Sí.
5: A la ossa, que després és el carro. Se li diu el carro perquè en
3: el cullerot, fins i tot.
5: El Renaixement se li va donar una forma de carro amb rodes. No, doncs no deixen de ser aquestes constel·lacions i aquests dibuixos al cel, no deixen de ser visions subjectives perfectament humanes que ens porten, doncs, després a descriure una sèrie de coses que són bastant curioses. Això, a Babilònia feien servir el cel per fer presagis. No eren horòscops, ni auguris, ni res d'això, sinó que eren a veure com anirien les collites, com anirien les guerres, quan hi hauria la successió del rei. A Grècia, ja una mica més endavant, ja es barreja la filosofia i l'astronomia i la destinació personal. Allà neix la carta astral, la carta natal, la carta natal.
3: Interessant, això. Això de la carta astral, parlem-ne, perquè jo crec que durant tot el programa anirem parlant més. Indincem-nos-hi una mica més. Explica què és això de la carta natal, no, dius tu?
5: Exacte. Vull preguntar quin signe ets.
3: Doncs jo sóc Bessons.
5: Ah, mira,
3: tot juny. Veus?
5: Fixa't. Sí. Doncs tu i jo tenim un caràcter molt, molt similar, no?
3: No ho sé, no et sabria dir.
5: No ho sé.
3: No ho tinc tan clar, eh? No ho tinc tan clar. Segons la carta astral, segurament sí, no?
5: No, però és molt, molt fàcil això. Ja, potser avançarem una mica més endavant amb la carta astral, perquè hi ha una sèrie d'experiments fets amb cartes astrals. I experiments, bàsicament, per saber a veure si això de la carta astral és real, no és real, condiciona la vida, el moment en què tu vas néixer, condiciona el teu caràcter o no?
3: O sigui, perquè la carta astral, si ho tinc ben entès, o tot plegat una mica, la teoria ve a dictar que la posició dels astres en el moment en què tu neixes determinen el teu devenir biològic i la teva vida, no? Més o menys?
5: Sí.
3: És això?
5: Correcte. I no només és això, sinó és que també et depèn, o sigui, la posició del sol a la constel·lació en què està, dependrà la posició de la lluna en aquell moment, també et dependrà la posició de Mar, Mercuri, Venus, Júpiter, Saturn.
3: Els astres,
5: sí,
3: en general, no?
5: Sí, els astres. T'he dit els que es coneixen, els que són visibles, els que s'han de mirar amb telescopi i després ja han vingut després. La posició d'Urà, Neptú, també et pot condicionar però aquests ja se sap, es fan cartes astrals amb Urà i Neptú en cartes on ja s'havien descobert aquests planetes. Fins llavors no.
3: Clar, això és
5: que
3: curiós.
5: Que també poden
3: perquè...
5: dir, oh, esclar, és que no el vas endevinar, o perquè no sabies on era Urà i Neptú en aquell moment.
3: No, bueno, no sabies que existien, clar.
5: No sabies que existien. Per tant, et condicionaven d'una altra manera, que tu no, esclar, clar, no ho has sabut, això.
3: Clar, veies coses rares que resulta que l'explicació futura o actual ha estat Urà i Neptú, que s'han descobert... Ah, clar, ho entenc, no? Era això.
5: Exacte.
3: Ja.
5: Sí. Però després, cap al Renaixement, he dit que Kepler va ser un... Feia cartes astrals a encàrrec, eh?
3: Sí, sí.
5: Bueno, Kepler, Galileu, tota aquesta sèrie d'astrònoms d'aquella època del Renaixement, amb aquella revolució científica que va significar tot això...
3: Qui sap si Newton, fins i tot, no?
5: Sí, ja pot ser, que ho fessin. Doncs van començar a separar el que realment és mesurable, és a dir, l'astronomia, amb tot allò que és l'especulació i aquesta màgia que és l'astrologia.
3: Molt quantes important diferenciar tu, això.
5: Sí, quantes vegades a tu i a mi, que ens agrada, que som astrònoms aficionats, ens han dit, a mi també m'agrada molt això de l'astrologia com a tu.
3: Sí.
5: Quantes vegades ens ho han dit?
3: Sí, moltes vegades. Innombrables
5: moltes
3: vegades.
5: Moltes vegades.
3: Sí. Doncs, sí, hi ha una divisió semàntica, una confusió semàntica que molta gent li passa. Sí, és veritat.
5: Doncs hi havia molta gent que creia en aquestes coses a l'època del Renaixement. Fins i tot, et diré, no sé si coneixes Wallace, que juntament amb Darwin van fer doncs, la teoria de l'evolució humana. Wallace era un fervent seguidor de l'astrologia.
3: Fixa't, veus.
5: I un magnífic científic de l'època.
3: Perquè eren, per tant, es basaven en observació, en definitiva. La ciència també s'hi basa, no?
5: Sí. Són observacions i també, i bàsicament és això que dèiem, és molt humà voler saber el teu futur, el teu esdevenir. Què passarà d'aquí un temps? Bé, jo vaig tenir ara, t'explicaré una cosa aquí. Vaig anar amb una noia fa molt temps.
3: Ah, ep.
5: I sense dir-m'ho, se'm va anar a fer això de l'horòscop al futur, a llegir la no sé qui carai va llegir. I va dir, doncs...
3: Amb algun professional, diguem-ne, que es dedica
5: sí,
3: a això.
5: Sí, amb un professional. Va pagar uns diners amb aquest professional i aquest professional li va dir que tindria bessons amb mi.
3: Ah.
5: Acte seguit ho vam deixar. Bé, això... seguim. Sí.
3: Qui sap si justament per la previsió va passar?
5: Sí. Però fixa't, no va passar. Això que va dir no va passar. Per tant, jo crec que es va malgastar els diners. Bé, hi ha moltes coses a l'astrologia, Sergi, que si vols parlem ara, si vols més tard, però hi ha coses que a mi em fallen una miqueta.
3: Avançarem una mica, si et sembla.
5: Sí.
3: I, bueno, és això, i aquí hem parlat del cel, de constel·lacions i prediccions, però, clar, aquí la gràcia també és indagar una mica per què tanta gent hi creu, no? A veure també si el nostre convidat resident ens ho sap explicar una mica. Ara deixem que entri l'Albert Palou, que és biòleg i comunicador del Centre Beta. Albert, em comentaves que els francesos també hi tenien alguna cosa a dir amb tot això de l'astrologia, oi que sí?
6: Sí, home, i tant. Hola a tothom, una salutació fervorosa en aquesta màgica tarda en el que parlarem de l'astrologia, que és un àmbit que també ha sigut tractat àmpliament per molts científics. Només mirant aquests últims 200 anys bastant, i si voleu fer l'espoiler, no surt gaire ben parada en cap.
3: Cosa de l'astrologia no surt gaire bé.
6: En cap dels enfrontaments. Sí que ara has tret el tema de França, perquè en parlàvem quan preparàvem l'episodi, perquè hi ha un moment bastant graciós, que és un estudi publicat als anys 50 per un matemàtic que es deia Michel Gauquelin. Espero haver-ho pronunciat bé. Ja sabeu que el francès, si no el pronuncies bé, no t'entenen.
3: No t'entenen, efectivament.
6: I que bé, Michel Gauquelin va passar per ser el primer científic que feia una publicació aparentment irrefutable sobre la validesa científica d'una predicció astrològica.
3: Ah, això als anys 50, eh?
6: Sí.
3: Ja estàvem entrat al segle XX. Al segle XX,
6: sí.
3: Vaja, les teories de la quàntica ja tenien un cert recorregut, la relativitat especial i la general ja hi eren, per tant, vaja, no estem parlant de principis del segle XX ni...
6: No.
3: Ja hi havia uns certs avenços, eh?
6: Clar, el senyor Gauquelin li van fer una mica de confiança pel fet que era matemàtic i van assumir que havia fet bé l'estudi. Ell va publicar i va fer una afirmació en aquesta publicació en el que deia que demostrava que tots els grans esportistes d'èlit havien nascut amb la casa a Mart.
3: Ah, carai.
6: I ho afirmava...
5: Això de la casa a Mart, què vol dir?
6: Que havien nascut amb la casa a Mart, i que l'efecte que teníem...
5: Però qui té casa, Marc?
3: Que tenien una finca allà, o com va?
6: Sí, no sé ben bé l'argot de les cartes astrals, però es veu que tens els planetes voltant per cases i coses així. Doncs bé, si tenies Mart a casa teva quan naixies, tenies una probabilitat més alta de ser esportista d'èlit, segons l'estudi estadístic i matemàtic que havia fet el senyor Gauquelin.
3: Això va ser la seva conclusió, eh?
6: Sí. Va ser relativament acceptat per molta gent, fins que, com passa altres vegades en temes dels que parlem en aquest podcast, algú s'ho va mirar.
3: Ah, algú hi va ficar la lupa una mica i va dir, I com és? I com va anar? Explica.
6: Sí, aquest algú que s'ho va mirar, si voleu, després en parlem una mica més, perquè és bastant interessant. És Geoffrey Dean. Després podem aprofundir en Geoffrey Dean, perquè és molt interessant. Ara no fugim del senyor Gauquelin. Quan algú es va mirar les dades amb les que s'havia fet aquesta afirmació, van veure que no eren gaire serioses.
3: Ja, o sigui que el tio... Però a veure, un moment, aquest senyor Gauquelin arriba a la conclusió després de fer una experimentació, entenc,
6: sí, no? Sí, diu, jo he recopilat aquí molts casos d'esportistes, tinc la carta astral de tots ells.
3: Ah, clar.
6: I trobo aquesta correlació que fa que els esportistes d'èlit, quan tenen Mart en segons quines posicions del dia del seu naixement, això fa que tinguin més probabilitat de ser esportistes d'èlit. El problema és que es veu que llavors es va descobrir que no tenia moltes de les dades de la biografia d'aquests esportistes. O sigui, va fer les cartes astrals sense saber l'hora que havien nascut, sense saber moltes dades. Tenia dades incompletes. També va fer una... Sí, posarem que ha nascut a aquesta hora.
3: S'inventava coses, vols dir?
6: Sí, també va ometre molts casos. Diguem que quan trobava esportistes que sí que tenien la casa a Mart, però no els considerava d'èlit, doncs no li interessava incloure'ls a l'estudi.
3: Ah, fixa't.
6: O fins i tot, més divertit, va considerar esportistes d'èlit una mica a tot el que li va donar la gana.
3: Clar, llavors vol dir que aquest punyetero volia, tant sí com no, que sortissin uns determinats resultats, eh?
6: Sí.
3: Sembla ser, pel que expliques. Sí. No voler, jo no vull apuntar a ningú, eh? No vull acusar...
5: Perversió dels estadistes, eh?
6: Però, a veure, a partir del moment que la teva base de, diguem, la teva mostra estadística inclou tant esportistes d'èlit com gent que havia guanyat competicions locals en pobles, imagina't, no sé si heu vist, hi ha un poble de Catalunya que fan concursos de llançament de pinyols d'oliva.
3: Sí, home, i tant.
6: Ell consideraria que aquests esportistes han de ser inclosos a l'estudi.
3: Clar.
6: Al mateix nivell que, no sé,
3: Usain
6: Bolt. Sí. Clar. Amb la qual cosa, bé... Això va generar, per exemple, gent com Geoffrey Dean, que li van rebatre. Geoffrey Dean va anar un pas més enllà, que va ser agafar realment 2.100 esportistes d'èlit, fer la seva carta astral ben feta, i després demostrar que no hi havia absolutament cap tipus de correlació estadística de cap tipus en res.
3: Aquests s'hi van dedicar en sèrio, eh?
6: Sí. I entre una cosa i l'altra, la cosa que després veureu que passa sovint en aquest àmbit és que hi ha com un exèrcit després d'astròlegs que es dediquen a respondre i a justificar per què els estudis científics que s'han fet sobre el seu àmbit no funcionen. I tenen llistats d'excuses interminables.
3: Això és important, eh?
6: Sí.
3: Això és important. O sigui, és important la manera en què ells, aquests sectors, intenten refutar els que els refuten amb ells, no?
6: Sí, i en el cas d'aquest estudi de Gauquelin m'ha cridat l'atenció una excusa sensacional. Que és que, en realitat, aquest efecte de la casa a Mart sobre les persones que els pot induir a tenir més probabilitat de ser esportistes d'èlit només funciona si ets francès.
3: Ah, ostres, vale.
5: Compte.
3: Mira, veus, això
5: compte.
3: És... Això...
5: Però a França les coses van diferents.
6: Sí, sí,
3: té
6: sí,
3: nacionalitat,
6: sí, sí.
3: eh?
6: Sí,
3: identitària,
6: sí, sí.
3: més. Fixa't. Has de tenir un passaport determinat.
6: Has de ser francès. I si pot ser europeu, millor. Perquè es veu que l'home tenia els criteris de selecció també...
3: Claro, si ets francès.
6: També tenia uns certs biaixos de que no li agradava que alguns esportistes d'èlit no fossin així una mica blanquets. No sé si m'explico.
3: Clar, fixa't.
6: Doncs...
3: Clar, perquè són tocats per la mà de Déu, en aquest cas, pel zodíac, no?
6: Sí.
3: Pels astres.
6: Sí, sí, sí. I aquí és... La trista història
3: de
6: l'estudi, que en realitat era bastant lamentable, però bé.
3: Tornem a Jordi, que ens deies abans que per introduir l'Albert hem canviat. Què és el que no et quadra tu de l'horòscop, que ens estaves dient abans?
5: Mira, tu saps que l'horòscop són 12 signes.
3: Sí, clar, sí, sí.
5: Un
3: per cada mes, diguem-ne, no? De l'any, també, sí, coincideix.
5: Quan me'n recordo el pati, quan saltaven a corda, Leo, Piscis, no sé què, que... Sí, bueno, en fi.
3: Sí, tant.
5: I es deien tota la resta
3: que... Jo tinc un trauma, aquesta cançó d'aquelles que quedes i no pots dormir, eh?
5: També la tinc, també la tinc. Amb què es basa que hi hagin 12 signes, 12 constel·lacions? Això és perquè el Sol passa, diuen això, perquè el Sol passa exactament per 12 constel·lacions i cada constel·lació coincideix amb un mes concret, no? Perquè tenim 12 mesos, 12 constel·lacions, 12... En el Sol està, doncs, amb una constel·lació en concret, anar donant voltes per allà, durant un mes. Vale. Fins aquí, si t'expliquen això, dius, vale, d'acord, molt bé, anem a veure.
3: Sí, sí. Tindria cert sentit, no?
5: Sí, sí. Anem a veure si això és veritat o no.
3: A veure.
5: Resulta que el Sol sí passa per 12 constel·lacions, però és que ens en deixem una. També passa per una altra.
3: Ah.
5: Aquesta no hi és. No l'hem posada, perquè no fos cas posar-li. No l'hem posat, no fos cas.
3: Tenim... Hi ha algun motiu pel qual no l'hagin posat? Que sàpigues?
5: No sé, suposo perquè, com que hi ha 12 mesos i són 13 signes, potser no quadra. No ho sé.
3: No quedava
5: No quedava bé. A més a més, el número 13 és un número que no agrada, en aquest, precisament en aquest ambient.
3: Ah, efectivament. Això seria seria un any de traspàs.
5: No sé si ve per
3: aquí. Sí, entenc. Seria la constel·lació de traspàs, diguem-ne.
5: Sí, sí. Doncs resulta que la constel·lació, aquesta constel·lació oblidada, donem-li aquí el nostre reconeixement que ha perdut durant milers d'anys, és Ofiuc.
3: Ofiuc.
5: Ofiuc és una, Ofiuc és una constel·lació molt gran, ocupa bona part del cel i es veu pràcticament tots els dies de l'any, pràcticament, si no està amagat, està quasi bé, el veu sempre, excepte quan hi ha el Sol a davant, evidentment.
3: Sí, però no veus cap dia no es veu cap constel·lació.
5: No. Quan el Sol està a la casa d'Ofiuc, ja no es veu, Ofiuc. Però aleshores hi hauria d'haver, doncs, la gent que té el caràcter d'Ofiuc. No sabem quin caràcter és, perquè com que no s'ha definit, no sabem. Però, esclar, ara, molt bé, dius, d'acord, n'hi ha 13, d'acord, vale, ens quedem amb això.
3: Acceptem aleshores, va, vinga.
5: Sí. Aleshores, hauríem de dividir l'any per aquestes 13 i exactament totes les constel·lacions estan una mica menys d'un mes per on hi passa el Sol? Doncs no, tampoc és cert.
3: Tampoc.
5: Tampoc. El Sol, per exemple, a la constel·lació de Verge, a l'àrea de la constel·lació de Verge, s'hi està uns 44 dies. Que això és bastant més d'un mes. Però a la constel·lació d'Escorpí, per exemple, s'hi està 7 dies. Diguéssim, doncs hauríem de considerar els escorpins una mica una espècie en perill d'extinció, eh?
3: Clar. Són...
5: Perquè si realment creus en això, has de veure, doncs, que l'escorpí ja ha estat pocs dies al Sol allà, que potser no ets escorpí, que potser és un altre signe.
3: Clar.
5: Perquè astronòmicament no
3: toca. És molt curt, diguem, el tema.
5: Sí, és molt curt. I Ofiuc, aquesta 13a constel·lació oblidada, quant temps s'hi està al Sol, Ofiuc?
3: A veure.
5: 18 dies.
3: Ah, 18 més, eh?
5: 18 dies.
3: Carai.
5: Sí, senyor.
3: I en canvi aquest no l'han dit... No li consta, no li consta. No li viene nada, que diuen aquells.
5: No me viene, no me viene.
3: Carai, això...
5: doncs tenim un petit problema aquí, que és bàsicament és d'arbitrarietat.
3: Sí, sí.
5: I subjectivitat, vull dir que no...
3: Va, de fet, el doctor Trigo ho deia, no?
5: Sí, sí, sí, és això. El doctor Trigo deia, doncs, que això són coses totalment arbitràries i decidides per qui vulguis. Clar, és el que deien també. Els dibuixos els feien els grecs, els van fer d'una manera, el Renaixement d'un altre, els xinesos tenen un altre cel diferent, i a l'hemisferi sud, quan encara no hi havia dibuixos, és a dir, no han transcendit els dibuixos que hauria de fer la gent que vivia a l'hemisferi sud, doncs, bàsicament, els que hi van allà van acabar de dibuixar. Ja van trobar ells les constel·lacions.
3: Ara potser veuríem el símbol del TikTok, no?
5: Sí, senyor.
3: O veuríem el logotip d'Instagram, o vés a saber.
5: La X de Twitter, sí.
3: Clar,
5: no sé si veuríem l'ocell o l'hauríem d'haver canviat per una X. Per
3: no, ara ja no, clar. És que ara també és veritat que les coses ara sembla, aparentment, que passen molt més ràpid que abans, eh? Llavors,
5: sí. La constel·lació de l'Apple.
3: Clar, exacte. Imagina't. De la poma, no? Potser sí. Sí, és veritat. Sí, sí.
5: Doncs ara les faríem així, les constel·lacions. Aleshores seria totalment arbitrari i no tindria cap mena de sentit.
3: Totalment.
5: Però aquesta línia de les constel·lacions, és de les constel·lacions del Zodíac, és per on passa el Sol i per on passen tots els planetes. I això es coneix com la línia de l'eclíptica. L'eclíptica és una línia, perquè els planetes giren respecte a una espècie, diguem així, d'un disc. No?
3: Sí.
5: No giren en totes direccions com un àtom, com us podíem imaginar un àtom, sinó que giren en un disc. Aleshores, tu des de la Terra no veus el disc, veus una línia recta. Aquesta línia recta, doncs, és per on passen tots aquests, tots aquests planetes, passen per aquestes constel·lacions. Però encara hi ha una cosa aquí.
3: A veure?
5: Hi ha un esdeveniment aquí molt important que no es té mai en compte, que és la precessió dels equinoxis. T'explico què és això. La Terra fa com una espècie de... Diguem, ara ho diré molt, molt malament, em criticareu, per això. Fa una espècie de bamboleo. Perdó per la paraula.
3: Bueno, però es mou, diguem, que... es fa com un moviment, no? Diguem, una forma de moviment...
5: L'eix de la Terra, tu te l'imagines immòbil i la Terra girant.
3: Sí, clar.
5: No?
3: Sí, sí.
5: Doncs si això agafem aquest eix de la Terra i ara ho passem a càmera ràpida durant 26.000 anys, doncs veurem que aquest eix també dona voltes. Aleshores,
3: com una baldufa, ara... no?
5: Sí, que... exacte. Tu em sabries dir ara on apunta l'eix de la Terra? A l'estrella polar.
3: Sí, en teoria, al nord, sí, sí. És com si l'anés a foradar cap allà, sí.
5: Ah, exacte. Si l'estrella polar, si fas una fotografia d'aquelles que t'hi estàs hores fent la fotografia, resulta que l'estrella polar la tens allà centrada, que pràcticament no es mou. Sí, sí. Està només a un grau del nord real, d'aquest eix. Doncs resulta que això al llarg dels anys no ha estigut sempre igual, sinó que ha anat canviant, ha anat canviant. Fixa't que fa uns 5.000 anys l'estrella polar no era l'estrella polar, sinó que era una estrella d'una altra constel·lació, de la constel·lació de Drac, del Drac. Alfa Draconis.
3: Clar.
5: Que estava a propet. O sigui, els egipcis, per exemple, s'alineaven a les piràmides amb aquesta estrella. No amb la polar actual.
3: Sinó que, clar, perquè l'eix ha anat canviant, no?
5: Sí, perquè l'eix va canviant.
3: Però en canvi, els signes zodiacals, no.
5: Els signes zodiacals, no. Els signes zodiacals són sempre els mateixos, però sí que gràcies a la precessió dels equinoxis, per exemple, ens passa doncs, que les constel·lacions que avui teníem, que ens marcaven l'estiu, doncs fa uns quants milers d'anys aquelles constel·lacions ens marcaven l'hivern.
3: Sí, sí.
5: Això també se'ns ha mogut. Són dos moviments diferents.
3: Bueno, és important perquè...
5: Que els tenim sumats, sí.
3: Clar, perquè denota que unes coses que es basaven precisament en això, la teoria s'ha mantingut immòbil, no? O sigui, els símbols i sobre el que es basa l'horòscop i la predicció i tal, però en canvi, diguem-ne que la base d'això sí que s'ha mogut.
5: Ah, exacte. I la base d'això...
3: No?
5: Exacte, la base d'això va quedar definida fa algun miler d'anys. I resulta que ara, quan tu dius és que jo sóc balança perquè em cau exactament aquests dies, doncs possiblement, astronòmicament, el Sol no està a balança,
3: sinó que està en una altra constel·lació.
5: Això... És molt possible, perquè s'ha mogut.
3: Albert, tu, que estàs submergit en experiments experimentadors, això n'has trobat algun que s'hi fixés en això o en què t'has fixat? O què han trobat?
6: Sí, hi ha gent que ha fet... observacions molt interessants, com per exemple, clar, si tu tens un germà bessó que ha nascut exactament el mateix moment que tu, això vol dir que tens el mateix destí.
3: En teoria, al mateix lloc, t'hauràs mogut potser un parell d'uns centímetres més aquí o més allà, però no? Tot fa pensar que sí, oi?
6: Sí, sí, sí. Ara us explico una mica més del tema dels bessons, que també té el bo de Jeffrey Dean al darrere. Passa que ara estava pensant, estava escoltant el Jordi i m'ha vingut al cap dues preguntes. Una és, què és un ofiuco? Un ofiuc?
3: Ho preguntes?
6: Sí, no sé, clar. No. Ara, dibuixa un ofiuc.
5: Ostres, un ofiuc en la mitologia grega és una espècie de serp.
6: Val.
5: I en la constel·lació es veu com una persona, un home agafa aquesta serp.
6: Ah, val.
5: D'acord, vindria. Si és mitologia, tot això és mitologia.
6: Però no, doncs... No. Potser una serp és més d'horòscop xinès que del nostre.
3: Això també és veritat.
6: L'altra pregunta és, clar, està parlant de rotació de la Terra i de precessió. És una mica d'espoiler del capítol de la Terra plana, que encara no hem fet.
3: Bueno.
5: Sí, perquè això hi ha molt de dia, la Terra plana.
3: Sí, però avui toca el tema, els horòscops. Nois, no ens desviem, que de seguida sempre marxeu i el temps és limitat, companys.
5: D'acord.
3: Centrem-nos, que ens interessa el zodíac.
6: A veure, Jeffrey Dean, australià.
3: A veure, què diu el bo d'en Jeffrey?
6: Ja, quan ets australià, vius en un país en el que tot és una mica verinós i mortal, suposo que et deus distreure amb coses que puguis fer dins de casa. Ell era químic i matemàtic, estadístic, i té una particularitat...
3: Des d'aquí tota la nostra salutació a les persones, tant que viuen a Austràlia com que viuen a Catalunya, però són australians, segurament tenen coses extraordinàries per explicar-nos.
6: Evidentment, tot el respecte per Austràlia, que se'l mereix, un país molt gran.
5: M'hi sumo.
6: Sí, sí, sí.
3: Sens dubte. Digues, endavant. Què deia en James?
6: Aquest químic i matemàtic australià Ell té la particularitat que el fa especialment atractiva per aquest episodi, que és que ell inicialment era astròleg. Ell creia en el tema. Ell, ell s'hi va dedicar. Passa que hi va haver un moment que suposo que el cervell anava més ràpid que la fe. Un dia doncs, va tenir una mena d'il·luminació, es va llevar i va decidir que invertiria la resta de la seva vida a desmuntar tots aquests temes. Llavors va passar 40 anys buscant formes de refutar l'astrologia. Que bé, com a dedicació de...
3: Bueno...
6: Bueno, està bé. Va fer literalment tot el tipus d'experiments que es puguin fer. Ell va ser dels primers a fer-ho. Parlàvem abans de les cartes astrals d'esportistes per demostrar que Mart no tenia cap efecte en res. Va fer estudis amb prediccions aleatòries. Va fer un munt de coses, però en va fer una de bastant curiosa, que era estudiar parelles de bessons. Que deia, perquè al final els bessons han de ser, per un tema com aquest, l'experiment perfecte. Perquè al final...
3: Home, tot fa pensar que sí, no?
6: Han nascut al mateix moment, tenen genètica 100% igual, si són monozigòtics, i tenen un mateix entorn familiar, si no passa res estrany. Llavors ell va dedicar part de la seva vida a estudiar 2.000 parelles de bessons.
3: Déu-n'hi-do, eh? O sigui, realment s'ho va prendre molt seriosament, eh?
6: Sí, sí, sí. 2.000 parelles
3: poca
6: de bessons.
3: Poca feina, també t'ho dic, eh? No sé si li pagaven per fer això, però en... Déu-n'hi-do.
6: Altres vegades ho he trobat, aquí no s'ha pogut trobar qui li finançava tot això.
3: Clar, aquí està el tema, eh? Però potser... d'acord.
5: No eren alemanys.
6: No eren també, alemanys. Sí.
3: També hi ha gent que viu de rendes, vull dir que no se sap
6: sí, mai. Sí, sí, anava a dir això. Hi ha gent que es pot permetre, no sé si és el cas, de Jeffrey Dean, però hi ha gent que es pot permetre una mica gastar-se els diners amb el que vulgui sense tenir problemes per pagar la llum. I
3: endavant,
6: ho respectem també profundament. Doncs ell va agafar...
3: Ell
6: va agafar una, abans de començar, si voleu, busqueu pel Google, és fàcil trobar les cartes astrals de Jeffrey Dean perquè tots els seus detractors s'han dedicat a fer-li cartes astrals i a penjar-les a internet. Ell, amb aquestes 2.000 parelles de bessons, ell sabia fer cartes astrals, doncs llavors les va fer, i després va muntar uns experiments, bueno, tot una enquestes, i recollia dades de personalitat, dades d'educació, dades de salut, dades laborals, dades de relacions, interessos de tot tipus, i a partir d'aquí va muntar tot un anàlisi estadístic de si trobava que els bessons, significativament, eren iguals o no. Experiment també...
5: No, està bé, és un entorn controlat.
6: Sí, sí, sí.
3: Està ben pensat, està ben pensat.
5: Sí.
6: Una vegada fet l'anàlisi estadístic, aquest sí, aparentment, i revisat per molta gent ben fet, va trobar que era significatiu, doncs res.
3: Ah, directament, eh? Res.
6: Sí, no va trobar cap correlació ni cap patró.
3: Carai. 2.000, eh?
6: Sí, sí, sí. Cada vegada que publicava alguna cosa, i encara ara he trobat vídeos a YouTube d'astròlegs que encara ara a dia d'avui ho fan, cada vegada que ell publicava sortien els comentaristes a posar excuses. Clar. Una de les primeres excuses que li van dir és que, clar, havien nascut amb 4 minuts o 5 minuts de diferència alguns dels bessons, i que això és temps suficient com perquè canviï la posició de l'univers i que això justifica que no hi hagi correlació. No sé, Jordi, no sé si he calculat la velocitat a la que un planeta pot canviar de casa, però crec que no dona.
5: Tarden una mica més, tarden una mica més. En un minut no en tens pas prou.
3: No crec.
6: No, clar, doncs li van dir... És que aquests minuts de diferència són el que fa que sigui diferent. Jeffrey Dean va decidir... Vale, doncs, va fer una submostra.
3: Ho compro, no? I provem a veure si això és veritat o no. Va, som-hi.
6: Va identificar d'aquests 2.000, una gran quantitat, que eren el que ell en deia time twins, que eren nascuts en menys d'un minut de diferència.
3: Allà anar a apurar ja al màxim, de dir... Va, a veure.
6: I tampoc sortia res.
3: Tampoc sortia. O sigui, no tenien destins iguals, eh?
5: No, no.
3: Clar.
6: Sí. Després, això va anar generant altres rèpliques d'astròlegs. Una que és bastant graciosa, si te la pares a pensar bé, atenció, és que...
3: A veure...
6: En realitat són diferents perquè els ambients en els que s'han criat són diferents. Clar, això li van fer com a rèplica. Llavors l'astrologia de què serveix?
3: Clar,
5: sí, clar, no em repliquis això, perquè, clar, m'estàs dient la raó.
3: Sí, sí, efectivament. Sí. Perquè si es basa en la posició dels astres quan jo vaig néixer, tant és el que després em passi a la vida, no?
6: Sí, aquí doncs, hi va haver un grup d'astròlegs que van decidir dir això. N'hi va haver un altre que li van respondre que l'astrologia en realitat es fixa en dimensions més profundes, que no són mesurables, com ara el karma.
3: Ah, aquí entra un tema, Aquí ja entra un altre element per la banda, molt bé.
6: Sí, és que diu, no, clar, tot això que has triat, educació, salut, feina, relacions, interès, tot això res. L'astrologia el que afecta és el karma, que no el pots mesurar.
3: Però quan jo llegeixo l'horòscop, bé que em parla de l'educació, dels sentiments, dels calés, no? Parla d'això.
6: Sí, si vols un altre dia t'explico...
3: No em diu tindràs mal karma, diguem-ne, aquell dia, que no sé ben bé.
6: Un altre dia t'explico el cas d'una persona molt propera, familiar meva, que escrivia els horòscops d'una revista.
3: Interessant.
5: Vaja.
3: Sense tenir un coneixement, pel que interpreto, especial
6: evidentment.
3: Al respecte.
6: No. Ja. Però llavors, la que m'ha semblat la millor excusa, no supera l'excusa de que és que no és francès, que ja m'ha explicat abans, però hi ha una excusa que posen els astròlegs meravellosa, que és que en realitat no ho enteneu.
3: Ah. Això serveix una mica per tot, potser, també.
6: Sí, Sir Geoffrey Dean venia allà, muntava els experiments, i quan ho havia desmuntat tot, l'última resposta dels astròlegs era tu el que no ho entens.
3: Tu no hi entens res.
6: Ah, exacte.
3: No, però això serveix per tot i per qualsevol cas, eh? Una mica el tio amb aquest experiment tan ben... Bueno, de fet, bastant evident, no?
6: Sí, sí, sí.
3: Li va sortir prou bé per desmuntar-ho, eh?
6: Sí, sí, i això és només els bessons, eh? Va fer molts altres estudis bastant graciosos, alguns.
3: Això, Jordi, abans que parlàvem això de la posició dels astres i de la influència, sí, fins i tot quan un està a la casa d'un altre i bé, en fi, tot plegat... Suposo que a dia d'avui parlaríem també de la influència gravitacional, que és el que sabem, la força que hi ha, que hi pot haver a grans distàncies a l'univers, no? Com ho veus, això?
5: Clar, bé, seria l'única força que jo veig que ens pot arribar, a part de la força del Sol, que és calorífica i magnètica, etc.
3: I la llum, no?
5: Els altres, sí, i lumínica, exacte. Els altres planetes simplement ens tenen una força gravitatòria cap a nosaltres, que hi és, efectivament hi és. Hi ha planetes més grossos, hi ha planetes més petits, hi ha la Lluna que provoca marees, doncs això hi és, aquesta força gravitatòria.
3: Sempre algun tipus d'influència en aquest sentit, però que és molt física, no? És molt...
5: Exacte. Sempre hem de tenir en compte per això que la Terra guanya bastants milions de vegades la força gravitatòria que et pugui exercir qualsevol planeta.
3: Ni que sigui per el cop que està, diguem.
5: Sí, sí. Jo he fet un càlcul de totes maneres. Jo he mirat, agafem un planeta gros i agafem-lo quan està més a prop de la Terra i calculem a veure quina força exerceix aquest planeta, que és Júpiter.
3: A veure.
5: Per exemple, amb una jo he triat una pilota medicinal. Ho sento. Sento molt. Bueno. Sento. Jo he triat, ja ho sé, que a mi particularment no m'agraden les pilotes medicinals. Tinc un trauma de quan era petit amb les pilotes medicinals.
6: És com un Plimpton.
3: Sí.
5: Sí, un potro. Mm. També.
6: O raspalleres.
5: Tinc un petit...
3: Sí.
5: També. Tinc un trauma. He triat una pilota medicinal. He calculat que una pilota medicinal exerceix exactament la mateixa força que Júpiter quan la tens a 3 centímetres al teu cos. Mm. És a dir, tu quan agafes una pilota medicinal i l'apretes contra el teu cos, aquella pilota medicinal està fent més força gravitacional que no pas Júpiter.
3: Clar, perquè la tens molt a prop.
5: Sí, va, si la Lluna la poses a 100 metres, aquella pilota no exerceix cap força gravitatòria sobre el teu cos.
3: Clar.
5: Però, ostres, anem una mica més enllà, ho dic amb pilotes medicinals, anem a fer servir la unitat de mesura internacional, que és la piscina olímpica.
3: Ah, home, i tant.
5: Sí.
3: Benvinguda sigui. Ja feia alguna edició que no en parlàvem, em sembla, de les piscines olímpiques.
5: Doncs aquí també he calculat una piscina olímpica plena. Evidentment ha de ser plena d'aigua.
3: Sí, home, sí, sí.
5: A quina distància d'estar de la piscina olímpica perquè exerceixi la mateixa força gravitacional que Júpiter?
3: A veure.
5: Doncs a uns 23 metres.
3: Ah, sí. O sigui que si tens una piscina olímpica prop de l'hospital on està naixent el teu fill, té la mateixa... Sí, sí. Influència que Júpiter.
5: Sí, de fet, el propi hospital, el propi edifici de l'hospital, té més força gravitatòria que no pas Júpiter.
3: Probablement la llevadora que assisteix al part també.
5: Sí. És que, de fet, i la ciència ha avançat molt, si això fos cert, fora de les UCIs pediàtriques hi hauria d'haver cartells que dirien, sisplau, no programeu cesàries quan Mercuri estigui en retrògrad.
3: També tens raó.
5: Perquè
3: també
5: hi hauria un problema.
3: Clar,
5: doncs cesàries es fan sempre, si es fan ben fetes, no hi ha cap problema.
3: Això és que la sanitat pública ja no és el que era, no? Doncs, ostres, molt interessant, eh? Realment, déu-n'hi-do el que hem avançat en desgranar per on han passat els experiments haguts i per haver, que intenten, bueno... Jo no sé si desmuntar o fins i tot demostrar els últims milers d'anys de teories sobre el que podem veure i el com ens influeix el cel, no? A veure, jo crec que després d'aquesta tertúlia tan còsmica, a veure si baixem una mica a la Terra. No sé si el nostre tècnic i el director honorífic dels Museus dels Invents Estrafolaris, el Xavi Gorro, des de Roses, ens pot il·lustrar alguna cosa més. Què tal, Xavi, com estàs?
7: Molt bones, què tal? Com anem?
3: Què tal?
7: Molt bé.
3: Com vas?
7: Bé.
3: Com ho portes, això?
7: Doncs bé, molt bé, aquí escoltant les vostres coses astrològiques.
3: Tu també llegeixes l'horòscop cada dia, o què?
7: Bé, no, perquè jo no compro diaris de paper, però quan ho feia sí, més que res, perquè sempre deia el mateix. I...
3: Per fer un riures, no?
7: Sí, perquè el que et deia tu, el de Mau deia en l'horòscop d'un altre signe, o sigui...
3: Clar, però sempre hi ha aquell cuquillo, de dir, ai, diu que em anirà bé amb l'amor. Oh, ostres,
7: però a veure si sabies que això era mentida. Penses...
3: Ja, bueno, però també ens agrada una mica enganyar-nos de tant en tant, oi?
7: Això sí, sí, sí, sí.
3: Bueno, què ens portes avui, va?
7: Avui la meva missió és durant els 5-10 minuts que estaré parlant és no confondre astronomia amb astrologia, perquè no vingui...
3: Home, és molt important,
7: Ja, gent a perseguir-me així amb torxes.
3: Que aquí tenim en Jordi i Servidor, que som astrònoms aficionats, i ens anem, ho dèiem abans, ens n'hem sentit tantes vegades la confusió, sempre des de la bona fe, evidentment. Mm. En la majoria dels casos és gent que confon una cosa amb l'altra. Fins i tot, algun cas periodístic que pretén donar una notícia seriosa sobre un determinat observatori o algun nou descobriment, etc, que ha confós els termes. I dius, home, sí que és veritat que fa 2.000 anys l'astrologia era l'astronomia d'aleshores, eh? Però, esclar, això ha canviat molt, eh?
7: Sí, sí.
3: Per tant, no ho feu. No confongueu astrologia amb astronomia. L'astronomia és la ciència que estudia el moviment dels astres des de partint de les matemàtiques, de la física, etc.
7: Entès.
3: O sigui que... Ben fet l'apunt, Xavi, apunta-t'ho bé.
7: Entès, intentaré. Però jo avui vinc a parlar de fracassos, no? L'Alberia ens ho ha fet una mica, ens n'ha explicat un. Jo us explicaré uns altres, que més o menys tots són iguals, eh? Perquè durant...
3: Tots van a parar allà mateix.
7: Sí, tot ve a parar gent que s'inventa coses i ve un altre i li desmunta. Ve un altre des del punt de vista científic, analitzant-ho tot científicament, li diu, a veure, això que dius és mentida. Bueno, uh-huh. És com haurien de ser les coses, però a vegades no són així. Però com us deia, Això des de fa dècades, jo crec que des de que existeix tant l'astrologia com des de que existeix l'astronomia o la ciència, doncs uns han intentat desmentir els altres, bàsicament perquè l'astrologia és una cosa vista des del punt de vista molt esotèric i molt simplista, en canvi l'astronomia, com deies, es mesura, es viu des del punt de vista més científic i, per tant, doncs, intenta rebatre allò que no té cap fonament lògic. Doncs hi ha diferents estudis, no?, d'astrònoms que han intentat desmentir dades que donen els astròlegs que no són gens certes. Ja ho he explicat el del senyor francès Michel Gouquelin, que, bueno, que es va inventar els esportistes d'elit i tal. Aquest senyor s'ha de dir que s'ho va currar, perquè va fer una mostra va agafar molts esportistes, però clar, molts que els interessaven amb ells. No, tampoc. Sí, sí.
3: Sí, però no va acabar demostrant res.
7: No, per això, bueno, sí, que si agafes el que tu vols, doncs clar que tens raó.
3: Clar, evidentment.
7: Doncs bé, hi ha un altre senyor, a l'any 1961, Vernon Clark, va fer una prova on diversos astròlegs, que eren considerats dins de la seva comunitat els millors, l'elit dels
3: astròlegs...
7: Sí, l'elit. Si podien relacionar amb les cartes astrals l'historial clínica de diferents persones que tenien una malaltia. Va fallar, no va funcionar.
6: Vaja.
7: No va encertar...
3: Fracàs, estrepitós.
7: Sí, no diré ni una, però no em van encertar gaires.
3: Punyeta.
6: Però ni després, o sigui, una vegada ja havia tingut la malaltia, no?
7: Exacte, ni a posteriori. L'any 1990, els psicòlegs John McGrew i Richard McFall van demanar a 6 astròlegs que analitzessin 23 cartes natals o cartes astrals i que assignessin un perfil psicològic a cada un d'aquestes 23 persones, no? Que els donessin un perfil concret.
3: Vale. Sí.
7: Els astròlegs, ells deien que encertarien el 75% del, diguem, de l'anàlisi psicològic d'aquesta gent, no? L'anàlisi psicològic
3: s'havia... 75, eh?
7: Sí, 75%.
3: I ells mateixos s'auto imposaven un percentatge d'encerts.
7: Ah, exacte, diem, bueno, ens equivocarem una mica, perquè no tot és exacte.
3: Que no sigui dit.
7: Exacte, però menys del 5% segur que no fallem. Doncs bé, es veu que van fallar una mica per sobre del que s'esperaria que ho fessin si ho fas per atzar, si van encertar.
3: O sigui, ostres.
7: O sigui, els dic, bueno, si tu fas a bollo, així a xorreo,
3: sí.
7: Ells van encertar una miqueta més. Però, tot i que això pot semblar un mini èxit, no. Perquè...
3: Però molt per sota del 75.
7: Entenc. No, clar, molt per sota del 75. Molt per sota del 75. Però dius això, bueno, però com a mínim van encertar alguna cosa, no? No, perquè el que deien entre aquests 6 astròlegs, el que deien entre ells no coincidien amb... el que deia un no coincidia, de la mateixa persona no coincidia amb el que deia l'altre. O sigui, tots els anàlisis eren completament diferents. Que ells van dir que eren, bueno, cadascú interpreta com li va bé. Però clar, no,
3: clar.
7: Res.
3: Bueno, però això, llavors, així tot s'aguanta, diguem.
7: Clar. Posteriorment es va fer un estudi similar i aquí van agafar un grup de 5 astròlegs que van analitzar 5 cartes astrals de 5 persones diferents per a veure si coincidíem amb el percís psicològic que s'havia fet des del punt de vista científic. Van encertar 2. O sigui, tots, o sigui, aquests 5 que havien analitzat 5 més, van encertar a 2. I si ho fas a l'atzar, tens probabilitat més alta d'encertar-ne més.
3: Sí, clar. certament.
7: Un altre fallo.
3: Justet, eh?
7: Sí,
3: justet.
7: Sí, sí, sí, però bueno, la cosa és que no millora, eh? Perquè hi ha un psicòleg alemany que es diu Utim IT Coverl, dic les inicials perquè no sabria pronunciar el nom, tampoc sé pronunciar gaire bé el cognom, va analitzar diferents dades d'un estudi que es va fer entre l'any 1952 i 1955 per l'Institut de Parapsicologia Hans Bender, on 178 astròlegs hi van participar. Vale? I aquest...
3: 178.
7: 178. Sí? Uh-huh. Doncs l'estudi que van fer aquesta gent va revelar que les interpretacions que aquests 178 astròlegs havien fet de les diferents cartes astrals eren tots dispars. O sigui, l'astròleg 1 feia la mateixa carta a una persona que l'astròleg 2, aquestes no tenien res a veure. I que, per tant, doncs, a veure, no hi havia un llenguatge astrològic o astronòmic compartit i que, per tant, a veure, que no hi havia cap prova que això fos feia fent, perquè cadascú interpretava les coses a la seva manera. I l'home potser que més va ficar en hack aquesta gent va ser el senyor Rob Nanninga, que l'any 96 va demanar 60 astròlegs que, el mateix, que intentessin crear, a través de les seves cartes astrals, el perfil psicològic de 7 persones. Ell ho feia a través d'analitzar la seva personalitat, a través de dades d'educació, salut, vocació, etc. I aquesta gent, els astròlegs, ho havien de fer a través de la interpretació dels astres. Doncs bé, el resultat va ser baixíssim, els resultats van concloure que hi havia una baixa precisió i no es va poder demostrar, aquí podem dir-ho més científicament, una ciència més moderna, que no hi havia cap relació concreta entre les cartes astrals i els perfils de les persones. Així hi ha un munt, eh? O sigui, els èxits d'aquesta gent, de tots els estudis que s'han fet d'astròlegs que passen per als sales de la ciència, el que han encertat més és l'11%, que eren 338 persones, 338 astròlegs havien de fer una sèrie de prediccions. Clar, tot bastant fracàs. Hi ha una cosa que tu, Sergi, i els altres també sé que us agrada molt, que és el tema de la política, i hi ha un senyor que era astròleg polític, i a sobre era molt reconegut, eh?
3: Veus?
7: André Barbaut, el tio...
6: Home, aquest devia guanyar bé la vida, eh?
7: Home, segur, perquè timava molta gent.
3: No, segur.
7: Segur. Doncs aquest senyor, ell es definia com a especialista en astrologia política. I s'ha dedicat a fer...
3: Hi ha una categoria, eh?
7: Okay. Sí, sí, sí, sí. Ell més dedica...
5: Hi ha vessants, sí, hi ha especialitzacions.
7: Clar.
3: Prenc nota, eh?
7: Home, hi ha gent que es dedica, hi ha per rams. Doncs aquest senyor va fer múltiples prediccions sobre governs, líders, però es veu que es va equivocar amb el més important. Perquè, per exemple, va predir que Kennedy seria reescollit a l'any 64, i a l'any 63, sí, doncs, no es va poder tornar a presentar més, diguem.
3: Sí, pobre.
7: I també va dir que Khrushchev, el líder de la URSS, continuaria al poder l'any 66, però va ser destituït a l'any 64. Per tant, o sigui, va fallar els dos líders del moment, eh? Clar.
3: Agosarat ho era, no? Era sí. De dir, escolta'm, no, el que passa que, clar, tant un com l'altre estaven a dalt de tot, devia pensar això, és aposta segura, no?
7: Clar, era lo fàcil, perquè, o sigui, per dir que Kennedy, que en el pic de la seva popularitat es tornaria a presentar, això t'ho podria dir jo també, i que Khrushchev, que bàsicament era el líder del partit únic que hi havia a la Unió Soviètica, també t'ho puc dir jo, que dos anys després tornaria a estar allà, però... un any després tornaria a estar allà, però no.
3: És com dir que Ayuso tornaria a guanyar a Madrid, vull dir,
7: sí,
3: tampoc
7: exacte,
3: és gaire agosarat, no? Diguem, ara
7: sí,
3: mateix,
7: sí. Clar. Sí. També hi ha altres, això ja per acabar, es va fer un altre estudi. Roger Culver i Phil Hiana van analitzar 3.011 prediccions publicades entre 1974 i 1979 per diverses revistes d'astrologia que hi havia. I van concloure que d'aquestes 3.011, 368 havien estat encertades. Que dius,
3: un 10%.
7: Sí, un 11%, 10-11%, sí. Que dius, bueno, encara no, bueno, mira...
3: Depèn de la predicció, depèn del tipus de predicció.
7: Clar, el problema eren les prediccions, perquè d'aquestes 338 prediccions, la majoria eren vagues, perquè una deia que una tragèdia sacsejarà l'est, o una tragèdia passarà al nord del món. I les altres deien que, doncs, l'any 83 morirà un líder polític. Clar, bueno, això també t'ho puc dir jo.
3: Clar, s'entén que...
5: Si no és un, és l'altre.
3: Exacte, no, i que has de ser molt generós a l'hora de fer aquesta interpretació, no? Val, així ho han encertat, perquè això, tot plegat...
7: Però això són
3: com les quartetes de Nostradamus.
7: Sí, exacte, són com les poesies de Nostradamus. Aquest estiu, en el programa en el qual tinc l'honor de participar, que és l'any més fosca, en la versió d'estiu, vam parlar de Nostradamus. I bàsicament és això, depèn de lo que interpretis. O sigui, tot és interpretable, i bàsicament s'interpreta que Nostradamus va predir el succés de l'11 de setembre, de Nova York.
3: Està clar. Sí, bueno, sí, clar. Les quartetes que, a més, sempre s'han interpretat a posteriori. Un dia podem parlar-ne del Nostradamus, també. Per cert, records als companys de La nit més fosca des d'aquí. Aquest és un programa cosí germà de
7: Gran
3: la Terra
7: programa.
3: Més plana. I res, escolteu-lo a les plataformes corresponents, perquè val la pena. El True Crime en català, que ja fa molts anys que funciona i que funciona molt bé. Doncs, escolteu, jo crec que... Déu-n'hi-do, ho hem desgranat bastant tot això, eh? Crec que ens hem, o sigui, ens hem ajudat entre tots a navegar una mica entre símbols, estrelles, interpretacions diverses del destí... ens hem descuidat coses segur, el Tinter, algun oient segur que ens ho recordarà, però vaja, em sembla que ens ha sortit bastant rodonet això, eh? Escolteu, gràcies, Jordi, Albert, Xavi. Recordeu una cosa, la curiositat és necessària, però les proves encara ho són més. Si algun dia algú us diu que sap què us passarà demà, perquè ho ha vist en la posició de Venus,

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El tipus general de l'IBI pujarà un 2,9% a Sant Cugat el 2027, mentre que les quotes anuals de la taxa de residus es reduiran un 47,7%. El ple municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres la modificació de les dues ordenances fiscals, amb els vots favorables del govern i el vot en contra de tots els grups de l'oposició. En el cas de l'IBI, el tipus general dels immobles urbans passarà del 0,555% al 0,571%. L'Ajuntament calcula que l'actualització dels tipus generarà 1,38 milions d'euros més que si es mantinguessin els actuals i situa la previsió final de recaptació en 51,4 milions, incorporant també el creixement del padró. Més notícies del ple. Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un servei municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou més de 130.000 euros per comprar dues grues per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. Hi ha acord gairebé unànime al ple municipal per reclamar la reobertura del Parc Natural de Collserola, tancat des del novembre passat pel brot de pesta porcina africana. Només el PSC ha votat en contra de la moció de la CUP i En Comú Podem, amb esmenes del govern, Junts i Esquerra, que reclama una reobertura progressiva d'aquesta zona. El PP i Vox també han fet suport a la proposta. I més política, però en aquest cas no parlem del ple de Sant Cugat, sinó de partits polítics que poden irrompre el panorama santcugatenc. Parlem de l'Aliança Catalana, que ha aprovat el seu comitè executiu local de Sant Cugat. Ho ha fet en un acte celebrat aquest divendres a la tarda al Sant Cugat Trade Center, amb els vots dels militants santcugatencs que tenien un mínim de 6 mesos d'antiguitat. De moment, però, no han triat qui serà l'alcaldable. Sí que han triat el president del nou comitè executiu local, que és Ferran Pujol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

This tower was raised in the year blank blank.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: No busquis més. Aquest és el teu ritme.
2: 91.5.
3: El teu ritme.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El tipus general de l'IBI pujarà un 2,9% a Sant Cugat el 2027, mentre que les quotes anuals de la taxa de residus es reduiran un 47,7%. El ple municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres la modificació de les dues ordenances fiscals, amb els vots favorables del govern i el vot en contra de tots els grups de l'oposició. En el cas de l'IBI, el tipus general dels immobles urbans passarà del 0,555% al 0,571%. L'Ajuntament calcula que l'actualització dels tipus generarà 1,38 milions d'euros més que si es mantinguessin els actuals i situa la previsió final de recaptació en 51,4 milions, incorporant també el creixement del padró. Més notícies del ple. Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un servei municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou més de 130.000 euros per comprar dues grues per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. Hi ha acord gairebé unànime al ple municipal per reclamar la reobertura del Parc Natural de Collserola, tancat des del novembre passat pel brot de pesta porcina africana. Només el PSC ha votat en contra de la moció de la CUP i En Comú Podem, amb esmenes del govern, Junts i Esquerra, que reclama una reobertura progressiva d'aquesta zona. El PP i Vox també han fet suport a la proposta. I més política, però en aquest cas no parlem del ple de Sant Cugat, sinó de partits polítics que poden irrompre el panorama santcugatenc. Parlem de l'Aliança Catalana, que ha aprovat el seu comitè executiu local de Sant Cugat. Ho ha fet en un acte celebrat aquest divendres a la tarda al Sant Cugat Trade Center, amb els vots dels militants santcugatencs que tenien un mínim de 6 mesos d'antiguitat. De moment, però, no han triat qui serà l'alcaldable. Sí que han triat el president del nou comitè executiu local, que és Ferran Pujol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A continuació, escoltarem una selecció dels millors capítols del Cinèfil Podcast.

La noteu? Ja és aquí, la flaire de Nadal, vacances i tió, que ja se'n sumen. Els carrers guarnits i totes aquestes coses. El consumisme desfermat. El fred, que enguany venta fort el novembre. I com sempre, arriben en aquestes dates les valoracions anuals, les avaluacions de l'escola i les promeses de cap d'any. I nosaltres, el cinèfil, no en podien ser menys. Després de massa setmanes desconnectats, tornem per repassar en el programa d'avui les millors sèries que s'han estrenat aquest any. Des de reflexions intenses sobre la violència masclista, les xarxes i el seu fàcil accés per als adolescents, fins a la tornada d'Alien, passant per la cara B de Hollywood o el retorn a les intrigues d'hospital, un gènere que va donar molt de sí als anys 90 i 2000, però que feia temps que es guardava en un calaix. Dedicaran també un temps a parlar de les plataformes, aquest ja no tan nou paradigma de consum, al que vam dedicar un programa però que tant dona de sí, tant pel que fa al contingut que ofereixen com per les batalles legals i financeres que protagonitzen i que remouen tota la indústria de l'audiovisual. Thriller, comèdia i ciència-ficció, seqüeles i originals, finals i arrencades. Un any que, en perspectiva, ha donat molt de sí i que comentarem des de les zones de Cugat Mèdia i en la col·laboració de Ràdio Calella amb els sospitosos habituals, Jan Romaní i J.R. Armadàs. Benvinguts, una vegada més, cinèfils i cinèfiles. Jo som en Joan Miquel Mas i ara comença el Cinèfil Podcast.

0: Que bé, quin misteri, per començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Quin misteri que encara no ha acabat mentre estem fent aquest podcast. No sabem com acabarà Stranger Things ja per fi. Jo crec que és molt bona la música per començar el programa, perquè, efectivament, com deies a la introducció, no fa massa vam parlar dels 10 anys de l'arribada de Netflix, i aquest 2025 és aquest aniversari especial, però és que gairebé paral·lel a l'arribada de Netflix va ser l'arribada de Stranger Things, i ja ho vam comentar com a gran sèrie, book insígnia d'aquella aterrada de l'streaming al nostre país.
1: Correcte. A més, una sèrie que ens ha mantingut durant pot ser massa anys, però que, no sé què opineu vosaltres, aquesta quarta temporada, la primera meitat...
2: Cinquena temporada.
0: Que ha plogut molt, ja. Sí, sí.
1: Ha plogut. No, cinquena temporada, valoracions, al final l'esperàveu, sense fer spoiler.
2: Correcte, de moment correcte. No sorprèn correcte. Ni per dalt ni per baix.
0: De moment, wait and see. De moment, bé, estic com ell, a l'expectativa, perquè, clar, només en el moment que parlem ara encara ens queda la traca final de l'última temporada. Per tant, de moment, la quarta va acabar bé, aquesta cinquena manté el to i veurem fins on va.
2: No entrarà als nostres rànquings de l'any, perquè si està inacabada no es pot valorar.
1: Efectivament.
0: De totes maneres, si estigués com ara, jo encara no la faria entrar.
2: Jo tampoc.
0: Vinga,
1: un. De totes maneres, com dèiem ja a l'entrada, avui fent repàs d'aquest any serièfil, i jo he de confessar que aquest any no he vist pràcticament res. Aleshores, avui jugaré una mica el paper del complet, de la persona que és completament aliena en aquest món, però que vol conèixer, i per això em serviré de les vostres opinions. Per començar, un titular, una mica de resum, començant per tu, JR. Valoració general 2025 a nivell serièfil. Un titular.
0: És molt difícil resumir això en un titular. Jo sí, t'ho diré en quantitat. De moment, ara ho comptàvem abans de començar, he vist 53 temporades de sèries. Que Déu-n'hi-do. Crec que perdo molt de temps mirant sèries. O l'inverteixo, no sé.
2: Sí, no és perdre temps.
0: No és perdre temps, és invertir-lo. Però sí que puc dir que he tingut grates sorpreses, que ara les veurem en els rànquings, i també algunes decepcions sonades.
1: Sí. Molta expectativa creada, pel final no res.
0: Amb algunes sí, i amb algunes que no en tenia cap d'expectativa, he descobert grans sèries que ara, si és que continuen, tinc moltes ganes de seguir veient, i per tant jo crec que ha sigut un any amb una bona acollida.
1: I tu, Jan, tindries un resum, un titular?
2: Estic bastant d'acord. Jo diria que les sèries que ho han estat patant els últims anys segueixen en molt bona forma, i que hem tingut sorpreses que no esperàvem gens, que ens han agradat molt i que han funcionat molt bé.
1: Ara ja, quan parlam de sèries, li hem tret el cognom que tenien abans, que eren sèries de televisió, perquè ja pràcticament ningú mira les sèries de forma setmanal, emeses a una cadena de televisió, sinó que ja ens guiem pràcticament per plataformes, i és aquí on hem de centrar la nostra atenció. Tenim dades, crec, de quines han estat les plataformes més vistes, les més ben valorades, i per això el JR ens farà un 1x1 de totes les plataformes, amb un to així més esportiu. Vinga, tira cap
0: endavant. Com si això fos un partit de futbol, anem a fer l'1x1 de les plataformes 2025. Musiqueta i tot. Som-hi, som-hi! Plataformes 2025. Amb el número 1, líder consolidat, amb un 23% de quota, tenim Netflix. Continua a dalt de tot, no ha baixat mai per sota del 20% de quota i, de moment, és la plataforma preferida en aquest país. Amb el número 2, segona plaça i segona plaça també consolidada, al costat pràcticament de Netflix tenim Amazon Prime Video. Va començar l'any a tocar de Netflix i acaba l'any una mica com el Madrid. S'està enfonsant en la misèria. Està per sota del 20% de quota i no sembla que tingui sèries grosses i que la gent parli com per remuntar el 2026. Alerta Amazon, que te'n vas cap a baix. Tercera plaça, consolidada i amb una tendència alcista, tenim Disney Plus. Amb grans sèries aquest any, sota el meu punt de vista, amb sagues com Star Wars i Alien al capdavant, actualment té un 17% de quota de mercat i amenaça la segona plaça d'Amazon. Serà el 2026 l'any en què Disney farà el sorpasso? Veurem. I seguim, que arriba el número 4. També a una posició estable perquè no ha baixat ni pujat mai d'aquí. Tenim HBO Max, HBO, Paramount Plus o Netflix, no sabem com li direm a l'any 2026, però en qualsevol cas HBO, amb segurament un dels catàlegs més sòlids i més potents per tots els cinèfils, aguanta amb una quota de mercat que s'ha estat tot l'any estable entre el 12 i el 13%. Una quarta plaça que té una gran amenaça, que és justament la de la cinquena plaça. I atenció amb aquesta plataforma que ningú donava un dur per ella fa uns anys, i és Apple TV. Cinquena plaça a tocar, fregant aquest 10-11%, amenaçant a HBO Max, amb un catàleg de sèries que cada vegada està més nominat a premis, n'obté més i està més en boca de tothom. Comença el 2025, perdó, acaba el 2025, una miqueta per sota del 10%, no ho he dit bé, va començar per sota el 10% i acaba el 2025 per sobre. I com dèiem, fregant a HBO Max. Jo crec que el 2026 pot ser també un altre any de sorpasso per Apple TV. I per acabar ja, amb un 5% i també mantenint-se en aquesta estabilitat, tenim Filmin i Movistar. Segueixen sent les germanes petites, però són les que tenim aquí més a prop i per això les estimem igualment. Amb uns catàlegs que, sobretot, donen molt de joc al nostre talent local, encara són minoritàries tenint en compte les grans majors seriefiles de Hollywood, però les tenim molt en compte i tenim un ull ben posat en elles. Així que endavant amb Filmin i Movistar i a veure si pugen una miqueta més en aquests rànquings. I fins aquí l'1x1. Moltes gràcies. Què, com ho veieu?
1: Molt bé.
2: És curiós perquè m'està mirant el meu rànquing i les tendències es corresponen molt amb les millors sèries de l'any. O sigui, has dit que Amazon Prime està baixant i Amazon Prime no té cap sèrie del meu rànquing.
0: Efectivament.
2: I, en canvi, Apple i Disney estan pujant i són les sèries que més entren en el meu rànquing de l'any. No crec que sigui casualitat.
0: No, m'imagino que això que has vist tu és el que veu molta gent. Mm. És que ara fent el repàs, no, abans de venir cap aquí, mirava aquestes 53 temporades que he vist, i dic, és que n'hi ha molt poques que he vist d'Amazon. Per què? Doncs perquè no hi havia cap que em cridés l'atenció. Segurament, ara mateix, els books insígnia que té són The Boys, que ja li queda una última, Fallout, que aquesta potser és l'única que ha tingut que ara la gent té ganes de veure i està una miqueta sorgint, i El Senyor dels Anells de Poder, que ja va començar, que sí que no, i que aquest 2026 veurem la tercera temporada. Però més enllà d'això, no té cap gran franquícia que cridi l'atenció. No sé com ho veieu, però...
1: Sí, a més, ara hi va haver aquesta setmana les nominacions al Globus d'Or, que també és una mica el termòmetre, ja no tant de consum, sinó de valoració de la crítica. I crec que d'Amazon, si no hi havia The Girlfriend, que és aquesta que va sortir amb l'Olivia Cooke i la Robin Wright, no l'he vista, no sé si la teniu al radar, crec que, a part d'aquesta, no hi havia gaire més cosa. Res. En canvi, d'Apple TV sí que te trobaves d'Estudio, que ha estat ja premiada i que ja és més o menys reconeguda, i Severance, que són com els books in cine que té, i Slow Horses...
0: Bueno, i Pluribus, sí. L'última gran sorpresa. Vull dir que sembla mentida que una plataforma que té tan poc contingut, el poc que fa, l'encerta, perquè a més també venim d'altres èxits com Ted Lasso o com Morning Show. Vull dir que les poques que fa realment la clava, i són sèries que després no només tenen èxit de públic, sinó que tenen èxit de crítica i de premis. Vull dir que...
1: També té una cosa amb Apple, que això no sé quin, on era que ho vaig llegir, però que hem de pensar que en els fons Apple és una empresa tecnològica i el que li interessa és vendre mòbils. Aleshores, quan ells creen una plataforma de contingut audiovisual, el que els interessa no és tant que sigui econòmicament sostenible, com una productora que es dedica únicament a això, o una plataforma tipus Netflix, sinó que siguin productes d'una qualitat molt alta, perquè el que els importa és el prestigi. Perquè diners, vull dir, en faran venent MacBooks i venent iPhones, no? Per tant, el que podem veure una mica és aquesta tendència a fer bons productes, perquè el que ens interessa és arribar als premis i tenir reconeixement, no tant que econòmicament en sortir viable pagar-li una pel·lícula a l'Scorsese o fer...
0: Que no li va sortir viable.
1: Que no va sortir viable, però que tampoc interessa.
0: Tot i que jo ho celebro. Però, en canvi, seguint aquesta tendència, Amazon, que és una mica un fenomen similar, perquè el seu negoci és vendre paquets i enviar-te'ls, bueno, més enviar-te'ls paquets, també amb aquesta mateixa regla de 3, no està cuidant el contingut de la mateixa manera que Amazon, ai, perdona, que Apple, sí. O no l'estan certant tant, no sé, hauríem de mirar el què, perquè són les dues grans plataformes que per entendre'ns, no es dediquen a fer pel·lícules o no s'hi dedicaven històricament, i en canvi, al 2025 hi ha hagut una gran diferència, jo crec, de qualitat i de quantitat.
1: Doncs ara ja podríem començar a entrar en matèria. Vinga, habitualment el nostre especialista en rànquings és el Jan. Avui compartireu una mica, no?
0: Avui anirem fent partit de tenis, una mica cadascú. Exacte. I deixarem el top 3 pel final, que ja deixarem que cadascú expliqui els motius pels quals ha triat les 3 millors sèries de l'any.
1: Aleshores, començam amb el rànquing del cinèfil de millors sèries de l'any. Començam amb tu, Jan. En la desena posició, quina per tu és la sèrie que es mereix aquí?
2: Desena posició, per mi, és per la segona temporada d'Andor, una sèrie que jo sé que hi ha molta gent que la col·loca més amunt. A mi no m'ha fascinat mai tant. És veritat que és molt probablement la millor sèrie que ha sigut de l'univers Star Wars. Estaria allà amb The Mandalorian. Més enllà d'això, no crec que n'hi hagi cap altre que estigui a aquest nivell. Però la segona temporada, per mi, ha fet un pas endavant respecte a la primera, perquè aprofundeix molt més en totes les eines que fa servir l'imperi per aixafar la població, totes les eines que fa servir la resistència per defensar-se d'aquest estat feixista que és l'imperi de Star Wars. I això, m'ha agradat molt. Hi ha capítols realment molt impressionants aquesta temporada sobre com els personatges lluiten fins a les últimes conseqüències, tot el que hem de sacrificar per poder lluitar contra l'imperi, i com a motiu pel qual no la fico més amunt seria que al llarg dels 12 capítols hi ha trames doncs, que s'estiren una mica massa pel meu gust. Els tres primers capítols, per exemple, li costa una mica d'arrencar. El protagonista, l'Andor, es passa els primers capítols empresonat en lloc que no està fent res, i m'ha faltat una mica més de ritme, potser, però és veritat que un cop arrenca, tira molt bé aquesta temporada d'Andor.
1: I en la desena posició...
0: Abans d'arribar a la meva desena posició, revelo que jo Andor la tenia a la meva quarta posició, per tant, ja que l'estem, la discutim ara i després passo a la desena. Però bastant d'acord amb l'anàlisi. És veritat que li costa d'arrencar, i aquell moment en què estan les dues naus i no saps ben bé què està passant, et treu una mica, però després aconsegueix un nivell de intensitat política, bèl·lica i fins i tot amorosa entre personatges que no s'havia vist mai en una sèrie de Star Wars, i m'atreveixo a dir que cap pel·lícula de Star Wars, perquè jo crec que entra molt bé, ja ho va fer la primera temporada, però en aquesta segona ho millora en això, no? En el dia a dia de com funciona un imperi feixista galàctic, i això doncs sempre ho havíem vist des d'una perspectiva més, digue-li folclòrica, digue-li aventurera, i en canvi, en aquest cas, doncs, ens hem ficat a parlar de política i guerra amb espases làser i sables de llum, però i blasters, o com se li diuen les pistoles, però molt bé. I a més surt Montserrat i València, o sigui que Països Catalans a tope, ja formem part de tot el cànon de Star Wars, i això ho hem de celebrar. Dit això, Andor número 4, me'n vaig a la número 10.
1: Exacte.
0: I faig un viatge uns 50 anys enrere, perquè a mi una de les sèries que més m'ha creat atenció aquest any és Anatomia d'un instante, que és basada en el llibre de Javier Cercas i que parla bàsicament de com el cop d'estat del 81, de com es gesta des del punt de vista de quatre personatges: Adolfo Suárez, Carrillo, el militar, que no me'n recordo com es diu, quedaré molt malament.
1: Ho tenc a la punta de llengua.
0: Hosti, que és el Manolo Solo?
1: Sí.
0: Bé, no me'n recordo. Ja
2: després ho editem.
0: Perdoneu-me, professors d'història. I després, doncs, en Tejero i tota la corrua de militars que hi ha al darrere. No he llegit el llibre, haig de confessar-ho, però sí la manera com està portada, amb que cada capítol és un personatge, però a la vegada veus com s'entrecreuen els altres, m'ha semblat molt, molt, molt interessant des del punt de vista del thriller polític, que no deixa de ser, i, òbviament, basada en fets realíssims, i que aquest any hem celebrat efemèrides de la mort de Franco. Sí que, lamentablement, pels interessos de l'actuació catalana, no em vaig acabar de creure massa Miqui Esparvé com a rei d'Espanya, Tota la resta bé. Tampoc, també m'espantava molt a Álvaro Morte com a Suárez, però he de dir que convenç. Eduard Fernández com a Carrillo està fantàstic, però sí que el Miqui Esparvé com a rei d'Espanya a mi no m'ha acabat d'agradar del tot.
1: Gutiérrez Mellado.
0: Gutiérrez Mellado, gràcies. Gràcies, gràcies.
1: Pues cas,
0: perdó, professors d'història, per... Molt bé.
1: A més, una producció també de Movistar.
0: De Movistar, perdoneu, que no ho hem dit. La podeu veure a Movistar, sí, disculpeu.
1: Que és el que comentaves ara, una de les productores de l'espanyola, diria que és la que fa qualitat més bona, no?
0: Sí, sí. Bueno, jo crec que, a més, és la que més aposta per producte espanyol, català, per extensió. Però sí, home, també ara, aquest any, hem vist bastantes sèries de Netflix i d'HBO que han tocat el territori català. Però vaja, jo crec que clar, Movistar també per la proximitat i per d'on ve és la que porta la bandera segurament de les sèries espanyoles de les plataformes, eh? Deixem en aquest cas les televisions nacionals o Telecinco i Mediaset i Antena 3, però jo crec que és la que més s'ocupa d'aquest producte nacional.
1: A més té Poquita Fe, que és una de les millors sèries dels darrers anys, no sé si la teniu allà.
2: Sí, sí,
1: però...
2: sí, molt bona.
1: Molt bona. Val, doncs desena posició completada, anem a la novena. Jan, quina és la teva novena posició?
2: Novena, torno a anar amb una sèrie que tornava aquest any amb una segona temporada, que és The Last of Us.
1: Aquesta l'he vista.
2: Malauradament queda molt més enrere del que va quedar en el top la primera temporada, que em va semblar millor, perquè aquesta segona, tot i que manté la qualitat a nivell de direcció, de guió, el videojoc segueix estant ben adaptat, té un problema una mica estructural, que és el fet de tenir un clímax molt a l'inici, en un dels millors capítols de la sèrie, clarament, però que al final et queda una mica penjat. Això, tendència que tenen una mica les sèries últimament, de no rematar les temporades amb un bon clímax al capítol final, i et quedes una mica a l'aire, que et deixa aquest regust amarg de dir, home, no m'acabis aquí una temporada, perquè és una mica traïdor. Llavors això fa que hi hagi com algunes trames secundàries, sobretot, que s'inicien però no s'acaben i queden allà penjades. Estarem a l'espera de la tercera temporada. Per mi segueix mereixent entrar en el top 10 de l'any, però en una posició inferior.
1: També s'ha de dir que la primera temporada s'adaptava a un joc sencer. Jo que no sóc gaire gamer, els dos de Last of Us sí que els he degustat, perquè són boníssims, i en aquest cas només s'adapta una meitat. I la característica, que ja us podeu imaginar, és que a la meitat del videojoc et canvia la perspectiva, i aleshores el vius des de l'altre punt de vista, i això dona un contrast molt interessant, que la sèrie ho han volgut fer en dues temporades distintes.
0: No, a la sèrie jo em vaig quedar amb aquesta sensació de... Però ara què? Vull dir, continua, clar, i ara ens hem d'esperar un any i mig o dos a veure què passa.
1: Perquè aquí només adapta mig joc, mentre que l'altre, encara que fos... que sabessis que hi ha una continuació, doncs et dona una història completa, ja.
2: Exacte.
1: Acabava, d'alguna manera.
2: I això narrativament es nota molt.
1: De totes maneres, jo, encantadíssim.
0: Directius
2: de
0: les plataformes, acabeu les sèries com toquen, no ens deixeu així penjats, que després ens enfadem.
1: Totalment.
0: Jo, White Lotus, ja arribarà White Lotus. The Last of Us no apareix en el meu rànquing, l'he gaudit, però coincideixo amb ell de que ha tingut una baixada respecte a la primera temporada. I fins aquí.
1: Sí. La novena, novena posició, tu quina
0: La és? Meva novena, i ja he fet l'espoiler, White Lotus. White Lotus, ja la tenia aquí a la punta de la llengua, temporada 3. Per mi és de les millors sèries franquícia que existeix, segurament juntament amb True Detective, i salvant la segona de True Detective, que no estava gaire bé. Però aquesta cada temporada de White Lotus ha aconseguit, per una banda, mantenir l'essència del producte, aquest humor negre, descarnat, amb personatges odiosos, canviant d'escenari totalment i adaptant-se perfectament a cadascuna d'aquestes noves geografies, i mantenint l'interès en veure, no?, aquestes persones execrables en uns hotels barrejades amb el personal d'aquest hotel. Vaja, la tercera temporada m'ha semblat molt bé, i tinc ganes de veure la quarta, perquè de moment crec que és de les millors sèries, diguem això, franquícia que hi ha, i tenint en compte que cadascuna és una història diferent, crec que això té molt de mèrit, mantenir l'essència, però a la vegada ser original i continuar amb aquest nivell tan alt.
1: Jo d'aquesta he de reconèixer que n'he sentit parlar tot delícies, però ara no he vist res, vull dir que són com pijos en un hotel, no? És la premissa
2: podria,
1: que tenc.
2: No es podria definir millor, és exactament.
0: Pijos en un hotel i d'alguna manera, com l'staff de l'hotel reacciona al seu pijisme i les seves tonteries.
2: I quines barbaritats i poden arribar a fer els pijos, i normalment hi ha un mort i has d'endivinar una mica qui serà el mort.
0: Exacte. Sí. Hi ha el tema criminal, que sí. Que
1: sí, té el whodunit, té el crític als pijos, que sempre agrada.
2: Bueno, no és whodunit, és whodait.
0: Sí, més... Exacte, però està molt bé, perquè al marge de les trames secundàries de cadascun dels personatges, bé siguin els pijos, bé siguin l'estaf de l'hotel, sempre tens el dubte aquest de qui serà el mort, quan es morirà, qui l'haurà matat, no? I això, doncs, vulguis que no, està molt ben portat des del capítol 1 fins al del final, i et manté enganxat, no només per això que dèiem, aquestes historietes de cadascú, sinó perquè has de saber qui és el que palma.
2: Jo ets a dir que aquesta temporada de White Lotus no m'ha agradat tant.
0: Comença la guerra.
2: No entra al meu rànquing. A mi, o sigui, és el primer cop que la fórmula se m'ha fet repetitiva. Potser també perquè m'ha semblat una temporada on s'estira tot una mica més. Té 8 capítols, que són més dels que havia tingut les temporades anteriors, i crec que no calia que en fossin 8. S'allarguen les trames, hi ha escenes que són una mica reiteratives, que et diuen coses que ja t'han dit abans. I bé, això és com que la fórmula ja l'he entès i m'ha semblat una mica com, bueno, doncs tornem a fer el mateix, però ara a Tailàndia. I m'ha faltat una mica d'originalitat.
0: Em guardo la resposta per quan en treguis una altra, que jo tindré el mateix argument.
2: Oh, ja sé per on vas, i tindré com rebatre.
0: No, cap problema.
1: Vuitena posició, Jan.
2: La meva vuitena la tenim a Disney Plus, i és Paradise, una de les bones sorpreses d'aquest any, que és una sèrie que tampoc puc desvelar molt sense fer-ne spoilers, però és la nova sèrie del creador de This Is Us, però decideix anar una mica més cap a la ciència-ficció. Torna a tenir Sterling K. Brown, que aquí és el protagonista i que està molt bé, i el que comença semblant un thriller d'estil... un thriller polític tipus Bodyguard, no sé si l'havíeu vist, ràpidament es converteix en una cosa molt més tipus Black Mirror, molt distòpica, o fins i tot Show de Truman. Bueno, és que no entro més per no fer spoiler, perquè és una sèrie molt recomanable, que té aquesta capacitat de generar misteri tota l'estona s'està fent preguntes, i aquesta persona qui és, i quines són les seves intencions, i al final de cada capítol hi ha un cliffhanger que et fa que vulguis mirar el següent, i això té molt misteri que et manté enganxat, i a la vegada té aquesta part de drama familiar entre personatges, que està bastant ben portat, i té una banda sonora que se't queda gravadíssima, totalment magnètica, de Siddhartha Khosla, que ja havia treballat a This Is Us, que també és qui fa la banda sonora de Only Murders in the Building, que només la volia mencionar per dir que aquest any és dels primers que es queda fora del rànquing. Em sap greu per Only Murders in the Building. No ha tingut tan bona temporada aquest any, però l'havia de mencionar sempre.
0: On podem veure Paradise?
2: Disney Plus.
0: I per cert, White Lotus la podeu veure a HBO Max, que no ho havíem dit.
1: Vuitena posició, és a terra.
0: Abans d'això, parèntesi de Only Murders in the Building, o sigui, ja la fórmula repetitiva em va cansar tant a la quarta que no he arribat a la cinquena.
1: Ostres.
0: Però la vull veure, tinc curiositat.
2: O sigui, la que ha sortit ara és la quarta.
0: És la quarta, és veritat, que la cinquena és aquesta que diuen que ara fan a Londres, per fi deixen el building, ja. Val.
2: Sí, sí.
0: Doncs la tercera ja em va semblar massa, però vaja. Molt bé, estem al meu número 8. Jo el número 8 faig un canvi radical i me'n vaig molt, molt a prop, també, i dic molt a prop perquè la directora és de Sant Cugat, Mònica Terribas, El Minuto Heroico. Una sèrie documental que podem trobar a HBO Max sobre l'Opus Dei i els seus tentacles foscos. Jo que vinc d'un col·le de l'Opus, m'ha semblat primer portat amb molt rigor i molt de respecte, tenint en compte el que està explicant, que són els draps bruts, sobretot de com l'Opus capta, en aquest cas a nenes, no adolescents, en el seu moment més dèbil de la vida, no? Quan tenen 12, 13, 14 anys i van una mica perdudes, i no ho fa des del morbo, des de la paròdia o cosa grotesca, sinó portant directament en aquestes noies, que algunes ja són dones grans, i explicant això, no només aquí vull dir Catalunya o Europa, sinó diferents llocs del món, com els tentacles de l'Opus, diguem, han seguit aquesta mateixa fórmula i han aconseguit captar a una sèrie de dones i els traumes psicològics que això els ha suposat, una vegada ja estan fora.
2: Val?
0: Molt interessant, ho tenim molt a prop, aquest podcast el fem ara mateix des de Sant Cugat, que tenim unes quantes escoles de l'Opus, per tant, si voleu descobrir una miqueta més sobre aquest món, jo us la recomano, i a més celebrem també que Mònica Terribas, una de les periodistes top d'aquest país, es passi al món del cinema, en aquest cas sense deixar el seu rotllo, que és el periodisme, i fent-ho doncs, amb això, amb aquest rigor i professionalitat que l'ha caracteritzat des d'allà fa més de 20 anys que apareix a la televisió.
1: En la propera temporada pot parlar de les connexions empresarials, que aquí també hi ha molta teca, però vés a saber si li financien alguna
0: cosa. Dubto que hi hagi segona temporada del Minuto Heroico, a no ser pot fer la part masculina de com capten a l'Opus, però bueno, el que en qualsevol cas celebrem que Mònica Terribas també faci sèries i si la sama d'aquesta manera, jo crec que té molt de futur com a directora, no sé si de documentals o d'aquest gènere. A més, seria guanyadora d'un Ondas aquest any.
1: Perfecte. Setena posició.
2: Setena posició, perquè per mi és la sitcom de l'any, que no és La Casa Nostra, em sap greu, és Adults, que és una sitcom que agafa la típica fórmula de grup d'amics que viuen junts de, a la vintena, trentena, i que hem vist a New Girl, a Friends, a Com conocí vostra madre, totes aquestes, i la modernitza a les generacions actuals, actualitza els referents, actualitza la forma com actuen, com parlen, i realment doncs, és la sitcom ideal per si doncs, la fórmula sempre t'ha agradat, doncs tornar-la a gaudir, però adaptada als nostres temps, amb personatges carismàtics. L'únic problema que té per mi és que només té 8 capítols i ja en podríem fer 20, com solien fer abans, perquè et quedes amb ganes de més, però molt recomanable, la teniu a Disney+.
0: I hi haurà segona temporada, aquesta?
2: Hi haurà segona temporada.
0: Perfecte, doncs mira, si voleu riure ja en tenim una de puntada.
1: Setena posició per tu.
0: Setena posició per mi. I aquí jo crec que començaré a polèmica, perquè hi ha gent que aquesta sèrie l'ha odiat molt, però a mi m'ha sorprès molt, Alien Earth. I és de les sorpreses en positiu, no m'ho esperava. M'esperava dir, ai, això Disney, a veure què hem fet. I, escolta, una tornada a l'univers original d'Alien, que a mi m'ha semblat, per una banda, molt atrevida. A vegades ens queixem de que aquestes grans sagues no innoven i sempre repeteixen. Mm-hmm. I dic grans sagues per no mencionar Star Wars directament. I, en canvi, aquesta ha tingut la valentia de provar coses noves, de, en aquest cas, portar, per exemple, bitxarracos nous, diguem-ho així clar. També anar més enllà en la relació amb els aliens i anar més enllà amb els robots, que sempre han estat una característica de la saga, i dels poders o la tecnologia que tenen a dins, com es relaciona amb l'exterior. Com bé diu el seu títol, es diu Alien Earth, passa a la Terra. Val? Sí que hi ha aquí un petit problema d'encaix, no? De com pot ser que això passi a la Terra, però després, quan veiem les altres pel·lícules, no es mencioni res del que passa. Ja veurem més tard com es resol, però quan arriben a la Terra està com en un lloc, se suposa, molt aïllat, i el que passa no acaba de transcendir, diguem, a l'opinió pública, i per tant jo crec que de moment està ben resolt. Jo la vaig gaudir molt. Els que l'han atacat, puc entendre les crítiques, doncs, potser d'haver anat massa enllà en aquesta innovació fins al punt de carregar-se segons quins cànons o segons quines fórmules que estaven ja molt assentades en l'univers Alien. Però què vols que et digui? A mi m'ha semblat una mica d'aire fresc en tot plegat i tinc moltes ganes de que continuï. I hi ha capítols en concret que són, per mi, obres mestres. En concret, un del que t'explica què passa a la nau, com acaba aterrant a la Terra amb els aliens a dins, aquest capítol em va semblar al mateix nivell que les dues primeres pel·lícules d'Alien.
1: Ostres.
0: Sí, sí.
1: Interessant. Mm. Seguim amb el rànquing, sisena posició.
2: Sisena posició per una sèrie que és impossible de descriure i d'explicar si no l'has vist, que és The Rehearsal, Los Ensayos, segona temporada, la primera i era una bogeria. És del Nathan Fielder, que és un tio que està completament boig, però que és un geni, que és una sèrie que està entre el documental, el reality. Bàsicament, a la primera temporada la idea és de fer assajos amb la gent per tal d'assajar comportaments socials, de forma que quan tu tens després una interacció social amb una altra persona, l'has assajat tantes vegades que ja saps com has d'actuar en aquella situació. Sí? S'entén una mica el concepte?
1: O sigui, sí.
2: Agafes una persona, té una cita amb una altra persona, assajes aquesta interacció diverses vegades fins a tenir, o sigui, totes les possibilitats del que pot passar en aquella cita, tu ja ho has viscut i per tant ja no et fiques ni nerviós. Mm-hmm. És una bogeria, però també és una generalitat, trobo jo. I la segona temporada és encara més concreta i es fixa, Nathan Fielder decideix fixar-se en la idea de per què hi ha accidents d'avió. Descobreix que tots, o la gran majoria, tenen a veure amb la relació entre el pilot i el copilot. Quan hi ha una mala comunicació entre el pilot i el copilot, analitza la gran majoria d'accidents d'avió que hi ha hagut al llarg de la història, provenen d'aquí. Llavors el que fa és agafar pilots i copilots, els que es deixen, per assajar com poden millorar la relació entre pilots i copilots perquè no es produeixin accidents d'avió. O sigui, a més, està fent un servei públic.
0: Fantàstic.
2: És que quan ho expliques no s'entén, però quan veus la sèrie dius...
0: Oh. M'agradaria haver assistit a la reunió de guió de quan estan plantejant aquesta sèrie, perquè és ben boja, eh?
2: És ben boja, és ben boja.
1: No,
2: i es gasten una diners perquè, per exemple, recreen un aeroport sencer per fer assajos de la relació entre el pilot i el copilot ja en un... O sigui, ho recreen tot. Aeroport, avió, és totalment increïble. recomano molt veure Los Ensayos, tant la primera com la segona temporada, la teniu a HBO.
1: A mi el que has dit de la primera temporada m'ha volat bastant el cap, perquè fa poc vaig llegir un article que parlava de com la societat nord-americana, que estan tant de màrqueting i de marca personal, arriba un punt en el que estan com interpretant la seva vida i s'obliguen a haver de tenir exageracions a l'hora de reaccionar davant un fet. Aleshores és com portar això a l'extrem, de dir,
2: sí,
1: no, és que he d'assajar molt la meva personalitat per com m'enfronta una situació quotidiana, no? Ostres.
2: Exacte. Sí,
1: o sigui, vola una mica el cap, eh? No, aquesta, mira, apuntada.
0: Apuntada.
1: Sisena posició per tu, Jaterra?
0: Sisena posició per mi, i em sembla que, si no vaig equivocat, amb el WhatsApp que ens has enviat, la tens tu a la cinquena, per tant, aquí estem bastant empatats, jo crec que ja la podem compartir, i així ens estalviem que diguis la cinquena. És Task, d'HBO. Sí. Una de les sorpreses en positiu d'una sèrie que ve del no-res, no ve de cap temporada, no se l'han inventat de nou, i escolta, perfecte, una sèrie, un thriller policial a l'ús, i aquí jo crec que, en el meu cas, el que més m'ha agradat ha estat els personatges. Quin tipus de personatges hi ha, un agent de l'FBI que és un ex-reverent, religiós, un ex-mossèn, perdó, i després, doncs, una trama criminal d'un segrest amb uns escombriaires i droga pel mig, no sé, molt, molt fresca, sobretot un guió molt ben portat a nivell de com avancen els esdeveniments, però també del task, de la força aquesta especial que creen en l'FBI per perseguir aquests escombriaires que estan robant droga al drogadicte, als dealers del poble aquest. I a més, un poble, per entendre'ns, no passa ni a Nova York ni a Chicago, vull dir, un poble d'aquests perduts de l'Amèrica Profunda.
2: Sí, és el creador de Mare of Easttown, i té bastantes similituds. Si us va agradar aquella minissèrie, també us agradarà aquesta, perquè té un to similar al nivell de la direcció, de les interpretacions, i també perquè té aquesta capacitat de presentar-te un thriller això de misteri molt ben executat, però a darrere amagar un drama familiar també que et toca la fibra, que és emotiu, i el que dèiem és sobretot gràcies a uns personatges molt ben construïts, que a més n'hi ha molts i tots tenen el seu paper, totes les peces encaixen molt bé, els actors estan molt bé, els personatges que comentava el JR els interpreta el Mark Ruffalo i el Tom Pelfrey, i els dos estan realment molt, molt, molt bé. I sí, jo la tinc a la cinquena posició i val molt la pena Task, una de les millors de l'any.
1: Sí, aquesta vaig veure la crítica que vas penjar al TikTok i també la vaig fer un xec, aquesta de llista de pendents.
2: S'ha de veure, i a més és minissèrie d'aquestes que la mires, sí, sí. I ja està.
1: Es pot veure en un cap de setmana.
0: Han anunciat segona temporada.
2: Han anunciat segona temporada, sí, sí, que no ho tenia controlat.
0: I a més, se suposa que aquí serà el personatge del Mark Ruffalo el que tindrà casos nous. Això és el que de moment ha sortit a la llum. O
1: sigui, però diguem-ne que si algú la volgués veure, la història queda tancada, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Són 8 capítols.
2: 8 capítols, sí.
1: Perfecte. Cinquena posició per tu?
0: Cinquena posició per mi, The Diplomat. Temporada 3 és la que hem vist aquest any. Jo l'he descobert sencera aquest any, val? O sigui, he vist la 1, la 2 i la 3 aquest any. Perquè
1: jo no la tenia al punt de mira i l'han nominat un munt de coses al Globus d'Or, ara. Per tant, parla'ns d'aquesta.
0: No és la primera vegada que la nominen i, sincerament, no li havia parat mai atenció, i aquesta vegada m'hi he posat, i escolta, que bé, m'ho he passat pipa, amb aquesta relació tòxica que tenen, en aquest cas la diplomàtica, en català seria la diplomàtica, perquè diplomat no sabem quin sexe és, i és bàsicament la dona d'un diplomàtic molt famós dels Estats Units, que ha estat ja condecorat i tot plegat, que l'envien al Regne Unit, que sembla ser una plaça tranquil·la per una diplomàtica dels Estats Units, però bàsicament es lia parda. Val, perquè hi ha un atemptat terrorista en un buc militar del Regne Unit, i a partir d'aquí es desenvolupa una mega trama d'espionatge, punyalades, traperes entre polítics d'un i l'altre lloc, l'agenda secreta que tenen els Estats Units, l'agenda secreta que tenen el Regne Unit, vaja, dit així, o sigui, en plan, hi ha un atac terrorista, tot el que es desenvolupa sembla poc, però està molt bé. Us ha d'agradar les sèries polítiques, però és una sèrie densa en aquest sentit.
1: Se sona geopolítica de,
0: sí, sí,
1: de forta, no?
0: Hi ha molta càrrega política en la sèrie, per tant, és una sèrie que jo crec que la gaudirà, si t'agrada la política, a nivells House of Cards, per entendre'ns, o Borgen, o aquestes sèries que tenen molta densitat, però en aquest cas, per mi, la màgia d'aquesta sèrie són els dos protagonistes, no? Que són aquests dos diplomàtics, Kerry Russell i Rufus Sewell, que són una parella genialíssima, que són un matrimoni amb una relació amor-odi total, d'aquestes de que es volen separar però es necessiten mútuament, de quan penses que es tiraran els plats pel cap, arriba un i fa una genialitat que no només salva el matrimoni sinó també el país i tot plegat. Fantàstica la química que tenen, i per mi Kerry Russell, que jo tinc un crush adult amb aquesta actriu total des de que la vaig veure The Americans, una altra gran sèrie d'espionatge polític, i vaja, per mi obre el top 5 de l'any, us la recomano, la podeu veure a Netflix les 3 temporades, i a veure si aquest any s'emporta alguns dels premis, perquè està nominat als Globus d'Or, com bé deies.
1: Perfecte. Doncs ara ja ens anem a la part superior de la classificació. Quarta posició per tu, Jan.
2: Quarta posició, comèdia divertidíssima a Apple TV, que és The Studio. La premissa...
1: Celebradíssima, aquesta, molt coneguda ja. No?
2: Sí, s'estan duent molts premis de comèdia, evidentment, merescudíssims tots. El que fa Seth Rogen aquí és ficar-se a la pell d'un gran productor executiu, que l'ascendeixen a productor executiu d'un dels grans estudis de Hollywood, i el que intenta ell és fer art, i el que intenta Hollywood és totalment una altra cosa. Llavors, la comèdia neix d'aquest xoc, d'aquest conflicte entre voler creure en el cinema i voler caure bé a tothom, i el fet que això és totalment impossible a la indústria actual. Llavors, és una sàtira molt mordaç que ataca absolutament a tothom. El millor és que dispara cap a totes les bandes, i fan moltes referències, doncs, al món del cinema actual. O sigui, si esteu ficats en el mundillo de Hollywood, us encantarà, perquè veureu totes les referències que va deixant anar. També moltíssims cameos, tens a Scorsese, el primer capítol, la Zoe Kravitz, la Demi Scott, l'Olivia Wilde, no paren de sortir cameos. I a més de ser divertidíssima i tot això, està molt ben dirigida, fa servir molts plans seqüència, la direcció està molt, molt ben cuidada, i bé, és com un tour per Hollywood on veus tot allò que no voldrien que veiessis, no? I una comèdia que jo m'ho he passat molt, molt bé mirant-la, 10 capítols.
1: I és de Apple TV. Que sí. Han començat el programa parlant d'això, no?
0: De la
1: gràcies a sèries...
2: Com d'estudio.
1: No? Exacte.
0: Jo la meva quarta ja l'he dit, és la d'Andor, ja n'hem parlat, així que jo crec que, Jan, donem pas ja al teu top 3, entrem en matèria, explica'ns les 3 millors sèries de l'any segons el teu criteri.
2: Les 3 millors sèries de l'any, per mi, en el número 3 fico la que és la millor nova sèrie d'aquest any, un fenomen absolut a Netflix, que ha sigut Adolescents. Adolescents és genial per dues coses. Una és la forma, que és l'ús del pla seqüència per cada capítol, les coreografies que han hagut de fer per fer Adolescents és absolutament increïble, però pel que és més important és pel tema que tracta i per com ho tracta. Adolescents posa sobre la taula la necessitat de que els pares prenguin consciència de què estan consumint els seus fills a internet, o que reben a través de les xarxes, perquè arriben discursos superperillosos que, com que arriben a través del mòbil o de l'ordinador, no en som conscients, i passen les coses com la que mostra Adolescents, de forma molt ben mostrada, sense acusar a ningú, sinó evidenciant una realitat que és perillosíssima, que està passant en el dia a dia, i que cap sèrie havia sabut mostrar fins ara com ho ha fet aquest fenomen absolut. El número 2 de les millors sèries de l'any és la quarta temporada de The Bear. La tercera temporada de The Bear havia baixat una mica el nivell perquè havia ficat el fre, i era una temporada on passaven una mica menys de coses, però perquè havien anat cuinant a foc lent pel que era aquesta quarta temporada, on per fi sortim de la toxicitat absoluta que és la cuina de The Bear, que tant ens va agradar la primera i la segona temporada i que ens segueix encantant, perquè per fi els personatges evolucionin, perquè per fi surtin dels seus conflictes interns, dels quals semblava impossible que sortissin, i doncs arribessin a llocs una mica més sans. I després de 4 temporades doncs, patint amb ells, realment és un plaer doncs, arribar fins aquí, fer-ho amb capítols molt ben construïts, la direcció segueixent excel·lent, el muntatge també, i les interpretacions són d'un nivell altíssim. Per mi, The Bear segueix sent una de les millors sèries que hi ha, i la quarta temporada torna a estar en plena forma després d'una tercera que no havia estat tant. Però la millor sèrie de totes la trobem a Apple TV+, i és Severance, la segona temporada. No em cansaré de recomanar Severance perquè és una idea brillant, la idea de Severance, que és aquesta de que se't separa quan entres dins de la feina, la consciència del tu dins de la feina, amb el que ets fora de la feina, de manera que no recordes què fas a fora i no saps què passa a dins. Són com dues persones diferents. I en aquesta segona temporada el que explora més és els drets que té la persona de dins, la persona de fora, amb el dret, per exemple, a enamorar-se. Aquesta temporada explora molt el tema de les relacions amoroses, què passa si el de dins s'enamora que el mateix que el de fora, o què passa si s'enamora d'una persona diferent, i cada un dels quatre personatges principals que trobem allà dins doncs té la seva trama molt ben portada, tots els personatges tenen el seu arc molt ben construït, mentre ens trobem en aquesta ciència-ficció on no et pares de fer preguntes de què està passant, què vol dir això, tot plegat superben dirigit per Ben Stiller, amb capítols que estèticament són totalment increïbles, i a nivell d'interpretacions també l'Adam Scott com a protagonista està fantàstic, però també la Brit Lower, el John Turturro, Tramell Tillman, tots nominats a premis i merescudíssims, perquè Severance per mi és la millor sèrie d'aquest any.
1: Molt bé. Anem amb el teu podi.
0: Molt bé. R. Jo us diré que del podi en comparteixo una. Val? Però bé, entrem en el top 3 del que, segons el meu humil criteri, són les millors sèries del 2025. I començaré en català i començaré a casa, perquè per mi el top 3 l'inicia Pubertat, aquesta sèrie que ha fet la Letícia Dolera sobre un cas d'assetjament sexual a una colla castellera. Haig de reconèixer que em feia tremenda mandra començar això, eh? I perquè, no sé, ara no tinc ganes d'enfrontar-me a això, i una vegada he estat a dins, ostres tu, què ben portat, amb quina mà esquerra tracta temes tan delicats, amb unes edats tan delicades, amb un entorn que és el nostre, una ciutat catalana i on els nens fan castells i van de festa major, i com és capaç de posar sobre la taula totes les rèmores del passat, no?, d'aquest masclisme que encara ens domina, d'aquesta societat encara patriarcal que governa per sobre, i com els nens, adolescents, pateixen això encara, i a més, això exacerbat per les xarxes socials. Ja ho ha comentat el Jan amb Adolescents, en aquesta les xarxes socials i els compartiments de vídeos té també un paper molt important. I en contra del que podria pensar molta gent, la pròpia Letícia Dolera, que també fa un dels personatges secundaris, perquè els protagonistes són els adolescents, però en aquest cas ella també és un personatge feminista que coincideix molt amb el seu personatge real, diguem, però un personatge feminista amb moltes contradiccions, no?, i que s'ha d'enfrontar a veure com el seu fill és un dels acusats d'haver abusat sexualment d'una nena, no? I, per tant, trobo que ha estat una sèrie molt valenta i que espero que se'n facin més d'aquest tipus, i jo crec que l'ha de veure tothom, i jo que tinc un fill que encara no està en aquestes edats, però vaja, m'ha fet pensar moltes coses de com ens relacionarem amb les xarxes socials quan li arribi el moment.
1: A veure...
0: Anem per la segona millor sèrie de l'any, segons el meu humil criteri, i aquesta sèrie, igual que Pubertat, també està a HBO Max, i és The Pitt. Pisca els metges una altra vegada, tornen els metges per la porta gran. Que bé que m'ho vaig passar amb The Pitt, com vaig patir, que ben portat està aquest torn és un torn de metges on passa absolutament de tot. Tens capítols que podríem dir d'afegit, o més que capítols, personatges, no?, que tenen, doncs, el típic entres a les urgències, t'ha passat això, et cures i tal, però després també, òbviament, hi ha darrere tota la història i la motxilla emocional que tenen els metges, no? I en aquest cas, part de la gràcia és que hi ha metges molt consolidats, amb la cap d'infermeres que està tremenda, espectacular el paper d'aquesta actriu, i després els residents, que és el seu primer dia de residència, no?, i es troben amb un dia absolutament caòtic, on passa de tot, no vull revelar què és el que passa, perquè és part important de la trama, però vaja, l'adrenalina que segurament vam sentir a la primera temporada de Vera en una cuina, la sentim ara en aquest torn d'aquest hospital, i amb ganes de veure la segona temporada, perquè ja està rodada, fins i tot es van assabentar de les nominacions als Emmys o als Globus d'Or, no, als Emmys, mentre estaven rodant la segona temporada. Per tant, mireu The Pitt, no us faci mandra de veure aquesta sèrie de metges, perquè és espectacular.
1: I el podi...
0: I arribem al número 1, el millor dels millors, i com que he dit que coincidia amb alguna del Jan, ja gairebé l'he revelat, que per mi és Adolescents. I ja veureu que, ja veieu que aquest any tinc un any especialment tendre amb el tema de l'adolescència a les xarxes socials, però crec que tècnicament ha estat una sèrie que m'ha fet explotar el cap. Després, quan veia el com es va fer, em va explotar el cap 3 vegades més. Coincideixo amb el Jan que la temàtica que porta és totalment necessària i a més, molt amagada, no? Que és això com els nostres joves es relacionen amb el telèfon i què és el que veuen i el que consumeixen en aquest telèfon, però això, a més, ho hem de combinar amb unes actuacions que estan al nivell més alt que jo he vist aquest any en unes sèries, en especial el nen, que no havia fet mai res a la vida d'actuació i sembla que sigui un autèntic professional de la matèria. El capítol de l'interrogatori amb la psicòloga,
1: impressionant, aquell capítol.
0: És que és, em va semblar una cosa esperpèntica en el bon sentit, o sigui, no havia vist mai un interrogatori amb aquesta tensió tan ben portat i sense parar, perquè és un pla seqüència tremendo, i a més una sèrie que et condueix d'una manera a la història, no?, amb aquests talls, no?, perquè no és una sèrie que passi, per entendre'ns, tenint en compte que són plans seqüències, són 4 moments d'aquesta història, i com amb aquests 4 moments separats en el temps acabes entenent la globalitat. M'ha semblat una sèrie rodona, no crec que tingui segona temporada perquè
1: no, perquè
0: tot s'acaba, el tema és el que és, està molt ben portat, una minissèrie de 4 capítols que teniu a Netflix i que per mi està al més alt de tot aquesta temporada.
1: Sobretot Adolescents té una cosa que és que no és només que sigui molt bona, tant en fons com en contingut, sinó la capacitat que ha tingut per generar debat. És a dir, sí, la varen estrenar al gener, ara estem al desembre i en seguim parlant, i està nominada, però és que durant mesos, tertúlies de ràdio, xarxes socials, reflexionant sobre el que es posava la mateixa sèrie i fent-nos plantejar moltíssimes coses de com ens relacionem, com ens parlem, com es relacionen els adolescents, per què estan abandonats, veure que no és una cosa només d'aquí, que a vegades surten estadístiques, els joves són més conservadors, està com si fos una cosa local, no, és que a nivell global hi està havent-hi un repunt de determinats discursos entre els adolescents, precisament per el que es posa. Vull dir que no és només que sigui bona, sinó que ha tingut la capacitat per generar un debat mundial molt ample, que això no només és que sigui bona, vull dir, és que hi ha algun fons al darrere.
2: Sí.
1: Conegudes ja les millors sèries, la vostra opinió, no tenim gaire temps, imagino.
0: Anem ràpidament a fer les
1: excepcions. Anem ràpidament, haurem de... No tot ha estat bo i, per tant, també hem de fer, encara que sigui breument, un petit repàs de les decepcions d'aquest 2025. Vale. Jan, digues, a veure, les decepcions que tens aquest any.
2: Decepcions, les dic molt ràpid. En una coincidirem totalment amb el JR, que és El joc del calamar. La tercera temporada és la que és d'aquest any, però bé, ja veníem de la segona al desembre de l'any passat, que tenia bàsicament el problema, que és repetir el mateix, però estirar-ho més, dividir uns jocs en 2 temporades, estirar-ho com un xiclet, cosa que fa que sigui més lenta, que sigui més avorrida, que sigui menys interessant. Els jocs és l'únic que estan bé, perquè segueix tenint tensió, la forma com doncs, capgira els jocs infantils segueix sent divertit, però quan surts d'allà, és una sèrie amb diàlegs expositius i on els personatges són poc interessants. Al final del joc de calamar no ha tingut gaire interès si ho comparem amb el que va ser la primera temporada, i és bàsicament per això. Una altra que m'ha decepcionat una mica és House of Guinness, perquè és del creador de Peaky Blinders, i una esperaria, doncs, oh, la casa Guinness, creador de Peaky Blinders, això serà una sèrie espectacular, i no ho és. Sembla com una imitació més baixa del que era Peaky Blinders, perquè té el disseny de producció i l'estètica aquesta, amb els carros, els cavalls, l'època, però el guió en si és molt més de culebron de tarda. Vull dir, agafa una mica la idea de Succession, de 4 fills lluitant per a veure qui es queda l'herència del pare, però els personatges són molt menys carismàtics, les seves trames són molt menys interessants, i, bueno, m'ha decepcionat bastant. I un altre, pel mateix motiu que m'ha decepcionat, és Long Story Short, perquè és del creador de BoJack Horseman, i clar, si és del creador de BoJack Horseman, esperes que serà una de les millors animacions de la història, i aquest cop, doncs, no ho ha sigut. És una sèrie que està bé, que narra

0: Brexit, i ja està, no la comentaré perquè no crec que pugui afegir res més del que ja ha dit ell. Una altra decepció per mi ha estat Sandman, la segona temporada. Vaig veure la primera, em va agradar molt aquest univers d'àngels, dimonis, món màgic i tot plegat, i la segona m'ha avorrit sobiranament. No he connectat ni molt menys amb el que em plantejaven, amb els merders mitològics que la primera em van tenir totalment dins, aquesta m'han tingut totalment fora, i m'imagino que no he sigut l'únic, perquè si no vaig equivocat, se l'han carregat ja i no hi haurà Sandman 3. Val? Després, Zero Day a Netflix. Per cert, Sandman també a Netflix, Squid Game també a Netflix. Aquella és un thriller polític amb Robert De Niro com a gran reclam. Partia molt bé, no? Robert De Niro fa una sèrie, tot plegat, ja gairebé ni me'n recordo de què anava. O sigui, no ha estat memorable. Robert De Niro fa de Robert De Niro, està molt bé, és un dels meus actors preferits de sempre, però amb el seu paper aquest, tot això va molt malament. És cridat a, diguem, ser el president quan el president té problemes, i no sé, m'ha semblat un thriller polític de baixa estofa, tenint en compte que n'hem tingut de gran alta volada, com hem dit, per exemple, amb The Diplomat. I per acabar, anem a enfrontar-me amb el Jan directament. A mi, The Bear 4, ja no, eh? Ja no. A mi m'agrada quan a la cuina passen moltes coses i entenc l'evolució que està fent cap a la introspecció dels personatges. Ho entenc, diguem, perquè hem d'evolucionar i hem d'anar més enllà de la cuina. Però a mi, aquesta última temporada ja m'ha cansat una mica i tenia la sensació que portava 6 capítols i encara no havia passat res. No. Ens havíem ficat tan a dins de la ment i de les emocions dels personatges que encara estàvem on estàvem al capítol 1 i 2. I, per tant, m'ha faltat xitxa. M'ha faltat una mica de cocció, segurament, en aquest plat de Bear temporada 4. Tot i així, coincideixo amb l'alt nivell tècnic i interpretatiu, però jo necessito que hi hagi una miqueta més de substància o suc o no sé quina metàfora alimentícia podem fer, però espero que a la propera això ho millori i passin coses amb una mica més de velocitat.
1: Jo en aquesta batalla he de dir que me'l quedo amb el Jan.
0: Ja està, no passa res.
2: No passa. Atenció, que ha dit que en els 6 primers capítols semblava que no passés res. Algú que ha ficat The White Lotus en el seu top, eh?
0: Sí, però, clar, The White Lotus no coneixia els personatges. I
2: aquí sí, per tant, és molt més interessant el desenvolupament que fa dels personatges perquè ja els coneixes.
0: Sí, però jo vull que evolucionin una mica més i no sé.
1: Hem de pensar que...
0: Però em passa el mateix i també no coincidirem amb Only Murders in the Building. Ja...
2: No, aquesta puc acceptar que la fórmula està començant a cansar una mica. Això ho puc acceptar.
0: No, en aquest sentit, The Bear, com a mínim, no repeteix la fórmula.
2: Exacte.
0: Intenta evolucionar i això li respecto. I li respecto les interpretacions molt bones i li respecto aquests capítols que té especials o centrats en coses diferents.
2: Sí, a mi el del casament, per exemple, en aquesta temporada, m'ha semblat un capítol increïble.
0: Correcte.
2: Increïble.
0: Però, clar, no està al nivell del dinar fatídic de... Clar, aquell capítol era una obra mestra i aquest, que jo crec que intentava emular aquell capítol, està molt bé, però se m'ha quedat una mica...
2: No, però és el contrari, perquè jo era tot... Bueno, a tu t'agrada la fòbia i l'estrès
0: i el caos.
2: I ara estan anant cap a doncs, la pau, l'amor, la sanació, que és cap on hauríem d'anar com a societat.
0: Sí.
2: Però...
0: Espero que la cinquena temporada el punyalin algú amb un ganivet de cuina de ballar el pernil.
2: Jo no, i espero que trobin la felicitat, per fi.
1: Exacte. Sobretot per tot el que han patit amb ells, no?
2: Exacte.
1: Una mica. Bé, ara ja sí que sí, no tenim més temps. Teníem algunes coses més per comentar que haurem de fer per un altre...
0: Sí, tenim tot el tema de què passa amb Warner i HBO,
1: exacte.
0: Però escolta, ens hem quedat aquí parlant de sèries.
2: Potser ho comentem el dia que sapiguem què passa
0: exacte,
2: finalment
0: exacte,
2: amb Warner.
0: Exacte. No serà un rumor, només.
1: Farem un especial d'això. Doncs ara ja sí que sí, anem acabant aquest programa i encara que sortim del cinema i sortim de l'àmbit català, jo avui vull dir que estic de dol i vull dedicar aquest petit espai perquè no només hi estic jo, aquesta setmana totes les samarretes cernoses, polloses i corcades del sud dels Pirineus han onejat a mitjanasta. El plany i el dol s'ha sentit des de les facultats de Ciències Polítiques i Humanitats fins als centres de desintoxicació, perquè hem de despedir a Robe Iniesta, el cantant del meu grup preferit des de que el 2008 varen tocar a Porreres. Avui, els divendres, és trist i ens posarem del Toya, però a vosaltres us estimem molt. Fins a la propera, cinèfils i cinèfiles.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El tipus general de l'IBI pujarà un 2,9% a Sant Cugat el 2027, mentre que les quotes anuals de la taxa de residus es reduiran un 47,7%. El ple municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres la modificació de les dues ordenances fiscals, amb els vots favorables del govern i el vot en contra de tots els grups de l'oposició. En el cas de l'IBI, el tipus general dels immobles urbans passarà del 0,555% al 0,571%. L'Ajuntament calcula que l'actualització dels tipus generarà 1,38 milions d'euros més que si es mantinguessin els actuals i situa la previsió final de recaptació en 51,4 milions, incorporant també el creixement del padró. Més notícies del ple. Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un servei municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou més de 130.000 euros per comprar dues grues per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. Hi ha acord gairebé unànime al ple municipal per reclamar la reobertura del Parc Natural de Collserola, tancat des del novembre passat pel brot de pesta porcina africana. Només el PSC ha votat en contra de la moció de la CUP i En Comú Podem, amb esmenes del govern, Junts i Esquerra, que reclama una reobertura progressiva d'aquesta zona. El PP i Vox també han fet suport a la proposta. I més política, però en aquest cas no parlem del ple de Sant Cugat, sinó de partits polítics que poden irrompre el panorama santcugatenc. Parlem d'Aliança Catalana, que ha aprovat el seu comitè executiu local de Sant Cugat. Ho ha fet en un acte celebrat aquest divendres a la tarda al Sant Cugat Trade Center, amb els vots dels militants santcugatencs que tenien un mínim de 6 mesos d'antiguitat. De moment, però, no han triat qui serà l'alcaldable. Sí que han triat el president del nou comitè executiu local, que és Ferran Pujol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal? Benvinguts aquí a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions a qui us està parlant, Jordi Caselles, com sempre, tot un plaer en aquesta aventura radiofònica que ens ha portat a llocs inhòspits, inhòspits per les gravacions que hem arribat a sentir, i curioses, i inèdites, perquè moltes vegades són gràcies a les gravacions que hem pogut anar recopilant al llarg del temps. Saludem també a l'Esteve Llop, que és el nostre company, el meu company, el company de tots, d'aventures. Què tal, Esteve? Com estàs?
4: Molt bé, Jordi. Doncs encantat d'estar un dia més aquí, doncs això, fent aquesta selecció de talls radiofònics de fa bastants anys, normalment, i parlar-ne. Avui, de fet, mira, forquilla temporal d'aquests talls, doncs estem parlant d'entre finals de principis, millor dit, dels anys 90, i fa ben poquet, 2021. És a dir, que tenim una mica de tot, de refregits, però refregits bons, eh? Ben cuinats, seleccionats, i amb algunes veus representatives de la radiodifusió de Catalunya. Començarem viatjant al 1991. Va, anirem pel tall més antic d'avui. Va, si et dic Voltel o un xuxo de crema, saps de qui estem parlant?
3: Voltel, un xuxo de crema... No estem parlant d'aquell d'aquell jockey...
4: No,
3: és el que m'estic imaginant, no... Voltel, un xuxo de crema.
4: Voltel, per una banda, i per una altra, que ell sempre diu l'expressió de un xuxo, expressat d'aquesta manera, un xuxo de crema.
3: Ostres... No ho sé, ara.
4: Va, Xavier Solà. Xavier Solà, actual Xavier presentador Solà de la Nit dels Ignorants. Doncs ja fa molts anys que el teníem al cap de setmana a Catalunya Ràdio amb el Suplement. I anem amb un tall que ens porta al concurs que feia en aquella època el Suplement, en el qual passaven una gravació amb una veu d'alguna persona coneguda, podia ser doncs un polític, per exemple, un escriptor, etc., amb una modificació de la veu perquè costés una mica d'entendre qui era. En aquest cas sí que és bastant evident, eh? A veure si vosaltres també ho podeu saber, escoltant aquest tall enregistrat a Catalunya Ràdio el 1991, al Suplement, amb Xavier Solà.
5: Jo no tractéssim de fer-lo pel mar, companyies que ja no ho poden fer. Això sí que estaria fora de la banda de l'atenció dels escolars.
6: Àngela?
7: Mani?
6: Vinga.
7: El Maragall?
6: Molt bé. Va, que ens n'anirem cap a la més difícil, que és la màxima inoblidable. Jo li dic ara per endavant, sentirem unes dones com canten i quan ho acabin de fer, sí, llavors vostè ens l'acaba de rodonir.
7: Ui.
6: Els amics es converteixen sovint en lladres del nostre... Pensem-ho tranquil·lament. És una màxima d'en Plató, filòsof nascut a Atenes i fill d'una família aristocràtica. La faig per a tothom d'aquí l'estudi. Els amics es converteixen sovint en lladres del nostre... Ja hi ha un senyor que ho vol dir, però li reservarem el dret a vostè, Àngela, que ho digui. I si no l'endevina, llavors que siguin els oients, va?
7: Va.
6: Pensi-s'ho que... Encara tenim uns segons per davant.
7: Val.
6: És d'en Plató.
7: Sí.
6: O si tingués algun escrit aquí al costat d'ell. Abans que res, moltes gràcies per ser-hi. Això és imprescindible per poder tenir aquest contacte. Àngela, vinga.
7: Sí. Del nostre esperit?
6: Els amics es converteixen sovint en lladres del nostre esperit.
7: Sí.
6: No, és possiblement molt més...
7: Molt més?
6: Proper. Ah. Molt més... No podem dir palpable perquè no ho és, palpable, però sí que és molt més nostre. Diguin una altra, va. Els amics es converteixen sovint en els lladres del nostre...
7: Cor?
6: No, ens n'anem, però molt bé, aquí l'estudi, fort. El nostre temps, molt bé!

0: Doncs sí, senyor, efectivament, els amics, segons Plató, es converteixen sovint en lladres del nostre temps per allò de la confiança i del no voler fer un lleig a aquella persona amb la qual et consideres, doncs, un amic. Li aguantaràs aquella conversa o aquella gran explicació que el millor de tu ni et va ni et ve. Però ho fas perquè penses que si et passessin a tu també t'agradaria que et fes. Just. Com es diu? Jordi, a veure si ens endevina on estem situats. Ara hem de buscar un país, jo li explico. Avui ben bé un país no ho és. Avui no podem parlar d'un país, sinó d'un indret on la fauna és el lluç, l'areng, el bacallà i la balena. Però a més hi ha algues, fosses i icebergs. Aquest espai es va témer mentre es va desconèixer i després fins i tot s'hi ha fet més d'una guerra. Jordi té la paraula.
1: Islàndia.
2: No.
0: Va, que ens agradaria sentir una cançó de tancat per defunció per tancar el programa avui. Alguna opinió més aquí a l'estudi? Lluços, arencs, bacallars i balenes? Com? Noruega, no. No és ben bé un país. No és ben bé un país. No.
3: La Maroteca de la Ràdio.
4: Quina marxa amb el suplement de Xavier Solà en aquesta gravació de Catalunya Ràdio de l'any 1991. Hem pogut escoltar aquest tall del principi amb el Pasqual Maragall, que era molt evident que en aquest cas, com ja hem dit altres vegades aquí en el programa, es feia de forma artesanal, es feia amb un Revox, és a dir, reproduint la mateixa gravació que s'estava fent en aquells moments, tornaves a entrar al canal de sortida del Revox a la taula de so i feia aquest petit efecte de retroalimentació per la distància que hi ha entre el capçal gravador i el capçal reproductor, que en el cas d'un Revox van separats uns centímetres, i això feia que sonés aquest eco, no? Però, evidentment, el que diem sempre, les veus de certes personalitats són tan reconeixibles, són tan úniques, que la concursant en 3 o 4 segons de tall en va tenir prou per dir que era en Pasqual Maragall, no?
5: Sí. Ara feia jo la broma, no?, de dir que parlem del Tete o del Pasqual, perquè el seu germà també s'assembla força a la seva veu.
4: Bé, actualment, estil... a tenir en compte que, com que han passat els anys, té una veu de persona més gran,
5: de persona,
4: no?,
5: gran.
4: Amb una edat ja avançada. Però en fa uns quants anys sí que és veritat que els dos germans la veu s'assemblava molt, eh?
5: Sí, ens hem acostumat molt a les veus, ens hem acostumat molt als imitadors de les veus.
4: També. No?
5: I això fa que de seguida les puguem reconèixer, no? El Polònia jo crec que ha sigut l'escola per anar ara tu memoritzant aquestes veus, que a vegades no saps si reconeixes més la imitació o la pròpia.
4: Va, doncs anem al segon tall en antiguitat avui, si anem per ordre cronològic, ara ens el sentarem, aquest ordre, però tenim aquí ara un tall enregistrat el dia 5 de maig del 1995. És un tall que en aquest cas ens proporciona el periodista excompany de Ràdio Sant Cugat, Esteve Sala, que en aquells moments ell estava treballant a Ràdio Sant Cugat i que estava a l'informatiu un migdia junt amb Xavier Fornells, el que en aquells moments era el director de Ràdio Sant Cugat. Anem a escoltar doncs aquest tall enregistrat el dia 5 de maig de 1995.
6: Els de bitllets. La banda havia posat en circulació prop de 300 milions de pessetes en 3 anys. Ens anem fins al País Valencià.
7: 1.000 associacions cíviques i 200 ajuntaments donen suport a la manifestació del bloc Jaume I a València. L'acte s'ha convocat en defensa de la convivència pacífica i la tolerància.
6: El Ministeri de Sanitat aprova definitivament l'ús d'un fàrmac per l'esclerosi múltiple. El medicament s'utilitza amb èxit als Estats Units des de l'any 1993 i havia estat reclamat per les associacions de familiars de gent que pateix aquesta malaltia, l'esclerosi múltiple. I parlem ara de cultura, del concert d'ahir d'Eric Clapton a Barcelona.
7: El guitarrista britànic Eric Clapton triomfa a Barcelona en el primer dels dos concerts dins la gira de presentació del seu darrer àlbum From the Cradle. El concert ja va aplegat a gairebé 20.000 persones al Palau Sant Jordi de Barcelona.
6: I parlem d'esports i de bàsquet. El Barça guanya el Madrid per 68-83 i s'avança per 2-1 en les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet. Demà jugarà el quart partit a Madrid, que pot ser definitiu definitiu si els blaugranes guanyen. D'altra banda, avui el TDK Manresa conjuga a la seva pista per escurçar distàncies amb l'Unicaja de Màlaga, que l'està superant ara d'un 2-0.
7: El jugador holandès del Barça, Ronald Koeman, critica la directiva del Barcelona per dubtar de la renovació de Vaquero. Koeman creu que els jugadors amb carisma haurien de tenir un futur assegurat.
6: El pilot Carlos Sainz ocupa la quarta posició en el ral·li de Còrsega, que acaba avui. Sainz és a més d'un minut del líder, el belga Bruno Thierry.
7: I presentada la Volta Ciclista a Catalunya, que començarà el 15 de juny a Manlleu. El recorregut total serà de 1.140 quilòmetres.
3: La Maroteca de la Ràdio.
4: Com hem pogut saber la data d'aquest tall? Doncs, si t'hi has fixat, Jordi, es parlava d'un concert d'Eric Clapton, de la gira del treball From the Cradle. Doncs vam buscar a internet concerts a Barcelona, en va fer dos, crec que parlava del segon concert, doncs aquí teníem la data. Gràcies a això, de vegades, amb alguna referència que tingués en aquella gravació i buscant a internet, pots saber quan es va emetre aquell tall. Avantatges que tenim, d'internet, perquè imagina't, clar, això fa anys.
5: Clar, jo pensava això, ho saps, perquè tenim internet, que algú, clar, algú s'ha encarregat d'escriure això a la xarxa.
4: Hi ha unes webs brutals, de, jo que sóc bastant forofo, diguem, d'aquestes coses, de veure el llistat de concerts de tal grup, de tal formació aquell any, i veus una història allà amb notes, amb fotografies, si hi ha gravació pirata o no d'aquell concert. O sigui, el que tu vulguis ho pots arribar a trobar, perquè hi ha hagut algú, com dius tu, que s'ha entretingut a agafar aquella informació que per ell és rellevant i disposa d'ella, o que té la capacitat de convocatòria per recollir informació d'altres persones malalts com ell, i apa, i a nodrir la xarxa d'interessant informació, que jo estava pensant. És possible que les bandes de música originals que feien aquells concerts tinguin aquestes dades? És que potser ni ells les tenen.
5: Vés a saber, sí, doncs pot ser. Pot ser perquè, és que sí, que perfectament, perquè una persona doncs molt aficionada a això i que prengui nota de cada detall del que s'ha fet, doncs segurament superi el que el propi compositor o la pròpia banda pugui tenir. Clar, segurament ells mateixos no s'encarreguen d'anar fent un autoregistre del que, no?, del que estan fent. Com a molt, hi haurà una gravació del seu concert, això sí, segurament, no?, que la tindran, però...
4: Bé, jo depèn, suposo que depèn una mica de la idiosincràsia de cada grup, que hi ha algú potser que es dedica a documentar-ho tot, no?, però en molts altres casos jo ho dubto molt. I sí, aleshores, sí, veure, doncs, això, per exemple, el set tecnològic a nivell d'equipament d'instruments, pedals de so, de guitars, etc., que s'ha utilitzat a cada concert, imagina't. O, doncs, tots els músics convidats, l'ordre de les cançons que van tocar, tot el que tu vulguis.
5: Sí, sí, sí.
4: Increïble. Sí. Molt bé, escolta'm, ja que estàvem amb informatius, ara proposo escoltar un tall d'un bloc informatiu de Catalunya Informació amb Esteve Sala, precisament. És una altra de les cintes que ens va proporcionar l'Esteve Sala quan ell estava treballant, en aquest cas, a Catalunya Informació, i estem parlant d'una gravació de l'any 2004.

0: El govern central reassignarà efectius per destinar 450 agents de la policia i la Guàrdia Civil a la protecció de les víctimes de la violència de gènere en situació de risc. L'executiu insta el fiscal general de l'Estat perquè s'extremin les mesures de vigilància i es preservin els drets de les víctimes. El govern espanyol garanteix total col·laboració amb la futura comissió d'investigació sobre els atemptats de Madrid de l'11M. L'executiu no descarta desclassificar documents dels serveis secrets. El Departament de Justícia incrementarà en 50 places noves el nombre de funcionaris de presons a les pròximes setmanes. Aquesta és una de les mesures per fer front a la massificació que hi ha ara mateix als centres penitenciaris. L'organització assegura que tot està a punt al recinte del fòrum per començar a acollir els visitants a partir de diumenge i per la cerimònia inaugural de demà. La cerimònia estarà presidida pels Reis i hi haurà 3.500 convidats. Almenys 8 milicians xiïtes morts a Karbala, a l'Iraq, segons un primer balanç, els enfrontaments que hi ha hagut a primera hora de la tarda entre tropes nord-americanes i resistents. Les forces ocupants han atacat el quarter general del líder xiïta, que era a Kufa per les pregàries de divendres. L'economia nord-americana ha creat gairebé 300.000 llocs de treball a l'abril, xifra que supera les previsions dels analistes i confirma la recuperació de la principal economia del món. La dada ha revalorat el dòlar i pot fer avançar al juny la pujada dels tipus als Estats Units.
1: Catalunya Informació.
0: Titulars d'esports.
2: Frank Rijkaard diu que el Barcelona està obligat a guanyar demà el Celta per poder pressionar el Real Madrid i el València, que es jugaran els seus partits més tard que els Blaugrana a l'entrada de Jorquera. En comptes de Rusto, és l'única novetat a la convocatòria. A l'Espanyol, Jordi Cruyff qualifica de finals els tres partits que falten per acabar la temporada. També es mostra disgustat per les informacions que el situen fora de l'equip si la temporada que ve hi continua al mateix cos tècnic. Barça 1, Itau DKB Joventut. Aquest vespre, els primers partits del play-off de quarts de final de la Lliga ACB. També en bàsquet, Issa Sánchez deixa l'UB Barça i fitxa pel Valenciens per dues temporades.
0: I ara el titular del temps. Aquesta tarda hi pot haver ruixats irregulars al terç nord del país. A la resta, poques complicacions. Demà el temps serà semblant al d'avui, amb matí assolellat i la tarda, amb alguns ruixats, al terç nord. Diumenge podria començar el dia amb sol, però s'observarà un progressiu augment dels núvols pel sud i ponent. A la tarda es taparà i podria començar a ploure quan s'acabi el dia. Ara mateix passen 3 minuts de 4:45 de la tarda. Bona tarda. Us està parlant Esteve Sala.
3: La inflació, els mercats financers, l'atur, el preu del petroli, la situació de les empreses, l'evolució de l'euro, el turisme, els millors indicadors per entendre l'economia.
1: Catalunya Informació. Us ho expliquem.
4: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
5: Seguim aquí a Ràdio Sant Cugat, a la Maroteca de la Ràdio, i allò que dèiem, Jordi, gràcies a alguna referència de la gravació, sabem de quina data és aquesta gravació en concret. I aquesta que estàvem escoltant de l'any 2004, com hem anat descobrint ara tu i jo fora de micròfon, Jordi, de quina data era?
6: Doncs perquè l'Esteve Sala ha dit que l'endemà s'inaugurava el Fòrum Universal de les Cultures 2004. Hem anat ràpidament a internet, hem trobat l'article de Vanguardia de data 8 de maig del 2004, on deia que s'havia inaugurat aquest fòrum. Per tant, el tall és el dia 7 de maig del 2004, un dia abans de la inauguració del Fòrum de les Cultures 2004, que va ser el dia 8.
5: Doncs molt bé, doncs aquesta és la investigació d'avui, i gràcies a això hem sabut que aquest tall aviat, d'aquí uns dies, farà 20 anys. És a dir que, déu-n'hi-do. Seguim amb un tall més encara de l'Esteve Sala, perquè ell anava enregistrant coses que anava fent, que anava emetent en aquells moments en directe, i gràcies a aquesta paciència i aquesta meticulositat d'agafar la cinta de caset, posar-la a gravar i després rotular-la mínimament i guardar-la, doncs podem recuperar aquestes gravacions. Anem ara a una àrea de servei, és a dir, aquell espai mític ja a aquestes alçades de Catalunya Informació, en la qual es parla del trànsit i del temps. Seguim amb aquest mateix, amb aquesta mateixa cinta del dia 7 de maig del 2004.
6: <t 'ha>
0: Tres quarts de cinc de la tarda. Marxem cap al Centre d'Informació Viària. David Casablancas, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Circulació amb retencions a la B23 d'antiga Nacional 2 en sentit sud a l'altura de Sant Feliu de Llobregat. Retencions també a la C33 en sentit nord a la sortida de Parets del Vallès com a conseqüència de la celebració aquest cap de setmana del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Montmeló. A la ciutat de Barcelona, segons ens acaba d'informar la Guàrdia Urbana, hi ha aturades a la ronda litoral entre Zona Franca i Poblenou, sentit Trinitat. Lentitud a la ronda de dalt, sentit també Trinitat, a l'altura de la Vall d'Hebron, i retencions a l'entrada per l'extrem sud de la Gran Via entre plaça Cerdà i plaça Espanya. Renovarem les dades del trànsit, si no hi ha cap novetat, d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, David. Bona tarda.
7: Bona tarda.
0: I ara és moment de repassar la previsió del temps. Com sempre, ens l'acosta Francesc Mauri.
8: Esperem aquesta tarda que domini el sol a molts punts, sobretot del centre i sud, tot i alguns núvols. En canvi, cap al terç nord poden continuar produint-se alguns ruixats irregulars, preferentment a les comarques de Girona, però no són descartables cap al nord-est de Barcelona, punts del Pirineu de forma irregular. La cota de neu al voltant dels 1.100-1.200 metres, per tant, una cota de neu hivernal, i és que l'ambient continuarà fred pel que és l'època de l'any. De cara a demà tindrem un temps molt similar al d'avui, és a dir, dominat pel sol a gran part de les comarques catalanes fins a migdia. A la tarda, les nuvolades poden créixer al terç nord del país i no es descarten alguns ruixats de caràcter irregular. De cara a diumenge, més núvols amb el pas de les hores. A primera hora del matí segurament sol, però aniran augmentant els núvols per l'Aragó, l'oest, el sud de Catalunya, i aquests núvols durant la tarda taparan el cel a gran part de Catalunya i s'iniciaran algunes dèbils pluges que a última hora del dia serien molt més probables. I és que de cara a dilluns la pluja podria tornar a Catalunya.
1: Catalunya Informació. Directe a la notícia.
4: La Hemeroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.

0: t'acompanyarà sempre on tu vagis. El Celler de Llibres, els autors, llibres, narrativa i poesia més recents. El Celler de Llibres, només llibres. Rambla del Celler 25.
1: Doncs aquí teníem aquest jingle de Ràdio Sant Cugat de l'any 1998 i acte seguit aquesta falca de publicitat del Celler de Llibres amb la veu de l'Àlex Blázquez, amb aquesta veu tan, com podríem dir l'adjectiu ara, perquè tampoc és una cosa sensual, sinó potser podríem dir seductora, no?
2: Calmada, m'inspira tranquil·litat, sí. També, no? Molta pausa.
1: Bé, vindria a ser adequat per això, per agafar el moment de lectura.
2: Sí, de lectura, no? Exactament. Mm. Sí. Bé, escolta, molts registres, eh? Podríem fer un concurs d'adjectius de la veu de l'Àlex Blázquez, perquè n'hem dit molts, ja.
1: Interessant. Ara anem amb un tall que, de fet, no és un tall a l'ús, sinó que es tracta d'una gravació de veu de Jorge Arandes. Vam estar parlant, personatge rellevant de la radiodifusió, no solament catalana, sinó també espanyola, que, en aquest cas, va endegar un projecte als anys 80 que es deia Radio Salut, del qual ja n'hem parlat i hem escoltat alguns talls. Doncs anem a escoltar el mateix Jorge Arandes parlant d'aquesta emissora que ja no existeix fa una colla d'anys. Radio Salut.
3: Ràdio Salut Catalunya va néixer l'any 1983 com un autèntic servei públic. La seva idea, el seu projecte, la seva ambició era i és ocupar-se únicament a la seva programació dels temes relacionats amb la salut en general que poden ser útils en qualsevol moment a tot tipus de públics, acompanyat sempre d'una música agradable, relaxant, optimista, mai enervant ni frenètica. I com una mostra de ràdio fórmula, de ràdio especialitzada, monogràfica, a la que jo crec que es té d'anar cada dia més, sobretot en aquest sistema d'emissió per modulació de freqüència. Amb aquests principis i amb una idea innovadora, Ràdio Salut Catalunya va obrir les seves emissions el dia 31 d'octubre de 1983 a través d'un equip de freqüència modulada a la freqüència de 89,1 kilocicles i amb estereofonia durant les 24 hores del dia. Prèviament a la posta en marxa de la programació, Ràdio Salut va establir una sèrie de contactes amb les principals autoritats sanitàries del país, des del ministre de Sanitat, directors generals, l'Insalut, col·legis de metges, fins als de la Comunitat Autònoma de Catalunya, incloïda la Real Acadèmia de Medicina. Totes les institucions van mostrar des del primer moment el seu recolzament, el seu reconeixement al naixement de Ràdio Salut i es va establir una molt important col·laboració en forma de documentació, informació i notícies sobre les activitats de cada una de les entitats. La programació de Ràdio Salut Catalunya es basa en la música i els consells en el més ampli sentit d'aquesta paraula. Música adequada a cada sector potencial de l'audiència, segons les hores del dia i de la nit. I consells sobre la salut, medicina preventiva, orientacions dirigides a objectius concrets, i també és un consultori obert permanentment en el que tenen resposta totes les preguntes que es formulen per escrit o bé per telèfon relatives a la salut. En qualsevol cas, doncs, Ràdio Salut és una idea i una fórmula úniques en el món, ja que no existeix cap altra emissora amb aquesta especialització. Són diverses les publicacions, la premsa escrita dedicada a la salut, però en matèria radiofònica no existeix cap altra entitat, cap altra emissora en el món, segons ens han atestiguat informes de la UNESCO i d'altres organismes internacionals.
4: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: Doncs aquí teníem a Jorge Arandes parlant del seu projecte, que ja és història, Ràdio Salut. I ara fa del micròfon anàvem parlant tu i jo, Jordi, anem a explicar a l'audiència perquè podem fer un petit espai de conversa en el programa d'avui al respecte, que és com es comença una emissora de ràdio. Jo entenc que fa anys, entre cometes, era més fàcil perquè el dial, entre cometes, estava buit, en el cas de la freqüència modulada. El cas de l'ona mitjana no, ja estava força ple, això va anar canviant, però per tant hi havia molta freqüència a omplir entre les dues bandes, no? Entre l'ona mitjana i la freqüència modulada. Però actualment està tot ocupat, les llicències les manega l'ens públic corresponent, en el nostre cas aquí a Catalunya, la Generalitat de Catalunya, i per tant aquest organisme públic és el que decideix quin grup empresarial o privat o públic sortirà en antena en aquella freqüència. Una altra història és també, diguem, les cadenes que hi puguin haver, és a dir, la congregació de diferents freqüències de diferents territoris sota el mateix paraigües. Una emissora en cadena vol dir que estàs emetent per diferents antenes exactament la mateixa senyal i, per tant, tens una cobertura geogràfica molt més àmplia, no? I, per tant, doncs, també pots tenir més ingressos derivats de la publicitat, etcètera, etcètera, no? Per exemple, no és el mateix una emissora local a Catalunya que té, doncs, un àmbit geogràfic molt petit que no pas tot Espanya, per posar un exemple. Aleshores, això queda molt clar, però el que és la tramitació de llicències, hi ha algú que ho decideix. Això no és per amor a l'art, diguem-ne, o perquè a mi em cau millor aquesta persona, en principi, sinó que hi ha d'haver abans una conversa prèvia que permeti avaluar aquell projecte i, per tant, doncs, decidir que se li adjudica aquella freqüència durant X anys a aquella empresa, no? Jo crec que va per aquí. Però, clar, avui dia com ho fas, això? És a dir, mira, jo vull muntar una emissora. Molt bé, doncs, com a mínim has de pertànyer a algun grup més o menys solvent perquè que surtis així com un bolet de la nit al dia costa una mica de creure, no? És a dir, hauràs de justificar quin recolzament econòmic tens al darrere, suposo, què penses fer, on actuaràs, on tindràs els estudis, com utilitzaràs els teus recursos... Hi ha molta cosa a dir, no?
2: Segur, segur que sí. Sembla que sigui només un tema d'espai, de radiofreqüència, però segur que hi ha una pila de més tràmits administratius. Aquí... Clar, com sempre és això, no?, que es topem amb la burocràcia. Al final dius, bé, jo monto una emissora, bé, això és no deixa ser una empresa que ha de tributar, bé, jo pago els meus tributs, què més? Què més, no? Necessito un espai, doncs el que dèiem, no?, de radiofreqüència per poder emetre. Bé, d'entrada, òbviament, serà en un àmbit local i amb un espai molt curt. Que jo em pregunto, clar, quan menys és l'abast de la teva senyal, no sé si tens més o menys probabilitats. Què vull dir amb això? L'espai de la radiofreqüència està ocupat d'entrada per totes les emissores que tenen, el que tu deies, antenes en línia i, per tant, les vas sentint en la mateixa o diferents freqüències, però les vas sentint. Val. Vaig ara a l'àmbit local. Per exemple, no? El 91.5 de Ràdio Sant Cugat. En cap lloc més de Catalunya hi ha una emissora en el 91.5?
1: Ja, això ja t'ho contesto jo mateix. Evidentment que sí.
2: Evidentment sí, sí. Que sí, no? Entenc que sí.
1: És
2: no?
1: a dir, una cosa és la freqüència... És que tampoc, estava pensant... La freqüència d'una emissora generalista, o sigui pública o privada, però d'àmbit català, per exemple, com podria ser Catalunya Ràdio, com saps tu, té ja força freqüències. És a dir, sí que és cert que n'hi ha una de principal, per exemple, a l'àrea de Barcelona, que emet des de la seva antena a Montjuïc o a...
2: De tota la vida,
1: o a sí. Collserola, en aquest cas, crec que és, però, és clar, arribarà un punt, doncs, arribant al Garraf, que aquella senyal ja es perdrà, i, per tant, depenent del cas, ja canvia aquesta freqüència. Però en el cas d'una local és que encara és molt més bèstia, perquè fas molt pocs quilòmetres i segurament en aquella mateixa freqüència o una gairebé calcada hi ha una altra emissora local. Per tant, això va així, no és com l'ona mitjana, que abans amb una sola antena, amb una sola freqüència, arribaves a tot arreu. Això ja, en el cas de freqüència modulada, tecnològicament no és així i, per tant, necessitaries tenir molts repetidors a molta àrea de territori perquè a la mateixa freqüència pogués escoltar la mateixa emissora.
2: Per tant, sembla ser que com menys distància donés el teu emissor, més possibilitats tindries de tenir un espai en la radiofreqüència, no?
1: Correcte.
2: Per no estar trepitjat per una altra. Bé, això d'entrada. Bé, clar, després fa falta veure, dir, bé, a veure, per fer una ràdio que només arribi al meu barri, que n'hi han més o menys, o que es passen una mica, però ja hi ha emissores de barri, em refereixo. Més legals o menys legals, potser algunes, però si ho hem de fer legal, bé, sembla viable, en aquest cas, poder trobar aquest espai a la radiofreqüència. El que seria interessant també, doncs, saber, perquè tampoc, evidentment que se sap, però que nosaltres no ens hi hem posat tampoc a fons, de dir, però realment què necessito per muntar una emissora de ràdio i poder sortir en antena, no? I segur que toparem, doncs, amb allò típic que es diu la burocràcia i la paperassa i això, doncs, és el que sempre pot arribar frenant, no? Després que econòmicament, evidentment, tinguis els recursos, no?
1: Bé, estava pensant que en podríem parlar algun dia amb el Carles Cuny, que segur que ens podria explicar això. Imagina't amb en Miki Moto tenir la idea de fer una nova cadena d'emissores a principis dels 90 i fer-ho, no? Per tant, crec que ells, per exemple, ens podrien dir com va tot això, no?
2: Doncs segur que sí, segur que sí. Ara, que d'entrada crec que els nostres recursos no serien els dels seus, crec,
1: no, necessitaríem trobar algun finançament important.
2: Crec.
1: Molt bé, doncs anem ara a Can RAC1. Anem a escoltar una secció del Via Lliure presentat per Xavi Mundó, que ja fa molts anys que es fa. Parlem de la secció El Bazar de les Sorpreses, que dirigeix i presenta el director de Matadepera Ràdio, Albert Beorlegui. Anem a escoltar un exemple, a més, l'any 2021, al Via Lliure.
5: I arribats a aquesta hora, que com sabeu per nosaltres és entre intempestiva i plàcida, aquell xoc de civilitzacions que a vegades diem entre la gent que tot just s'estan a dormir a aquesta hora del matí i aquella gent que tot just està obrint un ull i veu que tot el dia encara és possible, que encara el té per davant i encara és un horitzó. És aquella hora, entre màgica, onírica, un punt naïf a vegades, que ens desplacem en un raconet que ens encanta de la geografia del nostre país. És un carreró empedrat, que en realitat és un cul-de-sac, no es pot sortir d'allà, i que al fons de tot, al fons d'aquest carreró, hi ha un edifici que des del seu exterior no aparenta gran cosa, però davant de la seva immensa portalada sempre hi trobem una persona que ens ajuda a entrar al seu interior i allà hi descobrim autèntiques meravelles. Albert Beorlegui, què tal? Com estàs?
6: Bon dia, Xavier Mundó. Com estàs, també, tu?
5: Perfecte. Preparat per entrar al Bazar de les Sorpreses un cap de setmana més? I esperant a veure quina és la lletra protagonista, com ha anat la setmana des del punt de vista de les cartes, etc.
6: Doncs mira, ha anat molt bé, hem continuat rebent alguna carteta. Clar, sí. Pensa que tenim, diguem-ne, els grans plens, eh? Vull dir, els graners plens.
5: Ara,
6: és com allò de la faula aquella d'Esop, de la cigala i la formiga.
5: Sí.
6: Hem fet els deures, tenim cartes com a mínim per, jo diria que un parell o tres de mesos ben bons.
5: Més enllà d'aquesta qüestió, deies que els graners de les cartes,
6: sí.
5: Per anar centrant-nos en la matèria...
6: Estan corulls.
5: Sí, estan corulls, quina gran paraula. I no sé, vols seleccionar un parell d'aquestes cartes?
6: Sí, agafem les dues més antigues, que corresponen a principis del mes de novembre.
5: Sí.
6: La primera ens arriba des de... Mira, té el segell de la Montserrat Cavaller, que és el segell que faig servir jo ara per enviar, que és un segell commemoratiu de la soprano de casa nostra.
5: Sí.
6: Està signat per la Sònia Garrido, que és una noia de Sant Vicenç... noia o senyora o senyorita, que abans es deia, de Sant Vicenç de Torelló. Anem a obrir la carta que ens arriba, i és una carta també manuscrita. A veure, això mateix... Que saps què? És que no vull no portar l'obra cartes i ho haig de fer...
5: Què dius ara?
6: Ja m'ho dic, sí, haig de fer-ho...
5: Doncs això és terrible, perquè
6: ràbia,
5: una persona
6: ràbia.
5: Com tu, que
6: sí,
5: sempre porta l'obra cartes
6: sí, noi, sí.
5: Pel que pugui passar...
6: Me l'he deixat i haig obrir les cartes avui amb el dit. Bé, Sant Vicenç de Torelló, 31 d'octubre del 2021, estimats Xavi i Albert. Us acabo d'escoltar i m'ha fet molta llàstima saber que activareu el publicó i de seguida m'he posat a rumiar què us podria escriure en la tercera carta que us faig arribar.
5: Ai.
6: Us proposo un joc, llegiu el text i mireu què hi ha amagat.
5: Ep.
6: I diu el següent. Potser és el final d'aquesta secció. La sequera ja és important. Les cartes o les postals no arriben al ritme que seria necessari. No imagino com seria el programa sense cadascuna d'aquestes lletres escrites. On quedaran les nostres futures missives? Cuidem aquesta secció que ens motiva a seguir escrivint els que ens agrada tant plasmar idees en un paper blanc. Bé, per si no heu descobert encara, al text hi ha un acròstic al principi de cada vers, per entendre'ns, que es pot llegir pluricocat.
5: No m'ho crec.
6: Doncs sí.
5: La primera lletra de cada línia
6: sí.
5: Dona pluricocat.
6: Pluricocat, sí.
5: Boníssim, boníssim.
6: Esperant que no l'hagueu d'activar més, Sònia Garrido, post-scriptum, ho acabo d'escriure tot des del llit, estant amb el mòbil.
5: Ara.
6: Doncs,
5: ostres, doncs li agraïm moltíssim a la Sònia. Realment tenim uns oients que no ens els mereixem,
6: eh?
5: Fins i tot juganers. Doncs aquesta carta que ens arriba des d'Osona, des de Sant Vicenç de Torelló, l'agraïm la Sònia.
6: Mira, i la segona carta que ens arriba és una carta que també porta el segell de la Montserrat Cabella,
5: sí.
6: I atenció, perquè ens arriba, mira, des de Barcelona Ciutat,
5: sí.
6: És una carta que està signada per la Lívia Marquina. Marquina, i podem llegir el següent. Extraiem també un full manuscrit i llegim el següent. Apreciats carinyets,
5: carai,
6: Xavi i Albert.
5: Carai, quines permeteu, confiances.
6: Sí, permeteu que us anomeni carinyets. Doncs així anomeno el meu fill i a tothom que m'aprecio, que teniu molt engrescat en la vostra secció de diumenge i ens heu ungit en vosaltres. Cada vegada que escoltem, que diem... cada vegada que escolto que dieu que no teniu cartes al programa, se'ns fa... el cul petit, i perdoneu l'expressió, però no m'imagino un diumenge sense el caliu que donen les cartes en aquest dia de descans i festiu. Aquest diumenge de Castanyada, en Jorge, desgraciadament, ha d'estar apartat de nosaltres perquè està cuidant a la Paz. I gràcies al vostre programa, al Besar de les Sorpreses, podem ser junts en distància. Sembla mentida que una cosa tan bonica i senzilla ompli de sentiment i força on començar un dia festiu que ha de ser necessàriament genial. I continua la missiva, dient el següent. Ja veieu com cada diumenge a tothom no hi manquen les paraules per descriure la vostra secció, com m'està passant a mi. Com suposo que sóc més vella que vosaltres, espero i desitjo seguir tenint el Besar de les Sorpreses encara per molts anys. Una gran i càlida abraçada de la Lídia, des de, doncs això, des de Barcelona.
5: Ah, perdona, has dit Lídia.
6: Sí, Lídia.
5: Entès Líbia.
6: Sí, és que, a veure, espera't, és que poder... No, Líbia, perdona.
5: En ve baixa.
6: Sí, sí.
5: Líbia en ve
6: baixa. No, en ve alta, en ve alta.
5: En ve alta.
6: Líbia, sí, sí.
5: Líbia com el país, eh?
6: En ve alta, sí, sí.
5: Sí, sí.
6: Líbia com el país.
5: No m'ha sorprès, perquè Líbia, de Lídies, evidentment, n'hi ha moltes, sí. De Líbies, em sona d'haver-ne conegut alguna, però és un nom bastant poc freqüent, sí. Tot i que té ressons romànics,
6: diguem-ne. Romans, efectivament. Crec que l'àvia de l'emperador August sí. Es deia Líbia.
5: I, però clar, en ve alta ja sí que em descol·loca àmpliament, eh?
6: Doncs sí, sí, sí.
5: Però
6: sí.
5: Bé, li agraïm.
6: Ho he escrit en majúscules, eh? Vull dir que no hi ha cap mena
5: sí,
6: de dubte,
5: no dubte.
6: Que és Líbia en majúscules, eh?
5: Doncs li agraïm a la Líbia, com li agraïm a la Sònia i a tots els oients que continuem enviant cartes, que ja sabeu que l'adreça és la de sempre. El Via Lliure, el Besar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, el codi postal és el 08036 de Barcelona i el compromís, com sabeu, sempre es manté inalterable. Les cartes les llegim totes a l'antena de RAC1 i, a més, l'Albert les respon una per una, no sé que no hi poseu el remitent, que algun despistat també sí. Ho fa.
7: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
8: Bon dia, són les 7 del matí.
9: Bon dia, són les 8.
10: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
11: No toquis el dial, que tu cus dit.
12: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
13: Swing Flash.
14: La maroteca de la ràdio.
1: Sempre interessants aquestes cartes rebudes al Via Lliure, a RAC1, amb aquesta gravació efectuada prèviament d'emetre's en antena amb Albert Beorlegui des de l'estudi de Mata de Pere Ràdio i el Xavi Mundó des de l'estudi de RAC1. Podríem aprofitar aquesta avinentesa, Jordi, per parlar de les cartes, que de fet és una cosa que ja en vam parlar bastament al Cau de Lletres, espai precisament a més a Mata de Pere Ràdio, la temporada 2022-23, i que vam fer tu i jo i altres col·laboradors també. Què tenen les cartes que et permeten pensar exactament què vols dir, de quina manera, i buscar la manera més idònia de fer-ho, i si no t'agrada, doncs repeteixes aquell tros o tornes a començar des del principi. És a dir, jo crec que és una reflexió feta des d'un moment de calma, que l'escriptura et permet fer aquesta reflexió a tu mateix o tu mateixa per després enviar, en principi, aquesta informació a algú. I a mi sempre m'ha frapat això. Com ho veus,
2: sí.
1: Tu?
2: Sí, hi estic d'acord, eh? Ho dius bé quan dius que l'escriptura et permet aquesta reflexió, i això ho pots aplicar a qualsevol cosa que hagis d'escriure. O sigui, si has d'enviar un e-mail, et permet també doncs, revisar l'e-mail i dir exactament el que vols dir i de la manera que ho vols dir i enviar-ho. O si vols fer doncs, un escrit, un treball, no? En el cas de la carta, doncs, també vols explicar una cosa o vols preguntar el que sigui i també et permet aquesta reflexió. Clar, ho podríem extrapolar a qualsevol cosa que vulguis escriure. Fins i tot, i no es fa, es podria fer en un WhatsApp. Ja sabem que el WhatsApp l'envies i pum, no? Però si volguessis, també, jo crec que també és una mica, jo t'ho diria així, és una mica de bé del que, ja de cadascú, de la manera que sigui. Perquè a mi m'ha passat, de voler enviar un WhatsApp potser una mica llarg i estar una estona pensant-lo i potser l'he borrat i l'he tornat a escriure o l'he editat per dir, vale, envio això al final. No?
1: Sí, però permet-me una apreciació, que és que el missatge electrònic, pel format que sigui, sigui WhatsApp, sigui Telegram, sigui un e-mail, és una cosa bastant immediata i del moment, no? Que tu saps que el teu destinatari la rebrà al moment. I que fins i tot, si vols afegir alguna cosa o dir, és que m'he equivocat en dir-te...
2: Ho pots fer després, sí, exacte. Sí, és poc reflexiva.
1: En canvi, la carta és, no, això va a missa, no?, que es diu, i aquesta carta estarà en possessió d'aquella persona al cap de X dies, i per tant és una cosa molt més ben feta.
2: No la pots esborrar.
1: Clar, la pots esborrar abans d'enviar, i la pots tornar a començar, cosa que jo havia fet moltes vegades, però...
2: Correcte.
1: O també aquella carta que tu escrius i que mai s'arriba a enviar. I a mi em feia molta gràcia algunes amistats que em deien t'envio aquella carta que et vaig comentar, que vaig fer i en el seu moment no te la vaig enviar, i llavors te n'arriben dues, no? Per tant, és un moment de, com molt, ara només vaig a fer això, no? I si ho penses, a l'actualitat hi ha poques coses que et permetin centrar l'atenció només en allò que per tu és molt important. No estem parlant de feina, eh? Estem parlant d'una altra cosa. I que tu, doncs, t'assentes, t'asseus, sí, agafes el bolígraf o la ploma i comences a escriure. Això és que avui dia costa molt.
2: És cert. I després també t'afegiria el debat, diguem-ho així, entre la paraula escrita o la paraula dita. Fixa't tu com, i torno a remetre'm a serveis electrònics, a missatgeria, que s'han esforçat fins i tot en posar emoticones, i ara veuràs on vaig a parar, per intentar expressar el que s'està escrivint, cosa que doncs, l'escriptura no permet anava a dir que l'escriptura no permet expressar, sí, tant si ho permet, però ja m'entens per on vaig. La veu, el to, la manera que ho estàs dient, per mi és, té molta més fermesa en quan vols dir una cosa com la vols dir.
1: Clar, és a dir, tu pots expressar una mateixa frase de moltes maneres diferents, però al final el to, o ets molt bo escrivint i a més utilitzes moltes línies, moltes paraules per expressar allò que exactament vols dir perquè s'interpreti el to, o si no, ho tens malament, és complicat. I en canvi amb la veu potser en un moment, amb una sola frase, ja queda molt clar el que vols dir sense dir-ho explícitament. En canvi, a la carta has de ser molt més explícit per una banda i d'una altra banda has de tenir la suficient sensibilitat com per expressar en paraules exactament allò que vols dir.
2: Clar, clar, vull dir, vaig per aquí, eh? Mira, hi havia una frase, em venia una frase molt curta al cap, eh? En Pere va ser test de qualsevol forma. En Pere va ser test de qualsevol forma. Entens la diferència?
1: Canvia.
2: Arribes a pillar?
1: Clar,
2: sí,
1: clar.
2: O sigui, quan dic en Pere va ser test de qualsevol forma, com vol dir que sí, el van atendre de qualsevol forma, el van atendre. O el Pere va ser test de qualsevol forma. O sigui, que el van atendre fatal.
1: Mm-hmm. Sí, sí, un exemple, un exemple.
2: Un exemple, eh?
1: Doncs mira, ja que parlem de cartes, proposo ara escoltar una de les cartes que vam llegir al cau de lletres, que en aquest cas era d'una amiga que m'enviava una missiva, perdó, jo li enviava una missiva el dia 7 de febrer de 1996 i parlava, en aquest cas, precisament com no podia ser d'una altra manera, de la nostra estimada ràdio, i és que jo en aquells moments estava fent un programa a Matadepera Ràdio i estava treballant també a Ràdio Rubí. Doncs anem a escoltar què és el que jo l'explicava sobre la meva realitat radiofònica del moment.
8: La ploma de l'Esteve. Històries de vida.
1: Carta a la Irene, Terrassa, 7 de febrer del 1996. Estic molt content d'haver rebut la teva carta, perquè l'últim dia que ens vam veure, a principis de gener, em vas espantar. Mai havies tingut una actitud tan freda amb mi. Quan et vaig preguntar si m'escriuries i només em vas dir que sí amb el cap, vaig pensar que no ho faries. Un mes després, sortosament, ho has fet. I t'ho agraeixo. He passat uns dies molt malament. Després t'ho explicaré. També estic content perquè estàs contenta. Espero que tot et segueixi igual de bé que ara. A mi les coses no em van tan bé. La veritat és que des que vaig tallar amb ella, que tot és negre. Desenganys, més que res. Ah, m'he trobat algunes hores del pati amb el meu amic i crec que si encara no t'ha escrit és perquè està amoïnat amb el cou. Aquesta segona avaluació no li ha anat gaire bé. Aquest cap de setmana li he ofert anar al poble perquè es fa el segon trial, igual que l'any passat és la primera prova puntuable pel campionat de trial de Catalunya d'aquesta temporada, i perquè l'altra vegada no va poder venir. Però fa dos dies va dir-me que amb les notes que tenia, els seus pares potser no el deixarien pujar. Estic una mica desenganyat amb alguns dels professors de l'escola, però això no és res. El meu company de la ràdio, el dijous passat, em va dir que se'n va a treballar a un bar. I és clar, això repercuteix en el repartiment d'hores del nostre programa que teníem prefixat. Però el pitjor de tot és que primer em va dir que començaria el proper dilluns, i a la nit em va trucar per dir-me que començava l'endemà mateix. No em podia haver avisat amb més temps? A Matadepera Ràdio ja no hi vindrà mai més, i vaig haver de buscar-me un substitut, perquè el programa que faig allà està pensat per a dues persones. Va acceptar el meu amic Albert Parera, que és qui precisament havia posat veu fa mesos a les nostres falques. Evidentment, això volia dir que havia de gravar totes les falques de nou, unes 16, i amb una altra veu. I tot això ho vaig pensar el dijous a la nit, quan va trucar-me. Ell em va dir que aniria a Ràdio Rubí el dijous per a deixar-me la veu enregistrada, per després jo fer el muntatge a Matadepera el dilluns a la tarda. Doncs arribo a Rubí el dilluns i no havia deixat res. No vaig poder, em va dir per telèfon, i abans m'havia assegurat que ho deixaria enregistrat. Després de fer el programa a Rubí, entre les 4 i les 5 de la tarda, vaig anar pitant cap a Mata de Pere per enregistrar les falques. Com que no teníem cap veu, l'Albert i jo vam demanar-li a l'Antoni Abad, un amic comú, que hi posés la seva veu. Té una veu molt bonica. Després de mitja hora per gravar la falca d'entrada del programa, que al final vam desestimar, vam demanar-li al Xavi Portillo, coordinador de Mata de Pere Ràdio, que també hi posés la seva veu. També està molt bé, i ell sí que fa ràdio, però la seva veu amb falques indicatius queda una mica estranya. Vaig deixar enregistrades unes falques d'emergència en poca estona, i a les 7 de la tarda me'n tornava a Rubí per fer de tècnic de so d'un programa de cinema que s'enregistra els dilluns i que porten dues noies de Rubí i un company de Mata de Pere Ràdio, en Conrad. I finalment, a les 9 de la nit, cap a casa. Total, uns 60 quilòmetres per a fer poca cosa de profit. Abans de marxar a Ràdio Rubí, l'Emma va oferir-se per enllaunar la seva veu en una cinta per a les noves falques del programa de Mata de Pere. I ahir dimarts a la tarda, un altre cop cap a Mata de Pere a fer el muntatge final de les falques. 5 hores hi vaig estar. El resultat final, per sort, va ser molt bo. Estic una mica cremat amb això de l'escola i amb aquests desenganys a la ràdio, i és que estic fart que alguns abusin de la meva confiança. Per exemple, en el programa de Ràdio Rubí, tots els continguts al final els acabo redactant jo. I diverses vegades a la setmana escolto la ràdio i anoto a paper, per després llegir el programa, informació musical i cultural rellevant. Amb un present confús, però amb les idees molt clares, amb molta son, però amb moltes ganes d'aprofitar al màxim el temps, em despedeixo de tu fins molt aviat. Espero que em contestis ben aviat i et trucaré quan tingui un cap de setmana lliure i que no plogui per venir a veure't. Tinc ganes de veure't contenta i que m'expliquis coses positives com les que he vist a la teva carta. Postdata. Pregunta. No se t'han congelat cap vegada les puntes dels dits aquí a Castellterçol algun dia d'aquest hivern? Oh, ho diu el fred. I tot i això, no puc queixar-me, perquè a Terrassa fa molt menys fred que a Castellterçol.
14: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: Bé, doncs, aquí teníem aquesta carta amb aquests anar i venir entre Mata de Pere i Rubí que em va comportar aquesta marxa d'un company de programa, el Joan Vilalta, en aquest cas. Després va venir l'Albert Parera, que al cap d'uns mesos també al final va marxar de la ràdio i em vaig quedar jo sol al capdavant d'aquest magazín de nit que feia en aquells moments a Mata de Pere Ràdio. És a dir, que déu-n'hi-do, la feinada que hi havia llavors per fer falques, per exemple, és que no té res a veure amb el que tenim avui dia.
2: Segur, segur. Era tot artesanal, era ràdio artesanal, i sí, sí, et feies un far d'anar amunt i avall, d'anar amunt i avall, i jo vaig poder viure-ho també això, i la veritat és que... És que avui en dia, o sigui, hi ha un locutor que diguis, mira, estic fent ràdio a tal hora a les 4, a les 8 estic en una altra emissora, a les 10 tanco l'emissora, o sigui, això jo crec que bàsicament quasi és impensable, sembla, no? Un locutor itinerant, no? Que vas que tens diversos programes amb diversos, diversos programes amb diverses emissores, no? A la vegada, no? I que fins i tot, doncs, aquesta part romàntica que tenia, que acabar tancant una emissora, tancant, vull dir...
1: Literalment.
2: Literalment. No tancant l'activitat, sinó tancant la porta perquè és de nit i ens anem a dormir i tanco, que sóc l'últim a marxar.
1: Sí, sí, com la persiana que teníem al carrer Sant Jordi número 5.
2: La persiana que teníem a Ràdio Sant Cugat.
1: Sí, senyor, sí, sí. Molt bé, doncs estem arribant al final del programa d'avui. Tenim encara un tall més per posar-vos. Abans, però, les nostres vies de contacte, Jordi?
2: Doncs a maroteca.radiosantcugat@gmail.com. Us el repetim, a maroteca.radiosantcugat@gmail.com.
1: I també teniu el WhatsApp disponible, és el 689-1074-83, 689-1074-83. Si teniu qualsevol comentari sobre ràdio antiga o actual a fer i teniu alguna gravació històrica de ràdio, doncs aquestes són les nostres vies de contacte. Marxem amb un nou capítol d'Una vida de ràdio, aquest programa de ràdio i podcast de l'Albert Malla, i anem al seu capítol 125, en el qual hi havia un dinar que es va fer d'Ona Catalana, d'aquesta històrica emissora de Barcelona, on es troben els vells companys de la cadena i que parlen de les batalletes de la ràdio que feien fa molts anys a Barcelona. Amb aquest tall marxem. Gràcies per escoltar-nos.
2: Vinga, adeu-siau.
9: Ràdio Marca Barcelona els està oferint records de EAJ15, Ràdio Espanya de Barcelona, cadena catalana. Un programa especial realitzat per l'Albert Malla.
13: Acabada la guerra, l'única emissora que transmitia regularment a Barcelona era Ràdio Espanya, ja que l'emissora del Tibidabo de Ràdio Barcelona havia estat desmantellada i enviada a Figueres, camí de França, com un material més que calia salvar. Això va fer que durant molts dies i moltes nits, l'única veu que es podia sentir a Barcelona va ser la d'Arturo Tintoré, des de Ràdio Espanya, qui poc després seria actor i director del quadre escènic de Ràdio Espanya. Restablertes les emissions de Ràdio Barcelona, es van convocar unes oposicions per cobrir dues places de locutors de continuïtat, que eren els encarregats d'anunciar discos i programes. I després de 3 mesos d'exercicis, el jurat va otorgar el lloc corresponent a Ràdio Barcelona a Enric Fernández, i el de Ràdio Espanya va ser concedit a Agustí Rafel. El seu germà i també el locutor Joan Rafel, amb el que alguns de nosaltres vam tenir el privilegi de treballar, ens recordava d'aquesta manera com era tècnicament, sobretot esto va para los técnicos, Burgos, com era tècnicament aquella Ràdio Espanya de després de la guerra.
15: A l'any 39, la feina de control es limitava a vigilar l'agulla del so que no passés de la senyal vermella, ja que quan succeïa saltava l'emissora. La taula de control tenia 2 jocs de làmperes i s'anaven alternant durant les hores d'emissió. Hi havia també un joc de bateries que alimentava el so del micròfon del locutori. Quan en plena emissió el control s'adonava de la falta de so, anava al quartet de tècnica i muntava amb un carret les bateries que sempre hi havia de repost. El locutori tenia més feina i responsabilitat que no pas el control. Per no tenir ni teníem una clavilla que ens aliviés un atac de tos. Fèiem una senyal amb la mà i el control tallava un moment. Hi havia 4 tocadiscos, 2 de corrent contínua i 2 d'alterna. Teníem un gong elèctric UFA de 3.

0: eren hores preferents, on l'anunci es pagava a 5 pessetes per paraula, estàvem de torn locutor i locutor i ens ajudàvem en casos imprevistos. Els discos normals de programació els posàvem nosaltres. La sintonia, que eren los voluntarios, havien de tallar-la al seu punt, a la meitat del disc aproximadament. Per cert, que hi havia un senyor ja entrat en anys i delegat pel govern per a la intervenció d'emissores, que cada vegada que sentia un disc de jazz entrava enfurismat al locutori i deia «Quítenme este disco inmediatamente, está desafinado!». El canviaven per un balset de les oles, qualsevol, i tan amics. L'autèntica revolució de la ràdio, al meu entendre, va venir amb la cinta magnetofònica. Quan amb els tècnics de control vàrem gravar les primeres paraules en aquells dos primers carrets de fil reproductor Webster, fou el record més imborrable de la meva vida. Vàrem quedar petrificats, era cosa de fantasmes. Poc després, vàrem passar del fil a la cinta, perquè sobretot en la música aquesta última tenia més avantatges, i també en la reproducció, còpies i bobinat. La ràdio fugia de les quatre parets del locutori. Aliada amb la telefonia, la cinta ens obria un món sense fronteres i es convertia en el medi més important de comunicació.
1: Com es deia Joan Rafel, per al qual demano un aplaudiment també, sisplau. A la ràdio d'abans, dels anys 40, feien radioteatre i tenia molta audiència. El públic valorava molt el gran talent d'aquells grans actors, posaven discos de jazz. En fi, que si ho comparem amb el que ara es fa a la ràdio, i ja no diguem a la televisió, segons sembla, abans tenien molt més interès per la cultura. Queda la pregunta en l'aire. Va haver-hi un èxit important. Això ha estat una cosa històrica, que sempre s'ha dit que si Ràdio Espanya, Ràdio Barcelona, a vegades guanyava una, a vegades guanyava una altra, però Ràdio Espanya va ser pionera en algunes coses. Un dels exemples va ser la novel·la En busca del culpable, que com que va passar de llarg a Ràdio Barcelona, allà van dir, hem d'espavilar-nos i fer alguna cosa, i gràcies a això va estimular la seva imaginació i van crear el Taxi Key.
2: Ens deia Luis de l'Olmo.
3: Taxi Key, que yo no he tenido ocasión, pero todo el mundo aquí en Barcelona me habla que se paralizaba Barcelona para escuchar Taxi Key.
1: Però el van crear i va ser un gran èxit perquè a Ràdio Espanya els estaven traient audiència amb En busca del culpable.
4: El 1930 es va atorgar la concessió radiofònica EAJ15. Joan Anton Ramoneda.
5: El que més m'ha agradat de passar per aquella casa era l'indicatiu. Eco Alfa Juliet 15. Això és important saber-ho. Per què les emissores es deien EAJ? En el codi dels radioaficionats, EAJ doncs, vol dir Eco Alfa Juliet 15. El 15 era com la matrícula. En funció de l'antiguitat, doncs es anaven sortint els números. La E corresponia a Espanya i la J volia dir que era una emissora comercial.
4: El 1930 va començar a emetre EAJ15, Ràdio Associació de Catalunya. Teodor Garriga, primer locutor de l'emissora.
6: Ràdio Associació de Catalunya va néixer en català i va morir en català, eh?
4: Veu de Teodor Garriga des de l'antena de Ràdio Associació de Catalunya als anys 30.
7: En Nils i en Cao, els bessonets, tornen d'estudi pel camí de la Salzareda.
4: Veu de Rosalia Rovira, la locutora que estava en antena quan van entrar les forces franquistes a l'emissora.
8: A les 10 i 1 minut del vespre, concert per Ruth Kessler i Emil Beyer. A les 11 de la nit, hora setmanal dedicada als catalans absents. Concert per Rocío de Sants, direcció A. Pérez Moya.
6: La gran Rosalia Rovira. Aquesta va ser la locutora, eh? Que es trobava davant del micròfon quan van entrar les forces franquistes. Li van demanar l'himno nacional. Esclar, imagineu-vos, l'himno nacional no el teníem nosaltres. I aleshores la van fumar fora.
9: El gener del 39, la guerra està perduda amb la caiguda de Barcelona. Una de les primeres coses que fan els franquistes és canviar el nom de Ràdio Associació de Catalunya per Ràdio Espanya.
4: Javier Artiga.
10: El 10 de marzo de 1969... empezó a emitirse el indicativo radio reloj de Radio España.
11: La Maroteca de la Radio.